0: excloure els al·lèrgics a les flors. Vull dir, fem la Catalunya una Catalunya que sigui de tothom, inclosos els al·lèrgics. Respectem els al·lèrgics a les flors.
1: No, no, el problema...
0: Deixem l'estàtua. Total, és una estàtua. Deixa-la allà. Si es passa tot l'any, la gent ni se'n recorda que està allà. Els gossos s'hi pixen al pedestal d'aquesta...
1: Un moment, el problema és la seva al·lèrgia. Vostè sí que té una al·lèrgia.
0: Jo? A què?
1: A Catalunya i als catalans.
0: Què dius, home?
1: I tinc una...
0: Truqueu al 112, per favor.
1: No, no, no, no, no.
2: Xato, l'estiu s'acaba.
3: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
5: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
4: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
5: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatlla Origen.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta't les condicions.
13: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
15: Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així?
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
24: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes. Bravo. I doncs això, si, és que, si ens roben la Diada Nacional... És que només falta això. Mira, i el 3-24, com es digui ara, només hi ha el rei d'Espanya a la inauguració de vestit de Batman.
2: No, és l'obertura de l'any judicial amb el rei, sí, aquí vestit...
3: Des del Tribunal Suprem.
1: Des del Tribunal... És el nostre, Porto... el Tribunal Suprem, que ens tenen molt en compte, els del Tribunal Suprem.
2: Sí.
1: No, no m'estranya que estigui 24 hores tot el que sigui Espanya, el rei
2: d'Espanya. Doncs mira què diuen, jutges i fiscals demanen respectar la seva independència. Mira, els jutges com... i els fiscals com... a favor de la independència.
1: A favor, gràcies!
2: Bona diada! Ja. Tornem demà, prou bon demà, prou bon demà.
0: La competència.
4: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
5: Hola.
0: Un programa basat en fets reals.
6: Mala faria.
0: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, a més avui a la una del migdia.
1: Vaig a parlar amb la productora, perquè és que a mi això em sembla que és un timo. Vamos. A les dues de la matina no torna a fer el programa aquest. Escolti, jo, com si no tinc res més a fer jo.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb en Joel Fortuny. Joel, què tal estàs? Mira, puc explicar això, aquesta intimitat? Perquè hi haurà moltíssima gent que ens està escoltant que se sentirà empatia per tu i per nosaltres. Clar, estàvem tots pendents, estava aquí el Joel, que és un professional com la cop d'un pi, però tenia el gos, tenia la teva gossa Kira, l'estaven operant d'urgència ara mateix.
3: Oh,
2: ens acaba de dir el veterinari que ha sortit bé l'operació, que s'està despertant, i això ens alleuja molt, diguéssim.
4: No, jo estava cagat.
2: Estava cagat i tant, és que fa por, eh? Fa por. Persones, no només els gossos, sinó també les persones, diguéssim, quan tens un familiar que l'està operant.
4: Que t'estimes?
2: Sí, sí, i tant, i tant. Doncs escolta, sí, fantàstic, sí. Ens n'alegrem moltíssim. Esther Romagosa, què tal
5: bon
2: estàs?
5: Bon dia, molt bé.
2: Tenim l'Ernest Ferrer, que sempre està bé, el tio té un bon humor, mare de Déu, senyor.
5: Sí. Els heterobàsics ho tenen, això, els heterobàsics els
2: mare
5: hi passa.
2: Déu,
5: com tot ho filtren diferent, saps? Els hi dona un estat.
2: Clar.
5: Estan en un estat diferent, perquè ells com que les veuen passar i tampoc, saps? Sant per on li venen. Jo us estic bé.
2: Escolta, una cosa.
5: Des de sempre. Ara vull explicar. Sí.
2: Ens explicaràs això a la Dividiland? Dividiland?
5: Diverland. Diverland. Vols venir o no?
2: Jo,
5: seria genial, seria genial. M'he comprat
2: bueno,
5: ja.
2: M'expliques?
5: Sí, sí.
2: Ara us expliques la teva secció, perquè això m'interessa també moltíssim.
5: Ah, vale.
2: Nosaltres tenim avui també, estrenem, per favor, un aplaudiment per ella, la Laura Macaya. Hola, Laura.
6: Gràcies.
2: Què tal estàs, Laura?
6: Doncs molt bé. Estic molt il·lusionada, una mica nerviosa, però bé.
2: Normal. Normal, no se't passaran els nervis. Els nervis són boníssims per tot, eh? En ràdio els nervis són boníssims. Escolta, Laura, una cosa, ara parlarem amb tu, però tu, és veritat que ets, m'ho posa aquí l'Estel, educadora social, militant, anarcofeminista i antipunitiva. Això no, us ho diem nosaltres o és una cosa que ens has passat tu? Perquè
6: és això és una cosa
2: fort,
6: que és completament com veritat.
2: Veritat,
6: és així, és així.
2: Educadora, sí. Militant, anarcofeminista i antipunitiva. Pues sí, senyora, que és el que necessitàvem exactament en aquest punt en el que estem, perdona que t'ho digui, eh? Per
6: perfecte.
2: Això ets aquí. Un aplaudiment, un altre aplaudiment per Laura Macaya, nostra nova col·laboradora, quina alegria.
5: Antipunitiu és antipresons.
6: Exacte.
5: Anticàstics.
2: Anticàstic i entomar la cosa d'una altra manera. Molt interessant, Laura Macaya. Després l'escoltarem, però nosaltres, Laura Macaya, nova col·laboradora, Laura fa un clàssic, però si hi ha una icona radiofònica cada una, que nosaltres tenim la sort que estiguin nosaltres, és l'extraordinària Sílvia Soler. Bravo.
7: Bon dia. Molt bon dia, molt bon dia. Abans de començar, com que la Laura fa tanta explicació i comparteix amb tothom què farà els pròxims caps de setmana,
2: jo també vull explicar. Nosaltres sabem què faràs tu.
7: Ah, exacte. Perquè resulta que aquest dissabte seré a les preses, a la Fira del Llibre Conscient de les
2: local
7: preses.
2: I conscient.
7: Local i conscient de les preses. I faré una xerrada a dos quarts d'una del migdia amb la gran Txell Bonet, o sigui que estarà molt bé. I ja sabeu que anar a la Vall d'en Bas...
2: Mira, acabo de rebre un missatge de Jordi
7: Cuixart. Poques excuses. Sí, digue'm, què diuen Cuixart?
2: No, que dic que acabo de rebre un missatge de Jordi Cuixart que li va agradar molt el monòleg que vaig fer ahir a cara al xou. Ole, Jordi Cuixart.
7: Ole, petons,
2: maravella.
7: Petons.
2: Escolta una cosa, digue'm. Ahir van venir les organitzadores, alguna de les organitzadores de la Fira del Llibre Local i Conscient de les Preses, que això és a prop d'Olot, eh?
7: És a la Vall d'en Bas.
2: Sí. A la Vall d'en Bas, que és un lloc increïble. I són simpatiquíssimes, perdona.
7: I tant.
2: O sigui, és que són majíssimíssimes! O sigui, fantàstic. Bé, a tots vostès, Sílvia Soler.
7: Moltes gràcies. L'altre cap de setmana, el següent, recordeu que ja estem en plena Fira del Llibre... Setmana del Llibre en català, perdó, que també hi serà el dissabte presentant el llibre de l'Albert Tom, que és una mala...
5: A on el presentaràs? Aquí a Barcelona?
7: A l'escenari de la Setmana del Llibre en català.
5: Ah, val.
7: Amb un dels escenaris.
5: Ah, val.
7: Espero que el central, perquè l'Albert Tom s'ho mereix.
5: I de què és el llibre?
7: És un llibre que es diu Què dirà la gent? Em sembla que el subtítol és Una família, una llengua, un país. I bé, està molt ben explicat així. És a dir, l'Albert, que aquest any fa 60 anys, aviat, el 5 d'octubre, doncs repassa la seva vida fent un retrat de com era ser un nen a Osona als anys 70. Parla molt del seu tipus de família, dels seus pares, és un gran
2: homenatge. Però parla'ns en la setmana vinent.
7: Sí, és veritat.
2: La setmana vinent aquell llibre.
7: És veritat.
2: Bueno, el tenim sobre la taula i moltes
7: ganes. És fantàstic. fantàstic perquè parla molt de la llengua, i en els que ens interessa la llengua, doncs, i la nostàlgia, home, ens agrada molt.
5: A l'Aitana li interessa també, la llengua, també, ara.
7: Sí, senyor.
5: Era el concert d'ahir, sí. d'abans d'ahir, va dir que volia fer tot el concert en català perquè parlava poc el català i que li havia demanat a les seves amigues que quan estigués aquí a Barcelona volia parlar en català perquè, clar, ella, els dos pares, són...
3: I va animar la gent a veure cultura, consumir cultura, sí, en català, i va dir que era molt fan de la sèrie Crims.
7: Sí, molt bé, Aitana, molt bé. Bé, escolteu, parlem d'una icona, sense bromes, d'una icona de la nostra cultura, de la nostra literatura, que és la poeta Maria Mercè Marçal, que estic segura que tots coneixeu i estimeu. Una vegada més, la gent de Coma Negra ha fet una cosa meravellosa. Fa un temps vaig parlar, us recordareu, d'una mena de llibre il·lustrat sobre Salvat Papasseit.
3: Sí.
7: No fa gaire que en van parlar. Molt bé. L'havia fet Agustín Comoto i ara ha fet un llibre il·lustrat sobre Maria Mercè Marçal amb el subtítol El drac a la cambra. És un llibre preciós perquè, insisteixo, que té moltíssimes il·lustracions. És un llibre que ve molt de gust perquè no commemora cap data concreta, ni el naixement, ni la mort, ni el centenari, sinó que celebrem haver tingut una poeta com Maria Mercè Marçal, que ens hauria agradat tenir molts més anys perquè va morir jove, però que va fer una gran aportació a la poesia especialment i a la cultura catalana, i està molt bé perquè repassa la figura de Maria Mercè Marçal més enllà de les quatre coses que tots sabem. A mi hi ha un vers de la Maria Mercè Marçal que ens agrada molt, no? Mm-hmm. Que és aquell famosíssim de "A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i de nació oprimida i el tèrbol..."
4: Puc fer un apunt?
7: Sí.
4: Sí. Aquesta frase està una cançó de l'Elèctrica d'Arma.
2: Home, ja ha saltat, ha encantat la línia.
7: Està en una cançó, sí, i acaba dient "i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel". És una frase que està en una cançó de l'Elèctrica d'Arma i multitud de samarretes i totebacs que veiem pel d'allò. És molt bonica, però no podem reduir Maria Mercè Marçal a una frase en una totebac.
5: De veritat,
7: sisplau.
5: Joel, que sí que va morir jove en 46. Sí, sí. Sí, quan les que som grans ja diem jove.
7: Sí, va morir d'un càncer.
5: Vull dir que diuen va morir jove en 80,
3: és molt jove.
7: Sí. Un mes de juliol del 98.
3: Ja no hi seríem nosaltres, Laura.
5: No, jo ja fa dies que no hi seria.
7: Escolteu-me, doncs això, que Maria Mercè Marçal era una gran poeta, però va fer moltíssimes altres coses. Per exemple, va col·laborar en la creació d'un editorial que es deia Llibres del Mall, que va ser molt important en els anys de la transició. Després va col·laborar amb les dones de La Sal, que era també, publicaven textos feministes i es reunien i feien grans debats sobre el feminisme. Ella va néixer a Ivars d'Urgell, però va estudiar a Barcelona. Va arribar a la universitat en el moment en què Barcelona esclatava. Ella va descobrir a la vegada el seu primer amor, la militància política, la reivindicació de la llengua. Vull dir que va tenir una joventut molt, molt intensa. El llibre parla també, per exemple, dels seus referents, que això està molt bé, no? Saber què llegia Maria Mercè Marçal quan era jove, des de Foja a Ferreter, passant pels poetes trobadorescos. Parla de la seva recerca de referents femenins, que en aquell moment no era tan fàcil, de com la va impactar la publicació de la novel·la "Tadeix ha mort la mar com a penyora" de la Carme Riera, que recordeu que ara ens sembla una nimietat, però jo recordo quan vaig llegir aquest llibre i al final de tot descobries que l'amor que t'estava explicant era un amor lèsbic, l'impacte que ens va suposar. Ja sé que ara no és cap impacte, però en aquell moment ho va ser molt, i per tant, per la Maria Mercè Marçal també va ser com una porta que s'obria.
3: Bueno, ella, la Maria Mercè Marçal, té unes poesies que jo la recomano molt, poesies eròtiques,
7: sí.
3: Lèsbiques, que són precioses.
7: Molt boniques, molt boniques, sí. L'any 76 va guanyar el premi...
2: Deixa'm dir, perdona, de Carme Riera, recomana moltíssim els articles que fa La Vanguardia, i aquí som.
7: De la Carme Riera ho recomanem tot.
2: Tot. Sí. Tot.
7: Sí, tot. Sí, sí, sí.
2: Per favor, per sí. favor, Carme Riera, sempre.
7: L'any 76, l'any passat, o fa dos anys, per Sant Jordi em vaig fer una fotografia amb la Carme Riera, perquè ens va tocar signar al costat i li vaig dir, per favor, deixa'm fer una fotografia amb tu, que la guardo. La Maria Mercè Marçal va guanyar el Premi Carla Riba l'any 76, el premi més important de poesia en català. Ella era una jove poetessa, per tant va ser també un esdeveniment, amb un poemari que es deia Cau de Llunes, que tothom es va prendre de memòria. Militava al PSAN, participava als moviments feministes. El 79 va publicar Bruixa de Dol i va ser quan la seva poesia va començar a fer-se realment popular. Ella havia tingut un gran amor, l'editor amb el qual va crear el Llibres del Mall, en Robert Balasch, va tenir una filla, després es va enamorar d'un activista feminista, va començar a escriure, com deia l'Ester, poesia eròtica lèsbica. Ho estic dient malament. Va tenir una filla que es diu Elena. Sí, exacte. I va acabar els seus dies amb la filòsofa Anna Virulés, en un moment de gran estabilitat creativa i personal, i llavors va ser, malauradament...
2: Anna o Fina?
7: Fina, perdona, perquè he dit Anna. No
2: Fina Virulés, també. Fina Virulés. Estem parlant de tres senyores,
7: sí,
2: per favor.
7: Fina Virulés
2: i Maria Mercè Marçal, després...
7: Efectivament,
2: Això de Catalunya és increïble, per favor. Increïble. Això és un país i el demés són tonteries,
7: joder. Les dones catalanes. Doncs això et deia, que en el moment en què segurament, no ho sabem això, no?, però hagués pogut escriure moltíssim perquè tenia una estabilitat personal...
3: Imagina, amb 46
7: personal,
3: anys,
7: clar,
3: tot el que encara et queda.
7: Exactament. Però les coses van així, va morir el 5 de juliol del 98, amb només 46 anys, com recordàvem, però és evident que el llegat que ha deixat Maria Mercè Marçal és importantíssim. Ho sabem, és una poeta molt estimada, però jo, insisteixo, trobo que està molt bé que Komoto i l'editorial Coma Negra s'arrisquin, perquè és un llibre molt bonic i dedueixo que una mica car, perquè és molt bonic, s'arrisquin per recuperar la memòria autèntica i viva de la Maria Mercè Marçal. Per tant, ara que ve la setmana del llibre en català, doncs quan aneu a fer un tom, si us plau, almenys fullegeu-lo, i si pot ser, compreu-lo, i estaria molt bé ja
2: llegir-lo. S'ha de dir també que la Maria Mercè Marçal mor molt jove a conseqüència d'un càncer que possiblement avui se salvaria, diguéssim.
7: Segurament.
2: I per tant, des d'aquí, que important és la inversió en ciència. Una vegada que vaig anar a parlar amb els companys dels metges i investigadors del clínic, van ensenyar els laboratoris, que ho explico sempre, però vaig quedar absoluta, és una de les coses que més m'ha impactat en els últims 10 anys, diguéssim, i em deien els preus de, és a dir, el que es necessita moltes vegades per tirar endavant una investigació, que a més les investigacions, els investigadors del clínic estan connectats amb investigadors de tots els hospitals del món, és a dir, que és una cosa que és global, aquí la globalització funciona perfectament, no? I a més amb la intel·ligència artificial, que a vegades en mal diem, però funcionen, les dades corren i van i venen i tal. Doncs coses que abans eren sentència de mort, ara actualment se salvarien perfectíssimament, i són quatre xavos, us ho dic, la idea aquesta de que invertia en ciència, no, és que és caríssim, és que no sé què, no sé quant, és mentida, aquesta idea política sobre que la inversió en ciència és una cosa dificilíssima, és mentida, escolti, s'ha d'invertir, els governs han d'invertir en ciència, els mecenes, la gent que tingui diners, els grans empresaris, els de l'IBEX 35, com es digui l'IBEX que tenim nosaltres, per favor, que quatre xavos amb 9.000 euros tires endavant una investigació, estic boja, no?
7: Et vull dir que totes les dones...
2: Va estar 3 mesos, tu.
7: Totes les dones que hem tingut càncer de pit, que desgraciadament cada vegada són més, cada vegada que saps d'alguna persona que ha mort jove fa uns anys, ho penses, clar, això, penses potser, fa uns anys, doncs jo no hauria pogut sobreviure, per tant, vull dir...
3: Benvinguda, sí.
2: Una altra cosa que vull dir, que moltes vegades estan investigant, que això també t'ho expliquen els científics, els investigadors, que haurien d'estar reverenciant-los completíssimament, és que és increïble el maltracte de la ciència en aquest país, joder. I a la investigació, bueno, i als metges i a la sanitat, etc, bla, bla, però que moltes vegades estan investigant no sé què d'un tipus de càncer i en el mateix procés resulta que descobreixen una altra cosa, diguéssim, t'ho dic de veritat, i que tenen moltes dades, molts mitjans, és una cosa increïble, i són quatre xavos, home, quatre xavos no, ja m'entens, però dic, comparar-se amb un tanc, macho, pues inverteix en un científic que passa 24 hores, 365 dies mirant-se una pipeta a veure si la cosa tira endavant o no tira endavant. M'entens? Bueno, escolta una cosa. Moltíssimes gràcies, Sílvia Soler, per...
7: Només deixem recordar el llibre que diu Maria Mercè Marçal, ara, El drac a la cambra, l'ha fet l'Agustín Comoto, el text i les il·lustracions, i el publica Coma Negra.
2: Coma Negra, quina gran editorial. Escolta una cosa, per cert, us animo, amb l'Esther Romagosa, el Joel Fortuny, jo mateix, l'Ernest, vam fer al Vostè Primer un especial Maria Mercè Marçal, que encara cueja, el podeu recuperar a la... Com es diu aquesta cosa que hi ha les maquinetes tot gravat?
3: El podcast.
2: El podcast, podcast, l'aplicació. Bueno, vostès són llestíssims, segur que ho troben. Doncs perquè realment va ser un dia estupendo.
3: Hauríem de dir, de fet va venir la Fina, no?
2: Marc? No
3: sé. Jo crec que...
2: La Fina? No, jo crec que no. Però escolta una cosa, si el dia no ho sé, poseu Maria Mercè Marçal, segur que ho surt.
5: Ah, sortirà, perquè anava a dir si...
2: No, jo crec que sortirà. Sí, sí, sí. Escolta una cosa, tots vostès l'hem escoltat, l'hem sentit, se n'ha d'anar a Divertiland, Divertiland. Sí. A tots vostès, la nostra extraordinària, una de les Laures d'avui, Laura fa.
8: Bravo. Condis t'ofereix aquesta secció.
2: El dia de les Laures.
5: Però el Divertiland t'ho explicaré bé quan ho hagi viscut, no? També, perquè clar, o sigui, és un també, festival però... que es fa en un càmping ambientat, en un càmping de Sant Antoni de Calonja. Jo vaig amb amigues, hi ha gent que va amb la família, jo aquest cop vaig amb la Lorena, per exemple, i altres, la Balleni, les meves amigues del càmping, anem Balleni, allà.
2: I quantes sou? Quantes ties sou?
5: Som sis, en un bungalow. Sí, llavors, tia, ens hem comprat...
2: Sense família, sense família, no sense fills, sense marit.
5: Aquí no,
2: per què?
5: Perquè hi ha alguns homes que aquí no els pots portar, perquè et frenen amb aquella cara de vergonya que tenen. És un fre, llavors, clar, ja ens hem comprat les diademes i els escalfadors perquè ha d'estar, una mica tunejat als anys 80, anys 90.
2: Ja t'entenc.
5: Tot de fosforito, saps, una mica?
2: Sí.
5: I estarem tot el fin de allà amb l'Orquestra Diversiones. No sé dir-te més perquè és el primer any que vaig.
2: Home, per favor, però d'això, i vas dir la setmana vinent o l'altra, oi?
5: L'altra, sí.
2: Si volem secció, perdona, volem crònica,
5: Sí, et faré una crònica ben xula.
2: Has apuntat un tema fonamental, i ja que la Laura Macaya és aquí també, aquesta mirada que et fa avergonyir per part de l'heteropatriarcat, que ets tios. Home, clar. També ens passa que de sobte hi ha un senyor que et mira com que està passant vergonya, et fa passar vergonya, com dient, què fa aquesta ara? Saps què diu, no?
5: Això ha passat. Hi ha moltes imatges a les xarxes socials de la Shakira amb el Piqué en el seu dia, no?, que feia gestos als nens i la tal, i deia, vols per aquesta o de la... com es diu? Miley Cyrus, també amb un del germà del Thor, que està en un fotocall i ella li fa una broma i el tio li diu, sempre has d'estar igual? Dius, i per què no et quedes a casa si tu has de venir a amargar-me? Nosaltres ja estem evolucionades, som com els Pikachus, llavors ja hem après a les tres vergonyes, dius, tu ja no vens i ja vindràs en un altre plan que sigui una mica més interessant. Escolta,
2: bueno, el que sí que vas fer amb el teu marit és anar a veure l'Odissea.
5: I em va anar molt ben amb ell perquè normalment no compartim cinema mai, perquè no ens posem d'acord, perquè a ell li agraden només pel·lícules d'arts marcials i extraterrestres, i a mi no. Llavors, intentem quadrar que siguin a la mateixa hora i cadascú entra a una sala, perquè ja havíem fet allò de posar-nos d'acord, però triaven pel·lis intermitges i resulta que...
3: I cap dels dos estava satisfet.
5: Clar, llavors deia, mira, tu vés al cine i jo vaig a la taula. Però a l'Odissea vaig i vaig amb ell.
3: Molt bé.
5: Resulta que, fixa't, que tothom ha llegit l'Odissea. I tothom... Jo estava cagada viva perquè dic, jo ara no sé ni què vaig a veure, però bueno, tira. O sigui, sabia lo bàsic una mica, però no sabia exactament què em trobaria. I em va anar molt bé perquè el meu sogre, en Pau descansi, quan era petit el meu marit, saps quan t'han d'explicar un conte per anar a dormir? Doncs anava explicant com trossets de l'Odissea.
7: Mira,
3: que bonic,
5: sembla. Bueno, és una mica torturadora, per això, però
3: no,
5: està bé. Però ell sabia...
3: Si va fer-ho cada nit vol dir que funcionava. I
5: bueno,
3: que
5: però clar, ell sabia... Per exemple, jo li deia, però ara on va aquest? Vull dir que anava entenent tot, com anava i què volia dir, tot plegat, no? Llavors, com
2: el teu marit s'ho sabia tot,
5: S'ho sabia tot, i no s'ha llegit l'Odissea, o sigui que està molt bé.
3: No, home, sí, que el seu pare li llegia.
5: Bueno, li explicava, tampoc.
3: Com un conte, però està molt bé.
2: Això de l'Odissea devia ser una cosa oral al principi, no? O sigui, bueno, que la feia perfecta.
5: Ara jo m'he documentat i això, o sigui, no, que m'he documentat, llavors l'Odissea eren poemes que es anaven transmetent, això al segle VIII abans de Crist, estem parlant fa molt, la Grècia clàssica, anaven parlant els poemes d'uns als altres i això algú va decidir escriure-ho, que diuen que és Homer, però no està segur,
7: pot ser
5: ni que no existeixi aquest tio,
3: o que fos Homera,
5: o que fos, i d'aquests versos i d'aquests poemes han quedat dos llibres perquè en serien vuit. Llavors, És important perquè s'han conservat sencers la Ilíada i l'Odissea. La Ilíada és una part que és al final de la Guerra de Troia i l'Odissea és quan torna de la Guerra de Troia. Que hem de tenir en compte, també jo em vaig fer una mica lío perquè a la peli li diuen Odisseu i dic, a veure, i Ulisses? O sigui, que
3: ja, a mi m'ha passat el mateix, eh?
5: És la mateixa persona, el que passa que és en grec o en llatí. Ja sé que és l'Odissea per dummies, però que la gent anirà al cinema
2: clar,
5: i ja...
2: No, estem fent l'Odissea per dummies perquè si estic d'acord amb tu que aquí totes hem fet que som molt fines i com que si tothom sapigués, com si tothom s'hagués llegit l'Odissea en grec, saps?
5: Tothom. Llavors,
2: que hi ha gent que ha vist l'Odissea en dibujos animados, que no em sembla malament, però vaja, que saps? Molt bé.
5: I està molt bé perquè el que explica l'Odissea és que el tio aquest, l'Ulisses, se'n va a la guerra aquesta de Troia, triga 20 anys, que dius, a veure...
2: Sí, és que...
5: Que per molt que t'estimin...
2: Deixa't després de Rodalies.
5: Home, que per...
2: Rodalies, però tu no saps el que era abans, la cosa.
5: El paio, la de Lius, que troba per no tornar a casa. Mira que està enamorat i és una pel·li romàntica. Us haig de dir que la pel·li, els dos episodis, es troba pel camí a dues xatis, que està truscant amb elles, de camí, que dius... I l'altra, la Penélope, que és la dona que l'espera a casa, fent un jersei, bueno, una cosa d'un quadre d'aquests de roba, no?, que fan, o un jersei.
2: Bueno, Zara va començar així,
5: Estava teixint. El tio, ella anava esperant, i el tio estava distret.
7: Teixia i desteixia, perdona.
5: Clar, perquè n'estava esperant amb una ànsia. A més, tenia a no sé quants voltors allà esperant a casar-se amb ella, que dius, a veure, també sou pesadíssims. Bueno, doncs, a la pel·li no surt tant, però això m'ho va explicar el meu marit. Es va trobant coses pel camí a l'Ulisses, perquè sembla com llest, però al final és molt totxo, saps? Perquè es vol... No, perquè quan arriba, per exemple, una de les proves que es troba, no? Entra a una cova i hi ha un cíclope. Hem de tenir en compte que aquests dels grecs estaven una mica... O sigui, tenien una visió de la realitat, perquè ells es pensaven que els déus vivien amb ells. Sí, bueno, vivien, no, espera. Passaven el dia amb ells, però dormien a l'Olimp. Però per ells era com normal viure com amb aquesta espècie de penya estranya, no? Llavors, entra una cova i es troba com un gegant que només té un ull, que és un cíclop, no? Llavors és com molt llest per escapar-se d'allà. Però és tan fatxenda, quan surt, que diu, he sigut jo que t'ha enganyat per sortir d'aquesta cova, perquè no podia sortir. Llavors, s'emprenya amb ell un dels déus d'aquests, bueno, Poseidó, un dels déus, i encara li complica més la tornada a casa. Vull dir que entre les ties que es troba, ell que és idiota, i tot plegat no m'estranya... No m'estranya que trigui tants anys a tornar, no?
3: 10 anys, eh? 10 anys de Troia, de tornar de Troia.
5: 10 anys de tornar, perquè ja venia de 10 anys de la lluita, que ja podien haver acabat una mica abans també aquesta guerra, no? Llavors...
2: I de fet, per exemple, el personatge de Penèlope, per exemple, sí. Tu, que està envoltada, això que deies dels voltors, ens interessa aquest particular, diguéssim, aquesta dona, o sigui, ningú concebia que aquesta senyora estigués esperant el seu marit o sola, diguéssim.
5: Bueno, és que ella deia que no es volia casar, però hi havia 100 tios allà, que diuen, ella no vol, però nosaltres esperarem. Veu que diu que t'he dit que no. O sigui, a veure, quina part de no em vull casar. Llavors ella s'inventa la història aquesta per veure si torna Ulisses.
3: La història aquesta és que va teixint i a la nit va desteixint i diu que quan acabi de teixir es casarà.
5: És fort perquè l'Ulisses es va trobant coses rares pel camí, perquè a més en aquests rotllets, a la pel·li no es veu que s'embolica amb les dues dones que es troba, però jo al meu marit, com que li havien explicat el llibre, la primera, la Circe, que és com una mena de bruixa que és molt poètic perquè els homes que van amb ell, ella els converteix en animals, no? Precisament els converteix en porcs,
3: sí.
5: Perquè ja es veu. O sigui, es converteix en el que són.
2: La Circe converteix els homes en porcs.
3: Però ell... aquí hi ha una frase molt bona que diu el hombre és lo que és. És a dir, tu vas acompanyats amb uns mercenaris i són això, no?
5: El que passa que la pel·li ho resol malament perquè està molt bé aquest tros, però clar, tu no veus que l'Ulisses, tot
3: no,
5: i que
3: ell,
5: faci animals...
3: Passa un dia allà i se'n va.
5: Clar, passa un dia... Però en el llibre està un any xuscant-se la bruixa aquesta, eh?
3: Un any?
2: Un any?
5: Espera, ja amb la bruixa. Bueno, total, que se'n va, no?
2: Mare
5: i també troba...
2: Tu, Esther, l'has vist també, i vas amb el teu fill, no?
3: Jo vaig amb el meu fill adolescent de 15
5: anys. I sabia alguna cosa de l'Odissea o no?
2: No,
3: i jo... Li va agradar, perquè hi ha frases, no? Al final és un clàssic, i hi ha coses que, com per exemple...
5: Bueno, però costa anar pillant, eh?
3: No, nosaltres vam... Per exemple, una de les coses, triga 10 anys a tornar, però per què triga 10 anys a tornar? Et ve a dir una mica perquè no té massa clar el rumb. Llavors, si tu no tens clar el rumb, no arribaràs mai a destí.
5: Tenir clar que es despista perquè vol tornar, però ho fa veure, perquè també quan es troba la Charlize Theron, que és la que fa la Calypso, que és una altra, és com una ninfa, ell diu, ai, és que més com a l'Ernest, ai, que bé estic, no?, que despistat que estic aquí. 7 anys està allà!

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, El Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: És que a més els diuen, si us mengeu les vaques us moriran, i es mengen les vaques
5: perquè
4: i es moren.
5: Tenen ganes, sí.
4: Vull dir que trobo que 10 anys de tornar, fixa't que et dic, amb tot això encara em sembla poc. Perquè tot plegat, entre el que es troben, lo idiotes que són i tot el panorama... Pensa que l'Ulisses, quan arriba, a sobre el tio, després d'estar 20 anys fora, diu, vaig aparèixer disfressat, que no em refio de que em trobaré.
5: Però això està bé, això està bé, perquè triga 10 anys a tornar i abans d'identificar-se, vol controlar qui són amics, qui són fidels i qui han sigut enemics o infidels de la família. Per tant, jo crec que aquesta és una bona estratègia. I hi ha una altra cosa que diu que si no ets el més, si no ets el més fort ni el més ràpid, sigues el més intel·ligent.
4: Doncs no són ells.
5: Aquesta frase...
6: Si no ets el més fort ni el més ràpid, fer ràdio.
4: Exacte. Això també us ho dic jo. Llavors, una cosa... Queda molt en segon pla el Telèmaco, que és el Telèmac, que és el fill, que jo pensava que era gay, saps?
6: Ah, sí, per què?
4: No et va donar...
5: Sí, sí, té una...
4: Té vibes
5: així. Té una fesonomia una mica...
4: No és de la fesonomia, no sé.
6: Ah, sí, té fesonomia gay? Mira, això també, que interessant.
4: Però escolta, he estat mirant, i es veu que els grecs eren com oberts amb aquest aspecte. Vull dir que...
6: Sí, eren amigos tots plegats, sobretot els homes, eh?
4: Sí, bueno, és que això... Mira, Ernest, t'encantarà. M'he flipat perquè he vist que els espartans...
7: Sí.
4: Ja sé que m'escapo, però tots... Més
5: no,
4: o menys,
5: no,
4: que tots
5: no.
4: Escapo un segle, però bueno, és igual. Els espartans es liaven entre ells perquè es veu que reforçaven així els vincles de lleialtat. Sí. És que em tronxo amb aquestes pel·lis.
6: La Chocochurros es va inventar a Esparta.
4: No, clar.
6: Sí, sí.
4: Ja m'ho sembla...
7: De totes maneres, he de dir que aquesta relació homoeròtica... O sigui, que és una cosa de la que jo crec que no es parla, però la relació homoeròtica entre els senyors heterosexuals és un dels vincles que els uneix, diguéssim.
4: Sí, al gimnàs.
7: Les mariquites que posem al cul, diguéssim.
4: Sí.
7: I que fan la nostra vida i intentem, jo, Canya, i jo, l'altra, més enllà, la Joel, la sí, que portem aquest camí. Però després, els senyors heteros... Ai, amiga, els senyors heteros. Entre ells, per reforçar el vincle, segueixen sent espartans.
4: Sí.
7: I ara una tocadeta, i ara una abraçadeta, i ara un vestuari... I ara
4: sí, el gimnàs es veu molt. Com es van mirant i com van fent així.
7: Sí.
4: Sí, com es van agradant entre ells. És que es nota molt, Ja ho veig. I... Ja ho explicarem una altra, perquè hauria de veure Troia, la pel·li del Brad Pitt, per... També em podria llegir la Iliada, però preferiria veure amb la pel·li, em sembla una mica més entretingut d'entrada. I es veu que l'Aquiles sí que tenia una relació homosexual amb un altre dels que lluitaven, I he estat...
6: Patrocle, no? Patrocle.
5: Jo només deixem dir una cosa, un apunt audiovisual, que parlava amb un càmera que està fascinat amb aquesta pel·lícula del Christopher Nolan, perquè diu que aquest paio que ha estat molts mesos o anys per gravar aquesta pel·lícula ha decidit fer-ho tot analògic. És a dir, no hi ha cap imatge que estigui feta amb intel·ligència artificial. Hi ha un barco de vikings de fusta que està dins d'una tormenta, bueno, brutal, que s'estan tots ofegant, doncs no hi ha res, està gravat al mar amb un barco de veritat que van portar vikingo de veritat durant 6 mesos. Vull dir que hi ha aquesta part cinematogràfica.
4: Però el Titanic també, no?
5: No, però el Titanic, per exemple, era una piscina, no era alta mar. Llavors aquest tio, a més, ho ha fet amb òptiques antigues, tot rodat analògic.
4: Dos coses importants.
6: Pots creure?
4: Dos coses importants. Ja abans d'acabar... És fort com se'ls hi enfot, això ja ho deixaré per la Desiré també, però com se'ls hi enfot el color de la pell quan es preocupen quan és fosca, però trobo que el Matt Damon, després d'estar 20 anys donant voltes pel mar, està una mica blanc.
7: Yeah.
4: Vull dir que ningú diu, ai, aquest... Com és que heu triat un actor tan blanc? Perquè el tio hauria d'estar cremadíssim de tants dies
6: Matt
4: que està.
6: Matt Damon és el que fa d'Ulisses.
4: Sí, és el que fa d'Ulisses.
6: Ah, val.
4: I després, que ja... estem parlant del segle VIII abans de Crist, s'esperava que nosaltres, les dones, com Penélope, allà, fidels, i paciència infinita, que això ja des d'aquí dic que no tenim la paciència infinita, que estem fins al

0: fins aquí, vull dir que s'esperava que tinguéssim.
1: Que no ens esperarem tota la vida.
0: No, no esperarem res, vull dir, en general. No, no és d'esperar homes ni res, que no esperarem res, que no ens tocava els nassos, que s'esperava que tinguéssim fidelitat i paciència infinita, mentre ells corren aventures sexuals per on volen, disfressades d'una èpica, oi, que no puc tornar, que no puc tornar, amb una època, amb una èpica, saps com? Ai, que... Perquè la gent, que bonic, no?, aquest que vol tornar, que aquest
1: clar,
0: està...
1: Que
0: i, o sigui, entre acabar la guerra, torna i tal, a l'altra cosina el jersei esperant, vull dir que de romàntic no té res, m'enteneu?
2: Ha quedat clar, ha quedat clar. Escolta una cosa, recomanem també que efectivament nosaltres vam entrevistar en Pau Sabater, que és l'últim traductor al català de l'Odissea, a Bernat Metge, que jo he de dir que aquest estiu me l'he començat a llegir i,
0: ai,
2: contra tot pronòstic, té de dir que és un llibre que funciona s'aguanta perfectíssimament, i llavors amb molt poques, a la vintena pàgina ja has entrat en tot el rotllo aquest.
0: Sí?
2: Fixa't tu, jo sóc molt poc odisseístic, eh? O sigui, d'així de
0: privat. És que a mi tot això de monstres i
3: jo el vaig sentir l'altre dia a la tele,
2: però t'ho prometo, sí,
3: que l'entrevistava el Grasset, i ell també va traduir la Ilíada, i va dir que s'ho havia passat molt més bé traduint l'Odissea, i també va dir que li semblava molt difícil creure que aquests dos llibres els havia escrit la mateixa persona.
2: Està bé, està bé.
3: Que això que dèiem, que no sabem...
0: Perquè això serà de persones sueltes...
1: No, Homer era dona, perquè hi ha molt més coses...
0: No,
2: escolta'm una cosa.
0: I això és de comptes que un comença... Saps aquell joc que tu comences una frase i la va acabant el veí, que és un joc? Doncs això fa pinta que anaven acabant i s'ho anaven inventant.
2: I són pedaços.
0: Doncs ja podeu anar...
2: L'Odissea, Bernat Metge i el cinema...
0: Ja podeu anar al cinema.
2: Més, Laura fa. Escolta, després de la publicitat, quins nervis, Laura Macaya estrena la seva secció d'aquí al Vostè Primer. Estàs nerviosa com estàs?
0: Nerviosa, ja veurem.
2: Endavant, visca.
4: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app. RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
5: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
6: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, si no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
4: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi el millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Escolta'm, acabem d'anunciar ara, que l'aprofitat ho hem dit, el podcast de la Marta Cailà. Per favor, us el recomano vivíssimament, eh? Us el recomano vivíssimament. La Marta Cailà, quina gran tipa, ostres, quina gran tipa, quina gran veu de ràdio i quina gran companya.
0: I bona companya, sí.
2: Magnífica. Ara. I a més, la Marta Cailà, a més, va... Men Monastà, no es pot parlar les coses de les persones, però mira, ho farem amb ella. Men Monastà, més simpàtica està. O sigui, és una senyora que de veritat, jo me la poso d'exemple, perquè dic, jo vull ser com la Marta Cailà, bon humor, la tia, com mona vesteix, és que jo m'encanta.
0: Sempre va amb aquell somriure, jo voldria, veritat, perquè jo vaig amb cara a vegades de... Estàs enfadada? Dic, no, sóc així. Però perdona, ella va com...
1: Sempre somriu.
0: Sí.
2: I la Marta Cailà té un pollo, perquè té marit, tres fills, tres fills com adolescents que han d'estudiar, o sigui, ha tirat endavant, ha tirat endavant. Sí. Però és que és una cosa que... I el podcast, de veritat, escolteu-vos, perquè ella és una gran periodista i fa unes preguntes de persones que millor pregunta d'aquest país. Senyores i senyors, estem molt contents de rebre en aquest programa, s'estrena avui com a col·laboradora i per molts anys un referent a l'educació social, és militant anarcofeminista, que és el que s'ha de ser, joder, i a més és antipunitiva, feminista antipunitiva, que és una cosa que nosaltres hem d'explorar absolutíssimament. Un fort aplaudiment d'en peus per rebre la senyora Laura Macaya. Bueno, Laura, què tal estàs?
7: Estic bé, estic bé, estic il·lusionada. Bé. Estic contenta.
0: Que bé.
2: Estàs contenta, no? Sí. Bueno, m'alegro molt, sí. M'alegro molt. A veure, tu has titulat avui la teva primera secció amb el títol de Despilotem-nos. I ja ens has pillat el punt, perquè és exactament el que nosaltres necessitem, despilotar-nos. Estem a favor completament. Tot teu, estimada.
7: Vale, doncs A veure, jo porto avui un tema de l'estiu, un tema estiuenc. Jo sé que avui ha començat una mica el fresquet i que hi han algunes, perquè jo ja em conec aquest perfil, que ja esteu desitjant, estan desitjant posar-se l'abric.
0: Jo no.
2: Jo també.
7: Jo no. Vale? Jo a l'estiu el vull allargar fins al novembre, al màxim que pugui. Queden molts dies
1: d'estiu. Jo aquesta fresqueta em va bé, eh? No, Laura?
7: Una miqueta, però no volem
1: l'abric. No, però així, si es queda així fins al novembre, jo també compro, vale. Com està ara.
7: Per tant, que puguem anar a la platja, tot això. Sí. Vale. A mi m'agrada molt l'estiu. Deixant això, anem al tema que porto avui. Per inaugurar aquesta secció per primera vegada. Per tant, anem per feina. Aquest estiu ha tornat un tema que s'arrossega ja des de fa uns quants anys. I és la idea de que cada vegada hi ha menys tobles a les platges. Total. I el nudisme...
3: Sí? És que, no, no, és que, de veritat, total. Vaig estar molt sopar fa dos o tres dies que es va parlar d'això. I tothom va estar-hi molt d'acord. Sí. Que cada vegada n'hi havia menys, no sabem per què.
7: Cada vegada hi ha menys tobles i el nudisme directament és quasi una pràctica que està en vies d'extinció. Per tant,
2: de veritat.
7: Les persones que fem nudisme des de sempre i les que fan tobles, portem anys veient aquesta deriva i comentant-la entre nosaltres, sí? O sigui, parlant una mica de forma més apassionada, a vegades ens enfadem perquè diem, ostres, anem a la platja, som les úniques que estem despullades o som les úniques que fem tobles. Bueno, però el que ha marcat la conversa aquest estiu no és tant la dada en si, és a dir, el tema de que ha baixat el tobles, sinó la interpretació. És a dir, s'ha insistit molt en que aquesta baixada del tobles no respon tant a un rebrot del puritanisme, sinó que sobretot a la por de les dones joves a ser gravades, sobretot les dones joves, perquè les que més fan tobles, encara, no, això també s'ha dit molt, som les dones pues, de més de 40, sobretot les que continuem fent tobles, nudisme, tot això. Llavors, aquesta por a ser gravada s'explica a més des d'un imaginari molt concret, sí? Que és aquest imaginari del mirón, l'home que es masturba a la duna, el que fa fotos després, que després poden córrer per qualsevol lloc, no? aquest imaginari. I a més s'ha sumat un nou element que a mi, us ho explico. Un nou element que és bastant inquietant, que és, no sé si heu sentit a parlar, de les gafes, de les ulleres Meta.
0: Ah, sí, de les ulleres. Sí?
7: Aquestes ulleres...
3: Perdó, per les ulleres, què?
1: Que graven.
7: Ah. És de la casa, eh?
3: Ah, d'acord.
7: De la marca Meta, entre Meta i Ray-Ban, han fet unes ulleres que permeten gravar sense que la persona gravada no ho sàpiga. Vale? Se'ls hi ha dit, des de perspectives crítiques, evidentment, se'ls ha criticat bastant i se'ls hi ha anomenat com a ulleres de pervertit. Cosa que ens agrada molt, perquè, a més, ha sigut un cop important a la comunicació de Meta. Llavors, el Mark Zuckerberg crec que no està molt content perquè no li ha sortit tan brillant la seva superidea de les ulleres Meta, les ulleres de pervertir.
1: Ho demanaven per Reis, eh? Jo tinc dues amigues que els fills, a una de Madrid...
2: Mira, dos pervertits, dos pervertits.
1: Dos pervertits. Bueno, fan més coses, també pots trucar.
7: Sí, fan més coses, pots trucar, escoltes la ràdio... Això s'ha descontrolat.
1: Una maquineta més.
7: El tema és aquest, no? O sigui, aquest imaginari, no només això, sinó que també s'ha parlat molt de que existeixen pàgines senceres dedicades a recopilar fotografies de dones preses a la platja sense el seu consentiment. Sí? O sigui, una mica, això és tot el que ha estat circulant, entre altres coses. Per tant, aquest imaginari és un imaginari que és real, no és que ens ho inventem, això és real. I per tant, aquesta por a ser gravades és una por que és legítima. Sí? Però en aquesta secció, no, ja ho dic avui primer dia, no venim a alimentar l'alarma ni a fer-vos més por. Venim precisament
2: mal, Laura,
7: a fer tot
2: mal.
7: El contrari, tot el contrari, no càstig, no por. No, vale? Anem a intentar-ho, mirar-ho des d'un altre lloc. Venim a fer precisament el contrari. Sí? Venim a intentar explicar relats que parteixin de la reivindicació de la llibertat i sobretot d'una vida pues, que ens mereixi més la pena ser viscuda, no? Que aquestes vides sense por, pues, diguéssim, no ens deixen viure amb tota aquesta llibertat. Perquè si ens quedem només amb la por, ens perdem la meitat de la pel·lícula. Perquè més enllà de la indignació i l'enfado per ser gravades o utilitzades com a material per palla, és completament legítima aquesta por. Però la por també és un mecanisme de control al servei del gir reaccionari i conservador. La por és l'argument que justifica que ens tapem, que ens amaguem, que deixem d'ocupar l'espai lliurement. Perquè el conservadorisme no funciona només dient-nos tapeu-vos, en plan xungo, no? Sinó que funciona d'una manera molt més subtil. El conservadorisme funciona pues, a través, per exemple, de les xarxes socials que es dediquen a censurar els mugrons, la nuesa, els mitjans de comunicació que pixelen culs, tetes, cossos nus, convertint el cos, i evidentment, especialment el cos de les dones, en quelcom problemàtic, provocador d'alguna cosa, no? Alguna cosa que pot provocar aquells els pitjors pensaments dels homes, no? El conservadorisme també funciona construint el mirón, no com a com allò que sempre havia sigut, no? És a dir, aquest ésser molest de la platja, el qual jo me'n recordo molt i ho continuem fent, les senyores s'enfrontaven i ens enfrontem despullades i cridaneres per fer-lo fora. Sinó que en aquest imaginari s'ha construït també el mirón des d'aquesta por com una amenaça difusa i magnificada amb un poder de danyar-nos que escapa una mica de la nostra capacitat d'intervenir. El mirón com una amenaça que planeja sobre qualsevol platja, piscina o bassa de Catalunya, no? I poso aquesta veu com si fos quasi com de crims, no? I el conservadorisme funciona també i aquest és l'element probablement que em sembla més interessant, funciona no només amb la por ni repriment, sinó convertint-se en desitjable. No sé si ho heu vist, però això a mi m'ha impactat. Aquest estiu han proliferat, han sortit molts vídeos a TikTok parlant d'una nova tendència, d'una nova moda. Sí. Els hi han dit les bikini tan lines, no? Sí, sí. Que serien la marca blanca que deixa el biquini. És a dir,
1: amb una il·lusió, amb una filla que mira com s'emmarca, mira ara, perquè a més es posa molt morena la meva filla. Llavors, clar, se li marca moltíssim, és la reina d'aquesta
8: la nostra època buscaven precisament sí. Les marques,
1: clar. I a més vol la marca del biquini lligat al coll.
7: Exacte,
1: que faci un triangle.
7: Aquesta.
1: Necessiten aquesta.
7: Sí. Allò que ens hem esforçat i ens continuem cursant per no tenir mai, no? Que són les marques blanques i tal, doncs ara això és una tendència. Per tant, ja no ens estem tapant només per repressió, sinó perquè tapar-se s'ha convertit en algú desitjable, no? És a dir, que la inaccessibilitat, el pudor, allò que només es mostrarà a l'escollit, a la persona escollida, probablement, evidentment, un home escollit, convertit en capital sexual.
2: Mare de Déu, senyor.
7: I tot això és perquè jo crec que, en el fons, arrosseguem una equació molt antiga i molt patriarcal, la que fa que sexualitzar-se o ser sexualitzada es llegeixi automàticament com inferioritzar-se, no? És a dir, que mostrar-se sexualment ja vol dir algo que està relacionat amb inferioritzar-se. I tot això ve d'aquella divisió entre ment i cos, no? On el cos, i de nou una altra vegada sobretot el cos de les dones, ocupa el pol de baix, el pol inferior, i és aquesta equació la que permet que por i desig empenyin cap al mateix lloc. Si exposar-se és culturalment degradar-se, aleshores tant la por a la càmera com la por, com la moda, perdó, de la cobertura desitjable ens porten exactament al mateix escenari, que és a tapar-nos més.
2: Tapar-se, clar.
7: I el resultat el tenim davant. Baixa el topless, creixen les actituds negatives cap als pits despullats en espais públics i arribem al punt en el que la plataforma Hazte Oír, l'organització aquesta d'ultradreta, ultradretana, ha registrat el domini web Playas Familiares per promoure precisament platges sense topless, sí? O sigui, és a dir, com si els nens no poguessin i les nenes no poguessin veure cossos nus perquè, bueno, no sé què els hi passaria, no? Llavors, davant de tot això, què fem, no?
2: Playas Familiares, a més, deixa'm dir, de família, d'un tipus de família, no?
7: Sí, de famílies, Cayetanes, hetero, tot això,
2: no?
7: Efectivament. Efectivament. Amb tot això, per tant, què podem fer? Pues, a mi m'agrada molt una idea de la jurista italiana Tamar Pitch, que des d'aquí recomano molt els seus llibres. Jo, tot i que no ho digui, també vaig estudiar dret, però bueno, com no hi exerceixo molt, pues, no ho dic molt, però...
8: No, pots dir-ho, ets llicenciada en dret.
7: Sí, però llavors...
8: No advocada.
7: Per això he llegit molt, no?, algunes juristes, i aquesta en concret, la Tamar Pitch, té molts llibres molt recomanables, i explica una cosa en una xerrada fa poc, en una que la vaig escoltar, explicava una cosa que diu: els espais segurs, tal com els entenem, no existeixen. És a dir, la seguretat no es genera abans, prevenint-ho tot, o coartant la nostra pròpia llibertat, sinó que la seguretat augmenta quan els espais s'ocupen amb més llibertat i amb més comunitat. Per tant, per exemple, per parlar, no?, parlant dels espais segurs per les dones, diríem que una plaça, un carrer, una platja més segura per les dones serà aquella on hi hagi moltes dones fent-la servir amb llibertat. Uh-huh. No? Això era un exemple que ella posava. I això pues, té una dimensió col·lectiva molt concreta, perquè cada cos que ocupa un espai el fa una miqueta més habitable pel següent cos que vindrà. Fa que el següent cos sigui menys senyalable. Uh-huh. Per dir-ho, si estem totes en pilotes, pues, evidentment, les que estiguem en pilotes serem menys senyalables, no? Quantes més dones hi haguem ocupant aquell espai d'aquesta forma. I, a més, fem aquests espais més segurs, sobretot per a aquelles persones que tenen menys facilitat per ocupar-lo, aquell espai, com poden ser els cossos trans, els cossos no normatius, els cossos racialitzats, etc. No? Llavors, per això jo crec que, evidentment, innegablement, necessitem condicions col·lectives, no n'hi ha prou amb gestos aïllats, però també calen valentes, desvergonyides, despreocupades individuals, perquè més enllà de la decisió de cadascuna, que evidentment és, no, ha de poder decidir què fa, no, respecte a la seva nuesa i respecte al seu cos, hem d'intentar que despullar-se torni a ser el que havia sigut, el que era, el que continua sent, una petita reivindicació de llibertat quotidiana. Si tornem a estar orgulloses de les nostres tetes, de les nostres vagines, dels nostres culs i del desig que aquests poden despertar, aprendrem totes a desitjar més i a desitjar millor. Per tant, per acabar, per tancar, el meu veredicte és despullem-nos.
2: Home, escolta'm una cosa. Uau. Laura Macaya, perdona'm. Una meravella, la nova col·laboradora del Vostè Primer, escolta'm, genial, els altres, l'Esther, a mi i el Joel, ens aplaudireu també per tenir aquest ull per descobrir a la ràdio, diguéssim, per favor, perquè això és una cosa increïble. Que bo, deies, Laura, perdona, estem una mica fora de temps, però la teva criatura, efectivament, vosaltres feu dobles, la Cília, l'Esther, la Laura?
3: No, jo em vaig fer durant molts anys, ara ja no.
1: Jo faig sempre, jo faig sempre menys a les platges més amb més gent, però pel tema de les xarxes socials no, perquè a més si ets el... No, però jo Laura, sí. Jo tinc la sensació que ser algú que em poden reconèixer incentiva, multiplica molt més les ganes que tindrà la gent de molestar-me. Per tant, quan estic a platges amb gent, però tinc la sort que vaig a moltes cales, moltes vegades ens posem en pilotes total perquè és molt més còmode per banyar-se. Bueno, els tios no porten sostens, vull dir, estan més còmodes, no? Pues nosaltres també. Però també quan vaig amb la meva filla i totes les nenes estan tapades a veure si els hi queda ben marcada el biquini, i nosaltres allà amb pilotes, que dius, a veure, generacionalment com està? Elles que més ho ensenyen tot, perquè elles van vestides molt sexualitzades amb aquests...
3: Això és el que no lliga, perquè quan estaves parlant pensava, clar, però després resulta que preadolescents van vestides molt sexualitzades.
1: Aquest estiu s'han posat de moda aquests texans amb mitja galta del cul a fora, però mitja, que si tens els llavis grans també et penja el llavi, també t'ho dic, vull dir que allò surt absolutament tot.
2: Els llavis del
1: xumino, vols dir? Bueno, és que hi han de tots. Hi ha un perfil d'Instagram que es diu Vulva Gallery, perquè la gent Vulva es pensa Gallery? Que totes les
8: vulves són iguals.
1: Són iguals, i una es penja, l'altra està més arrugada, l'altra li penja més una cosa, vull dir, com
8: llavis més grans, com més finets.
1: Com totes les parts del cos, que un té una orella d'una manera, pues les vulves algú li pot penjar, i les nenes també han de veure que hi ha llavis de tots els tamanys, no? Però van amb aquests texans mitja galta fora i després volen que es noti que porten els pits tapats, sí. Però clar, no he tingut el debat amb ella. És que tinc tants, filla, que
8: són les
1: que
8: xarxes socials.
1: Hi ha allò de la marca del biquini.
8: Les xarxes socials generen aquestes tendències.
1: Sí, perquè és moda.
8: I fan sense saber per què. És moda.
2: Escolta una cosa, si querem parlar-ne. Laura Macaya, moltíssimes gràcies. Ara, mira, una mica de publicitat, escolti, que vostès no se la perdin, perquè és boníssima la publicitat en aquesta ràdio, també. O sigui, en altres ràdios la publicitat no és tan bona com aquí.
4: Vostè Primer, amb Marc Giró. RAC 1. Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com. RAC 1. Tots som 1.
2: Doncs escolta, abans de marxar i per fer onejar la senyera, Escoltarem les paraules d'Esther Romagosa.
8: Molt bé, doncs mira, un plan per aquests dies de fresqueta que ens han arribat. Visitar la Roca Village perquè gaudireu d'una experiència única. I a més, demà, 11 de setembre, obren amb novetats de les marques més destacades com Isabel Marant, Sandro o Bimba i Lola. Per reincorporar-se a la rutina, res com els millors looks de la tardor que trobaràs a la Roca Village.
2: Escolta una cosa, moltíssimes gràcies, bon cop de fals, que vagi molt bé, visca Catalunya, fins i tot independent, escolta, què carai.
3: Molt som-hi. Bé, Marc. Bravo, bravo. Bravo.
2: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Sis minuts passen de 4:45 de la tarda. Fa res, uns minuts ens ho explicava la Mònica Folquet. Mònica, aquesta possibilitat de l'amnistia de Carles Puigdemont que podria desbloquejar-se en qüestió de setmanes.
10: En qüestió de setmanes, sí. Sembla ser que quan el Tribunal Constitucional hagi resolt el recurs de Jordi Turull i argumenti bé la sentència favorable a aplicar l'amnistia, el Suprem està disposat doncs, a no posar més pals a les rodes i aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig.
9: Bé, la setmana passada, avui fa 8 dies, ja especula sobre aquesta qüestió i per què el Suprem, fins i tot, podria prendre aquesta decisió, evidentment, en benefici de la dreta espanyola estratègicament. Saludem el periodista i escriptor Ernesto de Cáceres. Ernesto, molt bona tarda.
11: Molt bona tarda.
9: Què tal, com estem?
11: Hem encertat!
9: Sí, sí, ha encertat de ple perquè, tal com ens comentava la Mònica Folquet, després d'aquest acte de la represa, el que seria l'inici de l'any judicial, vostè ja, com dèiem, ens la va mig dir la setmana passada. Recordem-ho.
11: El 15 d'octubre yo creo que podemos considerar que le van a dar el amparo a Turull y van a decir que la teoría de Marchena del enriquecimiento y de Marchena y Llarena es una ficción. Permitir el regreso de Puigdemont aquí puede ser visto por la derecha y por la derecha del Tribunal Supremo, por Llarena y por Marchena, como una medida táctica interesante. Posible que Marchena y Llarena digan, oye, esta batalla la hemos perdido después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le damos la amnistía. Y además nos interesa que venga Puigdemont, porque de esa manera la gente va a recordar que Puigdemont ha sido amnistiado por Sánchez y eso va a crear problemas por Sánchez. Si ellos aplican la amnistía a Puigdemont, si gana Feijo, ya no tendrá el problema de Puigdemont.
9: Bueno, escolti, un aplaudiment per Ernesto de Cáceres, sí, sí. Perquè aquí vostè...
11: Per tot i totes. Porque hemos venido trabajando sobre esto sistemáticamente y el que sigue la consigue.
9: No, doncs és així. I vostè creu, suposo que valida aquest argument seu de que al cap i a la fi també li va bé a la dreta espanyola aquesta aprovació de l'amnistia de Puigdemont perquè li encolomen aquesta aprovació a Pedro Sánchez, no?
11: Bueno, Feijó lo dijo hace 2 meses y medio... Esa manera de Feijóo de hablar, esa manera rajoyana, cuando culpó de una manera inexplicable a Pedro Sánchez de ser el responsable de que no se le aplique la amnistía a Puigdemont. Usted lo recordará, sí. Hace 2 meses, 2 meses y medio, no lo dijo una, sino 2 veces. Dijo, no, es que Pedro Sánchez quiere tener cercado a Puigdemont, es el que le impide venir. A mí... Lo que se me ocurrió decir es, oiga, Feijóo, hable con sus amigos Llarena y Marchena y dígales que, bueno, pues que resuelvan el tema, porque la razón por la cual no viene Puigdemont es que tienen una orden de arresto solamente en España contra él. Hay una ley de amnistía, hay decenas de sentencias donde ya se consagra la ley de amnistía, hay una en particular que dice que la malversación no vale, que no se puede considerar una excepción, que es el caso del recurso de Aragón. Habla, oye, Feijóo, hable usted con Marchena y Llarena. Oye, A lo mejor es que, Tony, esto que nosotros decíamos en plan así de humor, se ha cumplido. Y ahora hemos visto que Llarena y Arrieta hoy pues han estado ahí cuchicheando y cacareando. Y como quien no quiere la cosa, dice, hombre, si el Tribunal Constitucional decide aplicar la amnistía al delito de malversación de Jordi Turull, pues nosotros, desde luego, somos caballeros y no vamos a tener que esperar al último recurso, porque el último recurso es el de Puigdemont. Y además es el último recurso porque ellos lo hicieron así, porque el recurso, el incidente de nulidad, se lo retrasaron casi un año. Entonces lo quedó al final, a la cola. Pero como el delito es el mismo en la cola y en el principio, que es el delito de la malversación, que es el caso que afecta a Jordi Turull y a Puigdemont, pues con que se resuelva solamente el primer recurso de amparo, ya vale, y por lo tanto hay que aplicarla. El Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional lo dijo la semana pasada en una entrevista en Radio Nacional de España, anunciando que, bueno, que el 22 empieza el tema con Turull y que, bueno, que él esperaba que no fuera necesario esperar hasta el recurso de amparo de Puigdemont, porque el recurso de Turull es lo mismo que el de Puigdemont, y que por lo tanto esperaba que el Tribunal Supremo pues reaccionara, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es que efectivamente la derrota de Marchena y de Llarena es evidente a partir sobre todo del fracaso de todas sus euroórdenes, de su intento de extraditar a Puigdemont de Schleswig-Holstein en el año 18.
9: A Itàlia, també?
11: A Itàlia.
9: Quan va ser detingut Carles Puigdemont, bueno, que també va anar a fer un acte, no recordo ara exactament quina població, i també va ser detingut, i també va ser posat en llibertat. És a dir, que tal com diu vostè, Llarena ho ha intentat fer per...
11: Per tierra, mar y aire.
9: Exacte.
11: Y sí, sí. Tal, y eso es un fracaso. Desde el punto de vista procesal, del punto de vista, policial, todo ha sido un fracaso. Y luego, desde el punto de vista político, también ha sido un fracaso, porque nadie les ha creído lo de la rebelión ni lo de la sedición. Bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les da un varapalo tremendo, no tienen ninguna percha de la cual colgarse, porque ellos esperaban y tal. E inmediatamente empiezan a dar marcha atrás sin que se note. Le aplican la amnistía a Meritxell Serret, cuando la tenían totalmente congelada. Manda el propio Marchena a la Audiencia de Barcelona en un auto el dossier de la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rubira, y dice que ha perdido el Tribunal Supremo la competencia porque ya no es aforada. Eso lo hace el pasado 25 de mayo, ¿eh? No hace nada. Y entonces, después de tener atascado el tema años, y entonces ahora viene el tema de que, oye, a lo mejor nos interesa que Puigdemont esté aquí, dejamos más a Sánchez, reactivamos la amnistía y creamos tensión con los medios de la derecha, y además... Oye, le resolvemos el problema a Feijóo, que viene Feijóo, que viene Feijóo. No le vamos a dejar este marrón a él. Sí, entonces, sí. Yo creo que aquí... yo cuando le dije la semana pasada tenía una información, por eso se lo dije, la información no la di que era lo que estaba pasando en el Supremo y en la cocina, y lo he hablado hoy con Miriam, ¿no? Mi información es que Marchena le estaba diciendo a la gente de Fomento, a la patronal catalana, que ellos no iban a poner pegas. Eso se lo dije yo la semana pasada, y fíjese, ha pasado solo una semana y se ha confirmado hoy en la apertura del año judicial. Entonces, yo creo que ellos se meten el rabo entre las piernas y dicen, oye, vamos a ser pragmáticos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo sigue la película ahora? Porque el día 22 de septiembre va Macías, José María Macías, el íntimo amigo de Llarena, tiene que ir a ponencia de Turull. ¿Qué va a hacer Macías? Hombre, Macías va, evidentemente, desestimar el recurso de amparo. Pero, ¿puede hacer eso o puede hacer alguna cosa más? Bueno, puede hacer una cosa más, porque Macías es un picapleitos, no es un magistrado. Digo, es un magistrado, pero ahora en el Tribunal Constitucional. Pero antes era picapleitos, y antes era una persona muy relevante del Consejo General de Poder Judicial, uno de los brazos derechos de Lesmes. Pero es íntimo de Marchena también. Y fíjese la situación peculiar en la que se queda. Él que sabe que Llarena quiere aplicar la amnistía si el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo, sin embargo, está contra la amnistía. Entonces, ¿qué va a hacer el día 22? El día 22 va a llevar una ponencia para que se desestime el recurso de amparo. Vale, es derrotada por la mayoría progresista. ¿Y qué puede hacer más? Aparte de la posibilidad de cambiar de ponente, que cuando uno, sabe usted, cuando uno pierde la votación, tiene que ceder la ponencia. Pero Macías puede hacer una cosa más, fíjese. Macías puede decir, no, no, yo no dejo la ponencia. Yo redacto la ponencia de la mayoría y además redacto mi voto particular. Puede hacer eso. Puede hacer eso porque puede interesarle debilitar la sentencia, descafeinarla, aunque refleje los puntos de vista de la mayoría, y seguir dando la lata a la derecha judicial y política y mediática, sobre todo, de que Sánchez es el responsable de perdonar a Puigdemont. Mientras, digamos, sigue la campaña. Y puede hacer eso, puede hacerlo perfectamente. La ley del Tribunal Constitucional permite que un magistrado, a pesar de haber perdido la votación, puede él asumir la ponencia de la mayoría, hacer la ponencia de la mayoría, en el sentido mayoritario, en este caso sería conceder el amparo, pero al mismo tiempo puede hacer el voto particular. Entonces puede hacer esto para brillar y para mostrar que él, en fin, es una persona que sigue de principios y que sigue adelante, ya veremos lo que hace. Pero lo que tenemos claro, lo que podemos anunciar a nuestros oyentes, es que tumbada la ponencia el día 22, tumbada la ponencia del día 22 de Macías, o se elige un nuevo ponente o él mismo redacta la ponencia de la mayoría, ¿de acuerdo? Uh-huh. Con lo cual, el 15 de octubre podemos, que el 15 o el 20, o ya cerca del 27 de octubre, el noveno aniversario de la Declaración Unilateral de la Independencia, tener a Puigdemont en Girona.
9: Doncs ho seguirem amb Ernesto Ekaizer, com també avui, Ernesto, hem estat al cas amb l'obertura de l'any judicial, la presidenta dels jutges i del Suprem, Isabel Perelló, ha denunciat l'obertura de l'any judicial la gravetat dels atacs als jutges per part dels membres del govern espanyol.
12: La crítica fundada contribuye a mejorar nuestra justicia y por eso siempre será bienvenida, por severa que pueda ser. Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución generalizada al juez de propósitos políticos o ideológicos.
9: Un dels més incisius contra la judicatura, que no se mossega la llengua, és, per exemple, el ministre Òscar Puente, que avui mateix ha dit això en una entrevista a Ràdio Nacional.
13: Hay tensión innegable, hay un Tribunal Supremo que ya de entrada decidió que una decisión soberana del Parlamento de España, como es la ley de amnistía, pues la iba a dejar en el congelador para unos cuantos. Y no se puede gobernar el país por detrás, ni desde otros sitios. La política se hace en el Parlamento y en el resto de instituciones se toman decisiones basadas exclusivamente, en el caso de la justicia, en derecho, no con una finalidad política.
9: Bé, amb aquestes, aquestes paraules que diu Òscar Puente, podríem afegir, Ernesto, la causa de Ceuta que l'investiga també la jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, on investigarà, el que no sabem si el govern del Marroc o investigarà el govern espanyol o què és el que farà, però aquí Òscar Puente ha continuat, diguéssim, aquest enfrontament entre la judicatura i el govern.
11: Bueno, yo creo que eso de quién hace el enfrentamiento pues está, sería discutible. Pero bueno, a mí me parece que lo que es interesante es que esta presidenta del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, es una marioneta de la derecha. Esto fue un acuerdo que se adoptó para nombrarla a ella sobre la base de una de un tamallazo en el grupo progresista. El vocal propuesto por Sumar, se caracterizan por hacer grandes propuestas de este tipo. Lo de Sumar, y en especial el señor Enrique de Santiago, porque Yolanda Díaz no se enteraba de nada, pues propusieron a Carlos Hugo Preciado, un juez de Barcelona, que con muy buenas relaciones con Margarita Robles, y este hizo de quinta columnista en el grupo progresista, porque este se sacó de la manga un acuerdo con otro magistrado del Tribunal Supremo, el señor Montero, para nombrar a Isabel Perelló. Querían una persona, el compromiso entre el Grupo Progresista y el Grupo Conservador, y entre el gobierno y el PP, era que se nombraba una mujer, uh-huh, y que fuera una mujer progresista. Uh-huh. Entonces ellos escogieron, entre las cerezas, en la cesta de cerezas, escogieron a la progresista que les convenía. Una persona que tiene que tuvo carné en la Jueces y Jueces para la Democracia, pero que no comparte absolutamente nada del gobierno de Pedro Sánchez, está en contra de la amnistía, y sobre todo que es íntima de Margarita Robles. Y entonces Carlos Hugo Preciado dijo, si vosotros no votáis a Isabel Perelló, yo voto con la derecha a Isabel Perelló, y junto con el voto de otra vocal, cuento con el voto de otra vocal progresista, Inés Herreros. Y con eso tenemos los 12 votos. Así que vosotros veréis. Y ahí rompe el acuerdo. Digo que es el tamayazo, porque recuerdo lo que pasó en Madrid con Tamayo, cuando frustraron la victoria del Partido Socialista.
9: Sí, ho recordo, sí, sí. Vull dir que va passar una mica el mateix.
11: Sí, entonces, desde entonces... Pero bueno, no es una invención mía, ¿eh? Desde entonces el Grupo Progresista, los vocales del Grupo Progresista, llaman a Carlos Hugo Preciado Tamayo. Se refieren a él como Tamayo.
9: Le preguntaba...
11: Entonces, lo que es interesante es que las únicas declaraciones que hace esta mujer es en defensa del corporativismo judicial. De eso es lo que se espera de una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial después de tantos años de Lesmes, 9 años de Lesmes, la derecha pura y dura, el zar. Cuando hay un deshielo, resulta que nos ponen a Perelló. Es una vergüenza.
9: No, li preguntava també, Ernesto, per aquesta jutgessa, Maria Tardón, no sé de quin peu calça, perquè ella vol portar la causa de la investigació del que seria... Doncs l'arribada d'immigrants a Ceuta, no sé què pretén o cap on creu vostè que anirà la investigació. És a dir, novament, torpedinar el que està explicant i el que està posant sobre la taula el govern espanyol, o aquesta inversió és més oberta i també intentarà aclarir si el govern del Marroc sabia que es anava a produir aquest...
11: El conflicto que nosotros tenemos con Marruecos no es un conflicto criminal, penal. En España ya tenemos una tendencia a criminalizarlo todo. Tenemos un conflicto político. Ellos creen que nosotros somos una potencia colonial, que Ceuta y Melilla son dos enclaves coloniales. Bien, es una posición histórica de Marruecos. Tenemos un conflicto además porque ellos regulan el flujo migratorio, porque hay un acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos también, donde le pagamos. Los europeos a los marroquíes. Pretender que esto es un problema criminal, penal, es un absurdo. Lo que pasa es que el absurdo forma parte de la política española. Criminalizamos todo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que hay un personaje que se llama Algoreta, David Algoreta, que está en la Comisión de Extranjería y que fue el antiguo asesor de Eugenio Pino. Es decir, sí, el tipo de las cloacas de la Operación Cataluña, de la Operación Kitchen. Bueno, pues este señor Algoreta supervive. Y ha estado años después, que ya Pino dejó de ser, en el año 2016, director adjunto operativo de la policía, el número 2 de la policía, y nombrado por Fernández Díaz, y que además, ahora Eugenio Pino y Fernández Díaz, entre otros, están esperando la sentencia de Kitchen, que va a salir dentro de un par de meses, y va a ser una sentencia fuerte. Resulta que este señor Algoreta pues participa en la elaboración de un informe de fuentes abiertas. Es decir, Facebook, Instagram, todo eso. Y hace una construcción que podríamos hacerla usted, yo y un abogado, sentados ahí en la mesa donde usted está en la diagonal, y sacando una serie de conclusiones. No tienen ningún fundamento desde el punto de vista científico. Y sin embargo, la jueza hace dos cosas. Pide ese informe a Algoreta,
9: ¿sí?,
11: a la Comisión de Extranjería, y al mismo tiempo, en una videoconferencia, le pide, por favor, que no eleve ese informe a la superioridad, es decir, al director general de la policía, sin fundamentarlo. No hay ninguna fundamentación. Desde luego no hay ninguna fundamentación escrita. Y usted sabe que esto se podría hacer en la medida en que ellos pueden actuar como policía judicial, pero también la ley dice que el juez tiene que razonar, tiene que motivar. ¿Dónde está la motivación de la señora Tardón? No existe. No existe. Además, es un informe de fuentes abiertas, no tiene ningún secreto. Y entonces ese es el informe que constituye el auto de la juez. ¿Va a investigar a Marruecos, dice usted? ¿Cómo va a investigar a Marruecos?
9: No, per això el que li dic, que
11: va a mandar a la UCO a Marruecos?
9: Per això, que veig que aquesta investigació no sé on vol anar a parar, o sigui, on vol, vol portar-la, perquè no té massa sentit.
11: La puede portar a un sitio, y es a Sánchez. Fíjese, a mí me llama la atención una frase de la jueza. Dice, como bien dice el presidente de gobierno, lo que ha ocurrido en Ceuta es un ataque a la integridad territorial del Estado español. Hombre, yo he leído, como usted sabe, muchos autos judiciales, he estado en juicios, décadas y décadas. Conozco a los jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, pero no les conozco de ver por la televisión, de hablar con ellos. De la Audiencia de Madrid. Y yo no he visto ningún auto donde una juez o un juez descalifica unas palabras de un presidente. Y esto me llama la atención. Dice, como bien dice el presidente de gobierno. Bueno, es evidente que ella se quiere apropiar del concepto, pero sobre todo quiere demostrar de que tiene cierta empatía con Pedro Sánchez. Pero esto es innecesario, esto es innecesario. Esta investigación, además hay otro hecho. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, un derechista, Jesús Alonso, desplaza a José Perals, el fiscal del caso, que estaba de acuerdo con abrir diligencias, por supuesto, y con la competencia de la Audiencia Nacional, pero dice, no. Este es un caso muy importante porque yo me hago cargo. Hombre, esta rapidez en hacerse cargo del caso también me llama mucho la atención. Y si además unimos a esto que todo lo que tienen ellos es ese informe, que es malísimo, que es especulación pura, y que si usted analiza parte por parte, está totalmente sesgado. Si uno de todos estos elementos, yo le digo que esa es una causa contra Pedro Sánchez. Y si a esto le uno que el señor Abascal quiere enchinar a Sánchez por delito de traición, de los artículos 580, 585 del Código Penal, que una de las de los puntos del delito de traición es ponerse de acuerdo con una potencia extranjera y permitir que entre en el territorio nacional. Si además uno esto, y uno lo de Feijóo, de decir que Pedro Sánchez va a terminar en la justicia, lo que está claro aquí es que es un golpismo puro. Y la jueza Tardón, no he mencionado los antecedentes. Los antecedentes es que estuvo 4 años con el alcalde José María Álvaro de Manzano de Madrid. Fue teniente de alcalde. No he mencionado esto primero porque lo que más me preocupa son las resoluciones judiciales. Y ese primer auto es terrible. Es un auto completamente insustancial. Es decir, pretende tratar un tema de un conflicto político de carácter internacional con Marruecos, de Marruecos con España, como si fuera un problema criminal. Pero en este país vamos a tratar todos los problemas políticos como problemas criminales. Vamos a criminalizar la política. Estamos locos. Ya lo hicimos con el procés, ¿o no?
9: Sí, señor.
11: Hicimos con el procés, lo criminalizamos. Y ahora está terminando con Llarena y Arrieta, presidente de la Sala Segunda, de tapadillo, diciéndole a unos periodistas en unos corrillos, en el año, la apertura del año judicial, oiga, que si el constitucional resulta que aplica la amnistía al recurso de amparo de Jordi Turull, bueno, pues no vamos a seguir jodiendo, no vamos a seguir poniendo palos en las ruedas, vamos a firmar la amnistía de Puigdemont. Esa es la manera de terminar. Es de vergüenza, Tony. Usted no sabe, me parte el corazón tener que decirle esto, porque yo vengo trabajando sobre los temas de justicia hace 40 años. Esta es la manera de terminar. ¿Qué pensará un juez de Bélgica que sigue la situación española, a la que le están dando la tabarra de en los últimos años, detenga usted a Puigdemont, detenga usted, extradítelo? Y van los tíos ahora en una reunioncita ahí con los periodistas y haciendo corrillos, y dicen, hombre, no, si el Tribunal Constitucional le da la paro a Turull, pues nosotros le aplicaremos la amnistía a Puigdemont. Me pongo a llorar, Tony, de verdad.
9: Escolti, abans de marxar...
11: Y quiero decirle...
9: Sí.
11: Quiero decirle que la sala tercera, la sala de lo contencioso administrativo, usted sabe que Lesmes decía, que es el presidente de la sala tercera, que en realidad lo único que hay, el único derecho científico que hay, es el derecho contencioso administrativo, el derecho administrativo. Que penalistas, eso es un globo, decía él, eso es un globo. Penalistas no existen, cualquiera es penalista. Bueno, entonces ahora le cuento, la sala tercera tiene asediado a Pedro Sánchez. Fíjese, el día 29 de junio saca la resolución que contradice la del Tribunal Constitucional de 2020, por la cual no se puede devolver a alguien que entra nadando por agua a Ceuta. Claro, no, en fin, nadar no se puede más que en el agua. Pero todo el que venga por nadando, no le devolvemos. Esa es la sentencia, que no tiene voto particular, del día 29 de junio. ¿De acuerdo? Se conoce el 8 de julio y las redes transmiten esta información, repican esta información. Si vienes nadando, no te devuelven. Bien, entonces, claro, los jueces, la ponencia es de un magistrado que ha sido secretario de Estado de Justicia de los gobiernos de Aznar. El presidente del tribunal de esa sala lo hace Lesmes, que ha sido presidente del Consejo General del Poder Judicial durante 9 años, 5 años por mandato y 4 por prórroga, y hacen una sentencia el 9 de junio, en el verano, todo el mundo sabe que el 29 de junio, sabe que, en fin, los temas de Ceuta son importantes, y contradicen la sentencia del Tribunal Constitucional, no progresista, sino conservador, del año 2020, que preside Juan José González Rivas. Una sentencia muy importante, donde dice que, en relación al tema de las aguas, donde se puede devolver a una persona que vaya por agua y que... porque también hay una frontera, porque también hay una frontera en el agua. Entonces, ellos contradicen y dicen, no, como no hay ningún obstáculo, o los obstáculos que hay no son importantes, pues no se puede devolver, y entonces esto es un efecto llamada, ¿no? Esto es un efecto llamada. Entonces el Tribunal Supremo se convierte en la Sala Tercera en progresista el 29 de junio, y hace una sentencia de un efecto llamada. Y ahora, acaba esta semana, por eso se lo contaba, de decir que los ciudadanos españoles que se les han reconocido la nacionalidad, sin embargo, se les suspende provisionalmente el derecho al sufragio. La ley de nietos, Tony. Entonces, claro, pero dice, ¿y cómo es eso? Hombre, ¿cómo lo han resuelto? ¿Han decidido anular los actos firmes que les reconocieron la nacionalidad de estas personas? No, es una pieza cautelar. Es una pieza cautelar. Aquí los demandantes, Vox, el PP, han pedido que se suspenda de manera cautelar el derecho de sufragio de los ciudadanos españoles sin anular previamente los actos firmes que le reconocieron a la nacionalidad. Es una barbaridad, porque claro, es colocar ciudadanos de primera y de segunda, no puedes. Y además hay un acuerdo de la Junta Electoral Central. Pero esto lo piden en una sesión que hubo el día martes, creo, en una vista que hubo, y lo piden Vox y lo piden el PP. Bien. ¿Quién es el ponente de esto? No conocemos la sentencia, conocemos el fallo. Narváez, Antonio Narváez. ¿Quién es Antonio Narváez? Pues ha sido fiscal, ha sido magistrado del Tribunal Constitucional hasta hace 2 años, ahora ha pasado a la Sala Tercera, y lo más interesante de todo esto es que el señor Antonio Narváez participa el primero de mayo del 2023 en una reunión en el Hotel Claridge de Madrid de fiscales con Alberto Núñez Feijóo, y manifiesta su deseo de que Feijóo llega a ser presidente del gobierno. Como ve,
10: Ernesto, Sánchez, disculpi,
11: està assediado.
10: Aquesta tarda el Suprem, s'han conegut 2 resolucions del Suprem en relació a la llei de nets, en què argumenten la suspensió cautelar de les altes en el cens d'electors espanyols residents a l'estranger. I el que diuen és que aprecien un perill fundat, real i seriós per l'objectivitat i la transparència de les pròximes eleccions. No sé si...
11: Así es. Pues eso... Eso es lo que me faltaba por decir, querida Mónica. Es decir, se han hecho eco de la denuncia de Pucherazo. Se han hecho eco de la denuncia. Vosotros sabéis cuánto es, en fin, el censo. el CERA, el famoso centro de ausentes que votan. En las elecciones pasadas, yo no sé si fueron 240.000 personas las que votaron, y los resultados favorecieron a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y es interesante que en este caso de los nietos, Feijóo incluso quería rebasar la ley. En el año 2022 visitó Buenos Aires y dijo que él iba a proponer que todos los que fueran exiliados económicos también tuvieran nacionalidad. Y ahora se pliega a las posiciones de Abascal. Abascal arrastra a Feijóo. Entonces, yo creo que esta resolución que acaba Mónica de citar una línea es un poco el espíritu de Antonio Narváez, es decir, hacerse eco de que en España estamos al borde de un pucherazo y que el Supremo va a evitar esto, con esta medida.
9: Ernesto i Kaiser, com sempre, un plaer que ens hagi acompanyat aquests 20-25 minuts d'aquesta primera hora del Versió RAC1. Una abraçada i cuidi's, que vagi molt bé. Demà tenim aquí diada. Una abraçada.
11: Abraçada.
9: Demà que no aparegui, com deia el nostre Gonzalo Boye, en fi, que seria l'impacte. Home, el Carles Puigdemont a la diada.
14: Sí, preciós.
15: Versió RAC1 amb Toni Clapés. RAC1. Aquest dissabte, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC1. Tots som un milió. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
9: Tal com apuntava fa uns minuts, concretament el 10 de setembre de 1981, és a dir, avui fa 45 anys, el quadre, l'obra, la pintura del Guernica va arribar a Espanya. L'obra de Pablo Picasso va viatjar a bord d'un vol d'Ibèria des del MoMA de Nova York després d'una llarga negociació amb el govern dels Estats Units. Així ho va retransmetre el periodista Héctor Arenas a Radio Nacional d'Espanya.
17: Con unos aplausos de los presentes en estos momentos he recibido ya aquí en tierra junto al avión que lo ha traído desde Nueva York, el famoso cuadro del Guernica. Ya ha salido desde la bodega del avión, estamos bajo el vientre del aparato, y de aquí el Guernica será transportado hasta el Casón del Retiro. Podemos observar en estos momentos la caja de madera, que debe tener una altura aproximada de casi 2 metros, y de largo debe tener... Señor Tusell, aproximadamente la caja esta, ¿cuánto de largo tiene y de alto?
18: Bueno, ¿cuánto de largo tiene, Ana?
19: 4,34.
18: 4,34 por 1,27 por 1,27.
17: ¿Eso supone que la obra está completamente extendida?
18: ¿Sí? No. O sea, está enrollada.
17: Está
18: enrollada en un rulo interior. Y luego hay un cajón exterior.
20: Y luego otro segundo cajón.
17: ¿Eso no ofrece peligro de deterioro?
18: No, en absoluto. El Guernica no puede ser trasladado sin ser enrollado, por sus dimensiones, como cualquier cuadro grande, y eso se hace habitualmente.
9: Marta Cailà, bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Sempre s'ha explicat que Pablo Picasso va pintar aquest quadre inspirant-se en el bombardeig que va patir el poble basc de Guernica l'any 1937 per part de la Legió Còndor Alemanya. Però realment el Guernica mostra els horrors de la guerra? Avui, 45 anys després de l'arribada d'aquesta obra a Espanya, saludarem un investigador que defensa una tesi completament diferent.
9: Doncs saludem el professor José María Juarranz, de la Fuente, catedràtic de Geografia i Història i autor de Guernica, la obra maestra desconocida. Professor, bona tarda, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
9: Y gracias por acompañarnos. Usted investigó durante 14 años la historia del cuadro más emblemático de Pablo Picasso. Estamos hablando de una obra que, en principio, le encargó el gobierno republicano para el pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, en plena Guerra Civil. Según el Museo Reina Sofía, donde está expuesto, se explica que se expone el siguiente texto: el bombardeo del pueblo vasco de Guernica el lunes 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana durante más de 3 horas fue su fuente de inspiración. Y la pregunta que le traslado es: tras investigarlo durante 14 años, ¿usted cree que tiene alguna relación con la Guerra Civil y el bombardeo de la población vasca de Guernica?
14: Bueno, pues ninguna. Yo más bien creo que el cuadro no tiene ninguna relación ni con el bombardeo ni con la guerra civil. El cuadro, bajo mi punto de vista, es una obra fundamentalmente autobiográfica. Picasso, toda su obra, los principales biógrafos lo consideran así,

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 6 minuts continua la Ràdio Esportiva RAC1 en aquest dijous de Champions. Sí, sí, és dijous i hi ha hagut Champions. Això només passa en aquesta primera jornada, en la jornada inaugural, des del nou format. Aquesta primera setmana de partits, doncs, és exclusiva de la màxima competició continental. Igual que, per exemple, la setmana vinent només hi haurà Europa League. La setmana vinent, dimecres i dijous, només hi ha partits d'Europa League per estrenar en exclusiva, diguem així, la segona competició europea. Dos dies d'Europa
2: League?
1: Sí. Hòstia. Hola, Poquí, què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Dimecres i dijous, sí, sí. Setmana exclusiva d'Europa League, la setmana que ve, que hi ha jornada de Lliga entre setmana, i la Reial Societat i el Celta ja van avançar el seu partit, ja l'han jugat, i se centraran en aquesta jornada exclusiva de l'Europa League. Hola, Martí.
4: Què tal? Bona nit.
1: Hola, Maria Fernández Vidal.
4: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Molló segueix per aquí. Què tal, Molló?
5: Hola.
1: Bona nit. Bé, a veure, d'avui, a Bayern de Múnich, jo crec que s'ho han més del compte per derrotar el Bodo Glimt per 5-0, tot i que diguis, no, l'ha golejat. Li ha costat, eh?
5: Home, el descans ha empat a 0. Sí, sí. No ha estat, o sigui, no ha estat una piconadora... o aquella piconadora habitual dels bavaresos que ens té acostumats, no va ser el Barça ahir, vaja. Ha estat una imatge més normal, diguéssim.
1: Va. El United ha golejat 4-0 al Sabà de l'Azerbaidjan, que el Barça ha de visitar el novembre.
5: Sí.
1: El Barça ha de visitar el novembre. I vas dir?
3: Sí, sí.
1: I vas tu, eh?
3: I l'Àlex també.
4: Sí, sí.
5: I la sensació, veient-los avui, és que el més complicat serà el viatge, justament.
1: Sí, sí, evidentment.
5: Al seu estadi plantaran més cara, m'imagino.
4: Alguna escala s'ha de fer per anar... Per tornar, no, per tornar ho tenim bé.
1: Realment és la venta focs de la Champions, i sí,
5: sí,
1: mira,
5: sí, sí.
1: Avui el United li ha passat per sobre sense fer res de l'altre món. I me n'alegro molt, el Como de Cesc ha tingut una estrena triomfal a Europa, ha guanyat 4-1 al Leipzig, i de moment està al top 8, de moment. És cert que té un calendari complicat, i que ha de visitar el Camp Nou en l'última jornada, a finals de gener. Però, escolta, juga bé, ritme, no? Tu passes bé veient el Como?
5: No, jo és un dels equips que ara mateix m'agrada més de veure. D'Itàlia, de llarg, per suposat. Però és veritat que quan t'asseus a mirar un partit del Como passen coses. I mira, me n'alegro també per De Michelis, que s'ha entrat al Leipzig, que hagi perdut 4-1, perquè va deixar tirat al Mallorca.
1: Sí.
5: Havia renovat, al cap de 3 setmanes se'n va anar al Leipzig pel seu projecte de Champions, i mira, d'entrada 4-1.
1: Bueno, primer, De Michelis el va baixar l'any passat de primera a segona.
5: Sí, sí.
1: Perquè va fer un tram final de temporada, sí, espectacular.
5: Sí. Renova.
1: Renova segona.
5: Està planificant la segona divisió dient que no, que ell es queda amb el compromís, i després els deixa tirats. Doncs mira.
1: Hem perdut.
5: Ahí ho tens.
1: Han d'anar al Bernabéu, no? L'Leipzig, sí, de De Michelis.
5: Aquell dia voldrem que guanyis.
1: Sí, aquell dia anirem amb De Michelis.
3: No passarà.
1: No.
5: Suposat.
1: Està mirant el Como, que a pròxima jornada va al camp del Feyenoord, pot guanyar. Després té un Como United a casa, però...
5: Bé,
1: s'ha de jugar. Hi ha un Lens Como, pot guanyar, a França. Como AEK d'Atenes, pot guanyar.
5: Sí.
1: Betis Como...
5: No, és que són els dos últims partits que li compliquen el calendari.
1: És que
5: els dos últims...
1: Pot estar allà dalt, sí, els dos últims és Como PSG i Barça Como.
5: Ha d'haver fet la feina les 6 primeres jornades. De moment... 4-1, vull
1: dir. Té bona pinta, sí. De la resta d'avui, l'Eslàvia de Praga ha perdut 2-3 a casa amb el Lens, en un final boig.
5: Sí, amb 10 l'Eslàvia tota la segona part, però han arribat els gols a partir de l'expulsió, 1-0, 1-1, 2-1, 2-3. En 3 minuts, a l'afegit, el Lens ha acabat guanyant. Poca cosa el Lens, no m'ha agradat pel que hem seguit de Quadull.
1: I a la tarda, els dos únics empats d'aquesta jornada, que són el Fenerbahçe 1, Roma 1, i el PSV Eindhoven 1 i Shakhtar Donetsk 1. 18 partits, 2 empats només.
5: Això vol dir...
1: La palla va cara, aquí.
4: Si aquests dos han estat com clavats, amb sí, un gol visitant just abans del descans i el gol local just després del descans.
1: Ah,
4: tots dos igual.
1: No la tenia, aquesta, és bona.
4: Sí, sí.
1: I, en principi, ha dimitit l'entrenador del Fenerbahçe?
5: Sí, ho estàvem comentant. Ara em comentaven a l'aire durant la pausa que el president del Fenerbahçe diu que no accepta la dimissió. O sigui, és que allà a Turquia...
1: Xou.
5: Vull dir, és una mica de xou, sí. Veurem, per tant, com acaba. Si Ismael Kartal continua sent l'entrenador del Fenerbahçe la segona jornada d'aquí un mes o no.
3: O sigui, tindran un altre segrestat, igual que Julián, no? Allà.
1: Podria passar. Pròxima jornada, Aston Villa-Fenerbahçe. Bé, a veure si aquest entrenador s'asseu o no a la banqueta, sí, de l'Aston Villa. El Barça que ha d'anar a Turquia precisament en la pròxima jornada, que és un Galatasaray-Barça, el 13-14 d'octubre. Fins d'aquí un mes no torna a la Champions. I, com a conya, ara repassava jo la classificació, PSG-Bayern-Barça, aquests són ja els tres primers, per diferència de gols, podria ser perfectament que acabés així la lligueta, no? PSG, Bayern, Barça, és igual l'ordre, però són
4: queda
1: tres.
4: Queda un mundo, eh?
1: Queda un mundo, però són els... No, estem d'acord que són els tres que sí, millor ho han fet o sí, que són els favorits?
4: Sí, sí, però no, jo de la temporada passada em vaig quedar una mica amb la sensació que realment tampoc és tan important que entre els vuit primers.
1: No, els dos últims anys s'ha demostrat que no. Mira el PSG.
4: És a dir, que està molt bé, eh? Però que hi havia com una urgència i una...
2: Perquè t'estalvies, perquè t'estalvies partits, bé, una eliminatòria, sí, no? En un moment de la temporada en el que costa portar-ho tot, amb la Lliga, la Copa, etc. Però és veritat que pel que fa el desenllaç de la Champions...
3: Ara serveix per jugadors partits menys. I a més, cotxambre.
5: Ara és veritat que si acabes els dos primers, això sí, tens sempre la tornada a casa.
3: Ah, això és important.
5: Sí, ho van arreglar l'any passat, sí.
3: No, no,
1: però només els dos primers.
4: No, només
3: si quedes quart, que et doguin passar.
5: No, si quedes quart...
1: I te'l roben, estàs fotut.
5: Sí,
4: exacte, això no ho han canviat.
1: Sí. Els play-offs són el 17 i el 24 de febrer, si no vaig errat, no? El play-off de setzents. No,
5: en aquesta munió de papers ho tinc, sí. Diria que sí.
1: No, t'ho dic perquè, clar, és que aquest play-off, si no acabes entre els vuit primers, aquest play-off és tornant d'Istanbul, de la Supercopa d'Espanya, perquè aquest any la Supercopa d'Espanya va al febrer. Vull dir que també sí que per aquí pot haver-hi un desgast que interessi, no?
2: El 7 de febrer.
1: Sí, sí, i crec que 10 dies després hauries de jugar aquesta anada i tornada d'aquest play-off de setzents, no? Si no acabes en el top 8. O sigui que també podria haver aquí un desgast extra, perquè abans la Supercopa era el gener i ara serà el febrer a Istanbul, no?
5: 16, 17, 23, 24,
1: el
5: play-off.
1: Clar, tornes a Istanbul el 8 de febrer, doncs en 9 dies hauries d'afrontar l'anada i després la tornada d'aquest play-off.
5: Bé, jo estic aviar-sos, eh?
1: PSG, Bayern, Barça i United són els quatre primers de moment, el Como és cinquè, l'Sporting de Portugal sisè, l'Stuttgart setè i el City vuitè. Novedes, eh? Onzè. El Betis és onzè, 14è al Madrid, ara mateix.
5: Com riu.
1: Sí, i l'Atlético estaria eliminat, és 25è. Ara mateix estaria eliminat l'Atlético de
2: Madrid. No li està agradant això que estàs fent.
1: No?
2: No.
1: No, pròxima jornada, Atlético, Manchester United. Vull dir que té un calendari complicat també Simeone.
2: Ahir el Joan va celebrar fort els gols del Liverpool.
1: Home.
2: Camp Nou buit i aquest home cridant gol.
1: Perdona, mira, anem a sentir Cesc Fàbregas, entrenador del Como.
6: 20-21 años, hay que bajarles un poquito a la tierra rápido, porque esto del fútbol va muy rápido y hay que estar atentos, ¿no? Pero bueno, la verdad que un buen partido en líneas generales, sobre todo primera parte, un nivel muy alto. Segunda hemos empezado muy bien, después hemos tenido algún problemilla en controlar algunas cosas por fuera, nos hemos adaptado, jugado un bloque un poquito más bajo, les hemos dado el balón a intentar pues transitar un poquito más, ¿no? Que ha salido bien. Creo que después si metemos el 4-0 con la de Lucas solo sin portero, se termina el partido. Después a estos niveles les das con un fallo un poquito en una salida de balón, les das un poquito de alas a continuar a creer, y este es el nivel de Champions, ¿no? Así que bueno, bien, buen inicio, pero a seguir.
7: Precisamente hemos visto durante el partido en varias fases cómo el cómo se adapta, ¿no? O sea, quiere tocar, quiere organizar, de repente el juego directo también le va bien. Te hemos visto a ti pedir, por ejemplo, a tu portero sacar en largo alguna vez, ¿no? Vas como cambiando mucho durante el partido, entiendo que es para sorprender, para que el rival esté todo el tiempo sin saber muy bien cómo reaccionar.
6: Bueno, yo entiendo que el fútbol hoy en día tienes que estar preparado para todos. Tú quieres ser un equipo completo, tienes que dominar muchos registros, hay mini partidos dentro de partidos, entonces tienes que saber solucionar ciertas cosas, sobre todo a estos niveles. Hay partidos que puedes ganar pues jugando siempre igual, y hay otros como hoy, a estos niveles, repito, que son niveles que nosotros no estamos tan acostumbrados a eso, a manejar ciertos momentos, ¿no? Y repito, equipo muy joven que somos, con hambre, pero hay que también educarlos, ¿no? En muchas maneras, digamos. Así que bueno, pero muy contento, y ahora a continuar.
7: Me recuerda un poquito también a Luis Enrique, que te ha echado un capote también en tu idea futbolística, ¿no? Y tantos entrenadores españoles en la élite en todos los países, eso no es casualidad.
6: No lo sé, quiero pensar que no. Bueno, el nivel del fútbol español a nivel futbolístico somos los mejores, porque los chavales lo han demostrado en el Mundial que son los mejores, y eso hace que seamos los mejores, porque lo compramos todo para todos, que como tiene que ser, y a partir de ahí también pues el nivel de entrenador español es un nivel muy alto y se está demostrando con todos. No voy a citar nombres porque los conocéis todos, así que
8: muy orgulloso de todo lo que están haciendo y nosotros de aquí los jóvenes que intentamos empujar y aprender de ellos.
7: La última, ¿puede ser el año de algún español? El Barça está muy bien, ¿eh? Dicen que apunta lejos.
8: A nivel Champions. Ganar Champions. Joder. Pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre como lo intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
7: Os vais a encontrar con ellos luego más adelante. Gracias.
1: Dan miedo, ha dit Cesc Fàbregas, eh? Dan miedo. Escolta, el veieu com a futur... És que me l'estava imaginant com a futur entrenador, com parla, com veu el futbol, no sé, què?
4: Sí? A mi m'ha sorprès, eh?
2: Jo crec que això en algun moment passarà.
5: Com a mínim sonarà, no?
1: T'encaixaria, no? Sí, us encaixaria,
2: sí,
1: no?
2: Sí, hi ha noms que sempre encaixen, no? Cesc, Busquets, no? Ara que també està al filial, tots aquests jugadors que han sortit de la Masia, del Barça, i que han mostrat aquest segell que tan agrada, sempre són candidats a tornar a la banqueta. Però està bé que es rodin amb altres equips, el Como... Està bé.
4: I que el Barça aprengui d'experiències anteriors, perquè la gestió d'altres doncs, figures que han format part de la història del club doncs, tinguin... No vol dir que obligatòriament els hi hagi d'anar bé, però que la gestió sigui millor, jo crec.
1: Tu te l'imagines algun dia, el Cesc? Te l'agradaria, Joan?
3: Ni sí, ni no. És que ni fred ni calor. No ho sé. No, sincerament, no m'ho he plantejat. No conec prou el com juga, si, per saber si és bon entrenador, si no, m'imagino, home, jo que deu saber-ne i que sap com juga el Barcelona. Però no tinc una idea formada al respecte, ho sento, no... I com molt bé ja heu dit, que el fet que sigui de la casa no implica que després li surti bé
1: ja ho hem vist,
3: i que vagi bé. Per tant, ara per ara, sincerament, no. Si Déu no ho vulgui, Flick marxés d'aquí...
1: No, ara per ara no, eh? Jo estic parlant a llarg termini.
3: Bueno, ja, però llarg termini és... Com 3, 4
1: anys.
3: És un any.
1: No, jo l'hagués posat en 2, 3, 4 anys.
3: Jo prefereixo...
2: Ell va dir que volia estrenar al Camp Nou.
3: El com?
2: Flick.
3: Doncs ja ens anem ja... Al...
1: Dos anys ben bons, clar.
3: 27-28. Doncs a partir d'aquí... Sí, en aquest termini no el visualitzo.
1: Jo la gran diferència amb Xavi, que tots ens està venint al cap, Xavi o Koeman, per exemple, però més recentment Xavi, és que Cesc ha estat a la Lliga Italiana i ha acabat a la Champions i avui està debutant a la Champions i veus el to de l'equip i penses...
3: No, sí, segurament
5: primer
3: sí.
5: Primer es va pujar a primera.
3: Clar, clar. Està fent un aprenentatge i s'està curtint, cosa que no que és la de Xavi, segurament va ser aquesta. No, però ara per ara, si tu em preguntessis, jo et diria, home, jo el que visualitzaria sí o sí és la tornada de Luis Enrique.
1: Clar, clar.
3: Aquest és el que jo diria, aquest és l'unicorn que jo empaitaria. O Guardiola, però Guardiola serà seleccionador d'aquí poc.
1: Quan acabi la seva etapa a París, ella estaria boig per tornar a viure a Barcelona i per entrar al Barça.
3: Si hi ha l'opció de Luis Enrique, la resposta és no visualitzo.
5: No, també és veritat que hi va haver algun moment que el nom d'Arteta, quan va arribar a l'Arsenal, però clar, és que Arteta, i ara que això Cesc no ho farà, ha dimitit de la idea Barça. Que em sembla bé, que és legítim, que un entrenador digui no, jo amb els jugadors que tinc crec que em pot anar millor... Bueno,
1: li ha donat rèbit ja, guanyar una Premier, no?
5: Arribarà a la final de Champions, que l'Arsenal l'havia fet dues vegades, sí. Però això jo crec que un entrenador del Barça, el tema de la idea, no?
3: És que igual si vingués al Barcelona Arteta...
5: Segurament.
3: Pues el tio diria, bueno, pues amb els jugadors que tinc recupero la idea Barça. Sí. Igual.
1: Però a mi m'agradaria més Cesc en un futur a llarg termini que no Arteta. Per exemple,
3: no he tingut un carinyo més especial a Cesc mai. No el visualitzo així, en canvi Luis Enrique sí que l'hi tinc.
1: Clar, clar. I ja sabem el que
3: és un senyor que filtrava alineacions a l'època Guardiola. Quan no jugava, filtrava les alineacions a amiguetes seus de la premsa.
1: Ah?
3: Sí.
1: Ah, sí.
3: Per tant... Oi...
1: Va, no sé. La gent canvia.
3: Però m'has preguntat si el violitzo. No, el
1: tu viixaries més a Luis Enrique, que ja ha guanyat un triplet amb el Barça.
3: És que no hi ha color.
1: Val. Hola, Miquel Agut.
9: Bona nit, Luis Pariser.
1: Ara deia, dan miedo, Cesc Fàbregas. Avui has estat mirant una mica la premsa internacional o grans comentaristes i em deies, hi ha tants elogis al Barça de gent que ha jugat a futbol que val la pena destacar-ne uns quants, no?
9: De fet, m'hauria anat bé que el Como hagués jugat ahir i que aquesta pregunta l'haguessin fet ahir perquè llavors hauria pogut incloure la resposta en el recull de que aquesta nit, però vaja, sí, de fet una cosa que ha passat al Barça diverses vegades al llarg de la història és que els rivals i els analistes elogien el Barça pels resultats i també pel joc, perquè quan el Barça funciona i té l'essència clara, és un equip que enlluerna molta gent. Per començar, Van Bronckhorst, l'entrenador del Feyenoord, que ahir deia això a la sala de premsa després de perdre contra el Barça per 5-1.
10: Com vam dir ahir, s'ha confirmat després del partit, hem jugat contra el millor equip del món. Tenen els millors jugadors del món, però també són els millors per la manera de jugar.
9: I després, també, floretes no només pel col·lectiu, sinó per la Min.
11: Con su edad, que ha ganado todo en el mundo, Copa del Mundo también, es un jugador que la afición hay mucho, mucho querer, ¿no? Es un jugador que puede ganar el Balón de Oro. Yo creo que es el mismo nivel como Ronaldinho y Messi, son cracks de este equipo. Él va a ganar el Balón de Oro, la pregunta es cuándo, pero tiene todo para ganar este.
9: Hi ha coses que els neerlandesos mantenen, eh? El pregunta és cuándo, eh? Diu Van Bronckhorst. No és que s'hagi desdoblat, eh? La primera resposta era del tram en neerlandès, de la roda de premsa, la segona de quan es van permetre preguntes als mitjans catalans i ell va poder expressar-se en castellà després de 4 temporades de Blaugrana. I, d'altra banda, lluny del Camp Nou, a la CBS, sabeu que hi ha aquell show els dies de la Lliga de Campions que té molta fa i molta reputació amb Thierry Henry, Micah Richards i Jamie Carragher, l'exdefensa del Liverpool. Doncs ahir va fer una mena de monòleg després del partit del Barça en què va dir això.
12: The great teams always come back and it almost feels like it's time.
13: Els grans equips sempre tornen i ara sembla que és el moment del Barça. El Madrid és el club més guanyador de la història i ho ha aconseguit a la seva manera, però no hi ha res millor que veure el Barça guanyar la Champions amb el seu estil. Tot i que el PSG s'hi ha costat aquestes dues últimes temporades, el Barça és un club especial que juga amb un estil que també ho és i que ningú ha pogut igualar del tot. És com si poguessin tornar enrere i fer que Lamine, com Messi en el seu dia, fos l'estrella d'un grup de grans jugadors que tornessin a fer el Barça campió a la Champions. Abans hem dit que Lamine no ha estat al millor nivell durant l'estiu, però només té 19 anys i ja ha guanyat un Mundial i una Eurocopa. Per tant, només li falta la Champions.
9: No està malament.
1: No, no, no gens. Aquesta gent o elogia molt el Barça o li clava algun pal. Qui? Recordo, Henry a vegades també ha arribat a dir alguna cosa.
3: Va, diu que li falta, que li sobra valentia. Sí. Això que diu Henry normalment.
1: Quan queda eliminat, que potser no hauria d'haver anat tan endavant, alguna cosa així. No, en general l'han elogiat molt. Sí,
9: però sí. També és veritat que els mitjans britànics, com que paguen unes morterades increïbles a aquest nivell d'exfutbolistes, perquè clar, estem parlant d'estrelles, com que paguen aquestes morterades, també els demanen que es mullin. És a dir, a vegades hi ha jugadors que van a fer d'analistes o de comentaristes i que una mica són polítics, neden i guarden la roba, i aquí no, aquí diuen, escolta, paguem molta pasta pels drets de la tele, de la Champions, i perquè vosaltres estigueu aquí, per tant, les coses com les sentiu i vinga, i brillo. I també per això a vegades potser poden generar una certa, doncs no sé, discrepància, però vaja, en tot cas, sí, el Barça l'han elogiat molt últimament.
1: Molts elogis pel Barça en aquest inici de temporada, sens dubte, no n'hi ha per menys. Ahir, que us veu mullar molt, no, Anaís i Poquí?
2: Al principi, sí, sí, amb el gol de Rafinha no el van veure.
1: No vam veure,
2: va començar
1: no vam veure.
2: A caure allà...
1: Ni els defenses, ni els defenses que van anar a terra no el van veure.
2: I
3: lo divertit, lo divertit. No ho vam veure.
2: Correcte.
1: El piscinasso aquell.
3: El partit és això.
1: Heu vist imatges avui a frames trencats o fotografies tancades d'allò? És brutal, aquella imatge, sí, sí, dos tios a terra amb els ulls tancats, plens d'aigua, no? I Rafinha encara
3: n'ha
1: sortit.
2: Semblava el Tutuki, sí. El Tutuki Splash.
1: Semblava el Tutuki Splash, sí, sí. No, és un golaç per tot, no? Per com s'avança el defensa i per com ho resol.
3: Primer, la passada de Pedri, que avui l'he vist per la tele. La passada de Pedri...
1: Avui has vist el gol, per fi.
3: Avui he vist el gol. Clar, que després Pedri també li fa una assistència a Rafinha en el segon. La passada de Pedri ja és brutal. És una passada...
1: Espera, Agut, gràcies.
9: No, home, disposat.
1: Molló, també et deixo anar a descansar, gràcies. Que ja ens quedem aquí, que ara arrencaran amb la tertúlia i així us deixo sopar una mica, gràcies.
2: A la Pedri, doncs, cap a Lamine.
3: Cap a Lamine. Sí. Lamine de primeres. Pues que, primer el control de Rafinha és una pilota dividida. Però és que com enganya els dos centrals és brutal.
2: Els deixa asseguts, estabornits.
3: Sí, sí.
2: Minut 3.
1: I us el veu perdre, eh?
3: Ens el vam perdre, estàvem recollint...
2: Perquè estàvem recollint tots els cables i l'ordinador. A mi sembla caure l'ordinador de terra. Bé, va ser un... No, l'ordinador està bé.
1: Jo no us veu
2: bé,
1: posar després.
3: A la fila de darrere, els scouts del Barça es van fer una mica d'espai.
2: Sí,
3: Ah, és que jo estava recollint i sento quan de l'escau diu Rafa, Rafa! I dic, hòstia, algú ha passat, i em giro, i és el moment que el Rafinha remata. Però clar, el tros
2: la seqüència...
3: bo, la seqüència bona no la vam veure.
2: No.
1: Fins avui no l'heu pogut veure, no? Ahir, per cert, alguna queixa que van requisar per aigües, perquè és un objecte que és perillós si el llences.
2: Ah, no, clar, estava aquell camp per entrar sense paraigües.
1: I algun soci s'ha queixat, i també, evidentment, una vegada més, de l'afició rival. Sí.
4: Hi ha gent que va haver de deixar el paraigües obert perquè estava, encara que no plovia, perquè estava ubicada sota de la...
1: La veritat és que s'ha convertit en una cosa habitual i és impresentable. Vull dir, jo no sé com es pot solucionar. Hi ha molts camps que posen aquella malla protectora, no, jo, que sembla una gàbia per l'afició rival.
3: Jo posé una gàbia. Ara hi ha unes mampares de...
1: No, però això estava posada a la mampara allà.
3: Sí,
1: ja
3: sí.
1: No mampara.
3: Però és que jo posaria una gàbia, que ell estigui, que aquesta xusma estigui a la presó. Perquè són gentussa.
4: Al final, és que jo crec que es tracta de que no puguin llançar coses, perquè al final la gent que està sota, bueno, pues, els hi barrots, tiren les cerveses, els hi tiren tot.
3: Barrots i plàstic. I plàstic, a més, una mica embrutit, que els hi costi veure el partit. I quan estigui la tercereria, confio, espero, que els posin a dalt de tot, que no... És a dir, a dalt de tot hi ha un gol, que ho vegin tot malament, que no puguin veure bé el futbol, perquè són xusma que no mereixen bé el futbol.
2: Jo crec que el futbol és el que menys els hi importa, el que dic. La sensació que van a embardar, i ja està, que és el gran objectiu. Arriben a la ciutat, fan una bona prèvia, arriben fatal a l'estadi i es dediquen a això, a insultar, a llançar de tot... I no pots fer res perquè si dius alguna cosa igual encara t'emportes un mastegot i és tristíssim.
3: Vaig encara amb uns. Abans d'entrar estava amb la meva dona prenent una Coca-Cola abans del partit, en aquell camp que hi ha a Travessera de les Corts, a dalt, que hi ha un poliesportiu.
1: Sí.
3: Que hi ha un bar allà.
1: Sí, cobert, no?
3: Cobert. I estàvem allà i van venir un grup i van començar puta Catalunya, puta Barça,
2: sí,
3: tot el
2: ratiu. Sí, és que
3: és que no... I, escolta, nois, i eren tios joves, eren tios aparentment persones com nosaltres, vull dir,
1: neerlandesos,
3: però no. I et dic més, aquesta xusma del Feyenoord, dels pitjors que he vist.
1: Dels xungos. Conflictiva, ja.
3: Dels xungos.
1: Estàvem avisats.
3: Que està fot ràbia que Johan Cruyff acabés la seva carrera de futbolista allà. És que Cruyff va acabar la seva carrera, tingues una mica de respecte, una mica de senyoriu, una mica de saber pel joc que has tingut el millor jugador europeu, que a més era jugador del Barcelona, guanyant-te un doplet que no t'ho mereixes. Que no t'ho mereixes, home!
1: No, jo no sé com s'ha de solucionar aquesta qüestió. Ara anirem al futbol, que és el més interessant d'ahir, però és veritat que com a mínim volia comentar-ho perquè és habitual als camps. Llavors, o tu li envies un vídeo a la UEFA i aquesta gent no pot tornar a un camp fora de casa seva durant 3 anys i així n'aprenen i anar-ho fent així en totes les aficions. És que si no, no ho entenc. I que aquelles localitats... Pues les

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Que sense Lamin i sense Rafinha es perdia velocitat, fitxo a Gordon Adeyemi, fitxo a Rodri, no ho sé, veig un equip com molt més compacte. També comptes amb Cubarsí amb un any més, Lamin un any més, tens a 8 campions del món a la plantilla, que vulguis que no, doncs també t'ajuda a creure-t'ho més, i ell també coneix millor on està i el que s'exigeix. Llavors, tinc la sensació de que ens ho passarem molt bé.
3: Tu, Maria?
4: Jo crec que ja ens ho estem passant molt bé. Una de les coses que a mi em sorprèn més o m'ha agafat una mica més amb el peu canviat és el moment, perquè jo crec que tothom hauria comprat que el Barça fitxa a l'estiu i aquells fitxatges doncs necessiten un temps d'adaptació. Tothom hauria comprat que el Barça tenia molts jugadors al Mundial i per tant els internacionals doncs potser trigaven una mica més a arribar al seu estat òptim de forma, al seu millor moment, al seu prime. Tothom hauria comprat que aquest projecte doncs hagués començat a funcionar una miqueta més tard, però és que ha estat des del primer dia i a més no, és que el primer partit va anar molt bé. El que està una mica sorprenent és la continuïtat, que no és... Llavors també hi havia gent que deia, no, ja veuràs a la Champions. Arribar a la Champions i es manté aquest nivell altíssim o encara més. I clar, segur, el Barça acabarà perdent, però la manera, la solidesa amb la que ha començat la temporada per mi ha estat inesperada i de moment molt ferma.
5: Sí, i t'he de dir que té raó, Cesc, que el Feyenoord no és un mal equip, no? Pugui, a mi ahir va generar ocasions i tal, sí, passa que el Barça el va acabar anul·lant
4: fàcil,
5: al final.
4: Sí,
3: sí,
4: fàcil.
3: Sí, jugadors bons... Ahir va haver un parell de jugadors del Feyenoord que van jugar
5: el
3: molt
5: que bé. Vull dir és que no és el València, no és l'Els, que pots dir bé, el Barça golejat perquè Espanyola... No, ahir era Champions i era potser dels pitjors rivals que t'han tocat, però que van jugar bé a futbol. Ja,
3: però jo tot i això, aquesta anàlisi, o sigui, si la pregunta és si t'agrada més, la pregunta era si t'agrada més aquest Barça, me la fas al mes d'abril.
5: Val. Necessites marge, eh?
3: No és que necessiti marge, és que ja no és pel fet de que portem només 5 partits, independentment dels rivals, estem a 10 de setembre. Bueno, d'aquí mitja hora seràs la diada, visca Catalunya Lliure. Però vull dir, no... Crec potser que el que s'està fent massa és desfermar l'eufòria o estar molt contents. Que està, és que, no,
2: està
3: ho dic
2: bé,
3: novament.
2: Està bé
3: ser contents, no està bé desfermar l'eufòria. O sigui, els títols no es guanyen mai al mes de... Aquesta frase serveix per temps de crisi, serveix per temps d'excés d'eufòria. Ara jo veig la gent molt empalmada, que si la sisena, que si aquella...
4: Jo no crec que ara puguis firmar en un paper que guanyarà el Barça aquesta temporada. Però jo crec que és
3: inevitable,
4: que la gent s'ho està passant bé.
3: Jo he sentit gent que sí, que ja ho signa i que hi dona per sentat que el Barça guanyarà la Champions.
4: Això és fer vaticinis.
3: Bueno, ja, però doncs,
4: a mi
3: precisament,
4: em sembla innegable que ahir, amb no la que
3: sembla...
4: estava caient, pues, amb els avisos, amb la pluja...
3: Però és que això no ho discuteixo. És que això ningú ho discuteix. Jo no ho discuteixo. I està bé que la gent sigui feliç, perquè la gent va al camp i la gent gaudeix veient el futbol. Però el que jo dic és, fins on arribarà aquest Barça? No ho sé, hòstia, ja veurem. Prefereixo,
2: per si de cas que la gent
3: prefereixo
2: no passa.
3: Aquesta,
2: però
3: prefereixo aquesta.
2: No,
3: prefereixo, no, que escolta, jo prefereixo
4: no, no
3: aquesta
4: no
3: anàlisi.
4: No sap ningú.
3: Escolta, permeteu-me ser prudent, sisplau.
4: Sí.
3: Gaudiu tot el que vulgueu,
4: Joan...
3: permetiu-me ser prudent.
4: Sí.
3: Jo només dic que l'anàlisi de si m'agrada més aquest Barça de Flick que els dos anteriors, la faré el mes d'abril. Ara que veig que el Barcelona té més plantilla. Que això
2: la banqueta
3: que és
2: una meravella.
3: És inqüestionable. És a dir, Flick es pot permetre canviar a Fermín o canviar a Olmo i que l'equip... Bueno, jo crec que sí que se'n ressenteix quan no està Fermín, però bueno, és igual. Més o menys el nivell és el mateix. Es pot permetre seure's a Adeyemi i jugar a Gordon, o es pot permetre que un dia no jugui Gordon i jugui a Adeyemi, cosa que la temporada passada era més difícil. Això ho té el Barcelona.

0: És sí. En defensa, no? Esparc, no, Cancelo...
1: Aquí ja tinc algun
0: dubte. Christensen va estar bé, tot i que Gerard Martín sí. També
1: però té... Però sempre juga, per exemple. Va, és igual, no entrarem al debat de quina està més...
2: Sí, jo, que pel simplement... Joan, a aquesta plantilla, per acabar-la de fer rodona, ho has dit moltes vegades, et faltava un central a l'esquerra.
1: Central, però és igual, no, tampoc vull entrar en això, però dic... 10 de setembre, ja ho veurem. Quan jo era petit començava la Lliga, el dia 10 de setembre, o el 9, o el 8.
0: I ara ja portem 5 partits, imagina't. Però ahir, és que és inevitable il·lusionar-te veient...
3: És que jo crec veient... que no té res de dolent, és a dir, les nits de merda ja vindran i ja les entomarà l'afició com ha fet sempre. És a dir, el tema és el camí que tu vas fent. Si vols estar permanentment espantat de què passarà...
1: Sí, Maria, però la pregunta és...
3: Gaudir de...
1: Però la pregunta era si aquest Barça de Flick és millor que els altres dos. I jo responc, ja ho veurem. Sí, és millor.
3: Ja ho veurem,
1: no?
3: De moment,
1: ja ho veurem.
3: De moment està fent gaudir a la gent.
2: A mi em sembla
1: que sí.
2: I ho has dit tu abans, perquè té més plantilla, perquè fas canvis sí. i no notes pràcticament la diferència, perquè tens a un Lamine i a un Cubarsí que són més grans, perquè tens a 8 campions del món, perquè tens
0: a Rodri,
2: perquè tens a Deiemi i a Gordon, perquè, no ho sé, per moltes coses et fa pensar...
3: Tens ingredients.
2: Ingredients per pensar que aquest any poden passar coses xules, i jo sí que m'he il·lusionat.
0: A mi futbolísticament em sembla més complet que els dos primers Barces de Flick.
2: Molt més vertical, molt més
0: però,
2: ràpid.
0: Però, de moment, és veritat.
2: De moment, fins i tot Gabriel Jesús entra i marca ahir, que penses, mare meva.
0: És a dir, controla més els partits, tot i que té a vegades moments de rauxa. No sé com dir-te. Està tot... No hi ha tanta improvisació. Hi ha un punt més de control i em sembla més complet.
3: No, a més, hi han estats. És a dir, quan l'equip s'encalla i no li surt bé un partit i llavors té un altre partit al cap de 3 dies, les sensacions són xungues i tal, costa una mica sortir d'allà. Doncs jo crec que amb la sensació inversa passa també el mateix. Quan l'equip està endollat, quan Rafinha es creu que tot li entrarà, doncs l'estat anímic és un altre, i per tant tot és, no vol dir que tot rutlli, però tot està com més ben col·locat perquè la cosa funcioni.
2: I amb això no estem dient que contra el Manchester City o el PSG, el Barça els hi foti 5 gols i que aquesta i que això va anar de 5 en 5
0: el 21 d'octubre.
1: És el següent partit, no?
2: No, és Galatasaray.
0: Galatasaray-Barça bueno, primer i la setmana següent ja és PSG-Barça el dia 20 d'octubre. El 13...
1: Jo del Barça de Flick, del primer any, per exemple, és a dir, els 3 anys, els 2 anys i una miqueta de Barça de Flick, sempre, jo els he vist sempre a un nivell molt alt, de notable alt mínim, exceptuant l'inici de la temporada passada, que és quan va haver allò dels egos, la frase del Flick sobre els egos, i els trams que s'han lesionat Pedri i Rafinha. L'any passat va passar, es va donar bastant, bastant sovint. És a dir, Pedri i Rafinha van coincidir lesionats a la primera fase que va coincidir amb la visita... No sé si també estava lesionat... No sé si va coincidir amb la derrota al camp del Chelsea. Crec, si no estaven aquests dos lesionats, era bé. I el tram final que es va lesionar Rafinha... que per això s'ha fitxat a Deiemi, bàsicament. A Flash Gordon, bàsicament. Però sempre el Barça de Flick ha tingut un nivell alt, excepte aquests dos moments que us dic, el primer tram de la temporada passada i la lamentable primera part del Calderón de Copa de la temporada de l'any passat. És a dir, però sempre a mi m'ha semblat un nivell molt alt del Barça de Flick. Sí. Sobretot quan no ha estat Frenkie. Quan no ha jugat Frenkie, el Barcelona ha tingut energia, ha tingut pols...
2: 23 i 38 ha trigat avui, eh?
1: Ah.
2: 38 minuts en treure el nom de...
3: La tramuntana en irlandesa.
1: És la clau. El Barcelona ha fet un mercat de fitxatge extraordinari i ha tingut dos peces claus, que és el traspàs de Ferran i la lesió de Frenkie. Això fa que el Barcelona mateix una màquina de fer futbol.
2: I ara que parlava de Frenkie, parlant de migcampistes, quina vergonya que Pedri no estigui entre els 30 nominats. Correcte, ni Pedri ni Rafinha nominats entre els 30 millors jugadors per guanyar la pilota d'or. Em sembla increïble. Pedri, campió del món, guanyador de la Lliga i la Copa amb el Barça, ho va jugar pràcticament tot. És veritat que Rafinha va tenir una època en la que va estar força temps lesionat, però tot i així és una barbaritat que aquests dos futbolistes no estiguin entre els 30 millors. No ho entenc.
0: A mi em sorprèn molt, perquè a més ho deia ahir...
2: que algú ens hauria d'explicar això.
0: Sé que hi ha vots que són per quota, potser, o per amiguismes, o perquè...
1: Però la llista aquesta no és per vots. Em sembla que és un comitè del France Equip, el France Football, que decideix qui són els 30 finalistes.
0: No? Ah, sí?
1: I aleshores...
0: Pues llavors ho deuen fer per quotes.
1: No, és per immediatès. Pedri, què ha passat? Que ha fet un Mundial... que no ha estat bé, no? Però no era titular amb Espanya.
2: Va començar a ser titular i els tres últims no, però tot i així sortia.
0: Jo ho deia, però aquesta llista hi ha Sadio Mané i Jackson Quiñones, que juguen a l'Aràbia Saudita, i que amb el Senegal i amb Mèxic van fer... Sí, Quiñones va fer algun gol a la fase de grups.
3: No, es pot comparar.
0: Però a mi em sorprèn molt que hi hagi aquests dos futbolistes, potser deuen ser quotes, però no ho acabo d'entendre. És bastant inexplicable que... Cucurella sigui a la llista i Pedri o Rafinha no, per exemple. Bé, Rafinha va estar lesionat, al món
2: transversal. Rafinha igual, que per mi no té justificació, però de tots dos, el tema Pedri és que és el més, el més estrany de tots. Dic, però què més ha de fer aquest futbolista?
1: Bueno, però això ho retrata el Premi aquest, que tots estem aquí parlant del Premi aquest, i el Premi aquest és una altra cotxambre, que estigui Cucurella... Que estigui la germana de Mark Simpson, ja dius, hòstia, però...
0: Vine la mitjanit. No,
1: Selma Bouvier.
0: Saps qui hi ha entre els 30 finalistes? Ferran Torres, que ahir va fer un hat-trick amb el Paris Saint-Germain. I va deixant una frase que a mi m'ha cridat l'atenció i m'agradaria que la sentís, a veure què us sembla.
3: Ja sé quina tens, ja.
0: Ferran Torres. Anem a sentir a veure el davanter del PSG.
4: Me siento feliz, me siento contento de estar aquí, me siento feliz del recibimiento que ha tenido la afición, los jugadores, el entrenador conmigo, y la palabra reivindicarse ya no forma parte de mi vocabulario.
3: Qué bonito.
2: Perfecte.
0: Davant. La paraula reivindicació no forma part del meu vocabulari. Com venint a dir que ell s'havia de reivindicar massa, no?, aquí a Barcelona.
1: Ja s'ha reivindicat amb el gol aquest i ja està content.
0: Perfecte.
1: Escolta, a favor de la felicitat de la gent.
2: Que li vagi bé, de veritat, que la gent es mereix ser feliç. Si ell a París ha trobat el seu lloc, és veritat que aquí... Doncs el Barça genera molta pressió i portar aquesta samarreta és un pes i a vegades pot ser fins i tot una llosa. Si ell a París està millor i és més feliç, perfecte. Aquí sempre estarem a favor de la felicitat de les persones.
0: Perfecte. I una més d'avui i anem a Deco.
2: @AtléticDeMadrid.
0: Demà, correcte. Demà s'obre la jornada de Lliga amb un Sevilla-València, al Pizjuán. A València QE, situació difícil. Doncs avui Corberán li ha dit això a Rodri, després que Rodri tingués ahir, per mi, un gest que l'honora, no? Vull dir, es va equivocar, m'he equivocat, vull demanar disculpes, era una conversa privada, allò, entre companys, perquè el nivell del València era lamentable, el que va oferir diumenge passat, i ho van veure tots, però és veritat que els futbolistes, doncs, hi ha aquest codi d'honor i el van caçar a les càmeres i potser ha pogut saber greu a València aquest comentari, no?, de dir que malos són.
2: O no, perquè ahir escoltava a Cañizares que deia, aquest comentari pot haver ajudat a la gent del València com a sentir que tenen raó quan es queixen de mireu quin espectacle tan lamentable que estem donant que fins i tot un dels millors futbolistes del món des de la banqueta no es creu fins a quin punt ha arribat aquest club. I vaig pensar, ostres, doncs és una altra manera de donar-li la volta, perquè probablement l'aficionat del València pensarà com Rodri, no?, quan veu el que veu a Mestalla. L'altre dia l'ambient era increïble, és la primera vegada que jo vaig a Mestalla i veig que només s'insulta el Barça dues vegades. Tota la resta anava
0: feina,
2: directa cap al seu propi club.
0: Tenien feina amb els seus,
2: i
0: no?
2: I penses, ostres, doncs declaracions com aquestes, les de Rodri, els hi donen com força a la gent de València de dir, és que mireu com de greu és la situació, que fins i tot els que venen i s'ho miren, que no estic dient que estigui bé,
1: però li
2: dona raó a la gent de València.
1: I li dona corroborant una aire perquè no es parli de la misèria que està
3: gestionant.
0: No, és que volia,
1: per tant,
0: volia
1: li
0: sentir...
1: Li va bé, Corberán.
0: Volia sentir-lo perquè...
1: Corberán atia el foc perquè li interessa, perquè es parli del tema aquest i no es parli, i que la gent no parli de la putrefacció que
0: van perpetrar l'altre dia.
2: És increïble com estan, eh?
0: Sí, però és de manual. El que ha dit Corberán avui a la sala premsa, en la prèvia del Sevilla-València, mireu, és de manual.
5: Para mí, palabras completamente desafortunadas. Pienso que eso no son palabras desde, que nacen desde el respeto a compañeros de profesión. En el momento se produjeron, Gaya tomó iniciativa para tener una conversación con él, le ha hecho unas disculpas públicas que aceptamos y que entendemos que son las pertinentes, porque al final, aunque sea en un contexto de un compañero, sabemos lo que representamos, es un jugador muy importante que encima se ha relacionado por Mestalla, por lo que supone el logro que han conseguido con la selección española. Aceptamos esas disculpas porque entendemos que son lo mínimo ante unos comentarios o palabras, la verdad, que desafortunadas.
0: Ho aprofita, doncs,
1: bueno, pues que si realment accepta les disculpes, dirà, vale, disculpes acceptades i punto. Ah, no, fa tot l'altre discurs per desviar el tret dels debats i del run-run de València.
0: Sí, perquè també l'estan enfilant des de l'afició, com diem, aquest entrenador.
2: Va rebre de valent, eh? Allà va rebre tot Cristo. Va rebre Peter Lim, va rebre l'entrenador, va rebre el fill de Peter Lim, que estava allà assegut a la tribuna com un estaquirot allà col·locadet. Va rebre absolutament tothom, menys el Barça. A Mestalla.
0: Cosa impensable.
2: Va rebre un parell de vegades. Impensable.
0: 3:15, vinga, ara sí, anem a sentir Deco de seguida, aquí al Tu diràs, amb el Poquí, la Maria i l'Anaïs.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: Mitjanit. Aquí seguim el Tu diràs, a la nit esportiva de Catalunya, amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí. Sumarem a la taula el Damià López. Hola, Dami.
7: Hola, Aleix.
0: Bona nit. Què tal? Bona nit. Tu has saltat mai en paracaigudes o no?
7: No, però... Bueno.
0: T'agradaria?
7: Per què no?
0: Heu saltat mai en paracaigudes? No, eh?
2: No, he fet puenting, veus? Això sí, però paracaigudes no. M'agradaria, eh? Jo m'apunto.
7: Jo també vaig fer puenting, com l'Anaïs. No ho tornaria a fer, però ho vaig fer.
2: Correcte.
7: Ja m'ha quedat la vida.
0: Pugui ni pensar-ho, no? Va. Bé, doncs, per tots aquells que no heu saltat mai en paracaigudes, ni heu pogut fer la volta al món, o en aquell moment de la vostra vida no veu demanar mai aquella cita, o al final no us veu dedicar al que us apassionava, si tampoc heu tingut mai un Honda Civic, ara és el moment, de tirar-vos i de cap, eh? Encara sou a temps de tenir un Honda Civic. Descobreix totes les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Aquest matí s'ha assegut Deco, Luis Anderson de Sousa, Deco, el director de futbol del Barça, en aquest estudi per xerrar una estona amb el Jordi Basté. També hi érem servidor de vostès i la Marta Ramon. I ha explicat moltes coses del mercat de fitxatges. Dami, les has resumit.
7: Sí, us he escoltat i ara les he resumit. Interessant entrevista la que heu tingut amb Deco. Comencem amb un nom propi, Julián Álvarez, que s'ha quedat a l'Atlètic de Madrid en contra de la seva voluntat. Deco ha volgut passar pàgina del fitxatge frustrat de l'argentí i quan el Basté li ha preguntat si tanca la porta a intentar tornarlo a fichar, el portugués Deco ha contestat això.
8: Los momentos son momentos, ¿no? O sea, no se puede estar sacando el mismo tema siempre, o sea, no me gusta y creo que no es la realidad, o sea, yo creo que hay mucho más un tema de presión social en la prensa, de cosas que se ha dicho, que la realidad que es, o sea, la realidad es muy sencilla, nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo quería vender y ya está, o sea, no hay más vueltas a esto.
7: Deco ha negat de totes que demanessin a Julián que parlés de la seva sortida de l'Atlètic de Madrid durant el Mundial i no es fa retrets, diu que el Barça no ha fet res malament en aquesta història.
8: Hemos intentado porque hemos hecho una oferta oficial y correcta, no hubo contestación. A partir de ahí es normal, o sea, yo no puedo decir si el jugador pidió salir, qué pactos habían, yo puedo decir de lo mío, o sea, nosotros lo que hemos hecho. A nosotros, o sea, es muy fácil, nosotros hemos intentado fichar un jugador, no ha salido, no pasa nada. Y ellos tampoco lo quieren meter, es así, es como si me ven a un jugador nuestro y tal. Pero lo que no puedes decir es que hemos hecho las cosas malas porque no hemos hecho, ese es el punto y ya está.
0: També quan ha dit de dir que sí, vam presentar una oferta al voltant dels 100 milions apagant 3 terminis. T'ho dic perquè l'Atlético havia aprofitat o havia filtrat que el Barça havia proposat fer 6 terminis i que era com una falta de respecte, no? I avui Deco ha dit, no, nosaltres vam proposar l'oferta al voltant dels 100 milions per 3 terminis i no ens van contestar mai i no he parlat amb Mateu Alemany perquè no ha volgut parlar amb mi Mateu Alemany. Per tant, no hi ha hagut
1: cap falta de respecte.
0: No, ni falta de respecte, ni, no hi ha hagut cap possibilitat mai de fitxar Julián.
1: Pagant terminis és pràctica habitual. L'Atlètic de Madrid deu diners del fitxatge de Julián, precisament, perquè estan als seus comptes, als comptes de la Lliga, estan els deutes del Barcelona.
0: Clar.
1: Quan es parla de deutes amb altres clubs, és deutes per fitxatges que s'han pactat, estan comptabilitzats, però la forma de pagament és diferent de la comptabilitat. Excepte si és una liquidació de clàusula de rescisió, sí, que aquí has de pagar pataplam, és a dir, posar a la Lliga els calés i endur-te el jugador. Si no és així, quan és pactat amb el clubs, és que jo diria que el 100%, el 100% són a termini.
0: Sí, perquè a més amortitzes, no?, i tot això, no?
1: No, l'amortització és diferent, això és la comptabilitat. Però tu, jo puc pactar amb tu, et compro aquesta casa i t'ho pagaré d'aquesta pim-pam-pum.
0: I ja està.
1: I ja està.
0: Ara, he tingut la sensació que, com que hi ha la denúncia de l'Atlético pel mig, que no volen remenar massa.
2: Però si és que aquesta denúncia no té cap mena de sentit.
0: No, però vull dir que no els hi donem més arguments. És a dir, no vull parlar de res més. A dir, vam intentar fitxar-lo, no han volgut, ja està. És una cosa normal al futbol.
2: Sí, perquè
0: com dient...
2: també coincideix el moment en el que es troba el Barça. Clar, tu ara amb aquestes golejades que portes, Julián gairebé que t'és igual, no?, ara mateix, i surts i dius, sí, jo vaig intentar fitxar aquest jugador, un, no he fet res malament, dos, no m'han contestat, a partir d'aquí... No parlo de res de Julián en el futur, perquè mira com estem ara mateix, no? No té cap mena de sentit parlar ara mateix de Julián.
0: No.
2: I és el que és exactament el que fa, deixar clar que el Barça no ha fet res malament. Entre altres coses perquè no ha existit cap negociació. Si no hi ha hagut negociació...
0: Bueno, poden
2: pots considerar que han passat coses...
0: Poden acollir-se a la norma de la FIFA de que tu no pots parlar amb el jugador si té contracte,
3: sí,
0: encara.
3: Ningú fet,
0: perquè
3: clar.
0: ningú ho fa, no?
2: Perquè ells no ho van fer per fitxar el propi Julián.
0: Sí, sí, sí.
1: Però és que la denúncia no té cap, absolutament... Zero recorregut. El Barcelona no pararà més de Julián perquè si vol fitxar Julián, el que Deco vol és discreció. Igual que ha fet amb Adeyemi, igual que ha fet amb Gordon, igual que ha fet amb Gabriel Jesús... Igual que ha fet amb tot el fitxatge que han sortit bé. Amb Rodri, que també ens entarem. D'aquella manera, amb totes les operacions. Per tant, Deco entén que si el Barcelona algun any o algun mercat de fitxatges, ja sigui el següent o l'altre, té esperança de fitxar Julián, creu que ha de ser a partir de la discreció. Mm. Perquè és conscient que la situació només es pot desencallar a través d'un pacte entre el jugador i el seu club. I la manera d'aconseguir aquest pacte és amb discreció, amb converses quan sigui possible amb l'Atlètic de Madrid i arribar a un punt d'enteniment. Mm. Amb portades i amb discussió en els mitjans, Deco pensa que no s'arribarà
3: a cap punt. A part és que el fet que el Barça no entri en el tema Julián amb més vehemència, l'únic que fa és com fer més evident que aquí el pollastre se l'han muntat sols, sí. Gil Marina, amb les declaracions del dia del sorteig de la Champions i tot plegat, que ells han volgut com muntar un cristo al voltant de tot el tema de Julián.
2: Si és que el
3: show el
2: van començar ells, el van començar amb els tuits, el van començar amb la denúncia.
3: Per mi la resposta del Barça ha estat... Primer, pobre, Rafa Juste, que es va trobar les declaracions allà i va tenir com una mica la resposta més immediata, però després amb aquest perfil... Vaig de dir, a nosaltres no ens enredeu amb aquestes històries, perquè el que ha dit Deco avui, hem presentat una oferta, no ens han contestat, final de la història, s'ha acabat. Que si unes declaracions, que si... O sigui, la polèmica se l'ha inventat i l'està gestionant l'Atlètic de Madrid, el Barça. Jo crec que fa bé de fer un pas al costat i ja us apanyareu, us heu quedat el jugador, doncs endavant.
7: Sí, sí, d'acord, de tota aquesta història, l'única cosa que grinyola són els tuits inicials i la vacilada de l'Atlètic de Madrid. Per la resta, és el que et deia Deco. L'Atleti de Madrid no ha volgut considerar una oferta al Barça, el Barça legítimament l'ha fet, l'Atleti de Madrid legítimament l'ha rebutjat. I jo, si fos l'Atleti de Madrid, hagués fet tot el possible per impedir que el meu millor jugador se n'anés, no? Si és el més normal. Jo sóc l'Atleti de Madrid, et demano més diners...
3: Però això és diferent de dir, jo el meu jugador no el vendré al Barça... Potser un altre equip sí, clar. Però el Barça no.
7: Que sí, que dic que el que grinyola són els tuits i l'actitud. Sí, perquè a més sembla que hi hagi alguna cosa personal. Home. Després hi ha una oferta, o suposada oferta del Madrid, de la qual no se n'ha sabut res.
1: Molt estrany.
7: Que una oferta fantasma, de la qual Gilmarín, o sigui, no ha dit res. No ha dit res de l'oferta del Madrid, no?
0: Comunicada, públicament,
7: A partir d'aquí, si tu no vols vendre el Barça, doncs no venguis. A més, ahir ho hem vist, Julián és un jugador increïble. Va ser el millor de l'Atlètic de Madrid. I no estan en forma.
1: Jo discrepo de que si fos l'Atlètic de Madrid, voldria quedar-me a Julián. I m'explicaré. L'Atlètic de Madrid és evident que té un problema greu de plantilla. És evidentíssim. per mi és molt evident. Es va fer palesa la derrota al camp del Sevilla i es fa palesa amb els intents de futbolistes...
0: No, de Sant Mamés, crec que va ser.
1: Ai, perdona, de Sevilla, sí. I s'ha fet palès amb l'intent de cessió d'aquest tal Tagliafico,
0: sí,
1: que al final no el van poder ni tan sols inscriure. Si tu saps que el teu millor jugador, al voltant del qual pivota, a través del diàleg, vol... Escolta'm, no estic a gust, vull un canvi d'aires. Tu amb el diner que puguis negociar amb el Barcelona, perquè queda clar que no hi ha hagut negociació, tu amb el diner que pots... Tu pots anar al mercat i comprar...
0: El que vulguis.
1: I Cholo Simeone hauria tingut la plantilla que ell li hauria agradat tenir. Ara tenen un Julián Álvarez.
0: Que bé... Jo que eres i un altre, si volguessis. No, que és un davanter més perfil atlético.
1: Quan el Madrid fitxa Bernardo Silva... L'Atlètic de Madrid volia Bernardo Silva. Quan el Madrid fitxa Cucurella, el Madrid volia Cucurella. Hi ha algun altre d'aquell moment, hi ha algun altre fitxatge d'aquell moment que l'Atlètic no va poder fer. Però sobretot em quedo amb el cas de Bernardo, que per mi és claríssim. Tu estàs xerrant amb Bernardo. Doncs si tu resols el problema d'una sortida d'un jugador que vol sortir... amb aquell diner, doncs al Joqueres o a qualsevol altre, més al Bernardo Silva. I tens una plantilla més completa de la que tens, més decent.
7: Jo entenc, Joan, el punt del que dius, però et diria que esportivament, si el Barça volia fitxar Julián, justament és perquè és un dels dos, tres millors jugadors que hi ha en el...
1: Si el Julián no vol estar a l'Atlètic.
7: Ja, però jo... No,
2: això
7: però,
2: resta.
7: Però, sí, no, però
1: jo... Resta total.
7: Efectivament, però jo dic que des del punt de vista de l'Atlètic de Madrid, que s'ha enrocat a l'hora de voler-se'l quedar, jo crec que si el recuperen, estem parlant d'un dels dos, tres millors jugadors que hi ha. Per tant, des d'aquest punt de vista és normal que se'l vulguin quedar.
1: Jo aplico corifisme polidur.
7: Sí, bueno, ja.
1: El que no vulgui estar, que no hi sigui. Ja està.
2: Sí, és així. Sí, és lògic que tu te'l volguessis quedar, però tot això se't cau en el moment en el que el propi club li diu d'acord, no el recuperarem perquè estàs fatal, però el Barça no, ja et busquem nosaltres un altre equip. I apareix l'Arsenal.
1: Ves a l'Arsenal.
2: A veure, tu pots dir-li a un futbolista d'aquí no marxes. Però no pots dir-li on ha d'anar.
1: Perquè
2: no vulguis vendre-se'l al Barça. No,
1: estàs vulnerant el dret, jo ho he dit alguna vegada, la gent se'n riu de mi. No, senyor, estan vulnerant el dret d'aquest futbolista a anar a treballar on vulgui. Anar a treballar on ell cregui convenient.
0: Sí, però té un contracte signat. No?
1: Val, però aleshores no, estic d'acord, no trenquem el contracte.
0: No et mous d'aquí.
1: El tractem, el trenco, però t'obligo a anar allà. Noi, això és esclavisme.
0: Ja. Has tret un nom ara sobre la taula, que és Bernardo Silva. És una de les respostes que més m'ha sorprès de Deco. Ara la sentim, de seguida.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Dos minuts passant de la mitjanit. Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor estrena ara un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura, eh? Passeu ja pel carrer de la Botànica número 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. A mi és una de les respostes que més m'ha sorprès, perquè avui Deco ha estat políticament bastant correcta, no ha volgut entrar, no ha volgut baixar el fang en cap cas, ni trepitjar cap tifa, no? Vull dir que jo crec que ha anat amb molt de compte amb tot, però no sé, quan ha parlat de Bernardo Silva, a mi m'ha sorprès, a mi.
1: Sí, ha explicat que Bernardo Silva volia fitxar pel Barça, però que demanava unes coses que el Barça no li podia donar i llavors va triar el Madrid.
2: No era la posición que buscamos, pero Bernardo nos llegó que quería venir al Barça. Después la cosa no ha ido adelante porque nosotros tenemos unos parámetros, unas ideas claras de lo que, no solo de sueldo, pero da importancia dentro del equipo. Si quieres venir es así, si no quieres venir de otra forma, con nosotros no iba a funcionar.
3: Quan dius és així, és només econòmicament o també perquè volia jugar minuts?
2: Yo creo que las dos cosas.
0: Es que, o sea, ha vingut a dir que aquest tio havia, no sé, va demanar calés i jugar, no sé, l'ha deixat una mica...
4: Exigint. No, una mica?
0: Sí, no sé, i em sorprèn, perquè té pinta de bon nano.
5: Sí, però tu estàs esperant un jugador en una demarcació que el Barcelona, perquè això de que venia a jugar de Roni Bargi, jo no m'ho vaig creure mai. Jo vaig pensar que aquest senyor és mitja punta, pot jugar, podria d'interior, però jo no el veig d'interior, i menys en el Barça. Però bueno, és igual, podria jugar. Però és una demarcació que el Barça està plena. O fitxes el millor del món, que és Rodri, pel mig del camp, o si no, una peça com Bernardo Silva, el Barça no hi feia cap falta.
0: Cap això, dic.
4: Jo, en defensa teva, hem de dir que quan estàvem parlant d'això, tu vas dir-ho.
0: Sí,
4: sonava a Bernardo, tu vas dir que era una fitxa repetida.
5: Clar, és que no li veig cap sentit.
0: Però vull dir que podria haver tocat el violí i, en canvi, a mi m'ha sorprès que, ser un compatriota portuguès, li acabi dient, no, és que el tio venia a calés i volia jugar, no? Ha dit les dues coses, no?
4: Una mica, bueno, jo crec que així també marques una mica de perfil de club, de dir, bueno, aquí fitxem segons les nostres necessitats, no el dictat dels futbolistes. Jo crec que està bé.
0: Què més, Dami, de Deco avui al Mónarra?
1: Doncs ha justificat futbolísticament el fitxatge d'Anthony Gordon.
2: Una de las cosas que veíamos que al equipo el año pasado costaba era el hecho de no tener, cuando estábamos sin Rafinha, por ejemplo, la energía del equipo parecía que se perdía, se bajaba. No hemos, porque ya no entramos ya en el tema de calidad de un jugador o de otro, no es un tema de esto. Entonces nosotros llevamos un tiempo diciendo necesitamos energía, necesitamos jugadores con una capacidad de intensidad.
0: Increíble. No, és que estic veient que ha marcat Serginho Dest. Un bon gol amb el PSV Eindhoven. El tenia oblidat ja com a lateral dret que va passar pel Barça, Serginho Dest.
4: I Arda Turan a la banqueta del Shakhtar.
5: Sí o no?
4: Sí, era Arda Turan contra l'equip de Serginho Dest.
5: Però Arda Turan...
4: Entrenador.
1: Sí, però podries pensar que juga encara realment, perquè tampoc és tan gran Arda Turan.
0: No. Mira.
1: Ara l'estem veient.
4: Sí.
0: Bona panxeta.
4: La barba blanca. Sí.
0: Ha fet bona panxeta.
4: Ja, s'ha quedat una mica...
0: Li va llançar la bota.
5: Sí.
0: Un assistent. Quina imatge.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, eh?
0: Sí, amb l'Atlètic de Madrid.
5: L'Atlètic de Madrid ens ha colat aquest individu.
0: Bon, sí. Hi ha algú més.
5: No, ens ha colat el robatrens, l'assaltatrens d'assaltataulells de Griezmann, un assaltataulells.
4: En Guet.
5: No, que l'hem fotut
4: un altre. No venia d'allà?
5: No, del Sevilla.
4: Ah, vale.
5: Però és que li hem regalat David Villa, Luis Suárez, han guanyat les dues últimes lligues amb David Villa i Luis Suárez, i li paguen al Barça amb la moneda que li estan pagant amb Julián. Quan t'han encolomat aquest assalt de taulells del Turan i el Griezmann, eh?
0: Sí, no li va sortir res bé.
4: I es van pagar diners per Saúl, era?
0: I Joao Félix. Félix.
5: Saúl Níguez, i no sé quins altres tuercebotes. Allò per un...
0: Joao Félix també la vas pagar.
5: I Joao, bueno,
0: no venia d'allà.
5: Joao Félix va ser cessió. No, sí que va venir d'Atlètic, sí, però cedit.
0: Sí, va venir cedit i després ja se'n va anar a l'Aràbia Saudita i tot això. Bé, perdoneu, era un parèntesi perquè he vist el gol de Serginho Dest. No, que gran que és l'Antonio. Me n'alegro molt que l'hagi fitxat al Barça i que tingués tan clar que buscava aquest perfil, perquè ha caigut molt bé i és un jugador que jo crec que donarà moltes alegries al Camp Nou. I després, ha parlat, evidentment, de Rafinha, Dami, Deco?
1: Sí, el davanter centre reconvertit del Barça, que ha fet oblidar Lewandowski, Ferran Torres i fins i tot Julián Álvarez, com a mínim pels gols que ha marcat en aquest inici de temporada. Deco ha avançat al món a RAC1 que el volen renovar més enllà de 2028, que és quan se li acaba el contracte.
2: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y yo creo que Rafinha es seguramente de los jugadores que gustaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
1: I entre d'altres coses, Deco ha parlat també de la pilota d'or que s'entrega el mes que ve a Londres. El director de futbol del Barça ha qualificat d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha no estiguin entre els nominats.
2: Para mí es un escándalo mundial. Es que no entiendo, primero no entiendo las listas, no entiendo las votaciones, a mí me ha pasado también en su momento, pero en fin. Los premios individuales a veces son, hay muchas veces injustos y hay errores y hay injusticias que se cometen, es así, pero yo ver que un jugador como Pedri que no esté en esto como Rafinha, entonces es difícil que nuestros jugadores no estén.
1: I coincideix amb Hansi Flick i Joan Laporta que el guardó hauria d'anar a parar a les mans de Lamine Yamal.
2: No tengo ninguna duda, primero por todo lo que le va haciendo la temporada pasada con el Barça. Ha ganado un Mundial con su selección la temporada pasada en momentos importantes del equipo. Ha sido clave, creo que ha sido mejor de la Liga. Para mí sí, yo no veo ninguna duda en este tema.
1: I per últim, Deco ha confessat que no s'esperava que l'equip veiés porteria amb tanta facilitat. 22 gols en 5 partits i 4 manetes.
2: Yo creo que empezaremos bien, fuertes, por todo lo que hemos visto estas semanas anteriores a empezar la Liga. Es verdad que después con tantos goles y con todo esto es algo que nosotros no esperemos, es que no es nuestra idea es ganar, jugar bien.
1: Per tot això, Deco ha admès que tant ell com Flick estan sorpresos amb com d'haver estat encaixant totes les peces en aquest inici de temporada.
0: A grans trets una mica és el que ha dit Deco, el més destacat, després d'algun nom propi de Valde, veus, aquí sí que ha tocat una mica el violí, no ha passat res, el jugador està aquí, volem que continuï, que es guanyi la posició al lateral esquerre, i de De Jong també ha volgut passar-hi per sobre, de puntetes. Tot i que és cert que al club no ha agradat massa la gestió que ha fet l'holandès volador, com diu Joan Poquí, de la seva lesió.
4: No, la tramuntana, la tramuntana.
5: L'holandès volador, Johan Cruyff.
0: Ah, val, perdona, sí.
6: Tifonen.
5: El tifó, l'huracà, el vandaval de Dorigem, d'on és nat.
0: Jo crec que si De Jong no hagués estat lesionat, aquest estiu el Barça l'hauria venut.
4: A pensar que anaves a dir, aquest estiu hauria estat la seva temporada. Dic, no. Ja prou, no? Ja prou. Quants anys portem amb la mateixa cançó?
0: Jo li he preguntat a Deco si havien arribat ofertes i m'ha dit, home, no, perquè els clubs sabien que estaven lesionats per 3 o 4 mesos i per tant no s'hi interessen. Jo tinc la sensació que si De Jong hagués fet un Mundial, encara que fos discretet amb la selecció neerlandesa, però hagués tornat sa a Barcelona, hi havia clubs a Europa que necessitàvem un perfil de migcampista com el de De Jong, i el Barça, havent fitxat el que ha fitxat, se l'hauria tret de sobre. Per exemple, el City s'ha gastat una milionada al mig del camp, perquè li han marxat Rodri i Bernardo Silva. I De Jong, que ja va poder anar al City, no?, quan el va buscar Bartomeu, en aquella època...
5: No, era el PSG.
0: Era el PSG?
5: Sí.
0: Val.
5: Ell a la temporada, a l'estiu...
0: Però el City també s'interessa per ell en algun moment.
5: Val. Sí, correcte.
6: Val.
0: Però hauria estat una molt bona opció per aquest estiu. Hauria estat una molt bona opció.
5: I el 23, que és quan ell s'emprenya per el Barcelona, de sota mà, això és veritat, el Barcelona intenta col·locar-lo al mercat a la temporada 20... Perdona, estiu del 22. Estiu del 22. És l'estiu que el Barcelona fitxa a Koundé, a Lewandowski...
0: Sí, el de les palanques, correcte.
5: Aquell, el Kessier... A Christensen, fa un bon mercat, a Koundé ja l'he dit, i fa un bon mercat de fitxatges al Barcelona. I el Barça intenta col·locar, que per això està emprenyat amb el Barça des d'aquell moment, a Frenkie de Jong al Manchester United, que va venir fins i tot el Calvo aquell, l'entrenador que tenien, el Ten Hag, es deia, no?
0: Sí.
5: Va venir a Barcelona,
0: que era neerlandès com ell,
5: a intentar convèncer-lo. Que el volia pel City, va dir.
6: I
5: que
6: no jugava ni pel United, no jugava ni Champions en aquells moments.
5: No, és correcte, no jugava ni Champions.
6: I va ser un dels motius que el va dur a dir que no, que volia jugar
5: molt. I el City sí que és veritat que els darrers temps ha vingut. Jo coincideixo amb tu que si hagués estat sa, el Barcelona l'hauria intentat col·locar.
0: Sí, sí, i insisteixo, per De Jong, i fins i tot pel Barça, hauria estat una molt bona opció que el City doncs, se l'emportés, perquè hauria pagat, no, no sé, però hauria pagat alguna cosa, sens dubte, i el Barça li hauria anat bé que tingués.
5: I el fair play veres.
0: Clar, clar. No, no, i hauries quadrat els números, que ara el Barça, ordinari sí, però sí, sí. Extraordinaris té 18 milions de pèrdues que li haurien anat molt bé. Per exemple, una venda de Casador hauria quadrat els números aquest any.
5: Sí, però hauria
0: perquè
5: abans del 30 de juny.
0: Abans del 30 de juny, tens raó.
5: Frenkie no hi ha entrat.
0: Tampoc hauria entrat.
5: Casador sí que hauria pogut entrar.
0: Sí, sí, tens raó. Mira, parlant d'això de calés, avui la Lliga de Futbol Professional ha fet públics els límits salarials després del tancament de mercat d'estiu de tots els clubs de primera i segona divisió. A la roda de premsa de Javier Tebas i dels representants de la Lliga l'ha seguit el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
7: Hola, bona nit,
0: Aleix. A veure, ara sí?
7: Hola, bona nit.
0: Ara sí, bona nit. Com ha anat? A veure, explica'ns.
7: Bé, apassionant, una horeta de discurs del senyor Tebas i del director general de la Lliga, Javier Gómez, per explicar... Sí, sí, sí. I per mi...
0: Excessiu.
7: Podíem haver-ho tancat abans, però en fi, feina és feina i s'hi havia de ser. El Real Madrid és qui té el límit salarial més alt, 832 milions d'euros.
0: Això vol dir que la seva plantilla... amb sous i costa 832 milions d'euros.
7: O pot arribar
0: a costar
7: si
0: 800,
7: no poden passar d'aquesta xifra. El Barça és el segon del rànquing amb 582 milions, cosa que suposa un increment de més del 34% respecte als 432 milions de la temporada anterior. És el club que ha variat més de l'anterior límit al límit actual.
0: És bèstia que el Madrid no pugui tenir una plantilla de 800 quilos i el Barça de 580. Vull dir que hi ha molta diferència, molta més de la que estem veient sobre el camp, per exemple.
4: Perquè el Barça no està requalificant terrenys per fer pàrquings i coses d'aquestes, clar.
0: Ja. Val,
4: hi ha una gestió diferent dels diners.
5: Perdona, he sentit explicacions del teu és no de l'altre.
0: A Javier Gómez.
4: Javier Gómez.
5: Explicant que el Madrid té tant fair play, en part, perquè hi ha fair play que ha estalviat d'altres temporades.
7: Sí, sí, això ho ha explicat Javier Gómez, sí.
0: O sigui, que ha fet calaix amb altres temporades i això li compta.
5: Sí. Tu te'n guardes una mica que sàpigues que no el pots fer servir, un any, te'l guardes i dius, este lo guardo para más adelante.
0: I això com volen, val.
7: Tornant al Barça, sentirem el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, explicant que... després d'aquest increment del 34%, el Barça continua tenint bones perspectives de futur, i això malgrat que el Barça té un deute elevadíssim ara mateix.
8: Porque muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? Porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar sus condiciones de pago de la deuda que tiene.
7: Paraules que sonen bé, sobretot tenint en compte que el Barça ja té previst haver de tornar a Montjuïc la temporada vinent amb la reducció d'ingressos que això suposa. El tercer club del rànquing és l'Atlètic de Madrid, 361 milions, seguit pel Villarreal amb 170, el Betis amb 142 i després venen l'Atlètic de Bilbao amb 139 i la Real Societat amb 137. L'Espanyol és el 12è del rànquing, 61 milions de límit salarial.
0: I que la diferència, 800 milions, pot gastar-se o pot tenir el Madrid
4: ara
0: a la
4: Sevilla, veus?
0: I
4: ara...
0: l'Espanyol 61 milions. És que, clar, les diferències són abismals.
4: Però espera. Que
7: ara hi anava. Els més limitats són el Màlaga, fins a 33 milions, i el Sevilla amb només 20 milions. És clar que la mateixa categoria, un pugui gastar 832 milions i un altre només 20, és veritat que les circumstàncies de cada club doncs porten això, però a nivell competitiu...
4: El Sevilla.
7: Grinyola.
0: El Sevilla pot fer una plantilla que com a màxim li costi 20 milions a tots els jugadors i al Madrid 800. Que clar, és increïble.
7: Bé. Anem a la segona divisió. El Girona és el líder en límit salarial, 35 milions. El Sabadell, 15è, amb 6. I en aquesta presentació, Tebas i el director general Javier Gómez han volgut posar èmfasi en la bona salut de la Lliga Espanyola en comparació als grans campionats europeus, traient pit del sistema de control més estricte a Espanya que en altres països per evitar que els clubs acumulin pèrdues desorbitades, com passa, per exemple, i Tebas ho ha argumentat així, a la Premier anglesa.
8: Si tu permites gastarte el 70% de tus ingresos y resulta que ya el 60% de esos ingresos los tienes que destinar para pagar deuda, vas a perder constantemente. Eso es un problema del sistema que tiene UEFA, incluso la Premier League, ¿no? Yo creo que todo aquel fair play que no tenga una norma sencilla, ingresos menos la cantidad que tengo que necesitar para pagar los gastos estructurales y repagar deuda o pagar deuda, Es lo que me queda para tener gasto salarial. Es que si no, irías generando pérdidas constantemente, que es lo que le pasa a la Premier League.
7: D'altra banda, Aleix, a Tebas li han preguntat també per la final del Mundial 2030, que avui la Federació del Marroc ha dit públicament que la faran al seu país. La FIFA ho ha desmentit i el president de la Lliga Espanyola, que no té res a veure amb aquesta qüestió, que és cosa de la Federació, en tot cas, i no de la Lliga, però Tebas, com que fica cullerada a tot, no s'ha estat de dir que està convençut que la final s'ha de fer a Espanya, també perquè és la selecció campiona, però no només, diu que la idea original del Mundial era d'Espanya i que Marroc, en aquest cas, era coorganitzador invitado, ha dit ell, però també ha dit que no es creu els desmentits de la FIFA, arran del cas de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Balogun, que després que Donald Trump parlés amb Gianni Infantino, doncs li van retirar quan la FIFA havia desmentit que li retirarien la targeta. Fins i tot Tebas ha vingut a dir que la final serà a Espanya si es canvia la governança de la FIFA.
0: Com si plega Infantino, llavors es podria aconseguir.
7: Mirant de vincular aquí una mica, en fi.
0: Déu-n'hi-do.
7: El que de xup-xup.
0: Ara parlarem d'aquesta qüestió, perquè el Damià López en té algun detall més, de tot el que ha passat avui, amb la final del Mundial 2030, que està portant cua.
5: I però jo vaig tirant, eh?
0: S'ha de decidir. No, espera, que farem aquest tema, que sí que t'apassiona, i després en farem un altre també molt xulo per tancar tertúlia. Vinga, de seguida, el Tu diràs.
9: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 9 minuts i dos quarts d'una de la matinada. A veure, què ha passat exactament, Damià López, amb la final del Mundial 2030, avui?
1: Doncs que el president de la Federació de Marroc assegura que la final del Mundial 2030 es disputarà a Casablanca. Marroc continua lluitant per la final del Mundial 2030, per bé que la Federació Espanyola no s'ho volen acabar de creure, ja que Marroc es va incorporar a mitja candidatura, primer, ja sabem, a Espanya, després va sumar a Portugal i finalment s'incorpora a Marroc. És una realitat que Marroc vol aquesta final i que té ja pràcticament enllestit l'estadi de Casablanca per 115.000 espectadors que s'inaugurarà l'any que ve. Doncs bé, avui declaracions de Fouzi Leika, president de la Federació de Marroc, donant per fet que Casablanca acollirà la final del Mundial.
10: La final del Mundial serà a Casablanca, la regió de Benslimane. Això és molt gran per la regió i qui vulgui ser a la final serà benvingut. La regió de Benslimane, l'estadi Hassan II, serà la seu de la final si Déu vol. Tot el que fem pel futbol ho hem fet total dedicació per aquesta pàtria. I n'estic orgullós, n'estic orgullós.
0: Aplaudiments a la sala.
1: Un acte a Marroc del president de la Federació de Marroc assegurant, no manifestant el desig, sinó assegurant. També hem de dir que és ministre de Governació, a part de president de la Federació de Marroc, i que estan en campanya. També és moment de llançar promeses, etc. Però ell ha assegurat que la final es jugarà a Marroc. I d'aquí s'entén també la resposta a la COPE, fa una estona, de Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola, assegurant que la final es disputarà a Espanya.
11: Si está en campaña electoral tendrá que... Es muy habitual esto de hacer promesas y decir que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una más. A ver, volvemos a reiterar. España es la promotora de este Mundial, conjuntamente con Portugal. Después es verdad que se incluyó a Marruecos y no debe ofrecer ninguna duda que España tiene que ser la organizadora de esta gran final. Los argumentos y los datos nos avalan, que la capacidad organizativa también. Por lo tanto, no debe haber ninguna duda. La última palabra es verdad que la tiene FIFA. Esperemos a que tome la palabra. FIFA ha contestado esta tarde diciendo que precisamente no hay nada decidido a ese respecto.
1: Encara no està clar quan la FIFA decidirà sobre la final, però el que sí que se sap és que el 18 de març de l'any que ve hi ha el pròxim congrés a la FIFA, que tindrà lloc a Rabat, per cert, és a dir, es farà a Marroc, a Rabat, on ben bé es podria conèixer la decisió. En aquell congrés hi haurà les pròximes eleccions a la FIFA, a les que es presentarà Infantino, és a dir, que és un congrés important.
0: Clar, per això...
5: Aquest Louzán té veu de personatge de Berlanga.
0: Sí, sí. Per això deia el Quim...
1: Bienvenido, no, Mr. Marshall?
0: Per això deia el Quim que ha dit Tebas avui que si canvia la governança de la FIFA en aquest congrés el 18 de març, podria ser que la final ja sí anés a...
1: Es parla de...
0: Com dient que Infantino té interessos en que vagi al Marroc.
1: Queden encara 6 mesos, però es parla del que la IFI, de Seferin... Fins i tot d'Arsène Wenger com a possibles candidats.
0: President de la FIFA?
1: T'agrada Wenger, o què?
0: President de la FIFA seria tremendo.
1: Es parla com a possible candidat.
5: Mare meva, és la família trapisonda, un grupito que és la bunda.
1: Veurem qui es presenta al final.
0: Bé,
1: home, si no estem del que la IFI, que també...
0: Dit això, dues coses d'aquesta qüestió, que queda molt de temps i ens toca de lluny, però... 1, que l'estadi de Casablanca tingui 115.000 espectadors és el més gran, això no hi ha discussió, per tant podria acollir la final, tot i que entenc que si Espanya és qui ha promogut i ha convençut la FIFA per acollir el Mundial i després s'assumen Portugal i el Marroc, que Espanya digui no, la Federació Espanyola, volem que la final sigui aquí.
1: El tema és que no va quedar per escrit.
0: Clar,
1: es va donar per suposat.
4: Dir, però Lousan ha dit, deveria ser, la final deveria... Val. És a dir, és molt de loser demanar organitzar un Mundial i que et fotin la final en l'últim que s'ha afegit.
0: Bueno, però aquí l'altra cosa que volia dir. Deveria jugar-se en Espanya. No diuen al Bernabéu. Jo a mi em sorprèn que no, obertament, no diguin deveria jugar-se en Madrid, en la capital, en el Santiago Bernabéu.
4: Això vindrà, serà la següent guerra. De moment no saben ni si serà Espanya.
1: Perquè és la següent guerra. És que aquesta és la
6: següent... Primer país.
0: No, perquè si anem als espectadors, el Camp Nou tindrà més capacitat del 2030 que el Bernabéu.
4: Ara és la guerra amb el Marroc. I després, quan la solucionin, si la solucionen, serà la guerra Madrid-Barcelona.
6: I serà una guerra molt més curta que aquesta del país. Escolta, és que...
1: Aquí...
0: Què ha passat?
4: Jo he sigut aquest teatre.
0: Perdoneu els oients, és que el Poqui s'ha posat a saltar al mig de l'estudi, encara no sé per què.
4: Pobre,
0: jo d'entrada... T'has espantat perquè ha entrat l'Oriol Jové a l'estudi. Hola, Jové.
1: Bona nit. No, és que he agafat uns auriculars i...
0: I el Poqui s'ha espantat.
5: No, m'he indignat perquè eren els meus.
1: Però com que no
0: s'ha fotut a saltar.
1: Com que no els tenia posats...
0: Hi ha una usurpació aquí.
1: No. Ara en busca uns altres.
0: Que no.
1: Serà per auriculars.
0: Si fa broma.
1: Si una cosa tenim a la ràdio és auriculars.
0: No, el que anava a dir és que el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, va reiterant que Barcelona continua lluitant i que té números de ser la final del Mundial. Vull dir que a mi em sorprèn que l'Ozan continuï dient en Espanya, i que no diguin al Bernabéu obertament. Si ho tenen tan clar que diguin al Bernabéu, ja està, i sortim de dubtes.
1: Temps tindrem, perquè saps que aquest tema a mi m'encanta, però com bé diu la Maria... Ara la guerra és Marroc, perquè una vegada Espanya obtingui l'organització, doncs ja proposaran Bernabéu o Camp Nou, però pel que sabem, Espanya no pensa en el Camp Nou, Aleix. Espanya pensa en el Santiago Bernabéu. Però Espanya en l'organització d'aquest Mundial ho està fent molt malament i li estan passant per la dreta, perquè quan tu organitzes un Mundial com a principal candidatura, t'has d'assegurar també el partit inaugural. Això és bàsic.
0: Però això ja es farà a Paraguai,
1: bueno, però és que això ho han perdut.
0: A Argentina i Uruguai.
1: Ja, però és que això s'ho han deixat perdre. Això s'ho han deixat perdre.
0: Però és el centenari, jo ho entenc, que el primer Mundial va ser el 1930, doncs el 2030 diguin, el primer lloc on es va fer... No?
6: Una mica d'estar per casa.
1: Malament. Tu primer era fer un Mundial, una fase final a Espanya com a país únic que ho pots fer parament, després ja sumes Portugal i finalment com que saps que pots perdre la votació perquè hi ha molta força a països africans, incorpores Marroc. I ha donat per fet que en principi la final serà per tu. I ara resulta que Marroc està construint un megastai de 115.000 espectadors i pots perdre la final. Aquí la qüestió ja és, anant més enllà, que és una qüestió política també, no? Però que pot passar. Si la FIFA li concedeix la final a Marroc, què passarà? Què farà, no la Federació Espanyola, sinó què faria el govern espanyol? Perquè és una realitat que... poden passar coses.
0: Bueno,
1: què faria?
0: I més ara amb tot el que està passant al voltant de Ceuta, no?
1: Perquè clar, aquí no és que si li donen la final a Marroc, Marroc no se surt, Marroc continua. És si Espanya es manté la candidatura o no surt, quines sancions això podria implicar. No és especulació, és una realitat que es pot donar.
0: Anirem seguint. Dami, gràcies.
5: Circulen.
0: Vinga, qualsevol novetat ens ho fa saber. A veure, un parell de coses en aquest tram final de la tertúlia. Per exemple, un apunt encara... anirem enrere, però crec que és interessant. Són les eleccions del Barça del passat 15 de març. Val? El mes de juliol, el Tribunal Català de l'Esport va admetre parcialment un recurs de Marc Síria, reconeixent que el club hauria d'haver concedit 3 dies a la precandidatura de Síria per verificar les 370 butlletes dubtoses que va presentar i que no li van permetre passar el tall i ser candidat oficial. Hola, Roger Saperes, bona nit.
12: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
0: En sabem res més d'aquest cas que té Síria als tribunals?
12: Doncs sí, que Marc Síria, després d'aquesta resolució, va demanar al club poder revisar aquestes butlletes i si en validava 90, que són les que li van mancar per poder superar el tall, ser proclamat candidat de manera declarativa. És a dir, que li reconeguessin que hauria d'haver estat en el seu moment, però sense haver de repetir el procés electoral. Segons hem pogut saber a RAC1, el club ha contestat avui la seva petició denegant-li aquesta revisió de les butlletes perquè entén que la resolució del Tribunal Català de l'Esport en cap cas el els obliga a fer-ho ni l'habilita a Marc Síria a demanar aquesta revisió. Ara Síria estudiarà el següent pas a fer perquè encara té la possibilitat de recórrer aquesta decisió davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'exprecandidat no descarta a hores d'ara recórrer aquesta via. Anirem seguint el cas i ho explicarem tot el Tu diràs.
0: Perfecte. Gràcies, Abel, per aquesta connexió d'urgència. Bona nit.
12: Adéu, bona nit.
0: Adéu-siau. Doncs això, avui el club li ha dit a Marc Síria que no pot revisar les butlletes perquè entén que el que va dir el Tribunal Català de l'Esport no l'habilita a fer això. Síria, pel que sabem, a recull, explica el Roger, l'únic que volia és rescabalar el seu honor, de dir, val, reviso les butlletes, tinc raó, hauria d'haver estat candidat i m'oblido de tot, que segueixi la porta com a president. Només volia fer això a Marc Síria. El club no li ha permès. Bé, aquí queda el cas, aquí queda la informació, com que ha passat avui això, i ho ha sabut el Saperes, ho volíem explicar, a veure quin és el següent pas de Marc Síria, si va al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o no. Jo l'entenc, és cert que molta gent dirà, escolta ja, oblida-ho i ja està, va guanyar la porta a les eleccions i per golejada i passem pàgina. Però jo entenc que si ell creu que es va fer malament el procés i com a mínim vol tenir, no?, doncs això, aquesta veritat, no? I davant dels socis dir, ei, jo vaig fer bé les coses i hauré d'haver passat el tall, jo entenc que vulguin anar fins al final. Veurem fins on arriba Marc Síria. I una última qüestió, no voleu afegir res, no? D'això, vull dir, ja està.
6: No, sobretot pensant en el futur. Si tu tens previst tornar-te a presentar en unes altres eleccions, que ho puguis fer d'una altra manera, no?, com a possible excandidat.
0: Clar, o sigui, com a legalment com a... haver estat candidat. Sí,
6: correcte.
0: Sí. Sí, sí.
5: Jo només diré que els estatuts del Barcelona, si no els canvien, són molt clars, molt clars i transparents sobre com han de ser les signatures vàlides en un procés electoral. Què han de dur, com ho han de dur i quines són vàlides i quines no. Són molt clars, però molt, molt. M-O-L-T, molt clars. Només dic, fa que hi hagi el comentari.
0: Va. I una última qüestió, abans de deixar-vos marxar cap a casa. Té a veure amb la waterpolista Maica García, que ha anunciat avui en una roda de premsa que denunciarà el Club Natació Sabadell. Després, recordem que el club no l'hagi renovat 11 mesos després de ser mare. Anem a explicar bé aquesta història, perquè a més aquí hi ha una llei de l'esport per aquí al mig que li, suposadament li donaria la raó a Maica García, Oriol.
1: Sí, és una llei que diu Maica García, històrica jugadora del Club Vallès amb 18 temporades, doncs que ha incomplert, el Club Natació Sabadell, ha explicat la campiona europea mundial i olímpica que l'haurien d'haver renovat automàticament perquè una esportista professional embarassada té dret a ampliar un any més el seu compte si només li queda un any de vigència, d'aquí que, com deies, Maica García estigui ja doncs, tramitant la denúncia amb els seus advocats, ha dit que està molt dolguda amb el tracte rebut pel Sabadell.
13: 32 años en mi club, más de 18 años en el primer equipo. No me esperaba este batacazo, o sea, para mí fue una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad, tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques.
1: Maica ha deixat clar que no es mereix aquest tracte, que no l'han respectat en aquest tram final de la seva etapa al club. Evidentment, tot plegat ho deia emocionada, perquè, com dic, són 18 anys al primer equip i 32 al club. I, de fet, ha explicat que la temporada passada, quan encara no tenia l'alta mèdica, es va sentir també pressionada per tornar a la piscina i que això va començar a complicar, si més no, la seva relació amb el club.
13: Después de ser madre ya estaban haciendo cuentas de cuáles eran los números para empezar, ¿no? Había, bueno, al final sí que te sentías cierta presión porque decían, bueno, es que te necesitamos, es que, Maica, ¿cuándo vas a volver? Maica, ¿cómo estás?
1: Amb 35 anys, la jugadora diu que se sent més trista que no pas enrabiada. Des d'aquesta setmana, recordem, és nova jugadora del Club Natació Sant Andreu i ha dit que es marca als Jocs Olímpics del 2018 com a gran objectiu per demostrar que és capaç de tornar al seu millor nivell, però la notícia, insistim, és aquesta voluntat de denunciar el seu exequip per haver incomplert aquesta llei que, havent donat a llum menys d'un any vista que se li acabés el contracte, el club no ha executat aquesta renovació que hauria de ser teòricament automàtica.
0: I ella sempre va dir, estant embarassada també, que li agradaria tornar a la piscina i al màxim nivell després d'haver estat mare i que ho volia fer en uns Jocs Olímpics com els de Los Angeles 2028 per tancar la seva carrera. D'aquí que el Sant Andreu doncs, l'hagi fitxat i durant aquests dos anyets en principi estarà el Sant Andreu preparant-se pels Jocs Olímpics. Teniu clar una mica... Jo he estat mirant també una mica per sobre això de la llei que deia l'Oriol.
4: En qualsevol cas, si hi ha una llei que l'empara, fantàstic, és a dir, millor per ella, però és bastant trist que una persona, un esportista en aquest cas, que no fa ni un any que ha donat a llum, hagi d'estar patint quadres d'ansietat, hagi d'estar amb aquest disgust, parlant amb els seus advocats per denunciar el club de la seva vida perquè no la renoven un any. És que em sembla molt trist, em sembla que tots ens omplim la boca de sí, sí, sí, i s'ha de treballar perquè les dones puguin ser mares i mantenir-se la seva vida laboral i la conciliació i bla, bla, bla, i quan arriba l'hora de la veritat, ni amb una llei, havent-hi una llei, s'aconsegueix que un esportista que acaba de ser mare pugui tornar al club on, no el club que la va fitxar fa 3 anys, no, el club en el qual s'ha format, ha guanyat els títols més importants i que és una insígnia, una llegenda d'aquell club. És a dir, a mi em sembla que per molt que el Sabadell pugui estar en el seu dret de dir és que volem renovar la plantilla, el que sigui, a mi em sembla que la gestió ha estat pèssima, pèssima.
6: I sobretot amb aquesta part quan explica que només donar llum ja estaven comptant una mica els mesos, no? de tornar, com si això fos fàcil, fos recuperar-se d'un postpart, depèn de com el tinguin.
0: O fos una qüestió de matemàtiques.
6: O fos una qüestió de matemàtiques, o fos... Bé, no ho sé, quan es parla de protegir a les esportistes també és això, no? És protegir un postpart, és ajudar a que tornin a estar al seu millor nivell, és acompanyar-les, i això està molt lluny de la pressió que explica la Maica amb aquestes paraules que diu. I si això t'ho fan amb un club on t'hi has passat més de 30 anys, 18 al primer equip, doncs què et pot passar si no et coneixen, no? Si no saben ni d'on vens ni d'on surts.
5: I molt manca d'empatia absoluta amb una jugadora que porta els anys que porta, 30...
6: 18 al primer equip i 32 al club.
5: 32 anys al club. Home, té un fill, ajuda-la, no? Crec que entenc que el club hauria d'acompanyar-la en el procés de la maternitat d'ella. No tractarà d'aquesta manera.
6: I fins i tot de sentir-te orgullós, no? De que una de les teves dels teus emblemes doncs hagi pogut tirar endavant un procés com és la maternitat i que tu estiguis al seu costat.
0: Fins i tot fer-ne bandera, no?
4: Exacte, és una medalla que es pot penjar.
0: Clar, encara que després esportivament l'entrenador decideixi que potser no té els minuts que tenia abans
6: però donar-li l'oportunitat de poder tornar, d'acompanyar-la, de penjar-te aquesta medalla, de sentir-te orgullós.
5: Que li estaven dient que la necessiten. O sigui, jo aquí veig una incongruència, que li estiguin dient necessitem que tornis com abans. Resulta que acaba la temporada i pup, se li donen la baixa.
0: Estaria molt bé sentir les explicacions o el punt de vista del comitè Sabadell. De moment, pel que sabem, no volen dir res més i han respectat...

0: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tusset.
2: Un ventall d'aprenentatge pel club, perquè ara ha sigut ella, però potser hi ha... Clar, és que també quin missatge estàs donant a les altres waterpolistes...
3: És dissuasori.
2: Que som més joves.
3: És dissuasori.
4: Doncs que no pot ser mare si vols competir.
2: Compte, perquè si ets mare, aquí potser no ens interessa, saps? És a dir, jo crec que han perdut una oportunitat fantàstica de créixer com a club... I francament, m'agradaria sentir les explicacions, perquè no ho acabo d'entendre.
5: Sí, de fet, el Club Natació Sabadell tenia una altra jugadora important, com Judit Forca, embarassada.
2: Sí,
5: per tant, evidentment, és molt més jove que Maika García, que està al tram final de la seva carrera. Veurem quina gestió hi ha amb Judit Forca. O ara no sé si té 2-3 anys de contracte, i potser aquí no hi ha el problema que ha tingut Maika García, que sí que se li acabava el contracte. Bé, aquí queda el cas. Us deixaré marxar. Gràcies, Jové.
3: Fins ara.
5: Vinga, fins ara. Quines dades ens va portar ahir,
6: Torna'm les auriculars.
5: Torna'm els auriculars.
3: Si no sentiràs els talls...
5: Escolta,
3: i clar,
5: veu sentir la dada que s'ha fet viral, que va explicar ahir, que va marcar per primer cop a la història un jugador amb el dorsal 9 en dia 9, en mes 9, contra un equip que té 9 lletres, que és Feyenoord, en una ciutat que té 9 lletres, que és Rotterdam, i contra un rival que té 9 lletres,
3: no,
5: que és
6: Barcelona.
3: La ciutat és Barcelona. A Barcelona...
5: Però també
3: lletres,
5: Rotterdam, també.
3: Però la ciutat del rival és Rotterdam i té 9 lletres.
5: Veus? Tot increïble. Ho has
3: explicat. Sí. Això no havia passat mai. Amb cap número.
5: Amb cap número.
6: Fos amb el 6, podria ser el nom del diable. Vol dir, podria voler dir que és a prop la fi del món.
3: Sí. O la sisena.
5: Ah!
3: Tot depèn de com tu miris.
5: És bona.
6: Bueno, jo sempre miro dolent.
5: No. Acabem amb el comentari bo, que podria ser la sisena. Si marca el dorsal 6, en dia 6... de juny. Ui, la final és el 5 de juny. Quina llàstima. Gràcies, Jové, gràcies, Poqui, gràcies, Maria, gràcies, Anaïs. Adéu, bona nit. Una pausa i de seguida més t'ho diràs amb bàsquet i motor, que tenim un cap de setmana intens amb el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid i amb les motos a Pisano.
7: RAC 1. Aquest diumenge Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A les 12 del migdia a RAC més 1, la final de la Lliga Catalana Masculina de Bàsquet. A 4:15, al Ciutat de València, Llevant Barça amb Fotli Pou i companyia. A 6:45 a Son Moix, Mallorca Sabadell amb la narració de Pau Bonastre. I a 9:00 a Noeta, Reial Societat Atlètic de Madrid. A més, el Gran Premi de San Marino de MotoGP, el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, l'etapa final de la Vuelta a Espanya i, per rematar-ho, tu diràs fins a 1:00 de la matinada. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som un milió. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Pràcticament 3:15. Ja sabeu que tornen els dies del Drac, Domoda Jaeco, Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre, demà, comencen aquests dies del Drac, Domoda Jaeco. Una oportunitat llegendària per estalviar-te fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més, no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac, Domoda i Jaeco.
8: GT RAC 1.
5: A la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya trobaràs tota aquesta informació dels dies del Drac. Mira, parlant d'Omoda Jaeco, entrem de ple en el món del motor amb el Quim Salvador. Perquè tenim un cap de setmana molt intens, Hi ha la 14a cita del Mundial de Motos amb el Gran Premi de San Marino, amb Quim, la lluita pel Mundial ajustadíssima entre Márquez, Martín, Bezzecchi...
9: Sí, el Geni de Cervera segon a la general, a 19 punts del liderat de Jorge Martín, i en Bezzecchi tercer 24, per tant, a 5 puntets de Marc Márquez. El campió ha explicat avui per què va fer pública la setmana passada la ja famosa foto en què mostra l'estat del seu braç dret. Ell està fent exercici, està al gimnàs, amb una samarreta sense tirants, i s'observa clarament la diferència de la musculatura

0: entre el braç dret, que l'han hagut d'operar 7 vegades i que encara no està bé ni de lluny, i el braç esquerre. Són declaracions de Marc Márquez de DAZN.
1: Sabia que quedaría que de hablar, pero es verdad que durante el tiempo he aprendido durante toda mi carrera deportiva que en momentos de preguntas, especulaciones, rumores, la transparencia siempre gana. Entonces decidimos mostrarlo pues públicamente en una imagen. Luego pues mi doctor ya ha explicado el que tengo, mi doctor de confianza, Samuel Antuña, todo lo que me han hecho en el brazo, y de esta manera ya está explicado, no tengo nada más que añadir y yo me puedo centrar con lo que tengo en intentar luchar por este Mundial, que no será nada fácil.
0: És veritat que veure la imatge ens ha ajudat a molts a entendre realment la situació de Marc Márquez, que ja sabem que aquest braç no està bé, però fins a quin punt el té afectat. Ve de fer un espectacular doblet a l'Aragó. En principi a Misano li pot costar una miqueta més en aquest duel directe que té amb els dos pilots oficials d'Aprilia pel títol mundial.
2: Avui també és notícia Àlex Rins, que anuncia que es retira.
0: Sí, acaba contracte amb Yamaha final de temporada, no ha tingut ofertes per continuar a MotoGP i avui ha explicat que n'ha desestimat de Superbike perquè ha decidit no córrer més en moto quan acabi la temporada.
3: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es, porque no está cerrado todavía. Entonces, las novedades que te puedo decir es que mi carrera deportiva sobre las dos ruedas acabó.
0: S'acabó, bé, quan acabi la temporada, evidentment. Tot apunta que Rins farà el sol a les quatre rodes i competirà en cotxes. Ara té 30 anys, molt jove per retirar-se, i diu que està satisfet de la seva carrera a les motos, tot i que se li ha resistit un títol mundial, que per talent segurament tenia a l'abast. Potser no MotoGP, però sí, sens dubte, a Moto3 i Moto2.
3: Tengo que estar satisfecho de lo que he conseguido. Son 14 años aquí en el Mundial de MotoGP. Muchas victorias, muchas batallas. He estado luchando por el campeonato del mundo de Moto3, Moto2 y MotoGP. No lo he conseguido, pero he tenido la posibilidad, ¿no?, en las tres categorías.
0: Rins ha aconseguit al Mundial 18 victòries, 6 de les quals a la categoria reina MotoGP, 58 podis i 27 pols, i ha estat subcampió de Moto3 i de Moto2. El seu millor resultat en un Mundial de MotoGP va ser tercer al 2020. Els entrenaments del Gran Premi de San Marino arrencaran aquest divendres a Misano, l'esprint serà dissabte a les 3 de la tarda i la cursa diumenge a les 2 del migdia.
2: La seguirem el 14-15, les dues curses, la seguirem el 14-15 i també el Superesports. I també demà arrenca aquesta cita, la primera edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid.
0: Sí, el circuit semiurbà de Madrid, a Valdebebas. Carlos Sainz Jr. correrà aquesta vegada literalment a casa, perquè ell és madrileny, i avui ha dit a la roda de premsa prèvia oficial en anglès que la pista té un caràcter especial. El sentim doblat per DAZN.
4: Diré que tiene carácter, que es distinta, carismática, con curvas distintas, y creo que va a ser un circuito distinto a lo que estamos acostumbrados.
0: El primer entrenament lliure començarà demà a 2:45 del migdia, el segon a les 5 de la tarda. La cursa és diumenge a les 3.
2: A veure quants cotxes acaben i si tenim una cursa sense moltes banderes.
0: Diuen els experts que és perillós,
2: sí.
0: Aquest circuit semiurbà de Madrid. Veurem.
2: Sí, a veure què passa. Molt bé, alguna cosa més, Quim?
0: Sí, avui fa 35 anys de la inauguració del circuit de Barcelona a Catalunya i Gil Membrado, pilot català de ral·lis, pot guanyar aquest cap de setmana a Xile el Mundial Júnior, tot i que ho té complicat. Necessita guanyar la cita xilena, que el líder, el suec Kalle Kallberg, no acabi entre els 5 primers i que el turc Ali Turkan no acabi entre els 3 primers. Necessitarà sort.
2: Doncs sí, li desitgem molta sort al Gil Membrado i també felicitats al circuit de Barcelona-Catalunya i per molts anys més.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. L'última possessió.
2: Vinga, una mica de bàsquet per tancar, com cada dijous, habitualment el Tu diràs, amb el Dani Aguilar, que el tenim instal·lat a Tarragona, seguint la Lliga Catalana. Hola, Aguilar.
6: Hola, Aleix Pariser, bona nit.
2: Bona nit, avui ens la jugarem amb el Xavi Ballesteros, company de Ràdio Ciutat de Badalona, també el podeu llegir a l'Esportiu de Catalunya. Hola, Valles.
7: Molt bona nit.
2: Què tal? Bona nit. A veure, ja tenim un finalista, Dani, és el Lleida. Demà sabrem el seu rival, sortirà del duel directe que hi ha entre Barça i Manresa.
6: Dit d'una altra manera, comença xula la cosa, Aleix, perquè demà a les 9 tenim aquest partida ja entre Barça i Quinzenes Manresa, tot plegat després que avui el Barça hagi guanyat al Morabanc Andorra, reedició de l'únic partit amistós que ha jugat al Barça. Avui arrencava oficialment la temporada 26-27, la temporada de Sekulić, i la posada en escena ha estat xula, ha estat com la que ens ve definint Sekulić amb aquest joc elèctric, vertiginós, vertical, amb moltíssims triples, una altra vegada el patró la primera part, més triples que cistelles de dos, amb un molt bon paper, per exemple, en l'anotació i en la recta final de Tyrese Martin, però també Aleix, amb un molt bon paper de dos que ja hi eren. Ens hem afartat de parlar dels que arriben, però també dels que hi eren. El millor Darío Brizuela, 19 punts avui, 14 Joel Parra. I precisament Joel Parra parlava després del partit i li preguntàvem per això, per fins a quin punt li va bé l'estil de joc de Sekulić a un jugador com ell.
8: És un estil de joc que crec que a mi personalment m'afavoreix bastant, no? Perquè al final jo soc un jugador que li agrada jugar amb molta energia a la pista, no? Tant en defensa com en atac, doncs crec que és un punt a favor personalment. Crec que també em va servir una miqueta la selecció per adaptar-me a aquest estil nou d'aquí del Barça, perquè és bastant semblant també el que volem implantar la selecció, així que em va ajudar una miqueta. Però et dic, personalment em sento molt còmode amb aquest estil de joc, molt content amb els companys que tenim, molt content amb la confiança que em dona l'entrenador.
2: Doncs queda claríssim, no? Valles, una mica la idea clara i meridiana, no?
9: Sí, és que és claríssim i l'aposta ningú se n'ha amagat, jo crec que és pública que volen canviar aquest estil i no és casualitat, doncs, que avui, que a més Panther no jugava, el capità del Barça no jugava avui, que Brizuela i Parra siguin dos dels millors aprofitant la continuïtat de la temporada passada i aquí doncs ja tampoc no descobrim que en Tyrese Martin és un jugador que també portarà moltes coses, no? 16 punts en 16 minuts, per tant, fem moltes coses.
2: No, la veu clavar l'altre dia, que Gonzalo i tu dèieu, no, mira, el dels fitxatges que han fet, el que sembla que té més qualitat, Tyrese Martin, no? La veu clavar. Sí. Jo et volia preguntar si... Deies, Dani, perdona.
6: No, perdó, molt ràpid, Aleix. A part des d'aquests, que sembla que va adormit. Vull dir, saps aquests jugadors nord-americans que sembla que no vagi amb ells la cosa, d'aquest posat desmenjat, i després, quan comença endollant, no? És que té un talent espectacular, ja ho sabíem. Sí.
2: És el que més t'ha agradat, Valles? Hi ha alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció en aquests dos amistosos que ha jugat al Barça?
9: No, jo sobretot m'agrada molt a Martin, que ho havien comentat, i també jo crec que Justin Robinson, que és el base que ve de París Basketball, amb moltes ganes d'intentar fer coses, d'agradar amb llançaments ràpids, intentar ser elèctric, i jo crec que el base és el que marca una miqueta la línia, no? L'intentar córrer. Hem vist segurament una mica exagerat al començament, que llançava amb molta velocitat i amb poca possessió, però és el que deia el Dani, no? Que aquest Barça, la primera part, jo portava més triples llançats que tirs de dos. Per tant, molt espectacular. Fins i tot feia broma el Dani, no? El primer quart, 18 triples llançats, 5 tirs de dos, que és una exageració, però és la tendència, no? Per tant, ens hem d'anar acostumant.
6: Sí, de fet, hi ha els que estic molt d'acord amb el Valles, i afegeixo Moya Gibson, que és un base petitonet però molt elèctric, és d'aquests que fa fins i tot... És curiós veure'l jugar, perquè realment és tota electricitat. I jo crec que hi ha un jugador, mira, no sé per què, que és Stanley Umude, que estem parlant de noms que ens haurem d'anar acostumant a l'eix, perquè ara, evidentment, són molts noms nous, però que potser ha arribat més per sota de la línia de flotació mediàtica, però que compte que pot tenir molt rendiment. Això, les bones notícies, insisteixo, el Barça encara està tendre, encara ha tingut moltes anades i vingudes, ho deia després Sekulić, que això, evidentment, estem a la pretemporada i s'ha d'estirar les etapes de bon rendiment, els períodes de rendiment bo, però hi ha una mala notícia, i és que ja comencem amb les lesions. Jo em condu 6 setmanes de baixa per una agudització d'una tendinopatia rotuliana al genoll esquerre. Per tant, sense Macondo i sense Mbouma, dos jugadors interiors importants que avui li preguntaven a Sekulić, mira, li pregunto al Ballesteros, que sempre té molt olfacte per això, sobre si cal el Barça incorporar o no. Bé, el Barça té 15 jugadors, sense dos són 13, per tant, a priori té plantilla.
9: No, i a més, jo crec que ho explicava mateix Dani, no? El Barça té en el calaix força diners per fer moviments. Jo crec que de moment s'esperarà, perquè hi ha molts jugadors als Estats Units, que estan pendents de tenir un contracte assegurat a la NBA, de tenir un contracte temporal, de tenir un contracte que es diu two-way, que s'està amb el G-League i amb el primer equip, no, de NBA. Per tant, encara estem en una etapa molt prematura per la NBA i, per tant, el Xevi Pujol, el nou director esportiu del Barça, és conscient de que val la pena esperar perquè hi haurà alguna oportunitat de mercat segur, no? Per tant, jo crec que de moment, pel que li ve el Barça, té suficient jugadors com per tirar-ho endavant, però també és cert, i ho sabem, que més enllà de la Lliga Catalana, i poso ja el focus en la setmana vinent a la Supercopa CB, aquí sí que ja s'ha de començar a sumar victòries, i quan dic victòries no vull dir guanyar partits, sinó guanyar títols, que és el que donarà tranquil·litat al projecte per continuar treballant amb calma, no?
6: Clar, és que, de fet, una super... És que, si parlem de títols estatals, una Supercopa ja tallaria aquesta ratxa a l'eix històric.
2: La sagnia dels 3 anys.
6: Exacte, sí. Vull dir, vulguis que no, jo crec que recordo que és les últimes temporades de Xavi Pascual, que per allà allò que hi ha... no hi ha gaire títols, però hi ha una Supercopa allà que... Vaja, ja sé que les Supercopes importen el que importen, però que maquilla una mica la manca de títols.
9: Jo volia afegir només una cosa, Aleix i Dani, és que amb la finestra FIBA que va haver-hi, el fet que també les pretemporades siguin tan curtes, crec que enguany s'estan magnificant molt el que és els resultats, no, de la pretemporada, perquè fins avui el Barça l'única referència que teníem era un partit amistós que va fer Andorra. Clar, és molt fàcil equivocar-nos en el diagnòstic, de dir, ostres, sí, aquest Barça és increïble. Bueno, no, és que només l'hem vist un partit, no? Per tant, jo crec que l'examen important, i ho hem dit i ho reiterem i ho seguirem dient, se li ha donat marge en aquest Barça, però el que marcarà jo crec que no només és la Supercopa, sinó sobretot l'inici d'Eurolliga, no? Que és el que podràs veure realment on està el nivell del joc del Barça en aquest principi de temporada. Deixa'm dir que demà hi ha un partit entre Barça i Manresa, Aleix, que hi ha 21 nous jugadors entre els dos.
2: Sí.
9: 11 en el Barça, 10 en el Manresa. O sigui que en Dani i jo també estem fent pretemporada per conèixer tots els jugadors.
2: Heu de prendre punts per conèixer. No, anava a dir que t'afartaràs de veure el Barça i de poder analitzar-lo, perquè hi ha tants partits que sí, ara és fàcil equivocar-te en el diagnòstic, però tranquil, que d'aquí un mes i mig ja ho veuràs, ja tindrem algun element més.
6: I és el que deia el Ballesteros, i d'aquí un mes i mig a l'eix, que és més una miqueta els timings que et comentava el Xavi. Un mes i mig, dos mesos, no, Xavi? Aquests jugadors descartats o no per NBA, que hauria de ser el mercat al qual aspira el Barça.
2: Clar.
9: Sí, sí.
2: A veure què passa. Abans el Lleida s'ha classificat per la final. Bon Lleida, no? De Gerard Encuentra, aquesta temporada.
6: Sí, tercer quart monumental contra un debutant FIAC Girona aquesta temporada. Ha notat 39 punts en el tercer quart, Aleix. Un Lleida que ha completat una plantilla, un roster que és molt interessant. La temporada passada tenia el focus molt situat en determinats jugadors. Jo crec que amplia el ventall d'opcions de referents, i hi ha un nom que es diu Darius McGee, és un base a l'eix de 1,74 m. Jo crec que si no és el més baix de la Lliga, és dels més baixets de la Lliga, 22 punts, però és d'aquests que es casca triples des de 8 metres sense dir ni dubtar-ho, un nivell d'encert espectacular, i al capdavall estem parlant de la primera final ACB de la història del Força Lleida, d'aquest club fundat el 2012, després del Lleida Bàsquet. I en parlava el seu entrenador, Gerard Encuentra.
7: Però sí que és cert que els jugadors s'ho passen bé a la pista, jo veig que estan còmodes, que es busquen, es troben, i està clar, doncs, que guanyar aquests partits ens donen moral, confiança per a seguir creixent i creient en el que estem treballant. Doncs, bueno, felicitar-los, no? Perquè al final jugar una final no es juga cada dia, i menys un club com el nostre, llavors hem d'estar contents i, bueno, ja queda un.
2: Per tant, primera final de la Lliga Catalana, del Lleida.
6: Correcte,
2: des de la creació.
6: De la Lliga Catalana ACB, perquè en té un parell de lligues catalanes l'EP. Recorda que la Lliga Catalana es divideix en totes les categories estatals. I la Lliga Catalana ACB, la màxima competició de la Lliga Catalana, és la primera final que juga el diumenge.
2: Jugant a tota pastilla, Valles, i no sé si el veus amb opcions de guanyar o el Barça o el Manresa, qui es classifica per la final.
9: Sí, el Manresa el veig molt fort. Lleida, de fet, ha guanyat dos títols el 2002 i el 2003, però com deia, era un altre club. Jo crec que sí, que el Manresa primer ha tingut un dia més de descans i segon, que l'aposta i que té el Manresa també és molt semblant a la del Barça, no? Amb el Diego Campo intentant anar a tota pastilla. Crec que el Lleida, si alguna cosa ha fet molt bé enguany, és que manté de la temporada passada doncs a Bateman, a Jim, a Paulí, a Hughes, que ha tornat, a Dianyé, que va ser seleccionat, a Adrià Rodríguez, sí, a Miguel Sanz, a John Xurna. Per tant, amb una pretemporada tan curta, a l'Eix li donem molt valor al fet de tenir continuïtat, no?, que és el que ha tingut el Lleida en quant a que molts jugadors ja saben el que volia Gerard i ho tenen molt treballat, no? Però crec que ens hem de treure la barreta de l'aposta que està fent el Lleida i el fitxatge d'aquest jugador que ha estat campió a l'Eurocup, no? Ha estat un referent aquí i, com molt bé deia el Dani, els que són amants del supermanager, que comencin a fitxar.
2: Perquè, una entre Barça i Manresa demà, qui veieu per sobre? O és una incògnita?
6: És que jo crec que el Barça d'avui està en un moment competitiu, com et deia abans, tan tendre que no t'ho sé dir, però és que era el que deia el Ballesteros abans. Mira, l'any passat el Manresa va guanyar aquesta competició. Recordes? Va guanyar la Lliga Catalana. De tots els que hi havia, només un jugador la va aixecar, que és Hugo Benítez. Et faig trampa, perquè hi ha dos jugadors més que són Priorio i Ferran Bassas, que van arribar a mitja temporada i han renovat. Però és que són dos projectes que són molt nous. Sí que és veritat que, com el deia el Ballesteros, el del Manresa, a nivell de caràcter, ja es coneix més, perquè és Diego Campo, ja sabem a què juga. Jo no t'ho sé dir, per potencial hauria de ser el Barça, perquè el Barça té millors jugadors, evidentment, té més potencial, però el Barça tindrà menys descans, com deia el Valles, el Manresa ha tingut 24 hores per descansar. Bé, 48. El que serà és un partit. A mi em ve molt de gust aquest segon partit de demà.
2: Tu et molles, Valles, d'aquí pot guanyar demà Barça-Manresa i passar a la final?
9: Jo crec que el que és segur és que Manresa plantarà cara i donarà molta guerra. I, evidentment, és un equip que des del principi, i això acostuma a fer-ho també Diego Campo, les pretemporades van tan a sac, que quan arriben al principi, ostres, a vegades estan molt millor del que potser tocaria, no? I això després ho paguen, però crec que és l'aposta que fan i ja entraran molt més junts que no pas al Barça.
2: Va, anem a repassar l'agenda, doncs, per demà d'aquesta última jornada de la fase de grups, diguem-ho així, de la Lliga Catalana.
6: Mira, doncs un partit ja intranscendent, malauradament, pels dos equips, del grup 2, que és el Joventut Girona, a 7:15, i com et deia, a les 9, aquest partit que dirimeix l'altre finalista, el rival de l'Ilerna Lleida, entre el Fiat Girona i el Barça.
2: A la penya encara li queda, no, Valles? A veure com li va la Supercopa, però encara li queda.
9: Sí, li queda sobretot Ante Tomic, que és el referent, que encara estarà com a mínim un mes de baixa, el Joventut que fitxarà de forma imminent per trobar equilibri. És cert que l'efecte Ricky Lapro serà espectacular. Quan juguen junts ja es veu que fan coses diferents, que fan realment donar alegries, però està clar que encara li queda, deia el seu tècnic Dani Miret, anem una setmana tard, no?, de preparació. Doncs sí, es veu això, i que en el joc interior doncs falta una peça molt important.
6: I allà és on s'ha de fitxar, Valles? S'ha de fitxar un tio gros aviat,
9: Val, sí, sí.
2: Molt bé, Aguilar, alguna cosa més?
6: Doncs mira, que tenim semifinal de la selecció espanyola femenina al Mundial, a Alemanya, amb una catalana, en Mariona Ortiz. Avui ha guanyat amb comoditat a Austràlia, 66 a Austràlia, 89 a Espanya. Això sí, les australianes amb 9 jugadores només. D'ahir van jugar, la selecció espanyola tenia més descans, però la realitat és que el dissabte la selecció espanyola jugarà el passi a la final, això sí, contra l'invencible. Veurem si invencible o no, perquè últimament cada vegada s'apropa més a la selecció dels Estats Units, s'hi apropen més, però de moment no hi ha manera que les guanyin. A les 8 del vespre, aquesta segona semifinal del Mundial, abans de 4:45 la primera semifinal entre dues candidates més, com són França i Alemanya.
2: França-Alemanya, que és l'anfitriona, una semifinal del Mundial femení de bàsquet, i l'altra Estats Units-Espanya, partides a Teledeporte, crec que ho estan fent en obert, per tant, si sou abans del bàsquet i del bàsquet femení, allà ho teniu. Molt bé.
6: Sí, senyor.
2: Ho deixarem aquí demà més a Tarragona. Gaudiu d'aquesta última jornada. Valles, Aguilar.
9: Gràcies.
6: Una abraçada forta.
2: Adéu. Ja ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové. Què més hem de saber, Oriol?
10: Doncs que si no teniu son, són a punt d'arrencar les semifinals del quadre femení de l'Open dels Estats Units. Ara, en pocs minuts, arrencarà la primera semifinal entre Arina Sabalenka i la nord-americana Pegula. L'altra semifinal arrencarà després entre Coco Gauff i Elena Rybakina. A la vuelta, Enric Mas ha sobreviscut a la contrarrellotge d'avui i arriba a les últimes tres etapes amb més d'un minut de marge sobre Primoz Roglic, que només li ha pogut retallar 30 segons en el trajecte entre el Puerto de Santa Maria i Xerès de la Frontera. Aquest dijous, etapa de 210 quilòmetres amb final amb pujada entre Vélez Màlaga i Peñas Blanques, Estepona. I a banda de la vuelta, entre les previsions de cara a aquest divendres, no dijous, que no hem comentat, arrenca la cinquena jornada de Lliga amb un Sevilla-València a partir de les 9, a la Primera Federació amb un Nàstic Algesires a un quart de 10, a la Lliga F amb un Depor-Reial Madrid a tres quarts de 9, i arrenquen dues competicions pels equips de casa nostra, la Lliga de Futbol Sala amb un Santa Coloma-Palma a dos quarts de 10, el Barça no debuta a Valdepeñas fins dissabte, i la Lliga Sobal d'handbol amb visita del Barça, Logroño-La Rioja i estrena del Granollers al Palau d'Esports contra el Frigoríficos de Morrazo a partir de les 7 de la tarda.
2: Bona activitat, durant la diada. Déu-n'hi-do. Moltes competicions que arrenquen ja a mitjans de setembre. Perfecte. Gràcies, Jové.
10: Bona nit.
2: Adéu, a descansar. Aquí ho tanquem per avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, amb en Gerard Ballera aquí al capdavant del programa. Descanseu, que tingueu una bona diada i també un bon cap de setmana.
11: Tu diràs. Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.

0: mes, i aquest dilluns comencem amb el que s'ha donat a conèixer fa no massa estona, en aquest cas a través del Confidencial, que ha publicat...
1: Deixés el seu xofer particular a casa, així podrien estar tots dos junts. Això és incriminatori perquè sempre doncs, Isaac Andic anava acompanyat del seu xofer i, per tant, estaves convidant a una tercera persona aquella passejada, no? Aquell dia, doncs, per raons... en fi, van així, no? Que al final el xofer no hi va anar. I al mateix temps, també, recordem, la Fiscalia apuntava un altre indici incriminatori, i és que, segons va dir Jonathan Andic, ell, un cop acabés de xerrar amb el seu pare, ell seguiria la ruta tot sol i va quedar entesos amb la dona d'Isaac Andic, és a dir, la dona del seu pare, Estefania Nut, que ja la trucaria perquè passés a buscar el seu marit. Això també és incriminatori en el sentit doncs, que, bé, normalment tenia un xofer que l'anava a buscar, no? I perquè havia de seguir ell sol si havien anat tots junts i podien haver tornat tots dos junts, no? Doncs, en fi, avui hem conegut, gràcies al Confidencial, aquests dos nous missatges. El primer, no és que sigui gaire, diguéssim, revelador, primer... no? Buenos días, Johnny, cuando quieras me llames para la salida.
2: No, està bé, home, et diu una predisposició.
3: Home, si havien quedat...
1: Home, clar, si havien quedat i van anar junts a caminar, ja s'entén que ja estaven... tenia una certa predisposició,
2: però
1: es
2: veu que no hi anava pas forçat, el pare.
1: No, home, no.
0: I el segon...
1: I el segon és uns dies abans, Jonathan Andic, el seu pare, que li diu... Anem a l'hora que vulguis, em fa molta il·lusió poder estar a soles amb tu i parlar tranquil·lament amb tu. Així que l'hora a la qual quedem és el de menys. Ja me la confirmes tu. Moltes gràcies.
2: I tant.
0: Doncs, i ja està, no? Vull dir, no, vull dir, i que són els dos...
1: I ja està, i no, ja, aquesta és la revelació que apunta avui el diari El Confidencial.
0: Això com se sap que ho apunta la defensa? Perquè això no és una... No és una...
1: Perquè si tu llegeixes l'article del Confidencial...
0: No, dic perquè dels Mossos no ho han donat a conèixer.
1: Bé, no sé, aviam, jo no sé d'on veu quines fonts té el Confidencial, però almenys quan et llegeixes el seu article doncs vens a entendre que... intenten interpretar que aquests missatges són favorables a la tesi de la defensa. En qualsevol cas, aquest cas doncs, encara té molts més capítols per escriure. Veurem doncs, quan es produeix aquesta citació d'aquella traductora d'anglès, la Joana, que en vam parlar la setmana passada, que va aparèixer a última hora, que aquesta senyora doncs, ha de ser citada a declarar davant del jutjat de Martorell.
0: La setmana passada va generar un impacte,
1: Sí, sí, va generar un impacte, però jo crec que molts dels nostres oients desconeixien de l'existència d'aquesta senyora.
0: Sí, sí, per això ho dic.
1: I quan ho vam explicar, la veritat és que va generar molt d'enrenou, el mateix enrenou doncs, que els hi va generar, o sorpresa, als Mossos d'Esquadra quan es va presentar aquesta senyora de manera inesperada, no? Quan va explicar doncs, que ella és qui havia mostrat aquella ruta de Montserrat a Jonathan Andic i que havia rebut instruccions de la terapeuta perquè posés el fill dels Andic en una situació límit a la vora d'un barranc. Tot això veurem si ho ratifica davant de la justícia, quin dia la citen, si és aquest mes de setembre, si s'esperen a principis d'octubre, i aquesta serà doncs, el nou capítol que falta doncs, per explicar-se d'aquest cas. Al mateix temps, també estem a l'espera de que l'Audiència de Barcelona encara... Imagina't si ha passat temps, Jonathan Andic va ser detingut al maig, recordem doncs, que el van... deixar... li van dictar una presó eludible amb 1 milió d'euros de fiança.
0: Sí, que el van veure emmanillat, que va ser una condemna de telediari.
1: Sí,
0: va ser totalment excessiu.
1: Doncs aquest senyor que va entrar a declarar, després va sortir perquè va pagar... en molt poc temps va aconseguir reunir 1 milió d'euros, que pràcticament jo faig una mica de broma, però que ho va fer com amb un bízum, podríem dir.
0: Sí, sí.
3: No, que va ser molt ràpid.
1: Va ser molt ràpid, realment va ser molt ràpid. I bé, i ell va presentar igualment un recurs contra aquesta decisió, que al final era una decisió de presó. Va dictar presó. Per tant, veurem ara l'Audiència de Barcelona si considera que aquella presó està ben dictada, si els indicis incriminatoris que van redactar la jutgessa els veu fiables o no, i tindrem, diguéssim, una tercera opinió sobre aquest cas, que fins ara només en tenim dues, la de la Fiscalia i la jutgessa, que és incriminatòria, la defensa, que és exculpatòria, i veurem què diu aquest tercer actor, que és l'Audiència de Barcelona, que s'haurà de pronunciar sobre tot aquest cas.
0: Doncs no ens allunyem de Montserrat, perquè a Manresa, una ciutat que continua consternada pel crim del Carles Vilajosana, hem tingut un nou fet delictiu. En aquest cas, Toni, hem de parlar d'un robatori que va quedar en grau de temptativa perquè la víctima Manresa, en el moment dels fets, no portava diners ni objectes de valor a sobre. Què és el que va passar?
1: Això el que va passar és divendres al vespre un jove, doncs, que estava passejant per Manresa, va ser assaltat per un grup de joves que el van intentar atracar. Aquest jove, doncs, no portava cap objecte de valor, no els hi va poder entregar res. A canvi, doncs, el van atonyinar, li van etzibar una sèrie de cops de puny. Aquesta persona, doncs, va quedar una mica contusionat i els altres, doncs, van marxar. Què està passant? Doncs que Manresa, òbviament, avui es compleix una setmana de l'homicidi de Carles Vilajosana, aquest veí de 45 anys de Manresa, que va ser apunyalat i va ser assassinat, doncs, per un grup de joves després, doncs, que aquest home intercedís en una baralla. El que va passar és que estaven a les festes del poble, es va acabar el correfoc i va haver-hi primer una batussa en la qual, doncs, aquest senyor va intentar intermediar, va separar les parts i va marxar pel seu compte amb els seus amics. I sembla ser quan estava ja més avançada la matinada, cap a les 4 de la matinada, ja estava marxant cap a casa amb un grup d'amics, quan es va topar amb un d'aquests grups que s'havia barallat anteriorment. Un d'ells li va llançar un con de plàstic i aleshores això va fer, doncs, que aquest senyor girés, de manera d'explicació, escolta, tu què et passa? I bé, es va generar una mica d'enrenou quan un d'aquests joves va treure una navalla, li va clavar el pit i el va acabar matant. Això, òbviament, ha consternat moltíssim el municipi i la ciutat de Manresa. I, clar, durant tota la setmana ja hem sentit, doncs, veus a favor, veus en contra de dir la nacionalitat o no nacionalitat de tota aquesta gent. El que estem parlant és un grup de joves que passaven la major part del seu temps en un local ocupat, en uns baixos de Manresa, que malvivien allà. No tinc clar que dormissin allà, però potser passaven gran part del seu dia allà, tenen 15-16 anys, l'autor dels fets en té 16, és català de pares marroquins, i l'altre actor que també ha estat, doncs, que ha ingressat en un centre d'internament és un jove de 15 anys que es diu Pere, de pares catalans, de Manresa tota la vida, que també té un llarg historial criminal. El que hem pogut saber, doncs, és que aquestes persones estaven en llibertat vigilada, que ja els havien detingut en nombroses ocasions, que sobretot el que havien protagonitzat són robatoris violents, com aquest que narràvem ara. No sabem si aquest del passat divendres està relacionat o no amb aquest mateix grup, però que aquest grup són molt joves, tenen 15, 16 anys i ja acumulen 4, 5 antecedents violents, entre ells un intent d'homicidi, pel qual encara ha de respondre davant la justícia, i el que sabem, doncs, és el que és això.
0: Perquè els detinguts on estan ara?
1: Doncs en un centre d'internament. Van ingressar...
0: Que ja hi havien estat.
1: En el cas, per exemple, del Pere, havia estat 3 mesos, del febrer al maig, si no recordo malament, i feia pocs mesos, això, doncs, que havia sortit d'aquest centre d'internament, estava en llibertat vigilada, i molts us podeu preguntar si estava en llibertat vigilada, com és que no estava vigilat i ha pogut fer això. Doncs en el cas dels menors, la llibertat vigilada té una altra mena de règim en el qual està més enfocada a fer tractament terapèutic, que unes cites doncs, amb el psicòleg, amb el psiquiatre, amb algun tipus de tractament d'un altre tipus, que no tant a un control policial. I això, doncs, és el que va passar a Manresa, i, en fi, avui fa una setmana d'aquest fet tan tràgic.
0: Bé, ara anem amb una d'aquestes seqüències violentes, però que ens ha deixat una mica descol·locats, que és la següent. A veure, la història és d'un home que es troba ingressat en estat crític després d'apunyalar 3 persones i llançar-se pel balcó d'un, poca broma, quart pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. Això va passar aquest diumenge a 8:15 del matí. L'agressor es va autolesionar després de ferir els seus companys de pis, un dels quals està en estat greu. Per tant, aquí hi ha una baralla entre els companys de pis, o ara ens ho explicarà el Toni Vera exactament què és el que passa, i home, el que el sorprèn, a mi el que em sorprèn és que es llenci des del quart pis, no?
1: Sí, aquí hem de posar un context. És una persona, doncs, que tenia problemes de salut mental i que ahir, a 8:15 del matí, es va llevar, va agafar un ganivet i va apunyalar a totes les persones que hi havia en el seu pis. Era una persona, doncs, que compartia pis amb 2 amics més. Un d'ells, aquella matinada, no?, la matinada dissabte-diumenge, doncs, va portar la seva nòvia a casa, es va quedar a dormir, i aquest noi, doncs, quan es va llevar, va agafar un ganivet, va apunyalar a la noia, va apunyalar a la seva parella i va apunyalar a l'altre company de pis. Després d'aquestes agressions, va saltar pel balcó d'aquest quart pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona, molt a prop de la Campana, de ja la Direcció General de Trànsit. Doncs allà mateix es van produir aquests fets. I bé, ara mateix es troba en estat crític l'agressor, després d'haver-se llançat al buit, i les altres persones es troben en estat greu, la seva vida no corre perill, però déu-n'hi-do l'ensurt. Un d'ells, el que estava amb la seva parella, va rebre fins a 8 ganivetades.
0: Jesús.
1: Per tant, imagina't el panorama.
0: Que, bueno, expliquen que el que es va, l'agressor que es va llançar des del quart pis, que quan, després de caure al quart pis, es va aixecar i tot, eh?
3: Què dius?
0: Ja, sí, sí, sí, ja es veu que hi ha imatges que quan cau, que això, ja no et pots aixecar, no, no, es veu que s'aixeca. Passa que, bueno, suposo que del cop, doncs, ja estem en aquesta gravetat de l'estat de salut de l'agressor.
2: Molt bé.
0: Per cert, més coses. Us en recordeu d'un cas que vàrem seguir, que ens va explicar aquí el Toni Muñoz, d'un, podríem dir, guarda de seguretat que es va atrinxerar, que el van perseguir els Mossos perquè es va saltar un control policial, aleshores el van començar a perseguir i finalment es va atrinxerar, crec que va ser en una casa de pagès, amb un...
1: a Riudoms.
0: A Riudoms, sí. I que tenia un arsenal, és a dir, ell anava armat, disparava els Mossos i els Mossos bueno, van actuar i finalment crec, si no recordo malament, si no em corregeixes, Toni, això va ser l'any 2021, el cas se'l coneix com el pistoler de Tarragona, era un home que anava a classes de tir, que tirava, que llançava tir, que tenia, per tant, permís d'armes, finalment va ser abatut pels Mossos d'Esquadra. I això, estem en l'any 26, ara arriba a judici. Què es jutja aquí?
1: Doncs es jutja l'actuació de dos agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en aquell dispositiu i que el jutge instructor ha considerat que va ser una actuació desproporcionada.
2: Perdoni?
1: Desproporcionada. Perquè es considera que el nombre de trets que van disparar els Mossos va ser superior al nombre de trets que va disparar el pistoler de Tarragona.
2: Però això és una broma, això que està dient vostè.
1: Jo ara t'explico tota la seqüència dels fets, perquè l'has explicat molt bé. Però això va ser 14 de desembre.
0: I això, perdona, ho he explicat perquè és d'aquells casos que ens els vas explicar i estàvem al fil. I passa que aquest cas estava...
1: Bueno, aquest senyor, ara has explicat que aquest senyor va ser abatut, però va quedar ferit, no va morir.
0: Ah, sí que ho recordo.
1: Un any després va demanar l'eutanàsia.
0: Sí, senyor.
1: I li van concedir. Per dels dolors que tenia, va dir que la seva vida era insuportable, va demanar l'eutanàsia i se li va concedir i va acabar morint assistidament. Però clar, aquí van quedar 11 agents dels Mossos d'Esquadra a qui van imputar per aquella actuació.
2: Qui ho va imputar?
1: El jutge, instructor.
2: Quin país? Quin país és l'ego?
3: Sí, a veure. No, els Mossos no poden disparar més trets que l'agressor.
1: Això és el que ha considerat.
3: Això hi ha una norma o...
2: Ha de fallar un mosso amb un comptador?
1: Bueno, sempre hi ha tres principis que són la congruència, la proporcionalitat i l'oportunitat. És a dir, sempre totes les actuacions dels Mossos han d'anar emparades o emmarcades en aquests tres principis. Quan el jutge instructor considera que aquí s'han extralimitat, doncs és quan els imputa per un delicte de lesions greus cap a aquesta persona. Jo faig una mica de memòria. 14 de desembre de 2021. Curiosament estem recordant que és la mateixa data en què va morir Isaac Andic.
3: Sí.
1: 14 de desembre, en aquest cas 2024. Aquí ens hem de remuntar uns quants anys. 14 de desembre de 2021. Sí. Estem parlant, diguéssim, de fets anys anteriors, però a la mateixa data. Un quart de 12 del matí, aquest senyor, doncs, que es deia Marin Eugen Sabau, que era de nacionalitat romanesa i que treballava per una empresa de seguretat, que es deia Securitas Seguridad, es va presentar al seu antic lloc de feina a Tarragona.
0: Ho recordo.
1: I va entrar armat i va començar a disparar contra el personal d'aquella empresa de seguretat. Va ferir tres persones de bala, que van quedar ferides greus, i després va fugir. Va agafar el seu cotxe, un Citroën Sara, i els Mossos finalment el van intentar aturar en una rotonda, que és el que tu estaves explicant, quan intentava accedir a la carretera T11 de Tarragona. Allà no va fer cas, va obrir foc contra un dels agents i el va ferir en un braç. I després, en aquesta fugida, en aquesta fuga desesperada, es va atrinxar, com bé deies, en una masia de Riudoms. Això eren 2:45 de la tarda, i aquest senyor doncs, estava atrinxerat amb un arsenal d'armes que tenia 3 pistoles, un rifle i moltíssima munició. A tot això, aquest senyor havia deixat un missatge que també va enviar a la gent de la seva empresa, en el qual deia: me enfrentaré a todos los que quieren hacerme daño. El que me busque, me encontrará. Si me acorrala la policía y tengo rehenes, las cosas acabarán mal para ellos. Los policías serán los responsables. Estoy seguro al 100% de que no me van a pillar vivo. Me pegaré un tiro en la cabeza antes de que me coja la autoridad. Que no digan la policía o los Mossos d'Esquadra que me mataron ellos, porque será mentira. Sé que les gusta ponerse medallas. Aquest és el missatge que vam...
0: O sigui, abans de que el detinguessin, ell estava disposat a morir.
3: Suïcidar-se.
0: Tirar-se, no? Seria a disparar-se un tret al cap.
1: Aleshores, aquí és quan el grup especial d'intervenció, el GEI, val? És quan intervenen, per això són els especialistes en aquest tipus de situacions. Primer s'activen els negociadors, aquest home no respon, no fa cas de les ordres ni les indicacions que li diuen els Mossos de cara, doncs, a que deposi les armes, i al final, doncs, irrompen una sèrie de Mossos, entre els quals hi ha aquests dos homes que han estat processats i que de ben segur acabaran a judici. I és en aquell moment quan fan les maniobres que toca, treuen les armes. Aquest senyor obre foc contra aquests Mossos i és aleshores quan responen disparant-lo a diverses zones. Aquest senyor va disparar 5 trets i els Mossos, com a reacció, van disparar-ne 17. Aquesta considera el jutge que era desproporcionat, que no calien tants trets per abatre aquesta persona i que, per tant, podria ser que l'actuació fos desproporcionada de cara a aquests dos agents dels Mossos d'Esquadra.
4: Que siguis trobat ell.
2: Exacte.
1: Això és el que deien els Mossos.
3: Però venia de ferir-ne unes altres, és a dir...
4: És que és clar.
1: Sí, evidentment. La seqüència és la que us he explicat.
4: I
1: aleshores, doncs ara, aquests dos agents dels Mossos d'Esquadra els han processat i s'hauran de seure al banc dels acusats d'un delicte de lesions greus cap a aquesta persona. Nosaltres hem parlat amb el José Antonio Vitos, que és l'advocat d'aquests 11 agents dels Mossos d'Esquadra que han estat imputats des de l'any 2021-2022 que es va obrir aquesta causa. Imagina't la d'anys que porta arrossegant-se aquest cas als jutjats. Finalment s'ha tancat, doncs, per 9 d'ells, però hi ha dos contra qui segueix aquesta causa, els han processat, i ell confia que han presentat un recurs davant l'Audiència de Tarragona i espera, doncs, que acceptin els seus arguments i vegin, doncs, que això no té cap sentit.
5: Home. Els agents del GEI estan decebuts amb aquesta interlocutòria de processament, però tenen plena confiança en que l'Audiència Provincial de Tarragona la revoqui i faci un estudi objectiu dels fets que es van produir. Tal i com recull la interlocutòria, en aquests fets, el senyor Sabau va obrir foc 5 o 6 vegades contra els agents de GEI després que intentessin mediar, intentessin fer que deposés la seva actitud. Tot i així, no ho va fer. Es va perpetrar amb diverses armes llargues i curtes i amb una gran quantitat de munició per obrir foc contra els agents i acabar la seva vida.
0: Armes curtes...
3: Llargues,
0: és a dir, tenia un arsenal.
1: I aquí hi ha una cosa que jo crec que s'ha de posar en valor, i és que els Mossos d'Esquadra van disparar com a reacció, això almenys és el que diuen tots els informes, perquè aquest home estava disparant, però no el van matar, és a dir, el van deixar ferit. Vull dir que, no ho sé, és a dir, en una situació d'estrès d'aquest estil, no sé si es pot mesurar tan bé exactament
4: on dispares.
1: I en aquest cas, doncs, bé, és veritat que després aquest home, dels dolors que tenia,
0: va demanar l'eutanàsia
1: i se li va concedir, no? Però, en fi, no sé, no el van matar, aquest senyor, no?
0: Doncs...
2: aneu votant l'esquerra, aneu.
0: Doncs, no, anava a dir que ens queda un últim apunt que comentarem amb el Toni Muñoz, que és que una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció.
4: Ai, què ha passat?
0: Els comerciants del Passeig de Gràcia pagaran l'advocat dels seus clients que pateixin un robatori.
1: Aquesta és una informació que vam donar aquest passat dissabte a La Vanguardia.
0: És a dir, quan pateixen un robatori, per què necessiten un advocat?
1: Per fer la
0: denúncia o per què?
1: Necessiten un advocat per pressionar de cara a que es prenguin mesures cautelars en contra d'aquell lladre. Perquè fins ara el que ha passat és que no es perseguien prou aquests delictes. Val? I aleshores el que s'estan buscant són diverses mesures per pressionar el lladre i que al final acabi marxant d'aquell lloc.
0: Que no reincideixi.
1: Que no reincideixi. Jo et poso un exemple, no? Hi ha un lladre, no?, que està en una botiga de roba del Passeig de Gràcia, hi ha un client, imagina't que li roba el telèfon mòbil. Aquell lladre l'enxampen i quan la policia li pren les dades, doncs ràpidament el cita per un judici ràpid, en aquest cas un judici lleu immediat per un delicte de furt, val? En el qual doncs, s'hi haurà de presentar d'aquí 10 dies. Allà, normalment, sempre hi ha la fiscalia, a vegades no hi va ni el propi acusat, perquè les penes que es demanen són inferiors a 2 anys i, per tant, no té l'obligació d'anar-hi, i es celebra un judici, que jo hi he estat, en el qual hi ha el fiscal, el jutge i, com a molt, algun mosso d'esquadra que hagi presenciat els fets o la pròpia víctima. Però, normalment, la víctima no hi va. No hi va ningú. I llavors, tu veus un judici, com es fa un judici sense que hi hagi acusat i sense que hi hagi ningú. És a dir, es llegeix l'acusació i al final diu, va, condemnem aquest senyor una multa de tal no sé què.
0: I no hi ha ningú.
3: Ja li direm, no? Ja li enviarem a casa.
1: I l'enviarem i tal.
0: No, no hi ha ningú.
1: Però vull dir, se celebra el judici, eh? I clar, és una cosa una mica estranya perquè tu dius, home, hi ha el jutge, hi ha el fiscal, no hi ha ningú més, i entre tots s'ho fan, es grava aquella sessió, perquè no és un judici que és públic, tu hi pots anar de públic, però clar, no hi ha ningú.
2: I
1: aleshores, per què el Passeig de Gràcia, els comerciants del Passeig de Gràcia han decidit pagar l'advocat a les víctimes de furt? Doncs perquè es pugui personar en aquests procediments, perquè no només hi hagi la fiscalia com a acusació, també hi hagi la víctima personada, que moltes vegades, al ser una quantitat tan baixa la que t'acaben robant, doncs no li costa més diners potser pagar l'advocat que anar-hi.
4: Però això d'aquesta manera ho havien canviat, amb això dels mòbils.
1: Bueno, ho han canviat, però igualment el fet que hi hagi un advocat o no, això no ho han canviat. Aleshores, el que fa és que hi ha dues acusacions, la fiscalia i la de l'advocat, i l'advocat de la víctima, i d'aquesta manera poden demanar més mesures cautelars. Per exemple, si la fiscalia no demana una ordre d'allunyament d'aquell lladre del Passeig de Gràcia, doncs sí que ho pot demanar l'acusació a l'advocat de la víctima.
0: És la manera de pressionar perquè no reincideixi el...
1: Efectivament, és a dir, és una mesura més de control, no?, cap a aquesta persona, no?, cap a aquest presumpte lladre multireincident, no? Si tu veus doncs, que aquella persona acumula diversos delictes, que tots són el Passeig de Gràcia en aquest cas, o el que sigui, i la fiscalia potser no demana res, doncs tu tens legitimitat amb una persona allà, que és el teu advocat, que t'ha pagat el Passeig de Gràcia, per demanar mesures cautelars o inclús l'empresonament d'aquella persona. I després és el jutge o la jutgessa qui acaba decidint. Però és, diguéssim, sumar un actor més perquè pressioni aquestes persones. Això és una iniciativa del Passeig de Gràcia, de l'associació Amics del Passeig de Gràcia, dels comerciants, juntament amb el gremi d'hotelers, que fan això, és a dir, quan es produeixi un furt o un robatori del caire que sigui a dins dels seus establiments, doncs ells abonaran i sufragaran el cost d'aquest advocat perquè es pugui personar a la causa, si així ho desitja la víctima, i pressionar i fer la vida una mica més complicada cap a aquests lladres. En el fons, és el mateix pla que ja va fer un pla pilot, l'Ajuntament, ja va posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona, que també consistia en el mateix, en oferir accions legals a les víctimes dels furts. En aquell cas ho pagava l'Ajuntament, ara ho pagarà doncs els amics del Passeig de Gràcia.
6: Versió RAC concentrat.
7: Clapés.
8: Vale.

Segurament la cançó més coneguda del grup californià The Turtles és aquella mítica Happy Together, any 1967. Doncs bé, dos anys abans, el 65, van fer aquest Glitter in Gold, que també està molt bé, The Turtles, per obrir el següent tram de Reconcentrat, que ens portarà, cap on ens portarà? Doncs mira, cap al món a RAC1 d'inicis... Mira, entre, a cavall entre el final de la setmana passada, el divendres passat, i el dilluns d'aquesta setmana. Per què? D'una banda, va venir en Guille Milky Way a parlar de quina ha estat la cançó de l'estiu. I ho va aprofitar per tirar cançons que han regnat en altres estius, de fa més temps o més recents. Doncs bé, ho va rematar tot plegat en Guille amb un tema sobre la Macarena, una cançó sobre la qual plana un ombra de possible plagi d'una cançó que es va fer anys abans d'un grup que es deia Desmadre 75 i que en Basté va abordar. Una qüestió que va parlar amb en José Julián Monzón, en Sehu, que és el líder i cantant d'aquella banda, Desmadre 75, sobre aquesta qüestió de la Macarena. Interessant. Primer tenim el tema festiu, amb en Guille Milky Way, el món a RAC1, i després la Macarena.

0: Aviam. Posa una mica de context al que explicaves ahir. Però, hola, Marina, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sí. Hola, Martina, què tal?
2: Vine, no,
0: pots, aviat. Vine. Tu també diràs, la Martina és la filla de la... De la
2: mira, hi ha una cadira, Martina, agafa.
0: Que, és, que, oh. que he de dir que és igual que el seu pare, tot això m'ho que digui. Que...
2: Això és el que dieu vosaltres, perdona, però no, eh?
0: Bueno, si dieu vosaltres vol dir que és més d'un.
2: Bueno, però no bueno, sempre teniu raó. Vine.
0: No passa res, tu.
2: Vine, Martina, per
0: bueno, és igual, que aquesta obsessió de que semblen els... Que sort que els meus fills no s'assemblen a mi.
2: Vinga.
0: Aviam una cosa. Posa el context que explicaves ahir, sisplau.
3: No, dèiem... No sé si te'n recordes l'any passat que dèiem... Quina ha estat la cançó de l'estiu?
0: Sí.
3: I tu vas dir claríssimament, vas dir aquesta.
4: Sí, veus, ja està, ja hi som.
3: Però és que realment no era la cançó de l'estiu de l'any passat. Era la cançó de l'estiu de fa 2 anys. Però l'any passat no em va haver-hi... Era allò, preguntaves i tothom continuava dient aquesta. Vull dir que ja es veia que aquesta cançó és d'aquelles que ja va agafant aquella cosa de la, que sí, que es pot quedar com a cançó d'estiu, no hi havia cap dubte, no? Clar, aquest any hi ha molta... Jo vaig començar a preguntar i alguns deien això... Mira, aquí comencem
0: la
3: a tenir...
0: La Marina, clar. Generació que
1: la
0: va darrere...
1: La Martina també.
0: I la Martina
3: també, dius... Però ja hem vist que molts dels altres... Bueno, poder d'això, però no acabàvem ni de saber...
1: No ho he sentit mai, això.
3: Jo, per mi, sí que hi ha una cosa. Quan hi ha un tall generacional, és que no pot ser la cançó de l'estiu. Vull dir, això ja no entraria en les que ara farem, no? Del repàs, penso, no ho sé. També l'efecte mundial, no?, que ara parlàvem.
2: Una mica? Sí,
0: aquesta
2: és una mica sí, per mi.
0: Sí. Aquesta sí passa
3: al
0: Mundial.
3: Bueno, sí, és l'efecte
2: sí,
3: mundial. I de fet, aquí va passar una mica igual a Catalunya, perquè l'any passat també dèiem, i que continua sent la de l'any anterior, perquè sí. De fet era la 2025, no? El 24, aquesta. La Marina está
0: morena.
3: Veus que sí? Sí, tots. Per això, que per mi aquest efecte de que tots, de que la teva àvia o la teva neta o la teva d'això, tothom estigui cantant i una mica fent allò, sí, home, ja és una cosa. I aquest any dèiem... Bueno, de fet, en tenim un altre aquí, que era sí. La de l'any que ja dia... Ahir et vaig dir, any 2023.
0: Hòstia, 2023.
3: Fa 3 ja. Anys. Sí, no? D'això? Sí, una mica. I aquest any, clar, segons qui, no? Dèiem, qui escolta RAC1, doncs poder dir això. I no busqueu que jo no estigui a dormir quan s'acabe l'estiu. Sí, però després hi ha molta gent... Ai, ho ha dit amb orgull, eh?
0: Sí, esclar, escolta RAC1. A més, què més?
3: Però molta gent deia, no, ha estat aquest any. I em mira les coses que et fan ser cantar cançons amb tu. Però tampoc, va, no sé, jo per mi no dius allò... Realment són la cançó de l'estiu.
2: Tu has de pensar. Tu has de pensar dues vegades.
3: Un altre diu aquesta, un altre diu la més enllà. No. I n'hi ha poques d'aquestes que s'han quedat per sempre. I a més, en general, la majoria d'elles, el primer cop que les haguéssim escoltat, i no vull parlar d'un crític musical, hagués dit... Aquesta puta merda. Vull dir, això ja veurem d'aquí 5 minuts qui se'n recorda d'això. I han passat algunes...

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Hi ha un noi, perquè hi ha pel·lícules, com per exemple Canta, d'animals, que quan fan els càstings surt aquesta cançó.
3: Així serà per pel que sigui.
4: A Canta no surt, perdona que et corregeixi. A Canta quina? No, no surt, que no?
2: Que
4: no,
2: sí.
4: El càsting, la Serge, no, eh?
3: Bueno, és igual, parlarem ara del Canta. Aviam, què?
5: I aquesta què? Aquesta què? A veure. Ah, si cada cançó surt amb això, no arribarem.
3: Aquesta?
6: Jo aquesta l'he ballat molt, eh?
5: Sí,
3: i a més a la Martina també.
6: Sí.
3: Vale, següent.
5: Però és fort, perdona, perquè aquesta fa... Sí, és que ja fa 20, o sigui, 35 anys aquesta cançó.
4: Per favor. Ah.
3: Això també demostra que ens, que, sí, que el pas del temps és espantós.
5: És terrible. Basté, ho demostra, una fotografia.
3: Espera que ho podem empitjorar encara, eh?
5: Sí, a veure això.
3: Bomba! 100%, seguim al 100%.
4: Que bo, les dues raons.
5: Mira, fórmula... ¿Ume?
3: ¿Fórmula
7: Ume? Fórmula Ume. Eva María se fue buscando el sol en la playa.
3: Aquí tenim...
4: L'Alfa ha fallat.
3: La Marina sí, la Martina no.
5: Però m'agradaria veure... Clar, ara ella ja estarà... una mica, clar, perquè esbiaixada per això que ha passat avui, però m'agradaria saber si d'aquí 10 anys poder sí que la canta, perquè...
3: La següent quants anys té?
5: La següent, 10 anys.
3: 10 anys, ja.
5: Sí,
3: a veure. Anys, aviam.
7: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
3: Això sap la Marina.
5: No, però és fort, perquè realment, clar, però el Martín no havies pràcticament nascut. Saps el que et vull dir? Que...
3: Sí, que sí.
2: Aquesta la coneixes?
6: Sí, Despacito.
5: Tu l'has posat a casa, aquesta cançó?
6: No, ni de conya.
3: La teva mare no l'ha posat a casa ni de conya.
5: Realment és sorprenent. I aquesta què? A veure.
3: Aquesta perquè si t'agrada de la Shakira, per entendre'ns, aquesta cançó és...
5: Que no és la Shakira.
6: Per Mundial.
5: La Shakira pot agradar i la d'aquest any...
8: Això és futbol.
3: El Mundial.
8: Barça-Espanya.
5: Aquelles coses de les que parla la gent.
4: No, perquè la d'aquest any jo crec que no tindrà l'impacte que va tenir Waka Waka ni de conya. I ara ens n'hem oblidat una mica tots.
3: Va, seguim.
5: A veure, aquesta que fa també un quart de segle.
7: Yo quiero bailar toda la noche.
3: La Marina sí, la Martina no. Aviam.
5: Sonia i Selena, són els germans Esquitén i l'altre. Els productors, vull dir, els productors de la cançó, els germans Ten, els germans Ten. A veure aquesta.
4: Quants anys té això?
5: Espantosa.
8: Romanesos.
5: És romanesa.
4: Són romanesos. Sí,
5: mira, jo aquesta cançó durant molts anys l'havia posat d'exemple amb gent que... amics meus que treballaven a Plataforma per la Llengua i coses així, a dir, home, vull dir, sempre ens estem queixant, però... Hem d'entrar en això. Sí, sí. Vull dir, si es vol realment fer de la llengua,
8: això...
5: quan s'hi va començar a entrar, llavors ja començaven,
3: referits dient... Jordi Bosch, 100%, tu?
5: Ai!
9: Sempre.
5: A favor.
3: I el Jordi Juan?
9: D'ofici.
3: 100%. Bueno, què més?
5: Bueno, no, aquesta ja l'hem posada abans, per tant, res, no val. Bueno, posa-la, a veure.
3: Aviam.
5: Jo crec que d'aquí 10 anys...
3: Aquesta és...
5: Va, comencem al sector 2.
3: Aviam, ui!
5: Sector...
3: Ui, perquè aquesta que ve ara, quants anys té?
5: Aquesta té 32, 33 anys.
3: Només? Em pensava que
5: tenia
3: més.
5: Sí, perquè, no, perquè va ser la cançó de l'estiu. Sí, però ja, jo també em pensava que en tenia més. Però ja veuràs per què.
3: Val. La Marina, sí, amb 27 anys, la Martina, amb 12, no.
5: Però mira,
4: afortunadament,
5: la resta tu. Però el meu fill, que en té 14, quan tenia 12 o així, jo em vaig sorprendre molt a una festa de, no sé si era del col·le o no sé què era, i de cop... Vinga, cantava la barbacoa! I realment, dic, en quin moment? O sigui, no, que em sembla estupendo,
4: però... I tu, un fracàs com a pare...
5: No, no,

0: que he fet malament,
1: ja saps que allò, vull dir, l'ortodoxia no és la meva cosa, però dius... Clar, l'any una mica abans, clar, sí. És que Jordi Dan, clar. Això, home, però...
2: Aviam. Primera vegada que la Marina no sap de què estem parlant, la Martina
1: no.
2: Tampoc.
1: No, eh? Podríem no. Dir llavors
0: que... El fenomen Jordi de... podem dir que ha mort?
1: Va, home, doncs si aquesta no us sonava, ja... Aquí ja entrem en aquell territori de la cosa, no? Allò que diuen uns quants de la cosa que actualment no seria possible perquè seria una incorrecció política inacceptable, tal. Home, és que tenia tela, eh?
2: No. Millor.
1: No, que deia, mami, el negro està rabioso, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: I altres frases.
1: No, era estupendo. Bueno,
2: la mira, següent, la sí. Marina segur, perquè...
1: Tu l'has vista donar la vida.
2: Sí. Bueno, i sobretot, hi ha una persona de la redacció que, que efectivament va donar la vida i fins i tot un dia en una discoteca vam haver de portar amb braços perquè es va fotre altabaix i bueno, aquelles coses que dius... Puc tirar relló aquesta?
1: Que, home, i tant.
2: Aquesta. Para hacer bien el amor hay que venir. Sí. Com a mi sona.
0: A
2: la Marina, sí, i a la Martina també.
1: Bueno. Això fa... Sí. Hòstia, ara ja costa comptar. Bueno. Pràcticament 40 anys.
0: Bueno, estic contenta que Rafaela...
1: Pràcticament 50 anys.
2: Ah, 50 anys.
1: Pràcticament 50 anys.
0: A tope amb Rafaela.
1: Home, i tant. Enterrem sempre, Jordi Dan. Sempre.
2: I la Mònica Hernández diu que els carnavals de les escoles fan molt mal.
0: També és veritat.
2: Què més?
1: Bueno, a mi un cop em van demanar, amb 12 anys que jo posava música, em veu un nen i em diu, ¿tienes fardos? Del no res. És una cançó així, una mica trapera.
2: Ah, sí?
1: De trapitxeos.
2: Què més?
1: Marius.
0: De fardos.
1: Doncs sí, per això et dic que... Escolta, i aquesta jo diria que sí, que ve de pel·lis tipus... No? Espera.
2: La Marina, sí.
1: Però jo diria que aquesta sí que sortia en pel·lis d'aquestes sí. De dibuixos o... Sí.
3: La cançó de Luis Figo. Ja recordeu? No pares, Figo.
2: Ah, sí,
1: senyor!
2: Sí, senyor. Molt bé, Ernest.
1: Però veus, així com Figo...
3: Bueno, el Camp Nou.
1: Així com Figo.
3: El Camp Nou cantava això.
1: Jo ja el tenia oblidat. La cançó no, veus? Va, aquesta què? A little bit of Monica
2: in my life. Marina 100%, menys una del...
1: Però la Marina n'ha fallat tu? O sigui, n'ha fallat, vull dir...
2: A la Jordi Dan antic.
1: Jordi Dan antic, sí.
2: Què més?
1: Va.
2: Aquesta jo crec que el 100%.
1: Bueno.
2: Ai, la Martina no. Tu, Marina, tampoc?
4: No es passa
1: bé. I si fos...
2: Ah, no?
4: A veure.
0: Ave Maria.
4: Ah, sí. Sí.
1: Veus, m'he equivocat de tall. No, em volia escollir una de les dues, dic...
2: A veure, bueno, Copa de la Vida va ser una cançó del Mundial.
1: Sí, Mundial. Sector dur. O sigui, per mi és de les coses més dures de tota la llista.
0: A veure.
2: Aquesta. Tengo un
0: tractor amarillo. Ay, por favor.
1: L'Ernest ha tingut una
2: alegria.
3: Això és de boomer de Carajillo.
0: Sí. Va ser una cançó de l'estiu. Escolta'm una cosa.
1: Sí, mira.
0: Jo soc un tractor amarillo. Sí, sí. A quines festes es feia? Perquè jo les festes del poble de la meva àvia...
1: Estem molt estricte en verificar, perquè a més, vull dir, llistes de les cançons de l'estiu, les cançons... Vull dir, està ple. Vull dir, que al final entre...
2: Tractor amarillo...
1: I realment, si no havien estat cançó d'estiu, simplement un hit d'això, però clar...
2: Aquesta cançó li cantava amb el David Barrufet, el porter del Barça d'handbol, perquè sempre vesteix de groc, i es va comprar al lladre un cotxe groc. I li cantava...
0: Que no era un tractor, no entenc.
2: No. Què més?
1: Home, aquesta estic convençudíssim.
2: Jo també.
1: A més, molt reivindicada, no?, per com la onada purista de la primera onada del reggaeton, no? I aquesta...
2: Mica. Sí,
0: Marina Michi. Li sona, però bueno, Michi.
1: Ara anem... Això és...
0: Delicatessen?
1: Conèixer-se.
2: Sí. Això jo crec que no, jo crec que cap del tu. La de 12 anys, perquè la de 27, no.
1: Increïble. Mira, se n'han posat els pèls de punta.
2: I d'on pot ser això?
5: De què la saps, aquesta?
4: El papa. Oh!
0: Ah!
1: Bé, això...
0: Estriptis familiar.
2: Això t'assembles a tu.
0: Estriptis familiar.
1: No, però parla bé del pare, vull
2: home,
1: dir.
2: Home, i tant. I encara no hi parlaria millor si t'agradés aquesta. Sí, encara, sí. Aquesta. No pot ser. Aquesta sí que ens sap tan greu que no la coneguis.
0: Estic plorant ara mateix.
2: És una de les millors cançons d'estiu de la història.
0: I tant.
2: Una de les millors cançons de la història. Oh. D'estiu, d'estiu, d'estiu, sí. d'estiu. Oh. d'estiu.
1: Diria que és molt fa el clapés d'aquesta cançó.
2: Sí, a mi també. Segur, no tinc cap mena de dubte.
1: Bueno, això ja és una cosa una mica local, no sé, però...

0: Generació
1: jo
0: alfa...
1: Jo sé només no. la tornada.
2: La tornada. Bueno, no, la Martina no, també la tornada, només.
3: No demanem molt,
4: perquè ens anem... Ara sí
3: que ens anem, la més antiga de totes.
4: Ara ens anem al Jurassic Park 1. A la primera.
3: Pràcticament.
4: A la primera, perquè això...
3: 60 anys. Són les maquetes de Jurassic Park.
4: 60 anys. És una cançó en blanc i negre.
2: Ui, per favor.
5: Un rayo de sol.
2: Que jo portava cuetes, quan la vaig sentir la primera vegada.
3: Sí, sí. Aquesta és la que vaig entrar més amb calçador, perquè compartia any 85 amb d'altres de l'estiu.
6: Franquisme,
3: encara. Sí?
4: 85, no. No, el Rayo de Sol sí.
3: Segons quina definició...
2: Parlem d'aquest vol dir franquisme.
6: Té aromes franquistes.
4: Escolta, m'haurien d'anar acabant, eh?
3: Sí, va, a veure, va, va.
4: La Martina sí, la Marina no.
3: Increïble.
1: Però és que a veure...
3: El seu pare.
1: No, la seva mare... Això és dels 80.
3: Vull sortir de festa.
1: Això és dels 80. A casa meva la música dels 80?
3: Sí,
1: a tope.
2: A casa meva també.
1: A tope.
2: A casa meva les llistes.
1: I aquesta sona molt.
2: S'escolten molt el cotxe.
4: Bueno, aquesta no la coneixeran. Ja et dic jo que cap de les dues. Perquè això va ser un estiu, un darrere un altre.
3: A veure.
5: La Marina sí.
4: La Martina no, gràcies a Déu, Martina.
2: No l'heu portat mai a Benidorm, ja es nota perfectament.
4: Jo allà vaig descobrir la vergonya aliena més gran que hi ha per una persona jove, adolescent i tal, que és veure els seus pares ballar. I aquí vaig veure els meus pares ballar i vaig dir, mitja volta...
3: No ballaré mai més.
4: Mai més. Bo. Aquesta segur que la coneixen. Segur, no?
3: No sé, a veure...

0: la fiesta, però sí.
1: Vale, què més?
0: Ara, ara sí que... Aquí
1: tornem al Josep. Això no és franquisme. No, no,
0: això, ja, això... Efectivament. És,
2: és Prim, el general Prim. Sí.
0: A veure, és franquisme perquè allò va durar molt, però... bueno, a veure, per curiositat.
1: Vale.
3: Cuando calienta el sol aquí en la playa...
1: No, no la coneixen cap
2: nostre. És, que...
4: és molt trolat.
2: Els més grans de la taula la coneixem de miracle.
0: No, jo he fet ara un petit... No, és un rànquing, però per mi unes realment, veritablement odioses. No sé per què, però realment és així.
1: L'última aquesta també, eh?
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
1: Ah,
0: una que, no, que no puc, no puc amb això també.
5: Nossa!
1: La Marina se la sap.
0: No, no.
2: Això va durar un estiu.
0: Això és una merda, oi? Estem d'acord.
4: Això va ser un
2: boom.
0: Això no t'agrada gens, no?
1: No.
0: Ah,
1: i això que ve ara?
0: Això que ve ara?
1: Espantós. La Martina, la Marina, sí.
0: Sí, però per això et dic que realment tenen aquest estatus,
2: sí.
0: A veure, és que...
2: Sí.
0: I, no, ja, això per mi és...
1: Pitjor, no?
0: això desperta una part meva que no...
6: Suavemente, bésame, que sí, quiero sentir tus labios besándome otra vez.
1: La Marina, sí.
2: A mi m'agrada,
0: sí,
2: eh? Sí, perquè
0: no.
2: Jo soc muy vegana.
0: Bueno, és el Viscrespo l'any 95 o 96, que és el mateix de la cançó de Quevedo, d'aquest any. De la Graciosa.
1: La que ve ara va ser un bombazo, això, sí, i l'odio profundament.
0: Mira, jo la poso tres, que són... Que una cançó d'estiu ha de ser alegre, alegria, no sé, sents un acord ja i, ostres, em desperta una festa.
2: Ballaruca.
0: Això per mi és tot acords menors, una cosa...
2: L'anticlímax.
0: I la gent, com allà amb uns cubates, el baile prohibido.
2: No, però això va ser pel ball, per la rambada. Perquè es deia la rambada, però es podia dir la rambada.
0: La
2: rambada. Era com es deia aquest ball.
4: És molt enganxipós, té raó.
2: No, va triomfar perquè era la rambada.
1: Sí, home, i tant.
2: Reconeguem-ho tots, ara i aquí.
1: I després, perdó, després va venir...
0: No, la Jordi de l'any 75, per mi, és aquest efecte lambada, que és tristíssima, i és el que va començar Jordi Dan en la seva carrera de...
1: Aquesta.
3: Bailemos el bimbo, bimbo.
1: Jordi, quan se'n va?
2: Direcció
1: de
2: l'avantguàrdia.
0: Fins aquí podíem arribar.
2: Ja està.
1: Ah, no. Aquesta,
0: yeah.
1: Quan sonava...
0: Sí, aquesta...
1: Quan sonava, deixava el meu lloc habitual...
2: que era la barra repenjat.
1: Que encara ho és, quan d'aquella hi vaig, que és la barra, que és el lloc més meravellós del món, que em venia un problema que tenia bursitis al colze, però quan sonava aquesta cançó...
0: De tenista.
1: El Tiffany's a Platja d'Aro, cap a pista volant.
6: Guayas, guayas.
0: Que és una
2: sí,
0: bona
2: sí,
0: cançó.
2: Sí, sí. Aquí sí,
0: no la considereu ultra nostàlgica?
1: Sí.
0: No, trista.
1: Sí.
0: No. Sí, estic d'acord. Però no. Que realment dius, hosti, com a cançó de l'estiu...
2: No, i tothom intentant parlar francès, que això era el més
0: difícil. Sí, sí.
2: Se la inventava tothom.
4: I hi ha un missatge.
1: Bueno.
0: Bueno, s'afegeix
1: un que està entre la Marina i nosaltres, que és el de Vall.
0: Sí, però ha arribat tard.
7: Hola, bon dia. Bastant més cap a vosaltres que cap a la Marina, eh?
0: Ara ja queden les engrunes.
7: Les conec totes, senyal, i això m'ha recordat que he de demanar cita per la revisió mèdica, perquè ja tenim una edat.
2: La pròstata...
0: Potser és això, el que ens salva, però... No, és que realment a Catalunya, malgrat que es va buscar aquest efecte durant molt de temps, fins TV3, diguem-ne, sí que hi ha exemples, però són exemples molt puntuals. Bueno, estil, això, per exemple.
6: Alegria.
0: Mira, veus?
2: 100%.
0: Però 100%. També entra.
1: Perquè això és molt de... Molt de clar,
0: Festa major. Festa major.
2: Això sonava als altaveus a les 8 del matí.
1: Un moment que ha aparegut Jordi Bosch.
8: Digues. Això és molt gran. Perquè això, si no tinguéssim l'himne nacional de Catalunya, podríem posar aquest. De manera... I sortiria que sí, eh? No
1: jo sé, sí. Aquesta és una cançó bestial. Quina més?
0: No, i a més, és aquí ha fet el 100%, eh? Vull dir que... No, llavors...
8: És un disc de festa major...
2: Sí.
8: Sensacional.
2: Tot el disc,
0: sí.
2: D'acord.
0: També és una mica això que tenen algunes d'aquestes, que també és cert que abans... pràcticament tothom la sentia al mateix lloc, que era el cotxe o la ràdio o a la festa major, diguem-ne. Ja està. Vull dir, no hi havia possibilitat d'aquesta diversificació, que si jo l'algoritme de TikTok, que si jo les meves llistes de Spotify, que si jo no sé què, o la xarxa social. Però va arribar a TV3 i TV3 va fer un moviment molt interessant, és cert. Vull dir, ja parlo de... Jo diria que a principis dels 90, que era agafar la cançó de l'estiu. I això jo crec que va fer molta feina, d'entre moltes coses que van passar als anys 90, i gràcies una mica també a aquestes coses, avui dia tenim la salut que tenim, diguem-ne, a la música catalana i en català del país. Recordeu la de l'any 93?
1: 93, 2003, 2013, 2013, fa 33 anys, eh?
2: No,
1: ara mateix, no. No, quan dius?
7: 33.
0: 33.
2: Sí. S'ha esparverat ell mateix. I munta tu bé.
5: Ara és moment. Ja no.
1: Quin gran...
2: No ho sento, però no.
1: Tampoc, Glòria. No, aquesta va ser... Tu sí, Edu, no?
2: Jo sí, jo la recordo.
0: És que per mi això està 100% lligat a TV3.
1: Sí.
0: I això no és tant que romangui, sinó que va fer com una feina preparar el terreny per les marines tan morenes actuals. Sí. Jo penso, eh?
7: I aquella època és el rock català,
0: sí,
7: 93.
0: Però és per això, que molts cops criticat, però realment sense rock català i sense tot el que va passar en aquell moment, i de fet, a veure, és l'exemple de que sense discriminació positiva no passaran coses quan la discriminació positiva és necessària, però vaja. L'Axan Busta també en va fer una.
9: Ja has tingut prou merders, no esperis ni un dia més, fes la teva.
2: També la coneixes tu, Guille?
0: Vaja, després ja va venir. No, bueno. Però més enllà d'aquesta cosa de TV3, costa de trobar cançons d'aquestes.
1: He de dir que hi ha hagut una empresa que ha fet molt perquè hi hagin cançons d'estiu.
0: Sí, home.
1: Que és Dan. Que és amb Estrella.
2: Sí.
1: Estrella amb el Mediterràniament ha aconseguit cançons. Hòstia, per exemple, la de Love of Lesbian de, sí. És una cançó d'estiu bestial.
5: La Rigoberta.
1: El Rigoberta Bandini.
7: S'ha mercat.
1: Com? El s'ha mercat. Sí, evidentment. Però hi ha emblemes.
0: Acabo. L'emblema, o sigui, la que sempre surt número 1.
1: Aquí la coneixem
0: quan
1: tothom.
0: Quan fan aquestes llistes. De fet, està seleccionada per vull dir, com la gran cançó de l'estiu per mitjans, ja no de, vull dir, de fora, també, europeus, sí, i americans. Aquí, en aquest cas, com el One Hit Wonder més bèstia de la història, és això.
10: Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena.
2: I és horrorosa, jo? A mi no m'agrada
5: gent. I molt sorprenent, ha saltat totes les fronteres.
0: Sí, però mira,
2: surt a pel·lícules, surt a tot.
0: Puc explicar una cosa molt ràpidament, molt curta? Com passa habitualment amb les cançons milionàries, tots són conflictes, vull dir, a partir d'aquí tot... Però escolteu aquesta cançó de l'any 75, d'un grup que es deia, que coneixem bé, que es deia Desmadre 75, i que havien fet altres cançons d'estiu. Escolteu aquesta, la cara B d'aquella que feia Sacar, Whisky, Jerry... Sí. La cara B era això. Però mira, escolteu la segona estrofa, segueix. Jo he sentit que no sé què, una mina de Santurce, no sé què. Escolteu aquesta cançó popular, molt antiga, que es cantava molt a prop de les bases de Rota i de Morón. Desmadre 75 van, diria, no sé si van posar un... Vull dir, si van fer una demanda formal o no als del Río, però és que fins i tot la lletra de la cançó de Desmadre 75 és pràcticament igual que aquesta cançó.
1: Perdona.
0: I ara ve el gir, perdona, que és una mica el que anàvem, perquè tots recordem a Bill Clinton i tal. Va haver-hi un senyor sevillà que va fer una tesi doctoral, de fet, sobre aquest tema de Macarena, i va acabar descobrint... investigant d'això de les mines de Pandura, aquesta cançó que cantaven els nens d'allà des que eren petits i tal, que de fet tots t'expliquen que la cantaven perquè sentien els militars.
2: Ah, quan entrenen.
0: Quan entrenen. O sigui que en el fons hi ha un element Militar. Estadounidenc, militar, o com li vulguis dir.
5: Ja era seu.
0: Ja era seu. Vull dir que no, no és casualitat que Steven Clinton en això diu, hòstia, aquí se m'ha remogut una cosa dels meus ancestres. No, no, però és cert. I de fet, és que hi ha molts exemples. L'any 82, mira les Bananarama.
1: Un moment, estan parlant, perdona, 82 ja ha sortit la Macarena.
0: No, però què dius? Ara Macarena és la més, la més nova de totes aquestes.
1: Això ho cantava Bananarama, això que sentirem ara?
0: 15 anys abans.
8: La Macarena és de mitjans dels 90.
2: Dels 90,
0: sí. Sí, sí.

0: Pots tornar a tirar Desmadre 75 perquè se m'acaba d'inventar una cosa. Acabo de pensar una cosa. Pots tirar, sisplau? Si Foros Ambros ha llegado, si Foros Ambros ha llegado, si Foros Ambros ha llegado.
1: Si Foros Ambros ha llegado.
2: Micaela
1: i Macarena,
0: compte, perquè... És que estic per demanar-li a la Montse Girona, aviam si podem trobar per dilluns algú de Desmadre 75, si estan vius.
2: Sí, sí, a més, sí, sí. Bueno, i és gent potent. I el que és interessant és el noi que va fer tota...
3: La tesi doctoral, no? La investigació.
0: Ah, la tesi doctoral també hi ha, no?
2: Sí, perquè sí que és cert que hi anava aquesta cosa més antropològica, però per dir... Es pot explicar una mica això, aquest efecte internacional, sobretot als Estats Units, realment?
3: Però al fons una cosa estranya, és una cosa atàvica, perquè a més aquesta cançó de quan entrenen les hem vist a totes les pel·lícules americanes. No, quan entrenen sentim aquesta cançoneta.
4: Sí. No hi havia hagut el gran Wyoming, el desmadre 75?
2: Ah, efectivament, el seu germà. Efectivament.
0: El germà del Wyoming?
2: Sí.
4: El germà.
2: Jo diria que és el germà. Ara estic parlant de memòria, potser m'estic parlant, però diria que és el germà del Wyoming. Ah, i després hi havia el Seijas, Julio Seijas, diria, que és un compositor, sí, vull dir, un autor i un lletrista així de molts hits d'aquests que coneixem de la història de la música d'antes.
5: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Per acabar el món a RAC 1, avui volem intentar contestar una pregunta que l'altre dia amb el Guille Milky Way, el líder de la Casa Azul i col·laborador del món a RAC 1, preguntàvem si aquesta cançó és un plagi.

Ahir, a mitjans dels anys 90, aquesta cançó de Los del Río es va convertir en una bomba mundial. Va acabar venent el duet sevillà més de 14 milions de còpies a la cançó i va fer ballar el món sencer. Però 20 anys abans hi va haver un grup que es diu Desmadre 75 que va treure la seva primera cançó que va ser un èxit espaterrant. El cas és que en aquella època això era un single, a la cara B d'aquest èxit, d'aquest single, hi havia aquesta altra cançó titulada Tengo una pena.

Continuem el Reconcentrat, ho fem amb The War on Drugs, una banda de Filadèlfia que ja fa anys que està instal·lada en el panorama, no sé si dir indie, tot i que són bastant mainstream, sobretot als Estats Units, però també amb força tirada a Europa. Aviam, el que ve en el Reconcentrat us agradarà molt. Si no ho veu poder seguir en directe en el seu moment, us ho recomano de manera fervent. Per què? Fa uns dies, el dissabte passat, al Via Lliure, es va inventar un moment musical, la veritat, força maco. Un concurs, o torneig, si voleu dir-li, sobre música de diferents països, amb gent de RAC1 que ha visitat aquests països. És a dir, 8 persones de RAC1 defensant cadascuna un país, la música que es fa en aquell país i enfrontant-se les unes contra les altres. Hi ha països com França, com Itàlia, com el Regne Unit, com els Estats Units, com el Brasil... Bé, ara ho veureu. Són gairebé 3/4 d'hora de diversió, molta música i de competitivitat, efectivament. Qui guanyarà? Doncs ho sabrem de seguida. Per rematar aquest Reconcentrat, Via Lliure i un torneig musical inèdit.

0: Quin merder que... Mira, he de dir que no havia vist mai... Hola a tothom, eh?
1: Hola!
2: Hosti, no sé cap.
0: No sé cap. No havia vist mai l'estudi així de ple.
1: Quin goig que fem.
0: Sí, feu molt de goig. I no havia vist mai tanta gent dient però jo no sé què estic fent aquí.
3: Correcte.
0: Correcte. Una estona d'aquesta última hora parlarem de viatges. Bé, més que parlar de viatges, viatjarem una mica perquè hi ha molta gent que qui més qui menys ja ha tornat a les seves vacances, qui ha pogut ha viatjat, i ara que molta gent encara les té fresques, volíeu proposar un joc. No sabem si sou d'intentar, i aquí a vegades quan viatja un país, llegeix un llibre o escolta una mica de música o es documenta una mica. Veu una pel·lícula per no sé què, per ambientar-se, es mira un documental, no ho sé. Hi ha gent que busca música i ens preguntàvem quin és el país més viatjable del món a través de la seva música. I la música diu moltes coses. Hi ha cançons que directament et transporten a algun lloc. Per exemple... Start spreading the news. Ja estàs veient els edificis, ja estàs veient els taxis grocs passant. Ja ets a Nova York, efectivament. O, per exemple... Te'n vas directament a Suècia amb ABBA. O, per exemple... Todo aquel que piensa que la vida es desigual quiere que saber que... Una mica de Celia Cruz a Cuba. Que ens volem ambientar a l'Àfrica, doncs. O si et tira més l'Àsia i una mica modernillo. El Roc Amora fa cara de no sé ni què és això.
4: Efectivament.
0: No coneixes el K-pop o
4: jo
0: què passa?
4: Jo n'he de parlar de músic. No.
0: No tu pets a parlar de coses més folklòriques com aquesta, per exemple. Ara!
4: Home, per favor.
0: Això, aquesta música d'on seria? Què?
4: Aquesta és mexicana.
0: Ah, no, t'he vist dubtar per un moment. Sí, sí, o, per exemple, una que agradi més a Xavi Puig. Per exemple, aquesta. Això on et porta, Xavi Puig, per exemple?
3: Jo, el Tirol.
0: Ara, perfecte. Veus com la música transporta, fa viatge?
3: Ja he passat a ronda.
0: Hi ha una competició molt greu entre molta gent aquí, amb quarts de final, semifinals i final, per triar el país més viatjable musicalment parlant. Començo a tenir calor i tot de la gent que sou aquí a l'estudi, de veritat.
4: Vols que baixi l'aire, no?
0: Hi haurà... Bueno, que
1: puc, no
0: que
1: pugi.
0: Bueno, no ho sé com s'ha de ser.
5: És que dues persones més i fem el sopar de recull a dalt,
0: Molt fort. Hola, Joan Lluís García, bon dia.
2: Som un equip de futbol, no?
0: Sí, sí. He de dir que el Joan Lluís García té un paper complicat.
5: No ho entenc jo, encara que faig aquí.
0: No saps què fas aquí, no?
5: No.
0: Ets el jutge únic.
5: És que jo he arribat a la ràdio pensant, bé, aquí arribaré amb un equip de
0: jugadors. No, no.
4: Però no fots l'equip
5: de jugadors. Tipo Audiència Nacional, Camp Drona, saps? Soc jutge únic de la competició.
0: Jutge únic de la competició per veure el país més viatjable del món.
5: I ha de ser, en principi...
0: Equànim.
5: Equànim.
0: Sí, sí.
5: Sí, faré veure que tot
0: perquè en saps una mica de música, tu.
5: Sí, bé, toco la guitarra.
0: Tu toques la guitarra? Sí. Toques la guitarra o no?
5: Bueno, sí, cap a quatre acords. A veure, és fàcil.
0: Ara m'ha agafat de sorpresa, això. Algú toca algun instrument aquí?
2: No. Ah, sí, flauta barroca.
0: Víctor Vives. La flauta barroca seria de...
2: Seria com la del col·le, però la...
0: No, però d'on? D'on la ubicaries?
5: Del barroc.
0: Del barroc. D'Alemanya.
5: Del Marroc.
0: Bueno, no tenim Alemanya aquí. Llavors,
2: jo toco la panxa, que és un instrument, perdoneu, és que clar...
0: Bueno, un instrument, si vols dir-li...
2: Bueno, i percussió en general.
0: Sí. Quin és el criteri que seguiràs, Joan Lluís?
5: Criteri? No, home, no. Primer, estrictament musical, és la qualitat de les propostes que es presentin en aquest concurs. I després, evidentment, també, com ho argumenten. L'argumentació és importantíssima. Val. La persuasió de cara al jurat.
0: Déu-n'hi-do.
5: Socorrent una mica.
0: Serà tremendo. Escolta, hi han 8 països, 8 participants. Anna Salvador, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Tu vas a...
6: A Brasil.
0: A veure, és un país molt viatjable musicalment parlant, sí o no?
4: I tant.
0: Tu has estat a Brasil?
6: Sí, vaig estar...
0: Aquest any o fa?
6: No, fa gairebé 2 anys.
0: Gairebé 2 anys. Et vas fer playlist o res?
6: Sí,
0: una mica.
6: És que a mi m'agrada bastant això de fer playlist, sobretot
0: quan
6: vas a passejar i tal, poder estar ambientat.
0: Porto tota la setmana fent aquesta, això, i la gent mirant-me raro. No, fas playlist? Bueno, fem playlist. Tu sí, eh?
6: Sí.
0: Val, perfecte. Candidatura bona.
6: Bona.
0: Val.
6: És un país de molta música.
0: Veus. Víctor Vives.
7: Què tal?
0: El teu país és...
7: Colòmbia.
0: Està bé.
1: Dale, dale. Home, dona joc, dona joc.
0: Escolta, si la gent vol participar a través de Twitter, que ens digui el seu país preferit, també predilecte, i escolta, que es vagi posicionant. Salsero, Víctor.
1: Salsero, ves.
4: Sempre ha sigut molt salsero.
1: Sí. Tenim cops amagats. M'he estat documentant, pel concurs, no penses.
0: Sí? Perfecte.
1: Sí, una mica, perquè si no...
0: Abel Caral, el teu país és...
7: Els Estats Units d'Amèrica.
0: I la panxa, eh?
7: Home, si cal, sí, eh?
0: No cal, no cal.
7: Jo me l'he tocat als Estats Units. La panxa, eh?
0: Tu quan fa que hi vas anar als Estats Units?
7: L'últim cop fa 2 anys, una mica més, per veure un eclipsi. I
0: ja hi som.
7: He estat uns 5 vegades i he fet uns quants road trips.
0: Road trips. I música per fer el road trips. Clar, música d'allà, suposo, perquè si no...
7: Sí, i Pau Riba.
0: I Pau Riba, bueno, podria ser...
7: Que també ha begut de la música d'allà.
0: Ara,
7: folclore.
0: Sí, i tant.
7: Home, del folk dels Estats Units i tant.
0: Xavi Puig, el teu país és...
8: La France.
0: La France.
7: Ah, la France. Oh. L'acordió és un altre, no? L'acordió és un altre.
8: Mira, jo vaig tocar l'acordió de petit, home.
0: Què?
7: Tants anys amb el Molló.
8: La França em porta cap allà, Amélie.
0: És conya, això. Vas tocar l'acordió?
8: No, sí, sí. És una època passada.
0: Gloriosa.
8: No em portaràs mai aquí a tocar l'acordió. Però...
0: De quina edat a quina edat?
8: Poc. Van ser, no sé, 2 o 3 anys.
0: Com... Què dius ara?
7: No.
0: Hosti, però és un engany tremendo. Hem estat tota la vida recompensant que el de l'acordió era el Molló i era el Puig. És més, el Basté es va inventar... Quan no s'ho creu, el Basté es va inventar la guitarra del Puig i era l'acordió del Puig.
8: És que estic pensant en quin moment ens dirà que és trola, perquè això... Si
7: no,
8: és cert. Vaig tenir un acordió més petit, després ja una mica més, més gros.
0: I te'n recordes alguna cosa?
8: Pares, l'acordió... No.
0: Ah.
8: Però és molt difícil, l'acordió, no?
0: Bueno,
8: molta coordinació,
7: sí,
8: eh?
7: Sí, molta coordinació. Massa coordinació.
8: Aquella mà esquerra, aquells botons allà, anar apretant... No, vaig veure clar que no era el meu.
0: Hosti, noi.
7: Carai.
0: Perquè a la dreta... Bueno, ja no sé ni què es toca a la dreta i quina a l'esquerra.
8: A la dreta toques el piano, com si
0: diguéssim.
8: Sí, i amb l'esquerra vas fent els acords per darrere, amb aquells botons que vas apretant.
9: Existeix evidència gràfica?
0: Algú hi ha.
7: Sí,
8: potser en algun àlbum...
0: I àudio?
8: Podria ser. Àudio, crec que no, per sort.
0: Bueno, escolta, els cops amagats de Xavi Puig sempre és així. Sotillo, tu representes...
9: Gran Bretanya.
0: Home.
10: Bueno, això és molt Gran Bretanya, realment.
0: I gaita... La gaita no l'has tocat, suposo.
9: No, per desgràcia.
0: A veure... Jo crec que hi ha països que tenen un plus aquí que seran complicadets de...
8: Sí,
0: de combatre,
8: que,
0: però
8: sense
0: bueno...
8: Sense baixar l'autocar, no?, una miqueta.
0: Quan hi has estat, tu, a la Gran Bretanya? Bueno, diverses vegades, em sembla.
9: Diverses vegades, l'última aquesta primavera.
0: Aquesta primavera, a?
9: Londres.
0: Londres, home, clar. Xavi Rocamora.
11: Hola.
0: Hola.
11: Com estàs? I el...
0: Fa cara d'un senyor que dius que jo, de veritat...
8: No, arrossegant els peus. Derrotat.
11: És tal qual de... Venim aquí a passar una estona amb algun dos, bàsicament.
0: És el mundial de la música, això, una mica.
11: Sí, sí,
0: ja
11: sí,
0: està.
11: Sí.
0: I el teu país és?
11: Irlanda.
0: També toques el violí, Rocamora?
11: No, tinc ni instruments en general, eh?
0: Quan hi has anat, a Irlanda?
11: Fa 2 anys.
0: Val.
11: 2 anys, sí.
0: No et va fer playlist, eh?
11: Sí, i tant.
0: Sí?
11: De fet, jo vaig fer el viatge amb furgoneta per Irlanda.
0: Veus?
11: Perquè érem uns quants amics, aleshores, una de les coses primordials era portar una playlist, com Déu mana, per fer el road trip que abans deia l'Abel.
0: I era de música tradicional, imagino.
11: Sí. Val. No, una mica de tot, barrejat.
0: Has barrejat, eh?
11: Però també amb... És que l'esquí
0: modernitat. Irlanda, Irlanda és l'hòstia. Cuidado. Cuidado amb Irlanda.
11: Ah, és que...
0: Marc Simón, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Aquest estiu has estat a...
12: A Itàlia.
8: Tot té el mateix ritme.
0: La música tradicional és igual a tot arreu.
7: Això què és, una mandolina?
0: Una mandolina. Mandolina. És bastant potentíssim, eh, Itàlia.
12: És bastant
0: cuidado,
12: potentíssim.
0: És
12: la tapada, eh, Itàlia.
0: Cuidado amb Itàlia,
12: Voy con todo.
0: Bueno, porta tota la setmana el Marc Simón dient buah, tinc unes armes.
11: Sí,
12: és que tinc molt bones armes. Jo soc molt de playlist també i aquest estiu amb la meva millor amiga d'una Sicília.
0: Oh.
12: I? Molt increïble. Increïble.
0: O sigui, però us desplaçàveu amb cotxe?
12: Sí. Conduir allà és un merder. Jo no tinc carnet de conduir, llavors jo estava de copilot, però jo ho veia.
0: Anar posant la música a tu.
12: El GTA.
0: Val, cuidado amb Itàlia. Joe.
13: Bon dia.
0: El teu país és...
13: Un dia que neixen estrellats.
0: El teu país...
13: Portugal.

0: enfado.
1: Tot arribarà, el concurs no ha començat.
2: Vale.
1: M'he de guardar les cartes.
3: Has triat tu país, Jou? O és ja,
2: no, però és un país que...
1: Que he viatjat jo aquest estiu.
2: Aquest estiu he anat a Portugal.
1: Mira, camí de Sant Jaume, mica de costa portuguesa, aterrats de Porto i anar pujant.
2: I has escoltat algú de música o res?
1: Sí, playlist assessorada per una de les grans veus de casa nostra, com és Judith Nederman.
2: Què dius ara?
1: Que tira molt cap a Portugal.
2: Has demanat assessorament.
4: Això són trames.
1: No m'he assessorat pel concurs, m'he assessorat per la playlist de l'estiu.
2: He de dir que la Jou, el que passa és que s'ha sentit una mica dient que tenia el... Saps l'equip fluixet de l'eliminatòria?
1: Sí, però...
2: I no estic del tot d'acord, però bueno.
1: Aquí es pot viure un alcorconazo, eh?
3: Ja, quan comença a deixar un concurs, jo...
2: Expliquem, exacte, expliquem de rival petit, està fent de... Bueno, està tancant-se al darrere, la Jou, però bueno.
1: He plantat l'autobús.
2: Exacte. Com serà la mecànica? A veure, hem fet un petit sorteig i us hem barrejat els països un contra un altre. Llavors, cadascun... En cada ronda, si queda eliminat, doncs ja cau, però pot llançar dues armes, per tant, dues cançons, contra l'altra, que també llença dues cançons. I aquí, el jutge únic, i també, escolta, si la gent vol participar i criticar el jutge únic, que també ho pot fer.
4: Sisplau.
2: Hi ha molta gent que ja està donant suports, eh? Jamaica!
4: Home!
2: Els millors, Escòcia i Suècia, els Estats Units són massa obvis. Som-hi, Abel, diu la Laia.
4: Home!
2: Per Estats Units. Estan donant suport als hooligans de cada lloc. Bé, llavors, Juan, és molt important.
3: Sí, sí, sí.
2: No deixar-te endur per res.
3: No,
2: no per l'atenció, ni per les afinitats, ni res.
3: Jo vinc blanc, aquí.
2: Tu aquests països hi has estat a tots?
3: A tots.
2: És especialista musical de tot arreu.
3: Home, un moment, eh? Regne Unit, França, Estats Units, Portugal, Irlanda, Itàlia...
2: Bé, Brasil, Colòmbia...
3: Colòmbia i Brasil en falten, però què, són aquí al costat, vull dir que bueno, un cap de setmana hi arriba.
5: La resta tots, sí.
3: Sí, no, carai, Regne Unit, França, Estats Units, Portugal...
2: Hi ha gent que...
4: És un tio viatjat.
2: És el quadre del Mundial. Per què? Doncs perquè la primera... Anem a fer la primera semifinal, sí? Ai, primer quart de final, que serà aquest. Xavi Puig, França... Sí, ja et toca. Contra dos rivals, perquè són rivals... històrics. Contra Sandra Sotillo i la Gran Bretanya.
4: Duríssim.
2: Xavi Puig, per què França és el millor país viatjable? Que has estat a París, no?
6: Sí, aquest any a París.
2: Home, entrar a París amb segons quines cançons, cuidado, eh?
6: Què vols dir?
2: Bueno, que té la seva... França té molt bona música, Puig.
6: Sí, home, sí, sí, és que...
2: Ets un amant de la música francesa, aquí,
6: em diu, no? Fa riure haver de donar arguments per dir que França és clarament la guanyadora d'aquest concurs. Vull dir,
2: hòstima.
6: L'estava preparant i deies, que, a veure, què hem de dir? Vull dir, ja només pel fet de dir França.
2: Ara,
6: dir, ja,
2: ara, ara, ara.
6: I tot queda bé cantat en francès.
2: Oh!
6: Agafes la teva declaració de la renda. Te la poses a cantar en francès? Jo, vull dir, li pagaries més a l'estat. Vull dir, aniries repartint calés. O la llista de la compra de la teva àvia, tu l'agafes i te la poses allà a cantar en francès i...
2: Sí.
6: Oh, pom de terre. I vinga. I ja dius, endavant.
2: Això és un París-Londres duríssim, Sotillo.
4: Sí,
2: per què el Regne Unit és el millor país viatjable?
1: Ostres, jo crec que com a playlist, segur que tots els que esteu aquí a aquesta taula, encara que hagueu anat a Brasil o en sigui, una cançó britànica hi ha sigut. I no m'enganyareu, ja ha sigut sí o sí. Jo crec
2: que... Vols dir que els altres es voldrien canviar per tu ara mateix.
1: Val.
2: Tens més davanters, tens més d'allò... Sí.
1: Jo si t'explico la banqueta, que tinc
2: clar,
1: ara mateix
2: perquè
1: reservada,
2: tens banqueta, eh?
1: Tinc banqueta, vull dir, el més difícil que he tingut jo ha sigut quines només 6 cançons britàniques trio, perquè són cançons, són els grans creadors d'himnes...
2: Ara.
1: Sí. És que jo...
3: Però tu tradueix-les al francès i encara seran millor
2: encara. A veure, farem una cosa, un i un... A veure, que no li lien al pobre Marcel, va. Començarem amb el Xavi Puig. La primera arma per llançar musicalment de França és...
6: Mira, amb tres lletres
2: sí?
6: N'hi ha prou. Zas!
2: Oh!

0: Tremendes as, eh?
1: És boníssima, aquesta tia.
0: Cara a la vida, aquest... bueno, és que no cal dir res més, només escoltar-la, aquesta... com t'enganxa, com fa poesia, però d'aquesta manera brillant, aquest punt gamberro, també.
1: És espectacular. Hi ha tota una tradició francesa de grans cantants històrics, i les as és moderna, i ve aquí, i ve cada dos per tres a Catalunya, i ens estima, també. Bravo. Per
2: tu qui vas,
1: Estic intentant reforçar a tothom.
3: Això és en trampa.
1: Sotillo, la teva primera arma contra les as seria...
3: Doncs mira, jo em puc permetre arriscar una mica en aquesta primera cançó.
2: Llavors... Molt sobrada, la Sotillo. Ui.
1: A veure si encara tindràs un susto.
3: Començaré també apel·lant una mica als sentiments catalans. Sí. Començaré per Escòcia. Perquè això és Gran Bretanya, no només Anglaterra. Per tant, també hi ha d'haver representació escocesa. Un grup que segurament, si us dic el nom del grup, no sabeu qui és.
1: No?
3: The Proclaimers.
1: Sí, home.
3: Jo
2: crec que els que hem nascut als 80 sí que ho coneixem, o 70.
3: Any 88, si escolteu 4 segons, segur que sabeu quin és.

0: A la tornada trigarà una mica, no?
1: Igual, però tots ho sabeu la lletra,
2: ja sabem quin és.
0: Sí. Ara arriba, no, ja? O encara dono una volta més? No, ara ja va, ja va. Aquell anunci, eh? Oh, ei, ei!
3: Ara! Ja hi som, una altra vegada. La SAS no permetia els aplaudiments. No li calia.
0: A aquesta primera ronda, de moment tenim Zaz contra Proclaimers i la segona arma seria Puig.
3: Val, la segona arma ja és indestructible.
0: Sí.
3: Sent en el programa on som...
0: Què dius ara?
3: En el Via Lliure, avui em semblaria un sacrilegi que no passés ronda jo escoltant Jorge Brassens i la mauvaise reputación.
4: Sans prétention, j'ai mauvaise reputación. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un...
0: Patat al turmell, eh? Ja està... Lleig, eh? Ha estat joc brut, això, eh?
3: Seria inconcebible que sentint aquesta meravella, sentint Brassens, aquesta mala llet feta cançó que és en Brassens, Premi Senyor. Nacional de Poesia, vull dir, deixar fora un Premi Nacional de Poesia, semblaria realment per no tornar mai més.
0: Com contrarresta, Sotillo?
1: Clar, és que per enfrontar-me això he d'anar ja amb una carta una mica més grossa. I us he dit, els anglesos són britànics, són especialment bons en crear himnes.
0: Ara.
1: Aquest ha sigut l'himne oficiós d'Anglaterra al Mundial. Dos germans que han estat molts anys sense parlar-se. Jo... els execrables sé que són molt bons, però aquests crec que encara són una mica millors.
0: Bo! Això és traïció, eh?
2: Aquí li he tocat la fibra, jo crec.
3: Molt dolç, eh?
0: No. Joan Lluís. Joan Lluís. França contra Anglaterra, Oasis contra Brassens...
5: És una final.
0: Zaz contra...
5: Final anticipada.
0: Qui diries?
5: És una final. A veure... Hi ha un punt que m'agradaria veure el Puig avançant en aquest joc.
3: Ui, ja...
5: No comença bé.
3: Ja estic fora.
5: Perquè tinc la sensació... La sensació que s'ha preparat dues cançons, Rubén.
3: No!
5: No, sospites,
3: no, sospites.
5: No. La defensa ha estat impecable,
0: sí,
5: és a dir, ha estat de 10.
0: Això de sí.
5: Ha estat molt hàbil per part del Puig anar a buscar la fibra,
0: sí,
5: anar a tocar allò, anar a buscar una sintonia del Via Lliure. Vull dir, això és...
0: És una bona jugada.
5: Això és vella escola.
3: No sóc jo qui he anat a buscar la sintonia, vull dir, és el Via Lliure, que he anat a buscar una cançó d'en Brassens. Vull dir, no és el club que porta... la ciutat que porta el nom del nostre club. Vull dir, és el club que porta el nom de la ciutat.
0: Sí, senyor.
5: A més, ha buscat tradició i modernitat.
0: Sí, senyor.
5: Això està molt ben mesclat. La Sotillo ens ha presentat uns Proclaimers que té i que no els he vist venir.
0: Vale.
5: Jo, quan pensava en el Regne Unit, no em venia al cap a l'equació ara que m'aparegués
0: els
5: Proclaimers, perquè realment és un grup d'aquests que els tenim oblidats. I amb els Oasis ha anat, jo crec que... vaja...
1: Assegurar la
0: classe. Destruir.
5: Assegurar, sí, allò... Vaig a posar la minya mal, que sé que aquí el partit el guanyarem.
0: I llavors et quedaries amb...
5: És duríssima, la tria. És duríssima. Però crec que em quedo... amb el Regne Unit.
0: Bravo! Ha caigut amb dignitat absoluta Xavi Puig, eh? Gràcies, Xavi Puig.
5: Perquè Xavi Puig pugui anar a preparar el superesport, que no n'hem sobrat de temps.
3: No sé si estaré capacitat, per fer el superesport aquesta tarda.
0: Agraït, Xavi Puig, com sempre.
3: Adéu-siau, eh?
2: Queda't amb mi, defensa Irlanda.
0: No cal.
2: I així potser m'ajudes.
0: Va, anem amb la segona...
5: Una pinça d'esports.
0: Segona ronda, va. I el segon enfrontament és entre els Estats Units...
2: Alerta.
0: I Portugal.
2: Bueno, a veure...
0: Abel,
2: a veure,
0: llença't-hi ja.
2: Si hi ha un país...
0: Anem una mica tard, o sigui.
2: Sí, o sigui, un país per fer road trips escoltant música, Estats Units, amb aquelles grans extensions, aquells grans paisatges, i vull dir que és un país que convida molt a fer milles i milles... Ara.

0: fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning. Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
1: Naixement barceloní d'adopció. Salvador Sobral, Mar Pelos Dois.
2: Havia de sortir.
3: Sí, sí, és veritat. Cançó guanyadora d'Eurovisió, Amar pelos dois.
1: L'única vegada que Portugal ha guanyat Eurovisió.
3: Amar. Gran cançó, gran cançó. Com contraataques, Abel?
4: Jo contra els Estats Units no guanyen mai Eurovisió,
3: eh? Ai, tant. Amb Trump probablement sí, perquè com volen guanyar tot.
5: Jo m'hi deia contraataco amb Bruce Springsteen, dels meus grups de referència. I a més no li deia una de les cançons típiques, sinó que li deia una cançó del seu segon disc, The Wild, The Innocent and the History Shuffle, un magnífic disc, una meravella de 1973. On trobem doncs una petjada de blues justament, però també barrejada amb soul, amb jazz, amb rock, uns
3: vells. Punxa-la ja, Abel, punxa-la ja.
5: Escolteu aquesta meravella com comença el segon disc de Bruce Springsteen. No us ho esperaríeu mai, oi?
6: No.
5: Sube el volum. Hi ha uns teclats, hi ha uns vents. I Bruce Springsteen, que s'ha de dir...
3: Tina Turner.
5: És el
3: i Bruce Springsteen
5: del rock.
3: Contra Salvador Sobral i...
1: I nosaltres tenim sopa de cabra, però és que a Portugal tenen sopa de pedra. És un grup format per 10 dones que canten música a capella tradicional portuguesa, sí. Per tant, perfecte per viatjar i conèixer les tradicions de Portugal. I us il·lustro amb aquesta cançó que es diu Us Bravos, que vol dir Els Valents.
3: Ara. Us Bravos.
1: Que és una cançó popular dels Açores.
3: Vinga.
5: Quin ritme, quin caminar. Quin caminar.
3: Cançó molt bonica, però clar.
5: Sí.
3: A veure,
1: va ser cançó de resistència durant la Revolució dels Clavells.
4: No t'inventis, Eva, no t'inventis.
3: Joan Lluís, quantes tones necessites?
4: Quina manera d'immolar-se en directe.
1: S'imposen contra els més bons, jo queda bé.
4: M'estic avorrint en aquest estudi, ja vull anar fora a desfilar tranquil·lament. A veure, jo Portugal és un país que adoro, que estimo, que ja he viscut, gràcies a aquesta cosa que diu Erasmus.
1: És preciós, molt bona gent, de molt poc sentiment.
4: Som molt macos, els estimo moltíssim, una abraçada i gràcies per participar a Portugal. Portugal, gràcies a Eva Jou, passen als Estats Units.
3: Bravo! De moment, els favorits, Regne Unit i Estats Units estan allà. Anem amb el tercer quart de final. I és Irlanda, del Xavi Rocamora, contra la Colòmbia de Víctor Vives.
7: Sí, senyor, aquí estem.
3: Endavant amb Irlanda.
8: No hi ha eliminatòria. Mira, de fet, vaig tan directe com per dir-te que d'Irlanda saps qui són?
3: Qui?
8: YouTube.
3: Home! Sí que van triomfar només anglosaxons.
8: No, d'ara, escolta.
3: Sunday Bloody Sunday.
8: I al final és una explicació de bona part de la música d'Irlanda. Mm. Aquesta cançó és una cançó també reivindicativa, és una cançó de protesta, és una cançó d'homenatge, de fet, a víctimes de la guerra de l'Ulster, com ho són moltes cançons que sovint tu sents des de casa i no les interpretes o no les equipares a un gran fet del país, després cantat per grans artistes com U2. Aquest és un dels exemples, el Sunday Bloody Sunday, com n'hi haurà més, que després escoltarem perquè passaré realment seguríssim.
3: Vives, la teva aposta és per...
7: Per Colòmbia. Mira, he estat a més de 60 països, que serien cada 3 del món. I us puc dir que enlloc que he vist la vitalitat musical que hi ha a Colòmbia...
3: Que traïdor que és, de veritat.
7: Sí, home. Qualsevol cotxe, qualsevol casa, qualsevol bar, qualsevol botiga, fins i tot tenen uns autocars discoteca, que són les xives, allà es viu la música a tot arreu. Fins i tot diuen que a Cali és la capital mundial de la salsa. Si us he de fer una playlist, no l'acabarem. Per tant, els aniré fent de dos en dos. Us agafo Shakira, que és la primera que us ve al cap, i us poso, doncs, un Vives, el Carlos, amb aquesta cançó.

0: Quantes vegades la vam escoltar, aquesta?
1: Increïble cançó, eh?
2: Compte amb el gir Víctor Vives,
3: sí, senyor, eh?
2: I Carlos Vives, el seu cosí.
1: És que jo vaig amb bicicleta i ell va a roda.
2: Drop the mic!
4: Sí, perquè anàvem furgoneta, com bé t'he dit.
2: Irlanda contra Colòmbia.
3: Estem així de farmejar, eh? Ja t'ho dic ara, eh?
2: Va, què contraataques amb Irlanda?
4: Mira, ja et diré que pots tirar el que vulguis de... D'on era?
2: Dius? De Colòmbia, diu.
1: Ja, perdona.
4: Tira el que vulguis, perquè no hi ha res comparable a Irlanda.
2: Oh.
4: Només et diré un altre nom. Sinéad O'Connor.
2: Oh, home, res comparable.
4: Insisteixo.
2: Res comparable a Sinéad O'Connor.
4: Clar que no.
2: No hi ha res comparable, Vives?
1: Molt animat no seria.
2: Oh!
1: Si mires...
4: Però és música com a mínim, no? Home, sí, sí,
1: bueno, mira, si mires què s'ha escoltat més a Spotify aquest estiu,
4: sí,
1: sona això. Karol G.
2: S'ha quedat blanc ara mateix el Rocamora.
4: Això era la música avui, no? Era aquí de...
2: A veure, Joan Lluís.
1: Això el que hi entenc, va.
3: Doncs mira,
2: Shakira i Karol G contra U2 i Sinéad O'Connor.
4: És que fa broma, això sona una broma, això. Karol G contra Sinéad O'Connor, vull dir.
3: T'he de dir, és a dir, que jo quan vaig veure la llista de participants i vaig veure Colòmbia...
2: No donaves, eh?
3: Els cafeteros, que ens agrada dir-los.
2: Sí, sí.
3: No ho veia. Dic, ostres, Vives, de fet. Podem fer públic un WhatsApp que et vaig enviar, que vaig dir... No cal ni que tiris el primer cop.
1: Correcte, sí.
3: Perquè crec que no tens...
1: Em vas peronar.
3: Sorpresa ha estat la meva.
2: Sí.
3: Quan, ostres, aquest Carlos Vives, aquest cosí teu, aquesta bicicleta...
1: T'ha arribat, eh?
3: M'ha arribat, però deep in my heart.
2: Cuidado, eh?
3: M'ha arribat deep in my heart. I t'he dit que Irlanda, jo, o sigui, és un país que ha marcat la meva adolescència musical, perquè els U2 han estat una banda que han estat allò recorrent tota la meva adolescència i postadolescència. Però crec que ja n'estic fins al capdamunt.
4: Què vols dir?
3: I que em quedo amb Colombo.
2: Rocamora fora! Contra tot pronòstic.
4: És increïble.
2: Cau U2.
1: Salta
2: la sorpresa als quarts de final.
3: No
2: t'enfadis, no.
4: Us heu perdut de Cranberry, us heu perdut...
3: Hòstia, clar.
2: No haver-los tirat.
4: No, tens els millors, jo.
2: No, ja està, has caigut. Gràcies, Rocamora. Bravo per Rocamora. Va, últim, hem de triar l'últim semifinalista. Quarts de final, que sortirà del duel entre Itàlia i el Brasil. Marc Simón, per què ha de ser Itàlia?
5: Ciao.
2: Ciao, bello.
5: Jo vull recollir el testimoni de tota la gent que hi ha d'aquí d'esports, sí, perquè jo sé que Itàlia no es va classificar al Mundial.
2: Ara.
3: Molt bé.
5: I jo vull que Itàlia tiri endavant.
2: Vull aquí també
5: agafar el relleu de Xavi Puig, perquè jo, durant tot el viatge musical que us portaré, hi ha una cosa que impera, que és la joie de vivre, perquè Itàlia s'ho passa
2: molt bé. Però joie de vivre és en francès,
5: sí,
2: eh?
5: Per això, agafo Puig. El seu relleu, vale. Perquè són molt divertits tots. Llavors, què millor que començar amb un duo dinàmic preciós.
2: Com?
5: Perquè no aniré a la generació Z, tampoc. Jo tiro a clàssics.
2: Clàssics,
5: I començarem amb Felicità.
2: Oh!

0: Home.
1: Com a curiositat, no va guanyar el Festival de San Remo.
2: Què?
1: Va quedar segona, imagineu.
2: Qui la va guanyar?
0: Lamentable.
2: Una altra.
0: Una altra.
1: No, no,
0: ho
1: pot saber tot, que va quedar primer. Aquí té Google, no? Doncs que ho busqui.
0: Anna Salvador, amb què dispares, tu?
3: A veure, Brasil té grans clàssics, d'aquells que poder no sabem com es diuen del tot o qui els canta, però que sonen i tothom els coneix. Llavors jo començo amb un d'aquests clàssics que jo crec que a tothom li sonarà una mica.
0: Sergio Mendes.
3: Exacte, per Más que nada, que més m'agrada, perquè és una cançó que la lletra no té cap gran pretensió, el que t'està dient és anem a disfrutar, deixa'm passar, que la samba està animada i jo vull anar a ballar una mica. I això és Brasil, perquè tu estàs allà al carrer, a la platja, al restaurant menjant, i ve algú i t'estira i no pots fer-hi res.
0: Un Itàlia-Brasil sempre és un partit
2: espectacular.
0: Espectacular, eh?
2: Espectacular.
0: Segona arma d'Itàlia.
1: La meva segona arma és la dona més icònica que ha passat
2: per l'Itàlia. Adéu, home!

0: Hi ha un remix per fer-ho així una mica més xula, una mica més divertida, tal.
1: Però Rafaela Carrà.
0: La millor.
1: Per favor.
0: És que no cal ni presentació per aquesta dona.
1: I llavors la teva rèplica?
2: La meva rèplica l'he volgut posar ara perquè he pensat, si caic, que soni. Perquè jo crec que és un hit que ha de sonar sí o sí. Demà!

0: aquesta cançó que va, ho va petar quan jo estava al col·le, jo recordo que només sonava això.
1: Vaya jeta.
2: Tu també?
3: Sí, al col·le de la vida estava jo.
0: Només sonava això i allà al Brasil, doncs, també en un restaurant de cop i volta va aparèixer un grup i va començar a cantar. I em va fer molta il·lusió.
3: Com es deia aquest personatge, que ho recordo?
1: Michel Teló.
3: Michel Teló.
1: Sí, senyor.
3: Aquest nano ja no...
1: Jo crec que l'hem perdut. Bueno, Joan Lluís, què?
3: Escolta, doncs...
1: Itàlia-Brasil, eh?
3: També, mira, propostes brutals. Més, estan agafant de la mà i tot, com si fos un...
4: Som molt amigues.
3: Som molt amigues. En reality, aquest és important. Itàlia-Brasil sempre és un partidàs dels Mundials, ja ho deies. Aquell partit a Sarrià l'any 82, Marc Simón, i això que recordeu.
4: Allà amb els castellers de Sarrià.
3: Espectacular. Sí, allà eren els castellers. Propostes espectaculars. La samba sempre m'ha entrat, però no bé, no, superbé. Tenim grans músics al Brasil, però escolta, és que jo això d'Itàlia... Això d'Itàlia... Tot i que ha presentat un remix que a mi no m'acaba d'agradar, jo sóc més d'anar a les originals, d'anar a les arrels, però he de dir que per mi passa Itàlia.
1: Passa Itàlia! Per tant, ja tenim les dues semifinals. Els anglosaxons, un contra l'altre, una guerra fratricida, Regne Unit contra Estats Units, Itàlia contra Colòmbia.
2: Buf.
1: Doncs anem a la primera semifinal.
2: Adéu, quins nervis.
1: Sotillo, segona ronda.
5: Segona ronda.
1: Bueno, anàvem a dir que ja tenim clars les anteriors, les dues cançons que ja hem tirat abans, que s'afegeixen aquí.
3: No poden repetir.
1: No poden repetir ara ja. Però estan allà, ja ho tenim.
5: No
1: em fa
5: falta.
1: Forma part d'això. No et fa falta.
5: No fa falta.
1: Amb què ataques a les semifinals als Estats Units?
5: Doncs mira, per jugar contra els Estats Units, a sobre vaig i els hi robo un gènere que els hi reconec que és seu. Va néixer allà. Són els millors amb aquest gènere, però és que fins i tot amb això els britànics arriben a ser bons, que també tenen les seves armes. Una de les grans veus que ha donat el Regne Unit, una cantant amb una personalitat brutal, i que per mi defineix bastant bé, per exemple, a Londres. És una mica bruta, una mica elegant, amb problemes d'accessos i d'alcohol. Va morir massa jove, però ens va deixar aquesta cançó. They tried to make me go to rehab,
1: I said no, no, no. Amy Winehouse presentant-se a les semifinals. A veure, Abel.
2: A veure, jo abans us parlava...
1: Tira, perquè...
2: Del
1: boss. No arribarem.
3: Del rock. 14-15.
2: Sí, ara us parlo del rei del rock, que no és altre que... Sisplau, però amb una cançó que no és seva, de fet.
3: A quina?
2: Hound Dog. You ain't nothing but a hound dog. Això vull dir, clar... Un claríssim exemple, no, de com el blues acaba desembocant en el rock and roll, perquè aquesta cançó originàriament la va gravar Big Mama Thornton, una gran cantant de blues, i després, 4 anys més tard, Elvis Presley la va convertir en un autèntic himne del renaixement del rock and roll.
1: Amy Winehouse contra Elvis Presley, segona cançó.
5: Doncs va, faré trampa, perquè ara me les he de jugar també, i com que sé que el jurat és el Joan Lluís, doncs apel·laré una mica al cor culer, amb una cançó que ens uneix també amb Anglaterra. Van fer uns britànics i ens uneix amb Guardiola, amb el Barça del triplet.
1: Bueno.
5: Coldplay.
3: Uf.
2: S'ha posat en peus, eh?
1: S'acaba de posar en peus per dir que ell no és gaire Coldplay.
3: Ai, ai, ai.
1: Compte amb això. Compte que el jutge acaba d'enfadar-se i tot, eh?
3: No, no, és... mal culer, opinió, en popular opinion.
1: Sí, no t'agrada Coldplay.
3: No puc amb Coldplay. Hòstia, em podeu insultar, em podeu dir a tot, em podeu... Però vaja, escolta, però no ha d'influir, per favor.
2: A mi passa igual, Lluís.
3: Tot passa el mateix. Bueno, te la jugues ara, eh?
1: Abel.
2: Mira, jo vaig amb un grup californià.
3: Bé.
2: Amb una cançó del seu cinquè disc, que és un disc d'aquells que s'ha d'escoltar sencer una cançó darrere l'altra, i té aquest temàssol número 13.
1: Red Hot.
2: Red Hot Chili Peppers, del Blood Sugar Sex Magic, el cinquè àlbum de l'any 91. Després el Mother's Milk, un altre gran disc de Red Hot Chili Peppers. També quina fusió amb el funk, amb el rhythm blues.
1: No, Gran Bretanya contra Estats Units.
3: És molt dur.
1: És molt dur, és que a veure, papa la mama.
3: Estem parlant de probablement medalla d'or i medalla de plata amb permís d'Itàlia i Colòmbia, que déu-n'hi-do com ho estan fent fins ara.
5: Tu penses que no he tirat.
3: A veure. Amy Winehouse i Coldplay. I l'Elvis amb una cançó que... O sigui, jo soc molt de l'Elvis.
1: Però no t'agrada.
3: Honda, que em fan aquesta de Batiburrillo.
2: No sé,
3: I ja dic que el Red Hot Chili Peppers també m'agrada molt, però t'he de dir que aquesta tria que ha fet l'Abel...
2: Aquest disc, el Blood Sugar...
3: Ha sigut com molt massa d'autor. Jo crec que estem en un moment que hem d'anar a guanyar el Mundial.
2: Hem d'anar a Californication.
3: No hem d'anar a guanyar el Mundial de Sundance, una miqueta. No sé si m'explico. Per tant, malgrat que m'hagin tirat a la cara Coldplay, que em fot una mandra insufrible,
2: Sara Pim contenta.
3: He de dir que avança el Regne Unit.
1: A la final. Regne Unit.
2: Merescuda aquest pas a la final.
1: Va, anem amb la segona semifinal. Recordem que era Itàlia contra Colòmbia. Víctor Vives, amb què llences contra Itàlia?
6: Poso 25 gramis llatins sobre la taula.
1: Atenció. Adam. Això és el mondo, això és Itàlia. Molt bé, que això és Colòmbia, home. A veure. Ara. Camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi... Juanes. Bueno, ja hem vist quina era la teva arma, eh?
7: Sí, no, però jo vull fer un petit apunt amb aquesta cançó, sí, perquè ells estava ensenyant aquesta cançó als meus pares, que avui fan 40 anys de casats.
1: Home!
7: I els hi vaig posar cançó.
3: Però és que passi a Itàlia, home, si fan 40
7: anys. Es van abraçar i va sonar això.
1: Oh. A veure, és una cançó preciosa, eh?
7: Un arranjament d'Ennio Morricone, és preciosa aquesta cançó, Fontana, per favor, és que...
3: Però als teus pares els agrada la música italiana o no els agrada gens?
7: Sí, sí, que els
3: agrada.
7: Val.
1: Vives, rèplica, colombiana.
6: Hauríem de posar una mica de reggaeton, crec, tenim per aquí un Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos,
1: tiene una colección de corazones rotos. Sap amb què juga, Víctor Vives, eh? Sap amb què juga, eh?
3: Hauríeu de veure l'aixecada de cella que ha fet Víctor Vives, eh?
5: Ningú s'esperava aquestes cançons de Víctor Vives en aquest concurs, eh?
6: Bé, que,
1: escolta, i la teva rèplica és...
7: Sebastián Yatra no té res a fer contra aquest temón, que és Será perquè te amo.
1: Oh. Que confusione, será perquè te amo.
7: È una emozione que cresce piano. Piano, que enteneu-me. I tornant als casaments de casa meva de cop, el meu germà es va casar amb aquesta cançó, també hi ha molts enllaços aquí, molta joie de vivre, molta felicitat.
2: La fibra aquí, eh?
1: Què, Joan Lluís?
3: M'ha sorprès molt gratament la participació de Víctor Vives en aquest concurs.
1: Extraordinari.
3: Extraordinari. Plantant 25 grams aquí sobre la taula. En fi, fent-nos ballar tots.
1: Molt taura,
3: Víctor Vives, aquí, perquè l'únic que m'hagués agradat, Vives, que haguessis ballat. Perquè llavors jo crec que llavors ja ho
5: veus. Això ja és un altre concurs, eh?
2: Tu t'imagines que he ballat i ja està, home.
3: Però clar, és que el que m'ha posat... Més enllà de buscar la fibra sensible del Marc Simón, el que m'ha posat sobre la taula, especialment amb aquest Ricky Poveri, és absolutament definitiu. I passa Itàlia a la final.
5: Beníssimo, gràcies.
1: I la final és Gran Bretanya contra Itàlia, dos dels grans de la història de la música. Sotillo. Hem d'anar volando, eh?
5: Doncs vinga, moment de posar tota la carn a la graella. Un dels grans monstres de la música britànica, no li cal gaire presentació, per aquesta última ronda. Queen!
2: Ara sí que s'ha assat.
1: Ha disparat Bohemian Rhapsody.
3: La cara de Marc Simón era la cara de derrota, pobra.
1: Sí, bueno, ja els coneixem, eh? Queen, una de les grans cançons de tots els temps, Simón. Amb què pots contractar des d'Itàlia?
7: Jo... Ara us portaré una cançó que no coneixereu.
1: Bueno, però llavors això cuidado. Volia...
7: No, però és que no estem comparant qui és més famós i qui és menys famós. Mm. Estem comparant una qualitat musical. I deixem de dir una cosa, el Regne Unit, Gran Bretanya, etc. Els tenim molt vistos, Queen està molt vist. En canvi, qui coneix Dargen D'Amico i qui coneix aquesta cançó que es diu Dove si bala?
8: Dove si bala?
7: Cançó que, en el meu cas, ha unit països, la vaig descobrir al Pride de Milán amb els meus amics de l'Erasmus. Era un escocès, una alemana, un no sé què, tothom ens va aprendre aquesta cançó.
1: On ballem aquí?
7: A on ballem? A on doncs ballem al món, no? Doncs està clar, aquí ballarem.
1: Compte amb Itàlia, eh? Fins i tot amb una desconeguda. Sotillo.
3: Les festes de Marc Simón, eh? Sí, també. Sí.
5: Després de Queen he pensat que em falta en aquesta playlist.
3: Sí.
5: Una boy band britànica.
3: Ah, ui.
5: No? D'aquelles que van tornar boja tota una generació. Un fenomen de masses. I això només podia acabar en una direcció. Liverpool.
1: Oh! A veure, cuidado, eh?
2: Sí, no, clar. Hey Jude,
1: don't make it bad. La banda més famosa de tots els temps.
5: I Joan Lluís dient... Molt a punt, i sort que no ho he fet, perquè ara t'he vist la cara i dic, si li poso One Direction...
1: Home, One Direction! Caies d'un precipici.
3: No, és una boy band de Liverpool.
1: Sí. Bueno, és una boy band.
3: És una boy band de Liverpool, efectivament.
1: Simón, tens alguna possibilitat de lluitar contra els Beatles?
7: Crec que sí, perquè això, per acabar de fer encara més random... He acabat amb el gènere com que probablement ningú s'està esperant, però que hauríeu de recordar totes, perquè Itàlia té molta història, i Io Voglio Vincere.
1: Ui, ui.
7: Joan Lluís García...
1: Que es guardi l'última carta, Vincere...
7: Bueno,
1: com
7: clar,
1: guanyaré...
7: Durandot, el Nessun Dorma, per favor. A més, avui estava llegint lletra d'aquesta cançó i he pensat, és que és increïble. O sigui, és que no li donem prou crèdit.
1: Pavarotti, eh?
7: Per favor, llavors... Vinga,
3: em posa la pell de gallina aquesta cançó. Mm-hmm. Em recorda Roma 2009.
7: Mm-hmm. Just. No sé què va passar aquest any a Roma, però...
1: La Copa d'Europa, per favor, a Champions.
7: És Roma, Pou.
1: Per tant, el guanyador del país més viatjable musicalment, segons Joan Lluís García... I el seu tocadiscos flamenco és...
3: T'he de dir que totes les opcions i totes les propostes han estat espectaculars, que m'ha agradat molt sentir Queen a la final, sentir els Beatles a la final. És veritat que en tot aquest trajecte potser m'han faltat els Rolling Stones, que no els he sentit,
1: sí,
3: al Regne Unit.
5: No, Rolling Stones, George Michael, Bonnie Tyler, és correcte, que Gran Bretanya...
3: Però no els has posat, Sotilla, no els has posat. També és veritat que jo a Itàlia... L'última cançó que ens han posat aquí el Vincere, jo pensava i estava segur, i pensava, si poso aquesta cançó, és absolutament el guanyador.
1: Sí.
3: Em posaria Franco Battiato.
1: Oh,
3: i malauradament, Battiato... Franco Battiato no l'hem sentit aquest matí, per bé, l'hem sentit a la Carla.
7: Què me'n dius?
3: Puccini, Xavi Puig és el millor,
1: Xavi Puccini,
3: el Superesports. Dit això, m'he de quedar, sí o sí, en una proposta musical en què et presenten Queen i els Beatles amb el Regne Unit.
1: Bravo! El Regne Unit, el país més viatjable de 2026, segons Joan Lluís García. Senyors, gràcies! Ha estat un gust. Adéu-siau!
7: Adéu!
9: Reconcentrat.

Va, que tancarem el reconcentrat, us deixem amb el món a RAC1, ara des de Manhattan, des de Nova York, amb Jordi Basté, des d'ara i fins a les 12. I després segueix la programació d'aquesta diada, d'aquest 11 de setembre, aquí a RAC1. El reconcentrat torna d'aquí a uns dies. Us diu adéu també en Marc Ambor, una de les cares, una de les veus més noves del pop internacional. Això es diu These Are The Days. Tros de tema. Que vagi molt bé. Sigueu feliços. Adéu-siau.

0: Us saludem a aquesta hora des del mòdul informatiu Stone, al costat del World Trade Center, amb els carrers de Manhattan aquí al costat. Avui fa exactament 25 anys dels atemptats de l'11 de setembre del 2001. Un quart de segle després farem memòria amb testimonis de primer nivell durant aquest matí, però especialment de 3 a 4 de la tarda, coincidint amb l'hora en què els avions van impactar contra les Torres Bessones i el món va quedar clavat davant d'una tele. Però avui és l'11 de setembre a Catalunya, és la Diada Nacional i arriba amb una paradoxa. Ahir al vespre semblava més interessant saber què passaria al fossar de les Moreres que no pas què passarà aquesta tarda a la manifestació. Unes 600 persones convocades per Aliança Catalana es van concentrar al fossar. L'esquerra independentista en va reunir quatre cops més, 2.500, i va continuar la mobilització al passeig del Born, segons fonts dels Mossos. Dues concentracions, dos espais i, políticament, una distància enorme. Una batalla dins del mateix món independentista amb visions que no permeten cap acord en un dels escenaris més simbòlics de la seva pròpia història. I enmig de tot plegat, una gran beneficiada, Sílvia Orriols. La batalla d'ahir al vespre va ser una formidable campanya de publicitat gratuïta per la líder d'Aliança Catalana, que ara mateix és probablement la política més activa, més present i més promocionada de Catalunya. Promocionada pels seus partidaris, evidentment, i especialment a les xarxes, però també pels seus adversaris, que han convertit cada acte seu en un esdeveniment, cada frase en un debat nacional i cada aparició en un espectacle polític. Orriols ha aconseguit que els uns i els altres parlem d'ella, els que l'aplaudeixen i els que la voldrien fer desaparèixer del mapa polític. I, mentrestant, ella ocupa tot l'espai. Els partits en general, el tots han trinxat l'independentisme. Uns culpen els altres, els altres culpen els uns, i tots junts han aconseguit convertir una força que semblava imparable en un paisatge de retrets, de desconfiances i de desmobilització. Cadascú a la seva, no hi ha una direcció compartida, ni cap objectiu immediat comú, ni tan sols allò que anomenen un relat mínimament acordat sobre què va passar i què ha de passar ara. I aquest és probablement l'errada dels qui confonen la decadència electoral dels partits independentistes amb la desaparició del sentiment independentista, que no és el mateix. Una cosa són els partits, els seus dirigents, les seves batalles i els seus càlculs, i una altra és una part molt important de la societat catalana que continua reaccionant quan considera que se la menysprea, se la provoca o se l'agredeix. Només cal veure la reacció al dia del partit del Barça contra l'Atlètic de Bilbao després de l'intolerable actuació policial a ells contra un jove aficionat del Barça. Aquelles imatges no van provocar únicament una reacció esportiva. Toquen una fibra política, emocional i col·lectiva que alguns donen alegrement per desapareguda. Potser no hi hauria o no hi haurà ara una direcció única ni una mobilització com les d'abans, però sembla que hi ha encara un ressort que salta quan molta gent sent que s'ha traspassat una línia. L'independentisme, i això és obvi, ja no omple com omplia, ja no intimida electoralment com intimidava i ja no marca l'agenda política com la marcava. Però continua aquí, malgrat els esforços dels seus adversaris per enterrar-lo i dels seus dirigents per desorientar-lo. Ahir, el fossar va comprovar fins a quin punt està dividit. Aquesta tarda, a la Mani, veurem fins a quin punt continua mobilitzat. No és el mateix, perquè una cosa és estar cansat, decebut, emprenyat i sense partit, i una altra, molt diferent, és haver deixat de pensar el que realment penses. És a dir, trinxat sí, però mort no. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 11 de setembre del 2026, Diada Nacional de Catalunya.
2: Una diada que comença amb fred a moltes zones de l'interior del país. Convé abrigar-se amb alguna glaçada puntual fins i tot al Pirineu i ambient fresca a la costa, on de nou en molts casos s'ha baixat clarament dels 20 graus. Al centre del dia sumem un parell o 3 de graus, però igualment amb calor en conjunt moderada. I com a novetat, cap al vespre i final del dia pot aparèixer algun ruixat poc important entre el Lluçanès, el nord del Berguedà, el nord d'Osona i el sud del Ripollès.
0: Hem de dir que, pel que fa al trànsit, la C-17 està tallada en sentit nord a l'altura de Balenyà, a Osona, per una incidència a la via. En canvi, a Barcelona i Rodalies no hi ha retencions ni incidències, ni tan sols les habituals. Es nota que és un dia festiu. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. En parlàvem ara al davantal. La Diada Nacional de Catalunya conviu amb la commemoració dels 25 anys d'una data que va transformar el món tal com el coneixem, l'11 de setembre del 2001. Avui els Estats Units ploren les víctimes d'aquelles massacres que van deixar gairebé 3.000 morts repartits entre les Torres Bessones de Nova York, el Pentàgon de Washington i el famós vol 93 United Airlines, que es dirigia al Capitoli i va acabar estavellant en un camp de Pensilvània. Aquella tragèdia perpetrada pels terroristes d'Al-Qaeda va ser el detonant d'una guerra asimètrica que ha colpejat països i ciutats de mig món. Ara ho ampliem, però abans, a Catalunya avui l'independentisme torna a mesurar la seva força, afronta la Diada Nacional desmobilitzada i tenallada per la divisió, la irrupció d'Aliança Catalana que Junts, Esquerra i la CUP veuen com una amenaça per la convivència, ha acabat de sembrar la discòrdia dins d'un moviment que arrossega gairebé una dècada de desgast, sobretot després del fiasco de la tardor del 2017. El termòmetre que calibrarà el múscul independentista serà un any més la manifestació que convoca aquesta tarda l'Assemblea Nacional Catalana. Des del 2017, cada crida a la mobilització ha estat capaç de concentrar menys gent. De fet, l'any passat la convocatòria va ser una de les més deslluïdes de la història. Les marxes de Barcelona, de Girona i de Tortosa van aplegar poc més de 41.500 persones en total, la xifra més baixa des del 2012, si es comptem, òbviament, els anys de la pandèmia del coronavirus. Ara repassarem totes les concentracions previstes per aquesta tarda, però avui encara es llevem amb la ressaca del Vall de Bastons que van protagonitzar ahir Mossos, antifeixistes i militants de l'Aliança Catalana al fossar de les Moreres de Barcelona. Les ofrenes als catalans morts en la defensa de la capital l'any 1714 es van convertir en un reflex de les fractures que travessen l'independentisme. És el so del que passava ahir. La presència d'Aliança Catalana amb Sílvia Orriols al capdavant va irritar l'esquerra independentista, que va organitzar una contramanifestació per exigir a l'extrema dreta que se n'anés per on havia vingut. Els Mossos d'Esquadra van carregar diversos cops contra els antifeixistes per intentar que uns i altres no arribessin a les mans. L'operatiu va acabar amb 3 detinguts i 7 investigats, tots ells militants del col·lectiu d'esquerres. Ho va seguir en directe en Cés Giró.
3: Gairebé 4 hores d'estira i arronsa entre urriolistes, uns 500 segons la Guàrdia Urbana, alguns amb simbologia neonazi, i antifeixistes, que eren uns 2.500 segons la mateixa font. Els manifestants van arribar al fossar amb un ampli dispositiu policial ja muntat. Els d'Aliança, que havien demanat permís abans, tenien accés a la plaça. I els antifeixistes, que eren molts més, es van quedar al passeig del Born. Ja a primera hora els Mossos van frustrar l'intent de dues activistes de llançar pintura als d'Aliança des de les bastides de Santa Maria del Mar. Minuts més tard començaven els primers crits creuats i llançaments d'objectes que es van allargar més del previst per l'atenció mèdica al cap de premsa d'Aliança, Eduard Berraondo. Mentre el SEM se l'enduia amb ambulància, diversos manifestants antifeixistes van aprofitar per intentar trencar el cordó policial. Des d'aleshores, càrregues repetides cada 15 minuts i un intent de boicotejar el discurs de Sílvia Orriols quan dos joves infiltrats enmig dels militants ultras van llançar-los pols de colors a la cara. Aquesta acció va acabar amb 5 persones més investigades per desordres públics. Orriols, amb gestos provocadors, va haver d'abandonar la zona envoltada del seu equip que la protegia amb paraigües del llançament d'objectes. Ja un cop fora l'espai, els Mossos van detenir 3 persones després d'una última càrrega per obrir-se lloc cap a les furgonetes i fer espai per les altres ofrenes.
0: La resta d'entitats, organitzacions i partits independentistes van treure el cap al fossar una estona després, quan ja s'havia restablert la calma. Ara bé, la batussa encara sobrevolava l'ambient. De fet, el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, van aprofitar la vinentesa per carregar contra l'Aliança Catalana. Creuen que el partit d'Orriols defensa valors contraris als de l'independentisme.
4: Que ningú ens farà la feina si no la fem nosaltres. Que en som molts i en podem ser encara més de manera molt imparable si no convertim la revolta dels somriures en la revolució de l'odi dels uns contra els altres.
5: Aquesta és també la nostra resposta als que avui intenten fer créixer la por, el ressentiment i l'assenyalament.
0: Del xoc d'ahir al fossar, escoltem els comentaris que hi posen dues col·laboradores del món RQ. El primer el signa la periodista Gina Rigol.
6: Dijous 10 de setembre. Falta poc per les 8 del vespre. Aliança Catalana abandona el fossar de les Moreres després d'haver-hi fet l'ofrena. Els Mossos, mentrestant, impedeixen els antifeixistes d'entrar-hi. Miro la plaça buida i em pregunto si tot plegat no és una gran metàfora del que ha passat, del que passa, en el nostre país. Un procés mal tancat, negociacions amb resultats insuficients i l'absència de propostes han deixat Catalunya buida de projecte. I el primer que en posi un damunt de la taula haurà guanyat. Com el fossar, el primer que hi arribi s'hi haurà instal·lat. Si aquest forat coincideix en un temps propici per buscar culpables de la precarietat entre els que tenen menys que nosaltres, no sorprèn que la plaça l'ocupin aquells que volen un país excloent. I que mentre no hi som ni uns ni altres, l'únic que hi hagi al fossar siguin turistes és el que posa la cirereta d'aquesta poesia mental momentània.
0: I el segon al signe, la també periodista Anna Gómez.
7: Lluny queden aquelles diades del 2010 al 2020 on una gran majoria de catalans sortíem al carrer amb l'esperança de que el nostre clam servís per fer una Catalunya rica i plena. La gent ufana i superba va tornar i amb l'ajut de togues, policies i monedes de plata han guanyat una altra batalla. L'independentisme torna xifres d'abans del procés amb actes institucionals de comunitat autònoma i enfrontament al fossar de les Moreres. L'esquerra radical oblida, o no, que és a les urnes on han de lluitar amb Aliança Catalana i que cada grapat de sal o pintura que vesen contra els seguidors d'Oriols només fan que regalar-los i vots. Pel que fa a ella, malgrat té tota la raó quan diu que cal un control més rigorós de la immigració, aquest no pot anar mai en detriment de la llibertat religiosa o ideològica. I per rematar-ho, el Suprem veu ara amb bons ulls la tornada de Puigdemont perquè creuen que pot ser l'estocada definitiva per a Sánchez, digueu-me mal pensada. Però tinc una bona notícia, Catalunya és mil·lenària, tornarà a esmolar les eines per segar noves cadenes. Bona diada a tothom.
0: Bona diada, Anna Gómez. Avui l'ANC intenta revertir aquesta sensació de trencadissa i enllanguiment amb una mobilització que pretén posar el focus en els problemes estructurals que pateixen tots els catalans. Votin el que votin, l'Assemblea vol presentar la independència com una eina per resoldre els maldecaps que ens compliquen el dia a dia, com el desgavell als serveis públics, començant per Rodalies i el sistema educatiu, la crisi de l'habitatge o el retrocés de la llengua catalana. L'entitat creu que aquesta és la via per recuperar els desencantats, sumar nous adeptes i fer vibrar els carrers. Una altra vegada, el lema de la mobilització d'avui és prou il·lustratiu. I soc, i som. Com l'any passat, l'ANC ha optat per una manifestació descentralitzada en concentracions a Barcelona, Girona i Amposta. Comencem per la capçalera principal, la de la capital catalana. Té més detalls l'Adrià Santasusagna.
8: Barcelona serà l'epicentre de les manifestacions de la Diada. L'assemblea ha dissenyat el recorregut amb dues columnes que començaran a caminar quan falti un minut per un quart de sis de la tarda, a les 17:14. Una columna sortirà de la Gran Via amb carrer Casanova i l'altra des de la Via Laietana amb plaça Catedral. Totes dues tenen nom, present i futur, i confluiran a Plaça Catalunya, que és on es faran els parlaments. Uns parlaments que tocaran temes que afecten de ple la societat catalana i que de moment no s'estan solucionant, des del retrocés de la llengua catalana a les infraestructures com Rodalies i la situació de l'educació. Amb tot plegat, l'Assemblea espera una diada de canvi, que la gent torni a sortir al carrer i que l'independentisme, mica en mica, torni a recuperar l'autoestima.
0: Tot i que l'acte central serà a la ciutat de Barcelona, l'ANC també vol que les marxes de Girona i d'Amposta facin patxoca. Repassem el recorregut amb els corresponsals de RAC1 Girona i Tarragona, Joel Penya i Esteve Giral.
9: A Girona el format de la manifestació serà diferent. Tindrà només una sola columna, la de present i futur, en comptes de dues com a Barcelona i Amposta. Arrencarà a les 17:14 a la plaça Catalunya, passarà per la Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Ramon Folc, farà la rotonda del Rellotge i acabarà a la Copa. És a dir, un dels aparcaments més importants d'aquesta zona de la ciutat, on, per tant, no es podrà deixar el cotxe. Allà és on hi haurà muntat l'escenari per escoltar els parlaments. Un cop acabin, al mateix punt hi actuarà el grup empordanès Acoplats, que combina la música tradicional amb cançons de rock català. La previsió és que comencin a un quart de vuit, dues hores després de l'inici de la manifestació. Per cert, durant el recorregut s'hi veuran castells i diverses mostres de cultura popular.
10: Amposta, capital del Montsià i enclavament carregat de simbolisme a l'extrem sud del país, vol el riu Ebre, acollirà una de les tres manifestacions descentralitzades. Hi haurà dues columnes, la del present i la del futur, que recorreran diversos carrers del centre de la ciutat i s'acabaran trobant a l'icònic Pont Penjant per connectar en directe amb les manifestacions de Barcelona i de Girona i fer la lectura del manifest. El mateix lema unitari, i soc, i som, pel present i pel futur, independència, però amb l'accent de les Terres de l'Ebre, un territori acostumat a manifestar-se i demostrar gran capacitat de mobilització amb el riu Ebre com a gran símbol de lluita i resistència. Amposta agafa així el relleu de Tortosa, epicentre les manifestacions sobiranistes dels dos últims anys.
0: L'ANC vol exhibir múscul i estalviar-se imatges com les deia el Fossar, però a hores d'ara ningú pot garantir perquè aquesta tarda els carrers de Barcelona hi tornaran a coincidir els anomenats autonomats antifeixistes i un grapat de militants d'Aliança capitanejats per Sílvia Orriols. Ells es manifestaran rere la seva pròpia pancarta amb el lema Estat català, lliure, pròsper, segur i occidental. Josep Vila és el president de l'ANC. Senyor Vila, bon dia, moltes gràcies.
11: Bon dia i bona diada a tothom.
0: I bona diada, efectivament. El preocupa que aquesta tarda a Barcelona repeteixin els aldarulls d'ahir o no?
11: A veure, que ningú... hauríem d'evitar vendre la imatge d'uns quants aldarulls el dia 10 de setembre que es puguin produir avui com a resum de l'11S, com a resum de la Diada. La Diada es jugarà avui, efectivament, com molt bé esteu explicant, als carrers, i el protagonitzarà, com no pot ser d'altra manera, la gent. La gent pacífica i lluitadora, i finalment la imatge la determinarà la força de la gent que surti al carrer de manera decidida i valenta a dir que ja n'hi ha prou, que la dependència espanyola ens escanya a nivell personal i a nivell nacional. Aquesta ha de ser la imatge de l'11 de setembre, la força de la gent que surti al carrer. I, per tant, aquesta imatge encara està per definir, i fem una crida a tothom a enfortir-la amb tot el compromís de lluita i alhora tot el compromís pacífic i democràtic que sempre han marcat el catalanisme polític i l'independentisme.
0: Uh-huh. Avui Aliança Catalana és benvinguda a la manifestació, encara que porti la seva pròpia pancarta?
11: Nosaltres el evitem absolutament posar com a protagonistes de l'11S, dir si som benvinguts, si no som benvinguts, o els partits polítics. No és la diada dels partits polítics. L'11 de setembre és una diada popular, o el protagonista ha de ser la gent. Tenim tota la resta de l'any per confrontar diferents opcions polítiques. Avui el que cal, nosaltres el que fem, com sempre, és ens adrecem a la gent i no estem adreçant, convocant a la gent en funció del seu ideari polític.
0: Els últims dies hem vist com Sílvia Oriol s'enfrontava directament a Twitter amb un expresident de l'ANC, en Lluís Llach, en una piulada va arribar a insinuar que abusava de les persones que tenia el Senegal de la seva ONG. Li incomoden aquestes topades públiques?
11: A veure, nosaltres el que no volem és desviar el focus de l'11 de setembre. L'11 de setembre és una diada nacional, és un moment per captar el pols del país. És un moment per escoltar els carrers, no per escoltar un determinat líder polític o si aquest determinat líder polític es baralla amb no sé qui més i li retreu no sé què. Això, malauradament, en tenim masses dies, masses mesos. La diada ha de ser el clam del país, ha de ser el clam de la gent. I nosaltres no contribuirem a subratllar, a amplificar, a difondre picabaralles personals, picabaralles entre líders polítics. L'11 de setembre no és aquest el camp de joc en el qual es pot expressar la voluntat popular més espontània de la gent que surt al carrer, de la gent que avui agafarà l'estelada i amb tot l'orgull sortirà al carrer i expressarà el sentiment que porta dintre i expressarà també quina és la seva expectativa, quin desig té pel nostre país.
0: Acabo, és evident que aquestes manifestacions han anat davallades, sobretot a partir del 2017. Per què, si precisament el dia del Barça Atlètic de Bilbao i amb la incidència que va haver-hi al camp de l'Elx amb aquell nano jove de portar l'estelada, hi ha un sentiment que, el que dèiem, està trinxat però mort no està, a qui responsabilitza d'aquesta desmobilització dels darrers anys de l'independentisme?
11: Jo diria que ho heu explicat molt bé en l'inici, que he seguit amb atenció doncs, les reflexions. La frustració del 2017 va iniciar un procés de retrets, d'acusacions, de dol entre els mateixos agents de l'independentisme, que s'ha allargat enormement, en el qual també s'hi ha afegit els efectes de la repressió, tot plegat ha portat a una desmotivació, una desmobilització enorme, i a més hi ha molts interessos que han anat subratllant, amplificant les diferències, les discussions. Nosaltres estem convençuts que hem de passar pàgina de tota aquesta etapa fosca posterior al 2017. Ens cal iniciar una nova etapa perquè motius per abordar la llibertat del país, la capacitat perquè aquest país pugui decidir lliurement i pugui gestionar lliurement els seus propis recursos, cada dia es fa més evident i més necessària. Per tant, a nosaltres ens agradaria, volem i proposem que aquest mateix 11 de setembre el crit de la gent, la força de la gent als carrers, pugui significar un pas més l'inici d'aquesta nova etapa que necessita l'independentisme.
0: Sí, és veritat. Moltes gràcies, Josep Vila, president de l'ANC. Moltes gràcies i que hi hagi sort. Bona diada.
11: Moltes gràcies a vosaltres i molt bona diada a tothom. Gràcies. Gràcies.
0: Després d'aquestes manifestacions, a les 7 del vespre, Òmnium tornarà a rematar la festa amb els concerts per la llibertat. Compliran de música el passeig Lluís Companys de Barcelona, el cartell DJ Trapella, la Gossa Sorda i el DJ Casu. L'agenda de concerts i manifestacions comparteix protagonisme amb la institucional. El tret de sortida el donen les tradicionals ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument de Rafael Casanova. Arrencaran d'aquí menys d'una hora, concretament a les 9 en punt del matí. Anem cap allà en directe. Allà hi tenim l'Alba Carnicer. Alba.
12: Ja està tot llest de l'encreuament entre la Ronda Sant Pere i el carrer Alibell per anar rebent amb comptagotes durant tot el matí les ofrenes al monument de Rafael Casanova. A la zona, la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana vestida de gala formen per custodiar l'acte. De fet, els cossos de seguretat i emergències han estat els primers en retre homenatge al monument fa només uns minuts. Com ja és tradició, a la tarima, la banda municipal de Barcelona interpretarà l'himne dels segadors a cada ofrena, més enllà de les institucions i partits polítics. Per aquí també hi passaran entitats i clubs de futbol, un acte, per cert, totalment blindat, ja que els Mossos tallen els carrers per evitar que hi hagi qualsevol aldarull.
0: Ahir al vespre, Salvador Illa ja va felicitar la Dia dels Catalans amb el tradicional discurs del president de la Generalitat. Amb les imatges dels aldarulls al fossar de les Moreres encara ben fresca, el president va carregar contra l'Aliança Catalana sense anomenar el partit explícitament. El president va fer una crida a combatre els que amenacen la convivència.
13: Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort.
0: El discurs des del Palau de la Generalitat, el president també va repassar els principals reptes que el govern català té damunt la taula. El va seguir l'Adrià Santasusagna.
8: Missatge entre línies, no contra l'Aliança Catalana i l'extrema dreta, sinó dirigit a aquelles persones que hi simpatitzen. El president va voler deixar clar que la diversitat d'orígens dels catalans aporta riquesa.
13: Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets, d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia, es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú.
8: Illa també va dir que és conscient que hi ha punts on Catalunya ha de fer un pas endavant, el cas de les infraestructures o l'educació, coincidint amb l'inici de curs que ha estat marcat per la vaga de professors.
13: Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd.
8: El president es fa seves expressions com Catalunya, un sol poble, i també cita Tarradellas per dir que Catalunya és i serà un lloc de benestar per la resta de països del món.
0: Els actes oficials de la Diada es tancaran aquest vespre a les 8 amb l'acte institucional que organitza la Generalitat, el TNC. Aquest any girarà entorn del 50è aniversari de la primera Diada, la de Sant Boi, després de la mort del dictador Francisco Franco. Per això, pel que fa als actes més, diguem, solemnes, més enllà d'aquests actes polítics, el 10 de setembre és també un dia de pas a la plaça del Blat de Valls amb la tradicional Diada Castellera. S'hi van enfrontar les dues colles de la ciutat, la Jove i la Vella, que han signat les taules en el tercer duel directe de la temporada. El Pilar de Vuit amb Folre i Vanilla ha estat el millor castell, però també s'han vist el de 4 de 9 amb el Pilar de la Vella, que va fer llenya abans de carregar-lo. Joel? Joel? No, ara també el Joel Penya. Més tard el tindrem i el comentarem més endavant. Però hi ha una altra història que té a veure amb la política catalana i amb el que està passant en aquests moments. Ahir a les portes de la Diada vam rebre una informació a la tarda, que és que el Tribunal Suprem va filtrar una informació completament inesperada. En un autèntic gir de guió, els magistrats van començar a fer córrer entre els periodistes que aquesta vegada sí passaran per sobre i per l'adreçador i aplicaran la llei d'amnistia aquesta mateixa tardor. És a dir, la d'avui podria ser l'última diada nacional de Catalunya que els exiliats, amb el president Puigdemont al capdavant, hagin de passar forçosament a l'exili. Després de 2 anys posant tants bastons a les rodes com podien, ara els magistrats Pablo Llarena i Manuel Marchena estarien disposats a acatar la sentència del Tribunal de Luxemburg, la que va determinar que l'amnistia era plenament legal i aplicar-la a tothom sense excepcions. Aquesta decisió tindria 2 conseqüències, que s'assecarien les ordres de detenció contra els exiliats, que podrien tornar lliurement a Catalunya, i quedarien anul·lades les condemnes d'inhabilitació dels presos polítics indultats. Per tant, Oriol Junqueras es podria presentar com a candidat a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Ara bé, per arribar a aquest escenari, abans cal superar un altre tràmit, el del Tribunal Constitucional. Els magistrats del Tribunal estudiaran a l'octubre els recursos d'empara dels líders independentistes per exigir que se'ls apliqui l'amnistia d'una vegada per totes. En principi, la majoria progressista del Constitucional els donarà l'okay, i serà llavors, un cop completat aquest pas, que el Tribunal Suprem anul·larà la sentència del 2019 i desarà en un calaix les ordres de detenció. Em faig meva les declaracions ahir que va fer a través del Twitter Lluís Puig des de l'exili, que va venir a dir que quan ho vegi m'ho creuré. Anem cap a Madrid, tots els detalls els té l'Adrià de les Heres.
14: Per primera vegada el Suprem preveu aplicar la llei d'amnistia a Carles Puigdemont. La clau serà la primera resolució del Constitucional sobre l'amnistia per malversació. El primer recurs que ha de resoldre és el de l'exconseller Jordi Turull. I s'espera que els membres del Tribunal prenguin una decisió cap a finals d'octubre. A partir d'aquí es pot desencadenar l'efecte en cascada. El criteri que fixi el Constitucional sobre l'amnistia es podria aplicar també a la resta de líders independentistes. Però perquè això passi, les fonts del Suprem apunten que la decisió del TC haurà de ser molt clara. Si és així, Llarena podria aplicar-lo directament als casos de Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, i per tant aixecar les ordres de detenció. A més, la resolució al recurs de Turull també podria tenir efectes pels altres condemnats per malversació del procés que encara estan pendents de l'amnistia, com Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa.
0: El Tribunal Suprem va filtrar aquesta informació durant l'obertura de l'any judicial, que hi va acabar de caldejar l'ambient polític a Madrid. La crisi a Ceuta ha aixecat molta polseguera també a la cúpula judicial. Ahir la plana major de la judicatura va picar la cresta al govern de Pedro Sánchez per les seves crítiques constants al jutge. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, va demanar que els deixin en pau. Tornant a Madrid, Adrià.
14: La tensió entre el govern espanyol i la judicatura va ser la protagonista de l'acte d'obertura de l'any judicial. La cúpula dels jutges s'ha fartat de les crítiques d'alguns ministres i va aprofitar la cita per estirar-los les orelles. La presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, va remarcar que no hi ha l'ofer i la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mató, va demanar més independència.
15: Necesitamos más autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la justicia.
16: La independencia judicial no constituye una excepción al principio democrático, sino una de sus garantías. Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones.
14: Tot això amb el ministre de Justícia, Félix Bolaños, allà assegut, aguantant l'esbroncada de les representants de la judicatura.
0: Però la crisi humanitària a Ceuta no és l'únic mal de cap pel govern espanyol, ara cal sumar-hi una nova amenaça que arriba des de Tel Aviv. Israel avisa que el distanciament d'Espanya pot comportar literalment problemes de seguretat. Ara, el que no sabem és que en què es pot traduir aquest advertiment que hi feia des de Madrid, concretament la des de us feia des de Madrid. Anem precisament a Madrid, allà té totes les explicacions en Jordi Armenteres.
17: Sí, aquesta diplomàtica és Diana Elric i l'amenaça és molt concreta, que Espanya es busca problemes si no és amiga d'Israel.
18: A veces se pone de lado la seguridad de los españoles. No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles.
17: No es mullava, però, sobre el Pegasus, el programari espia d'una empresa israeliana i la informació confidencial que el Marroc pot tenir de Pedro Sánchez. Elric també criticava les acusacions de Sánchez cap a Israel per Ceuta. Diu que és totalment fals, que és abonar-se a la teoria de les fake news, acusar l'estat hebreu d'estar al darrere de la viralització de missatges que van empènyer milers de migrants cap a la frontera.
0: Pràcticament 8:45 del matí, ho apuntàvem abans, com cada 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya conviu des de fa 25 anys amb la commemoració dels atemptats que van sacsejar a Nova York, Washington i Pensilvània. Però aquest any la coincidència encara és més especial perquè avui fa 25 anys clavats d'aquelles massacres. Aquell atemptat que va deixar pràcticament 3.000 morts. A Nova York eren vora les 9 del matí quan un avió va impactar contra la Torre Nord del World Trade Center. Un quart d'hora després, un segon avió xocava contra l'edifici del sud de les Torres Bessones. I a 9:15... I a 9:15, concretament, un tercer s'encastava al Pentàgon, però encara n'hi havia un quart. Els passatgers d'aquest, però van intentar prendre el control del vol i es va acabar estavellant en un camp de Pensilvània. A dia d'avui encara no se sap cap a on es dirigia. Tots els avions els van segrestar un grup de terroristes vinculats al Qaeda, una xarxa islàmica internacional. Les dues torres es van esfondrar en qüestió d'hores. La destrossa va fer malbé alguns edificis que estaven a prop. D'aquí va néixer la guerra dels Estats Units contra el terrorisme. De fet, poques setmanes després, els nord-americans van començar a bombardejar l'Afganistan i 2 anys més tard es van enfrontar amb l'Iraq. Tot i les guerres, no van aconseguir frenar Al-Qaeda, que es va reconvertir en estat islàmic. Des de llavors han tornat a atacar Occident diverses vegades. El 2004, les bombes als trens de Atocha, on van perdre la vida 191 persones, i fa 9 anys a Barcelona, amb la furgoneta baixant a tota velocitat per la Rambla, que en va matar 16. Així explicava aquesta casa les primeres informacions sobre l'atemptat terrorista a les Torres Bessones avui fa 25 anys.
10: 3:17 minuts, esteu escoltant No Són Perfectes, segona hora, i ara mateix venien l'agenda informativa atabalats perquè resulta que les Twin Towers, que diuen les Bessones, les Torres Bessones de Nova York, doncs estan cremant. De fet,
19: ja sembla ser que diuen, es diu que hi ha hagut un avió que s'ha estavellat contra, però no se sap segur el que ha passat exactament.
10: De fet, es va
19: de passar, vaja.
10: En principi era només una i de cop ha començat a sortir flames per la segona.
0: Rava Jordi Beltran, el No Són Perfectes de RAC1, passaven 7 minuts de les 3 de la tarda i feia menys de mitja hora que un avió s'havia estavellat contra el World Trade Center. Llavors no se sabia ben bé què havia passat. L'atemptat es va transmetre en directe per la majoria de televisions i ràdios d'arreu del món. Encara avui el so i les imatges d'aquells primers moments continuen gravats a foc. És una d'aquelles dates que tothom recorda el moment on era quan es va assabentar de tot el que estava passant a Nova York. Molts catalans van veure per primera vegada la massacre a TV3.
20: És una informació d'última hora que acaba d'arribar a la nostra redacció. El que veuran ara són els edificis del World Trade Center de Nova York, més coneguts com les Torres Bessones.
0: Era una Xavi Coral qui donava la notícia, una altra retransmissió integrada a la memòria col·lectiva amb molta gent mirant-la, era la de Matías Prats, Antena 3.
21: Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que
22: yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante
21: es de que es un boquete Gemelas. Tremendo el que ha producido, ¿eh?
22: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego.
21: Bueno, y ahora de repente una explosión.
22: Otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión.
0: Matías Prats connectava amb el corresponsal dels Estats Units, Ricardo Ortega, el periodista. La otra torre, Ricardo, la otra torre, deia aquí Matías Prats.
21: En una zona más baja aún.
0: Sí, el periodista que ho estava veient en directe ja parlava d'un possible atac terrorista. A Televisió Espanyola obrien el Telenotícies de les 3 de la tarda amb les imatges en directe de les Torres Bessones.
23: Están viendo imágenes de una de las torres del World Trade Center en Nueva York. Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las
0: imágenes. I a Nova York mateix, la CNN va interrompre el bloc de publicitat d'urgència per posar les imatges de les Torres Bessones. Credit card or other debts? Just log on.
24: Yeah. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning.
0: Van ser dels primers a anunciar que havia estat un avió de passatgers el que havia xocat contra la torre del World Trade Center. 25 anys després, Nova York es desperta aquest matí amb tota una jornada d'actes i homenatges a les víctimes. D'aquí a només unes hores comença la gran cerimònia en record de les prop de 3.000 persones que van morir en els atacs. L'acte tindrà lloc al memorial de l'11S en ple World Trade Center de Nova York i assistiran els expresidents presidents Barack Obama, George Bush, Bill Clinton i Joe Biden. En canvi, Donald Trump ha decidit saltar-se'l i assistir a l'homenatge del Pentàgon. Seguirà la cerimònia el corresponsal de RAC1 a Nova York, Martí Omarc.
1: La cerimònia consta en la lectura dels noms de les 2.983 persones que varen morir en els atemptats. La xifra inclou la dels quatre avions i les víctimes del primer atemptat contra el World Trade Center l'any 93. La lectura es trencarà amb minuts de silenci que marcaran cada un dels impactes i la caiguda de les torres. Per primera vegada hi haurà un minut de silenci més per homenatjar els milers de persones que han mort després dels atemptats com a conseqüència de malalties relacionades amb l'11S. Tot plegat farà que el sud de Manhattan quedi blindat per unes mesures de seguretat excepcionals. Ho explica la comissària de la policia de Nova York, Jessica Tisch.
2: You will see a massive...
3: Veureu un desplegament massiu. Aquest operatiu reflecteix tant la importància del 25è aniversari de l'11S com la presència de dignataris, expresidents i altres alts càrrecs.
1: Entre aquests assistents hi haurà els expresidents Obama, Clinton, Bush i Biden. En representació de l'administració Trump hi anirà el vicepresident J.D. Vance, perquè el president vol estar al Pentàgon, on va impactar un dels avions.
0: A banda de l'homenatge i dels actes institucionals a la zona zero, al World Trade Center, la majoria de barris de la ciutat es vestiran de dol per recordar aquell dia fatídic. També hi haurà un tribut especial abans del partit entre els Yankees i els Mets.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Fa 25 anys naixia Dataplanning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Dataplanning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Dataplanning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Dataplanning.
2: Va definir ahir els atemptats terroristes de l'11 de setembre com l'esdeveniment més transcendental del canvi de segle. No és cap exageració que els atacs van portar a l'Aliança Atlàntica a activar per primera vegada i única a la història l'article 5 de defensa col·lectiva, la que obliga tots els aliats a mobilitzar-se per defensar-ne un altre. Aquest matí els diaris d'arreu del món analitzen com els atemptats de l'11 de setembre i la resposta de la Casa Blanca han canviat la història, mentre que en general els Estats Units n'aplaudeixen la gestió, a Europa són molt més crítics i pessimistes. Se'ls ha llegit en Marc Segués.
3: Als Estats Units, el Wall Street Journal argumenta a l'editorial que la guerra contra el terrorisme que van desencadenar els atemptats va tenir èxit, però adverteix que el país és més vulnerable ara que fa 25 anys. I afegeix que més important que recordar el passat és preguntar-nos si tenim la fortalesa i les eines per prevenir el proper atac. El Washington Post també aplaudeix la resposta dels Estats Units després de l'11S i admet que, tot i els errors a l'Afganistan i a l'Iraq, l'èxit de l'estratègia general és remarcable. El Regne Unit, The Times, és més pessimista i diu que les llargues ombres que van projectar els atacs han remodelat la política global i continuen enfosquint la vida de milions de persones. En aquesta línia, a França, Le Figaro també creu que els atacs d'Al-Qaeda van desviar el curs de la història, obrint una era de guerres, transformant la societat i alimentant les divisions de l'era Trump. A casa nostra, a La Vanguardia, Miquel Ferrer analitza que els atemptats van demostrar que els Estats Units eren vulnerables i van alterar la psicologia del país, i recorda que van significar el final de l'hegemonia mundial dels Estats Units i van ser l'avançada d'una sèrie d'esdeveniments mundials que han canviat la història. I a El País, Javier Solana i Ángel Sáez Carranza escriuen que un quart de segle després vivim en un món geopolític en què la seguretat i el poder s'han convertit en objecte absolut dels estats.
2: Encara als Estats Units, aquesta nit el president Trump i el vicepresident J.D. Vance han clausurat la convenció republicana a Dallas, que els conservadors han aprofitat per guanyar impuls de cara a les eleccions a mig mandat del novembre. Durant dos dies han debatut tota mena de mètodes, amb promeses i propostes d'allò més imaginatives, fins i tot surrealistes, per aconseguir mantenir el control de la Cambra de Representants i del Senat, una fita que, segons els sondejos, els hi costarà Déu i ajuda. El president dels Estats Units, que ahir va treure del barret la promesa que pagarà $5,000 a cadascun dels americans si guanyen les midterms, ha recorregut aquesta nit a un altre mètode creatiu. En un moment determinat del seu discurs, Trump ha fet aixecar la mà al públic i els ha fet jurar lleialtat al president.
4: Please raise your right hand.
5: Aixequeu la mà dreta, si us plau. Juro lleialtat al millor president de la història.
4: President in the history of the United States. That loves us so much.
5: Que us estima tant que ni tan sols pot respirar.
4: That I will go out with
5: que sortiré amb la meva família i els meus amics. Ho faré com sigui, tant me fa si estic inscrit o no. Intentaré fer trampes com un boig tal com fan ells. No hi ha hagut mai uns tramposos tan grans que no els importi gens. Sortiré al carrer, reuniré els meus amics i la meva família i votarem el 30 de novembre o votarem abans.
4: Going to vote on November 3rd or we are going to vote before that.
2: I si ahir intentava comprar vots amb la promesa dels 5.000 euros a cada adult, aquesta matinada ha pujat el to i ha amenaçat els electors que, si no voten el Partit Republicà al novembre, aniran a l'infern.
4: You know what happens if you don't vote.
5: Sabeu què passa si no voteu? Te'n vas a l'infern. Ho saps, oi? D'acord? Te'n vas a l'infern. I no vull que us passi això. Així que, si us plau, aneu a votar.
2: Aneu a votar. Aneu a votar. No, si no, no anava per això. Anava a dir, anem a la publicitat, que és el millor que podem fer aquesta hora, i després continuem aquí al món a RAC1.
6: Volver a Europa.
7: Volver a levantar la copa.
8: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles.
10: A Canaletas.
11: A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.com.

0: és.
1: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
2: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
1: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
3: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
6: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
7: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
8: Doncs jo només sento la carretera.
7: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
9: Ep, cotxe nou?
10: D'ocasió, però de Spoticar.
9: Perdona, Spoti què?
10: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
11: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes. Perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega. Perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800-700-700 o al teu punt Endesa.
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: 45.712.
16: Em toca. Em toca?
17: Això és el número de la loteria, ara?
16: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
18: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un somia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
20: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
19: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
20: Que bé!
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 15.900 euros.
23: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Pones.
25: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
26: El 3 de setembre de 2017.
25: I el número de la sort, el...
26: 3.
25: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Tres quarts de nou del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Dels Estats Units ens arriba una altra notícia d'aquelles que fa posar els pèls de punta.
0: L'empresa tecnològica Anthropic ha frenat diversos intents anònims de crear armes biològiques a través de la intel·ligència artificial. Ho heu sentit bé? La companyia, una de les més potents del mercat, ha fet públic un informe que recull 5 incidències d'aquest tipus. Totes aquest any no saben qui hi havia al darrere, però la principal hipòtesi és que fossin directament terroristes. I mentrestant, aliena la Diada o els actes commemoratius dels 25 anys de l'11 de setembre, avui a Madrid només hi ha uns protagonistes. Els monoplaces de Fórmula 1. 45 anys després de l'últim gran premi disputat al mític circuit del Jarama, la capital d'Espanya recupera aquest cap de setmana la Fórmula 1. Tot plegat arrenca d'aquí a una estona, a les 10 del matí, amb les primeres sessions d'entrenaments. Madrid estrena circuit al Madring, un traçat semiurbà al voltant d'IFEMA i del nou barri de Valdebebas, preparat per acollir uns 300.000 espectadors. La gran premi arriba envoltat de grans expectatives econòmiques, amb un impacte estimat d'uns 400 milions d'euros anuals, però també de les crítiques del veïnat que viuen a la vora del circuit pel soroll dels monoplaces que dispara els decibels molt per damunt del límit permès. Des de Madrid informa Roger Perciba.
2: Sí, el soroll dels cotxes no és l'únic, però és evidentment el principal motiu de queixa. Aquesta és la gravació de les proves que es van fer a finals del mes d'agost amb cotxes de Fórmula 3. És el que han de patir Joan Ros, que és portaveu de la plataforma Stop Fórmula 1, i la seva família, que viuen a tocar del circuit.
3: Doncs és molt dur, és bastant dur, i al final la solució és marxar. És que t'estan fent fora de casa.
2: Més de 102 decibels, amb pics de 107 decibels, el doble del permès en zona urbana. I la presidenta Díaz Ayuso, que sempre ha minimitzat, fins i tot ridiculitzat, l'oposició a aquest gran premi.
4: Este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid, pero desde luego a tratar a los ciudadanos como adultos y desde una mirada liberal.
3: És bastant indignant, parlant de ciutadania adulta. Mirada liberal. La maduresa de la ciutadania no es mereix amb circuits de Fórmula 1.
2: Arrenca, doncs, el Gran Premi de Madrid, però amb diversos recursos pendents als tribunals i amb els veïns disposats a continuar la lluita. Ja treballen amb els mateixos advocats que han aconseguit parar els concerts al Santiago Bernabéu de Florentino.
0: Aquí som als esports. Bones notícies a Can Barça. El club ha millorat el límit salarial amb més d'un 30%. La Lliga ha fet públiques les xifres de tots els clubs de primera i segona, el tancament del mercat d'estiu, i el Barça és el que ha fet millors deures respecte a la temporada passada, de 432 a 582 milions d'euros, més d'un 34%. El president de la Lliga, Javier Tebas, va explicar que el club blaugrana té bones perspectives de futur en aquest sentit.
5: Que muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? Porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda.
0: El Barça és el segon club del futbol espanyol en rànquing de límit salarial, superat només pel Real Madrid, que poc està fins a 832 milions. L'Espanyol és 12è amb 61 milions. Els clubs més limitats són el Màlaga, amb només 33, i el Sevilla, amb 20. A segona divisió, el Girona és el líder en límit salarial, amb 35 milions, i el Sabadell, 15è, amb 6. Aquesta situació s'ha arribat amb els moviments d'aquest estiu. De la confecció de la plantilla, del mercat d'estiu i del futur, en va parlar Deco ahir aquí al Món RQ. Una de les pròximes tasques del director de futbol blaugrana és la renovació de Rafinha, el jugador que està fent oblidar Lewandowski, Ferran Torres i fins i tot Julián Álvarez. Deco va avançar que el volen renovar més enllà del 2028, que és quan se li acaba el contracte al brasiler.
6: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo de uno del otro para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y yo creo que Rafinha es seguramente de los jugadores que gustaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
0: Deco va posar en valor la plantilla i va voler passar pàgina del fitxatge frustrat de Julián Álvarez.
6: Los momentos son momentos, ¿no? O sea, no se puede estar sacando el mismo tema siempre. O sea, no me gusta y creo que no es la realidad. O sea, yo creo que hay mucho más un tema de presión social en la prensa, de cosas que se ha dicho, que la realidad que es. O sea, la realidad es muy sencilla. Nosotros hicimos una oferta de un club que ha dicho que no lo quería vender y ya está. O sea, no hay más vueltas a esto.
0: un altre jugador que no ha fitxat pel Barça és Bernardo Silva. Deco va explicar que el futbolista portuguès volia fitxar pel Barça però que demanava coses que no li podien donar i llavors va triar el Madrid.
6: No era la posició que buscamos, pero Bernardo nos llegó que quería venir al Barça. Después la cosa no ha ido adelante porque nosotros tenemos unos parámetros, unas ideas claras de lo que, no solo de sueldo, pero da importancia dentro del equipo. Si quieres venir es así, si no quieres venir de otra forma, con nosotros no iba a funcionar.
0: Quan dius és així, és només econòmicament o també perquè volia jugar minuts?
6: Jo crec les dues coses.
0: Deco també va parlar de la pilota d'or, que s'entrega el mes que ve a Londres. El director de futbol del Barça qualifica d'escàndol mundial que Pedri i Rafinha no estiguin entre els nominats i, en canvi, coincideix amb Flick i la porta que el guardó hauria d'anar a parar a mans de Lamine Yamal.
6: No tengo ninguna duda. Primero, por todo lo que lleva siendo la temporada pasada con el Barça. Ha ganado un mundial con su selección la temporada pasada en momentos importantes del equipo. Ha sido clave, creo que ha sido el mejor de la Liga. Para mí sí, yo no veo ninguna duda en este tema.
0: Les declaracions de Deco ahir aquí al Món a RAC1. Avui hem de lamentar la mort del fundador de la Fageda, Cristóbal Colón Palací, als 77 anys, psicòleg. Va fundar la cooperativa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa l'any 82. De la quinzena de treballadors que van començar fa més de 40 anys, avui en són més de 500. Fa 3 anys recordava el Via Lliure de RAC1 com una feina que canviava la vida d'aquesta gent.
7: Vaig descobrir que això de treballar anava bé, no? Llavors jo vaig especialitzar, jo vaig treballar al manicomi de Zaragoza, a l'Hospital Neuropsiquiàtric de Martorell i després al Psiquiàtric de Salt, i vaig especialitzar-me en laborteràpia, amb la qual ja vas veure que aquestes persones que estaven tancades en un pati, quan feien coses, la seva vida canviava, i vas veure que el que realment importava era que aquesta gent poguessin tenir una feina de veritat.
0: Després de canviar-li la vida a milers de persones, Colón va deixar la presidència i direcció general de la Fageda l'any 2024. 8 minuts i les 9 del matí de la crònica de successos. Atenció a l'alerta que fa la Fiscalia General de l'Estat. Els delictes comesos per menors de 14 anys que són inimputables s'ha disparat un 74,5% al 2025. Xifres molt preocupants, perquè us en feu una idea, si el 2024 els menors van cometre 4.448 delictes, el 2025 en van ser 7.749. Quins delictes? Doncs l'informe de la Fiscalia avisa d'un augment del 36% dels sexuals comesos per menors de 14 anys. Parlen d'una espiral alarmant, ja que se situen gairebé 4.500 a l'any. Els motius? Doncs la falta de formació, el consum de drogues i alcohol i l'accés prematur a la pornografia. Mentrestant, la policia espanyola ha requisat un dels arsenals més grans d'armes de foc il·legal de la història de l'Estat a Figueres. En total han trobat vora 650 i han desarticulat el grup criminal que s'especialitzava presumptament a vendre-les. En ple retrocés del català tenim bones notícies. Barcelona començarà a inspeccionar els comerços perquè compleixin la normativa a partir de l'any que ve. Fins ara l'Ajuntament només enviava cartes informatives als establiments que havien rebut queixes i no n'havien sancionat cap, tot i els incompliments evidents. Ara, en canvi, es comprovarà que els comerços retolin i atenguin els clients també en llengua catalana. En plena crisi de l'habitatge a Brussel·les, la Unió Europea ha premut aquesta setmana l'accelerador per limitar o directament vetar els lloguers de temporada i els turístics a les zones més tensionades. L'entitat Treballadors pel Lloguer Turístic ja fa temps que estudia com afectarà la prohibició a casa nostra, ara emmirallant-se precisament amb Nova York, que fa 3 anys que ja va prohibir aquests pisos turístics. Informa Júlia Manero.
8: Sí, l'entitat intenta il·lustrar l'altra cara de la moneda. Expliquen que a Nova York, des d'aleshores, 3 anys després, els preus dels lloguers s'han disparat i trobar pis és més difícil que mai. També s'han encarit els hotels i milers de persones s'han quedat sense feina. Des de Treballadors pel Lloguer Turístic alerten que aquesta realitat podria ser la de Catalunya en poc temps. Segons les seves dades, prohibir els pisos de lloguer turístic afectaria econòmicament unes 35.000 persones de manera directa i fins a 200.000 indirectament. Ho explicava RAC1 el president de l'entitat, Guillem Laporta.
9: El que ens trobarem, malauradament, és amb molta gent que s'haurà d'anar a l'atur. Per exemple, personal de la neteja, personal de manteniment, persones que fan check-in i check-out. Moltes empreses que depenen d'aquest sector, ja sigui perquè gestionen pisos turístics a petits propietaris o ja sigui perquè són proveïdors del sector, no? Com per exemple les bugaderies. Llavors, tot un ecosistema que es veurà ressentit.
8: Laporta explicava que l'entitat està treballant per exposar tota aquesta realitat en un documental que han titulat El carrer pel decret, en què narren la història de molts dels neoyorquins afectats.
0: 5 minuts i les 9. Avui el Festival de Venècia afronta l'últim dia de competició, encara commocionat per l'impacte de Naza. Aquest documental de Yuval Abraham i Rachel Zor, guanyadors de l'Oscar per No Other Land, es va endur ahir l'ovació més llarga de la història del festival. Van ser gairebé mitja hora, 24 minuts i mig d'aplaudiments, superant així els 22 que havia aconseguit la veu de Hin, que fins ara tenia el rècord. Naza retrata la fredor amb què l'exèrcit d'Israel prepara els atacs sobre la franja a través del testimoni dels mateixos soldats. Enviat especial de RAC1 al Festival de Venècia, Adrià García.
10: Durant 80 minuts, una vintena de militars, agents d'intel·ligència i treballadors de l'estat israelià expliquen amb la cara tapada com ordenaven i executaven els atacs sobre Gaza. No es confessen ni demanen perdó, ho relaten amb una fredor que impressiona. Un d'ells revela, per exemple, que per matar un sol presumpte terrorista van arribar a assumir la mort de fins a 500 persones. Els seus directors, Abraham i Zor, diuen que era un documental més que necessari.
11: Crec que escoltant el testimoni de gens que havien treballat directament amb aquests sistemes de mort, hi ha una relació directa entre el silenci o la negació d'aquests crims i el fet que puguin continuar. No sé quants de vosaltres ho sabeu, però la mort de civils a Gaza continua.
12: També era important per nosaltres mostrar la diferència entre el que els mateixos soldats israelians expliquen que van fer i el relat que en fan els mitjans.
10: La mostra va incorporar a última hora Naza a la cursa Pelló d'Or i és l'únic documental que aspira aquest premi. Entre els productors de la pel·lícula hi ha Jonathan Glazer, que és el director de la zona d'interès.
0: A les sales de cinema avui arriba la segona part d'un clàssic dels 90, Pràcticamente Màgia.
13: No magic is stronger than sisterhood.
0: Sandra Bullock i Nicole Kidman tornen a donar vida a les germanes Owen gairebé 30 anys després de la primera pel·lícula. Que ja l'ha vist és el crític de cinema i col·laborador del món a RAC1, Toni Vall.
14: A mi el que més m'impressiona de Pràcticamente Màgia 2 és, una vegada més, constatar com de grans ens hem fet alguns. Gairebé 30 anys que es va estrenar la primera i sembla com si fos ahir. Vaig pensar el mateix fa uns mesos amb la seqüela del Diable Vestès de Prada. És clar que amb aquesta feia només 20 anys. Estan de moda aquesta mena de seqüeles d'operacions nostàlgia a major glòria de les actrius protagonistes. Algú li deu fer molta gràcia juntar de nou a Nicole Kidman i Sandra Bullock, amb dues, per cert, desfigurades per la terrible cirurgia plàstica. Però ajuntar-les al servei de què? Si la primera ja era francament irrellevant, aquesta és irritant. Susanne Bier, que coneix bé Kidman i Bullock, va fer una bona carrera a la seva Dinamarca natal, però cap dels seus films americans té ni una sola engruna de personalitat. Tampoc aquest, tot un repte, suportar 130 minuts soporífers. Ara Hollywood ja no en té suficient amb obsessionar-se amb els anys 80. Toca mitificar els 90. Què hi farem? Però, home, no estaria de més fixar-se en films que li importin una mica a algú.
0: Avui també s'estrena el documental Oasis Don't Look Back in Anger. Després de passar pel Festival de Venècia, aquest film narra la gira de retrobament dels germans Gallagher, un dels retorns més esperats. Avui que Michel Jenner i Pablo Derqui protagonitzen El Nido.
15: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
0: És un thriller psicològic dirigit per Hugo Stuben que segueix la història d'una dona que viu allà del bosc amb la seva mare i el seu fill. També té segell català, Forastera.
17: Catalina!
27: M'agastaràs el nom?
28: O jo, abuela.
0: Un drama sobre l'adolescència que protagonitzen Joe Stein, Lluís Omar, Núria Prims i Marta Angelat. I si voleu riure, Jordi Sánchez, Leo Harlem i Ernesto Sevilla protagonitzen Un plan perfecto.
29: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta acabar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
0: És una comèdia per tots els públics sobre una família que, intenta planificar, vaja, de fet, planifica un atracament. I en sèries, a Amazon Prime s'estrena concretament El Juicio.
30: Amor, estàs 100% segura que quieres hacer...
0: Un thriller basat en fets reals sobre un pare que farà el que calgui per portar judici a l'home que ha violat a la seva filla. I a les 9 en punt del matí anem a la música. Novetats en la programació del Festival Temporada Alta de Girona. Entre els primers noms confirmats hi ha Pink Martini, je ne veux pas travailler, no, je ne Ivan Ferreiro, personal, en una cama vacía. També artistes de quilòmetre zero com Mariona Skoda, ah,

festival arriba entre octubre i desembre amb concerts a diferents espais de Girona. Pel que fa a les novetats musicals, Rigoberta Bandini ha tret una nova cançó. Nunca escuchaste las cosas que dije. Es diu Chicle Mal Enganchado i ja està disponible a totes les plataformes. Aquest vespre la Bandini actua a la sala Rasmatàs de Barcelona amb les entrades ja esgotades. I el porto-riqueny Ricky Martin ha llançat nou EP.

0: Clar, hi ha gustos per tot, tu. Ricky Martin, que ha llançat aquest, aquest nou EP, que veurem si serà o no serà un èxit, que comença amb aquesta bachata, Signatura Pendiente, que canta amb la seva compatriota Cani García. I ara sí, que abans del començament parlàvem dels castells, erròniament aquell apuntaven que més enllà dels polítics de la Diada és també cita de castells. A Valls, les dues colles de la ciutat, la Jove i la Vella, que han firmat les taules al tercer duel directe de la temporada, el millor castell, el Pilar de Vuit amb Folre i Manilles, però també s'ha pogut veure un 4 de 9 amb el Pilar de la Vella, que va fer llenya abans de poder-se carregar. Ara sí, Joel Penya.
1: Colla Vella i Colla Jove es van descarregar i els dos castells bàsics de 9 i un castell de 8 i mig cadascuna. El 4 de 8 amb el Pilar, la Colla Vella, i el 2 de 8 amb Folre, la Colla Joves. No era l'actuació que haguessin volgut, però van haver de redreçar expectatives. La Vella, perquè va deixar en intent el 4 de 9 amb Folre i el Pilar, i les Joves va descartar a última hora el 2 de 9 amb Folre i Manilles. Això sí, totes dues van llançar una traca final que va fer esclatar a la plaça del Blat, descarregant el Pilar de 8 amb Folre i Manilles. Els caps de colla, Manel Urbano i Quico de Cabra, van valorar la Diada RAC1.
2: M'he forçat a tornar al FEA, però ha estat en la perspectiva del concurs i Tarragona, que aquest també baixar una mica la marxa, recuperar una mica confiança. Per...
3: Teníem com a objectiu doncs, fer el 2 de 9 amb Folre i Manilles. No ha pogut ser per, ja hi dic, circumstàncies X. Però bueno, pot acabar amb un Pilar de 8, el segon de la temporada.
1: Per cert, que el Pilar de 8 de les Joves és el 21è consecutiu que proven i descarreguen.
0: I a la resta dels esports, el Barça acaba tercer després del debut a la Champions. La bona estrena davant el Feyenoord permet als Blaugrana ser un dels líders a la primera jornada ja tancada, però hi ha altres partits, com per exemple ahir es van jugar el Como 4 a Leipzig 1, Bayern de Múnich 5, Bodo Glimt 0, Manchester United 4, Saba 0, Fenerbahçe 1, Roma 1, Slavia 2, Lens 3 i el PSV 1, Shakhtar 1. El líder en aquests moments és el Bayern de Múnich després d'aquesta victòria d'ahir per 5 gols a 0. Però hi ha més notícies dels esports.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: En waterpolo, Maika García ha anunciat que demandarà el Sabadell per no haver-la renovat. La jugadora va comunicar la setmana passada que marxava del club català després de 18 temporades al primer equip perquè no li renovaven el contracte. La jugadora entén que hauria d'haver quedat automàticament renovada segons l'article que regula les especificitats laborals dels esportistes professionals. Aquesta norma determina que si una esportista està embarassada té dret a ampliar automàticament un any més el seu contracte sempre que n'hi quedi només un de vigència. Com que ella va començar la temporada 26-27 embarassada, esperava tenir un any més de contracte i ara ja està tramitant la denúncia dolguda pel tracte rebut.
5: 32 años en mi club, más de 18 años en el primer equipo. No me esperaba este batacazo, o sea, para mí fue una grandísima, muchísimo dolor, muchísima angustia. Tuve muchísimos ataques de ansiedad, tuve un cuadro heavy, muy fuerte de ataques.
0: A MotoGP avui comença el Gran Premi de San Marino. Missan és un dels punts marcats al calendari des de fa molt de temps i arriba en un moment immillorable pel campionat pel que fa a la lluita pel títol entre Jorge Martín, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, en un any en què els dels més ajustats que es recorden. Penseu que tots tres els separen només 24 punts. En futbol sala, el Santa Coloma rep el Palma futsal avui a quarts de nou. Serà una temporada de canvis respecte a temporades anteriors. La competició es divideix en torneig, obertura i clausura abans d'uns play-off que determinaran qui guanya la Lliga. I avui viurem una jornada d'infart a la Vuelta, la ronda encara a la recta final amb l'avantpenúltima etapa i amb Enric Mas acariciant la victòria. El balear va cedir només mig minut respecte a Primo Roglic en el contrarrellotge d'ahir. Sortirà avui de Vélez, a Màlaga, amb 1 minut 37 segons d'avantatge. Hi haurà final en pujada a Penyes Blanques, concretament a Estepona, a Màlaga.
6: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
7: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: Deixeu-me dir només en bàsquet que Lleida és el primer finalista de la Lliga Nacional Catalana. Els lleidatans van guanyar el Girona de 10 punts. Ara esperen rival que sortirà del duel entre el Manresa i el Barça d'avui a les 9 del vespre. Abans es jugarà un ja intranscendent Joventut Girona a 2:15 de la tarda. I ara sí que hem de mirar el cel, perquè, evidentment, després de les pluges de fa 48 hores, sí que han baixat les temperatures, això sembla que és una evidència, però hem de saber si aquest cap de setmana, si avui la diada tindrà una bona tarda, i com serà també demà dissabte i demà passat diumenge. Anem al temps.
8: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Tu diràs, Abel Caral, bon dia.
9: Bon dia. Doncs mira, una diada en línies generals tranquil·la. Ara ambient fred, el que deies, han baixat les temperatures i de manera clara s'està dormint bé a la costa, hem deixat enrere les nits xafogoses i de mal dormir, i a l'interior ambient fins i tot bastant fred. I de nou avui hem tingut alguna glaçada puntual a algun sector del Pirineu, per exemple, en les zones més fondes de la Cerdanya, com ja va passar ahir. Ens comenten ahir, per exemple, també des de la Molina, que havien de rascar gel una mica. Per tant, les primeres glaçades tímides ja les hem tingut. És aquí, al Pirineu, on l'ambient és més fred ara mateix, però moltes zones interiors encara ara mateix, doncs, encara temperatures de 10, 12, 14 graus aniran pujant, i de fet farà calor durant el dia, al migdia, al llarg de la tarda, temperatures que fàcilment es moran entre els 27 i els 30 graus, en molts casos pujaran un parell o 3 graus més respecte ahir, però res a veure amb la calor que teníem tot just fa una setmana o encara a principis d'aquesta setmana. No parlem de temperatures disparades, i parlem d'aquesta calor, doncs, agradable, podríem dir, pels diferents actes que hi ha avui, doncs, de la diada, temperatures que, doncs, això, convidaran a la màniga curta, tot i que insistim, ara mateix encara en molts casos cal abrigar-se una mica. Tenim una petita novetat, i és que a la tarda avui, cap al vespre més aviat i final del dia, pot apareix algun ruixat entre, poc important, sembla, entre el Lluçanès, el nord del Berguedà, el sud del Ripollès, nord de la comarca d'Osona, sembla que poca cosa, i també una petita novetat de cara a demà. Els mapes ens indiquen avui que demà, de matinada i a primeres hores del dia, ja hi pot haver alguns ruixats damunt del mar, damunt de la costa central, davant de la costa central, vaja, que poden fregar alguns sectors del Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, però sobretot damunt del mar, però algun xàfec podria tocar algun tram de la costa central i ser una mica intens. I després, al llarg de la tarda, dins d'un context en general de dissabte tranquil, al llarg de la tarda, de manera irregular, poden aparèixer alguns ruixats al nord de les comarques de Tarragona, entre el sud de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf. No es veu gaire d'inestabilitat, però algun xàfec podria ser una mica fort. Però insistim que en conjunt, tant avui com demà seran dies tranquils, demà temperatures semblants a les d'avui, matinada potser una mica menys freda, i diumenge no es veu pluja, es veu bàsicament sol, i diumenge sí que encara pot fer una mica més de calor, però insistim, calor moderada, normal, perquè és pel que toca aquestes dates d'aquesta època de l'any.
10: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
11: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
10: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
11: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: I el trànsit.
12: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Anem a comptar cotxes avui des del RAC. Allà ens espera l'Albert Vila. Bon dia, Albert.
13: Bon dia. Ara mateix tranquil·litat a les carreteres catalanes. Només destacar que les obres causen 4 quilòmetres de retencions a Jorba, a l'Anoia, en direcció Lleida, i que a l'AP7, a l'altura de Pont de Molins, a l'Alt Empordà, un accident deixa només un carril obert a la via direcció a Barcelona. I de moment això és tot des del RAC. Bon dia.
14: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 a les 9 i 10 minuts del matí. Espera't un moment, perquè ara tenim aquelles coses que s'han d'obrir i que haurem de fer-ho com Déu mana. Ja està. Parlant d'himnes, perquè avui 11 de setembre, a la Diada Nacional de Catalunya, volem acabar aquests apunts amb versions musicals dels Segadors.
15: Bon cop de fas. Ui. Bon cop de fas.
0: Com?
15: Defensors de la terra.
0: La intel·ligència artificial potser acabarà amb la humanitat, però fins que no ho faci, gaudint de l'experimentació que permet també l'himne de Catalunya. Fa un temps, un desenvolupador de programari, que es diu Marc Pujol, va compartir a la xarxa la seva creativitat amb l'IA, adaptant els Segadors a diferents estils musicals. Per exemple, al reggaeton que hem sentit o a l'ska. O la rumba.

0: també el funk. Un cop te fas defensors de la terra. Però escolteu aquesta altra versió, si us plau. Aquesta versió no és intel·ligència artificial. La va fer el grup A Sound of Thunder. Són de Washington i al capdavant hi ha una catalana, Balbina Montserrat Ossegueda, que ja podem imaginar que és filla d'immigrants catalans. Si s'ha de segar cadenes, fem-ho amb estil. Moltes ganes de presentar la Balbina Montserrat al nostre estimat Arnau Tordera.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
0: Efectivament, som a Nova York a les 9 i 12 minuts, que són les 3 i 12 minuts de la matinada, però també és la Diada Nacional de Catalunya. Ara de seguida anem cap a l'ofrena floral, a l'estàtua de Rafael de Casanova, com cada 11 de setembre els rituals no s'han de perdre mai i com és divendres tampoc es perden els rituals de les tertulians habituals.
3: Aquesta és l'Anna i aquest és el seu sistema immunitari que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses i a més amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
4: Motxilles a punt? Esmorzar llest pel pati? Comença el nou curs amb Actimel. El teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ofereix el perquè de tot plegat.
0: I a aquesta hora del matí, quan som a tocar d'un quart de deu del matí, saludem Glòria Serra. Bon dia, estimada.
5: Bon dia i bona hora, estimat.
0: Què tal? Cris Puig, què tal? Bon dia.
6: Bon dia, bona diada.
0: Bona diada. I don Jordi Bosch. Jordi, bon dia.
7: Bonjour, què tal? Com estem?
0: Molt bé, aquí estem.
7: Good morning, t'hauríem de dir, no?
0: Sí. Good morning, sí, sí. Sí, good morning o good night, no sabem exactament el què, perquè estem tots els que som aquí cap per avall com uns ratpenats.
7: Ja has fet un bon Ribeye Steak, o què?
0: No, res. No hem fet res, de debò. O sigui, si us expliquéssim les aventures i desventures, riuríem. No hem parat de pencar i no és broma. Deixa'm començar per dir que avui hem vist una... Aviam... Està passant una cosa avui, amb la diada, quan haguem d'anar cap a l'estàtua de Rafael Casanova, m'aviseu, des de la redacció o des de producció a la Montse Girona, a la Marga Ortuño, que m'avisin, per si hi ha alguna novetat, però passa una cosa amb aquest 11 de setembre des d'un punt de vista polític, és que sembla que agafa més protagonisme el que passa el dia 10 a la nit que no pas el que passa a les 11 a la tarda. I això ja fa alguns anys que passa, bàsicament després del 2017 i de l'1 d'octubre del 2017. Sembla que ho tanquem tot a la picabaralla que pot haver-hi al fossar de les Moreres més que no pas a la pròpia manifestació, no, Glòria?
5: És així, i és així perquè, a veure, no ens oblidem que aquí hi ha una campanya molt important de propaganda que, diguéssim, té la seva contrarèplica, que també té un punt de propaganda, i això no és una cosa que ens hagi de sorprendre. Ja ho hem viscut en l'àmbit de la política estatal quan Vox començava a fer actes provocadors de tota mena que provocaven unes reaccions molt airades, amb la qual cosa aconseguia cada vegada més projecció. Ara Vox ja es pot permetre no fer això, perquè ja s'ha convertit en un país institucional, que era el que buscava. I això s'està convertint... També et diré que no és estrany que cada 11 de setembre, històricament, des de la democràcia fins aquí, sempre hi ha hagut aquest punt de conflicte. No és la primera vegada que hi ha bufetades al fossar de les Moreres, no és la primera vegada que uns consideren traïdors als altres, etc. I ho hem de fer amb la lectura del moment que ens toca, això sí. I el moment que ens toca és aquest, un moment en el qual estem obrint un any electoral, en un context electoral més important, i en el qual tothom està intentant fer-se sentir en un món que cada vegada és més difícil fer-te sentir, perquè hi ha molts altaveus i moltes plataformes. I això fa que doncs s'aprofiti, no?, el relleu i la importància que té això. És a dir, jo desvincularia totalment el que pot ser la lectura del moment polític, del moment de l'independentisme, etc, etc, etc, amb el que va passar ahir i els anys precedents del Fossar de les Moreres. Jo crec que això correspon més a la lluita partidista i propagandística que no pas a la lectura política que podem fer del moment.
0: Jordi Bosch, què dius?
7: No, bastant d'acord amb la línia que ha endegat la Glòria. Mira, si féssim ara la biografia de lo que ha estat l'11 de setembre, la diada durant el període democràtic, mira, aquesta setmana s'ha commemorat els 50 anys del 1976. Per cert, amb un discurs, ahir on parlàvem amb Manel Campo, que va ser una de les persones impulsores i presentadores ara fa 50 anys, i que va estar també a la diada, amb un discurs de Miquel Roca que es va dedicar a llegir trossos del discurs que havia fet fa 50 anys, el qual va ser una manera també de veure el contrast de com ha estat el pas del temps, no? I sembla que va ser molt interessant. Però el que volia dir és que en aquesta biografia hem vist de tot. Hem vist aquells moments d'efervescència dels anys 70 al 80 i després un moment donat en què la diada es converteix doncs, en un pont. La gent se'n va a la platja, o la gent se'n va al camp, i queda una cosa que és, com diríem, un petit espai, doncs passava a les diferents ciutats de Catalunya, no només a Barcelona, en el que hi havia una petita manifestació de l'esquerra independentista, i després hi havia uns aldarulls. I semblava que els dels aldarulls tenien també reservat el seu espai a la diada, com si se'ls, permetem l'eufemisme, com si se'ls hi respectés. I després hem viscut el que hem viscut. Els 11 de setembre els hem viscut i alguns he tingut també la satisfacció d'acompanyar-vos en els programes especials. Hem viscut moments èpics. I ara ens trobem amb un moment de temps mort. Està les bambalines, temps mort a l'esport, bambalines, a darrere les bambalines, no sé si es diu en català bambalina, tot si he dit alguna animalada, en el teatre. Estem en un temps mort clarament i per tant hi ha espais que agafen més protagonisme. El Fossar ja va tenir molt protagonisme també doncs, en els anys anteriors i ara probablement la manifestació en té menys perquè, però insisteixo, si parlo de temps mort és perquè ha de venir alguna cosa en la qual l'independentisme en el moment en què passin determinades coses bé per unes eleccions o bé també perquè se superen alguns problemes que hi ha encara importants amb la gent que està fora, agafi, diríem, un paper diferent que haurà d'encaixar-se a la nova vida política que viurem en els propers anys amb tot el que està passant a tot el món. Acaba de passar a Alemanya amb l'irrupció d'una força que està plantejant uns temes que ens semblaven impossibles fa uns anys.
0: Cris?
6: Bé, si calculem que sembla que era com ahir, però el 2017 gairebé han passat 10 anys. I si analitzem com eren les diades post-tombada de l'Estatut, realment cada 11 de setembre s'havia convertit durant molts anys, aquest país estàvem acostumats a això, en un esdeveniment polític europeu bestial, o sigui, es tractava de veure quanta gent sortia al carrer amb unes xifres increïbles. És igual que hi hagués pont, és igual que la gent pogués anar a la platja encara, s'omplien les vies catalanes, o sigui, era un esdeveniment únic. Què ha passat 10 anys després? Del 17, ja no et dic dels 15 anys de, si ho comencem a calcular des del 2012 a 2014. Home, doncs que l'independentisme, evidentment, ja no és... ha perdut hegemonia parlamentària, està dividit... això no vol dir que estigui... O sigui, està desgastat, però això no vol dir que hagi desaparegut. Crec que això és important. I què passa? En aquests temps morts que deia ara el Jordi Bosch, doncs hi ha fenòmens polítics que els aprofiten. I aquest fenomen polític és Aliança Catalana, que era una cosa que estava circumscrita a Ripoll, i que ha tingut la capacitat d'aprofitar els moments clau per buscar la foto, i crec que el que va passar ahir al Fossar de les Moreres pràcticament és això. És a dir, si mirem quanta gent va aconseguir reunir l'esquerra independentista i quants Aliança Catalana, la xifra és desmesurada, però en canvi el que sí que va aconseguir Aliança Catalana és ser el focus mediàtic, no? La provocació i d'alguna manera la visibilització mediàtica és el que buscaven ahir, i efectivament veure a Sílvia Orriols marxant d'allà vigilada, o sigui, protegida pels Mossos d'Esquadra, havent fet la seva ofrena. I després amb una cosa que crec que és molt important, que és que de cop i volta se li ha deixat que s'apoderi del que què vol dir ser català. No? O sigui, ara és com que de cop i volta ser català és el que considera Aliança Catalana, i crec que aquí ells doncs aprofiten molt aquest discurs, no? Que a més després ja mirem amb tot el tema de la immigració i com articulen aquest discurs, no? Però crec que tot això ha crescut en el moment en què doncs hi ha aquest temps mort que deia el Jordi Bosch i que forces com Aliança Catalana doncs han aprofitat, i ara jo crec que la diada d'aquest 2026, a banda de quanta gent hi haurà al carrer, que això ho veurem avui a la tarda, també hi haurà aquell apunt mediàtic de què ha passat amb Aliança Catalana.
0: Em permeteu un moment, abans de continuar amb el debat, que tinc l'Alba Carnicer des de l'estàtua Rafael Casanova a Barcelona. Alba, alguna novetat?
8: Bon dia, Jordi, bona diada, primer de tot.
0: Bona diada, sí.
8: Mira, ara mateix està parlant el president del Parlament, Josep Rull, ha fet un discurs, o està fent un discurs reivindicant la nacionalitat catalana i també, sobretot, reivindicant la integració com, la, com Catalunya, no? És una terra d'acollida, sobretot per aquest escenari on creix l'extrema dreta, sobretot també veient els aldarulls d'ahir al Fossa de les Moreres. Abans de Josep Rull ha parlat també la portaveu del govern, Sílvia Paneque. En el seu cas, també ha reivindicat que Catalunya és un país democràtic i solidari enmig d'aquest panorama, no?, on regna l'odi i es tanquen fronteres. Ha fet referència també a la guerra d'Ucraïna i ha parlat sobre els reptes del país, fent referència a l'habitatge, infraestructures i, sobretot, a l'educació. Si voleu, sentim ara les últimes paraules de Josep Rull.
9: Ara fa 50 anys, a Sant Boi de Llobregat,
0: sentim de lluny aquestes paraules de Josep Rull parlant dels 50 anys, efectivament, de la manifestació postfranquista, la primera de l'època democràtica de l'11 de setembre. Per cert, amb això que ara estàvem parlant tots, que uns ha parlat clarament d'Aliança Catalana, uns altres tal... Escolta'm, digueu el que vulgueu, però les enquestes diuen el que diuen, que són enquestes i que encara queda molt per les eleccions al Parlament de Catalunya. Però la realitat és la que és. Avui el Mundo, a través de Sigma 2, ha fet una enquesta on Aliança Catalana seria ja la segona força política. El PSC seria la guanyadora, seria el panorama ingovernable. El PSC 31-33 escons, Aliança Catalana 25-28, segona força política, la tercera i un 16,7% dels vots. Un 16,1%, O sigui, que 100 persones, 16, gairebé 17, votarien Aliança Catalana a Catalunya. D'Esquerra Republicana trauria un 14,1, 19-21, pràcticament igual que Junts, que té patacada, però frena la de les últimes enquestes. Es quedarien 19-22, és a dir, pràcticament igual que Esquerra Republicana, l'únic que la diferencien són 9 dècimes en les votacions. Al darrere vindria el PP amb 13-15 escons, i per darrere Vox, que empataria el PP, també idèntic... Número d'escons, 13-15. Per darrere, els comuns amb 4 diputats i la CUP amb 3-4. Per tant, molta gent dirà, bueno, i això sumaria l'independentisme? Home, si ho mirem pel cantó més ample, 49, 59, 69, 71, 71, 71... Justet pelat. Però sí que la notícia seria que Aliança Catalana seria en aquests moments, segons aquesta enquesta de Sigma 2 del diari El Mundo, la segona força política a Catalunya. Què et sembla, Glòria?
5: Que és una enquesta, que és una enquesta, clar. I ja saps que, a més, en les enquestes els que estan més motivats són els que tendeixen sempre a respondre més ràpid i estar menys dubtosos. Però sí que mostra les tendències, i les tendències, aquesta enquesta posa un clau més en aquesta escala, diguéssim, que s'ha anat forjant d'aquest creixement, d'aquesta mena de partits. Ara el gran debat és què s'ha de fer, deixar-los governar i que s'estavellin, com li ha passat una mica a Trump, eh? Trump va prometre una quantitat de coses absolutament absurdes, no ho ha aconseguit, i d'aquí ve el seu descrèdit en aquests moments. Però aquesta escala es va forjant sempre perquè els que donen solucions d'una manera en blanc i negre i, a més, amb molta seguretat i, a més, dient el que vols escoltar per fer les coses senzilles, si no tenen al davant una política intel·ligent que no es basi en el de sempre i en el descrèdit del teu adversari principal, doncs acaba passant exactament el que veiem. És a dir, no és que a Catalunya siguem diferents, i de fet a Catalunya ja vam avançar el multipartidisme molt abans del que va passar en la política estatal, i ara també doncs, estem avançant una mica el que pot ser l'horitzó del que passi a l'Estat també en unes futures eleccions, aquesta fragmentació. Això el que faça és que la solució davant d'un panorama, si això sortís a les urnes, quina és? Doncs no ho sento, la vella política, la política dels acords, del jo cedeixo, menjo un parell de coses que no m'agraden, a canvi de formar govern, tenir acords, però aprovar pressupostos. No crec que estiguem en aquest marc, perquè precisament això que hem estat comentant en l'arrencar, no?, de, a les xarxes tothom és el més valent, i el que em sembla que ahir Sílvia Orriols se'n va anar del fossar a les maneres dient si ens deixen els amorrarem a terra, és a dir, aquest és una mica el nivellet del discurs polític, això contradiu totalment els resultats electorals o sobretot el resultat de les enquestes, que és el primer que tenim, perquè el resultat és que després t'has de menjar aquestes paraules i començar a arribar a acords amb la gent, perquè tret que tinguis una majoria absoluta i aquí no en traurà ningú durant molts anys, l'única solució és l'acord, exactament com el que passa a la vida real, a les nostres feines, amb les nostres famílies i amb el nostre grup d'amics que anem a fer footing. Has d'arribar a acords.
0: Jordi Bosch.
7: Home, jo aquest estiu he intentat fer una cosa, que és que quan he identificat una persona amb una conversa que deia que votaria l'Aliança Catalana, és intentar saber per què ho faria. O sigui, les enquestes, l'enquesta personal, diríem, no? I l'enquesta personal és absolutament contradictòria. No dic que no entenc res, però sí que el que dic és que jo crec que hi ha una part que és una manifestació d'un malestar, i un malestar dirigit entre diverses coses, perquè un me deia que anava pel tema de la immigració i l'altre li anava amb l'emprenyament, però tampoc sabies què projectava de cara al futur, d'un emprenyament d'identitat nacional. Hi ha un malestar. I, per tant, jo crec que aquest malestar es manifesta com un bolet en un lloc d'una manera o en un lloc d'una altra. I en un moment donat, també a Catalunya, fa no tants anys, diríem la posició antiindependentista es va manifestar d'una manera clara amb Ciutadans. Sí. I es va carregar el PP. El PP, em sembla que va treure 1 o 2 a les eleccions generals, no? Es va manifestar així. Per tant, aquí també haurem de veure qui ocupa la posició central a Catalunya. La posició central a Catalunya ha estat històricament en mans d'Esquerra, Junts, abans Convergència, PSC, amb diferents etapes, diferents maneres de veure les coses, etc. No? Però en el món de posicions molt identificables, com les posicions independentistes, que hem tingut manifestacions independentistes a través de Junts, a través d'Esquerra, a través de la CUP, jo crec que no sé si anirem a una fragmentació d'un quart espai que també reivindiqui aquesta bandera, mentre reivindica altres coses que són més pròpies de Vox o de l'extrema dreta. I, per tant, a mi això em porta a pensar que no hem vist tot com queda. I, per tant, aquesta resituació farà que algú es pugui quedar sense espai o algú hagi de canviar el seu espai i plantejar una altra manera d'actuar. Ho veurem, ho veurem. Per exemple, en el món d'Esquerra i de Junts, no?, que són dos partits que han tingut responsabilitats de govern, que han exercit el govern en posicions moderades o centrals, per dir-ho més exacte, i que la presència, per exemple, d'aquesta força nova també els obliga a resituar-se, no? Per tant, jo crec que no ho hem vist tot, i jo, doncs miro cap aquí com es resitua l'espai de l'independentisme, però també com es resitua l'espai central del país, que pot ser interessant per molta gent.
10: Cris.
6: Sí. A veure, si analitzem segons les enquestes, no, l'últim CEO deia que el 28% de persones que votarien Aliança venien de Junts, també un 23% vindrien de Vox, aglutina vots de molt d'aquest desencant, no?, i d'aquesta desil·lusió i d'aquest... El que passa que una cosa és llançar discursos i l'altra governar. El nacionalpopulisme aquest que predica l'Aliança Catalana, que ha passat de ser un partit podríem dir bàsicament municipal, a de cop i volta, a l'enquesta que ara tu comentaves, dir que té la possibilitat de tenir 25 diputats, clar, l'estructura de partit t'ha de permetre poder exercir govern, diguéssim, si es donés el cas, perquè això seria la segona força política. Altra cosa és poder governar. El que passa que, jo torno una mica al que deia abans, Aliança Catalana ha sabut aprofitar un espai, com ho ha fet Vox també, i com ho està fent tota l'extrema dreta a Europa. És a dir, el desencís, el desencant que hi ha ara mateix a la societat, perquè, bueno, doncs perquè el món és canviant i perquè va sent cíclic, i ara estem realment en situacions de pobreses, d'immigracions, de manques d'habitatge, de gent que no té feina, i tot això que l'extrema dreta és qui ho sap aglutinar millor, i a més d'una manera molt perversa, no?, que és lligar, o una manera retorçada, lligar immigració o islam amb manca d'habitatge, amb més inseguretat als carrers. Ells això ho diuen de manera, diguéssim, sense vergonya, no? Avui, crec que era l'altre dia la Neus Tomàs que ho deia, no? Avui dia, dir que ets d'extrema dreta, no te n'amagues ja, no? Sinó al revés, hòstia, ho dius i ho dius orgullosament. Llavors, clar, explotar la idea aquesta que cada dia li estem sentint a Sílvia Orriols, dir que nosaltres diem els que els altres no s'atreveixen a dir, no? Sí que potser és veritat que els partits polítics que coneixem han anat una mica en peus de plom a tractar segons quins temes, no? Bueno, perquè era una mica la cordialitat política, no? Quan es dedica al món de la política, ha de tenir la capacitat d'una manera educada, doncs, escolta'm, llançar els seus missatges, no? Ara, de cop i volta, en la generació i en l'era en la que estem vivint, els discursos polítics, tot s'hi val. Com més bruts, com més atacants, com més bèsties siguin, més calen a la gent. Llavors, clar, si ella s'ha apoderat, no?, a l'extrem dreta en general s'apodera del nosaltres, ens atrevim a dir tot això que els altres polítics no s'atreveixen a dir, doncs això cal a fons. I aleshores fa que un ja no se n'avergonyeixi de reconèixer en un dinar o en un sopar o en un grup d'amics de, doncs mira, jo els votaré.
10: I doncs escolta'm una cosa, deixa'm anar un moment amb el Joan Ferrer, que el tinc aquí a Florinça, la publicitat, i continuem parlant d'aquest tema i tornarem a anar cap a l'ofrena floral, perquè és evident que el que no pot ser, és a dir, el que no és que si hi ha aquesta... És igual, seran segons, seran tercers, seran primers, tindran 26... Però és evident que, com ara comentava, hi ha un xup-xup de molta gent que no se n'amaga, que diu que per 54.000 motius, la immigració descontrolada, el tema de l'habitatge, la política mal entesa, l'habitatge... Quan dic la política mal entesa, és això de connectar amb el Congrés dels Diputats i que hi hagi una picabaralla cada dimecres entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, que surti un discurs molt ben fet de Rufián, després que surti la Míriam Nogueras, després que surti els del PP carregant contra el PSOE, i aquesta política de tacticismes que la gent diu, pues, escolta, no estan fent perquè no, ningú m'arregla el problema. Bueno, perdona, em permets que anem amb el Joan i seguim a Cris? Perdona. Hola, Joan, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, molt bé.
10: Bon dia. Què m'expliques?
11: Doncs que votem el millor tall de la setmana.
5: Aquesta és la votació que volem.
12: Vinga.
10: Vinga, va. Aquesta és la votació que volem. Vinga, anem. Aviam, comencem.
11: Digue'm, què, ho dic jo? Si voleu participar, sí, sí, heu d'enviar un correu electrònic.
10: No tinc el guió.
11: Ah, no tens el guió?
10: No,
11: molt bé.
10: No
11: va passar. Així funcionen les coses, aquí.
10: Sí, no, saps què passa? És que de debò, la marca la tinc cap per avall. O sigui, ja t'ho he de dir, que la marca la tinc cap per avall.
11: Val, doncs, si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@racu.net, dialing@racu.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de senzill. Aquesta setmana posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la castanyada del Cabró Rock del 31 d'octubre a Montmeló, on hi actuaran els Catarres, Figa Flaues, de Tietz, i també els Pets i l'Exambusto, junts per primer cop en 20 anys. La resta d'artistes els podeu trobar a cabrorock.cat. I també una entrada doble per la pel·lícula Forastera, que avui arriba als cinemes, una història d'amor, els vincles familiars, i que suposa el retorn de Lluís Omar a la gran pantalla. Podeu gaudir de les entrades a qualsevol sala on Forastera estigui programada.
10: Arreu de Catalunya. Anem a la setmana que té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
11: Aquestes últimes setmanes hem passat calor, molta calor, però, segons l'Abel Caral, mai tanta com la que han passat a les Corts.
13: No ha sigut sostingudament, No són 63 nits seguides, però 63 nits en què en aquesta zona al centre de Barcelona no s'ha baixat dels 63 graus.
14: La barbacoa, me quemo!
13: No s'ha baixat dels 63 graus. Ai, papa.
12: No.
13: Ostres, imagina't.
12: No, es baixa dels 63, compte, eh? De quants?
13: 63 nits,
12: sí.
13: Que s'ha baixat dels 25.
12: Dels 25, d'acord.
13: Déu-nos en guard,
12: no.
10: Correu a dialing@rac.cat, assumpte calor, el segon finalista.
11: Jo diria que

0: tertúlia que sembla que l'avisi de l'arribada de la Legió Còndor.
1: Ja que has parlat d'Alemanya, una espècie de senyor, no que ningú s'ofengui.
2: Ostres!
1: Una alarma.
2: Alarm! Alarm!
3: Què ha estat això?
4: Sí, sí, sí.
5: És una alarma d'incendis
4: o de bombardeig.
6: Confia en Verisure.
3: De què t'avisa?
1: Això vol dir que...
5: Alarma antiaèria.
1: Això vol dir que ha entrat algú a casa meva.
7: Carai.
5: Ah, què dius ara?
1: Sí, però vol dir que ha entrat
3: algú de casa teva que ara desconnecta l'alarma, no un intrus.
1: Que no ha desconnectat l'alarma.
3: Pensava que era una alarma perquè, com que abans potser havies dit que t'agradava la consellera, doncs he pensat que el mòbil l'avisa de on t'estàs anant ideològicament.
7: Assumpte alarma, el quart tall.
0: L'Albert Pedrol parla de la presentació del nou llibre sobre Joaquim Maria Puyal, el llibre de Josep Maria Déu, però barreja el títol amb l'editorial.
8: I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El factor 62, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament...
9: 62?
10: Atenció!
8: Sí, no?
9: No.
8: No?
9: No. El factor Puyal.
11: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
8: Factor Puyal, sí. Ah, no, perquè és l'edició era de... És veritat.
9: I l'edició en 62.
8: Ah, exacte, he fet un Max Mix.
11: Increïble, increïble! No ho he vist mai, això!
8: Bueno, així hem tocat.
9: Sí, sí.
8: Centrat, com dèiem, en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament en la seva...
9: Sort que no era de Penguin, perquè això seria el Factor Penguin.
8: Mira com apunta, la rateta del Joan, hòstia.
11: Qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste.
8: El llibre, el factor 62.
7: Assumpte el llibre. I el cinquè tall.
0: Marc Puga destaca l'aniversari de la cantant Pink, però ho il·lustra amb totes les cançons, menys una de la Pink.
12: I espera que no hem acabat, perquè també la Pink avui en fa 47.
13: Això és bastant divertit.
14: Has posat una cançó de la...
12: De la Chapel... no és de la Pink?
14: No, això és de la Chapel Ron, la cançó es diu Pink. Pink, Pink. Ens acabes de regalar.
0: Bueno, una altra, anem a per una altra.
14: És meravellosa. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
12: Pues aquí posa Pink, en el títol.
14: Aquí posa Pink. Te'n poso una jo, perquè, mira, per exemple, aquesta, aviam.
3: Aquesta.
14: Ara això sí.
7: Assumpte cançó. En joc el xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una entrada doble per anar a la castanyada del Cabró Roc amb un meló i també una entrada doble per la pel·lícula Forastera que arriba avui divendres als cinemes, al cinema que vulgueu anar d'arreu de Catalunya. 21 minuts i les 10, d'aquí a uns moments continuem amb Glòria Serra, Jordi Bosch i Cris Puig.
15: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
16: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
17: Mm-hmm.
16: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
17: I des de 15.900 euros.
16: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Ponés.
18: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
21: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
22: Doncs jo només sento la carretera.
21: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.

0: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
1: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
2: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
5: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
6: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
7: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
8: ¿Por qué me hace esto?
9: Porque eres un monstruo.
10: ¿Y si el monstruo eres tú?
7: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
12: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
11: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
15: Que l'any serien 1, 2, 3...
14: Més de 2.400 euros.
15: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
14: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
17: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
16: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles.
22: A Canaletas.
23: A la Plaza Nueva.
24: A la Plaza Mayor.
25: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues al 1004 o a movistar.es.
26: RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
1: Efectivament, són 3:15 del matí a Catalunya, són 3:15 de la matinada aquí a Nova York. Després, sí, d'aquí una estona parlarem dels actes de commemoració d'aquests 25 anys que van canviar el món de dalt a baix. Recordeu que també, quan acabi aquest programa, vindrà la competència, després el vostè primer, l'informatiu amb el 14:15, i després a les 3 de la tarda en punt, de 3 a 4 farem un programa en directe també des d'aquí, des de Nova York, perquè és l'hora que, recordem, va haver-hi els atemptats de Nova York. I després hi arribarà el Toni Clapés amb el versió RAC1 per també seguir les incidències que pugui haver-hi i la mobilització de la manifestació que hi haurà aquesta tarda pels carrers de Barcelona, de Girona i d'Amposta. I després, a partir de les 8 del vespre, l'Anna Ballonesta posarà el punt final a la jornada de la Diada Nacional de Catalunya, també amb el No Ho Sé. Això serà, avui repeteixo, amb aquest programa especial. Són 3:15 i un minut. La Glòria s'ha revolgut d'alguna cosa, per sí. Si permets, Glòria, deixa'm anar un moment amb l'Alba Carnicer a l'estàtua de Rafael de Casanova, a Barcelona, perquè continuen les ofrenes florals, si algú ha dit alguna cosa destacada en aquest matí a la ciutat de Barcelona. Alba, tu diràs.
8: Sí, Jordi, mira, el president Laporta ha fet l'ofrena fa només uns minuts, acompanyat de la directiva del Barça, amb Elena Fort, Rafa Juste, i també hem pogut veure el jugador Fermín i la jugadora Patri Guijarro. En la seva intervenció als mitjans, Laporta ha sigut molt curteta, de fet ha acabat fa uns minuts, però Laporta ha reivindicat que la institució del Barça, diu, està compromesa amb la democràcia, amb una Catalunya oberta al món i amb les llibertats individuals i col·lectives. No ha fet referència, també ho podíem preveure, a l'agressió catalanòfoba que va patir un aficionat del Barça.
1: Uh-huh. Que ja en va parlar ahir precisament l'advocat Marc Molins aquí al Mona RAC1, precisament d'aquesta estomacada que va rebre aquest nano al Camp de l'Elx, a la sortida del Camp de l'Elx, per portar una estelada. Seguim. Glòria Serra, tu deies.
9: Sí, era per continuar el que deia la Cris sobre, comentant encara les enquestes, les intencions de vot d'aquesta enquesta que publica, que ha fet avui Sigma 2. M'ha interessat molt les transferències de vot cap a Aliança Catalana, que la posicionen on són. El gruix de les transferències, una quarta part, venen de Junts per Catalunya, que té una certa lògica, i la següent és Vox. Aquí ja comença a trencar-se una mica aquesta lògica, amb un 12,8%, que és bastant. També n'hi ha del Partit Popular, d'Esquerra Republicana, etc. Dic perquè hi ha un altre element que fa que la gent aposti per Aliança Catalana, que és que aquells partits, aquelles persones que compren el discurs antiimmigració, que compren aquest discurs fins i tot de retrocés en drets socials o els drets de les dones, potser no els agrada tant la part anticatalana del discurs, per exemple, en el cas de Vox. Això seria una de les explicacions, perquè dius, escolta'm, si ja votes a Vox, que t'ofereix Aliança Catalana que no t'ofereixi Vox, sobretot tenint en compte que Vox ja t'ofereix que fins i tot podrà influir en la política estatal, podrà fins i tot formar part del govern d'Espanya, no? Doncs, bueno, és una interpretació que a mi em sembla interessant, que és aquesta part de votants de Vox que diuen, sí, bueno, és com una mica anticatalans, no?, aquests de Vox. I després, pel que fa a la transferència per part de Junts i Esquerra, que sumada són una tercera part, és a dir, que és el gruix principal de la transferència de vots, aquí hi ha un factor que encara no hem comentat, que és la decepció de l'independentista, que creu que li van prendre la cartera per part dels partits i líders independentistes i que el van enredar, i aquest factor de decepció que molta gent ha volgut confondre amb la mort de l'independentisme, que no és real, com bé deies tu aquest matí, Jordi, aquest factor de desencís fa que molta gent digui, aquests continuen pel carril que jo vull que continuïn.
1: Vaja, a mi em sembla que hi ha una evidència, és que el resultat és el que... El resultat, és a dir, creure's el 23,3%, el 19, no sé, ho tinc aquí, espera't un moment,
9: Aliança Catalana, el 16,7%.
1: 16,7%, efectivament, el 10,2% de Vox, per exemple, que també és molt, molt, molt sintomàtic. Repeteixo que aquí està passant una realitat, que un sector important de la societat diu, és que està molt dividit això, és que està realment en aquests moments la societat catalana, perquè si mires aquesta enquesta està partida per la meitat, independentistes, no independentistes, dreta, esquerra,
9: no suma per enlloc, Jordi. La conclusió és que no suma per enlloc, i hi ha d'haver-hi per força acords entre blocs, si aquest fos el resultat, tornem-hi, que és una enquesta,
1: però si
9: és això el que surt al Parlament, els blocs antitètics, independentistes, no independentistes, esquerra, dreta, etcètera, etcètera, han de pactar per nassos, perquè d'aquí no surten ni pressupostos, ni lleis, ni res de res. No es pot governar el país si no hi ha acords, si no hi ha gent que baixi del burro.
1: En Jordi, vols dir alguna cosa més?
10: Sí, jo ara estava intentant llegir, mentre hi havia la pausa publicitària, una mica, en línies generals, l'informe de Sigma 2, més enllà dels resultats que esteu comentant. I a mi em sembla molt interessant... quan alguna de les dades, i és que la percepció de la situació catalana és molt negativa. És a dir, tot això no passa perquè algú s'hagi aixecat al matí, etc. És a dir, la percepció és molt negativa, amb temes molt diferents, amb la vivenda, rodalies, l'educació, seguretat ciutadana, sanitat. Estem parlant de nivells de valoració negativa superiors al 60%. I en el tema de la immigració probablement és una mica menor d'aquestes dades, però rebutja una situació sense direccionar exactament quin és el problema concret. I de la mateixa manera que és molt forta la identitat diferenciada de Catalunya, però amb nivells molt alts i que traspassa, òbviament, el que és l'independentisme, home, jo crec que no vull dir que hi ha gent que vagi cap a determinada línia com aquesta sense criteri. Tothom té el seu criteri. Però, bueno, són criteris molt contraposats. I un dia poden estar aquí i després poden deixar-hi d'estar. Hi ha un article que va publicar-se fa uns dies, el vaig veure a les xarxes, de Pasolini, que va morir fa 50 anys, en el qual li cridava l'atenció que ell era un home públicament homosexual, ell explicava que li cridava molt l'atenció com grups d'homosexuals havien trobat el seu lloc en el neofeixisme, no? I bé, no és transportable, òbviament, però sí que em dona la impressió que aquestes formacions aixopluguen posicions molt diferents, rebuig, i sobretot aquest rebuig, és a dir, amb aquestes dades de rebuig, no parlo del govern de la Generalitat, parlo en concret ni de l'Estat ni dels ajuntaments, sinó de problemes, però amb aquest rebuig tan fort i aquestes insatisfaccions tan fortes, passa el que està passant a molts llocs, ha passat un estat federal d'Alemanya aquest cap de setmana. Per tant, no vull dir que sigui una cosa passatgera, en absolut, no és passatger, però em dona la impressió que qui s'ha de posar les piles són els partits que avui han deixat d'escoltar-se. Perquè aquest és el problema, i acabo. El problema dels problemes de la democràcia, en aquests moments de l'estat de la nostra democràcia, és que no s'escolta la gent. La gent que s'ha d'escoltar, encara que no arribin a cap acord, però almenys s'han d'escoltar. I això a molts llocs no està passant.
0: Però qui ho fa? Qui escolta? Qui
9: és el primer a escoltar, no?
0: Clar,
9: no.
0: O sigui, qui ho fa?
10: Potser no m'he expressat clarament, però vull dir que, parlant d'Espanya, el votant espanyol, ja no parlo d'una persona que no entén com PSOE i PP es poden estar dient les coses que es diuen.
0: Yeah.
10: Val? Aquí no hem arribat a aquest punt, perquè aquí hi ha un nivell de civilitat important que es anirà perdent o que es va perdent, però sí que costa molt que s'intentin posar d'acord amb coses concretes, i això deteriora molt, això deteriora més del que es pensa. I quan dic escoltar, pensava molt en Espanya en aquest moment, no? Més que en Catalunya.
0: Jo ara, pensant en Catalunya, en aquesta enquesta, i en si finalment acaba sent o no segona força política, clar, dèiem que la majoria independentista ha desaparegut del Parlament, però si es fan aquests resultats, segurament hi tornaria a haver una majoria independentista al Parlament de Catalunya. El tema és que és impossible sense Aliança Catalana. Llavors, aquí, que ens quedaria un Parlament més escapçat que un formatge de gruyère, diguéssim, perquè seria com molt difícil poder fer aliances, el tema és quin partit que ha vist que els seus votants han anat potser a Aliança Catalana, fins a quin punt estarien disposats, i estic parlant de Junts per Catalunya, per exemple, a potser aliar-se amb Aliança Catalana per fer una majoria independentista al Parlament de Catalunya. És que, clar, aquí el puzzle que es pot fer, no?, el trencaclosques, és tremendo.
9: Home, Junts ja es veu que no ho descarta.
0: Per això ho dic. Llavors,
9: això ho has de mirar més cap a l'Esquerra i la CUP,
0: a
9: aquesta
0: mi,
9: pregunta.
0: Jo, Esquerra Republicana i la CUP, em costaria molt d'entendre o em semblaria molt estrany que ho fessin, però no descartaria que potser Junts, davant d'una crescuda important d'Aliança Catalana. I també han de passar moltes coses. Veiem què passa amb Carles Puigdemont també, que ara hem vist, no?, que el Tribunal Suprem potser aplica l'amnistia en funció de què digui el Constitucional amb el cas del Jordi Turull, però han de passar moltes coses els pròxims mesos.
1: És que aquí hi ha una altra història que tampoc sabem mirar, perquè evidentment cada dia passa alguna cosa, i és que queden 2 anys per les eleccions al Parlament de Catalunya. En aquests moments l'independentisme, Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, si no mirem els tuits o no mirem Instagram, Els pensaments de Carles Puigdemont tampoc els coneixem, perquè no parla, i la solució de Junts és un dia parla el secretari general com és Jordi Turull, si a Madrid parla la Miriam Nogueres, però la percepció és que, escolta'm, hi ha una dada que és molt significativa en aquesta enquesta de Sigma 2 d'avui. La líder més ben valorada a Catalunya, segons aquesta enquesta, és Sílvia Orriols. Però per què? Entre altres coses, perquè Sílvia Orriols entra... És a dir, per presència seva i per incompareixença del contrari i per promoció dels altres, en aquests moments és la lideressa que té, que més se'n parla.
0: Però i què es valora? És a dir, estem parlant de les formes?
1: No estic fent d'advocat al diable. Es valora, Cris, que ella, per exemple, nosaltres som a Barcelona, però tu això ho parles a Vic, ho parles a Manresa, ho parles a Girona, ho parles a determinats llocs, i de la mateixa manera que Vox va entrar en el cinturó vermell de Barcelona amb molta força, per molts motius, que un és el de la immigració, doncs hi ha molta gent que diu, estic cansat d'això. Si això li vas col·locant un seguit de missatges, alguns casos exagerats, en alguns casos mentida, en alguns casos mitges veritats, doncs què fa? Doncs que arriba un moment que la gent es va inflant, i hi ha una cosa que ha quedat demostrat a Itàlia, ha quedat demostrat a Alemanya, està quedant demostrat a França, que és que això del cordó sanitari no serveix per res.
9: Però hi ha una cosa... I el que anava a dir, perdona, només un instant, quan has dit Junts per Catalunya ja ha començat a fer aquests signes d'escolta, potser sí que hem de parlar, etc. Però tots aquells partits conservadors que s'han abraçat, s'han aliat o han ajudat o han trencat aquest cordó sanitari han mort, mira el que acaba de passar a Alemanya. Tal ni fa que facis cordó sanitari o que doni suport al Partit Conservador i el que li passa a Feijóo. Malgrat totes les enquestes, el Partit Popular no creix. Qui creix és Vox. Ells es van mantenint. Aquesta abraçada acaba matant el partit tradicional i antic.
0: Sí, però jo el que em plantejo quan preguntava què es valora, perquè sigui considerada la líder política més ben valorada... Quan et fan la pregunta, què et valoren?
9: És aquella frase de diu les veritats
0: què volem? Volem que el nostre Parlament es converteixi en una olla de grills, on no hi hagi cordialitat política? On es puguin fer tuits dient absolutes bajanades respecte ho comentava ahir el David Fernández sobre el tema de Lluís Llach. És a dir, volem això? Volem que el nostre país es converteixi en aquesta manera de fer política? Estem valorant realment estirar vots?
10: Sí.
0: No, Jordi, però estem valorant... Hi ha una cosa que per mi és...
9: Drets democràtics és una cosa...
0: Però llavors volem Donald Trump? O sigui, volem que la política es converteixi en una manera com la que fa Donald Trump?
9: No, hi ha gent que està disposada a perdre una part d'aquests valors democràtics si li soluciona els seus problemes.
0: Però és que com...
9: Això és nou.
0: Ja es veurà si se solucionen els problemes.
9: Davant la possibilitat que, de veure si aquests ho proven, que es carregaran això pel camí, doncs mira, potser això no m'importa tant com l'altre. És així.
0: Bueno.
9: Però no aquí. Aquí, als Estats Units, a França, a Alemanya, a Itàlia, a Gran Bretanya. Els anglesos es van voler creure el Brexit, que els hi explicava el Nigel Farage, perquè volien que el miracle del Brexit els hi solucionés problemes econòmics que eren propis i no d'Europa. Però s'ho van voler creure. I a canvi, renunciar a coses. Perdona, Jordi.
1: Dit això, reitero el que deia al començament d'aquesta tertúlia, que és que la realitat és una, és que l'independentisme existeix. Vaja, no conec a ningú que sent independentista ho hagi deixat de ser. El que passa és que la gent està molt emprenyada i entre emprenyament... agobiament, tristor i digue-li el que vulguis, la gent, per exemple, agafa més protagonisme informatiu el que passa ahir al fossar de les Moreres que no passa el que pugui passar aquesta tarda, malauradament, amb una manifestació que històricament havien estat històriques i que ara es queden, doncs això. Esperem que avui hi hagi molta gent, de bo, estaria molt bé, però la veritat és que els últims anys ja ens ha demostrat que la gent ha baixat d'aquest burro de les manifestacions i de la il·lusió.
0: Sí, però hem de fer una mirada més àmplia, és a dir, hem de mirar fins a quin punt un partit et pot resoldre tots aquests problemes. Una cosa és anar llançant missatges, l'altra és que efectivament després tot això que a tu t'està passant ara t'ho puguis resoldre un partit polític,
1: Què dius, Jordi?
10: No, jo anava a dir, Jordi, que evidentment, a veure, si hi ha un argumentari, hi ha uns objectius, hi ha una cosa concreta, és normal que la capacitat de mobilització que ha demostrat que té la Diada es manifesti, si en aquests moments ja, ho he dit al principi, un temps mort, que hi és, un temps mort, per veure cap on es va, és normal que no s'estructuri aquesta mobilització. És normalíssim, és a dir, ja ho he dit, als anys 80-90 i el 2000 la gent anava a la platja, hi havia quatre que anaven a la manifestació. La diada es va convertir en un dia festiu, que hi havia alguna revetlla, etc. Però no per això, la gent que pensava de determinada manera deixava de pensar de determinada manera, sinó que no hi havia... Però, vaja, és que hem de veure les coses no d'avui a l'endemà, sinó que hem de veure amb una certa perspectiva. En aquests moments no hi ha un objectiu com hi havia aquells anys, una mica clar, el que en vam dir el procés, no? I, per tant, hem de veure tot això com evoluciona, i a partir d'aquí la gent es posicionarà. I la gent, ara ho deies tu, Cris, la gent què vol? Però no ho sabem què vol. Yeah. Cadascú vol una cosa diferent, perquè això és la manera de pensar, i insisteixo, diríem, les manifestacions del malestar aprofiten també les conteses electorals, i això està passant. Això és el que està passant. Ara, què tindrem d'aquí 5, d'aquí 10 anys? Tindrem un país diferent des del punt de vista d'estructura partidista? Doncs no ho sé. Perdó. No ho sé. I tant, però explica'ns de què rius, que és el que ens faria gràcia.
9: Perdó. És que...
10: No. Explica'ns-ho.
9: Hi ha una arneta a l'estudi i la Cris Puig...
1: Feu unes coses molt rares, eh?
9: Bueno, estava matant, com qui mata un tigre de Bengala. Perdoneu.
1: No, perdoneu.
10: I heu aconseguit el vostre objectiu? L'heu aconseguit?
9: Sí, ha sigut bastant repugnant perquè ha quedat bastant aixafat.
1: Calla.
2: Que estava per aquí, posant-se
10: per aquí. Perquè no hi arribo a ser jo, que faig unes matxs de tennis i us ho veu.
9: Perdoneu, però és que era molt divertit. Perdó.
1: D'aquí uns instants, d'aquí uns moments, hi ha hagut una notícia també que ahir vam saber, que a mi realment em va sorprendre, però que quan vaig veure la reacció que va tenir el conseller Lluís Puig des de l'exili, vaig tenir la mateixa percepció, que és fins que no ho vegi no m'ho creuré. I és aquesta informació que ahir es va conèixer ahir la tarda, que sembla que el Tribunal Suprem seguirà la normativa, vaja, la idea del Tribunal Constitucional de tirar endavant la llei d'amnistia, i d'aquesta manera tant Carles Puigdemont com Lluís Puig com Toni Comín podrien tornar lliures a Catalunya, aplicada la llei de l'amnistia, i en el cas polític de l'Oriol Junqueras, doncs llavors quedaria amnistiat i per tant es podria presentar a la presidència de la Generalitat com a candidat d'Esquerra Republicana, si finalment ho volgués a Junqueras. Crec que tinc el Jordi de Planell ja aquí a l'estudi. Hola Jordi, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Què tal?
3: Bé, molt bé.
1: És que passa que no he vist... L'enquesta, he vist els números, he vist el dels millors valorats, però no he vist res més. Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
3: Home, sí, em crida l'atenció la valoració de Sílvia Orriols, perquè és la més alta. És veritat que s'ho esperen tots els polítics, tots els líders polítics catalans, però Sílvia Orriols està per davant de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras, que, per exemple, era tradicionalment un dels més ben valorats. I també sobta veure com a tots i cadascun dels partits de l'arc parlamentari hi ha votants que se'n van a Aliança Catalana. Sí. Passa amb tots els partits. Passa amb el PP, passa amb Vox, passa amb el PSC, passa principalment amb Junts, no? Gairebé un de cada quatre votants de Junts se'n van cap a Aliança Catalana. És a dir, el trasbassament de vots arriba de tots els partits de l'arc parlamentari. Recull una mica de totes les fonts possibles, no? Uh-huh. Això pel que fa a l'enquesta. I ara comentaves el tema del Tribunal Constitucional. El que vam saber ahir, perquè ho vam fer córrer els passadissos del Tribunal Suprem, és que els jutges Pablo Larena i Manuel Marchena, que són els que tenen l'obligació d'aplicar l'amnistia, finalment han decidit no posar més bastons a les rodes a aquest procés, i un cop el Tribunal Constitucional comenci a resoldre els recursos a partir de l'octubre que van presentar els líders independentistes, tant els condemnats en el seu moment, parlem de Jordi Turull, Oriol Junqueras, etc., com dels exiliats que no van arribar a ser jutjats i que tenen ordres de detenció actives, els exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, quan el Constitucional resolgui aquests recursos a favor dels líders independentistes, el Suprem directament acatarà aquesta decisió i d'ofici, de mutu propi, retirarà aquestes ordres de detenció d'una banda i anul·larà la sentència de l'altra. I això habilitarà tots els líders independentistes políticament, es podran presentar a unes eleccions i facilitarà també el retorn dels exiliats sense que hagin de passar per un jutjat.
9: Això vol dir que és una manera implícita d'acceptar que fins ara han estat dificultant l'acatament d'una llei. Clar, és una manera implícita de dir, fins ara hem estat intentant impedir l'aplicació d'una llei, és a dir, intentat aturar el que el poder legislatiu havia ordenat, però ara hem decidit deixar-ho de fer.
3: Ells suposo que...
9: Per no xocar amb el Constitucional.
3: El que poden al·legar és que tenien dubtes tant de la constitucionalitat de la llei com del seu encaix en el marc regulatori europeu, i en el moment que tant el Constitucional com el Tribunal de Luxemburg resolen aquests dubtes, es veuen en l'obligació d'acatar, no? I cedir, perquè si no l'alternativa és aquesta que apuntes. Seria un xoc amb el Constitucional, que a més, la setmana passada Cándido Conde Pumpido ja obria la porta a imposar la seva doctrina al Tribunal Suprem, si el Tribunal Suprem intentava una vegada més torpedinar aquesta decisió, i suposaria també un xoc amb el Tribunal de Luxemburg, perquè recordem que la setmana passada també la Comissió Europea ja va alertar a l'Audiència Nacional i al Tribunal de Comptes que tots els tribunals europeus estaven obligats a acatar les sentències de Luxemburg, perquè d'entrada ni uns ni altres s'han sentit interpel·lats per la resposta de Luxemburg del juliol.
1: Jordi Bosch.
10: Sí, crec que aquesta informació que Jordi Palanella ara està desenvolupant ve donada per unes certes filtracions que sembla que ha fet i que estan contrastades del propi Tribunal Suprem, no? I crec que va ser en el decurs d'un acte, no? Per tant, evidentment, això no podíem fer una nota de premsa explicant això, no? Però jo crec que molt recorregut després d'aquesta decisió dels tribunals europeus no hi tenia a tornar a fer preguntes. Jo crec que estem parlant d'això, no? És a dir, estem parlant, no sé Jordi, si vaig bé per aquí, el que està dient és ja no tinc res més no tinc res més a preguntar. Però el que està dient aquesta filtració és clarament que executarà l'amnistia o pot ser que no l'executi? És a dir, com a hipòtesi, dius, bueno, jo ja no pregunto res més. I ara el que faig és sí o no? És a dir, és el final de tot això? El que em pueda ayudar, que ayude aquí, ja no serveix?
3: A priori sembla que sí, que és el final, Jordi, perquè...
10: O pot haver-hi un conill d'una xistera o d'un barret de copa, no? Al final.
3: Aquest moviment que tots intuíem que es podia produir hauria estat plantejar una altra pregunta al Tribunal de Luxemburg. Perquè el Luxemburg el juliol resol les qüestions prejudicials que havien presentat l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs, i el Tribunal de Comptes, en el cas dels líders del procés. Però el Tribunal Suprem, que persegueix els exiliats i que ha condemnat ja els líders del procés, a una part, els que es van presentar als jutjats, aquest tribunal encara no havia fet arribar cap pregunta concreta a Luxemburg. Per tant, la resposta que podia donar aquest tribunal és una mica la que va donar l'altre dia el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Jo no em sento interpel·lat per la resposta que ha donat Luxemburg a uns altres tribunals i, per tant, jo ara em plantejo una de nova de qüestió prejudicial. El que sembla que podem interpretar a partir de les filtracions d'ahir és que aquest moviment que hauria pogut tornar a dilatar el procés i a bloquejar l'aplicació de la llei d'amnistia no es produirà. Per què no es produirà? O, diguem-ne, dues interpretacions. O els jutges del Suprem han entès que ja no hi ha, diguem-ne, res a fer, o tenien por d'aquest xoc que ara deia la Glòria amb el Constitucional, perquè la setmana passada, i això és molt important, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, va fer unes declaracions molt dures. Sí. I ja va pronosticar que si el Suprem no acatava, ell, en primera persona, treballaria per imposar el seu criteri. Estava obrint les portes de bat a bat a un xoc entre els dos grans tribunals de l'Estat. I potser, arran d'aquesta amenaça, el Suprem ha decidit no tensar més la corda i passar per l'adreçador.
9: També és veritat que la fotografia de Carles Puigdemont fent campanya, passejant pels carrers de Girona, sí, serà una fotografia molt agradosa de veure, tot s'ha de dir per tots nosaltres, diguéssim, però també serà una importantíssima arma electoral. De Perro Sánchez ho ha aconseguit, de que l'independentisme no pagui, des de l'òptica dels que creuen que això s'ha de pagar amb sang, foc i presó, doncs que no pagui qui havia de pagar, que era el principal instigador. És a dir, és una fotografia molt poderosa. Un cop ja has amortitzat tot el tema de l'amnistia, has allargat tot i tal, aquesta fotografia és molt poderosa electoralment parlant.
0: Clar, és que és la gran pregunta, què farà... Què passarà ara, no? Què farà ara Carles Puigdemont? Perquè deixarà de ser el president a l'exili, diguéssim, que ha estat un potencial simbòlic i polític molt important per Junts, no? Pel partit, que clar, ha tingut el president del partit i l'expresident de la Generalitat a l'exili, però clar, canvia molt la cosa quan de cop i volta torna i t'has de plantejar què vol fer Carles Puigdemont. O sigui, la tornada de Carles Puigdemont serà el tancament d'una etapa que posa punt i final al que va començar l'any 2017, o serà l'inici d'una nova etapa amb ell com a polític en actiu i tornant a començar una nova manera de fer? Llavors, bueno, jo penso que, a banda de que és una gran notícia que pugui tornar, perquè això s'ha allargat moltíssim, evident. Una gran notícia, també crec que és molt important saber una mica què plantejarà, no? Què s'ha previst fer ell a nivell polític.
3: I cal veure quin impacte té en les enquestes, ara que en parlàvem.
0: I tant.
3: Perquè aquests dies, no, quan els enquestadors pregunten als votants, ho fan en el supòsit que el candidat de Junts sigui no sabem ben bé qui, perquè avui la presidenta del grup parlamentari és Mònica Sales, fa un any era Albert Batet, el secretari general és Jordi Turull, no queda clar exactament a qui corresponia el lideratge polític de Junts per Catalunya en l'escenari electoral. Si torna Puigdemont i ho fa amb els seus drets polítics intactes i es pot posar al capdavant d'aquesta candidatura, potser és capaç d'aturar una part d'aquesta fuga de vots tan notable que assenyalàvem abans cap a Aliança Catalana. Vull dir que l'escenari electoral quedarà redibuixat i ho farà a més a les portes d'una cita electoral clau que són les municipals del maig de l'any que ve.
2: En fi, escolta'm una cosa, sí. Digues.
10: No, res, que des del punt de vista personal, però també com a ciutadà, que el president Puigdemont, que en Lluís Puig, que en Toni Comín, que la gent que ha estat inhabilitada, com l'Oriol Junqueras i altres, puguin actuar personal i políticament amb tota normalitat, és una cosa que té un valor, i jo li dono, i que és extraordinari. Però, vaja, hem de veure com acaba tot. És a dir, jo crec que hi hem vist molts girs insospitats en els últims 15 anys, com per no descartar que n'hi hagi un altre. Ara bé, sí que em dono l'impressió, després d'escoltar molts juristes, intentar fer preguntes d'aquelles discretes de cafè a persones que poden estar en altres posicions, que és que el problema principal que té el Tribunal Suprem ara és que no té més recorregut. És a dir, que s'ha trobat amb això. Ara veurem la manera en què es presenta, perquè pot dir, mira, l'executo i li envio un paper, o també poden dir, agafi un avió i vingui aquí, ja veurem el que fem. Ja veurem. Però, vaja, em sembla que hi ha el principal element, més enllà del que es pugui pensar que fins i tot per un Partit Popular, per exemple, que té aspiracions i possibilitats importants d'arribar al poder d'aquí uns mesos, pugui pensar que vulgui tenir això resolt,
2: En fi, són pràcticament un quart d'onze del matí. Una última hora. El cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta, Gonzalo Sanz, que va rebre l'avís del CNI sobre l'entrada massiva de migrants a finals de juliol, ha presentat la dimissió avui. Ho sapigueu, el cap de gabinet, del delegat del govern a Ceuta. En fi, és un quart d'onze. Un instant i d'aquí uns moments ara us quedareu al·lucinats,
10: Mira.
2: D'aquí uns moments, al món a RAC1, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez.
9: Home!
10: Hombre! Hombre!
2: I em diràs per què? Doncs perquè li hem demanat i ens ha dit que sí. I em diràs, ens ha dit que sí? A què? Doncs a respondre una pregunta. Què feia el president del govern d'Espanya l'11 de setembre del 2001? Què feia Pedro Sánchez? Què? Pedro Sánchez del món a RAC1 és una...
0: Tots ho sabem què feia amb aquell dia. Sí, és increïble.
9: Tots, sí.
1: Tots ho sabem.
10: Igual sí. Algú no ho pot explicar.
9: Això també podria passar.
1: Això també podria passar.
10: Imagina, home, ho pot explicar. Imagina que...
1: Ja. Tenia son. Sí. Un segon, sisplau.
10: Està fent la migdiada.
26: RAC 1. Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
4: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de la AMB, pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
5: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
26: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
6: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
20: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
21: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
22: Som la gent blaugrana.
20: Això és una realitat.
21: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
23: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorb fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador d'asils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorb, el gust de les coses bones.
27: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
28: Aquest setembre vine a Roma Gruma Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Aquest setembre només a Romakuruma.
1: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
2: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
5: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més és
7: a RAC1.cat,
6: el portal de RAC1. RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
8: Ara sí, parlem del que...
9: Ojo,
8: ojo, exacte. Del
10: és que estàvem aquí en un debat intensíssim sobre les enquestes electorals, eh?
8: Amb
10: el Jordi de Planer i la Cristina Jo.
8: Val, anem a parlar del que va passar ara fa 25 anys, tal dia com avui, fa 25 anys als Estats Units, que va ser un atac directe i un canvi a partir de les conseqüències d'aquell atemptat. Tothom recorda els que tenen una edat, jo crec que els que tenen a partir dels 30 i pocs anys cap amunt, tots recordem què es fèiem en aquell moment. Era una hora de dinar, perquè això era les 3 de la tarda, abans de les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 6 hores menys, per tant, eren 3 quarts de 9 del matí a Nova York, i hem demanat primer als oients que ens expliquin històries de personals que siguin interessants, el 669-10-10-10, 669-10-10-10, però també hem demanat a personatges claus. Per exemple, ha acceptat el món a RAC1 que el president del govern d'Espanya expliqués què feia aquell 11 de setembre del 2001. Pedro Sánchez ens deia això.
11: Aquel 11 de septiembre, bueno, estaba pegado a la pantalla, como todos los ciudadanos y ciudadanas que nos estén escuchando, estoy convencido. Pegado a la pantalla, estaba en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, en Madrid, viendo las imágenes, conmocionado con el atentado y desde luego siendo muy consciente de que el mundo cambiaba ese día, como de hecho cambió. Y desgraciadamente no trajo buenas cosas ese atentado del 11 de septiembre.
8: Estem parlant de Pedro Sánchez, estava a la seu del carrer Ferraz a Madrid, i que efectivament va canviar la vida, com diu, va canviar el món aquell dia. Li hem demanat a una altra persona, que també ens ha dit que sí, que què feia aquell 11 de setembre del 2001, i sembla molt interessant el que ens pugui explicar qui va ser president de la Generalitat, Jordi Pujol.
12: Al migdia, la Marta i jo, la meva dona, vam anar al Palau de la Generalitat, nosaltres sols, i mentre estàvem dinant, per la televisió va sortir que un avió havia impactat una de les torres bessones i després un segon avió. O sigui que va causar una gran impressió i vàrem quedar molt afectats. Va decidir suspendre els actes i tot plegat quedava afectat pel dolor i per la solidaritat amb les víctimes i per l'inquietud que una cosa d'aquesta magnitud, que no era un fet aïllat, sinó era un fet de gran transcendència mundial que ens afectava a tots. Bé, ara les torres ja no hi són, el Bin Laden és mort, però encara recordo aquell dia. Era la diada, una festa d'alegria, però aquell dia vam quedar realment molt colpits. Però, en fi, d'ençà d'aleshores han passat moltes coses i s'han superat moltes dificultats. I han de seguir-ho fent, sense concessions a segons què, sinó recollint l'esperit de llibertat i l'esperit de justícia. Això s'ha de poder defensar d'una manera que faci impossible tot allò que intenta perturbar-ho.
8: Quina memòria la de Jordi Pujol i Soleil, que gairebé ha fet un discurs, ha juntat el seu record amb un discurs de la Diada Nacional de Catalunya. Jordi Pujol. Te'n recordes, Jordi Bosch, què feies aquell dia?
7: Sí, era a Mallorca, perquè era el debut de la Champions, a la Champions del Mallorca, que jugava amb l'Arsenal. I vaig anar-hi perquè jo me'n cuidava del tema de la contractació de la Champions a Televisió Espanyola, perquè havia quedat amb gent de UEFA amb motiu d'aquest primer debut. Estàvem dinant a un restaurant a Port Portals quan el propietari li va dir a un dels amics que estava allà: entreu a la cuina a mirar la tele, que no us ho creureu. I quan estàvem a dins, ja estàvem amb Matías Prats, hi havia en Ricardo Ortega, en Pau Descansa,
8: sí, Pau
7: Descansa,
8: que va
7: morir després a Haití, que va ser una intervenció molt ràpida, era l'informatiu d'Antena 3, que l'havien avançat. I en el moment que nosaltres entrem, la primera impressió és que està repetint l'impacte. I immediatament és quan diu l'Ortega: és otro avión.
8: Sí, mira, i allà... aquest matí el tiràvem... Clar. A veure si el podem recuperar, Montse Girona i el Marc Espejo. D'aquest matí dels apunts, que hem tirat el tall, que és un tall molt, molt, molt conegut, que va fer precisament Matías Prats, que feia a Telecinc...
10: Antena 3
8: feia l'informatiu del migdia, i en aquell moment... Va ser quan va ser una doble narració, perquè primera era l'atemptat en si del Primera Torre, però després algú li devia dir pel pinganillo: no, és que això no és cap repetició, això és el segon avió. Anem a veure si ho podem recuperar i ho sentim repetint. Fa 25 anys, Antena 3, Matías Prats. No ho tenim encara, Ernest Ferrer, no el tenim.
7: T'afegeixo una cosa. Que pot...
8: sí.
7: És a dir, l'impacte de quedar glaçats va ser tant que quan jo veia el partit... Estava sentat al cantó d'un senyor que es diu Craig Thompson, que era el director general de la Champions i dels drets de la Champions en aquell moment, americà. Estava impactat i jo anàvem veient els avions que anaven passant i la gent mirava cap al cel. Quan veia un avió a Sant Moix que anava cap a l'aeroport. I aquesta impressió la vaig tenir. I a més, complementant una cosa que vas dir ahir a Mandeco, aquella nit no va haver-hi la rapidesa de reacció de pensar que s'havia de suspendre la Champions. Val? Hi havia desplaçaments d'avions de gent. No va ser fins acabada la primera jornada. La primera jornada es va jugar el primer dia. El dimarts es va jugar. Va ser el dimecres que es va suspendre. Vull dir que amb això que el temps de reacció va ser llarg, perquè ningú se'n va adonar que havia passat una cosa. Se'n va adonar, però no reaccionava. Volia també apuntar aquest fet que vaig viure en el seu moment, de com va començar la tarda dient que s'havia de seguir la normalitat i al vespre ja es deia: això ha canviat, demà no juguem, no fem que la gent es mogui, que no agafi avions, etcètera, etcètera, no?
8: Ara sí, escoltem allò que comentava ara el Jordi Bosch.
13: Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Ricardo, ¿tú estás viendo las imágenes como nosotros? Es que...
14: Yo lo estoy viendo en directo, Matías, estoy delante.
13: Es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
14: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego...
13: Bueno, y ahora de repente una explosión.
14: Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión. Lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo, no sé qué puede...
13: La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece, el que se ha estrellado en la otra torre.
14: Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
13: Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información, porque esto es tremendo.
8: No és casual el que deia en Jordi Bosch. On era La Glòria Serra.
10: Doncs mira, era l'Ametlla del Vallès ajudant una amiga que estava desmuntant una casa que tenia una mudança el 12. I l'estava ajudant allà plenes de caixa, no teníem ni tele ni ràdio muntada, estava a la casa totalment, i a l'hora de dinar vam anar allà a l'Ametlla a dinar, i em va trucar una altra bona amiga, una periodista, la Neus Sala, i m'ho va dir per telèfon, i jo vaig pensar que m'aixecava la camisa, que m'estava gastant una broma. I em va dir, prometo que no, llavors jo recordo que vaig penjar el telèfon i vaig al bar, el restaurant tenia una tele que estava apagada, i li vaig demanar per favor si fos tan amable, i vaig assistir a aquest moment, i jo recordo el silenci sepulcral, era un dia de festa, estava ple el restaurant, ple de gent que havia anat a passar el dia a l'Ametlla, no anava i tornava, el silenci sepulcral que es va apoderar de tot el menjador. I clar, jo vaig pensar el mateix que el Matías, que el que van pensar tots és un accident és un avió, dos accidents a la torre del costat, això és un atemptat, però en aquell moment recordo que el primer pensament que vaig tenir és qui pot haver estat capaç de pensar i fer això? Perquè era tan fora de mesura de qualsevol dels atemptats, de tots els desastres que hem viscut, que els humans ens fem els uns als altres, que vaig pensar, qui pot haver concebut i executat això? Qui? Va ser el que anava mirant les imatges, que era com una cosa obsessiva, mentre em feia aquesta pregunta. I aquest silenci sepulcral que ens va apoderar de tot el menjador quan tots vam tenir aquesta... És que no teníem ni aquella primera reacció de dir alguna cosa, com deia el Jordi Bosch, va ser tan impensable, era tan impensable, que era pràcticament et tallava les paraules a la gola.
8: Cris?
15: Doncs mira, jo recordo que... estava dins d'un taxi, tornàvem amb l'Albert Tom, aquella època fèiem l'Hora del Pati, i hi havia hagut l'acte institucional al Parlament de Catalunya, crec recordar que hi havia Joan Rigol aquella època com a president, i sota de RAC1 hi havia l'Oca.
10: Sí,
15: I va parar el taxi, us en recordeu?
10: I tant.
15: Vam entrar a l'Oca, vam estar parlant amb una mica de gent de l'equip, vam explicar com havia anat la recepció institucional, i tothom cap a casa, i demà farem un altre programa. I recordo arribar a casa, jo aquella època vivia a Cerdanyola, posar-me a dinar davant la tele i dir, hòsties, és aquella hòstia que diu la Barcelona, a vegades que anem posant en el tall de veu aquí. Clar, vam dir, què fem? No, era una època en què teníem telèfons mòbils que no tenien internet. Sí. Llavors, clar, ens havíem d'anar trucant i vam agafar altre cop cotxes i motos, vam tornar cap a RAC1 i vam començar a preparar el programa des d'aquella hora fins endavant i fins al dia següent, no? Però sí, va ser... Clar, era una època en la que no ens podíem estar enviant imatges i missatges com estem fent ara, no? El 2001 hi havia telèfons on només t'enviaves SMS, llavors, bueno, va ser... Bueno, en quedar-te enganxat, i recordo molt la imatge del Matías Prats i de la Olga Viza,
10: sí,
15: que va sortir a plató sense maquillatge, sense pentinar, arribada de casa, com qui diu, i amb la maleta sota la taula, que ho explica, i seguint narrant en directe el que estava passant.
8: Has dit Olga Viza, no?
15: Sí.
8: L'Olga Viza és la companya de Matías Prats, efectivament, els informatius d'Antena 3, aquell dia tan fatídic, escolteu.
16: Els de l'equip d'Antena 3 vam accedir al primer vol que va sortir cap a Nova York quan es va obrir l'espai aeri. I pràcticament tots els passatgers eren novaiorquesos, els quals els atemptats els va sorprendre de vacances a Espanya. Estaven en xoc, ningú no parlava. Tant és així que recordo que una hostessa ens va dir que era el vol més silenciós de la seva vida. Ja durant l'aproximació a l'aeroport Kennedy ens va cridar el comandant perquè anéssim a la cabina, i és que al fons es podia veure el que quedava de les torres. Aquella imatge que feia hores que vèiem en una pantalla de televisió, de sobte es va fer realitat i va ser impactant. Recordo que la meva obsessió era arribar i anar directament fins allà. Algú ja em faria el favor de portar la meva maleta a l'hotel. Ens estava esperant el enyorat i gran periodista Ricardo Ortega, qui havia explicat el desastre veient-lo en directe des de la finestra del seu apartament. Ell va ser qui em va indicar com podria arribar-hi. La parada de metro més propera a la zona zero era la de Fulton. I vaig saber que arribàvem perquè... tot es va enfosquir. La gent es posava les mascaretes. L'estació estava completament tenyida de pols grisa i en sortir a la superfície va aparèixer, com ho diria, un pla general d'allò mai vist. També una potent olor, una olor estranya, i esgarrifava la mirada perduda d'una quadrilla de bombers que acabaven el seu torn. Vaig mirar enrere A tots els portals hi havia gent plorant i a les façanes penjaven cartells on es demanava que si algú trobava un objecte com el de la fotografia truquessin a un número de telèfon. Eren les caixes negres dels avions. Aquell dia vaig aprendre que no eren negres, sinó taronges. També vaig saber que el món ja no seria el mateix.
8: Brillant, eh?
10: Sí, i tant que sí.
8: El que explicava l'Olga Viza, brutal, eh? Hem escoltat a Pedro Sánchez per RAC1, hem escoltat Jordi Pujol per RAC1, hem escoltat Olga Viza per RAC1, i escoltem que feia aquella 11 de setembre del 2001 l'actor Javier Bardem.
17: El 11 de septiembre del 2001 estaba comiendo, viendo el telediario, vi en directo cómo entraba el segundo avión en la segunda torre, me quedé flipado. No hacía poco había estado en Nueva York y yo había tomado uno de esos helicópteros que dan la vuelta sobre las Torres Gemelas y pensé, como todo el mundo, bueno, es un accidente de un avión de estos, de turismo. Y no, cuando ya vimos que había una torre ya en llamas y un segundo avión comercial entrando, y yo salía de ahí corriendo para ir a ensayar Los Lunes al Sol con Luis Tosar, primer día que conocí a Luis Tosar. Llegamos, ensayábamos en Tirso de Molina, llegué a un bar donde quedábamos antes, blanco, todo el mundo estábamos, bueno, pues totalmente choqueados. Vi a Luis, dije, oye, encantado de conocerte, ¿qué hacemos? No podemos ensayar, ¿no? O sea, hay que hacer algo. Por esa sensación de decir, ¿qué hacemos? Algo está pasando. Subimos, estaba Fernando León y no hubo ensayo. Estuvimos hablando y fue el inicio de una gran amistad entre los tres, pero un día muy, bueno, terrible, ¿no? Por lo que significó para tanta gente, tantos muertos, y para lo que significó como consecuencia de tal, ¿no?
8: Entendido, també. Tots tenim el record del que fèiem aquell, del que fèiem aquell dia, l'11 de setembre del 2001. I molts oients també, i el Sergi Embudio crec que el tenim a la redacció, ai, a la redacció, a l'estudi. Hola, Sergi, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia. Bon dia.
8: Ja suposo que moltes trucades de molta gent expliquen la seva història, no?
18: Sí, hem rebut, diria, centenars de missatges, la majoria amb aquesta idea que heu anat compartint tots, que és un dia que no oblidarem mai. Gairebé tothom era a casa abans de dinar, dinant o a punt de fer-ho, i van quedar completament enganxats a la televisió i a la ràdio durant hores. Hem fet, com sempre, una selecció dels nombrosos missatges que hem rebut. Per exemple, el de la Sònia, que, com molts, no oblidarà mai aquell dia, en el seu cas, per dues raons extres més enllà dels atemptats.
19: Jo i el meu home ens vam casar el dia 11 de setembre del 99, per tant aquell any era el nostre segon aniversari, i estava embarassada del meu segon fill i estàvem celebrant-ho a casa d'uns amics, fèiem un dinar i vam veure a la televisió lo de les Torres Bessones. Recordo molt el fet de que jo estava embarassada i em va afectar bastant, perquè, bueno, estàs com més sensible, no?, quan estàs embarassada i

0: passat 8 hores. El Jordi és fundador de la penya blaugrana de Nova York i tot plegat el va enganxar arribant precisament cap a la feina al Midtown de Manhattan.
1: L'11 de setembre anava cap a la meva oficina, que estava al Midtown de Manhattan, al pis 44, al mateix edifici on estava també les oficines de la cadena de notícies de la Fox News. A l'arribar allà doncs, vaig veure un munt de gent que estaven mirant la televisió que donava al carrer i allà doncs, la gent comentava que havia sigut un accident. Quan va estavellar-se el segon avió, llavors ja la gent es va començar a posar a cridar, tothom marxant cap a casa, no sabia la gent què és el que passava. I una de les coses que va impactar més és veure després les fotos de la gent que havia desaparegut per tota l'illa de Manhattan. Això és una de les coses que va impactar-me més.
0: El Frank també va ser testimoni directe dels atemptats i, de fet, una foto seva, que va fer en aquell moment amb una càmera de fotografies digital, les primeres d'aquella època, va acabar sent portada a La Vanguardia.
2: Jo vaig fer una foto del segon impacte que es va publicar a La Vanguardia Digital i altres mitjans, juntament amb la carta que vaig enviar als meus familiars el dia després. Jo vaig sortir a veure un incendi, el que semblava que era un incendi a la Torre 1. Penseu que en aquella època els mòbils no tenien càmera, però jo portava una d'aquelles primeres càmeres digitals de l'època. Llavors, mentre feia fotos des de sota, vaig sentir un soroll molt fort, em vaig girar i vaig veure clarament l'avió amb prou temps com per enquadrar i disparar la foto. Una cosa curiosa és que no em vaig adonar que tenia aquesta fotografia fins que vaig arribar a casa, perquè el primer instint va ser córrer, no? Jo buscava la meva parella, que havia anat a treballar en un dels edificis propers, i tinc records concrets com veure una sabata de tacó per terra d'alguna dona que havia apretat a córrer, o evidentment doncs, també vaig veure persones saltant al buit per evitar el foc, no? De fet, una de les coses que més em va impactar i que no es veu a les fotos és el so que fa un cos humà quan impacta amb el terra caient d'aquella alçada. I, bueno, doncs haig de dir que encara avui quan sento un avió comercial volant baix, em ve tot el cap i se m'accelera el pols, no?
3: És bestial, perdona, Sergi, sí. És bestial perquè després sentirem un testimoni d'un periodista que vam enregistrar ahir, i el sentirem més endavant, d'un periodista ja me'n recordaré, que és d'Univision, que Humberto Acosta, que era càmera. I anava cap al centre i va haver-hi la primera topada i després el segon impacte del segon avió. I ho va filmar tot, és a dir, les imatges seves estan per YouTube, estan per tot arreu, i diu que de les coses que recorda, exactament igual que ens ha dit aquest oient, és el so dels impactes de la gent al llançar i com cau el terra. És bestial, diu que és de les coses que més recorda i que més traumat l'ha deixat. Molt bèstia. Què més, Sergi?
0: La Gemma, en aquell moment, també vivia a Nova York i aquells dies la seva família estava precisament visitant-la, aprofitant la diada a Catalunya. Dos dies abans, tot just, havien pujat a una de les Torres Bessones.
4: La que podia visitar.
0: Exacte. I aquell 11 de setembre la seva família havia de tornar cap a Barcelona i no van poder volar. Va fer de voluntària la Gemma pels bombers i els serveis d'emergències en un restaurant del Midtown. Va viure 14 anys més a Nova York, ens ha explicat, però ens ha confessat que no va poder tornar mai més a la zona zero. La Natàlia també vivia als Estats Units en aquell moment, però a Las Vegas. Ella estava estudiant a la universitat.
5: Jo estava estudiant a la universitat de la UNLV, a Las Vegas, Nevada, i a les 6 del matí em va començar amb el canvi d'horari, em va començar a sonar el telèfon, jo pensant que els meus pares s'havien equivocat al comptar el canvi d'hores, i era tothom molt preocupat, i vaig obrir la tele al veure-ho tot, i bueno, va ser molt traumàtic. Evidentment, el que vaig fer, jo vivia sola, no tenia xarxa allà, llavors me'n vaig anar corrents al campus universitari, perquè vaig pensar que com Las Vegas era un target, perquè encara estava passant del Pentàgon i tal, que si ens evacuava no passava alguna cosa, doncs estava doncs, en una xarxa amb més gent, amb estudiants i així. I, bueno, i els dia, aquell dia i els dies posteriors pues, va ser molt bèstia, viscut des d'allà. Va ser un dia que no oblidarem.
0: El José Luis... Digues.
4: Perdó, no, hi ha un element, només una cosa molt petita. Quan deia aquesta oient que no va ser capaç en 14 anys de tornar-hi, jo recordo quan vaig tornar a Nova York, jo havia pujat, em sembla que unes 3 vegades o potser més, a les Torres Bessones amb diferents viatges, diferents acompanyants, i quan hi vaig tornar, que era un viatge més molt desitjat amb els meus pares, després de la caiguda de les Torres, un viatge molt bonic, i no gosava baixar. O sigui, feia com... Però clar, hi havíem de baixar, volia anar a Washington Square, volia ensenyar-los diferents coses, i me recordo com vaig arribar.

0: i ho vaig haver de deixar córrer, em va agafar una plorera, perquè quan ho veus allà, veus el buit que ha quedat. El buit immens, perquè allò era immens, era tot el complexe, i aquest sentiment de buit i de pèrdua me l'ha comentat més gent que ha tornat, que havia anat abans i que va tornar després, que per la tele sembla que gairebé de pel·lícula, no? Sembla com si fos, ara diríem, d'intel·ligència artificial, però quan vas allà veus l'impacte real, és com si haguessin arrencat un tros gegantesc de la ciutat i vaig anar abans de la reconstrucció.
1: Sí, també el silenci, no? Jo vaig anar l'any 2003, el silenci que hi havia.
0: Efectivament, el silenci que hi havia a l'entorn.
2: Okay. Seguim, Sergi?
3: El José Luis no tenia tele en aquella època, però sí veïns, i ens ha escrit el següent. Diu, un amic que vivia al bloc de davant ens va avisar perquè anéssim a casa seva a veure el que havia passat, i es van passar com 8 o 9 hores junts. I parlant de gent sense tele, això que ens explica la Diana, diu, llegeixo literalment, eh? Llavors tenia 28 anys i encara vivia a casa dels meus pares. Recordo que el meu pare estava rentant els plats després de dinar i ens va cridar a la meva mare, a la meva germana i a mi. Veniu, veniu, escolteu, està passant alguna cosa molt forta als Estats Units, els hi va dir el seu pare, i ens explica la Diana. Des d'aquell moment vam seguir l'11S a la ràdio i l'endemà els meus pares van anar a comprar una televisió per primera vegada. Diu, vam créixer sense tele a casa fins a l'11S. Sí, l'Anna i la seva família eren a París, a Disneyland, concretament, van tornar amb avió aquell mateix dia i els controls de seguretat a París ja eren brutals.
4: Aquell dia ja tornàvem amb avió, nosaltres som de Figueres i tornàvem des de l'aeroport d'Orlí i cap a Perpinyà, i vam trobar un control que no us podeu imaginar, que ens varen obrir, inclús el pintallavis m'obrien de la bossa, i aquell, nada menys, el meu fill petit, en Pere, que tenia en aquell moment 5 anys, ell havia comprat una pistola, una escopeta i un barret de Buffalo Bill, i el volia portar tant sí com no, i tot i vàrem aconseguir, evidentment, que ho posés dins de la maleta. Doncs no us podeu imaginar, la maleta ens la varen obrir, llavors evidentment vam veure que anàvem amb mainada i que anàvem amb, veníem de Disney, i ens van deixar passar, però tenien evidentment molt males puces i va ser molt estressant fins que no vam arribar a casa.
5: Escolteu-me una cosa, em permeteu un segon? Mira, que aniré a la publicitat i busquem ja el primer protagonista, perquè em sembla que és molt interessant, molt interessant. No sé si heu vist una pel·lícula d'Oliver Stone que es diu World Trade Center. És el cas real de dos policies locals de Nova York que van sobreviure. Eren dos policies que un d'ells, el Will, que és colombià, va feia mesos que s'havia llicenciat com a policia local de Nova York i de Nova Jersey, i va quedar amb el seu sergent atrapat sota les torres després que anessin a salvar gent i els hi caigués la ferralla de la caiguda de la segona torre, i van estar 13 hores sota les runes. Doncs bé, 25 anys després d'aquell dia, Will Jimeno, agent de policia de Nova York i de Nova Jersey, que va sobreviure als atemptats de les Torres Bessones, d'aquí uns moments...
6: Nicolas Cage?
5: L'altre.
6: Era l'altre.
5: L'altre. Nicolas Cage era el sergent. L'altre.
6: Vale.
5: Que era el... Com es diu? Michael Cera, em sembla que es deia. Serà...
6: No ho sé.
5: Anem aquí al costat, a les Torres Bessones, on hi havia les Torres Bessones, al World Trade Center, amb Will Jimeno. Un segon.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
10: Volver a Neptuno.
11: A Cibeles. A Canaletas. A la Plaza Nueva.
12: A la Plaza Mayor.
13: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions, amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu SEAT, va aconseguir un Goya.
2: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
8: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
10: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
15: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
16: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
17: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
20: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
21: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
22: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
23: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
24: RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
3: Després de la publicitat, continuem al món a RAC1, sortit a l'exterior d'aquest mòdul informatiu Stone. Està aquí al costat de... d'aquest mòdul informatiu a l'antic World Trade Center, al nou World Trade Center també, i aquí ha assegut esperant-me Will Jimeno. Will Jimeno, bon dia, buenos días.
25: Buenos días, ¿cómo está?
3: No, le pregunto yo a usted, ¿cómo está 25 años después en este sitio con la gente dando vueltas por este memorial? ¿Qué le parece?
25: Bueno, para mí es un orgullo porque a este punto, después de 25 años, es más importante la educación, demostrando las cosas buenas de ese día, no la oscuridad de ese día. Y para mí siempre es un orgullo ver, no nada más americanos, pero gente de todo el mundo venir aquí a darle honor a la gente que murieron ese día y apoyar las cosas buenas de nuestro mundo, porque acuérdense que más importante que 9-11 es el 12 de septiembre, porque el 12 de septiembre el mundo estaba junto, la gente tenía el amor que demuestra nuestro futuro, que no lo debemos tratar la manera que los tratamos el 11 de septiembre. Y para mí es un día que me da mucho honor, mucho amor, que gente está recordando 25 años después de una tragedia. Pero como digo, si no sacamos la luz de la tragedia, es nada más una tragedia. Y para mí, viendo la gente viniendo aquí, dándole el amor, el respeto, es la luz que necesitamos recordarlo 25 años después.
0: El 11 de septiembre a las 8:45 de la mañana en el año 2001, ¿dónde estaba Will Jimeno?
25: Bueno, yo estaba trabajando como un Port Authority Police Officer, porque nosotros somos los dueños de las torres y nosotros teníamos policía ya aquí. Tenía aquí un equipo de policía, pero yo estaba trabajando en el centro de Manhattan, lo que se llama Midtown, en los terminales de buses. Y cuando estrelló el primer avión, 20 nosotros los montamos en un bus y vinimos para acá para ayudar a rescatar gente.
0: ¿Cuántos años tenía Will entonces?
25: Ese año tenía 33 años.
0: ¿Cuánto hacía que era policía de Nueva York?
25: ¿Cómo?
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años llevaba?
25: Yo gradué el 19 de enero de 2001. Nuestra clase era la 100 clase de la Port Authority Police de Nueva York y New Jersey. Y lo graduamos aquí en el World Trade Center en el Marriott. Y 9 meses después, ¿quién pensaba lo que iba a pasar?
0: ¿En qué momento percibió que pasaba algo fuera de lo normal?
25: Bueno, desde el principio, cuando vimos la televisión, cuando estuve en el terminal de bus y miramos la televisión y vimos que estrelló un avión. Porque la cosa que pone la autoridad de puertos, de la policía de nosotros, diferente que en la policía de Nueva York y todos los policías de New Jersey, porque nosotros somos policías en los dos estados, en New York y New Jersey. Es que nosotros la atacaron en 1993. ¿Verdad? Y todos los edificios nosotros, los aeropuertos, los túneles, lo que nosotros protegemos, son cosas que los terroristas, como yo lo llamo, los cobardes, les gusta atacar porque ves que hay mucha gente en un punto. Entonces, para nosotros los entrenamos en la academia que es posibilidad que vamos a tener terrorismo. Y eso estaba pasando ese día.
0: ¿Cuándo llegasteis aquí? ¿El segundo avión ya había estrellado?
25: Sí, cuando nosotros tuvimos un viaje de Midtown Manhattan hasta acá, el segundo avión ya estrelló. Cuando nosotros lo bajamos en el bus, no supimos que había un segundo avión. Cuando yo miré las torres, nada más vi la primera torre estaba en fuego y la esquina de la segunda torre estaba en fuego. Lo que yo no podía ver, ninguno de nosotros, que había un hoyo en el otro lado. Entonces nosotros, cuando entramos al edificio, pensamos que nada más la primera torre estaba dañada.
0: ¿Cuál fue la misión que os dijeron? ¿Qué teníais que hacer? ¿Y quién os lo dijo?
25: Tú sabes, cuando nosotros llegamos, lo que supe es que era guerra. Y gracias a Dios que mi sargento, Sargento McLaughlin, vino y pidió que quien quería entrar con él, que sabía usar los tanques de oxígeno, porque nosotros no somos policía, también somos bomberos, estamos entrenados en todo. Entonces yo, Dominic Pozzulo, Antonio Rodríguez, dijimos, sargento, nosotros vamos con usted, apenas graduamos, sabemos cómo usar los equipos, y empezamos a correr y entrar a los edificios a tratar de rescatar gente.
0: ¿Llegasteis a rescatar gente?
25: No, porque lo que pasó es que cuando entramos a los edificios, fuimos, consigo más equipo, encontramos otro policía, que hay una foto famosa de él, Christopher Amoroso, salvando gente. Yo trabajaba con él antes que él lo mandaron al World Trade Center, estaba en el terminal bus con nosotros. Y trabajamos consiguiendo equipo por la segunda torre. Empezamos a caminar de la segunda torre a la primera, es cuando se cayó la segunda torre, la sur. Y a ese momento mató a Antonio Rodríguez y a Christopher Amoroso y dejó a mi sargento, Dominic Pozzulo, y yo enterrado vivo.
0: Ah, sí, ahora hablaremos de ello, porque claro, 25 años después, no sé si continúan vivas las sensaciones, los ruidos de aquel momento.
25: Yo me acuerdo todo, pero yo cojo el poder que tengo para no pensar de las cosas malas. Pero claro, yo me acuerdo los ruidos, el dolor, cómo sufrimos. Pero yo la verdad trato de pensar las cosas positivas, que Dios me dio un segundo chance a vivir. Y como sobreviviente, para mí el trabajo mío es hoy hablar sobre mis compañeros, toda la gente que la verdad que tenía tanto coraje, que no eran policía, bombero, nada más gente normal ayudándose.
0: Humanos, eso es la cosa. Humanos. Sí, sí. Humanos. Si ahora estamos haciendo radio, no televisión, pero ¿tú sabrías decirme, localizarme dónde estaba la zona donde tú quedaste atrapado?
25: Sí, porque estamos ahora mismo en la esquina de Liberty Church y atrás de nosotros está la torre La Sur. Sí. Nosotros estuvimos caminando para el museo.
0: Sí, donde ahora está el museo.
25: Sí, y ahí es donde los enterramos nosotros, porque estuvimos saliendo a la segunda torre, tuvimos que caminar y hacer una izquierda para ir a la primera torre. Y en la mitad de ese hallway, donde estuvimos caminando, paramos porque mi sargento estaba hablando con unos bomberos y un EMT, y eso es cuando la primera torre empezó a caerse. Y eso lo dejó entro a las dos torres. y a 30 pies abajo.
0: ¿Cuántos agentes formabais ese equipo en aquel momento? ¿Te acuerdas?
25: Pero para nosotros era 5 de nosotros. Era mi sargento, Dominic Pozzulo, Antonio Rodríguez, Christopher Amoroso y yo.
0: ¿Y solo sobrevivisteis 2?
25: Después, cuando cayó la primera torre, nada más dejó a Dominic, mi sargento y yo vivo. Y cuando se cayó la segunda torre, le cogió la vida a Dominic, que me estaba tratando de ayudar a mí a salirme, pero no me podía sacar porque tenía, la verdad, un pedazo concreto muy grande, que más luego supe que era una pared. Y lo dejó a mí, mi sargento, vivo.
0: ¿Cuánto tiempo estuvisteis atrapados?
25: Bueno, en total era 13 horas, pero 10 horas hasta que lo encontraron, entonces tomó 3 horas para sacarme a mí. Y te tengo que decir que los hombres que entraron a ayudarme a mí, Scott Strauss, Patty McGee de la NYPD, ESU Truck One, que es el equipo SWAT, y un civil, que era un paramédico, vino de la calle y se metió allá para darme, tú sabes, atención médica. Las 3 horas esas eran bien, bien fuertes para todos nosotros, más para ellos, creo, porque mi sargento y yo estuvimos respirando todas las cosas malas. Pero esta gente estaban ahogándose en el fuego. Era bien fuerte, pero el coraje de estos hombres demuestra el coraje de nuestros policías, de nuestros bomberos, de nuestros civiles. Y era horrible, pero 13 horas para mí, 22 horas para mi sargento. Somos los únicos 2 que sobrevivimos de abajo las torres, que es increíble.
0: ¿En qué pensabas en aquel momento?
25: Bueno, te digo que en el principio siempre era la misión de rescatar a los civiles. Después mi equipo. Después la verdad que era nada más tratando de sobrevivir.
0: ¿La familia?
25: Bueno, tú sabes, la historia, mucha gente dice que William es tu historia, no es mi historia, es una historia humana. Y lo que puedo decirles es que la más importante parte para mí en esta historia es en la noche, cuando ya yo me quería morir, porque ya eran muchas, muchas horas, estuvimos ya heridos, perdimos compañeros, la pistola de mi compañero Dominic disparó 15 balas por mi cabeza.
0: Es verdad.
25: Porque había fuego, que estaba bola de fuego. Porque
0: claro, cuando la pistola estaba en el suelo de tu compañero que ya había muerto, la pistola con el calor se disparó, sí. Y te pasaron las balas por al lado.
25: Ahí mismo por mi cabeza, nada más como a 18 pulgadas. Pero acuérdese, Dominic se murió tratando de salvar a nosotros. Él sacó su arma y disparó un tiro arriba para que alguien oiga que nosotros estuvimos ahí. Pero en ese momento, esa noche donde yo quería morirme, es la parte para mí más importante porque yo soy católico. Nací en Barranquilla, Colombia. Vine a este país, mi padre, siempre Dios, la religión católica es bien grande en mi corazón. Pero yo quería morirme y le dije a Dios, Dios, gracias por 33 años aquí. 6 años con mi esposa Allison, casado. 4 años con mi niñita Bianca. Y la única cosa que me dio dolor es que mi mujer Allison estaba 7 meses embarazada.
0: Y es verdad que con el sargento, para no dormiros, ¿hablabais del nombre que teníais que poner a la niña?
25: Sí, antes que la verdad que hice el momento que me quería morir, le dije, sargento, por favor, ponle en la radio que quiero que denle el nombre Olivia, porque mi mujer quería ese nombre. Yo siempre hago el chiste que las mujeres siempre ganan.
0: Sí. ¿Y ella quería Olivia, ¿y tú?
25: Yo quería otros nombres, pero a ese momento, ahora acuérdese que los radios no estaban andando, no trabajaban.
0: No funcionaban.
25: Pero yo estaba con esperanza que si alguien oye esto, le pueden dar ese mensaje a mi esposa. Pero después que le dije al sargento eso, me quería morir, cerré los ojos, como te digo, le dije a Dios gracias por los 33 años, 6 años con Allison, 4 años con Bianca. La única cosa que le dije es, te voy a pedir 2 favores, Dios. Uno, que, porque ya yo sabía que me iba a morir, que deje que yo pudiera ver el nacimiento de mi niña, porque Allison 7 meses embarazada. Y cuando llegue al cielo, porque pensé que todo el mundo iba a llegar al cielo así, porque estos cobardes, estos terroristas, atacando gente inocente que estaban nada más haciendo vida mejor para su familia, porque tenía sed, estaba todo con puro concreto. Y cerré mi ojo. Yo le digo a todo el mundo, usted se puede pensar lo que quiera, una visión, un sueño, pero cerré mi ojo para morirme y veo una persona caminando para mí. Y esta persona tenía un traje blanco, no podía ver la cara, tenía pelo marrón. Y yo sabía quién era Jesús. Y que venía Jesús, me venía para mí, yo tenía paz, no tenía dolor. Y cuando miro, ¿qué está cargando? Una botella de agua, porque le dije a Dios, por favor, agua cuando llegue. Y me desperté de ese sueño, lo que tú quieras llamarlo, pero con fuego para vivir. Y le dije a mi sargento, si los morimos, morimos aquí tratando, porque no iba a dejar a los cobardes ganar. Porque en ese momento yo supe, si me muero, nadie va a ir mi sargento porque él estaba enterrado más lejos de que mí. Mm. Si me muero, no llego a mi familia. Si me muero, dejo mi país perder. Pero más importante, yo me dejo morir y los cobardes ganan. Y yo dije que no. Aquí voy a seguir, le pedí a Dios que me dé el poder a seguir peleando porque lo que estamos sufriendo es bien increíble. Pero seguí y hasta las 8 de la noche, esa noche, 10 horas enterrado, los encontraron. Y entonces vino los equipos a ayudarlos, 3 horas a sacarlos. Para mí, 7 horas para mi sargento. Y creo que la cosa importante es que es una historia que todo el mundo sepa en el mundo. Si usted está en una tragedia o está en un tiempo malo, siempre sigue para adelante. Como yo escribí un libro que se llama Inmigrante Americano Sobreviviente, y las palabras que me dijo mi mamá: nunca te rindas, no importa qué difícil la situación, sigues para adelante, tratas, nunca te rindas.
0: ¿La niña se llama Olivia?
25: Sí, mi niña se llamó Olivia. Estaba nacida en mi cumpleaños, el 26 de noviembre del 2001. Wow. Ese era el regalo mío.
0: ¿Todavía tienes algún síntoma, alguna herida de aquel día o no?
25: Sí, claro. Usted ve que tengo que usar un brace. Uh-huh. Mi pierna se ve como un tiburón, se la ha mordido. Tengo un hoyo en la pierna donde puedes meter tu dedo.
0: ¿Y por qué el hoyo es
25: de...? Porque tenía un pedazo de rebar que estaba metido ahí, no lo podían cerrar. Y hay días que sufro, pero hay mucha gente que sufre todos los días. Yeah. Y como le digo a todo el mundo, porque mucha gente me dice: Will, no puedo pensar algo peor que dos torres cayendo. Si yo digo a todo el mundo, sí, eso es horrible todo lo que me pasó, pero ¿qué pasa si se te murió un niño? ¿Tuviste un accidente de carro? ¿Alguien te dijo que tienes cáncer? Todos nosotros tenemos nuestras torres gemelas. Es lo que hacemos con eso después. Y yo lo que le digo a todo el mundo es que, por favor, si tienes tus propias torres gemelas en tu vida, que todos nosotros tenemos, sigues para adelante. Empieza a vivir otra vez. Encuentra una manera, como yo he tratado de hacer, a vivir una vida después de tragedia.
0: Menuda cicatriz, ¿eh?
25: Sí.
0: ¿Todo esto es de...?
25: Todo esto es porque 9-11, la torre, tú sabes, el pie no sirve, entonces eso porque tengo que usar un brace, pero sí, al fin del día estoy vivo.
0: Claro.
25: Y tenemos que mirar que
0: y
25: cada
0: con
25: día...
0: la familia, y eso es maravilloso.
25: Y cada día es un regalo de Dios, y tenemos que coger ventaja de esos regalos.
0: Acabo enseguida... Pero esta historia, yo la sé. Y cuando vi la película de Oliver Stone, del World Trade Center, dije, yo quiero conocer a este hombre. ¿Viste la película, por supuesto?
25: Nosotros estuvimos con la película. Oliver, la verdad que me
0: tuvo ahí. ¿Sales en la película?
25: Sí, Oliver Stone hace eso. Si ves muchas películas,
0: ¿no?
25: Él le gusta poner a la gente de que está haciendo la película. Era un orgullo para mí, pero más importante, el orgullo que tengo yo es que Oliver, Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, que hace el papel de mi mujer Allison, Maria Bello, que hace el papel de Donna McLaughlin, lo cogieron a corazón. Y la señora Deborah Hill es la persona que era la que pensó de la película. Ella se murió de cáncer antes que pasó la película, pero ella quería traer una historia positiva de un día oscuro. Y nosotros, le digo a todo el mundo, somos una historia pequeña, porque hay miles de historias y miles de gente que murieron, que nadie va a saber su nombre. Pero lo que lo puedo decir hoy es que gente me pregunta: Will, ¿qué es la cosa que viste más dentro de esas torres? Y le digo a todo el mundo: amor. Gente de diferentes países, gente de diferente color de piel, diferente política, diferente religión, todo unido, ayudándose. Y eso es lo que quiero decirle a la gente 25 años después. Nosotros somos americanos, ok, pero ustedes, todos los mundos, somos humanos y tenemos que tratarlos como hermanos y hermanas.
0: Para acabar, ir acabando, ¿te has sentido bien tratado estos años? Después del terrible accidente que sobreviviste, ¿te has sentido bien tratado?
25: No, yo siempre me he sentido bien tratado, en el sentimiento que... porque yo me he hecho una persona a demostrar lo que mis padres me crecieron a ser, una persona positiva, una persona buena, y yo creo que gente me recibe de esa manera y sabe que la historia que yo cuento no es nada más de mí, más importante es de toda gente alrededor mío. Y como sobreviviente, el trabajo mío es a pasar esa historia, no de nada más de mí, pero los 36 oficiales que murieron del laboratorio, los más policías en la historia que murieron un día en la historia en los Estados Unidos, 23 en NYPD, 343 bomberos y los miles de civiles. Y eso es lo que tenemos que hacer para el futuro que vamos para adelante, a demostrarle que el peor día de los Estados Unidos se demostró la peor en humanidad. pero también lo mejor en la gente del mundo, porque el 12 de septiembre el mundo estaba junto. Y eso es lo que quiero que la gente sepan hoy. Hay más bueno que malo en este mundo.
0: En uno de los libros explicas cómo fue crecer como inmigrante en Estados Unidos. Tú naciste en Barranquilla, en Colombia. ¿Cómo ves el futuro de Estados Unidos teniendo el problema que hay con Trump, con la inmigración?
25: No, para mí el país siempre va a ser fuerte y el problema con inmigración y tú sabes, ayer estuve en Nebraska y yo no sabía que hay una población grande de hispanos y un orgullo a hablar con todos estos niños. Yo creo que la cosa que la gente tiene que entender es como tu propia casa. Tú no vas a nada más dejar 100,000 gente entrar a tu casa porque vas a perder la casa. Tiene que haber ley, tiene que hacer regulaciones y tú puedes mirar los restos de los países. Ellos tienen su ley, nosotros tenemos que tener ley. La inmigración es lo que hace este país grande. Pero la inmigración no se puede hacer como lo hizo en los 4 años, donde estaban entrando ejércitos de gente sin... ¿Y dónde van a trabajar? ¿Dónde van a vivir? Tiene que ver un modelo como había antes, donde la gente aplica para sus papeles, entran y la verdad tienen el corazón lo que hizo mis padres. Vinieron aquí y siempre mi mamá me dijo, nunca se te olvide tu cultura colombiana, pero vas a traer esa cultura... Vas a vivir aquí, vas a aprender inglés, vas a tener la bandera americana, orgulloso de ser colombiano, pero vamos a hacer algo positivo para hacer este país mejor. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Si tú vas a venir a este país y tienes, tú sabes, la ventaja de estando y viviendo aquí, tienes que aprender a querer este país por lo que es y lo que hacemos. Y Tony Blair, el que era Prime Minister de England, dijo lo mejor. Cual sea país que más gente está tratando de entrar que salir, es un país especial, y eso somos nosotros, los Estados Unidos.
0: Para acabar, ¿participarás hoy en los actos oficiales de este 11 de septiembre?
25: No, yo la verdad que para mí, esto es un día especial para la gente que perdieron gente. Yo siempre, y mi sargento siempre lo ha pasado con nuestras familias, dándole gracias a Dios que estamos vivos, recordando a nuestros compañeros, pero más importante, disfrutando ese día que estamos vivos.
0: Will Jimeno, muchísimas gracias. Y mucha suerte de verdad en el futuro. Y besos a la familia y a Olivia, que tan famosa se hizo en la película del World Trade Center. Muchísimas gracias, Will.
25: Un abrazo grande a todo el mundo. Gracias.
0: Gracias, gracias. D'aquí uns moments continuem. Abandonem aquest World Trade Center de moment per tornar cap al nostre mòdul informatiu Stone.
1: RAC 1.
4: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Volver a Europa.
6: Volver a levantar la copa.
7: Volver a Neptuno.
9: A Cibeles.
26: A Canaletas.
27: A la Plaza Nueva.
28: A la Plaza Mayor.
29: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
30: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
31: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més. Els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
32: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800-700-700 o apropa't al teu punt Endesa.
33: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
34: Que l'any serien 1, 2, 3...
33: Més de 2.400 euros.
34: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
33: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
34: Que poc que costa comprar bé.
35: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
5: Tiri, tiri, tiri.
7: Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
8: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
7: Bona fórmula, eh?
8: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a líniadirecta.com.
9: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
12: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: 205 cavalls i només 4,3 litres?
15: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
26: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
27: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
36: RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
0: És un 12:15 i aquí estem.
37: Déu-n'hi-do.
38: Déu-n'hi-do,
39: i tant que sí. Oh, i tant, ostres.
37: Sí, sí.
0: Impressionant, eh?
37: Sí. Han passat anys, però no han passat.
39: No, i com ho explica ell.
0: Sí, sí. Interessant és la lectura de la immigració que té un immigrant.
37: Sí. Ah, i tant.
0: La lectura d'una immigració que té un immigrant. És a dir, escolta, molt a favor, però controlada, per entendre. Uh-huh. És el que...
39: Mm. Oh, sol ser, a vegades, l'habitual de qui ja s'ha instal·lat...
0: Ja té feina,
39: ha tingut les seves dificultats i no vol que li posin un altre ni millor ni pitjor que lo seu és lo bo. Mm. No parlo dels que pensen que jo, que ja estic aquí instal·lat, que no em vingui cap més, no? Però sí que té que veure també amb l'experiència de les dificultats que ell han passat, que no, segur que no era tan exacta com antes hicimos los papeles, vinimos,
0: correcte.
39: No, segur que van tenir que treballar-s'ho.
0: És que aquí hi ha una altra lectura, que és que moltes vegades el tema de la immigració no és senzillament del que ve de fora, sinó senzillament perquè ve, sinó perquè no passi per davant.
37: Els penúltims sempre es queixen dels últims en arribar, i això ha passat sempre, ens ha passat també aquí a Catalunya. I aquest és un altre de les herències també de l'11S, que encara persisteix. El rebuig que en aquell moment va haver-hi, tot i que va morir molta gent de confessió musulmana a les Torres Bessones, la forma com es va enfocar en aquell moment, sense focalitzar que eren tots d'Aràbia Saudí i que responien a la radicalització de les campanyes i de la difusió de l'islam més radical que fa la monarquia governant Aràbia Saudí, això es va evitar perquè era un aliat dels Estats Units, va fer que es focalitzés més en la religió dels que estaven allà. I de fet encara ara mateix l'actual alcalde de Nova York està patint l'efecte d'això quan Rudolf Giuliani, l'anterior alcalde o l'alcalde en aquell moment de l'atemptat, li diu que no ha d'anar. I encara que no ho diu explícitament, però s'interpreta això, que no hi pot anar perquè és musulmà i pot ofendre.
3: És molt bèstia, això, eh?
37: I hi ha alguns dels supervivents i de les familiars de víctimes que diuen que no hi pot anar perquè és musulmà, quan a les Torres va morir molts musulmans, molts.
3: Sí, i ara pensàvem també que clar, hi ha tota una generació, no? Hi ha 100 milions aproximadament de nord-americans que no havien nascut i que han crescut ja en un país que nosaltres vam conèixer diferent, no? I ara ho comentàvem, quan agafàvem avions no passava el que passa ara. I realment l'atemptat a les Torres Bessones va canviar totalment la geopolítica, l'ordre mundial, va canviar la seguretat i nosaltres vam viure l'abans i el després, però hi ha gent que només ha viscut això i les conseqüències del que va suposar allò, no? I clar, tot i que l'11S s'estudia a les escoles, haver-lo viscut no és el mateix que cada l'expliquin, i això ja ho sabem tots, no? I, bueno, hi ha molts documentals a Netflix, a diverses plataformes, no?, que Generació 11S, que intenten recordar una mica tota aquella generació, alguns que ho van viure i d'altres que van néixer a partir d'aquell moment, no?, i han vist un país totalment, i un món totalment diferent.
0: Sergi, hi ha més relat dels oients?
3: No hi és, ara,
37: en
3: Sergi.
37: Joder,
0: però si s'havien dit que el tornin després. Caram, bueno, ara el farem.
3: Ha anat un moment al lavabo.
4: Ai, pobre.
3: Ara estava pensant, Basté, vosaltres veu veure això, perquè ara estàvem veient les teles que hi ha aquí a l'estudi, la projecció que s'ha fet aquesta de les Torres Bessones a Nova York, hosti, la silueta, és impactant.
0: És una passada. Molt bèstia. És una passada amb les llums, primer, que això ja ho vam fer amb els 10 anys, que són les llums que surten de les dues torres, i després 3.000 drons, que significa, sí, bueno, 2.945, que sembla que són el número de morts que va haver-hi a les Torres Bessones, més els milers, que aquest és l'altre debat que hi ha en aquests moments aquí als Estats Units, els milers que han mort com a conseqüència del fum,
3: clar,
0: i de la runa que hi va haver-hi. Que tot aquest que és l'altre gran debat que hi ha. Sí. Sí, efectivament, perquè és una cosa que ha estat bastant silenciada per les autoritats els últims anys, i que molta gent se n'està, òbviament, queixant a hores d'ara, no? Perdona, ara sí que tinc el Sergi, eh? Sergi.
3: Sí.
5: Hola, ja sóc aquí.
37: Era una excusa momentània.
5: Sí,
0: disculpeu. No, són 2.945 els morts, són 2.945 els drons que ahir sobrevolaven, aquesta nit han sobrevolat el cel de Nova York.
5: Un altre dels oients que ens ha fet arribar el seu testimoni és la Sandra, que, atenció, va haver de canviar sobre la marxa el seu viatge de noces.
6: Ens vam casar el 10 de setembre i estàvem dormint en un hotel. A l'11 al matí ens van trucar, la meva sogra, que posessin la televisió. Vam veure el primer avió, que pensàvem que era un accident, i ja quan vam veure el segon, nosaltres anàvem a Egipte, perquè teníem el viatge de noces ja contractat. I, lògicament no vam agafar l'avió, vam haver de canviar el que és el viatge de noces, i al final vam decidir anar a Àustria, que en tot cas podíem tornar amb tren si la cosa es complicava molt. I la veritat és que va ser molt impactant, molt agradós.
5: Qui no va ser a temps de canviar el seu viatge de noces va ser aquest altre oient, que on va anar a celebrar el seu casament? A Nova York.
18: Havia arribat el dia 10 de setembre, vam arribar, i a l'11 ens encaràvem cap a les Torres Bessones i va començar el desastre. Va ser com estar dintre d'una pel·li de por, literal, i les van passar força
1: Canutes, la veritat. Vam trigar com 2 hores poder contactar amb la nostra família. Tothom trucant a casa, normal. Feia 2 dies que ens acabàvem de casar i tothom sabia que anàvem a Nova York. I res, jo veia molt lluny poder sortir d'allà. Ens deien que no ens quedéssim a l'edifici, que sortíssim als carrers. Jo volia donar sang perquè soc grup 0 i si eres immigrant no podies. Veies la gent que buscava gent, cues interminables per agafar transports públics, per poder trucar en una cabina telefònica. Va ser força, força heavy.
5: I acabem amb la Maria, per missatge de text, que ens diu: tenia 13 anys i després d'un greu accident amb la bicicleta tornava de passar un mes a l'UCI de Sant Joan de Déu. Vaig veure l'accident per la tele i vaig pensar que encara estava sota els efectes de la medicació. Vaig estar una estona en xoc pensant que mentre havia estat adormida el món s'havia tornat totalment boig.
37: I tant.
3: Són imatges que ens les anem veient i han passat ja molts anys i encara impacten. O sigui, jo els he ensenyat a la meva filla que té 12 anys i li fa por veure-ho. Perquè, clar, la gent viatja, agafa avions i, hosti, si agafes avions... No? I dius, com has de fer l'exercici de que aquell impacte... Bueno, és molt bèstia el que va passar.
0: Una de les... Aviam, també he de dir que una de les conseqüències que va tenir aquells atemptats ha estat els controls de seguretat, sí, d'una manera... Perquè abans no eren d'aquesta manera, que ara molta gent es pensa que tot és així, i no. Mm. Ara tot és molt més complicat i tot és molt més lent. Mm. Però, en fi,
3: abans podies viatjar amb aigua, diguéssim, amb ampolles d'aigua.
37: M'ho preguntaves tu abans, perquè tu tenies 7 anys, i jo dic, bueno, i abans com era? Dic, home, abans com si et volies emportar una garrafa de 5 litros a dintre de l'avió, no hi havia cap problema.
5: Jo aquest món d'abans no el recordo, però jo amb 7 anys, crec que aquell dia... deu ser l'únic que recordo de quan tenia 7 anys. O sigui, jo tinc gravat la taula de postdinar, aquella taula de sobretaula, que encara hi havia plats bruts, gots mig plens, mig buits. Recordo haver dinat macarrons i recordo... Sí, o sigui, tinc aquest record gravat. I també recordo passar-me tota la tarda davant de la televisió i els meus pares dient-me això que està passant és molt fort, i aquest record el tinc amb 7 anys.
3: Tota la tarda mirant la tele amb
5: 7
3: anys?
5: Allà va néixer el periodista.
39: Però fixa't que jo recordo abans del 2001 que el pont aeri, quan entraves a l'avió, ningú et demanava el document.
37: Anaves amb la targeta com un monobús.
39: Si anaves a baix al mostrador, te la podien demanar algun dia, però normalment pues, la gent donava el bitllet i et donaven la targeta, que no solia ser una cartolina
37: no nominal, hi havia el teu nom.
39: Amb un número i tal. Llavors, sí que vam passar d'un cantó a l'altre, però fixa't, per veure la primera imatge, que, o sigui, si ens situem el 12 de setembre, de fa 25 anys, la portada del New York Times, que ahir la vaig buscar les portades ahir al vespre, és Amèrica atacada. És a dir, la sensació que rebíem és que els Estats Units considerava que havia entrat en guerra.
3: Sí.
39: No sabia contra qui, exactament. Però que hi era una guerra. I, per tant, aquesta sensació se'ns va traslladar amb nosaltres. És a dir, això pot passar aquí, pot haver-hi l'atemptat aquí... a qualsevol indret d'Europa, on serà? Serà el Big Ben? Serà la Torre Picasso?
3: Va passar a Madrid.
39: La Diagonal.
3: Va passar a Madrid amb uns trens.
39: No, sí, sí. Però, a veure, em refereixo que aquell dia, el 12 de setembre, això va ser 3 anys, això va ser uns anys després.
3: Sí, sí, sí.
39: El 12 de setembre s'estava esperant quin seria el proper objectiu en el món, diríem, més proper als Estats Units.
5: A George Bush, en aquell moment, el president dels Estats Units,
37: que és aquella imatge... A la llar d'infants,
5: llegint un conte.
37: Congelat.
5: Pels infants, i li diuen... El missatge que li donen en aquell moment al president dels Estats Units és: America is under attack. Estan atacant Amèrica.
39: I ell queda quiet.
37: Sí. Com tots nosaltres, però a diferència, ell era el que tenia la responsabilitat.
0: Escolta'm, ho deixarem aquí.
39: Molt bé.
3: Tu no dormiràs avui, Jordi?
37: Està preocupada per tu, la Cristina.
0: No, no, he de dir que dormim a batzegades, i això, o sigui, de dues hores en dues hores, perquè algunes gravacions, com la que ara escoltareu, l'hem hagut de fer després d'acabar el programa, després en tenim una altra ara, d'aquí una estona, vull dir que hem d'anar a tenir un programa d'aquí a... D'aquí exactament 3 hores i mitja tenim un programa.
37: Per això.
0: I un programa que ja puc avançar, en qui parlarem. Espera, que ho tenia aquí, i ara se m'ha perdut el paper de tota la gent que parlaríem avui aquí al programa especial que farem a partir de les 3 de la, a partir de les 3 de la tarda, que seran les 9 del matí, que és l'hora que va haver-hi el primer atac. La tertúlia és aquesta, la tinc. Tindrem, entre d'altres, a Martió, que serà el parc de bombers de Nova York, i a la Mònica Hernández a la zona 0. Després tindrem un periodista de la cadena Telemundo que es diu Esteban Creste. Ens acompanyaran per parlar a la tertúlia el Tian Rivera i l'Anna Gómez, però també tindrem una madera d'hora social que va ajudar en tasques de suport els dies posteriors als atemptats. Que és molt, és una conversa que tindrem en directe, però pel que ens ha explicat és molt contundent, perquè va ajudar sobretot amb el tema tasques de suport, vol dir tasques psicològiques. I hi han coses que són terribles, com que, per exemple, un dels elements més importants que és per tranquil·litzar la gent va ser els ossos de felpa.
37: Uau.
0: Sí, molt bèstia. I després parlarem amb una periodista que segurament recordareu que va cobrir els atemptats sense voler, perquè estava de vacances a Nova York, que és la Núria Bacardit, la periodista de TV3. I després, si Antena 3 hi havia l'Olga Viza amb el Matías Prats, algú se'n recorda que hi havia Telecinco?
37: L'Àngels, no?
0: Sí.
37: L'Àngels Barceló, oi?
0: Sí, parlarem amb l'Àngels Barceló també, que, per poder parlar. Això serà a partir de les 3 de la tarda, hora d'aquí. I ja està. Per tant, Jordi Bosch, Glòria Serra i Cris Puig, que tingueu
37: una bona diada
0: nacional, malgrat tot, i disfrutar-ho.
37: Vegeu
0: bé i passeu-vos-ho bé. Fins ara, que vagi bé.
37: Adéu.
0: El Sergi Amudio es queda, perquè per un
5: ara
0: motiu,
5: no
0: eh? Mira, ara us ho explico, sí. Faig anem a la Publi, però després de la Publi jo us explico el que passarà després de la Publi i aquí escoltareu. Hi ha un museu memorial de l'11S que va néixer ara fa 12 anys amb la promesa de no oblidar mai els atemptats. Ubicat on hi havia les dues torres, cada any més de 2,5 milions de persones reviuen la seva història capbussant-se entre centenars de testimonis, colpidors, vídeos i molts objectes originals que hi ha a les seves sales. L'equip del Món ha visitat aquest museu fa unes escasses hores, és una joia imprescindible per entendre com es va viure el minut a minut d'aquell fatídic 11 de setembre, i ho hem fet acompanyats d'un protagonista d'aquell dia, d'un dels primers càmeres de televisió que va arribar allà a la zona 0, que ho va gravar tot, però que va perdre companys pel camí. Es diu Humberto Acosta, és periodista i càmera de Univision, i d'aquí uns moments ens acompanyareu en aquesta visita al Museu Memorial de l'11S, 25 anys després de la tragèdia. Per cert, Humberto Acosta, que viu a Nova Jersey, no havia tingut mai el valor d'entrar en aquest Museu Memorial fins a aquesta conversa amb el Món RQ. D'aquí uns moments. 11:45... I després recull encara amb la centrifugadora i els últims minuts i el guanyador del diàling amb el Sergi Ambudio. Fins ara!
2: Ja és aquí la tornada a l'escola. Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
7: El perquè de tot plegat.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
10: Bé, ja som a casa.
11: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
10: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
11: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
13: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
12: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
19: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
20: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
19: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
20: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
21: Avui, a dia, més de 100 productes a només un euro. Com les 3 llaunes de cervesa 00 torrada. De debò, molt bé. Dia.
22: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
23: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
25: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
28: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
30: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar. Però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
31: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
32: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
33: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
34: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
35: L'assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
34: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
40: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
41: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
24: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
23: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
42: Si vols ser la compra, ve a Tanacarre.
0: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4,89 € al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
2: RAC1 us està oferint el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York.
3: És la primera vez, no, Humberto, que vienes aquí?
4: Sí. 25 años, primera vez que paso por aquí, nunca había entrado. Me prometí no recordar esos malos momentos que vivimos en esa fecha, que para cualquiera no son agradables, porque murieron más de 3,000 y pico de personas, y fui testigo de los que se lanzaban del building, y grabarlos también, porque tengo esas imágenes que nunca se te van a borrar de la mente.
3: ¿Tú dónde estabas el 11 de septiembre del 2001 a las 9:45 a.m?
4: Bueno, hablemos de más temprano, de 3 de la mañana. Estaba cubriendo las elecciones entre Bloomberg, el que fue alcalde de la ciudad, corriendo para alcalde contra un hispano que era Fernando Ferrer. Y esa era la misión de nosotros, cubrir esa noticia. De ahí terminamos y nos dirigimos a la 179, al Galicia Español. Ahí desayunábamos y ahí recibimos una llamada de la mesa de asignaciones que se había estrellado una

0: un camarógrafo y lo que pude grabar. Hay periodistas que yo tengo grabado que están asustados con las cámaras abajo,
1: Y tú
0: nunca
1: no.
0: grabaron y yo no, yo todo el tiempo estuve con esa cámara como cuando fue el botón
1: ¿La
0: ahí.
1: guardas la cámara o no todavía?
0: Sí, la tengo.
1: Wow.
0: Tengo la cámara, le contaba a una de tus compañeras que tengo el teléfono, uno de los teléfonos de World Trade Center, que son, eran rojos. Cuando tú ibas a emergencia,
1: Sí.
0: tú cogías ese teléfono y ahí
1: Ostras.
0: donde pegó el avión está quemado, lo tengo en mi casa.
1: Oh, aquí mejor que no entres. Esta sala es tremenda. Porque esta sala es donde están la cara de todas las personas que cayeron, que murieron. Fíjate. Allí están todas las caras de
0: Sí,
1: mujeres,
0: debo.
1: niños,
0: No.
1: de toda la gente que estaba trabajando en el
0: ¿Y
1: World
0: quién
1: Trade
0: sabe de los
1: Center.
0: que tengo grabado en video saltando están ahí?
1: Claro, porque claro, viste a la gente saltando todo lo demás,
0: Sí,
1: claro. ¡Buah!
0: los tengo saltando de.
1: Ah, imagínate la desesperación, es que no me lo quiero ni imaginar.
0: Son experiencias únicas que nunca pensé sobre haber pasado. Nunca en mi vida pensé que iba a llegar a esto. Cuando yo salgo corriendo, que caen todos esos escombros, mi teléfono se me cae y mi esposa llama. Y un oficial de la policía lo toma y lo primero que dice mi esposa, Humberto, y dice, no, es el oficial,
1: Sí,
0: no me acuerdo quién
1: sí.
0: era, y dice, yo lo encontré en los escombros, ¿qué pensarías tú?
1: Bueno, estás muerto.
0: Entonces la radio hispana de aquí de Nueva York cometió un error, comenzó a decir de que nosotros habíamos desaparecido, que habíamos quedado sepultados. Entonces la familia, tanto de la
1: Qué horror.
0: periodista, se vinieron, lloraban, gritaban en la compañía, por no decir el nombre, donde yo trabajaba, donde yo trabajo actualmente. Comenzaron a llorar todos, nos dieron por perdido.
1: Madre mía.
0: Tardamos horas para podernos comunicar con ellos
1: O sea,
0: y era un
1: tardaste, o sea, tú para
0: sufrimiento.
1: poder hablar con tu familia y
0: No,
1: para...
0: las torres tenían las antenas,
1: Sí.
0: receptoras
1: Ah,
0: de
1: claro,
0: canal
1: entonces
0: y todo
1: se
0: eso
1: fue
0: se
1: todo,
0: cayó.
1: claro.
0: Entonces no teníamos una manera de sobrevivir y mi esposa pues ya dijo, aquí quedó. O
1: Ahora...
0: sea, a llorar, fue a la casa, esperar noticias si nos encontraban o no. Son momentos que.
1: Mira, mira, mira, mira, aquí detrás nuestro, delante nuestro está...
0: Sí, ellos se encontraban dándole servicios a todos abajo
1: Mira, mira cómo
0: y
1: quedó el
0: no
1: coche de
0: alcanzó a
1: bomberos.
0: llegar bien. Es impresionante la forma como le cayó. ¿Tú te imaginas el peso de eso? Y que
1: Te
0: aplaste
1: caía,
0: ahora un
1: te
0: ser
1: caía.
0: humano. ¿Qué puede quedar de un ser humano?
1: Nada.
0: Es increíble. ¿Qué tienen
1: Esto
0: ahí?
1: lo recuerdo, esto es la cronología de los hechos.
0: Wow, yo miro a todas estas personas así y me pongo a pensar, ¿qué pensarán ellos? ¿Qué sucedió? ¿Lo que estaban allá abajo? Lo que, o sea, no tienen ni la más mínima idea.
1: No, no,
0: No tienen
1: claro.
0: ni la más mínima.
1: Bueno, el ruido que debías...
0: Era un estruendo que.
1: Con los gritos,
0: No,
1: todo,
0: no, no,
1: ¿no?
0: no, no. A lo mejor aquí tendrán mi teléfono que desapareció.
1: ¿Sí?
0: Sí, porque nunca lo pude recuperar.
1: Esta es una de las ventanas de los aviones.
0: Yo tengo las turbinas, tengo
1: Todo grabado, ¿no?
0: todo
1: Entonces
0: grabado.
1: esto, aquí ya te avisan.
0: ¿Qué dice acá?
1: Esta es la zona de las llamadas telefónicas y todo. Las casas más familiares.
0: Esos videos los tengo yo.
1: Es tremendo.
0: Esos videos los tengo yo.
1: Y una persona cayendo.
0: Sí.
1: ¿Cómo de desesperada debía estar la gente?
0: No, eso sonaba feo cuando caían. Era como una palmada así.
1: Vamos.
0: Así, ese sonido que estás escuchando.
1: ¿Sí?
0: Así era, así. Así sonaba.
1: Mira, mira. Mira, mira.
0: No vas a soportar el calor. No puedes, tienes que hacer una decisión. O te quemas o te tiras. Una de
1: Imagínate.
0: dos. Entonces, ¿qué decidían? Vamos a matar, ya que ya no tienen más remedio.
1: Qué
0: Ahí
1: barbaridad.
0: tienen que haber imágenes mías, pues yo tengo así 25 personas saltando. Ahí estaba,
1: Yo...
0: ya me había movido yo ahí, esa es la torre. Cuando, mira, si uno se queda ahí, se muere.
1: Sí, claro. ¿Tú subiste?
0: Yo me moví un bloque. En ese momento, antes que cayera, 5 minutos antes, me moví. Es cuando
1: ¿Qué
0: el
1: es cuando tu
0: camarógrafo, es
1: amigo...
0: cuando mi amigo queda ahí. Y él no apareció nunca. Y lo peor de todo es que la esposa viene al día siguiente con una foto de él.
1: Buscando.
0: Y la gente llegaba con fotos. Lo has visto, lo has visto, lo has visto.
1: Y nunca lo han vuelto.
0: Yo lo vi. Y yo quería decirle a ella que él estaba al lado mío, pero
1: No pudiste.
0: que le quería dar esperanza a ella.
1: Oh, qué barbaridad. ¿Dónde trabajaba él?
0: Era para ABC, creo que era ABC que estaba él. Si me hubiera hecho caso.
1: Las puertas de los coches de la...
0: Sí, de los.
1: médicos.
0: Estos son los que recogían los muertos. Ese es el forense. Mira su radio, cómo quedó su radio achicharrado. Sí, sí. Bueno, achicharrado, está quemado por el calor y todos los que sufrieron ahí. Oficiales de policía que entraron y nunca salieron. Sus cartucheras, sus cosas, linternas. Son tantas cosas. Mira ese casco aplastado. ¿Tú te imaginas que lo tenía puesto? Y esto va a ser hasta que se acabe el mundo, digo yo, que esto va a quedar
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, esto va a quedar aquí hasta que se acabe el mundo. Que no sabemos cuándo se va a acabar.
0: Exacto.
2: RAC1 us ha ofert el món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Nova York. RAC1.
3: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Salomon estrena casa al cor de Barcelona.
5: Descobreix la nova Salomon Store al carrer dels Arcs 10, a tocar del Portal de l'Àngel. Un espai premium on trobaràs tota la col·lecció de running per trail, gravel i asfalt i també dissenys d'esport style que marquen tendència a la ciutat.
4: Nova Salomon Store Barcelona, carrer dels Arcs número 10.
6: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
8: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
9: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
10: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
11: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
10: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
11: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
10: Informació a revés95.com.
12: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
13: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
14: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A dos quarts de set a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a les 9 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: RAC1. Tots som un milió. Ja s'acosta.
18: 3, 2, Un!
19: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat.
20: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
21: Intuïtiva i renovada.
22: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
23: 7 minuts i les 12. Edu de Batlle, bon dia.
24: Hola, bon dia.
25: Condis t'ofereix aquesta secció.
23: Anem amb la centrifugadora, Edu.
24: Vinga, som-hi. Seria allò de com esteu, how you doing, que diuen a Nova York.
23: Very well, very well.
24: Però clar, nosaltres no som a Nova York. Com que avui el programa es fa des d'allà, però tirem la cançó que tothom està esperant, el clàssic, la gran cançó que parla de Nova York, i així ens ho tirem de sobre. Va, ens ho traiem de sobre. Som-hi.
26: De Barcelona a Nueva York, la que vende todo. De Barcelona a Nueva York.
24: Exacte. La nostra Sinatra, o sigui, Pat Gial. Avui fa 25 anys un fet històric que va canviar el món i tothom estava fent coses super transcendents. Un moment, tothom?
27: Si jo us pregunto cadascú de vosaltres on éreu, segur que tothom recorda que estava fent aquest.
28: Jo era al Congrés dels Diputats.
27: Hi havia sessió de control, hi havia ple.
28: Ramon, tu no, feies? No, no, és que mira, feia 15 dies que havia tornat als Estats Units. Em va enganxar com a director d'informatius de TV3. Estàvem a casa dinant i de cop i volta hi ha allò i em recordo que se va quedar el plat a la taula, vaig anar cap a la tele i ja vam enganxar. I...
27: Melero, què feies tu?
29: Jo estava a cada quís.
24: Molt bé, sí, hi ha classes, encara hi ha classes. Espero que no estigui passant factura el jet lag a Jordi Basté. Si és així, deu ser el karma, explotant-li a la cara després que el que li va fer dilluns en Pau Brunet. Atenció.
27: Ara sí, el Pau Brunet, que crec que és a Los Angeles, aquesta hora és una cosa... És un... Moltes gràcies, és analista cinematogràfic. Hola, Pau, què tal? Bon dia.
30: Hola, bon dia, bona nit, bon matí.
27: Quina hora tens tu ara aquí?
30: Són intempestives, la 1:54 del matí.
24: Molt bé, i clar, Pau anava molt perdut, tant que es va posar a jugar al trivial amb la gent del programa.
30: Les promocions són més medides, no sé com dir-ho en català.
24: Mesurades,
30: gràcies.
24: Sí. I no una vegada, no, Pau.
30: I altres pel·lícules com... com es deia aquesta? Ai, on em sortirà?
27: Quina?
30: Tierra de nadie.
24: El dimecres vam tenir un dia passat per aigua gran part del país, perquè potser hi va tenir a veure l'epidèmia de tertulians que han cantat el programa aquesta setmana, com Màrius Carol.
27: Aviam si us en recordeu d'aquesta.
31: Saca el wifi, Xeli, para el personal, que vamos a ser un guateque.
27: Llévate
31: el casete pa poder bailar.
27: Com una discoteca.
31: Com en una discoteca.
24: Doncs bé, Màrius, ben entonat. Bé, el seu bro, en Josep Martí, també s'ha animat.
32: Pero yo la quiero así distinta porque es sincera y es natural como el agua que bebe, nacida de ese manantial.
27: ¿Qué lleva?
32: Sin saber a dónde va.
27: Crec que t'has saltat.
32: Qué bonita es mi soledad.
24: Com no podia ser d'una altra manera, 30 litres per metre quadrat. Que en Màrius Carol i en Josep Martí cantin el programa és més o menys raonable, però i què me'n dieu de l'Àngeles Ribes?
33: El gran empresariat agrari català, a qui votava tradicionalment i d'on venia?
27: Paradoxalment,
34: el gran empresariat...
24: Mira-la! Aquesta setmana ha arribat a classe un alumne nou, per cert, en Marc Molins. Es va estrenar ahir com a tertulià i es nota que és de col·legi de pago, que diria la meva àvia. Molt educat i demanant permís.
27: Marc Molins.
35: Sí, molt ràpidament. Jo faria una reflexió potser no tan política com més sociològica, més col·lectiva. No sé si se'm permet la reflexió.
24: Quin gentleman en Marc, L'exemple s'ha estès i fins i tot un dels malotes de la classe, en Joan López Alegre, ha tornat de les vacances molt mesuradet.
36: No sé si la Mònica em deixa dir una cosa. Ara que comença el curs escolar, puc?
33: Sí, gràcies. És que ja quan dius no sé si em deixa, ja saps que et deixaré.
36: No, però jo demano permís.
24: Molt bé, Joan. Per cert, pot ser que en Joan López Alegre tingui una doble vida i quan no és tertulià sigui superheroi? Mireu què va passar en plena tertúlia.
36: Que has parlat d'Alemanya, una espècie de senyor, no que ningú s'ofengui.
33: Ostres!
36: Una alarma.
33: Què ha estat això?
34: Sí. Una alarma de...
33: És una alarma del Joan López Alegre, però què és?
36: Això vol dir que ha entrat algú a casa meva.
24: No, això vol dir, Joan, que ets Batman i t'avisen quan has d'entrar en acció. Sabeu què és això, Sergi? Tu saps què és això que sona?
37: Això és l'himne de Saxònia.
24: Correcte, l'himne de regió... Sí que en saps, eh? De Saxònia-Anhalt, que per cert, tot el meu respecte als que aquesta setmana heu hagut de llegir en la mateixa frase Saxònia-Anhalt i ultradreta, una petita gimcama per la llengua. Deu ser per això que després te'n diu a l'economia de paraules. Com la Mònica Hernández quan connecta amb l'Adrià de les Heres a Madrid.
38: Tota la informació que es pugui desprendre de la investigació que ha iniciat l'Audiència Nacional.
33: Sí. Gràcies, Deles.
0: De les.
28: Déu, que vagi
0: Adrià
28: bé.
0: Adrià de les Heres.
23: De les. M'agrada, igual que en de Planell li dieu Deble. Sí. A mi em podríeu dir Debat. Per cert, pot ser que a Madrid, a banda de l'Adrià de les Heres, hi tinguem un redactor nou?
27: Són les 9:04 i cara a cara Núñez Feijó amb Pedro Sánchez del Congrés. Jordi Armenteres, què tal? Bon dia.
23: No, no és Jordi Armenteres, és Pingu! I acabarem amb altres coses que hem sabut aquesta setmana. L'escola va malament, els resultats de l'informe PISA ho diuen ben clar. Per això, aquest programa va convidar la consellera d'Educació, Esther Niubó, per donar-li escalf.
1: Que és molt bo, i us el recomano, que és la Carlos Fernández Liria, gran filòsof.
27: Consellera d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
0: Molt bon dia, i si m'ho permeten, bon inici de curs, també.
27: Li preguntaré res i curt, per què no plega?
23: Vinga, doncs vayan pasando. Bon cap de setmana.
2: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
23: I ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana.
0: Que també la Pink, que avui em fa 47.
27: Això és bastant divertit. Has posat una cançó de la... De la
0: això
27: Chapel...
0: no és de la Pink?
27: No, això és de la Chapel ah. Roll, la cançó es diu Pink. Pinkònic.
23: Joan, qui s'endú un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la castanyada del Cabró Rock i una entrada doble per la pel·lícula Forastera, que arriba avui divendres als cinemes?
24: La Míriam Valls.
23: Doncs cap a ella que va, recordo, a partir de les 3 de la tarda, programa en directe Jordi Basté des de Nova York pels homenatges a les víctimes. A partir de les 4, Toni Clapés i el Versió RAC1 amb el seguiment de les manifestacions de la Diada i recollirà aquest dia especial aquí a RAC1 a partir de les 8 i fins a 11:15, després ja vindrà el Tu Diràs, però de 8 a 11:15 al 9C amb l'Anna Ballonesta. Molt bona Diada Nacional de Catalunya a tothom. Gràcies per la confiança. Fins dilluns a les 6:00 del matí.
2: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
3: Bon dia, són les 12. Els actes de la Diada han arrencat aquest matí amb les tradicionals ofrenes al monument de Rafael Casanova. Institucions, partits polítics i desenes d'entitats s'hi han aplegat en discursos on s'ha fet referència a l'extrema dreta i l'odi que difon. Barcelona, Alba Carnicer.
4: Puntualitat britànica. A les 9 en punt, el govern amb el president Salvador Illa al capdavant ha estat el primer en retre homenatge al monument Rafael Casanova. Poc després ho han fet la mesa del Parlament i l'Ajuntament de Barcelona. El denominador comú en tots els discursos ha estat l'extrema dreta. En parlen la portaveu del govern Sílvia Paneque, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
5: Al nostre país ningú és més català que ningú. L'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
6: Aquesta és una nació d'acollida. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
7: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
4: Per la seva banda, l'Hisenda Alemany d'Esquerra i Jordi Turull de Junts han aprofitat la jornada per reivindicar una vegada més la independència i han fet una crida a omplir els carrers d'aquesta tarda.
8: En aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres, com vam veure ahir a la nit al Fossar.
9: Convidem doncs, que avui tothom surti a manifestar-se i que no convertíssim la revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
4: En l'ofrena, per cert, també hi han participat sindicats i clubs de futbol.
3: A banda de la Diada, avui també es commemoren els atemptats de l'11 de setembre a Nova York. Aquest any, però, la coincidència encara és més especial, perquè avui fa 25 anys de l'atac terrorista que va deixar gairebé 3.000 morts. Fa uns minuts, al Món RAC1, que avui s'emet des de Nova York, hem pogut sentir el testimoni de Will Jimeno, un policia que va sobreviure als atemptats.
10: Cuando nosotros lo bajamos en el bus, no supimos que había un segundo avión. Cuando yo miré las torres, nada más vi la primera torre estaba en fuego y la esquina de la segunda torre estaba en fuego. Lo que yo no podía ver, que había un hoyo en el otro lado. Entonces nosotros, cuando entramos al edificio, pensamos que nada más la primera torre estaba dañada. Cuando nosotros llegamos, lo que supe es que era guerra.
3: Jimeno ha explicat com va quedar enterrat sota la runa d'una de les torres juntament amb un altre company policia quan anaven a fer tasques de rescat. I a Ceuta, el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta ha presentat avui la seva dimissió. És la primera víctima política de l'allau de migrants que va arribar a la ciutat fa 6 setmanes. Ell tenia informacions del CNI que suposadament no va transmetre al delegat Miguel Ángel Pérez. Madrid, Jordi Armenteras.
11: Sí, Gonzalo Sanz dimiteix. En un dels informes desclassificats aquesta setmana s'inclou una conversa que ell va mantenir amb un membre del CNI i que suposadament no la va transmetre al delegat. Sanz plega 2 dies després de la publicació dels documents. Ho fa formalment per raons personals i familiars, tot i que la seva versió i la del delegat no quadren, no són les mateixes. A tot això, el PP ha emès un comunicat responent al Marroc. El Partit Popular insisteix que aquest país és responsable per acció o omissió de l'allau que va travessar cap a Ceuta el 30 i 31 de juliol. El Marroc ahir al vespre demanava que es fes un examen exhaustiu per aclarir les circumstàncies de tot el que va passar.
3: I ara els esports. Amb Gemma Montero.
12: En marxa a Misano el Gran Premi de San Marino de MotoGP. El primer entrenament lliure de la categoria reina se l'ha adjudicat Marc Márquez, seguit de Marco Bezzecchi i Raúl Fernández. També avui ha començat la primera edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid. A la 1:00 PM es faran els primers entrenaments de la categoria reina. El circuit s'ha estrenat amb els entrenaments de les categories inferiors. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, demana que el primer equip masculí mantingui la concentració en aquesta bona arrencada de Lliga.
13: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad.
14: Tenemos 2 equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
12: La porta encapçalat la representació del Barça que ha participat en l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova. I s'acaba de sortejar la segona ronda de la Copa de la Reina de futbol. L'Europa rebrà el Villarreal.
3: I el temps. Ara mateix les temperatures més altes les tenim a la costa i al prelitoral, on en general ens movem entre els 24 i els 27 graus. En zones més interiors, de moment, es queden més frenades, però al llarg de la tarda, fàcilment, es passarà també aquí dels 25. Calor, en tot cas, moderada arreu, en una tarda que pot acabar amb alguns ruixats poc importants entre el Lluçanès, el nord del Berguedà, d'Osona i també el sud del Ripollès. Això és tot per ara. Us deixem amb la competència i tornem d'aquí una hora amb més informació.
15: Ciutadans de Catalunya.
16: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
17: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
18: I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
17: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
18: Bon dia, Òscar Dalmau.
17: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
18: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
17: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
18: Avui farem el programa en rigorós i ferit.
17: Sí, per qüestions relacionades amb que és dia festiu al país.
19: Sí, és festiu, segur.
17: Sí, home, si avui no és festiu ja em diràs.
19: No, sí, jo estic a favor de la Diada Nacional de Catalunya, tothom dret, tothom dempeus, eh?
17: Molt bé.
19: I de que sigui festiu també estic a favor, però...
17: Però què?
19: Home, no ho sé, això que explicàveu ahir, que si estem durant la Diada Extremadura, que hi ha tot de gent que vol que la Diada Nacional de Catalunya sigui inclusiva. És a dir, que sigui espanyola. Hi ha un munt d'indepes que, a més, s'esbatussen i no ho fan per saber qui és més indepes, sinó per saber qui és més de dretes o més d'esquerres. Sí. I a mi què m'importa?
17: Som un país complex.
19: No, som un país complex. Som un país ocupat, botiflermà, home.
17: En fi, avui repassarem alguns dels millors moments d'aquest primer tram de temporada.
18: Sí, per exemple, el Duque de Fire trucarà a Tevi de Foix perquè ens expliqui per què cada cop hi ha més rics a Madrid.
17: I perquè a Catalunya, en canvi, la quantitat de rics s'ha estancat.
19: Voleu que us ho digui jo? Perquè uns...
17: No cal, ens ho imaginem, Mohamed, sí.
18: També, en aquest especial diada, parlarem de vagues de professors, de l'informe PISA, amb un professor anònim o mig anònim.
17: I sentirem la Soraida des del Ministeri de l'Interior, tot això i molt més a La Competència, un programa que no passarà a la història...
18: Però us farà companyia.
16: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La Competència.
18: Atenció, que si les coses no canvien, si les negociacions no avancen,
17: què?
18: El primer dia d'escola
24: Hi ha vaga.
0: No, sisplau, eh?
24: Sí, sí, sí.
0: No, no, no.
24: De moment no hi ha acord entre la conselleria i els mestres. No hi ha acord.
0: Ah, sisplau, va. Va, que la gent ja n'està farta de males notícies, oi que sí? No volem males notícies, no, no, oi
24: volem,
0: que no?
24: No volem...
0: Què voleu? Bones notícies, sí o no?
1: Sí!
0: Ara, ah, sí, doncs, doneu una bona notícia d'avui mateix. Una bona notícia d'avui mateix.
24: Quina és la bona notícia que hem de donar avui?
0: No heu de dir no hi ha acord.
24: Ah.
0: El titular ha de ser que hi pot haver acord.
24: Sí, clar.
0: Fixa't com
24: sí,
0: canvia la cosa,
24: clar,
0: eh?
24: Clar que canvia, perquè no és el mateix. La notícia és que clar, aquí pot haver acord.
0: A veure, perquè hi hagi acord, sí. Primer, no hi ha d'haver acord.
24: Bueno,
0: això,
24: clar,
0: estem d'acord, això?
24: Sí, sí, estem d'acord, estem d'acord.
0: O sigui, que no hi hagi acord és sí. Un primer pas.
24: Perquè hi
0: hagi, perquè hi hagi acord.
24: És l'avançada, eh? Sí. Clar,
0: és l'avançada de la bona notícia.
24: Sí, sí, sí.
0: I això és com convertim una presumpta mala notícia en una bona notícia. I tothom content. I el govern de Salvador Illa encara més content.
24: Sí, home.
0: I que consti que jo no tinc cap simpatia pel molt honorable runner.
24: Eh? Aviam, una cosa. No. Nosaltres el que hem de dir, parlant de l'actualitat, és que no hi ha acord. I el que hi ha és el
0: no.
24: Que hi ha.
0: Escolta,
24: és
0: que se us nota molt. Se us nota molt. Se us nota molt. Fes-te una mica aquí al costat del llavi que tens...
24: Que tinc, aviam, què dirà? Què dirà?
0: Teniu traces, d'anti-PSC, és que...
24: No, home, no.
0: Antisocialisme, no, és que aquesta ràdio no... No, és que tu poses aquesta ràdio
24: sí.
0: I ja veus que aquesta ràdio no...
24: No?
0: No, fake news tota l'estona, eh?
24: Ah, sí.
0: La gent, no. Aquesta ràdio, RAC1, no.
24: Estàs segur que vostè sent aquesta ràdio?
0: Sí, no, RAC1, no, eh?
24: No,
0: tanquem RAC1.
24: Sí, val.
0: I millor posem una ràdio que expliqui les coses des de l'objectivitat.
24: Això, bueno...
0: Connectem amb la ràdio que explica la veritat sense partidismes.
24: Mm-hmm.
0: La ràdio parcial.
24: La ràdio parcial.
0: La ràdio neutral.
24: Això existeix.
0: La ràdio de tothom.
24: Mm-hmm.
0: Tots som un.
24: Eh?
0: A Ràdio Illa.
24: No.
0: A Ràdio Illa.
24: Sí.
0: Comencem amb política. Salvador Illa aconsegueix fer contents els veritables perjudicats de la vaga de professors, que són els alumnes.
24: Què vol dir, ara?
0: Com que després de 3 mesos els alumnes se'ls fa costa amunt la tornada a l'escola, i aquí en tenim alguns d'alumnes que estan amb la cara de dir, hòstia, hem de començar dimarts, quin pal, és que això no d'allò. Doncs gràcies a Salvador Illa. El primer dia de classes, nens i nenes, serà festiu! Yeah. Fixa't! L'alegria. Veus que sí? Bueno, això és donar una notícia positiva.
24: Escolti,
0: com Déu mana, a veure si apreneu a donar les notícies.
24: Sí, en tot cas, la notícia és aquesta, que de moment no hi ha acord.
0: De qui és aquesta veu que sona ara? Perdoneu, eh? Demanem disculpes als oients a Ràdio Illa, se'ns acaba de colar el senyal una veu, se'ns acaba de colar el senyal d'una emissora pirata que només dona informació falsa, que divideix i no uneix.
24: Perquè jo no sóc cap emissora falsa.
0: Més notícies.
24: Hey!
0: Esports.
24: Sí.
0: Anem amb la informació esportiva. El titular d'avui. Avui, Salvador Illa s'ha llevat molt d'hora pensant en Catalunya i ha corregut 98 quilòmetres fent running a un ritme constant de 30 quilòmetres per hora.
24: 30 quilòmetres per hora?
0: Ha passejat pel Vallès.
24: Però això és més...
0: Ha passat pel Bages.
24: Sí.
0: Ha esmorzat breument prop de Berga.
24: Sí.
0: I a les 7 del matí ja era al Palau de la Generalitat.
24: A veure, molt...
0: Treballant per tots nosaltres. Fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Amb tu.
24: Amb tu, sí. Doncs ja ho tenim, moltes gràcies, per ser que no és vostè ni d'uns ni dels altres.
0: No.
24: Ja el nom dona moltes pistes.
0: Bé, en fi, que ja us animem, ja us anirem informant de si hi ha canvis, però de moment el conflicte entre la Conselleria d'Educació... Bé, el Departament, perquè no és ni Conselleria. No, el Departament d'Educació...
15: És que no hi ha conselleries a Catalunya,
0: sí,
15: hi ha departaments.
0: Els departaments.
15: Són consellers que són els caps d'un departament.
20: No. És que ens ha passat una mica com el País Valencià, que van començar sent un regne, després era el País Valencià, i ara és una comunitat espanyola.
15: I ara passa
20: any empeny. Aquí anem reduint.
0: No sé per què, però em sona més poder una conselleria
15: que
0: un departament.
15: És
0: a la conselleria, els consellers aconsellen.
20: Sí.
0: Els caps de departament departeixen.
20: Exacte.
15: No, és que el cap d'un departament a Catalunya se'n diu un conseller o una consellera.
20: Però
15: la conselleria és una expressió que fem servir, tot i que en altres llocs, al País Valencià, per exemple, sí que són conselleries, però nosaltres el que tenim són departaments.
0: Però sempre han estat conselleries.
15: No, sempre han estat
0: departaments.
15: Sí, segons l'Estatut de Catalunya...
0: Bé, avi, què diu?
21: Sí, bueno, que dilluns que ve no hi ha classe. Oi?
15: No hi ha classe.
0: És que dilluns ja no n'hi havia de classe. Perquè dimarts, les classes comencen dimarts.
21: Ah, el dia 8. Bueno, molt lògic, però dimarts tampoc hi haurà escola perquè hi ha vaga convocada.
0: Però això sembla, sí.
21: Ja sabeu què vol dir això, oi?
0: Què?
21: Que els alumnes no comencen fins dimecres.
0: Sí.
21: I els pares han de treballar dilluns i dimarts.
0: Sí.
21: Amb qui es quedaran els nens? El matalàs, tens xarxa? Tens xarxa?
2: Vostè ja...
21: Jo ja pateixo.
2: Però per què, home? Si...
21: Home, aquest cap de setmana hi haurà el que tècnicament es coneix com la trucada del socors. Eh? Jo ja espero el missatge de la meva filla. Mira, mira. Acaba d'arribar. Quina casualitat.
2: Ja és casualitat, sí.
21: Sí,
2: què diu, què diu, què diu?
21: Diu, pare, bon dia, dilluns i dimarts, el Jan, el Leo, l'Ona... És que jo ni els conec, eh?
2: Però si són els seus nets...
21: Ja, però és que cada dia li canvien els noms, eh?
2: En té tres.
21: En tinc... No, no, en tinc més.
5: En té cinc, em sembla.
2: Jan, el Leo, l'Ona...
21: Diu la meva filla, bon dia, pare.
2: Sí.
21: En Jan, el Leo, l'Ona... I ja està.
2: Sí.
21: No tenen escola.
2: Sí.
21: Oi que no et fa res quedar-te dos dies amb els nens?
2: Bueno, la conciliació és complicada. A l'inici de curs sempre ha estat complicat.
21: Sí, ja m'ha dit mon amic, hòstia.
2: Què passa?
21: N'hi ha un altre.
2: Què diu?
21: Diu, papa, perdona. Em diu mon germà que hauries de quedar-te també amb la Martina i l'Eura, si no et fa res.
2: Ja en són cinc.
21: Si no et fa res, diu. Clar que em fa res!
2: Avi,
21: jo volia
2: no li
21: estar
2: cridi
21: tranquil.
2: El mòbil, que no el sent.
21: Home, jo he treballat tota la vida.
2: Ja,
21: això és un altre preu.
2: Bueno,
21: jo vaig tenir fills perquè els fills tinguessin fills i s'encarreguessin dels fills. No,
2: ja.
21: No vaig tenir fills per encarregar-me dels nens.
2: Ja.
21: Perquè bueno, aquí ens hem saltat
2: avi,
21: un pas.
2: Avi, no es posi nerviós.
21: Home,
2: se li dispara la...
21: Un moment.
2: Hòstia.
21: N'hi ha més, un altre.
2: Què diu?
21: Diu, per cert, com que la setmana escolar serà curta perquè dilluns i dimarts no hi ha escola i divendres tampoc perquè és la diada...
2: Sí?
21: Te'ls pots quedar fins al cap de setmana.
2: Hòstia, s'està complicant la cosa aquí, eh?
21: Estic per denunciar la meva filla a la de Gaia, o com es digui ara...
2: No ho sé, ja es complica, això.
21: Don Limpio?
2: Sí.
21: Un moment.
2: Què li diuen ara?
21: Diu... Com que sé que t'encanta estar amb els nets, ara veiem que el dia 24 és festiu a Barcelona.
2: Hòstia, el 24 de setembre.
21: Hi ha les festes de la Mercè.
2: Sí.
21: Les dues paraules que més por em fan actualment.
2: Quines són?
21: Lliure elecció.
2: Dia de lliure elecció, eh?
21: Són tres. Dia de lliure elecció
2: són
21: és
2: quatre.
21: Una preposició. Sí, la preposició. Si considereu que des...
5: És veritat que a la setmana següent hi ha també molts festius a Catalunya, perquè ja també hi ha les festes de Santa Tecla i a Barcelona hi ha la Mercè, el 24 és festa.
21: Parlant de Tecla, mira, un altre missatge. Diu, potser és... Sí, diu, potser...
5: L'anuncies, no?
21: Sí. Jo ja noto la tremolor abans que arribi.
2: Ja.
21: Diu, potser és més fàcil si es queden a casa teva fins al dia 24.
2: No? Bueno, clar, sí.
21: Total, els primers dies a l'escola no fan gaire cosa.
2: Hòstia, amb aquesta excusa, sí, hi ha criatures que ingressen la tercera setmana a escola.
21: Sí.
2: Potser sí que té...
21: Hauré de pagar el mòbil, eh? No pot ser.
2: Era una mica de barra, els fills.
5: Un altre missatge, què diu? Sí.
21: Ara veiem que el 24 és dijous.
2: Sí.
21: Pots quedar-te'ls també el divendres 25, que segur que a l'escola faran pont i te'ls venim a buscar la setmana següent?
2: Bueno, escolti'm...
21: Jo ja no puc més.
2: Bueno, apagui el... Què diu ara?
21: Papa, que no hi pensava, que el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre tenim reservat un hotel amb bancant a l'Empordà perquè necessitem recuperar una mica la flama de la parella,
2: sí.
21: Perquè amb els nens l'hem perdut una mica i la psicòloga ens diu que necessitem temps per nosaltres.
2: Hòstia, Déu-n'hi-do.
21: Quina... Qui necessita psicòloga perquè li digui això?
2: Ja li hagués pogut dir vostè.
21: Home, no? La flama l'he perdut jo i no són meus! O sigui, prou!

0: 1.
1: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: Bé, ja som a casa.
3: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
3: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
4: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 15.900 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services. Citroën. El setembre és increïble a Citroën Ponés.
7: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
8: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
9: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
10: ¿Por qué me hace esto?
8: Porque eres un monstruo.
10: ¿Y si el monstruo eres tú?
9: El Nido, de Hugo Stuben, 11 de septiembre en cines.
11: 45.712.
12: Em toca. Em toca?
13: Això és el número de la loteria, ara?
12: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
15: Citroën.
14: Condicions a Citroën.es.
16: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
19: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
18: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
20: Verisure.
21: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
22: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
23: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
24: Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
26: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4 euros amb 89 al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
25: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
27: Estàs escoltant La Competència.
28: Efectivament!
27: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
28: Un parell de bonics.
29: Hola, bon dia! És la ràdio.
27: RAC 1.
30: De parlar de riquesa. De riquesa a l'engròs. Llegim a La Vanguardia que, mentre els rics catalans s'estanquen, les grans fortunes de Madrid es disparen.
29: Ui, quina notícia, quina novetat.
30: Sabia que et dispararies, tu.
29: Home, clar, perquè Barcelona és la capital d'un país ocupat i Madrid és Miami, segona part. I fins aquí la meva intervenció. S'ha agradat? És que no cal res més. No, és que farem La Vanguardia sense... Ja està, ja t'he fet l'article. Ja t'he fet l'article. Barcelona, capital ocupada.
30: Madrid?
29: Madrid, Miami 2. Han fet un Miami aquí a Europa. I ja està.
30: M'espera que el Gru ens donarà més...
29: Sí, t'interessarà molt.
30: dades. Sí.
0: Perquè el patrimoni mitjà declarat a Madrid quadruplica el que es declara a Catalunya.
29: El declarat a Madrid. Sí, sí,
30: el que no es declara ja.
29: El que no es declara, no vulguis declarar.
0: A Catalunya la riquesa s'ha frenat en sec.
30: Bueno, és que a Catalunya hi ha molta inseguretat, eh? Sí, tothom se'n va, i clar, els rics...
29: No, home, no se'n va.
30: No pots passejar amb un rellotge de 250.000 euros pel carrer, que t'atraquen, eh? I te'l treuen.
29: Hi ha molt poca gent. Sí. És un problema que ha plantejat i que crec que interpel·la a poc... Per les cares que veig aquí, no veig rellotges.
30: Com que no?
1: Si tu vas pel carrer amb un rellotge de 150.000 euros, mira...
29: No vas al migdia a la ràdio a veure uns senyors que estan fent aquesta cosa. Bueno, en tot cas, amb el respecte, eh? Perquè sí que hi ha gent que ara veig amb la mirada una mica de riquesa, eh? Però, bueno...
30: Jo, escolta'm, si fos rica, marxaria d'aquí.
29: Com que...
30: A més, estan en contra de les dones emprenyadores, totes les lleis. Jo, per exemple, que sóc una petita propietària...
29: No, petita propietària...
30: No hi ha manera de fer diners.
29: Vostè té un bloc sencer, com a mínim, de pisos, que sapiguem...
30: Sí, bueno, però els pisos són molt petits, no en puc treure res, pràcticament.
29: Ja.
30: Per què?
29: Per què?
30: Perquè he dividit els dos pisos de cada replà,
29: sí,
30: amb moltes parets de pladur.
29: Moltes parets de pladur.
30: I ara a cada replà hi tinc 12 pisos.
29: Hòstia,
30: no, però... I en lloc de donar-me la felicitacions... Sí. Encara, no, mira que et posaran una multa, perquè això no es pot... Com que no
29: és
30: pot que, fer?
29: Home, és infravivenda.
30: Perdona, hi ha dèficit d'habitatge.
29: Bueno, hi ha dèficit... És veritat. Vostè ho ha dit.
30: Estic?
29: Vostè ho ha dit, d'habitatge.
30: Dèficit d'habitatge.
29: El que necessitem són nínxols. O sigui, la gent ha de viure, no ha de morir.
30: Escolta, però es necessiten molts més pisos, el govern no fa res, pues ja ho faig jo.
29: Bueno, doncs,
30: de dos pisos, posant en foto 6.
1: Per això, això va dir Salvador Illa, que s'havia de densificar.
30: Ah, exacte, com el iogurt aquell que va bé pels ossos.
1: Dències.
30: Això a certa edat us heu de fer, una densimetria.
29: Una densimetria.
30: La Pilarín s'ho va fer i, escolta, bueno, es veu que per dintre és el Robocop, eh?
29: Sí, està forta.
30: Diu, sí, no, bueno, tens els ossos? Diu, si no ho diries mai, perquè sembla una poca cosa, no sé, una cosa...
29: De fet, Robocop per dintre és tou, però per fer...
30: Ah, sí?
29: Sí, és una qüestió de... Però, bueno, ja.
1: Seria més aviat...
30: És exoesquelet.
1: Wolverine sí que té l'exoesquelet.
30: No sé qui és. A quin equip juga?
1: Els X-Men.
29: És com Adama Traoré, però sense racialitzar.
1: Exacte, sense patilles. Sí. En tot cas, vostè té pisos, és veritat.
30: Sí. Bueno, a 2.500 euros al mes els llogo.
29: Carai.
30: Ah, sí? No tots, eh?
29: No.
30: Cada pis. O sigui, no 2.500 per tots els...
29: No, clar, ja ho he suposat.
30: Cada pis a 2.500 euros mensuals. Preu negociable.
29: Què vol dir, preu negociable?
30: Que jo em demano 2.500, però, escolta, si me'n dones 3.000, també te'l llogaré.
29: Això crec que no ha passat
30: mai. També te'l llogo, també?
29: No, home, i tant, ja. No distregui, que parlàvem dels rics de Madrid, que cada cop n'hi ha més, i són més rics, i aquí no.
0: Clar, i això és culpa o és a causa de les exempcions fiscals de Madrid, perquè els 25.000 rics que han declarat l'impost de patrimoni, 14.000 s'han pogut estalviar de pagar-lo, i per tant les arques madrilenyes han deixat d'ingressar 732 milions d'euros. Per cert, que a Catalunya hi ha 95.000 persones que han declarat que tenen un patrimoni mitjà de menys de 3 milions d'euros.
29: Bon, és el meu, no?
0: I a Madrid, en canvi, només n'hi ha 25.000, dèiem, però declaren tenir més de 11 milions d'euros de patrimoni mitjà.
29: Bueno, bon dia, bonjour, bon club, com esteu? Com estàs,
0: bon
29: Bru?
0: Bon dia, Duque de Fire.
1: No sé si heu coincidit a l'estudi, vosaltres.
29: A l'estudi no.
1: Ah! Però de l'estudi no ho podem dir.
29: Però la nit és molt llarga, el Bru és músic...
1: Sí. La faràndula, eh?
29: La faràndula.
0: Coincidim i el país és molt petit.
29: Bueno, si no...
1: És igual. Prou.
29: Al final, ja en parlarem. Ja en parlarem perquè suposo que els teus jefes volen saber determinades coses de lo que fas, de lo que no fas... Bueno, ho veig a tot molt desmillorats, excepte tu, Manel, que veig que t'ha...
0: No, però si ens acabem de presentar.
29: Bueno, però és que jo tinc una memòria molt curta. Jo sóc com una formiga.
0: Molt bé.
29: En fi, encantat de conèixer, Bru.
0: Igualment.
29: Què fa sempre estiu vestint màniga llarga? Això no es porta ara.
0: No, sí que... Bé, fa molt de fred aquí, francament. Fa molt de fred aquí.
29: Sí, la generació de vidre. Sí. Fa molt de fred.
0: Bueno, el problema és que tinc aquesta samarreta guardada en un calaix aquí a RAC1, és el que la porto, i a partir d'aquí poc...
1: No és gens que estava en un calaix.
0: No, ja serà guionista la pròpia samarreta.
29: Són molt delicats aquestes generacions, jo vaig ara patou. Bueno, he sentit que esmentàveu els rics de Madrid i he pensat, deixa'm trucar un amic meu de Madrid que coneix perfectament el món de la faràndula.
0: Sí, és el Tevi de Foix, oi?
29: Exacte, truquem al Tevi de Foix perquè no pot ser que hi hagi més rics a Madrid i que els rics de Catalunya s'estiguin estancant. Àlex Culito, pots trucar, sisplau? Utilitza aquests discs que tens com tu només saps utilitzar-los. M'ho han dit a mi. Jo no ho sé.
2: Tevi de Foix, tiripo i de lo otro, what can I do for you, chocho?
29: Bon dia, Tevi, com estàs?
2: Ui, hombre!
0: ¡Hola!
2: ¡Tú, qué dichosos los oídos!
0: ¡Sí!
2: ¿Dónde te metes que no te he visto en todo el verano?
0: Bueno...
2: Hace mucho que no te veo, que te dejas ver menos que la alcaldesa de Ripoll en una mezquita.
0: Bueno, sí, no exageris. ¿Cómo estás, Tevi? ¿Qué has feito que estás vacances?
2: Añorarte.
0: Ajá.
2: Echarte de menos.
0: Uh-huh.
2: Y sudar.
0: Normal.
2: Sudar mucho. Qué calor en Madrid este verano.
0: Mm.
2: Qué calor, Dios mío, qué calor, Duque. He sudado más que una menopáusica en clase de spinning.
0: Bueno, sí.
2: Madre de Dios, qué sofoco.
0: Aquí
2: qué
0: también. Sofoco, dolor, aquí hacen.
2: Aquí el calor, sí. No es el calor de Barcelona.
0: No.
2: El calor de Madrid es más seco.
0: Es más seco y aquí es más humit y se engancha
2: más. La temperatura suda más en Barcelona.
0: Sí, sí, fins i tot això teniu, sí.
2: Sudan más los catalanes, sí.
0: Sí, sí, sí. Molta calor aquest estiu aquí també. Tú pots imaginar.
2: Sí, oye, sí. Yo he sudado muchísimo por eso. Yo he acumulado tanto sudor que mi nombre salía en la web de los envasaments. Me gusta tanto, sí. Eso que me gusta tanto mirar a los catalanes. Sí,
0: ¿ah,
2: sí? Sau, 80%. La llosa del cabal, al 90%. Tevi de Foix regalimando por fuera.
0: Ajá.
2: Una cosa, bueno.
0: Oh, qué marrana que ets. Ets marrana, pero...
2: A ti que sea marrana.
0: Bueno, sí, pero ya pararé con lo del Bru, ya pararé después, fuera de antena.
2: ¿Qué pasa?
0: Ets más marrana que la jungla de un nen de P3 a clase de plástica el día que Fanfan, ¿eh?
2: Uy, Fanfan. Tú también conoces a Fanfan.
0: ¿Eh? ¿Cómo?
2: Fanfan, una drag.
0: ¿Qué?
2: Fanfan, una drag de Móstoles de origen chino, divertidísima. Pero, Fanfan, que la conocí el otro día en el bar de Tito Pin, el hermano de Cuca Pons.
0: ¿Perdona? Tito Pin
2: y Cuca Pons, sí, Tito que no lo conoce.
0: ¿Cómo así? ¿Pero Tito Pin y Cuca Pons son germans?
2: Sí, señor. Tito Pin y Cuca Pons son hermanos, era un nombre artístico.
0: Ah,
2: Tito
0: bueno.
2: Pin y Cuca Pons en realidad se llaman Cristóbal y Purificación López.
0: Ah, va, escolta, te trucava de tota manera perquè veu que els rics a Madrid cada cop són més rics i, en canvi, el patrimoni dels catalans està estancat.
2: Bueno, pero esto es normal, porque aquí en Madrid somos la capital del reino,
0: ya.
2: Con Y, reino, que queda más del medievo. Y los catalanes, pues tendrías que saber que aquí en la capital del reino están las cosas importantes de España y necesitan dinerito.
0: Sí,
2: en
0: claro.
2: La gran banca, los ministerios, que no se pagan solo, los ministerios están llenos de ministerios y de subdelegaciones y, bueno,
0: aire acondicionado.
2: En general, sí. Las embajadas también.
0: Sí.
2: En Barcelona, pues
0: sí.
2: Tenéis consulados, pero eso es embajada de segunda.
0: Ah, bueno.
2: La embajada guapa, mármol, todo eso, sabe lo que es. Bueno. Aquí tenemos también el pelo de Simeone.
0: Pero eso aquí, pero ¿qué es eso?
2: Una cosa importante también.
1: Te me costa dinero, sí.
0: Bueno, tot, está bien, todo de cosas en decadencia, ¿me entiendes? Supongo que te veo ahora que aquí a Madrid prácticamente no pagué un impuesto por el dumping.
2: Ay, mira, Duque, no empiece con lo mismo. Siempre preocupa por el dinero, la pela. Barcelona es buena si la bossa sona, siempre igual.
0: Sí, ¿sabes cuándo te preocupa por el dinero? Cuando estés todos, porque te los importas.
2: Bueno, mira, si te tiene que poner así, yo acuerdo.
0: Bueno,
2: que siempre se está quejando con la de cosas bonitas que tenéis en Cataluña.
0: Que
2: tenéis la playa.
0: La playa.
2: Aquí no la tenemos en Madrid, que tenéis los castellets.
0: Sí.
2: Ay, qué bonito, gente sudada aguantándose el culo.
0: Ya.
2: Qué bonito. Lo único que no entiendo mucho es lo de comer calcots.
0: Pero qué calcots. Es que no entens la setre. Una cosa que tenéis también maca es la setre encada y no la pronuncia. Diu calcots.
2: ¿Qué coño quieres una cerrota si la tienes entera, coño?
0: Bueno, porque...
2: Es especialito, el catalán especialito. Vamos a romper una C, porque la C española no nos gusta. Es que de tal
0: bueno, tampoco tenemos la ñ, porque la virgulilla tampoc nosaltres tenim en
2: Y. Bueno, escucha, los calcots.
0: Los calcots. Què passa, tu, amb els calçots?
2: Pues que no me entran ni con 30 litros de salsa ni cebollas cocinadas encima de un somier.
0: Ajá.
2: Que no la serví ni en un plato.
0: Bueno,
2: que todavía me acuerdo de aquel restaurante que me llevaste.
0: Ya.
2: ¿Cómo era el pueblo aquel? ¿Vals?
0: ¿Eh?
1: Vals.
2: Que tenía nombre de baile, Vals.
1: No, Vals viene, sí.
0: Son dues elas.
2: Pues ese, me acuerdo de aquel restaurante de Val que me llevaste, que deberían tener todos los platos sucios, porque a mí me sirvieron los calcots en una teja de barro cocido.
0: Digo, bueno, es una tradición.
2: Ahí sí que están en el medievo. Qué barbaridad, qué bárbaro los catalanes. Ay, perdóname un momento, perdona.
0: ¿Qué?
2: Uy, hombre, ¿qué tal? Bienvenido.
0: ¿Quién es?
2: Bienvenido. Ay, pensaba que no volvería, nene.
0: ¿Mm? ¿Pero un poco de qué pasa? ¿Qué pasa?
2: Gabriel Rufián. Gabriel Rufián. Sí, que me va a decir que marcharía hace 10 años.
0: Sí.
2: Y todavía vuelve cada semana a hacerse las patillas.
0: Bueno, fíjate.
2: Oye, hacemos lo de siempre, ¿no? Sí. El tupé de imitador del Elvis Presley.
0: Sí.
2: Y te hago el degradado de niño de 12 años. Venga, hasta luego, adiós.

0: RAC1. RAC1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: RAC 1.
8: Ei, Mastercrackers! Aquest setembre torna la competència! Aquesta temporada amb més jovenalla.
9: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
8: Col·laboradors amb ment privilegiada.
10: Bueno, pues...
8: I opinadors de centre.
9: Ni masclisme, ni feminisme.
8: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
11: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
8: Cada dia de 12 a 1.
11: I treballar quan treballareu, cony?
8: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC1. Tots som un milió.
12: RAC1. Tots som un.
13: Nosaltres som...

0: a RAC1.
1: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
2: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea. Ja. Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
3: Això els alumnes espanyols, eh? Sí. I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escriure, eh? Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
2: Però escolta, un moment, clar,
3: Un moment. A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans,
2: sí, no d'Espanya,
3: tot el dia mirant Espanya,
2: perquè
3: és això.
2: A veure, els resultats dels alumnes catalans... No, no, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
3: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable, me hablo en Cristiano, Oscar Dalmagües...
2: No.
4: No són fiables perquè la majoria dels centres catalans, on es va fer la prova de PISA, van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
3: Ah,
2: o sigui... Els tontos no van fer l'examen. Home, collons, així aprovo jo, també. Però què és això?
3: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
2: Aquest és el problema, que ni així.
3: No em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
2: De fet, millora lleugerament en matemàtiques.
4: Ah, exacte, però continuen caient aquesta comprensió lectora.
2: I això que han examinat els millors, eh?
4: No, els millors no, però han deixat, deien que per error, no se sap, error, s'han patat a gent per això que ha passat.
2: Escolta'm, s'han patat a gent. Digueu sense por, que ens ho digui aquest senyor.
4: Però això no ha passat a tots els centres. Escolta'm,
2: han deixat fora els tontos.
4: No.
2: Bueno, els més tontos, perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
4: Un senyor plorant i molt vermell a primera fila.
1: Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Vagi amb calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
2: Afortunadament.
1: Què vol dir afortunadament?
2: Afortunadament.
4: A més, el tema és que les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, a les que alguns centres ho han fet perfecte, és a dir...
2: Alguns? Perdona.
4: Sí.
2: Ojo, eh?
4: Ara li dic, ara li busco.
2: Parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els... Doneu números.
1: Donem números.
2: Demano números.
1: Però tu, vostè...
2: Quantes escoles a Catalunya... Es van presentar els exàmens aquests de la...
4: No s'hi presenta, que no són...
2: De l'informe PISA.
4: És que, moment, no és Gran Prix, això. No són pobles de Catalunya que es presenten per lluitar amb una...
2: No hi ha vaquilla?
4: No hi ha vaquilla. No hi ha vaquilla.
2: Que empaiti els alumnes més tontos?
4: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
2: Claro, home, escolta, falta vaquilla. Aviam, més o menys, 40 escoles.
1: Jo que sé.
2: D'aquestes 40 escoles, grosso modo...
1: Sí, ara veig que parla...
2: 30? Sí. 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
4: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
2: Números.
4: Ara han vingut els números.
2: Els números.
4: Sí.
2: I de 2.500?
4: I 2.500...
2: Bons?
4: No tinc ni idea.
2: Quants hi deuen haver? 25. Quan no donen números és que la cosa va pel padre.
4: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs...
2: Pregunta-li al ChatGPT, home.
4: En fi, tornem al tema. Les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
2: Què us passa?
4: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
2: Avui no passaríeu l'informe PISA.
1: No,
2: s'encallen, a l'hora de llegir. Sí,
4: clar, la gent no sap el matí que portem.
1: Bueno, què portes? Perquè tothom t'estan preguntant totes les coses, tu no tens la culpa.
4: I a més això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
1: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
4: Sí, exacte. Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
2: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
4: Doncs que el nivell...

0: que és el que s'ha de llegir.
1: I s'entén tot.
2: Mira, el Mundo Deportivo, un lloc on la majoria d'articles el que fan és posar primer el verb i després el nom.
0: Pues vull dir que és això de...
2: Sí, bueno, és el que ens agrada. Salió Cobercí...
1: Escolta, però centrem-nos en la...
2: Centrem-nos en això. La comprensió lectora, com diu l'avi, repeteix curs, és a dir, que baixa un curs de nivell, però cal dir que en els darrers 10 anys, sí. 10 anys, perdó, ja havia baixat dos cursos.
0: Ai, mare de Déu,
2: senyor. És a dir, que els de quart d'ara sí. entenen el que entenien els de primer.
0: Sí. Ai, que la Caperucita Roja sí. no l'entenen ni els de batxillerat.
1: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu de mirar un a un, però s'entén perfectament.
2: Cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes i la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
0: Sí, a veure un moment, telèfon d'al·ludits, bon dia. Amb qui parlo?
3: Amb mi.
0: Ja. A veure, ens pot dir el seu nom, si us plau.
3: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat. Sí. Soc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
0: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
3: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
0: Ah, hòstia. Martí.
3: Digui.
0: Què?
3: És que em dic Miquel Martí.
0: Ah, hòstia. Quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
3: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
0: Bueno, escolti, miri, vagis amb... doncs sap allò de l'anonimat?
3: Sí, ja veig que no serà possible.
0: No serà possible.
3: No, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
0: No cal.
3: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
0: Sí.
3: I molt bé també el dolent, eh?
0: Ah, però això no és... Molt bé, què vol dir?
3: Disparadíssim. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
0: Molt bé.
3: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
0: Bueno, escolti'm, vostè truca exactament per què?
3: Ah, sí. Bueno, és que ara no me'n recordo de fer de tot això.
0: Escolti, doncs pengi, escolti.
3: Ah, no, ja me'n recordo.
0: Sí.
3: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
0: No.
3: Coneix el barri de la mina?
0: El barri de la mina, sí.
3: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. I o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera caient, ximples o babaus.
0: Yeah.
3: Que això, per una societat ultracapitalista, ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posi en dubte res. Entens? Jo tinc tres nanos de 15 i 16 anys que quan se'ls descorda les zapatilles a classe han de venir els pares a acordar-les les zapatilles.
0: Vaja, ja. Yeah.
3: Sí. I aquests són els gestos.
2: Però, perdoni, vostè, entenc que vostè és mestre o és professor, vaja, perquè està dient que jo tinc tres nanos
0: a classe.
3: Quan he dit que parlava en nom dels professors, no ho feia com a tècnic de manteniment de racó, eh?
0: Ja.
3: Vale, no, que probablement lo de la compressió lectora ja ens està afectant com un atac a d'oli a tots plegats, eh?
0: Sí.
3: D'armau, eh?
0: Bueno, escolti, què vol dir?
3: De què?
0: No, és vostè que ha tocat el telèfon d'al·ludits?
3: Ah, sí, perdoni. És que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim unes classes de 30 alumnes,
0: sí.
3: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria, sí. i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
0: Bueno, i després...
3: 14 pagues.
0: I després també hi ha un problema d'autoritat.
3: Bueno, és que tu li dius a una alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat, i tan content.
0: Ja.
3: Jo no suporto que els polítics i els pares vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina dels que ens hem format per formar.
0: Yeah.
3: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, ficar-me la mà per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
0: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
3: Miri, abans de tercer d'ESO ja els ensenyaven trigonometria.
0: I ara?
3: Ara fem les formes.
0: Les
3: propietats del quadrat.
0: Sí.
3: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
0: I el segon dia?
3: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt gent vostra, jo sempre tinc posat Catalunya Ràdio.
0: Això és RAC1, és RAC1.
3: És RAC1, no, és Catalunya Ràdio el que tinc posat jo.
0: No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1, eh?
3: Ah, doncs penjo.
0: No, digui. Ja ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
3: Sí, precisament, parlant de vaga, el president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que és justament pel que fem la

0: paga.
1: Sí.
0: Prefereix que el teu crio es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet.
1: Bueno, però escolti'm...
0: Estem aquí, en aquesta tessitura,
1: Ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
0: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
1: Però què... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
0: Sí, D.
1: Què vol dir?
0: D de Dinamarca. Començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
1: La lletra D?
0: Sí, D de Dinamarca o de Dufí. De Dufí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella, sí, la B de balena i la C de cocaïna.
1: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
0: Sí, bueno, però l'aprendran, Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per als alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C i la D de Dinamarca.
1: Molt bé, i de Dufí. Només això?
0: Bueno, i... Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
1: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
0: Sí, bueno, clar, perquè, bueno...
1: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí.
0: Home.
1: Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon de l'Udits, que no sabíem ni que teníem.
0: A tu, Elisenda, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: RAC1 aposta per la competència.
3: Si em demaneu la meva opinió...
4: No li hem de tenir por a la caca.
3: Això ho feu cada dia, no?
2: Per la ràdio i per la tele. Amb els Oscars.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
6: Mm-hmm.
5: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 15.900 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
7: Citroën.
5: El setembre és increïble a Citroën Ponés.
8: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel Ponés.
9: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
10: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Doncs ja s'acaba l'estiu.
14: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
13: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
14: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
13: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Comprant Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi Ponés. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
19: Ja?
8: Ja.
19: Sí?
8: És així?
19: De debò?
8: I tant, de debò.
2: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
0: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
0: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?
7: Citroën.
3: Consulta Citroën Ponés.
2: RAC
7: 1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
20: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
7: De conversa.
21: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
7: Són territori d'històries increïbles.
22: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
23: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
7: I també d'entreteniment.
24: S'ha torçat el peu avui.
25: Què t'ha passat?
26: No, venim.
27: És que l'edat no parla.
24: L'edat castiga.
26: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
7: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
20: Al territori del cap de setmana.
7: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
28: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
7: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
28: a Android Auto
7: i a Apple CarPlay.
28: Tots els podcasts de RAC 1.
7: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
28: Noves funcionalitats premium.
7: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
28: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
29: Nosaltres som la competència.
30: Bona nit, bona nit, sap de migdia. Visca els esmorzars de cullera.
31: Enganxa't a la vida.
32: Bocalatges!
33: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
34: Han de venir dos homes.
35: Més coses relacionades amb la policia. El Ministeri de l'Interior espanyol de Marlaska ha classificat 280 periodistes en funció de la ideologia que presumptament professen.
1: Bravo! Bravo! Han fet una llista, digue-ho.
35: Han fet una llista, han fet una llista.
1: Podríem parlar de periodistes?
35: Eh?
1: Periodistes o periollistes?
35: Periollistes.
1: Ojo,
35: Ho hem sabut perquè...
1: Surten en una llista, eh?
35: Sí, surten en una llista, ho hem sabut perquè el Confidencial ha publicat aquesta llista amb nom, foto i filiació ideològica suposada d'aquests periodistes.
1: Doncs ara, de debò, deixem-me felicitar el Pedro Sánchez sense que serveixi de president.
35: De precedent, vol dir.
1: No, de president, vull dir. Perquè el Pedro Sánchez no serveix de president.
35: Bueno, això dirà vostè.
1: Sense que serveixi de president, Pedro Sánchez, aquí...
35: Sí?
1: En això, de fer el llistat de periodistes, ha estat molt bé.
35: Sí, bueno, ho ha fet Marlaska, ho hauria fet Marlaska, segons aquest digital.
1: Tots els governs serios tenen llistes de periodistes per saber de quin peu calcen, si són de dretes o d'extrema dreta.
35: Sí, o ja està.
1: El signe del zodíac.
35: No, home, no.
1: A quin partit voten, quin equip de futbol són, l'adreça de casa seva, la matrícula del cotxe...
35: Un moment, aquestes dades tan privades no hi surten.
1: Si tenen fill...
35: O sí... De fet, segurament sí, perquè a més tenen Pegasus i el fan servir. Vull dir que el que ha sortit d'aquesta llista potser és una llista, diguem, només per P4. De tota manera, el que sabem fins ara, què és?
36: És una llista força llarga que es va filtrar a través del diari, com deies, el Confidencial, sí. I figuren 280 periodistes amb la breu descripció de la trajectòria professional, els mitjans de comunicació on treballen i com valoren el govern de Pedro Sánchez.
1: Bueno, ja m'imagino el primer de la llista.
35: Ah, sí?
1: Òscar Andreu.
35: No, jo no soc periodista.
1: Pseudoperrodista.
35: Bueno, això sí, seguro.
1: Nacionalista.
35: No.
1: Radical.
35: No.
1: I pallasso.
35: Us fa adreçar.
1: Enganyo algú?
35: No, home, un moment.
1: Algú s'ha sentit que diu, no diu veritat? Ningú s'ha aixecat dient, això és mentida.
35: No, home, no. Però...
1: Trenco una llança a la cara d'Òscar Andreu.
35: No, perquè hauria de trencar una llança a la cara. Un moment.
37: S'ha de picar molt fort per trencar-li una llança a la cara,
35: Simplement...
1: T'està dient cara dura.
35: Sí.
1: No, jo no.
35: Simplement m'ha semblat que tal com ha dit Pallasso no ho diu com una cosa maca, jo m'hi considero.
1: Bueno, és el que deu posar la llista aquesta del Ministeri d'Interior.
35: No,
1: Òscar Andreu treballa en un programa de RAC1 haciendo de ventrílogo.
35: Sí, no, ventrílogo.
1: A sus 70
35: años.
1: Haciendo vececitas aún. Sí. En veces es gracioso,
35: veces,
1: pero no tanto como su compañero Óscar Dalmau, al que se le presupone que tiene cara... A pesar de que se le amaga darrere d'unes ulleres grosses i una barba tupida i una peluca.
35: No crec que apuntin això.
1: Espera que no he acabat de llegir.
35: Encara no.
1: Òscar Andreu vive en un loft de 400 pisos quadrados.
35: Què és 400 pisos quadrados?
1: En la plaza de RAC1 Calvo Sotelo.
35: Sí,
1: home. Tiene dos hijos especialmente vulnerables a partir de las 6 de la tarde porque siempre se olvida de recogerlos después de la extraescolar de piscina.
35: Això no és veritat.
36: veritat. Això gairebé res del que he dit.
37: Lo de les 400 pisos quadrados no ho estàs desmentint.
36: Tampoc, no sé com, quina mesura és aquesta. I a més, no surto a la llista del Ministeri de l'Interior espanyol.
0: No hi surt, no. Confirmo que l'he.
1: Tornes a mirar, bro, a veure. Sí.
0: L'està de repassant i encara no hi surt.
31: Perdoneu una pregunta, que consti que jo estic totalment en contra de fer llistes de periodistes, sí. Perquè, bueno, ja sabeu que a l'Alemanya de Hitler ja ho feia Hitler, i a la Unió Soviètica de Stadler, doncs també se feia això.
0: No, Stalin. Stadler és els estotxos aquests de colors. Però,
31: vale, però és el que he dit. Moltes gràcies. El que estic dient és que, un, no mola fer llistes, dos, el que no mola tampoc és que Òscar Dalmau ha sortit per fer un personatge...
37: I s'ha oblidat l'ordinador.
31: De manera que no podrà llegir el guió.
37: No, exacte, però com que tot està improvisat en aquest programa, no passa res. Vull dir, ja
31: això què vol dir? Perquè m'han deixat sol. Estic patint. Si el pilot marxa, estic jo al control.
37: Clar, clar, clar. Home, també tenim l'Òscar Andreu, vull dir que no...
36: Sí, és veritat. O sigui, una cosa és que marxi el Dalmau, però si marxa el Dalmau no passa res, ja hi soc jo.
0: Clar, clar.
31: No em deixa gaire tranquil, això. Bueno, total, estic totalment en contra de les llistes. M'agradaria saber si es pot buscar, si surt algun periodista en concret.
0: Sí, tu em dius qui és, jo t'ho busco.
31: Vale, bro, dic bro. És un periodista molt jove, però molt experimentat.
0: Sí.
31: Està fent pràctiques a RAC1, sí. Perquè els seus jefes doncs, són uns usurers i no li paguen, són unes rates.
0: Ara que no hi és, sí, eh?
31: Bueno, però hi ha l'Òscar Andreu.
36: Has estat a punt d'equivocar-te i dir el mal.
31: Uah, és que és increïble, són massa anys pel meu gust.
0: De moment, per la descripció que m'has donat, no em surt ningú, la veritat.
31: És un periodista de raça que cada dia dona una dada i a més està solter, busca parella, ja sigui dona animal o cosa, no està com per demanar. No surt aquest periodista?
0: En tot cas, el ministre de l'Interior espanyol, Grande Marlaska, ha admès que la llista sí, és real, però li ha tret ferro dient que no condiciona per res el tracte del govern amb la premsa.
36: Exacte. Bueno, per aclarir tot plegat, per aclarir aquesta llista, truquem al Ministeri espanyol de l'Interior. Aviam.
4: Sí, hola, buenos días, gracias por llamar al Ministerio del Interior, ¿le atiende Sora? ¿En qué puedo ayudarle?
36: Hola, buen día.
4: Espere un momento que hoy me ayudará usted.
36: ¿Qué?
4: Que tengo entre manos un trabajo muy urgente que debo acabar y así podré atenderle.
36: Digui, aviam.
4: Dos horizontal.
36: No,
4: cinco letras.
36: No, señora.
4: Vía pública urbana, generalmente asfaltada, que permite el tránsito de personas y vehículos.
36: Calle.
4: ¿Cómo que calle?
36: No,
4: voy a callarme cuando yo quiera.
36: No, carrer.
4: No, cuando me lo diga usted, ¿me va a ayudar con el crucigrama o no?
36: Pero es que en lloc de treballar està fent mots encreuats i he dit calle, carrer.
4: No.
36: ¿Eh?
4: Hago crucigramas.
36: No, pero en mots, sí, bueno.
4: Estoy enganchadísimo. 8 vertical, sí. 7 letras, el novio perfecto.
36: ¿El novio perfecto?
4: El novio perfecto, sí, tengo la inicial, una M.
36: Una M.
4: El novio perfecto, ¿alguna sugerencia?
36: Ni idea, ahora mateix...
4: Ah, calle, con la M, 7 letras, maniquí.
36: ¿Maniquí?
4: El novio perfecto.
36: ¿Qué?
4: No habla, no molesta. Está hecho un figurín.
36: Bueno, sí, perfecta, molt bé. I aplaudiment d'una persona una mica ressentida.
4: Y a su lado seguramente debe estar el novio perfecto.
36: És correcte.
4: Un maniquí.
36: Diuen que sí. Bueno, no faci més per perdre el temps. Senyora, jo l'he trucat per parlar d'un tema important.
4: Sí, perfecto. ¿Me puede decir su nombre, la ràdio que le paga y a quién vota?
36: Un moment, ja estan fent llistes des del Ministeri. Soc l'Òscar Andreu, truco de RAC1, de la competència. Sí. Volia preguntar per aquesta llista en què etiqueteu els periodistes segons l'ideologia.
4: Òscar Andreu... Mm. La competencia muy violenta.
36: ¿Cómo que muy violenta?
4: Hombre, ¿no es violento usted?
36: No, un control o fuerza, sí.
4: ¿No?
36: No.
4: Y encima negacionista.
36: No, pero...
4: Y el típico...
36: ¿Qué fa?
4: Terrorista catalán.
36: Un moment, que hay una señora desinflando.
4: ¿Sí? ¿Qué pasó?
36: Una señora se ha punchado o se está desinflando. Un moment, perdoni, ya está. Recuperada. No sé si és un senyor o una senyora, el mateix no veig, però no passa res. Bueno, és que estem en una ràdio, no, Soraida.
4: Sí, digue-me.
36: Jo simplement estic fent la meva feina per aclarir per què han fet una llista de periodistes, una cosa de govern autorita.
4: És pesadíssim. No. Sí, digue-me.
36: Ens hem adonat que en aquesta llista no hi
35: surten gaires periodistes catalans.
4: A usted lo que le pasa es que tiene envidia no. Porque su nombre no aparece en la lista.
35: Yo no soy periodista.
4: Porque usted es un don nadie.
35: Home, no, ho dic per...
4: Nadie le sigue, nadie le espía, nadie.
35: Sí, és curiós, volia dir que justament no surtin periodistes catalans a la llista d'un govern que s'esforça tant a amagar el conflicte nacional, per exemple.
4: No se preocupe, los periodistas catalanes peligrosos no los listamos.
35: Ah, no surten en aquesta llista?
4: No, les pinchamos el mòbil directamente.
35: Ah, val, d'acord.
4: Sí. ¿Conoce Pegasus? ¿Le suena de algo?
35: Sí, bueno, es un mito, ¿no?
4: Sí. Nada, bueno, esto de pinchar el móvil es una tradición de todos los gobiernos. Això bueno, sí. Ya sé. ¿Sabe por qué se llama Ministerio del Interior?
35: No.
4: Porque siempre estamos en el interior de su móvil.
35: Ah, bueno, clar, que no sigui això. Molt bé. Per què fer llistes de periodistes quan pots enviar la policia, anul·lar l'autonomia, enviar polítics a l'exili i forçar eleccions fins quan surt el president que vols? Aquesta seria la meva pregunta.
4: Exacto, sí, gracias por el resumen. Oiga, si ha acabado de hacer el meeting este político, ¿me ayuda con un tema importante, por favor?
35: Sí, endavant.
4: 8 horizontal. Mm. Monedas que le devuelven en un establecimiento 6 letras.
35: Jo crec que és canvio.
4: Perfecto, cambio y le diré yo, corto. Antónimo de largo, cambio y corto.
35: Sí,
4: si no cuelga usted, le voy a colgar yo.
35: Bueno, centris un moment. O sea, las respuestas son cambio y corto.
4: Nacionalista, pesadísimo y no sabe hacer crucigrama.
35: Això també pot ser.
4: Bien, pues cambio y corto.
35: Cambio y corto.
4: Y menos divertido que Óscar Dalmau.
35: Prou. Ei, hey, què passa amb els sarcacats?
33: Què fa avui la competència?
35: No, nostre!
2: Ja ho veieu.
35: A mi no em vingueu a molestar.
2: És de com gaire més.

0: Bàrbara Padilla.
1: Bon dia, és la una. Òmnium Cultural acaba de fer el seu tradicional acte per la Diada al Passeig Lluís Companys de Barcelona. El seu president, Xavier Antich, ha denunciat la polarització i el catastrofisme que s'ha instal·lat en la societat. També l'odi que difon l'extrema dreta, sobretot cap al col·lectiu immigrant. Anem cap allà, una Pardo.
2: Sí, als peus de l'Arc de Triomf, centenars de persones s'han ajuntat per veure l'acte d'Òmnium. Sota un sol de justícia, el president de l'entitat, Xavier Antich, ha reivindicat Catalunya com un país d'acollidor i ha demanat plantar cara a l'extrema dreta, que ha definit com una amenaça per l'alliberament del país. Això sí, ho ha fet amb un missatge d'esperança.
3: Davant dels agents de la por, la ràbia i l'odi, no hi ha res més radical que la disciplina de l'esperança. Que ningú no esperi d'Òmnium que alimentem el catastrofisme i que ningú no esperi d'Òmnium cap mena de resignació. Som aquí defensant el que sempre hem defensat.
2: Antich també ha dit que falta un gran acord per tornar a juntar la majoria de catalans en la defensa dels drets del país. A banda, Òmnium ha insistit que cal fer front comú per protegir el català a l'escola, no només al Principat, sinó arreu dels països catalans.
1: L'ANC, mentrestant, fuig de les picabaralles polítiques i diu que la imatge de la Diada serà la d'aquesta tarda, amb la gent al carrer i no la d'ahir, al fossar de les Moreres, on s'hi van concentrar Aliança Catalana, amb Sílvia Orriols al capdavant, i un grup antifeixista, i hi va haver enfrontaments amb la policia. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, n'ha parlat al Món-RAC1.
4: Hauríem d'evitar vendre la imatge d'uns quants aldarulls que es puguin produir avui com a resum de la Diada. La Diada jugarà avui, efectivament, als carrers i el protagonitzarà la gent pacífica i lluitadora, i finalment la imatge la determinarà la força de la gent que surti al carrer de manera decidida i valenta a dir que ja n'hi ha prou.
1: La manifestació de l'ANC serà descentralitzada, com l'any passat, amb concentracions a Barcelona, Girona i Amposta, i tindrà per lema I soc, I som. La marxa tindrà dues columnes, una que sortirà de Gran Via amb carrer Casanova i una segona que sortirà de la Via Laietana amb plaça Catedral. Les dues columnes confluiran a plaça Catalunya. I d'aquí menys de dues hores es farà a Nova York l'acte principal d'homenatge a les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de les Torres Bessones d'ara fa 25 anys. El Món-RAC1 farà un programa especial de 3 a 4 de la tarda per recordar-ho, però a l'edició del matí ha visitat la Zona Zero. Ho ha fet per primera vegada amb un periodista que va viure aquell moment i va veure l'impacte a la segona torre. És Humberto Acosta, càmera de la cadena Univision.
5: Le digo a mi compañero, él trabaja para ABC, le digo, vamos a movernos para la esquina. Me dice, déjame hacer unas cuantas tomas más. Él es americano. Y yo le digo, ok, y me voy. Cuando me muevo a la esquina, que ya no estamos preparando, que se ve en el video todo eso, veo que se cae la torre. Y me acordé de él. Él desapareció. Nunca lo encontraron.
1: Acosta ha afegit que va estar hores sense poder avisar la seva família que estava viu perquè les antenes de telefonia van caure amb l'enfonsament de les torres. I ara els esports. Amb Gemma Montero.
6: A aquesta hora comencen els primers entrenaments lliures de Fórmula 1 a la primera edició del Gran Premi d'Espanya a Madrid. També en motor s'està disputant, però a Misano, a Itàlia, el Gran Premi de San Marino de MotoGP. El primer entrenament lliure de la categoria reina se l'ha adjudicat Marc Márquez, seguit de Marco Bezzecchi i Raúl Fernández. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, demana que el primer equip mantingui la concentració en aquesta bona arrencada de Lliga. Laporta ha insistit en que la Champions és el gran objectiu d'aquesta temporada, que tot just acaba de començar. L'Europa s'enfrontarà al Villarreal en el partit de la segona ronda de la Copa de la Reina de Futbol. En tenis, Elena Rybakina s'estrenarà demà com a nova número 1 del món després de classificar-se per la final de l'Open dels Estats Units. La jugarà contra qui li ha cedit la corona del rànquing mundial, Arina Sabalenka, que la disputarà per quart any consecutiu. I la selecció espanyola femenina de bàsquet jugarà a les semifinals del Mundial de Berlín contra els Estats Units. Espanya va guanyar i nit a Austràlia de 23 punts.
1: I el temps, les properes hores, en general, ens mourem entre els 27 i els 30 graus, en espera que al vespre puguin aparèixer alguns xàfecs poc importants a l'Alt Berguedà, al Lluçanès, al nord d'Osona i també al sud del Ripollès. Demà de matinada i al matí n'hi haurà damunt del mar que poden fregar la costa central. A partir del migdia i fins mitja tarda poden descarregar-ne al nord de les comarques de Tarragona i entre el sud de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Garraf. Això és tot per ara. Us deixem amb el vostè primer i ampliem tota la informació al 1415.

0: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
4: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
3: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
4: Apa.
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
8: Més informació i venda d'entrades a balanyanbio.com.
9: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
10: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
9: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
10: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
9: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
11: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
9: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
12: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
13: RAC1 Podcast.
12: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
14: Amb tots vostès, Jaume Portell. Bravo. Bueno, a veure, Jaume Portell, tu ets, t'ho recordo, tu per si t'has anat del cap, ets periodista especialitzat en el continent africà i en les pràctiques neocolonials, que estan per tot arreu, diguéssim, no?
15: Ah, exacte.
14: Llavors, nosaltres has estat convocat avui aquí perquè ens expliquis en 5 punts coses que cal saber per entendre la crisi, li diem crisi, a Ceuta, diguéssim.
15: Sí.
14: Ara ha estat voluminosa en aquest última vegada, però bueno, que ja és una cosa que ve de lluny, diguéssim, oi?
15: Sí, perquè em dóna la sensació que la majoria de tertúlies que hi ha sobre aquest tema és com que hi ha dues posicions, la posició més o menys progre, que és ai, pobra gent, aquests que han arribat, potser els hauríem d'acollir, i hi ha una posició més conservadora que pretén ser més realista, dient aquí no podem acollir tots els problemes del món, que fins a cert punt és veritat, i hem de posar, si fa falta, cocodrils a la tanca per intentar arreglar això, i la qüestió de Ceuta s'ha convertit fins i tot en una qüestió de vida o mort. Jo crec que ja no és una qüestió de si entren 2.000 o 3.000 persones, que a un país de 50 milions de persones, realment 3.000 persones, si el fan anar avall, vol dir que aquell país no va gaire bé, sinó que és una qüestió del que mostra sobre el país, la idea del desordre, i aleshores per això el govern espanyol està tenint tantes dificultats a l'hora de gestionar això. Però jo volia anar una mica abans.
14: Jo també et volia apuntar que entre ho dic perquè estic d'acord amb tu, que és un problema complex a tots nivells, però entre tenir una opinió humanista sobre l'assumpte

0: i no tenir-la, quasi prefereixo les opinions progressistes, o digue-li progressista, sí, sí, com sigui, vull dir que no crec que sigui equivalent una cosa a l'altra, diguéssim. Dic que ja...
1: sí, sí, però la meva idea és veure precisament perquè sí, aquests, sí, sí, aquests dos punts ens impedeixen tenir una conversa molt bé, una molt mica bé. més
0: l'anem a tenir, perfecte.
1: Sobre això, no? I el primer punt per mi seria el deute. Si tu agafessis i diguessis, crec que els països europeus han de donar-li 100.000 milions de dòlars a l'Àfrica. Uh-huh. La majoria de gent diria, buah, això són molts diners, ara tenim molts problemes, no podem dedicar-nos a fer això, el que proposa això és un progre humanista que no entén de res de l'economia. Doncs bé, Àfrica està fent això ara mateix, des del 2024 fins al 2028, de mitjana està pagant 100.000 milions de dòlars als seus creditors. I aquests creditors, en bona part, la meitat, són creditors privats, és a dir, bancs i fons d'inversions, com aquests que poden estar comprant els drets de la FIFA o que poden estar veient a veure si es compren clubs de futbol. Doncs aquests mateixos són els que estan recol·lectant els diners dels africans i alguns països, per exemple, a Senegal ens toca bastant perquè ve molta migració des d'allà, un de cada 4 euros del pressupost es dedica a pagar deute.
0: Mare de Déu.
1: I aleshores després, aquests senegalesos venen i entre els que cobren el deute espanyol, el deute senegalès, perdó, hi ha bancs espanyols. Aleshores, potser hi ha bancs espanyols que estan guanyant amb aquesta pèrdua de diners de països com el Senegal, es podria dir el mateix de Nigèria, d'altres països, i després no volem la gent que ve com a conseqüència de...
0: Aquest deute per què genera?
1: Aquest deute en bona part...
0: Com pot ser que països rics, perquè són països rics, diguéssim?
1: Aquí ve la segona part, que jo he definit més o menys com l'explotació. Molta gent sempre diu, escolta, els països africans ja fa 60 anys que són independents, no poden seguir protestant per la qüestió del colonialisme perquè ja han tingut una trajectòria suficient com per poder posar-se les piles, no? Però el que trobes molt als països africans és que l'estructura econòmica, quan tu la mires, segueix sent la mateixa que hi havia durant el colonialisme. És a dir, s'exporten matèries primeres sense processar, per exemple, el cacau, el coure, l'or, el petroli, i després s'importen productes manufacturats que sempre són més cars.
0: És a dir, que aquesta gent exporten cacau i compren colacau.
1: Sí, compren, exacte.
0: El seu propi cacau,
1: venen
0: el
1: compren... cacau i compren xocolata, per posar l'exemple senzill. Exacte. O venen petroli i compren gasolina.
0: Ja t'entenc.
1: Aleshores, clar, si tu estàs venent a 1 i estàs comprant a 4, que vol dir que te'n falten 3...
0: La teva pròpia matèria primera, esclar.
1: La teva pròpia matèria primera, has de demanar 3 a algú. I has de demanar 3 en dòlars, perquè el sistema internacional funciona en dòlars, no amb les monedes africanes. Per tant, aquest deute es va acumulant i aleshores tu acabes entrant en aquesta espiral on de tant en tant el país s'esfondra.
0: Aquest crèdit a qui el demanen, dius? Empreses privades?
1: El pots demanar a molta gent, bancs, fons d'inversió, el Fons Monetari Internacional, que és l'última finestreta, normalment, quan ja no et presta ningú més, doncs et presta l'FMI, però el Fons Monetari Internacional normalment et diu, deixem els diners, però a canvi has de començar a retallar. I tu retalles, per exemple, en sanitat, educació, ajudes als agricultors, per tant, el sistema torna a començar una mica. Quan la gent té problemes perquè no pot accedir a un hospital, no pot accedir a l'escola, els agricultors ja no tenen ajudes per cultivar i tenen pitjors collites, el sistema es reinicia una altra vegada. Has de demanar prestat per poder, en aquest cas, comprar menjar de l'exterior, o sigui, la paradoxa de molts països africans és que no és que importin maquinària o, com deia, productes manufacturats, sinó que és tan important menjar. O sigui, ja estan important menjar i, per exemple, la crisi actual a l'Iran està fent que el preu dels fertilitzants pugi i, per tant, la producció d'arròs a l'Índia probablement sigui més baixa. I hi ha una llista de països d'Àfrica Occidental que estan esperant la collita d'arròs de l'Índia poder comprar-la. I si no tenen diners per comprar-la, hi haurà problemes. Aleshores, per això dic que hem de deixar d'enfocar la qüestió, posar la foto en Ceuta, està bé que s'enviï gent a Ceuta i que es parli d'això, però...
0: S'ha d'ampliar el marc, diguéssim.
1: Tant si entren els que estan ara mateix a la platja com si no, aquest problema seguirà existint.
0: Bueno, un altre dels punts que tu vols tractar és... bueno, és increïble que Àfrica, el continent africà, o països del continent africà, hagin de comprar arròs.
1: Clar, al final ja és comprar arròs. O sigui,
0: és increïble.
1: Al Senegal aniré d'aquí un mes amb un fotoperiodista, en Guillem Trius, i el tema que volem investigar és el tema de la sobirania alimentària. Com pot ser que un país que està a un riu hagi d'importar el 60% de l'arròs que consumeix.
0: Sí, és increïble.
2: Bueno, i també el mar, no? Que no, són, la majoria són pescadors a Senegal i...
0: Bueno, això el Senegal va fer un dia una secció.
2: I no poden pescar.
1: Exacte.
0: Anem a la demografia. Tu parles de demografia, és una altra de les qüestions.
1: Parlo de demografia, al final...
0: La qüestió de Ceuta, estem fent una sèrie de punts amb el Jaume Portell, periodista especial en Àfrica, que, per entendre, diguéssim, per obrir el marc de,
2: i reflexionar
0: de la crisi migratòria o de la crisi de Ceuta i de la crisi, sobretot, sí.
1: Al final, aquest tipus d'economia economies el que et genera és que tu tens una mena d'illa que genera ingressos, però que genera pocs llocs de feina. O sigui, si tu et dediques a exportar petroli, què vol dir? Doncs que hi ha quatre que treballen a la qüestió del petroli, però la resta del país està completament aïllat. Hi ha un continent on tens 1.300 milions de persones i bona part d'aquesta població és menor de 35 anys.
0: Que són joves, és una població jove.
1: El que vol dir és que no hi ha prous llocs de feina per entrar al mercat laboral. Aquest tipus d'economia necessita poca gent, necessita, com aquell qui diu, capatassos per seguir vigilant aquesta explotació de recursos que molts cops acaben aquí, no? I la resta és com vosaltres busqueu-vos la vida.
0: Perquè, perdona, les empreses, per exemple, extractives de petroli, de fusta, dels materials que sigui, de minerals, etc., són africanes, estan en mans africanes o també estan en mans internacionals, la majoria d'elles?
1: Històricament han estat en mans d'inversors occidentals i encara avui segueixen estant en mans
0: d'inversors. Això passa una mica com el franquisme, no? Que va acabar el franquisme, però encara hi ha traces de franquisme a Espanya, doncs hi ha traces, bueno, no traces, sinó que hi ha estructures colonials encara a l'Àfrica, no?
1: Sí, jo amb el colonialisme sempre poso el mateix exemple, que dic, un poli que el divendres estava torturant per una dictadura, si el dilluns arriba una democràcia, què passa amb aquell poli? Aquell poli segueix treballant de poli. I ell ha treballat tota la vida de poli torturador d'una dictadura. Aleshores, per molt que ara hi hagi una democràcia, el poli segueix sent el mateix poli. Per tant, algunes de les seves conductes probablement seran les mateixes. Uh-huh. Amb el colonialisme passa exactament el mateix. Tu passes a tenir una bandera, un president, una selecció nacional, jugueu al Mundial, sou un país igual que la resta, però si l'economia segueix sent aquest export de matèria primera sense processar i importació de productes manufacturats, per molt que passin els anys, el que tens és un cicle que es va repetint i cada cop que cauen matèries primeres que vens i puja el preu d'allò que compres, tens un problema. I ara mateix els països africans estan afrontant aquest problema amb una població, com dèiem, cada vegada més, més jove.
0: Era dir que ells, l'economia és extractiva, com que no hi ha indústria, no es creen llocs de treball, aquests llocs de treball també, tot això, a més, sumat amb el deute, no hi ha sector terciari, com aquell qui diu, diguéssim.
1: Ni secundari.
0: Exactament, no hi ha el sector secundari. Per tant, aquestes migracions, tu dius que aniran a més, eh?
1: Aniran a més, i a part també cal posar sobre la taula que la majoria de les migracions africanes es donen dins de l'Àfrica. O sigui, realment nosaltres plorem molt, però el que ens arriba potser és un quart de la migració africana. L'estoc de migrants, segons la ONU, és d'uns 45 milions de persones. I a Europa i als Estats Units arriben uns 13, més o menys. Per tant, és al voltant d'un 25, 28, 30%. La majoria de migracions es donen dins del continent, que això també cal explicar-ho, perquè sempre hi ha aquesta idea de si dic 1.300 milions de persones, realment hi ha molta gent en alerta pensant que hi ha 1.300 milions de persones que tots volen entrar per Ceuta o que tots volen anar a Europa. I la realitat no és així.
0: Després hi ha un altre punt, que és el canvi climàtic, seria el quart de cinc.
1: Per mi aquest és el fonamental i és un dels més importants, perquè els africans no han gaudit, diguem, dels beneficis de l'economia basada en combustibles fòssils, o sigui, no han gaudit de la industrialització en molts casos o de l'accés al nivell de vida que nosaltres considerem normal. S'han explotat sovint els seus recursos per fer possible aquesta vida moderna a Occident i cada cop més a la Xina. Però ells, el que sí que els està tocant ara és la part de patir-ne les conseqüències. És a dir, aquestes onades de calor que nosaltres resolem baixant un grau l'aire condicionat o posant un ventilador, a Burkina Faso, a Níger o al Mali, significa menys aigua. I menys aigua significa pitjors collites. I significa que aquell equilibri entre ramaders i agricultors que més o menys es repartien la terra comença a trencar-se. Bona part de la inseguretat que hi ha al Sahel és culpa d'això, i és culpa d'aquest canvi climàtic, i això és el que genera aquesta paradoxa, dir, tot el món ha de disfrutar, ha gaudit de l'economia fòssil i dels beneficis que això genera, explotant recursos africans, però quan arriba l'hora de pagar les conseqüències, nosaltres ja les estem pagant, perquè hi ha onades de calor, hi ha incendis, hi ha sequera, també, però els països africans ho paguen amb més duresa i el marge de maniobra és molt més petit, perquè aquí no parlem de baixar un grau la temperatura de l'aire, sinó significa no menjar, significa que les collites siguin pitjors, significa dependre més de les importacions, com que depens més de les importacions, has de tornar a demanar, tornes al deute. Per mi aquesta part és important, perquè si no sempre hi ha aquesta idea de que el deute passa perquè els africans
0: són
1: uns mandrosos, que no treballen, s'ho gasten tot en Moet Chandon, en edificis amb lavabos d'or, hi ha una part de l'Àfrica que és això, hi ha una part de les elites que serà aquest últim punt que tocarem, els lideratges, hi ha una part d'aquestes elites que funciona així, i normalment són la gran explicació des d'aquí. Es diu, l'Àfrica no funciona perquè els líders són corruptes, corrupció, perquè els líders són uns lladres. Hi ha una part d'això que és veritat, però com sempre hem de posar el matís. Quin tipus de societat creus que pot sortir a un país on hi ha una minoria que controla l'explotació i exportació de recursos naturals, mentre la resta no veu absolutament res i viu amb menys de $2 al dia?
0: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, Jaume Portell, periodista especialitzat en el continent d'Àfrica i, sobretot, també en les pràctiques neocolonials. Seguirem parlant, company. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
3: Primer, amb Marc Giró. RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: RAC 1.
6: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu, perquè es veu que la tia, pues, bueno, té trifulques. I pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
7: Ui, no.
6: Des de Madrid, i a més a més el farem en castellà i punt.
7: S'ha
6: acabat en català i tantes tonteries. Ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
7: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
8: Yo hablo fatal en l'espanyol.
3: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
3: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
3: Tot el que sona a RAC 1.
9: Contingut exclusiu.
3: RAC més 1.
9: Fàcil.
3: Ràpid.
9: Còmode.
3: RAC1.cat.
9: RACU.CAT.
3: RAC1.cat.
0: Doncs mira, nosaltres per vostès podríem fer moltíssim més, però no ens dona la gana de fer-ho, ja. O sigui, nosaltres ens n'anem ara de cap de setmana, i espero que vostès tinguin la sort de poder-ho fer també.
10: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
12: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
13: Truca a Verisure al 900 903 744.
14: Verisure.
8: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
15: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
8: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
16: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
8: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
17: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
8: I tu? Ets un d'ells?
18: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: RAC1 Podcast.
18: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
20: Bon dia i bona diada, són les dues. L'independentisme torna als carrers més dividit que mai.
21: Evitem absolutament posar com a protagonistes de l'11S, si som benvinguts, si no som benvinguts, o els partits polítics, o el protagonista ha de ser la gent. Tenim tota la resta de l'any per confrontar diferents opcions polítiques.
20: És la crida a la unitat del president de l'ANC, Josep Vila. Poques hores que comenci a caminar la manifestació de la Diada, volen evitar que l'auge d'Aliança Catalana fracturi un moviment que ja no passa pel millor moment, però que any rere any demostra una capacitat de mobilització com cap altra.
22: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
20: El govern i els partits que avui han homenatjat Rafael Casanova han coincidit a reivindicar amb especial èmfasi avui una Catalunya oberta davant l'auge de l'extrema dreta. Els discursos a favor de la unitat i contra els discursos d'odi han centrat els missatges després dels aldarulls d'ahir al fossar de les Moreres. Ara els sentirem. RAC1 seguirà tots els actes a partir de les 4 en un especial del Versió RAC1. Mentrestant, plega el cap de gabinet de la delegació del govern espanyol a Ceuta. És l'home a qui, segons els documents desclassificats, va informar el CNI que es preparava un assalt massiu a la frontera i que s'hauria quedat per ell la informació. El govern de la ciutat autònoma i la majoria de partits no ho creuen, el consideren un cap de turc i demanen dimissions també a Madrid. I tot a punt, a Nova York, perquè d'aquí a mitja hora arrenquin els actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11S. Arrencaran amb la lectura del nom de les més de 3.000 víctimes que van provocar. A partir de les 3 ho podreu seguir, també en directe a RAC1, en un especial d'una hora del món. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
20: Joan Laporta demana tocar de peus a terra malgrat el gran inici de temporada del Barça.
1: Ho ha dit a la tradicional ofrena floral, al monument de Rafael Casanova, Laporta crida a la prudència i anima l'equip a no abaixar els braços.
23: Hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión.
1: El Barça, que avui ha tornat a la feina per començar a preparar la visita al camp del Llevant de diumenge, partit de la 5a jornada, que comença avui mateix amb el Sevilla-València a les 9 del vespre. A la mateixa hora, en bàsquet, sabrem el segon finalista de la Lliga Catalana. Sortirà del Manresa-Barça, qui guanyi s'enfrontarà al Lleida a la final de diumenge, i en ciclisme, en marxa l'antepenúltima etapa de la Vuelta. Enric Mas defensa el lideratge amb 1 minut i 37 segons respecte Roglic, a l'etapa més llarga de totes, 210 quilòmetres, amb 3 ports de muntanya, l'últim, un de primera, on acaba l'etapa, el port de Penyes Blanques a Estepona.
20: I l'últim titular, com sempre pel temps, la d'avui és una diada de calor moderada i amb possibilitat d'alguns ruixats. Isabel Caral, bon dia.
24: Bon dia, ara mateix arribem al 30-31 graus en alguns sectors de les comarques de Tarragona, però en conjunt ens movem entre els 25 i els 28-29, fins i tot per sota, en àrees de Ponent, al Pirineu, entorn dels 20, a les valls. Aquí també encara guanyarem alguns graus, però bé, en tot cas una tarda de la diada, amb calor gens exagerada, i cap al vespre, possibilitat d'alguns ruixats poc importants entre el Lluçanès, el nord d'Osona, el sud del Ripollès i l'Alt Berguedà.
20: Ara passen 3 minuts i mig de les dues.
22: 14-15.
20: L'independentisme torna a mesurar aquesta tarda les seves forces a la manifestació de la Diada. Ho fa en un moment d'autèntica divisió del moviment, amb l'extrema dreta cada vegada més forta i amb l'esbatussada de fa només unes hores al fossar de les Moreres entre antifeixistes i simpatitzants d'Aliança Catalana. A hores d'ara, totes les mirades se centren en la manifestació que organitza cada any l'Assemblea Nacional Catalana i que començarà puntualment a les 17:14. L'entitat espera que aquest any sigui el primer en què la mobilització comenci a créixer després d'anys de manifestacions desangelades. Ara bé, l'Assemblea haurà de veure també si la seva manifestació queda tacada per la presència, com dèiem, de l'extrema dreta i si tornen a produir-se moments de tensió com ha passat aquestes últimes hores al fossar. L'Assemblea Nacional Catalana, ara sentíem el seu president en declaracions al Món RAC1, reclama als partits polítics que no intentin robar el protagonisme de la Diada en una manifestació que volen que serveixi perquè l'independentisme recuperi l'autoestima. Adrià Santa Susagna.
2: L'Assemblea admet que imatges com les del fossar de les Moreres no són bones pel moviment, però alhora creuen que no representen el sentiment majoritari de l'independentisme. Josep Vila, president de l'ANC, se'n desmarcava completament.
21: Hauríem d'evitar vendre la imatge d'uns quants aldarulls que es puguin produir avui com a resum de la Diada. La Diada jugarà avui, efectivament, als carrers i el protagonitzarà la gent pacífica i lluitadora i, finalment, la imatge la determinarà la força de la gent que surti al carrer de manera decidida i valenta a dir que ja n'hi ha prou.
2: Vila admet que l'independentisme està en hores baixes, que fa temps que està desmobilitzat, i en culpa la gestió del 2017 i les baralles partidistes. Ara bé, esperen que aquest any sigui el que trenqui la tendència i que surti més gent al carrer. Per aconseguir-ho, l'ANC aborda els temes que afecten la majoria de la societat: el retrocés de la llengua catalana, els problemes de l'educació o el caos a Rodalies.
21: Nosaltres estem convençuts que hem de passar pàgina de tota aquesta etapa fosca posterior al 2017. Ens cal iniciar una nova etapa per abordar la llibertat del país, la capacitat perquè aquest país pugui decidir lliurement i pugui gestionar lliurement els seus propis recursos, cada dia es fa més evident i més necessària.
2: La manifestació a Barcelona començarà a les 17:14 sota el lema "I soc, i som". Hi haurà dues columnes sota els noms de present i futur. Una sortirà de la Gran Via amb carrer Casanova i l'altra des de la Via Laietana amb plaça Catedral. Totes dues confluiran a plaça Catalunya, que és on es faran els parlaments.
20: Doncs veurem si aquest any creix la mobilització, si segueix la tendència a la baixa dels últims anys. Just quan falten 3 hores perquè comenci la manifestació, anem al centre de Barcelona per comprovar quin és l'ambient que hi ha a hores d'ara. Barcelona, Segiró, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ambient d'absoluta normalitat tant als carrers amb el trànsit obert com a les voreres. D'aquí a la Gran Via a Muntaner, pocs elements que fan pensar que d'aquí a 3 hores hi haurà una manifestació. Algunes carpes de l'Assemblea que reparteixen samarretes, fulletons i acreditacions, i algunes famílies passegen ja el color groc de la indumentària d'aquest any. Però la imatge no té res a veure amb les grans mobilitzacions de fa uns anys en què hores d'abans terrasses, bars i restaurants ja estaven tenyides del color d'aquella edició. Al carrer València sí que s'hi comencen a acumular alguns autocars en una ciutat que, de moment, a aquesta hora tot pot canviar, respira més a cap de setmana llarg que a Diada.
20: Gràcies, Cesc. La manifestació de l'Assemblea, però, serà descentralitzada, no es fa només Barcelona, també hi haurà mobilitzacions a Girona i a Amposta. Repassem també com seran aquestes manifestacions amb en Joel Penya i l'Esteve Giral.
6: A Girona hi haurà una sola columna en comptes de dues. Unificarà noms i es dirà present i futur. Els manifestants sortiran plegats a les 17:14 de la plaça de Catalunya i recorreran la Gran Via Jaume I, l'avinguda de Ramon Folc i la rotonda del Rellotge fins a arribar a la Copa, que és un dels principals aparcaments d'aquesta zona de la ciutat i serà molt difícil aparcar-hi si no s'hi va amb prou antelació. Aquí els manifestants s'hi trobaran muntat l'escenari per escoltar els parlaments. Un cop acabin, actuarà el grup empordanès Acoplats, que fan versions de rock català i les combinen amb música tradicional. L'organització preveu que comencin a tocar a 8:45, per tant, 2 hores després de l'inici de la manifestació.
7: Amposta, capital del Montsià i enclavament carregat de simbolisme a l'extrem sud del país, vol el riu Ebre, ja es comença a viure l'ambient previ a la manifestació de la tarda. Una part, sobretot els que han vingut de fora, aprofita per passar el dia de l'Ebre i el seu entorn. Ho fan en família, amb parella o amb amics. Hi haurà dues columnes, la del present, que sortirà 4:45, i la columna del futur, que començarà una mica més tard, quan faltin pocs minuts per les 5. Totes dues columnes recorreran diversos carrers del centre de la ciutat i s'acabaran trobant a l'icònic pont penjant d'Amposta per connectar en directe amb les manifestacions de Barcelona i de Girona i fer la lectura del manifest. El mateix lema unitari, "I soc, i som, pel present i pel futur, independència", però amb l'accent de les Terres de l'Ebre, un territori acostumat animat a manifestar-se i a demostrar gran capacitat de mobilització i de lluita amb el riu Ebre com a gran símbol de resistència, amb la incògnita de veure la capacitat de mobilització del moviment independentista a la part més meridional de Catalunya.
20: Gràcies, Esteve. I abans de la manifestació d'aquesta tarda, s'han fet al matí les tradicionals ofrenes florals al monument de Rafael Casanova. És el tret de sortir dels actes institucionals de la Diada, una jornada també marcada per l'extrema dreta. En les seves intervencions davant dels mitjans, govern, partits i entitats socials han defensat una Catalunya diversa i cohesionadora com a contrapunt als discursos d'odi. Alba Carnicer.
0: Govern, Parlament i Ajuntament de Barcelona han fet puntuals les seves ofrenes florals a primera hora del matí. Els discursos de les tres institucions han girat entorn l'extrema dreta, cadascú, però, amb els seus matisos. Sigui com sigui, la recepta, diuen, per barrar-li el pas, és la unitat, la cohesió i una Catalunya inclusiva. N'han parlat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
3: Al nostre país, ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
9: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
10: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
0: Rull ha aprofitat també per denunciar, diu, la infàmia que suposa encara l'exili de l'expresident Carles Puigdemont.
20: Els missatges contra els extremismes no han estat només per part de les institucions, sinó també de la majoria dels partits polítics, Alba.
0: Sí, de fet, Jessica Albiach dels Comuns ha criticat l'actuació policial d'ahir contra l'esquerra independentista al Fossar de les Moreres.
11: Que l'estat de dret ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta, i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
0: I en aquest context, Esquerra i Junts han carregat contra la mala gestió del govern. La republicana Elisenda Alemany ha exigit més ambició nacional, mentre que Jordi Turull l'ha acusat d'alimentar la divisió.
25: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris.
26: Hi ha un govern a Catalunya que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
0: A banda de les institucions i els partits polítics, també hi han passat sindicats, entitats i clubs de futbol.
20: Òmnium Cultural també ha carregat contra l'extrema dreta en el tradicional acte que fa el passeig Lluís Companys de Barcelona. El seu president Xavier Antic creu que no es pot normalitzar el seu discurs. Barcelona, Ona Pardo, bon dia.
27: Bon dia. Xavier Antic ha demanat fer front comú contra el populisme que s'estén arreu del món. Ho ha dit als peus d'Arc de Triomf i sota un sol de justícia que no ha espantat els centenars de persones que ho han seguit des del lloc. Antic ha insistit que per Catalunya la cohesió social és indispensable si es vol aconseguir la independència. I en aquest sentit ha proposat crear un front civil per treballar conjuntament en la defensa dels drets del país. I tot amb paraules contundents contra l'extrema dreta.
28: L'extrema dreta, catalana o espanyola, és una amenaça per a la construcció nacional. Però no n'hi ha prou amb denunciar-ho i enfrontar-s'hi. Expulsar migrants o posar-los sota sospita permanent. Ignorar la diversitat d'orígens dels catalans i les catalanes. Contribuir a la factura social no solucionarà cap ni un dels problemes que té el país.
27: Tot això en un acte que ha acabat fa poc més d'una hora amb crits d'independència. És el preludi de les manifestacions de la tarda que a Barcelona acabaran aquí mateix amb el concert de la Gossa Sorda.
20: I a banda de la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana, també hi ha la manifestació de l'esquerra independentista que organitza la CUP. Començarà a 6:15 de la tarda a plaça Urquinaona i acabarà a la plaça comercial del Born a 7:45 del vespre amb l'acte polític. Els actes oficials de la Diada acabaran al vespre, a 8:00, amb l'acte institucional que organitza la Generalitat. Es farà al Teatre Nacional de Catalunya i aquest any girarà al voltant del 50è aniversari de la primera Diada, la de Sant Boi de Llobregat, després de la mort del dictador Francisco Franco. Entre els artistes que hi participaran hi ha Sopa de Cabra, Joan de Bosà, Andrea Motis o Pepa Plana. I aquesta Diada obre un cap de setmana llarg i trànsit. Calcula que al migdia ja havien sortit de l'àrea de Barcelona 475.000 vehicles. És el 86% del total que es calcula que ho faran. Tal com es preveia, la P7 ha estat la via més complicada. Al llarg del matí ja hi ha hagut retencions a diversos trams i ara els problemes es concentren precisament en aquesta via, també per un accident que hi ha hagut a Roda de Barà. Comprovem com és d'aquest punt i la resta de la xarxa viària en connexió amb el RAC. Albert Vilà, bon dia.
4: Bon dia. Ara mateix a l'AP7 un accident deixa vehicles al voral a l'altura de Roda de Barà i encara causa 3 quilòmetres de circulació intensa en direcció Tarragona. A més, en aquesta autopista també trobem 3 quilòmetres de densitat a la circulació a l'altura de Mollet del Vallès, en aquest cas direcció Girona. D'altra banda, les obres a l'A2 encara creen 5 quilòmetres de retencions a l'altura de Jorba, a l'Anoia, en sentit Lleida. També a la C35, 4 quilòmetres de retencions a l'altura de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. I a la C16, 8 quilòmetres de cues a l'altura de Berga i 4 quilòmetres més a la C17, a l'altura de Ripoll, les dues en sentit nord.
20: Un minut i arribarem a un quart de tres. Fem una pausa i repassem més notícies d'aquest divendres de Diada.
8: RAC 1. 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
14: Descarrega.
13: Podcast exclusius.
14: Streaming.
13: Doble reproductor RAC1 i RAC més 1.
14: Contingut a la carta.
13: I escolta el que vols quan vols.
14: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
15: Més immediat que mai.
13: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
16: RAC1.
17: Aquest diumenge el Barça contra el Llevant de Cañita Brava.
19: Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
17: També conegut com a Luis Castro. Des de les 3 a RAC1, amb Fot-li Pou i companyia.
19: Camina ja, venga ya, camine!
13: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Venga ya!
13: RAC1, tots som un milió.
20: Passen dos minuts d'un quart de tres. Obrim plana política perquè el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta ha presentat avui la dimissió. És Gonzalo Sanz i és la primera víctima política de l'allau de migrants que va arribar a la ciutat fa 6 setmanes. Ell tenia informacions del CNI que suposadament no va transmetre al delegat Miguel Ángel Pérez. El president de la ciutat autònoma, Juan José Vivas, avisa però que les dimissions han d'anar més enllà i apunta cap a Madrid, cap al govern espanyol. I anem cap allà, cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
29: Bon dia, dimissió formal per motius familiars i personals, tot i que hi ha una discrepància oberta entre el relat del delegat, Miguel Ángel Pérez, i el que explica el mateix Gonzalo Sanz, que diu que sí que el va informar. Ell plega 2 dies després de la publicació dels informes desclassificats que inclouen aquesta conversa que ell va mantenir amb un membre del CNI que suposadament no hauria fet arribar al delegat. Juan José Vivas, el president de Ceuta, el considera un cap de turc i diu que no és suficient.
30: Que lo que está ocurriendo deja al gobierno en muy mal lugar. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
29: Per cert, que Vivas eleva a 13.000 la xifra de migrants que continuen a Ceuta des de l'allau del 30 i 31 de juliol.
20: Mentre en el comunicat del Marroc en què es desvincula de la Sal no ha convençut ningú. El PP, a qui les autoritats de Rabat critiquen, de fet, el text sense mencionar-lo, no se'n creu res i avisa, Jordi, que continuarà defensant amb fermesa la integritat d'Espanya.
29: Sí, el PP acusa Pedro Sánchez de ser un complaent amb el Marroc perquè de moment no ha contestat i reitera que aquest país és culpable de tot. Juan Bravo és qui ho deia aquest migdia.
1: Una declaració de Marruecos. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla. De rodillas ante Marruecos. Y tiene que salir el presidente Feijóo a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles, poniendo como objetivo el retorno de todos los migrantes que han entrado de manera irregular, estableciendo la responsabilidad de Marruecos por acción o por omisión.
29: Però és que sumar com a soci de govern tampoc es creu la versió del Marroc i la ministra Mònica García utilitzava la mateixa expressió que Bravo abans. Això ho deia a primera hora Onda Cero.
2: Por activa o por pasiva, por acción u omisión, Marruecos hizo o no hizo en función de su responsabilidad, una responsabilidad que, por cierto, se la ha externalizado desde la Unión Europea y en esa responsabilidad, bueno, pues tenía la llave de la puerta y o la ha abierto o la ha dejado abierta.
29: Sumar també adverteix que la dimissió del cap de gabinet del delegat de Ceuta no pot ser suficient i que falten moltes més explicacions del PSOE.
20: I l'altra polèmica de l'estiu, el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso, centra el debat sobre l'estat de la regió al Parlament madrileny. L'oposició acusa Ayuso de ser una corrupta. Ella es defensa i en un discurs molt tens ha acusat Pedro Sánchez de mentir sobre l'àtic de Chamberí. Des de Madrid també, Roger Perciba, bon dia.
5: Sí, bon dia. Primera vegada que l'oposició pregunta sobre l'àtic en seu parlamentària, Manuela Bergerot, Més Madrid.
6: Usted es una corrupta. El ático y el chao pescado van a ser el epitafio de su vida política.
5: I Mar Espinar, Partit Socialista.
7: Se le acabó el chollo y se le acabó la carrera política.
5: Ayuso, que no s'arronsa, es defensa atacant primer Pedro Sánchez.
6: Mentiroso, señor Sánchez, porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
5: I després, ministres com Óscar Puente i Ana Redondo per viure, diu Ayuso, en pisos oficials de l'Estat.
6: Pero hay muchos áticos, ¿eh? Vamos a hablar. El de Óscar Puente y Ana Redondo. 270 y 239 metros cuadrados entre el Paseo del Prado y el Congreso de los Diputados. Nada, zonas humildes, ya saben, barrios populares de la izquierda.
5: Ayuso, que es presenta com la víctima d'una campanya d'assetjament personal.
20: Gràcies, Roger. I un apunt més perquè la vaga que van anunciar els sindicats de metges de tot l'estat ja té data. Si no hi ha acord abans amb Sanitat, l'aturada, que recordem que serà indefinida, arrencarà el 28 d'octubre i té el suport de Metges de Catalunya. Els sindicats protesten contra la reforma de l'Estatut Marc del sector sanitari i volen forçar el ministeri que dirigeix Mònica García a negociar-ne un de propi per la professió.
16: 14-15.
20: I a Nova York estan a punt de començar els actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats contra les Torres Bessones. Tots els ex-presidents dels Estats Units vius participaran a la cerimònia de record a les víctimes que es fa al World Trade Center entre unes mesures de seguretat excepcionals. No hi serà, en canvi, el president. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
18: Bon dia. La cerimònia està reservada als familiars de les prop de 3.000 víctimes que llegiran els seus noms i faran un minut de silenci en el moment de cada impacte i la caiguda de les torres. Per primera vegada també es farà silenci per recordar les milers de persones que han mort com a conseqüència de malalties derivades de la pols tòxica que va deixar els atemptats. Durant la cerimònia no hi haurà discursos polítics i participaran els expresidents Clinton, Bush, Obama i Biden. En canvi, Donald Trump serà als actes del Pentàgon i al seu lloc hi ha enviat el vicepresident J.D. Vance. La policia de Nova York ha blindat el sud de Manhattan amb fortes mesures de seguretat que inclouen drons de vigilància.
20: Gràcies, Marc. Doncs així, es prepara Nova York per recordar uns atemptats que van canviar per sempre la ciutat i el món sencer. A les 3 ho podreu seguir en directe a RAC1 en un especial del món amb Jordi Basté, que entrevistarà diversos testimonis més a tocar del World Trade Center. Aquest matí ja han visitat la Zona Zero per primera vegada amb un periodista que va viure aquell moment i va veure el xoc de la segona torre. Es diu Humberto Acosta i és càmera de la cadena Univision.
21: Le digo a mi compañero, él trabaja para ABC, le digo: vamos a movernos para la esquina. Me dice: déjame hacer unas cuantas tomas más. Él es americano. Y yo le digo: ok, y me voy. Cuando me muevo a la esquina, que ya no estamos preparando, que se ve en el video todo eso, veo que se cae la torre. Y me acordé de él. Él desapareció. Nunca lo encontraron.
20: També hem pogut sentir el testimoni de Will Jimeno. És un policia que va sobreviure als atemptats.
0: Cuando nosotros lo bajamos en el bus, no supimos que había un segundo avión. Cuando yo miré las torres, nada más vi la primera torre estaba en fuego y la esquina de la segunda torre estaba en fuego. Lo que yo no podía ver, que había un hoyo en el otro lado. Entonces nosotros cuando entramos al edificio pensamos que nada más la primera torre estaba dañada. Cuando nosotros llegamos, lo que supe es que era guerra.
20: Jimeno ha explicat com va quedar enterrat sota la runa també d'una de les torres juntament amb un altre company policia quan anaven a fer les tasques de rescat. Però els atemptats, ara ho deien, no van canviar només Nova York, van sacsejar el món sencer i tothom per sobre de la trentena recorda on era i amb qui quan va rebre la notícia. Pel món a RAC1 ho han recordat, per exemple, el president espanyol Pedro Sánchez.
3: Estava en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en Madrid, viendo las imágenes, conmocionado con el atentado y desde luego siendo muy consciente de que el mundo cambiaba ese día, como de hecho cambió, y desgraciadamente no trajo buenas cosas.
20: També Jordi Pujol ha explicat que ara fa 25 anys la diada va quedar en un segon pla.
9: Ara les torres ja no hi són, el Bin Laden és mort, però encara recordo aquell dia. Era la diada, una festa d'alegria, però aquell dia vam quedar realment molt colpits. D'ençà d'aleshores han passat moltes coses i s'han superat moltes dificultats i han de seguir-ho fent, sense concessions a segons què.
20: Els actes de commemoració d'aquest 25è aniversari dels atemptats de l'11S començaran d'aquí 5 minuts. A les 3 arrencarà l'especial del món amb Jordi Basté. El Festival de Venècia arriba avui al seu últim dia de competició.
10: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
20: Després de la commoció que va provocar ahir el documental NASA, el conflicte de l'Orient Mitjà torna a marcar la jornada Lido. S'hi estrena A Bit of Light, el més nou del director iranià Ali Asghari. Explica la història d'un metge que ha perdut tota esperança en el futur i que provoca un terratrèmol dins la seva família quan els anuncia que es vol suïcidar. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
11: Sí, bon dia. En un Iran castigat per la repressió, la crisi econòmica i l'ombra constant de la guerra, el protagonista deixa de trobar sentit a la vida i decideix suïcidar-se. Abans, però, dedica el que creu que serà el seu últim dia a visitar els seus germans i la seva mare. Vol acomiadar-se'n i preparar-los per al que vindrà, però és precisament el contacte amb la família que comença a fer trontollar la seva decisió. Asghari deia que la pel·lícula vol ser un bri d'esperança per als iranians.
16: No hi vivim en un país...
22: Vivim en un país on qualsevol cosa que fem es pot convertir en un acte polític. De vegades, fins i tot, en internet es converteix en un acte polític. I el cinema també és per mi una eina molt poderosa de resistència, però també una manera de transmetre energia al públic.
16: Dare energia anche per il pubblico.
11: A Bit of Light és la pel·lícula de la tarda, però la competició oficial tanca aquest vespre amb Ritorno a Buenos Aires, sobre les seqüeles de la dictadura de Videla.
20: I ara música. Els fans d'Oasis sortiran dilluns de dubtes.

Setembre, 5 de la tarda, serà quan els germans Gallagher anunciaran dates i països de la gira que ja fa temps que s'insinua. La data i l'hora l'han projectat els mateixos Oasis en un espectacle amb drons a sobre de l'Etihad Stadium, al camp del Manchester City. El vídeo el podeu trobar al seu perfil a les xarxes. És una gira que tot apunta passarà per Barcelona. Pel que fa a l'agenda musical, aquesta nit la Gossa Sorda actuarà a la capital catalana. Serà en la 24a edició de la Festa per la Llibertat. Arrencarà 2:15.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: La Ludwig Bank tocarà al parc de l'antic camp de futbol de Tiana.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: I ara el temps amb temperatures que no es disparen en espera d'un cap de setmana, Abel, en què tindrem alguns ruixats.
3: Sí, ara mateix les temperatures més altes, 31 graus a l'Aldea, al Baix Ebre, 30 a Tarragona. Cal pensar que fa una setmana, divendres passat, arribàvem als 43,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, i temperatures de 40 graus en molts sectors de l'interior de l'Ebre, del Priorat, de la Plana de Lleida. Res a veure la situació d'avui, ni tampoc que tindrem el cap de setmana, malgrat que diumenge farà una mica més de calor que no pas avui o demà. De moment, les properes hores, en general, entre els 25 i els 30 graus, i amb algunes novetats de cara a demà, atenció, ja a la matinada i al llarg del matí hi haurà ruixats damunt del mar, enfront de la costa central, que poden fregar algun sector del Maresme, del Baix Llobregat, del Barcelonès. Això a matinada, matí. I després, a partir del migdia i fins a mitja tarda, poden aparèixer alguns ruixats de manera irregular, però algun pot ser una mica reviut, entre el Tarragonès, l'Alt i el Baix Penedès, el sud de l'Anoia i el Garraf.
4: 14-15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: De seguida sentirem els senyals horaris de 2:15. I ho dèiem, en començar, Xavi, Joan Laporta ha aprofitat la celebració de la Diada i l'ofrena al monument de Rafael Casanova per demanar a la plantilla que no abaixi els braços.
5: Després de 5 partits i de 4 golejades en què el Barça ha marcat 5 gols, l'inici de temporada ha superat les expectatives, fins i tot del cos tècnic. Els blaugrana no paren de rebre elogis, més que merescuts, i avui el president Laporta ha encoratjat els jugadors a no relaxar-se, tot plegat el dia que l'equip ha tornat a la feina per començar a preparar el desplaçament al camp de Llevant. Diumenge a 4:45 de la tarda serà el primer dels 3 partits de Lliga que jugarà el Barça en 7 dies, els últims abans de la superaturada de 3 setmanes pels partits de seleccions.
4: A RAC 1 14-15.
5: Diumenge Llevant Barça, dimecres que ve Barça Racing i dissabte següent l'últim partit abans d'aquesta aturada al camp del Sevilla. 3 partits propicis, sembla, per continuar amb l'excel·lent ratxa de resultats d'aquest inici de curs. Àlex Pintanel, bon dia.
6: Bon dia, Xavi.
5: De resultats i de joc, els blaugrana no paren de rebre floretes aquestes setmanes i potser per això la porta ha fet la crida de prudència a la plantilla.
6: El president encapçalat, la delegació blaugrana en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova i ha aprofitat per valorar el moment de l'equip. Ha dit el president que s'ha de mantenir la concentració i també l'atenció competitiva.
7: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión. No cabe la relajación y lo que tenemos que hacer es estar pues eso, muy muy muy muy comprometidos.
6: Tot plegat amb un objectiu clar, guanyar-ho absolutament tot.
7: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer pues los jugadores, de pensar sobre todo en el equipo, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
6: En aquest sentit, la porta ha reiterat l'especial il·lusió que els fa guanyar la Champions. Tot i aquest bon inici, el màxim mandatari blaugrana ha instat a tocar de peus a terra.
8: Toquemos de pies en el suelo. Això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Però la veritat és que estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que per guanyar s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat, i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el grup.
6: A banda de Laporta i altres membres de la Junta Directiva, Fermín López ha estat l'encarregat de representar la primera plantilla, Pere Romeu i Patri Guijarro al femení. També hem vist entrenadors, capitans o altres responsables de les seccions.
5: I poques hores després d'aquesta ofrena floral hem pogut confirmar una notícia que esperàvem de les últimes setmanes, que és la renovació de Hamza Abdelkarim.
6: Fins al 30 de juny de 2030 i amb una clàusula que millora considerablement l'anterior, que era de 15 milions d'euros. D'aquesta manera, el club blind del jove futbolista egipci, que fins al moment ha jugat una estoneta aquesta temporada, va ser en el tram final del partit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Hamza s'ha entrenat aquest matí, juntament amb la resta de la plantilla, per començar a preparar el duel de diumenge al camp del Llevant. Flick recupera Eric García, que va ser baixa a la Champions per sanció, recordem-ho, en el que serà el primer partit del de Martorell amb la màscara després de la fractura nasal que va patir al camp del València.
5: Àlex, gràcies.
6: Adéu, bon dia.
5: Un Barça que acaba tercer la primera jornada de la Champions, només per darrere del Paris Saint-Germain i del Bayern de Múnich. Albert Bassas, bon dia.
9: Bon dia, exacte, amb 3 punts i una diferència de gols de més 4, com el Manchester United, que hi va superar el Sabada Bakú per 4 gols a 0, amb més 5, i el PSG i el Bayern, com dius, en el cas dels moniquesos, després de superar també ahir per 5 a 0 el Bodo Glimt. I tot seguit, cinquè, ja ve el sorprenent combo de Cesc Fàbregas, que va superar el Leipzig per 4 a 1. El tècnic català parlava a Movistar del bon debut que van tenir.
10: Un buen partido, en líneas generales, sobre todo primera parte, un nivel muy alto. Segunda hemos empezado muy bien, después hemos tenido algún problemilla en controlar algunas cosas por fuera, nos hemos adaptado, jugado un bloque un poquito más bajo, les hemos dado el balón a intentar pues transitar un poquito más, ¿no? Pues a estos niveles les das con un fallo un poquito en una salida de balón, les das un poquito de alas a continuar a creer y este es el nivel de Champions, ¿no? Así que bueno, bien, buen inicio, pero a seguir.
9: I també va tenir paraules, molt bones paraules, pel Barça i el seu gran moment de forma.
10: Pues la verdad que yo ayer vi el Barça y es que te digo que el Feyenoord es muy buen equipo, pero es que te hacen quedar mal, porque te encuentran todas las soluciones en todos los momentos. Ya les puedes ir al hombre, como le intentaron hacer, marcar a Rodri todo el rato, marcar a Pedri, pero es que te encuentran soluciones por todos los lados, repito. Juegue quien juegue, tiene un nivel muy alto y que da miedo el nivel que están atravesando ahora mismo.
5: El Como, recordem, últim rival del Barça en aquesta fase de lligueta de la Champions. Per tant, a la vuitena jornada de la Champions s'enfrontarà el club blaugrana al Camp Nou. Què més, Bassas?
9: La resta d'equips que completen el top 8 ara mateix, després d'aquesta primera jornada, són l'Sporting de Portugal, l'Stuttgart i el Manchester City. El Madrid és 14è i ara hauria de jugar l'eliminatòria extra de 700 contra l'Atlético, que és 25è. El Betis és 11è i el Villarreal 21è pel que fa a la resta d'equips espanyols. Jugat també ahir, per cert, el Fenerbahçe 1, Roma 1, el PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1 i l'Slavia de Praga 2, Lens 3.
5: I amb la primera jornada de la Champions ja tancada, ara el protagonisme torna a ser de la Lliga, amb aquestes tres jornades que viurem en tot just una setmana, les tres jornades abans que arribi la superaturada per les seleccions. Avui justament comença una d'aquestes tres jornades, la cinquena, amb el partit Sevilla-València. A les 9 del vespre, el Madrid juga demà, que és quan rebrà el Rayo Vallecano, i José Mourinho ha trobat una explicació, ara sí, als xiulets del Bernabéu cap a Vinícius. Jaume Montero, bon dia.
11: Bon dia, el tècnic portuguès ha analitzat aquests xiulets que els seguidors del Real Madrid van dedicar al brasiler i ha trobat el perquè.
12: En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tu no vas a tirar pedras un árbol que no te da nada. Tienes un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí en los últimos años. Es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos. Quiere lo mejor de Vinicius. Y el mejor va a llegar.
5: Clar,
11: també ha dit el mateix sobre Mbappé. És un proverbi que serveix
5: per... Dos àrboles com frutos.
11: Correcte.
5: El que serà és de frutos, diferents. Del Rayo, que està sancionat, per
11: no,
5: ser bé.
11: No, són fruits diferents, però serveix el proverbi igualment. Mourinho, que no ha volgut revelar si Diomandé pot debutar demà, i sobre el penal no xiulat contra el Betis, que encara roda, i el fet que el CTA hagi tancat el cas, Mourinho diu que no li sorprèn perquè els àrbitres són molt solidaris, diu, entre ells. Per últim, el tècnic blanc també ha dit la seva sobre on s'hauria de jugar la final del Mundial del 2030.
12: Me gustaría que la final fuera en Lisboa, pero ya estoy contento que un país como el nuestro pues tengamos algún partido de mundial. Mi respuesta, si puedes jugar en un estadio mítico, histórico, en un estadio donde jugaran algunos de los mejores jugadores de la historia, el estadio del club más importante de la historia del fútbol, yo pienso que debería ser aquí. Y te lo digo independiente de que soy entrenador del Real Madrid.
11: Per cert, que Mourinho s'ha llevat avui 3/4 d'hora abans per culpa de la Fórmula 1.
13: Ah, clar.
11: I, clar, l'equip en general també veurà trastocada la seva logística de cara al partit de demà per la celebració del Gran Premi a la zona de Valdebebas. Mourinho diu que serà la cursa de diumenge, però només si ha guanyat el dia abans.
13: Després parlarem de l'última hora d'aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Avui s'estrena Matt Ring i, lògicament, explicarem l'última hora d'aquí a uns minuts sobre Mourinho, que ha estat un dels últims a ficar cullerada en aquesta final del Mundial del 2030. És un tema recurrent a les últimes hores arran de la disputa entre les federacions d'Espanya i del Marroc per acollir aquesta final, aquest partit. Bassas.
9: Sí, primer va ser el president de la Federació del Marroc, Fouzi Leica, que va donar per fet en aquestes últimes hores que Casablanca seria l'escollida.
14: La final del Mundial serà a Casablanca, la regió de Ben Slimane. Això és molt gran per la regió i qui vulgui ser a la final serà benvingut. La regió de Ben Slimane, l'estadi Hassan II,

0: que España tiene que ser la organizadora de esta gran final.
1: Altres mitjans com Marca informen d'un desmentit de la FIFA al president de la Federació del Marroc, del qual Javier Tebas no s'acaba de refiar. El president de la Lliga va fer una piulada extensa a X en què diu que el desmentit no té cap valor. La realitat és que encara no està clar quan la FIFA decidirà sobre la final, però el que sí que ja sabem és que el 18 de març de l'any que ve hi haurà el Congrés de la FIFA, que tindrà lloc a Rabat, per cert, on no es descarta que es pugui conèixer aquesta decisió definitiva. En aquell Congrés, precisament, hi haurà les pròximes eleccions a la FIFA a les que es presentarà ja Infantino.
2: Tornem, però, a la Lliga. Reprenem el fil. Abans parlàvem de la jornada que avui comença, també amb el partit del Real Madrid demà contra el Rayo, el Bernabéu, i l'Espanyol també juga demà. De fet, viatja avui cap a Pamplona, on demà s'enfrontarà a l'Osasuna. Gemma.
3: I no viatjaran, perquè són baixa, Javi Puado, Quique García i Gorosabel. De moment, Manolo González ha dit que cal retocar coses respecte a l'últim partit, l'empat a un, especialment el ritme de pilota.
4: Pero es verdad que nos faltó ritmo balón, ya no por el campo, sino por situaciones nuestras, que es lo que dije, no quería explicarlas ni entrar muy profundamente porque también das pie al rival a que pueda ver la rueda de prensa y entender cosas que pasaron. Pero sí que es verdad que son cosas que, bueno, que hemos tocado de cara a mañana, porque nos enfocamos mucho en el juego de posición al inicio, en tener el equipo bien colocado para jugar y bueno, hemos tocado cosas que hemos detectado en las primeras jornadas que no hacíamos tan bien como hacíamos antes. Entonces hemos vuelto un poco a no perder lo que hemos hecho bien, pero sí también a potenciar lo otro.
3: Un Manolo González que també creu que les sensacions de l'equip són bones després de l'empat contra el Sevilla.
4: Bueno, con buenas sensaciones, el equipo está bien, les repito, tenemos partidos mejores, peores, como todos los equipos de la Liga. Estamos en la jornada 4, que ningún equipo está rodado al 100%, entonces es momento de, bueno, de intentar que el equipo mejore. Lo que hemos dicho, hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien y bueno, seguir potenciando lo que hemos querido este año, que el equipo crezca con balón y que tenga más posesión que otros años. A partir de ahí, por lo que te estaba diciendo, tenemos que intentar cada partido ser mejor, mañana competir al máximo nivel, ser mejor que Osasuna para poder ganar, porque sabemos que si no somos mejores que ellos va a ser complicado sacar el partido.
3: L'Espanyol, per cert, ha participat avui en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada de Catalunya, amb una comitiva encapçalada pel president de l'entitat, Alan Pace. És la primera vegada que el dirigent blanquiblau, que ho és des de finals del novembre passat, participa en aquesta ofrena floral de la Diada.
2: Això a primera divisió. Avui també comença la jornada de segona amb el Burgos-Ceuta a 9:15. El primer català a entrar en joc serà el Girona, que travessa un moment dolç després d'un inici més dubtós. Els gironins rebran demà el líder, el Castelló, a 7:15 de la tarda. Miquel Agut, bon dia.
5: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Un partit per intentar mantenir la bona línia. Són dues victòries consecutives contra dos equips que començaven la jornada com a líders, i això es repetirà aquest cap de setmana. Contra les Palmes a Montilivi era el líder i el Girona va guanyar. Contra l'Sporting a Gijón era el líder i va guanyar. El Castelló a aquesta hora de la tarda és líder, tot esperant els partits de la jornada, i veurem si el Girona també guanya un equip que comença la jornada a dalt de tot de la classificació. Des del punt de vista de la infermeria, Justin Porto i Unai continuen sent les baixes per diversos motius, tot i que els dos últims estan més a prop de tornar que no pas Justin, que avui ha dit Quique Álvarez que necessitarà unes quantes setmanes per recuperar-se. Tot plegat per jugar contra el Castelló, un equip que manté el bloc, Pablo Hernández a la banqueta i no té baixes sensibles. Ha fet 10 punts de 12 i, com dèiem, és el líder.
6: Té una base important de l'equip que s'ha quedat, una manera de fer que fa que sigui un equip molt complicat de jugar-li, perquè és un equip molt valent, que a nivell de pressió molt pressionant i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no? I llavors això el fa un equip que tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals.
5: Un Quique Álvarez que està content perquè l'equip progressa en el joc, està aconseguint bons resultats i perquè, per sobre de tot, troba que hi ha un bon vestidor després que s'hagi esvaït la incertesa provocada pel mercat de fitxatges.
6: Ara sí que està. Independentment, està clar que les victòries ajuden a que hi hagi més alegria, però jo veig als entrenaments que la gent està ficada i, bueno, això és el que necessita.

0: necessitem per competir-ho. I això estic convençudíssim que és el que necessitem, a part de futbol, per suposat, i de fer-ho bé, que en això crec que tenim marge de millora, però sobretot això és la base per tenir un grup fort, que jo crec que ara el tenim i que la gent està ficada, és la base per poder lluitar-ho.
1: Aquest Girona-Castelló començarà demà a 6:45 a Montilivi, es podrà seguir en directe a RAC1 i serà la repetició d'un partit que es va jugar aquesta pretemporada a la Ciutat Esportiva del Girona i que va acabar-se amb empat a 3.
2: Gràcies, Miquel. Ara passa un minut de 3:45. Resta de futbol.
3: Com a primera i a segona, avui també arrenca la jornada del cap de setmana a les altres grans lligues europees, a excepció de la Premier. A la Bundesliga, 8:45, Union Berlin, Schalke 04, la Sèrie A italiana, 3:09, Venècia Fiorentina, i a la mateixa hora, la Ligue 1 francesa, Rennes Marsella. A primera federació, avui juga el Nàstic, rep l'Algeciras aquesta nit a 9:45. L'Europa no rebrà l'Hèrcules fins demà a 5:45, mateixa hora que el Sant Andreu visitarà l'Eivissa. I a segona ref, demà a 6:45, Ebro Reus, i a les 7, Manresa Penyesport, quedarà per diumenge a la Logroñés B, Barça Atlètic, a les 12 del migdia, i de cara a la tarda, a les 5, Nàxer Olot, a les 6, Espanyol B, Calamotxa i Girona B, Tudelano, i a les 7, Terrassa Barbastre. Sense oblidar la Lliga F, tercera jornada, amb partidars demà a les 7, el Johan, Barça Atlètic de Madrid. Abans, a les 12 del migdia, Atlètic Club Espanyol, i diumenge, per tancar 7:45, Eibar Badalona Women. La jornada, però, comença avui, amb un partit avançat, la visita del Madrid a Riazor, al camp del Depor, a 8:45. I tot plegat el dia que Iñaki Williams ha anunciat la seva retirada de la selecció de Ghana amb 32 anys.

0: Dit això, perquè amb el futbol obrim pàgina poliesportiva parlant primer de tot de ciclisme, perquè ara sí, Gemma, la Vuelta encara a la recta final.
1: Sí, una Vuelta que ja viu aquesta antepenúltima etapa i amb Enric Mas tocant la victòria en la punta dels dits. El balear va cedir només mig minut ahir respecte a Primo Roglic en la contrarrellotge i avui ha sortit de Vélez Màlaga amb 1:37 d'avantatge i hi haurà final amb pujada a Penyes Blanques a Estepona. Però ara mateix els corredors ja han passat pel port de segona categoria del Puerto de las Abejas, també just ara acaben de baixar al port del Puerto del Viento i el pilot s'està estirant. Ed Dunbar del Pinarello s'escapa i els segueixen dos corredors a 32 segons i a 1:20 trobem ja el grup del Mallot Vermell amb Enric Mas, Primo Roglic, Félix Gall, Richard Carapaz i Santi Buitrago.
0: Pendents de la Vuelta i en bàsquet avui es definirà la final de la Lliga Catalana ACB de Tarragona. Anem cap allà, Dani Aguilar, bon dia.
2: Hola, Rocamora, bon dia.
0: De seguida en parlem, abans però, notícia de fa poca estona, la Cisa Joventut ha fet un anunci important, fitxatge per completar el joc interior.
2: Sí, el d'Eli Ndiaye, el jugador del planter del Real Madrid, 22 anys, 2-0-4, arriba cedit fins a final de temporada, després d'intentar l'aventura americana i passar per la G-League, l'hispano-senegalès, arriba al Club Verdinegre en aquesta sessió que ha d'ajudar un joc interior que ara mateix està minvat per la lesió d'Ante Tomic. Pendents de saber si se'l veurà avui en el ja intranscendent partit que juga el Joventut contra el Girona a la Lliga Catalana aquesta tarda.
0: Doncs les notícies de mercat que continuen arribant i mentrestant, com dèiem, el Lleida espera arribar a la final de la Lliga Catalana després de classificar-s'hi ahir per primera vegada. Sortirà del guanyador del partit entre el Barça i el Kids Anas Manresa, que juga avui a les 9.
2: Sí, tots dos equips han sumat una victòria al grup 1, tots dos contra el Morabanc Andorra, de manera que qui s'endugui el partit que tanca la fase prèvia lluitarà pel títol diumenge. El Manresa, recordo, defensa títol, el Barça vol tornar a una final que es va perdre el curs passat i tot plegat després que els blaugranes suessin ahir per superar els andorrans, l'engranatge segueix pujant-se a punt, gran arrencada ahir però amb els i baixos en el joc, malgrat que la idea de vertigen i prioritat pel llançament triple es consolida cada vegada més, també entre els pocs jugadors que queden de la temporada anterior, un d'ells, Joel Parra.
3: És un estil de joc que crec que a mi personalment m'afavoreix bastant, no? Perquè al final jo soc un jugador que li agrada jugar amb molta energia a la pista, no? Tant en defensa com en atac, doncs crec que és un punt a favor personalment. Crec que també em va servir una miqueta la selecció per adaptar-me a aquest estil nou d'aquí del Barça, perquè és bastant semblant també el que volem implantar a la selecció, així que em va ajudar una miqueta. Però et dic, personalment em sento molt còmode amb aquest estil de joc, molt content amb els companys que tenim, molt content amb la confiança que em dona l'entrenador.
2: 88-84 al final, amb una darrera embranzida andorrana que no va servir per evitar l'eliminació. Per tant, partides avui en el duel definitiu del grup 1, el grup 2, i per primera vegada l'Ilerna Lleida acabarà com a líder i jugarà la final després de sumar ahir la segona victòria contra un debutant com el FIAC Girona, ahir debutava oficialment el curs, i gràcies a un tercer quart espaterrant, 39 punts i un encert bestial des de la línia de 6-75. De fet, el Lleida va llançar més triples, 35, que no pas llançaments de 2, 33, amb un 43%, i amb menció especial a Darius McGee, se'n parlarà molt, 22 punts del base. Gerard Encuentra valorant aquesta primera final de Lliga Catalana CB per al Força Lleida.
4: Els jugadors s'ho passen bé a la pista, jo veig que estan còmodes, que es busquen, es troben, i està clar pues, que el guanyar aquests partits ens donen moral, confiança per a seguir creixent i creient en el que estem treballant. Jugar una final no es juga cada dia i menys un club com el nostre, llavors hem d'estar contents i bueno, ens en queda un.
2: Els gironins amb moltes absències se'ls va notar la manca de rodatge, només havien disputat un amistós. El debut de l'esperat Mac McClung va acabar amb 14 punts i 5 assistències, un Girona que, com dèiem abans, disputa ja un intranscendent partit a efectes de classificació avui contra la Cisa Joventut a 6:45.
0: Gràcies, Dani. Encara un apunt més de bàsquet. La selecció espanyola femenina jugarà demà a les semifinals del Mundial de Berlín contra els Estats Units. Espanya va guanyar ahir a la nit a Austràlia de 23 punts als quarts de final. I I abans ho dèiem, pendents de la Fórmula 1, fa uns minuts ha acabat la primera sessió d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Espanya, que es disputa aquest cap de setmana a Madrid, amb domini de George Russell. Álvaro Demà, bon dia.
5: Bon dia, Xavi. 45 anys després de l'últim Gran Premi disputat al circuit del Jarama, la Fórmula 1 torna aquest cap de setmana a Madrid per la celebració del Gran Premi d'Espanya, la 14a cita de la temporada. S'estrena Madring, una pista de 5.414 metres i 22 revolts, construït en les immediacions del recinte firal d'IFEMA, on ja s'han disputat, com dius, els primers entrenaments lliures. Sessió tranquil·la, sense grans incidències, després de les interrupcions dels entrenaments de la Fórmula 3 i la Fórmula 2, i amb domini dels pilots de Mercedes. Russell ha estat el més ràpid per davant del seu company d'equip, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha estat segon a 286 mil·lèsimes. Els Ferrari de Leclerc i Hamilton han estat tercer i quart. El de Mónaco s'ha quedat a 459 mil·lèsimes del millor registre de Russell, mentre Hamilton, amb un compost de pneumàtics més dur que el del rival, s'ha quedat a 543 mil·lèsimes. Verstappen ha estat cinquè, Lando Norris sisè, Fernando Alonso quinzè, mentre l'heroi local Carlos Sainz ha acabat aquests primers lliures en la 17a posició. Aquesta tarda, a partir de les 5, segona sessió de lliures, demà, a 1:15, tercera i darrera sessió d'entrenaments lliures, a les 4 a la classificació, el Gran Premi 14è de la temporada, diumenge, a partir de les 3 de la tarda.
0: Gràcies, Álvaro. Això pel que fa a la Fórmula 1, no és l'únic gran premi de motor que n'estarem pendents aquest cap de setmana, perquè tenim cotxes i motos. D'una banda, la Fórmula 1 a Madrid, però és que a San Marino s'està disputant el gran premi de MotoGP i, com amb els cotxes, passa el mateix. Avui en marxa la jornada d'entrenaments a San Marino, Gemma.
1: I Marc Márquez s'ha posat líder d'aquests primers entrenaments lliures d'aquest gran premi en l'últim sector de l'última volta del circuit Marco Simoncelli de Misano Adriatico. Márquez ha aconseguit un millor temps amb què ha batut per 60 mil·lèsimes el segon, Marco Bezzecchi, i en 133, el Raúl Fernández, que ha estat tercer, el líder del campionat, Jorge Martín, ha acabat vuitè. El líder del Mundial de Moto2, Manuel Manugas González, ha dominat aquesta primera tanda d'entrenaments lliures per mil·lèsimes de segon, i a Moto3, David Almansa ha estat el més ràpid. Per cert, que Àlex Rins es retirarà del motociclisme a final de temporada. El pilot barceloní de Yamaha té 30 anys i, després de quedar-se sense lloc a MotoGP, descarta continuar competint sobre las dos rodas.
6: Teníamos dos opciones bastante buenas para ir a Superbike, pero no voy a ir. He encontrado algo que realmente me llama mucho más la atención, que no os puedo decir lo que es porque no está cerrado todavía. Entonces, las novedades que te puedo decir es que mi carrera deportiva sobre las dos ruedas se acabó.
1: Tot fa pensar que Rins ara farà el salt a les quatre rodes i competirà en cotxes.
0: Més coses, parlem ara de tennis. Ja tenim final femenina a l'Open dels Estats Units el dia que coneixerem també la masculina, Bassas.
7: Sí, la jugaran la femenina les números 1 del rànquing 8, a la sortint Arina Sabalenka i l'entrant Elena Rybakina. La bielorussa ha superat aquesta matinada Jessica Pegula en 2-7, 7-5 i 6-2. La kazakh, de la seva banda, ha derrotat Coco Gauff en 3. Gauff ha guanyat el primer per 6-3, però Rybakina ha capgirat el partit apuntant-se els dos següents per un doble 6-4. I avui, com diu, serà torn per la masculina, programat pel primer torn a les 9 del vespre, hora nostra, Alexander Zverev, Karen Khachanov, i després, més tard, això sí, no abans de la 1, el duel nord-americà entre Francis Tiafoe i Ben Shelton.
0: I el que comença avui a rodar són les lligues de futbol sala i d'handbol. Gemma.
1: A la Lliga Sobal, a les 7 de la tarda, debuta el Granollers contra el Cangas al Palau d'Esports i el Barça a la pista de Logroño a la mateixa hora. Al futbol sala, el Catgas Santa Coloma rep avui el Palma Futsal a 8:15. El Barça no debuta fins dissabte contra el Valdepeñas. Serà una temporada de canvis respecte a temporades anteriors. La competició comença avui amb el torneig d'obertura, una competició de 15 jornades que s'allargarà fins a finals del mes de desembre i que determinarà el primer campió de la temporada. De gener a maig es jugarà el torneig clausura, que també tindrà campió, i després es jugaran els play-offs pel títol en eliminatòries al millor de 3 partits, els quarts, les semifinals i la final, que decidiran el campió de temporada. Les 8 places pels play-offs seran per als dos primers classificats dels dos tornejos, a més els 4 o més equips, si els anteriors coincideixen, que més punts sumin en les dues competicions.
0: Més esports a partir de 2:15, com sempre, el tu diràs avui amb l'Oriol Jové.
8: Així tanquem el 14-15 que hem fet amb Marc Espejo. Al control, ara us deixem amb l'especial del Món RAC1 amb Jordi Basté des de Nova York per seguir els actes de commemoració del 25è aniversari dels atemptats de l'11S a les Torres Bessones. A les 4, versió RAC1 especial dia d'en Toni Clapés i després tota l'anàlisi al 9C amb Anna Ballonesta.
9: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
11: RAC més 1.
10: Notícies.
11: Podcast. Contingut exclusiu.
10: Escolta.
11: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
11: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
13: ¡Valorado!
12: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
13: Y otra...
14: ¡Valorado!
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
16: Bé, ja som a casa.
17: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
16: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
17: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
16: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
18: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
19: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
20: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
21: ¿Por qué me hace esto?
19: Porque eres un monstruo.
21: ¿Y si el monstruo eres tú?
20: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
22: Hola, soc Marc Casado. Sé que encara soc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
20: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calarons per tu. Fins al 23 de setembre.
25: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
26: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
25: Jo les triaria.
26: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.

0: Especial 11 de setembre amb Jordi Basté.
1: Bona tarda, són en aquests moments les 3 de la tarda a Catalunya, les 9 del matí aquí a Nova York. Fa exactament 25 anys a aquesta hora. Nova York havia deixat de ser la mateixa, però a aquesta hora encara no ho sabia. Feia 14 minuts que el primer avió s'havia estavellat contra la torre nord del World Trade Center. Molts pensaven que era un accident. D'aquí a 3 minuts, a les 9:03, un segon avió impactaria contra la torre sud d'aquest World Trade Center i el món entendria en directe que allò era un atac. 25 anys després, som aquí al costat d'on s'aixecaven les torres bessones, en un espai que conserva els noms, el silenci i l'absència de gairebé 3.000 persones, però també les històries dels qui van sobreviure, dels qui van córrer cap a l'interior mentre tothom intentava sortir i dels qui encara avui viuen atrapats en aquell matí. Durant aquesta hora de ràdio, de 3 a 4, tornarem aquell 11 de setembre del 2001, no per contemplar una vegada més les imatges que tots recordem, sinó per escoltar les persones que hi havia al darrere. Les que ho van veure, les que ho van patir, les que ho van explicar i les que un quart de segle després encara intenten entendre com aquell matí va canviar Nova York, els Estats Units i el món. Després de les 4 d'aquest programa especial, després de les 4 de la tarda, Toni Clapé s'incorpora a l'antena de RAC1 per dirigir, com és habitual, la versió RAC1, també molt pendent de la Diada Nacional de Catalunya, d'aquest 11 de setembre. Però aquesta primera hora, a l'hora que fa 25 anys que es commemora aquell 25è aniversari dels atacs que van canviar el món, som a Nova York a les 9 i 1 minut del matí, les 3 i 1 minut de la tarda a Catalunya, 25 anys després, tornem a l'hora exacta en què la història va canviar davant dels nostres ulls. Aquesta hora al matí saludo dos tertulians habituals del món a RAC1 que ens acompanyaran aquest migdia. El Tian Ribola. Tian, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I l'Anna Gómez, des de Lleida. Què tal, Anna? Què tal? Bona tarda.
3: Bé. Bon dia. Bona diada,
1: efectivament. Deixa'm anar primer, abans de preguntar-vos la pregunta que ens fem tots plegats un dia com avui, que és que fèieu aquell dia, i aquella hora, anem primer cap a la zona zero, on en aquests moments ens explicarà què està produint, què està passant la Mònica Hernández, que és en directe també des de la zona del World Trade Center, del nou World Trade Center de Nova York. Mònica, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi. Doncs avui una ciutat totalment diferent a la que vam veure ahir. Aquesta zona, la de la zona zero, on hi eren les torres bessones, està plegada de gom a gom, farcida de gent, és un formiguer. Hi ha centenars i centenars de persones, entre policies, bombers, familiars de les víctimes, també hi ha turistes i curiosos que s'han acostat per seguir aquesta commemoració dels 25 anys dels atemptats de les torres bessones, però tot i aquesta gentada, hi ha un silenci sepulcral que fa posar els pèls de punta. A les 8:46, fa poc més d'un quart d'hora, aquí darrere del World Trade Center hi ha la Saint Paul Chapel, doncs a les 8:46 han fet un repic de campanes coincidint amb el primer impacte, amb el primer avió que va impactar contra les torres bessones. Avui el que hem trobat aquí, Jordi, són grups de policies i de bombers vestits de gala, vestits també íntegrament de negre, d'altres, amb rams de flors per dipositar en aquella mena de placa de bronze que hi ha a la zona zero i on hi ha inscrits els noms de totes les víctimes d'aquells fatídics atacs. Uns noms, per cert, que estan inscrits per afinitat, no per ordre alfabètic, sinó per grups de persones que van perdre la vida juntes. I la dicotomia que planteja Nova York, la ciutat del soroll, el carrer paral·lel, el que hi ha just darrere de l'Oculus, l'edifici de Calatrava que hi ha aquí a la zona zero, el carrer Fulton, la vida és completament normal. És a dir, que en pocs metres canvies d'una cerimònia molt solemne a gent que avui va treballar, perquè avui és dia feiner a Nova York, a nens que van a l'escola, botigues obertes. Per tant, en pocs metres sembla que estiguis completament en una altra ciutat. Ara, d'aquí a uns minuts, començaran a llegir els noms de les víctimes dels atemptats. També hi ha diferents cors de la ciutat de Nova York que interpretaran cançons fúnebres, i aquí, a la Saint Paul's Chapel, just com us deia, tocada a l'Oculus de Calatrava, també hi ha familiars de les víctimes, bombers, policies que van participar en aquelles tasques de rescat, i també hi haurà de nou un repic de campanes doncs, quan es produeixi aquest segon impacte, i també a posteriori, durant aquesta commemoració, en record i homenatge a totes les víctimes.
1: Moltes gràcies. Tornem de seguida cap a aquesta zona, en una zona on recordem que la màxima autoritat en aquests moments dels Estats Units del govern actual és J.D. Vance, el vicepresident, ja que Donald Trump, amb la seva dona, en aquests moments està a Arlington, en silenci, seguint també, des del Pentàgon, s'està seguint aquesta cerimònia. Mentrestant, a la zona de... concretament a la zona de zero, la presència institucional està liderada en aquests moments per J.D. Vance, però amb tots els expresidents vius dels Estats Units, hem vist ja la presència de Barack Obama, de Joe Biden, de Bill Clinton i de George Bush, que ja recordem era George Bush Jr., el president dels Estats Units, quan va haver-hi aquests atacs de l'11 de setembre. Al parc de bombers de Nova York probablement el gremi més aplaudit aquests últims anys, qui més ha patit aquests últims anys i a qui més s'ha homenatjat també aquests últims anys. Al parc de bombers de Nova York hi tenim el Marc Tió. Hola, què tal, Marc? Bon dia o bona tarda a tu mateix.
2: Bon dia i bona tarda. Efectivament, som en un dels punts més emotius, diríem, dels parcs de bombers. És el parc de bombers, l'estació de bombers número 10, que és l'única estació de bombers que està al World Trade Center. Lògicament, varen ser els primers efectius que es varen mobilitzar després del primer impacte. Varen morir 5 dels seus bombers i és un dels punts on aquest dia 11 de setembre es recorda especialment amb més emoció. Els que hàgiu estat a Nova York segurament no ho recordareu perquè és el lloc molt típic de badar quan veus els camions de bombers que surten amb les sirenes, perquè és just davant del nou World Trade Center, i és un lloc on molta gent s'hi fa la foto i també és un lloc on hi ha doncs, un gravat enorme, molt emotiu també, que il·lustra doncs, escenes que es van viure en aquell 11S. Doncs aquest punt tan emotiu és un dels llocs en què s'apleguen els que volen recordar la memòria dels que es consideren uns autèntics herois d'aquell dia. De fet, és un dels col·lectius, és un dels cossos de rescat que varen morir en major nombre. 343 bombers varen morir aquell dia, amb l'agreujant que gairebé el doble, més del doble, han mort posteriorment a causa d'aquests problemes respiratoris de la pols tòxica que els va afectar en forma de càncers i malalties terminals. Vol dir que aquest és un punt molt sensible. Us haig de dir que, a més, comparant amb altres anys, veig un desplegament molt més gran, o sigui, antigament podies acostar-te ben bé fins a la porta a portar flors, que de fet està pensat aquesta estació perquè sigui un punt de record dels ciutadans. No és una cerimònia privada, sinó que es permet que la gent que vulgui doncs, pugui mostrar el seu record als bombers, i aquí han muntat un perímetre espectacular que no havia vist en els últims anys. Vol dir que es nota molt que és una data molt especial, aquest 25 aniversari. Vol dir que aquí està l'ambient també molt, molt solemne, tothom està amb el pont, amb el cor compungit, lògicament, molt espectacle també dels mitjans que estan aquí a les portes esperant doncs, que hi hagi una miqueta aquesta lleu cerimònia que es farà aquí als bombers un cop s'acabi la cerimònia principal del World Trade Center.
1: En aquests moments el World Trade Center el que s'està produint és, i ho podem seguir en directe, que estan fent la lectura de... hi han parelles de familiars que van sortint alternativament llegint el nom de les 2.985 víctimes que van morir aquell 11 de setembre en els atemptats de les Torres Bessones, i s'està llegint, serà un moment llarg perquè són la lectura de pràcticament 3.000 noms que estan en aquests moments sent llegits per familiars de les víctimes d'aquell 11 de setembre. Què feia l'Anna Gómez aquell 11 de setembre del 2001, de fa 25 anys, a aquesta hora?
3: Doncs no sé per què era al Segre. Suposo que devia estar preparant alguna cosa de la diada, perquè era l'hora de dinar, i devia estar preparant la diada, encara que aleshores doncs, no era el que després, els especials que fèiem a partir del 2010, però era al Segre. Com que jo soc de Mollerussa i treballat a Lleida doncs, els darrers 40 anys, em devia quedar dinant allí i estava mirant la televisió. No sé per què, jo al meu despatx tenia tres televisions i sempre mirava TV3, però no sé per què aquell dia estava mirant el Matías Prats i tinc clavat el Matías Prats al cap. Ràpidament vaig canviar, perquè a més va haver un moment que no sé per què les televisions estatals van deixar de connectar i aleshores ho vaig seguir tot per TV3. I doncs organitzant el diari, perquè és clar nosaltres, els diaris de comarques, sempre tenim que buscar el punt de vista lleidatà, no? Pues qui teníem allí, si hi havia algun amic, algun conegut, que hi treballava, perquè, per donar la nota, doncs, de ponent o la visió de Ponent, si algú estava allí a les Torres Bessones. Ja saps que quan treballes no tens massa moment d'emoció, és evidentment que em vaig culpir com a tothom, però ràpidament doncs te poses a la feina, és a la nit quan arribes a la casa que penses, mare de Déu, com canviarà el món, i res, Déu, així va ser.
1: I el Tian Riba?
5: El Tian Riba, si vols, et pot fer una anatomia d'un instant. Estic al menjador de casa dels meus pares, estem dinant, hi ha la Marta, que és la futura mare dels meus fills, estic mirant a la tele, hi ha el Xavi Coral, que és amic meu, amb el que hem coincidit col·laborant amb mitjans de comunicació de Terrassa, i jo treballo aleshores al Punt del Vallès Occidental, ell ja està a TV3 i veig aquelles imatges, i et puc fer l'anatomia 25 anys després, perquè 25 anys després els meus pares ja n'hi són. Amb la futura mare dels meus fills en vaig tenir dos, un dels quals està ara mateix als Estats Units, curiosament, perquè està estudiant aquí. El Xavi Coral continua sent un bon amic, ell continua a TV3 i vam acabar treballant junts. El món ha canviat bastant i Nova York continua sent una ciutat magnífica, que es fa sempre molta enveja quan hi ha algú que coneixes que s'hi passeja. Jo vaig estar el juliol i està magnífica, que té un alcalde musulmà. Amb la cosa, sí, el món va canviar molt, però a Nova York és una ciutat que continua tenint uns valors importants.
1: Interessant.
3: Una cosa, Jordi, si vols.
1: Sí, tant.
3: En el moment en què queien les Torres Bessones, una amiga meva estava a l'Arnau de Vilanova parint els seus fills, dos bessons, que van néixer just ara, a les 3 de la tarda, en el moment que queien les Torres Bessones. Avui fan 25 anys i nosaltres al Segre cada any els truquem per a veure l'evolució d'aquests nois envers els fets d'aquell tràgic 11 de setembre. Algun dia els entrevistarem, si vols.
1: Home, i tant. Estaria bé, sí, certament estaria bé. Hi ha una persona, que no sé si us recordareu, que va fer, jo crec que va ser la primera connexió des de Nova York, vaja, si no de tota la premsa de catalana, gairebé, que era la Núria Bacardit. La Núria Bacardit era la...
6: Estava de vacances aquí.
1: Efectivament, estava de vacances aquí a Nova York i el que era un viatge de plaer es va convertir de sobte en l'oportunitat d'explicar en directe per Catalunya o donar les notícies més importants de la història recent. Hola, Núria Bacardit, bon dia, bona tarda i moltes gràcies.
7: Hola, bon dia o bona tarda, sí, sí.
1: Com recordes aquell 11 de setembre del 2001?
7: Doncs mira, encara ens sembla com una mena de son o de mal son, perquè a vegades dius, però realment hi va ser? I han passat 25 anys, que són moltíssims, ha plogut molt des de llavors, però clar, que portis dos dies a la ciutat de vacances amb la teva millor amiga, que també treballa a la tele, i de cop passi el que va passar, que ens despertem en un dia que anàvem a pujar les Torres Bessones, justament, però quan va sonar el despertador vam dir, bueno, ja hi anirem més tard, i que ja et despertis amb les torres cremant, no vam ni arribar a veure els impactes, perquè, mira, ens vam adormir. Doncs, clar, és que és bestial.
1: I, clar, on éreu exactament de Nova York, Núria?
7: Nosaltres érem en un barri on ens allotjava una amiga, de la meva amiga, de la Patricia Artigas, era la Susan, i era el barri del Lower East Side, un barri així molt, amb molta migració, barri treballador, etc., i bastant relativament a prop de les torres. Quan la Susan ens va despertar, que estava allò completament descomposada, no podia articular paraula, no en sabia dir què passava, només ens anava assenyalant al terrat, vam pujar al terrat del bloc on vivia, on hi havia tot de veïns d'aquell mateix bloc, i ja vam veure les torres cremant i tothom, gent caiguda a terra, amb les mans al cap, plorant, oh my God, realment és molt impactant. I en aquell moment te n'adones, no tant de la magnitud del que seria després i quan van caure les torres, però te n'adones, hòstia, això és molt bèstia. I més tard vaig tenir la sensació ben bé d'aquí comença la Tercera Guerra Mundial. I potser va ser una mica així, eh?
1: Sí, fa 25 anys no hi havia els mòbils d'última generació que hi ha ara. Connectar en aquella època i en aquella zona, connectar amb Barcelona era, o en Catalunya, era pràcticament impossible. Recordes com et va trucar i qui et va trucar de la tele per poder fer les connexions i dir, o tu vas trucar a la tele i dir, escolta'm, sóc aquí, ho estic veient des d'un terrat?
7: Mira, nosaltres quan vam dir, ostres, truquem a la tele per si no ho saben, clar, en aquell moment no hi quèiem, que era hora del TN, que tothom fa dinar amb família, diada, etc, sobre taula, i per tant era televisat, va ser un atemptat absolutament televisat. I quan vam dir, ostres, truquem a la tele per veure el què, ells van aconseguir localitzar el telèfon de la Susan al seu pis i ens havien trucat, i van tenir la sort de poder trucar i contactar amb nosaltres perquè les telecomunicacions van patar totes. Ens van trucar i ens van dir, ja us hem buscat un lloc de, un punt de directe, per tant, aneu cap allà. Evidentment no anàvem amb mòbil perquè no teníem els telèfons d'ara, i com que no hi havia ni el metro, no funcionava res, doncs res, vam començar a caminar. Hi havia 3 hores de distància a peu fins al punt del directe, que ens donava senyal la UER, i res, caminant, fins que trobem un sol cotxe. És que la ciutat, veure la ciutat fantasma així, sense ningú pel carrer, la ciutat que mai no dorm, etc, també és d'un impacte enorme, eh? Només amb helicòpters militars i camions de l'exèrcit pel carrer. Doncs al final vam trobar un sol cotxe que el vam parar i ens va portar, perquè si no arribàvem ni al TN. Compte les hores que havien passat, eh? Des de les 3 i poc, les 4, que ens van avisar fins que vam arribar allà, doncs gairebé es van fer les 9 i ja era hora del TN.
1: Doncs, anem a recuperar el moment en què Núria Bacardit fa la primera connexió.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, ara mateix feia poca estona que estàvem dormint en un barri que està al sud de la ciutat, que es diu Lower East Side, i hem sentit primer una explosió, al cap d'uns minuts una altra, semblava com el soroll d'un petardo, i ens han dit que havien explotat les dues torres bessones del World Trade Center. Hem pujat al terrat i des del terrat es veu perfectament les dues torres amb la meitat de l'edifici ple de fum. Hi ha molta gent, doncs, des de dalt mirant, molt esgarrifada també, veient aquesta explosió, i de moment no s'està confirmant si és un acte terrorista o no, però la gent s'ha quedat, doncs, molt esgarrifada, perquè realment la visió que es té des d'aquí és brutal.
1: I a partir de llavors què, Núria? Aquesta va ser la primera connexió, és una connexió telefònica. A partir d'aquí, quan havies de tornar i quant dies t'hi vas quedar?
7: Havíem de tornar al cap de 5 dies, ens hi estàvem una setmana i en portàvem 2, i ens hi vam estar uns 15-20 dies, però a mi se'm va fer com clar, va ser tan intens que la sensació és com d'haver-hi estat 2 mesos, molt intensos, perquè a més, entre canvi d'horari, etc, connexions per la tele també vam fer per Catalunya Ràdio, etc, doncs és que potser dormien 3 hores al dia i la resta era treballar tot el dia. Tampoc ens van haver realment treballar, perquè amb una situació així, la gent que els va enganxar, doncs, de vacances, que tampoc volien sortir ni podien sortir al carrer, no es podia fer res, tancats als hotels, amb la por aquella, doncs nosaltres, almenys amb el fet de treballar, no havíem de pensar massa, no? Perquè tots els pensaments que et venien eren molt negres. Ja et dic, jo la sensació que tenia era de que acabava de començar la Tercera Guerra Mundial i feia molta por. I a més és que a mi em fa molta por volar, sempre me n'ha fet. I només de pensar com tornarem i quan tornarem, és que se'm posava la pell de gallina.
1: Aquesta de la Tercera Guerra Mundial era una lectura que es feia sovint, també, eh?
5: Sí, ara em fa gràcia que expliqui això de la por volar, perquè bueno, ja sabeu que una de les coses que han canviat més, que més ens han afectat a nosaltres, perquè una cosa, en parlem, Jordi, una cosa és la geopolítica, però l'altra és com t'afecta tu una cosa de manera directa, i una de les coses que més ens ha afectat de manera directa, com deia la Núria, és el tema de volar. I justament és la seguretat, la incomoditat fins i tot de volar, no? Perquè abans de l'11 de setembre no hi havia tot aquest zel que hi ha en els controls de seguretat dels avions. Dit això, el tema de la Tercera Guerra Mundial, sí, pot ser que el que haguem viscut hagi sigut una Tercera Guerra Mundial més en diferit, diguem-ne, no? Perquè estàvem a l'època en què hi havia aquella famosa frase de Fukuyama que deia que hem arribat al final de la història, perquè s'havia acabat la Guerra Freda i perquè l'havien guanyat els americans i semblava que només hi havia una potència al món i que havia guanyat el liberalisme i que tot era un món magnífic, i a partir d'aleshores això va canviar i el món va canviar i no per millor, i hem anat veient guerres una darrere l'altra i un món bastant més difícil, a més d'entendre, perquè a la Guerra Freda al final tu podies mirar una pel·lícula i era una cosa de bons contra dolents. Ara el món s'ha complicat tant que cada vegada és més difícil d'analitzar. I després, ja que, deixa'm dir una cosa, ara em referia a la Guerra Freda com una pel·lícula, hi ha una cosa que crec que fa que la gent se n'adoni, que tots ens n'haguem adonat, que aquell atemptat l'11 de setembre del 2001 canvia el món, que és això que explicava també la Núria, que és que això és, clar, és televisat. És televisat, però no només és televisat, és que l'atemptat és, ara perdoneu-me, perquè no és una falta de respecte, és bonic estèticament. O sigui, no sé si la paraula és bonic, és fascinant estèticament. 25 anys després encara ens mirem aquestes imatges. O sigui, no és un atemptat on hagin mort 3.000 persones en què no haguem vist com es produeix l'atemptat. No és a sota terra, per entendre'ns. Són uns avions que xoquen contra les torres. I això els americans, que a més són els reis de la storytelling, només els hi faltava això, que fos tan estèticament atractiu per adonar-se a tothom que allà estava canviant el món.
1: Anna, vols dir alguna cosa?
3: Home.
1: Ui, hem perdut l'Anna Gómez. Núria Bacardit, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa especial.
7: Gràcies.
1: I disfruta-ho. I disfruta, i sí. Que disfrutis aquest dia, però disfrutis el record, que almenys som aquí per
7: sí,
1: explicar-ho.
7: Sí, sí. No, deixa'm dir-te només una cosa. Això que deia el Tian, mira, una anècdota. La meva parella era Aigüestorta, sense res de cobertura, etc. I quan va tornar es va perdre tot. Quan va tornar va parar en un bar a fer un got d'aigua, i va començar a veure les imatges dels avions impactant, etc., i va pensar, ostres, quina pel·li més realista, i de cop i comencen a entrar missatges de has vist la Núria, vull dir que realment era com, entre cometes, un espectacle televisiu amb tota regla.
1: Segur. Moltes gràcies, Núria, una abraçada molt forta.
7: Gràcies, igualment.
1: Gràcies, ànims. Núria Bacardit, repeteixo, és la periodista que estava de vacances a Nova York i que la va enganxar de ple molt a prop del World Trade Center, on ara anirem de seguida novament amb la Mònica Hernández per saber què està passant en aquesta zona i si continua tan blindada com ara, mentre en aquest memorial museu, just al costat d'on va haver-hi els atemptats, les familiars de les víctimes continuen llegint els noms i els cognoms dels pràcticament 3.000 morts, 3.000 assassinats que hi va haver aquell dia. Mònica, digues.
4: Doncs mira, ens movem com podem aquí, perquè com us deia abans, això és un formiguer, una riuada de gent, i a més, com explicava el Martí o la seva crònica anterior, hi ha un desplegament policial bestial, els carrers adjacents estan tallats, però sí que hem pogut veure ja diverses coses. D'una banda, que m'atreviria a dir que avui aquí l'uniforme oficial, entre la gent que s'hi ha acostat per recordar les víctimes dels atemptats, són les samarretes amb banderes nord-americanes, la gorra de I Love New York, avui ha quedat totalment desbancada, tots són gorres, samarretes, jerseis, banderes gegants dels Estats Units que la gent ha hagut portar fins aquí. I també ens han trobat familiars de les víctimes que van repartint fulletons amb imatges dels seus éssers estimats que van perdre la vida en aquests atacs i reclamant sobretot que es depurin responsabilitats. Explicava també en Martí en la crònica anterior que ara el debat aquí a Nova York és què passa o qui és el responsable de la mort de milers de persones durant aquests 25 anys com a conseqüència de les substàncies tòxiques que van respirar, substàncies derivades de l'esfondrament de les dues torres. Ha estat sens dubte la notícia aquí a Nova York de la setmana, després que l'alcalde Mamdani publiqués uns informes que corroborarien que l'alcalde d'aleshores, el Rudolph Giuliani, sabia que l'aire estava contaminat, però va voler anar a corre cuita per recuperar aquesta zona. Recordem que és un districte financer, el centre neuràlgic del capitalisme, podríem dir, i va posar per davant els interessos econòmics, els interessos de la salut dels seus ciutadans. Aquí hi ha una mica de moviment a la zona, quan et separes una mica del que és el memorial de l'11S, per aquí sí que et pots moure, i és la zona que han escollit molts, molts familiars per fer la seva reivindicació i repartir aquests fulletons amb les imatges d'aquelles persones que van perdre fa 25 anys.
1: I el Martí, que ens explica des del Parc de Bombers de Nova York.
2: Doncs està tot a punt amb les banderes americanes davant de la façana de l'estació número 10. Hi ha una corona gegant de flors, que això és una tradició de cada any, amb els 343, no? Els 343, el número del 343 bombers que van morir aquell dia tan tràgic. I hi ha molts espectadors aquí, doncs, intentant, doncs, això, veure, participar una miqueta. Molts vestits amb gorres, també, com deia la Mònica, molt patriotisme. Aquest patriotisme que va sortir, va aflorar sobretot aquest símbol d'unitat que va ser la bandera després de l'11S, ho veiem molt aquí, en aquesta part, lògicament, de l'estació de bombers. És més normal també veure més samarretes dels bombers de Nova York. Veiem molts veterans que, a més, estan molt disposats això, a compartir, doncs, les seves històries. I a més, doncs, això, estem davant d'un altre dels símbols del World Trade Center, que és una altra obra del Calatrava, que és una església ortodoxa grega que es diu Sant Nicolás. Aquí també hi ha el solar del que serà la Torre 5, perquè han passat 25 anys, però encara ens falten dues torres per pujar. El World Trade Center no està complet, tot i haver passat 25 anys d'aquesta història. I hi ha un lloc molt emblemàtic que també estic també pendent a veure si hi puc accedir, perquè hi ha un bar aquí al costat que va ser un bar de celebració també i de retrobament de molta gent. I és un bar que els que hi hàgiu estat és molt sorprenent, perquè està tot farcit de parxos, de, com es diu, els pedaços de bombers, policies d'arreu del món. I a més, si vas amb un pedaç d'aquests o l'emblema de la policia d'allà on sigui, policia local, et donen unes xinxetes perquè el plantis, no? I és un lloc molt emotiu. Altres anys que he aconseguit passar per davant, doncs veus molt aquest formiguer de la gent que vol celebrar-ho, més que celebrar-ho, commemorar-ho. I és un dels punts més emblemàtics. Vol dir que aquí es veu molt aquest bullir de la gent que intenta participar d'alguna forma en els actes oficials.
1: En aquests moments hi ha un nou canvi de familiars. És una sensació extraordinàriament emotiva la que es veu en aquesta zona del Central Park. A més, a través de les televisions, algunes televisions, com ara ho podem sentir, van sortint els noms, que ara estem sentint dos nois molt petits, dos adolescents, llegint ara els noms on apareixeran els seus familiars també. Anem a escoltar-ho.
8: Joanne Mary Cregan, Lucia Crefossi, John A. Creasy, Daniel Hal Crisman, Dennis A. Cross, Kevin...
1: Certament és molt trist. I hem de dir que algunes televisions estan procedint a posar també al costat de cada nom la imatge de la persona que va morir als atemptats. Imagineu-vos el que pot durar això, que en aquests moments, que portem ja aproximadament 20 minuts llargs de lectura, encara van per la lletra C, la magnitud pel cognom C, la magnitud de la tragèdia de llegir 2.985 noms dels morts que va haver-hi aquells dies, aquell dia a les Torres Bessones de Nova York. Hem recuperat l'Anna Gómez. Anna, tu diràs, perdona.
9: Que no sé què ha passat, sembla una atenta.
1: Sí, no passa res. Quasi... Esperem que no.
9: Escolta, no, jo m'he quedat amb el Tian, que sé el que ha volgut dir, quan ha dit que era plàsticament bonic, però jo crec que no són les paraules o adequades, perquè va ser esgarrifós, és a dir, veure gent tirant-se per les finestres i veure aquelles massacres, aquella fum, aquells 3.000 morts, aviat està dit. Pensa que després, al cap de 3 anys, hi va haver un atemptat a Madrid, que van morir gairebé 200 persones, però és que allà estem parlant de 3.000 persones. Jo el que penso és que aquell dia va començar un nou món. Mira, te posaré un exemple. Nosaltres a Lleida sempre hem tingut comunitat islàmica de fa molts anys, més de 25, i doncs tu miraves amb cert recel, doncs perquè és una religió ficada a l'edat mitjana, amb marginació per les dones, col·lectius LGTB, avortament, matrimoni, divorci, etc, però no els hi tenies por, no? I a més tampoc n'hi havia tant número, ja volien fer mesquites, etc. Però a partir de l'atemptat de les Torres Bessones i sobretot després de l'atemptat de Madrid, d'Atocha, el recel o el desconeixement es va convertir en por, i a partir d'allí, jo per exemple al Segre, a partir d'allí volia saber què deien a les mesquites, perquè és clar, tu veies passar cada divendres per anar a resar 1.000 persones, i mentre no havia passat els atemptats, doncs bueno, era una cultura més que venia a Catalunya, amb certes recels, ja et dic, per les seves conviccions personals, ciutadanes, i sobretot en relació a les dones, perquè amb l'imant, per exemple, a mi no volia parlar, i tenia, vaja, després de moltes discussions, al final vam aconseguir que sí, amb mitjancer, però si no, només volíem parlar amb els homes, però no hi havia por, i a partir d'allí es va convertir en por, i després de Madrid encara més, i ja no et dic després de Niça, Londres, Moscou. Jo crec que l'islamisme radical o la por i l'islamofòbia va començar a partir d'aquests atemptats, perquè Rússia ja no feia por, fins i tot el mur de Berlín havia caigut, i a partir d'allí doncs vam tindre un enemic que no ha parat de créixer, perquè pensa que des del 2001 fins ara, no sé, no les he comptat, però jo diria que les morts pels atemptats d'Al-Qaeda o l'Estat Islàmic superen els 100.000 de forma bastant avesada, no? Per tant, jo crec que allí va canviar el món per molts aspectes, per la seguretat, per suposat, però per la manera d'entendre l'islam també.
1: Per cert, que hi ha hagut un comunicat de Barack Obama sobre aquest dia, sobre aquesta efemèride. Barack Obama, que està en aquests moments a Nova York, com dèiem, acompanyant al vicepresident nord-americà J.D. Vance. Recordem que Donald Trump s'ha quedat a Washington. També hi ha George Bush. També hi ha Joe Biden, és a dir, els antics presidents, i també Barack Obama, com dèiem, que ha dit que si eres jove el 2001 o encara no havies nascut, pot ser difícil imaginar què vam sentir l'11S. L'impacte d'aquell matí tan maco, sense ni un núvol, el dolor de les famílies que van perdre els seus éssers estimats amb tanta rapidesa i crueltat, la consciència que les forces de la maldat i la violència estaven més a prop i el futur menys segur del que crèiem. Però els dies següents també vam sentir orgull pels treballadors de rescat que van córrer cap a l'escena i pels passatgers que van irrompre la cabina de comandament. Admiració pels homes i dones que van deixar enrere vides còmodes per servir al seu país. Avui la Michelle i jo recordem aquells que van perdre aquell dia i aquells que van fer el sacrifici superem a les guerres que van seguir. Esperem que els americans de tot arreu recordin la veritable lliçó de l'11S, que podem sobreviure fins i tot als nostres dies més foscos si avancem endavant com una sola nació i un sol poble. És el comunicat que ha fet Barack Obama, repetint que aquest matí es troba en aquesta zona zero aquí a Nova York, des d'on estem fent aquest programa especial aquí a RAC1. Hi ha una persona que aquell moment també la va enganxar en directe a televisió, concretament a Telecinco. Àngels Barceló, què tal, Àngels? Bona tarda.
10: Què tal? Molt bona tarda.
1: Com estàs?
10: Doncs molt bé, recordant, escoltant a vosaltres i recordant el que va suposar allò.
1: Bueno, imagina, l'Àngels estava presentant els informatius de Telecinco i va haver d'interrompre el programa per explicar la notícia. Anem a sentir el moment en què això succeïa, repetim, a Telecinco fa ara 25 anys.
11: Nos vamos ahora en directo hasta Nueva York para darles cuenta de un suceso que ha pasado hace pocos minutos. Esta que ven es una de las dos torres gemelas emblemática de la ciudad de los rascacielos, las Twin Towers, las torres gemelas. Pues bien, un avión de pequeñas dimensiones, un avión comercial, ha chocado contra la parte alta de una de estas dos torres, causando los destrozos que están viendo ahora mismo. Imágenes en directo de este incendio que parece prácticamente imposible. Ahí lo tienen. Sí es directo, señores, es la otra torre. Se cae la segunda de las dos torres gemelas. Lo están viendo en directo. Hacía rato que les decíamos que la policía estaba advirtiendo. Escuchen, por favor. Las torres gemelas de Nueva York han desaparecido. Se lo decíamos hace unos instantes. La policía estaba intentando que periodistas, equipos de rescate, familiares se retiraran de la zona. Se estaba apartando todavía más el cordón policial y hemos visto en directo cómo la única de las dos torres, la torre que estaba más al norte, la única de las dos torres que se mantenía en pie después del atentado terrorista, se ha desplomado.
1: El més sorprenent de tot plegat és que efectivament totes les televisions del món van dir que un avió comercial de petites dimensions s'havia estavellat contra la primera de les torres. Després les notícies, evidentment, van anar mutant. Clar, en aquell moment, amb un directe, amb una improvisació, què pensa l'Àngels Barceló fa 25 anys?
10: Doncs intentar explicar l'inexplicable. Intentar explicar al mateix temps que jo ho veia per primera vegada, al mateix temps que els espectadors ho veien per primera vegada, intentant explicar què és el que estava passant. Per això ara jo m'estic escoltant, que se m'ha posat la cara de gallina, la pell de gallina, ho estava escoltant quan jo dic, sí, és en directo, perquè jo va haver moments que em pensava que estaven repetint imatges. I no, eren imatges en directe, però clar, jo les estava veient al mateix temps que les veia l'espectador. Aleshores, jo l'única obsessió que tenia tenia era dir només o parlar només del que vèiem i del que escoltàvem, no ni elucubrar, ni afegir, ni melodramatitzar, sinó intentar explicar, posar veu, intentar posar una mica de relat, de narració, allò que estava passant.
1: Déu-n'hi-do, i com es pot aguantar i mantenir l'objectivitat i la serenitat amb un monitor veient imatges de televisió que t'arriba dels Estats Units?
10: Doncs es pot mantenir, Jordi, mantenir la professionalitat. És a dir, jo sempre he pensat i m'he mantingut fins al final de la meva... M'estic mantenint fins al final de la meva carrera a explicar només el que són fets i no les elucubracions. Aleshores, simplement això, perquè immediatament van començar... I imagina't que llavors les xarxes socials no era el que és ara. Imagina't el que hagués sigut retransmetre això ara. No m'ho puc imaginar. No m'ho puc imaginar. Allà és veritat que tots davant de la pantalla érem absolutament verges. És a dir, ningú ens manipulava per enlloc o ningú intentava manipular-nos per enlloc. Però jo crec que la nostra feina, i tu saps perfectament, és explicar el que veus i intentar buscar explicacions amb la gent que tingui coneixement de les coses.
1: Clar, quan tires enrere tants anys, normalment quan fas un currículum de la història que has fet i has explicat a la teva vida, doncs no sé, doncs dius, doncs mira, he entrevistat aquest, o he anat a fer això, o he cobert això. Però és clar, no sé si se t'havia... No, oblidat no, evidentment, però aquest segurament devia ser dels moments més importants de la teva carrera professional, si no el més tens segur de la teva carrera.
10: Home, en aquell moment va ser el més bèstia. Jo recordo que després del programa, jo me'n vaig anar cap a casa, jo vaig estar en directe des de les 3 de la tarda fins a les 12 i pico de la nit i vaig arribar a casa i em vaig obrir, me'n recordo, una botella de vi, vaig agafar un tros de formatge i em va trucar una amiga meva, la Rosa Marqueta, que havia estat cap d'informatius de TV3, i em va dir la Rosa, ara ja no es podem retirar, no? Com allò, ja no farem mai més res tan bèstia com això, no? Però mira, no em vaig retirar en aquell moment, evidentment, i he fet coses molt bèsties. Potser no com allò per l'espectacularitat, però després d'allò malauradament m'ha tocat explicar moltíssimes coses. Madrid, per exemple, i ara més recentment Gaza. És a dir que és veritat que allò tenia un plus de, diguéssim, d'imatge i d'espectacularitat que no ha tingut cap altre atemptat, no? I de víctimes també, però és veritat que allò sí que va ser molt bèstia perquè va ser en directe i perquè visualment era una passada, era una pel·lícula, però després s'han fet coses molt, molt bèsties.
1: Una qüestió, Àngels. Després vas anar cap a Nova York?
10: No, després, en aquell moment
1: després, no.
10: No, 6 mesos després. Vaig estar, jo no vaig sortir cap... 6 mesos després vam fer els sis mesos a Nova York, un programa especial, perquè a més Telecinco va comprar els drets d'un documental que s'havia fet amb totes les imatges, l'exclusiva amb totes les imatges dels bombers que van entrar a les torres, i vam emetre allò.
1: Tu vas tenir clar des del primer moment que allò... primer moment, des del cap de... quan vas veure la segona torre impactar, tu vas tenir clar que allò era un atemptat terrorista?
10: No. Ara seria molt fàcil dir-te que sí. Jo en aquell moment no tenia clar res. Tenia clar, primer, que semblava un accident. Jo recordo que en aquell moment em diu la meva companya, la Marieta, que era qui em feia la coordinació de l'informatiu, em diu pel pinganillo, oye, parece que hay una... Anàvem a acomiadar l'informatiu nosaltres. De fet, ja havíem fet els esports, anàvem a acomiadar-lo. I diu, parece que hay un accidente, como que una avioneta ha impactado contra las Torres Gemelas, i jo recordo que li vaig dir, venga, vamos a pinchar. Vam punxar la imatge que ens estava arribant en directe, però vamos a pinchar, bueno, lo contamos, decimos que hay esto y que luego ya iremos informando de lo que pase. I després va passar el segon avió, que a mi em va enganxar en directe el segon avió. Jo encara em pensava que eren imatges repetides del primer avió, sí. I ja era el segon. Jo no sabia interpretar-ho. Home, era el més fàcil pensar que era un atemptat terrorista, però jo en aquell moment no sabia interpretar-ho.
1: Va tornar a Nova York. Com vas veure Nova York 6 mesos després? Perquè no era fàcil en aquella època anar als Estats Units i anar a Nova York. Vull dir, era més... Ostres, el dol va durar molt de temps, molt de temps.
10: El dol va durar molt de temps i va durar molt de temps la sensació que els hi va quedar a tots els nord-americans, i jo crec que tota la civilització occidental, de que eren vulnerables, de que eren molt vulnerables. És a dir, que tu et pots aixecar un matí i anar a treballar i anar-te'n a la teva oficina, que està a la 25a planta d'una de les Torres Bessones, i que pots morir allà, com ho va passar després amb els trens de Madrid, que tu t'aixeques, agafes els Rodalies i te'n vas al centre de Madrid perquè treballes allà allà i hi ha unes motxilles i exploten i passa el que passa, no? I jo crec que allà va ser el primer cop que ens vam sentir realment vulnerables. És a dir, que no viure en el món occidental i que sembla que les guerres estan fora de les teves fronteres i tot i que aquí nosaltres teníem el terrorisme d'ETA i sabíem el que era, però una cosa tan bèstia, evidentment, no.
1: I com ha canviat el món, eh? Des d'aquell dia?
10: Hòstia, com ha canviat el món. Com ha canviat el món. És a dir, jo no, és un món que costa molt de reconèixer. Si ara tires, i ara penso, com érem nosaltres i com exercíem la professió 25 anys enrere, com vèiem les coses, com les treballàvem, com les fèiem, les nostres seguretats, les nostres inseguretats. Ara, 25 anys després, et dones compte que som una altra civilització. La veritat és que jo crec que som una altra civilització.
1: Tot bé, Àngels, què estàs fent?
10: Ara mateix. Doncs ara mateix estic disfrutant de la vida. Disfrutant de la vida. Avui és 11 de setembre, és Dia Nacional de Catalunya, és dia festiu.

0: tu 42 anys dedicada a aquesta professió, 42 anys fent un programa diari en directe, perquè vaig començar els telenotícies de TV3 fent un programa diari en directe, i sempre he fet un programa diari en directe, tant sigui a la tele com a la ràdio. I ara estic disfrutant del que és no, anant-me'n a dormir i no pensar en el programa de l'endemà. I t'asseguro i t'ho dic, perquè algun dia et tocarà tu, que és inclús addictiu, eh?
1: Ah!
0: Sí, sí.
1: O sigui que t'agrada, eh? Trobes bé, sense fer res? Sense fer res?
0: Em trobo molt bé sense fer res.
1: Però prens cura inquiet, Àngels, o sigui, no crec que això ho aguantis tampoc. Bueno, no bueno, sé, sobre ara, la marxa,
0: ara,
1: no?
0: Ara de moment ho estic aguantant, i sobre la marxa, ja veurem. Però ara de moment estic disfrutant de fer una vida que no havia fet mai amb els meus 42 anys cotitzats a la Seguretat Social.
1: Gaudeix molt del servei militar liquidat ja. Gràcies, Àngels Barceló. Un petó a la família i un petó a tu. Gràcies, Àngels.
0: Igualment, adéu.
1: Àngels Barceló, des de BSB on, de vacances de moment... Durant molt de temps, eh? És bestial perquè ningú sabia veure la Tercera Guerra Mundial. Això és el que va dir la meva mare quan va veure el segon impacte. Això és la Segona Guerra Mundial.
2: Doncs la teva mare sabia veure més que altres, no? Sí, sí. Era una bona analista.
1: Sí, sí, sí, sí, és el que va dir la meva mare, tu.
2: Que, per cert, en el cas de l'Àngels, una de les conseqüències de l'11 de setembre va ser la guerra de l'Iraq, i a la guerra de l'Iraq hi va morir un dels càmeres de Telecinco, José Couso, que és una de les conseqüències nefastes, diguem-ne, d'aquest atemptat i de la pràctica d'aquesta professió.
1: Anna.
3: No, és que una cosa s'encadena a l'altra, perquè de la tragèdia de les Torres Bessones van venir moltes conseqüències, però després va venir la guerra d'Iraq, que en va portar d'altres, que també va canviar la idea política de les guerres que tenia molta gent. Recorda a Espanya el no a la guerra, el que va comportar un canvi de govern. I després va vindre l'atac terrorista també a Madrid, i la negació del PP de que no volia de cap de les maneres que hagués estat el terrorisme islàmic, sinó que encara ho volia fer pagar a ETA, i allò li va costar també al govern. Per tant, és una encadenació, unes fitxes del dominó que van caient unes darreres de les altres del nou món que vivim avui. Què és pitjor o millor que el que tenia abans? Doncs no ho sé, perquè m'imagino que la gent que va viure la Guerra Freda després de la Segona Guerra Mundial també, i després del nazisme, no devia ser fàcil al món, ni del periodisme ni de la vida. I a partir d'enrere, molt pitjor. Ara, que ara tenim molts més inputs i moltes més intergerències i moltes més persones que intenten distorsionar la realitat amb discursos d'una banda o de l'altra, també, però ens hem d'anar, no sé, cada època té el seu, bé si m'entens, vull dir, no ens hem de rasgar les vestidures, perquè abans vivíem molt bé, no vivíem molt bé abans, mai s'ha viscut molt bé, i en el passat sempre pitjor que ara.
1: Anem a directe cap a la... cap a aquesta zona zero, on està actuant Jennifer Nettles, que està aquí en aquests moments... bueno, estava cantant, ara ja ha deixat de fer-ho, fa uns moments, perquè ha acabat ja la seva actuació, i ara continuant llegint els noms, és que és un no parar, i això pot allargar-se molta estona, perquè, repetim, són 3.000 noms en aquests moments els que hi ha, i podem sentir que continua ara una altra vegada...
4: Benilda Pasqua Domingo.
1: Van parlar D, encara. Parlar D, o sigui, imagina't. La Mònica Hernández, també, aquí molt a prop d'aquesta zona, d'aquest memorial, on s'està fent aquest homenatge a les víctimes. Aquest matí, al Món RQ, sentíem dos testimonis impactants. Un, el del Will Jimeno, policia i supervivent dels atacs, que va ser una persona que va influir i molt en el rodatge de la pel·lícula d'Oliver Stone, World Trade Center. Però ahir ja vam poder passejar també pels carrers de Nova York i conservar i conversar també amb Esteban Creste. I ho va fer la Mònica Hernández, que és un periodista de la cadena Telemundo, que és qui va cobrir aquells atacs. Mònica, ahir vau passejar per la zona zero. Vas poder conversar amb Esteban Creste, ell va cobrir les conseqüències dels atemptats. Com recorda aquell dia, 25 anys després?
5: Doncs Esteban Creste, igual que Willy Jimeno, té un record llunyà, però a la vegada molt fresc. Ens deia, és impossible tancar aquesta ferida, és impossible oblidar tot el

0: Què va passar? Ell aquell dia havia d'anar a cobrir les primàries del Partit Demòcrata, vivia a Nova Jersey, però al matí rep una trucada de la feina que li demana que s'acosti fins a la zona zero perquè ja s'havien produït els atacs. De fet, ell el segon atac el veu des de casa a televisió. Ell ens explicava que sempre havia pensat que algun dia això passaria, però no pas amb un atac intencionat terrorista, sinó que, segons Esteban, hi havia molts vols, molts jets particulars de gent amb diners, deia ell, que sobrevolaven la zona del World Trade Center i deia, sempre he pensat que algun dia un d'ells s'estavellaria contra les torres. Quan va ser conscient, però, que es tractava d'un atac intencionat, va pensar, com dèieu vosaltres ara a la tertúlia, que érem a les portes de la Tercera Guerra Mundial.
1: Lo que sentí es que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Y después, una vez que me entero que hay un tercer... un avión le pegó al Pentágono, pues eso fue para mí como una confirmación de que esto es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Esperaba que en cualquier momento empezaran a caer misiles o algo, ¿no? Al primer momento no se me ocurrió pensar en terrorismo, sino que esto tenía que ser algo, una potencia, ¿no? Podría ser Rusia o quién sabe. Pero lo vi esa dimensión y obviamente me entró mucho temor, ¿no?
0: Esteban Creste, que ens deia que la bellesa de l'Skyline novaiorquès aquell 11 de setembre de fa 25 anys es va convertir en horror, parla de cossos incrustats a les voreres, deia que hi havia molt poca sang, una pluja de foc i també caos absolut. Però ell, sobretot, té una imatge a la memòria que no aconsegueix esborrar.
1: Tengo algunas imágenes muy fuertes de este... O sea, algo que me extrañó en su momento. Todo esto que ves por aquí estaba todo lleno de polvo. Y además de papeles, estaba lleno de papeles, papeles de oficina. Entonces levanté algunos y eran memorándums, ¿no? De órdenes de jefes a empleados, fotos también que la gente tendría en sus escritorios, me imagino. Y que me pareció un poco contradictorios, viendo que edificios que habían quedado en cenizas y de repente papeles, algo tan frágiles y estaban por todos lados, ¿no?
0: La polèmica, com dèiem abans, Jordi, però, és aquests milers de persones que haurien mort a posteriori d'aquells atacs. De fet, a banda de les 2.977 persones que van morir directament, es calcula que en aquest quart de segle més de 9.400 persones podrien haver mort per malalties relacionades amb la seva exposició a totes les substàncies tòxiques derivades d'aquells atacs. De fet, ho diu el programa federal que s'ha creat per garantir el seguiment d'aquestes persones, el seguiment mèdic, un programa, per cert, que estarà en vigor fins al 2090. Què expliquen? Doncs que hi havia amiant pràcticament per tota la zona que envolta o que envoltava el World Trade Center. El primer núvol de pols que va seguir l'esfondrament de les torres del World Trade Center van seguir mesos i mesos de contaminació i pols residual que van provocar en particular càncers que encara avui pateixen milions de novaiorquesos.
1: En los días después, tanto el alcalde Giuliani como Christy Whitman, que había sido gobernadora de Nueva Jersey y era la secretaria de la Administración de Protección Ambiental, aseguraban que el aire estaba limpio, que no representaba un problema. Los que estamos aquí nos parecía obvio que era un problema en serio, o sea, pero ellos insistían en que no. ¿Por qué? Esa es la parte más horrible también. Querían acelerar el proceso de recuperación de esta área para que Wall Street siga funcionando, para que el sistema financiero siga funcionando. Esa era la razón por la que dijeron que el aire no estaba contaminado.
0: En tot cas, Mònica... I Creste també va carregar...
2: Digues.
0: Les falòrnies... No, et deia una última declaració d'Esteban Creste, aquest periodista de Telemundo, en aquesta conversa que vam mantenir ahir, també carregava contra les falòrnies de Donald Trump.
1: Ese día fue entrevistado en su oficina a 6 kilómetros de aquí y dijo que le habían mandado un cuerpo de voluntarios. Nadie vio esos voluntarios, incluso el jefe de la policía, del departamento de bomberos de ese momento, dijo que no hubo ninguna persona que Trump haya mandado a ayudar. Entonces, sí, es conflictivo y muchos nos preguntamos cómo es que este hombre llegó a donde está. Pero bueno, veremos en noviembre qué pasa, ¿no?
2: Veurem els mitjans, efectivament. 10 minuts i les 4, Susana Alonso és psicòloga i va ser mediadora familiar que l'11 de setembre era a Nova York. Susana, bona tarda i moltes gràcies.
3: Hola, Jordi, bona tarda. Bona tarda.
2: On eres aquell 11 de setembre?
3: Doncs mira, aquell dia vivia a Brooklyn, estava amb el meu pis a Brooklyn, que compartia pis amb dos nois. Ells s'havien aixecat molt d'hora aquest matí perquè treballaven a la Hispanic Federation, ja que el dia eren les eleccions a l'alcaldia de Nova York, les primàries. Llavors ells havien d'anar a cobrir una mica el tema del voluntariat perquè la gent se'n recordés de que s'ha anat a votar, sobretot el agent d'origen hispà. Ells tenien el seu candidat, el Freddy Ferrer, aquest senyor, i ells havien quedat a la plaça del World Trade Center. I jo em vaig aixecar amb ells i llavors em vaig començar, doncs em vaig dutxar i estava fent el cafè quan vaig sentir dos motors molt, molt forts que passaven just per sobre del meu pis. I llavors és quan miro la finestra i veig dos cafes d'aquests, dos reactors, però jo no li vaig donar més importància perquè pensava que no sé, jo acabava d'arribar, feia una setmana que estava a Nova York i no li vaig donar més importància fins que poso la tele i veig que estaven fent, pensava que era una pel·lícula. Jo m'esperava, no? Havia, el dia anterior havien posat la tele i estava fent algun morning Nova York i havien estat els germans Baldwin i pensava que, bueno, que avui també sortiria algun artista famós, alguna cosa, no? d'alguna gent de Hollywood, i veig allò i dic, bueno, és una pel·lícula això. Dic, i passo el canal i la mateixa pel·lícula. Dic, no pot ser això, m'he equivocat, el comandament no va bé. I ja la tercera vegada que ja canvio de canal i veig el mateix, ja em quedo així, veig live, començo a llegir American Dead Attack i ja començo a posar-me molt nerviosa. Vaig a mirar la finestra i aquell dia, que era un dia blau, no?, i preciós, era gris i ple de fum. I així va començar el dia 11 de setembre.
2: I després, Susana, passa la tragèdia i et demanen que havien habilitat unes naus per centralitzar les ajudes a les víctimes i que havies d'ajudar com a psicòloga per a les persones hispanes, no?
3: Sí, perquè jo, el meu, on estava jo fent les pràctiques, era un centre de mediació familiar i són els que es van encarregar una mica de gestionar aquest centre, no, logístic, no, d'atenció a les famílies i a les persones també que havien perdut la seva feina. Llavors la meva jefa es va posar en contacte amb mi i em diu, Sana, necessitem gent que parli sobretot espanyol, creiem que hi ha moltes famílies, no, amb víctimes d'origen hispà, la gent que ha perdut la seva feina, estem gestionant molts voluntaris per fer aquesta feina i necessitem que hi vagi gent. I els vaig dir que perfecte, que jo, no? Òbviament anava i llavors vam anar al Pier 94, però això va ser molt ràpid, o sigui, en 4, 5, 6 dies ja estava tot una logística muntada d'atenció a les famílies, a les víctimes i a les persones que havien perdut la seva feina.
2: És veritat que es donava un osset de peluix a totes les víctimes perquè el poguessin abraçar?
3: Sí, sí. Quan arribaves a aquest centre hi havia un contenidor ple d'ossos de peluix i llavors la gent que havia fet una cua terrible perquè hi havia cues i cues riades de gent. Llavors jo vaig poder entrar perquè jo tenia una acreditació. El primer dia, el primer dia que vaig arribar em van donar una acreditació per poder accedir perquè el servei de mediació estava dins dels jutjats. Llavors jo havia de passar un control de policia. Llavors em van dir, amb aquesta acreditació podràs passar els diversos controls per arribar al centre, no?, logístic aquest d'atenció a les famílies. Llavors jo vaig, passes els controls i quan arribes et trobes molta gent ja sentada en cadires, a mesura que anaven arribant hi havia moltes cadires, la gent sentada en una cadira i els donaven un os de peluix. Clar, a mi això em va impressionar molt, no? Veure tanta gent, nens, pares, mares, avis, gent de totes les cultures, de totes les races, tots abraçats amb un os de peluix. Llavors una mica em deien, bueno, és una mica de, no?, és la contenció, saps?, baixar l'ansietat, abraçar algú, no?, abraçar una cosa, i a mi això em va impressionar, perquè això era com molt important, no?, de donar aquest, no?, aquest, no?, aquesta, no?, com caliu, no?, a la gent.
2: No, jo suposo que tot això és que a mi em sembla horrible. Tot això ho has hagut de superar, també, perquè durant tant de temps està pendent d'aquestes famílies de saber...
3: O sigui, a veure, jo no vaig... Sí, No, nosaltres el que ens deien és aquest servei va estar mesos, però jo vaig anar 4, 5, 6 dies. I anaves i et deien, no vinguis cada dia. Vens un dia, saps? Hi havia molta gent, vens un dia i estàs a casa. I vens un altre dia. Perquè era duríssim, duríssim. I a més és que si era jove i estàs en una situació que no saps què està passant, tens por, no? Però sí que anaven després. Això sobretot va passar als primers dies, que es necessitava com... Saps què passa? Que gran part de les ajudes que hi havia s'havien de fer, o sigui, s'havien d'agilitzar, perquè hi havia dos... Jo vaig estar amb dos feines, com si diguéssim. Una era ajudar les persones que havien perdut la seva feina, no? a saber qui eren, on treballaven i gestionar aquests tràmits perquè poguessin rebre les ajudes econòmiques. Allà la gent cobra per setmanes, amb la qual cosa, si ja havia passat una setmana, setmana i mitja, estaven deixant de cobrar diners, i també repercutia en famílies que estaven als països d'origen. I després està un altre tema, que era les persones que havien perdut un familiar i que aquella persona era una persona que estava desapareguda. Què passa? Que havíem d'acompanyar aquestes famílies a passar aquest tràngol de dir, aquestes persones que ja estan desaparegudes, que dèiem que eren desaparegudes, no estan desaparegudes, realment estan mortes. El cos no el trobarem. Per tant, s'havia de fer, acompanyar aquestes famílies a fer el certificat de defunció. I un cop fet aquest certificat de defunció és quan la burocràcia entrava en marxa. Entrava en marxa les ajudes econòmiques, les assegurances, bueno, tot el sistema. I aquí era també on havíem d'atendre, no?, aquestes famílies. Però jo no vaig anar molts dies. Anaves un dia, quedaves a casa i anaves durant uns quants dies fins que van obrir ja... Perquè tot, he estat escoltant altres persones que estaven explicant això de l'agilitat, que era tot era ràpid, ràpidament es va obrir, no?, el downtown. Jo ja vaig poder accedir com a treballadora a el que era la meva oficina, en pocs dies van obrir Canal Street. Ràpidament era com tot es va anar com, no?, engranant, no?, perquè la vida continués. I això. Sí.
2: Susana Alonso, psicòloga i mare, sí, de la familiar, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest migdia.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, que vagi bé. I també gràcies a l'Anna Gómez i al Tian Riba per haver-nos acompanyat. Gràcies a tots dos.
4: Gràcies, Jordi.
2: Que vagi bé.
5: Dorm una mica, Jordi.
2: Sí, intentarem. I no gaire. I saludem aquesta hora al matí, quan fa del matí aquí, del migdia allà, Toni Clapés. Hola, Toni, què tal?
6: Què tal? Bona tarda des de Barcelona, des de Catalunya. Bon dia, Nova York.
2: Hombre, Marcelí.
7: És que ja està bé, eh? Ja està bé, sí. El dia 11 de setembre només parlàveu de Nova York i de les bessones.
2: Però, bueno, per la manifestació...
7: Bessones vitalines, què és això?
2: Escolta, Marcelí, que hi ha una gran manifestació aquesta tarda.
7: Aquí hi ha una preocupació amb la manifestació d'aquesta tarda. Hi ha una preocupació grossíssima, perquè hi soc i seré. Falta l'accent diacrític, que el van treure uns poques soltes de no se sap ben bé.
8: Una vergonya.
7: I van treure l'accent i diu soc. I un soc és dormir com un soc.
8: Sí, senyora.
7: És com un tronc, una soca. Sí. Un tronc.
6: Per tant, des del seu punt de vista, el lema de la manifestació...
7: És una catàstrofe. No pot sortir bé de cap manera aquesta manifestació perquè falta l'accent. I soc. No, i soc de què? De soc? Sí, sí.
6: No, vostè...
7: És que no
6: vostè,
7: podem anar bé de cap manera.
6: Vostè,
7: és que aquest país està per la deriva.
8: Digue-li.
6: Vostè,
7: això és molt pitjor.
6: El que plasma és que aquest país mai anirà bé de cap manera.
7: No, mai no.
6: No, mai.
7: Si jo manés...
6: Perquè ara mateix...
7: Si vostè jo manés...
6: Sí, per vostè hi ha l'eslògan de la manifestació.
7: No.
6: Ja és un problema, home, ja està mal fet, ja és una catàstrofe.
7: Una catàstrofe.
6: Imagini's tota la resta del que és el país.
7: Ui, tota la resta.
6: Bé, Jordi, que descansis.
2: Sí, esperem.
6: I aprofita per donar...
2: Per cert, Digues.
7: Ja. Hola.
2: Ja començarà amb el digues-digues i aquestes...
8: Digue-li.
7: Digues.
2: Que jo també poso un dia crític al soc.
7: Home, esclar. Que no hi ha Vicks aquí, que no hi ha Vicks Vaporub aquí. Però posa't una mica de Vicks Vaporub.
6: Per què s'ha de posar Vicks?
7: Perquè el trobo com està com a tapat.
6: Home, però si fa...
7: Porta
6: sense dormir 6 dies.
7: Com és que no dorm?
6: No sé, no dorm. És un home
7: que... Vols un dia fer pam?
2: Hòstia, un dia fer pam dormiria 15 dies. Ai, Déu.
7: No t'ho creguis, jo me'ls prenc com si fos aigua.
6: Sí. Així ens està vostè.
2: Bueno,
6: Jordi.
7: Penja.
8: És internacional, penja. Això és el que gasta.
7: Ui.
8: No, una conferència internacional gasta molt, eh?
7: És caríssim.
6: Això va per línia. Repeteixo, bon viatge de tornada. Gràcies, una abraçada.
7: Penja.
6: Silenci.
2: Gràcies, fins ara.
6: Penja. Aquest versió especial, diada 11 de setembre.
9: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
11: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
12: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
13: ¿Por qué me hace esto?
11: Porque eres un monstruo.
13: ¿Y si el monstruo eres tú?
12: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
14: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
18: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
20: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure. Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
22: Perfecte, aquí el tens.
21: Ja?
22: Ja.
21: Sí?
22: És així.
21: De debò?
22: I tant, de debò.
23: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
24: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
25: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
26: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, si no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
24: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: Els Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que Catalunya necessita un nou himne.
1: Catalunya, Catalunya, Catalunya, olé, olé. Catalunya, Catalunya, olé, olé, olé.
2: Olé, olé, no.
0: No, no. Toni Clapés.
3: Parlant de... Bona tarda a tothom. Parlant de l'himne, avui parlarem de diferents
4: bona
3: versions...
4: Bona diada, no? Digueu.
3: Sí, permeti'm. Anem a pams. Els veig molt, molt estressats, molt intranquils, i total, és una diada més. Vull dir.
5: No, no, no, no, no, no, no. Una diada menys està en Espanya.
3: Ja es poden estar en Espanya i el temps que s'hi quedaran a Espanya.
4: No,
3: no vull desanimar aquí a la tropa, però
5: t'equivoques.
3: A
5: la merda.
3: Primer de tot, anava a dir que, parlant de l'himne dels Segadors, avui sí. Parlarem de diferents versions per modernitzar l'himne dels Segadors, que ens les portarà Marc Serra, però una de les variants és aquesta que estàvem escoltant ara mateix i que podem tornar a recuperar.
1: Catalunya, Catalunya, Catalunya, olé, olé, Catalunya, Catalunya, olé, olé.
3: Catalunya, olé, olé. Com la veuen? Com veu aquest himne?
6: Home, té poca llet.
3: Però fixi's una cosa,
6: sí, sí.
3: De fàcil retentiva.
6: Sí, esclar. Sí,
3: aquest himne, aquesta versió d'aquest sí, sí. D'aquest guiri que aquell dia estava en una convocatòria que van trobar els Taloners a l'Arc de Triomf,
6: sí.
3: És un himne, pot tornar-la a posar, que és fàcil d'interpretar.
1: Catalunya, Catalunya, olé, olé.
3: És, tothom ho pot cantar.
1: Catalunya, Catalunya.

0: sembla?
1: A mi no fa gràcia això, eh?
2: A mi això no fa cap gràcia. Sembla que us enrigueu de Catalunya.
3: Sí,
2: és veritat. Del que va passar de
3: Barcelona. Dient que és un himne. Home, li estic dient que és un himne.
2: No, després... esteu fent mofa no. i befa. No.
3: Després parlarem de les variants del que ens, que ens porta avui Marc Serra, però abans tenim una última hora d'una última hora de sensacions.
4: Incidente.
3: De sensacions, perquè ara mateix no tenim cap dada que ho confirmi. A veure, Marta Cailà, juntament amb Arnau Vila, bona tarda.
5: Bona tarda. Hola, què tal? Bona tarda.
3: Dieu la versió Marta Cailà, Arnau Vila
6: també.
3: I Marc Serra. I... també s'apunta a la tesi.
6: Siéntate aquí,
3: atenció, Mònica, Mònica, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: A veure, Marc Serra, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Home.
8: Bona tarda.
3: La tesi és, Marta Cailà...
5: Hi ha vibracions a l'edifici. Oh. Sí, avui sí. Ho hem detectat. Sí. Quan hem arribat la Mònica Folquet i jo, que hem estat, no és per res... les mesmes. Les que avui hem arribat abans que tothom. I estàvem treballant i de sobte notem...
2: Sí.
5: Però fort. Fort. Però fort.
2: Sí.
5: Li hem comentat al Joan. El Joan...
6: Jo no he notat
5: Torres,
6: res.
5: Diu, no noto res. Insensible.
6: Absolutament
5: total,
6: res.
5: Perquè vibrava tot l'edifici, però oh. es notava molt. I resulta que ara tu entres a l'estudi i dius que diu l'Arnau que hi ha vibracions, i no ho hem comentat amb ell, és a dir, alguna cosa està passant en aquest edifici.
8: Però les vibracions, jo no les he notat ara, no quan heu arribat al matí.
5: No, no, al matí també n'hi havia. T'ho juro.
8: Les meves són d'ara, eh?
6: Jo he notat, jo pensava que estava boig i se m'ha tractat com a boig a la redacció,
5: no, no,
6: però efectivament m'ha pujat pels peus i pels turmells una vibració al terra.
5: Sí, senyor.
6: M'he aixecat i dit, ui, anem a comprovar-ho si és veritat o no és veritat, i... certament, vibracions al terra.
8: És la sensació que passa un metro o un tren
6: per
8: de
6: sota
8: controlat.
5: Sí.
8: Per sota de l'edifici. Sí. Un comboi boig.
6: Home, doncs ara, perdona, ara estic content perquè em pensava que era l'únic.
5: No.
3: Però per sota d'aquest edifici no passa cap metro, eh?
8: No hi ha cap
5: línia... La tuneladora que està aquí al costat.
3: A veure, que ja ho hem discutit, Cailà, fa dos minuts que ja t'ho he dit. Mira, avui l'he dit, avui he preguntat qui hi ha avui, la Montse Llosa o la Cailà? I m'ha dit la Cailà, ha pensat, malament. Perquè ja tindrem el lío a la diada. Ja, com que sempre és el salmó del programa, ella ja, la primera la tesi que hem estat discutint és que són les obres d'aquí al costat.
5: Però què vols que sigui, si no?
3: Aquestes obres, si algun dia traiessis el cap, però és que com que tu es veu que vens a treballar amb tirolina des de Sant Cugat, perquè tu no te n'assabentes de res del que passa aquí al teu voltant, amb 20 metres quadrats. No, no te n'assabentes. No saps si eren obres, si no. Avui, el dia 11 de setembre, avui aquí no treballa ni el Tato, no hi ha operaris, no hi ha obres. I la tuneladora que dieu, la tuneladora està a quilòmetres de...
5: Doncs quina és l'explicació?
3: Ah, no sé.
8: Què està vibrant?
5: No, jo acabo de buscar terratrèmol i no n'hi ha, de dades de terratrèmol.
3: Que no sigui un vibrador d'una de les persones que treballen en aquest edifici, que sigui un vibrador tamany elefant...
7: d'ultrapotència, clar.
3: D'ultrapotència, que sigui un vibrador que, bueno, que en riu tant tu, d'un vibrador d'elefantiasi, i, bueno, estigui en marxa.
8: Jo m'he girat perquè m'ha donat la sensació que algú tenia el mal aquell de moure la cama. Saps aquesta gent que mou la cama? I això tocava la taula. I he pensat, ja deu ser algú que està nerviós per la diada, perquè avui hi ha molts nervis, i dic, però no, és que ha vibrat fa 10 minuts.
3: No, és que fins i tot, pel que fa gent aquí al barri, és que no hi ha ni els coloms.
8: Cames inquietes.
3: Aquí no, queda, no hi ha ningú. Bé, en tot cas, el que sí que podem fer és preguntar al servei, el que seria...
8: sismòlegs.
3: El sismòleg de Catalunya,
8: sí.
3: Si han detectat algun moviment...
8: aquesta zona, aquest barri.
3: Exacte, bueno, aquest barri o Barcelona, algun moviment de... d'algun petit terratrèmol o algun...
8: I si és un vibrador o algú que també ho diguin.
3: Un vibrador, no sé, però... bé,
7: algú que ha anat al lavabo, potser anava de ventre.
0: Que no sigui la quantitat de gent que s'està acumulant ja per la manifestació d'aquesta...
3: Això és possible. Bé, entrem en matèria pel que fa a la diada. Senyor Virgili, de fa un moment ens deia, juntament amb Vicenç Martí...
0: tot el dia parlant...
3: Enfadat. No només que RAC1 ha posat el focus amb l'11 de setembre als Estats Units...
0: Home, per l'amor de Déu, ja n'hi ha prou.
9: Jo soc americà, jo.
0: Exacte.
9: Soc americà. El Jordi Mastel realment s'ha lluït, eh? S'ha lluït, eh?
0: Un programa especial de les torres...
9: De les Torres Gemelgues, a mi què m'importa? Si està, ja ho sabem, que estan a terra. Si no queda res, hi ha un forat.
5: Escolti.
9: Digo.
0: Hi ha un forat. No, no, sí, sí, hi ha un forat.
3: Bé, deixant de banda això, la seva gran preocupació, home, que ara també hi entrarem, és que falta l'accent diacrític al lema de la manifestació.
0: No sé qui ho va treure, que va tenir un mal dia, però falta l'accent diacrític. I, a més, falta que hi hagi una persona aquí cantant, perquè, total, fer el programa d'Amèrica i no portar l'Opau de Pons...
9: L'Opau de Pons, que ve cada divendres amb els taloners, i per culpa del Jordi Abastel no ha vingut a cantar la cançó de cada divendres.
3: Avui ens hem quedat sense perdoni, cantar. Tampoc,
9: per un dia,
3: per un dia que no ve Pau de Pons...
9: La setmana passada ja no va venir.
3: Bueno, la setmana passada tenia un... estava contractat per un bolo. Bueno, i avui...
9: Pues molt malament.
3: No, el que l'anir ve dir...
9: No, molt malament, perquè avui sí que podia.
3: No, dic,
7: però vol deixar parlar?
3: Exacte.
9: No, és que per la merda que diràs...
7: Per favor, per la merda que diràs...
9: Digues, digues, t'estem escoltant?
7: Que no es pot
9: parlar. Ara no parla, ara es mossega els morros.
3: No, és que, a veure, vull dir una cosa i no em deixa, doncs ja no dic res, ja està.
9: Digues, digues.
3: Dic que per un dia que ens perdem a l'Opau de Pons no passa res.
0: Bueno, fa unes cançons... No, no, perdoni, fa unes cançons molt boniques i avui ens hem quedat sense per culpa del senyor Basté, que ha tingut ganes...
3: I de què l'hauria fet avui, a veure?
9: Doncs de la diada, de què vols que la faci, de la diada? Menys mal que tinc el seu telèfon i m'ha enviat per WhatsApp la cançó.
0: Molt bé.
9: I ara la posarem, eh?
0: Molt bé, sí, senyor.
9: Tant, si la posarem.
0: Sí, senyor.
9: Vinga,
0: sí,
9: per favor. Especial de la diada, dedicada només a la diada, que encara no me l'he escoltat, però l'escoltaré. Posa-la.

0: la il·lusió.
1: Toma, i toma,
2: bravo.
1: Toma.
3: Què té a veure això amb la Diada?
2: Que no ho sentia.
3: Què té a veure, ja, la porta amb la Diada? Bueno, ha anat a fer l'ofrena, però ja està.
2: Sí, vull dir, no, Catalunya triomfant.
3: Ni és president de la Generalitat, ni...
1: Perdona, va ser candidat, i el Barça és sí. Catalunya, perquè si tu vas
3: no,
1: a qualsevol país...
3: El Barça és Catalunya,
1: país,
3: no, el Barça és el Barça.
1: No, si tu vas a qualsevol país...
3: Que sigui
1: país,
3: que representi, que pugui representar a Catalunya a diferents llocs...
1: Tu vés a qualsevol país i sí, què veuràs?
3: Sí,
1: Barça, del Barça.
3: Sí, però la gent coneix el Barça. A veure, Mònica Folquet, bona tarda de nou.
4: Hola, bona tarda.
3: De moment no tenim dades del Servei de sismològic de Catalunya de si hi ha hagut algun moviment sismològic o no per aquí al barri.
1: Sísmic.
3: De moment no ens consta. Però sí que ja tenim en marxa el que serà la posada en escena d'aquesta nova Diada 2026.
2: Quins nervis.
4: Doncs sí, ja queda menys perquè arrenquin les manifestacions, que aquest any es fa en format descentralitzat, a Barcelona, Girona i Amposta. Mm. A Barcelona i Girona arrencarà a les 17:14 i Amposta a 5:15. A Barcelona es divideix en dues columnes, una pel present, que sortirà de Gran Via amb Casanova, i la segona per futur, que sortirà de Via Laietana a la plaça de la Catedral. Totes dues es trobaran a la plaça Catalunya, on es farà l'acte final. A la capital del Montsià, Amposta, també hi ha dues columnes, la del present convocada al carrer Sebastià Juan Arboles a 5:15 i la de futur a l'avinguda Santa Bàrbara a les 16:50. Totes dues es trobaran al pont penjat d'Amposta. I en el cas de Girona, una sola columna recorrerà als carrers. La convocatòria, com dèiem, és a les 17:14 a la plaça Catalunya. Passarà per la Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Ramon Folc i la rotonda del Rellotge i culminarà a la Copa.
3: Doncs va, anem a fer una passejada per aquests recorreguts que ens ha explicat la Mònica Folquet.
1: Ja
3: i comencem...
1: Ja era hora.
3: I comencem a Barcelona, a la capçalera de la columna present, on hi trobem Cesc Giró. Cesc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Toni.
3: Hola, Cesc. A veure, exactament a on et trobes? On està aquesta capçalera de la manifestació?
5: Doncs mira, jo ara estic a la Gran Via amb el carrer Casanovas. Aquí hi haurà la capçalera d'aquesta manifestació i ja hi comencen a arribar alguns manifestants. No és ni de bon tros aquelles imatges que teníem en ment de les grans diades on hores abans ja hi havia molta gent a bars, terrasses i restaurants, però sí que és veritat que en cosa de 30 minuts s'està omplint força de gent amb les samarretes grogues que ja comencen a predominar entre tota la gent que ja està ocupant la Gran Via, una Gran Via tallada al trànsit. Ja està tot el dispositiu també de seguretat policial muntat perquè pugui avançar aquesta capçalera. I la gent, doncs, fent temps, vèiem abans un grup amb gralles i amb també trombons fent balls tradicionals aquí al costat d'un bar. També veiem, doncs, altres grups de persones. Alguns partits polítics es van agrupant també, doncs, per formar part d'aquesta capçalera. Hem vist també un dels temes que està sent d'aquesta diada, el paper d'Aliança Catalana que tindrà en les mobilitzacions. Hem vist uns joves amb unes banderes amb la Creu de Sant Jordi cridant consignes com Catalunya catalana i no musulmana, i els han ignorat absolutament tota la gent que estava aquí al voltant. Ni cap aplaudiment, ni cap xiulet, res, simplement els han ignorat i han seguit la seva caminada Gran Via cap en direcció a la plaça Espanya. Mentrestant, aquí veiem els voluntaris de l'Assemblea Nacional Catalana que ara mateix el que estan fent és desplegar les pancartes que encapçalaran aquesta manifestació, i també podem veure una estelada gegant de molts metres que també desplegaran en aquesta capçalera.
3: Gràcies.
1: Estelada gegant, eh? Estelada gegant, eh? Estelada gegant.
3: Molt gran. Sí, però el que li he dit, que de moment...
2: Però que hi ha gent,
3: de
2: moment, hi ha
3: gent. Sí, però que el Cesc Giró diu que de moment hi ha menys... menys
1: ara s'ha fet... Espera, ja ho veuràs.
2: Home, espera't.
1: Sí, no, ara s'ha fet l'efecte crida del Lopau de Pons. Ja veuràs, gràcies a l'efecte crida,
3: no,
1: la gent que
3: de Pons
1: anirà.
3: Ha parlat de Jean Laporta. No hi ha hagut cap mena d'efecte crida.
2: No s'ha dit les 5?
3: A veure, hi ha la cua, que ara li preguntarem al Víctor Massip on està aquesta cua... doncs, com dèiem, hi tenim el Víctor Massip. Víctor, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: La primera qüestió, la cua a on està situada?
6: Doncs jo ara mateix sóc a Gran Via, en Villarroel.
3: Aquí estaria la cua.
6: Exacte, sí. Detrás meu no hi ha ningú, sí.
3: Molt bé. No, ho dic per... entre Casanova i Villarroel tampoc és que hi hagi...
7: No és un tram molt gran.
3: Crec que em sembla, si no m'equivoco, que hi ha dues travessies. Bé.
1: Més.
3: Dues són les que hi ha.
1: Més.
3: O sigui, hi ha Casanova, crec que després... Casanova, crec que després hi va Montaner.
2: No, Montaner és...
3: Casanova, Montaner, Peris.
7: A veure, un moment.
3: Mira qui hi visc a prop, eh? Com pot ser això?
2: Sí, com és possible?
3: Aribau, Montaner, Aribau, Montaner, Casanova, Villarroel. Exacte, per tant, una illa de cases. I què? Entre l'encapçalament i el... Bueno, escolti, que jo he vist que a prop...
7: Són fets,
3: que estic cal... Són fets.
2: A què són fets?
3: Entre Casanova i Villarroel, que és el primer que m'havia semblat, hi ha una illa de cases. Home, entre la capçalera i la cua. Sí. Home, això de moment és poca gent. Veurem si després
1: espera,
3: la cosa...
1: Espera.
2: Que la gent encara dina.
1: No donareu abast.
2: Espera't, que la gent encara dina.
3: Bé, la convocatòria, això sí, Víctor Massip, és a les 5, no?
6: Exacte, sí. I ara, de moment, l'ambient aquí és molt, molt tranquil. La gent, de fet, està fent les últimes compres a les paradetes que hi ha aquí al llarg de la Gran Via i se comença a notar que sí que va arribant molta més gent.
2: Veus?
6: Hi ha moltes estelades, sí, moltes estelades i gent amb moltes camisetes grogues, m'ha sorprès. Veus? Amb l'olema
2: i
6: soc i som.
2: I soc i som, i soc, que falta l'accent. Posa-hi l'accent, vés-hi posant l'accent a la gent.
3: Sí, va, què vol, que li posi
2: un retolador?
3: És que de veritat arriba a ser impertinent. Gràcies, Víctor Massip. Anem a la columna Futur. Recordem que són dos columnes. A la capçalera hi ha l'Alba Carnicer. Alba, bona tarda.
0: Bona tarda, Toni.
3: A veure, on està aquesta capçalera de la columna Futur?
0: Doncs jo sóc a Via Laietana, a tocar de la plaça Catedral. Aquí, a la Via Laietana, de moment, força en moviment. Sí que és veritat que, com deia el Cesc, a la columna del present no hi ha tanta gent com sí que veiem altres anys, però de moment... Van arribant manifestants, Deu? Sobretot el que em sorprèn més, el que em sorprèn més és que són molt joves.
1: Clar.
0: Joves amb moltes estelades, Clar. Tots amb les samarretes de color groc, ben preparats. També estan preparats, just al capdavant d'on es col·locarà la capçalera, tractors dels pagesos, que l'any passat també hi van anar, doncs aquest any també
1: molt
0: repeteixen.
1: Molt bé.
2: I joves, no, perquè la gent
0: gran... Sí, els pagesos són molt joves, també,
2: veus,
0: sí.
2: Veus? I jo ja no, els grans ja no podem.
3: I vostè, quantes manifestacions ha participat de l'11 de setembre?
2: Moltes. Sé,
3: perquè des de que el conec ens hem passat pràcticament molts 11 de setembre aquí.
2: La primera que estava a l'hotel aquell de Gran...
3: A l'hotel de Via Laietana, sí, no
2: jo
3: recordo
2: allà,
3: ara quin any era.
2: A l'hotel amb tu.
3: Sí, per això li dic que no he anat mai a cap...
2: No, perquè amb el caminador...
3: Sí,
2: no,
1: hi ha el Quim Monzó.
2: I, exacte.
3: Imagini's, Quim Monzó encara estava en actiu. Imagini's si fa anys.
7: Però si fa 30 anys que es fa aquest... Sí. O sigui, fa, com a mínim, 30 anys que no va acabar...
3: Bueno, no fa 30 anys que fem
7: l'especial
3: de la Diada.
7: No.
3: Perquè durant uns quants anys,
7: no.
3: L'11 de setembre, a la tarda, era un recopilatori dels millors moments del versió. Vull dir que no fa 30 anys.
7: No hem de tirar tan enrere.
2: Jo explicava tota la història, que no s'havia explicat mai.
3: Sí. Bueno, doncs això, el que us deia, tenim l'Alba Carnicer a la capçalera de la columna Futur, i ara el que farem és fer un salt perquè ens n'anem a la Ronda Universitat, que és per on confluiran aquestes dues manifestacions, amb Violeta Martos. Violeta, bona tarda.
8: Hola, Toni, bona tarda.
3: Tu tens vista aèria de la manifestació, encara està oberta al trànsit o ja ha estat tallat?
8: No, la Gran Via ja està tallada i els carrers que envolten la plaça Universitat també ho estan. Ara mateix el que veiem des d'aquí, des de la teulada del restaurant Casalut, que és on som ara, a Ronda Universitat, just a tocar de la plaça Universitat, és el formigueig habitual d'un dia festiu, això sí, amb l'excepció d'alguns detalls que fan evidents que avui sigués la Diada i que queda poc menys d'una hora per l'inici de la manifestació. D'una banda... D'una banda, el que veiem des d'aquí són les tres paradetes repartides per la plaça, on venen senyeres, estelades, també la samarreta de la manifestació d'aquest any, groga.
1: I som.
8: Exacte, amb aquest lema, i soc i som, independència. Sí. És groga, com el 2013 i el 2014, i té els rivets vermells. Sí. També veiem concentracions de manifestants que reuneixen aquí, a plaça Universitat, per enfilar cap a l'inici de les columnes, vestits amb les samarretes, també porten senyeres i estelades, i precisament, com deies, Toni, des d'aquí veurem passar una d'aquestes columnes, anomenada com del present, que creuarà la plaça Universitat per caminar cap a plaça Catalunya.
1: Serà? Se cagareu al cul?
2: Sí.
1: Se cagareu al cul?
3: Vol dir, que
1: no hi hauran dits per comptar tantes persones.
3: No, dic que hi ha potser poca expectativa del que pot arribar a ser
1: ridícul,
3: aquesta manera.
1: Fareu un ridícul pitjor que l'Odan.
3: No, ho estem seguint, ho estem cobrint.
1: Sí, de quina manera. Perquè, clar, feu aquí com si ja no hi hagués
7: res.
1: Vostè qui és, senyora? Passi's la cua.
7: Però, escolti, aquest desplegament, però vostè ha vist quanta gent tenim al carrer?
3: Tenim
7: a diferents posicions.
3: Exacte, tenim un grapat de gent...
1: Ja n'està a les càmeres, perquè no es diu veient ni una càmera.
3: No, és que això és ràdio. És ràdio.
1: Aquí darrere teu hi ha una pantalla i jo veig aquí una cosa de la torre.
3: És una fotografia que va fer en el seu la directora Eulàlia Carbonell, que l'ha deixat de record, i aquí la tenim.
1: No són les imatges,
2: una postal,
3: és una postal que va fer que ens va regalar la directora, i aquí s'ha quedat, i crec que es quedarà ja fins d'aquí 25 anys, que és quan es faci la nova emissora a la planta El pàrquing serà el nova RAC1 a la planta menys 3. Bé, anem amb l'Adrià Santa Susana, allà el tenim situat, a Plaça Catalunya, que és on confluiran la capçalera de la columna present i, evidentment, la capçalera de la columna futur. Adrià Santa Susana, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Com estem? Doncs mira, aquí a Plaça Catalunya, ara mateix ho podeu sentir, hi ha bastant ambient sonor, diguéssim, perquè aquí tenen, doncs, els altaveus a tot drap, però realment de gent no n'hi ha massa.
1: Calla,
9: ara mateix, aquí al centre aquí, de la plaça.
2: La gent ha d'arribar aquí, Adrià. No,
9: clar,
2: no,
9: és el punt final.
1: Estan fent
9: final.
1: Temps a l'Avinguda de la Llum. Ara. I després pujaran.
9: Llavors, ara mateix sí que hi ha gent que fa la juguesca de sempre, que és venir al punt final, seure als bancs i esperar, doncs, que arribin, i així doncs ja té el seient a primera línia per veure tot el que passarà aquí. També veiem, doncs, molts turistes que han passat per aquí, també preguntaven què passa, hi ha concerts o per on es podia sortir, tenint en compte que és divendres, aquí és festiu, doncs molts turistes volien saber què passava. Hi ha una zona que sí que ja està acordonada, perquè, com dèieu, és on confluiran les dues columnes, la que ve de Via Laietana i la que ve de Gran Via. L'escenari, com serà? Com us l'heu d'imaginar? Doncs està, diguéssim, just davant del triangle, el que és l'escenari. Hi ha una gran pantalla amb aquest lema i soc i som, i hi ha dues estelades gegants. Soc, sense l'accent diacrític, com dèieu.
2: Vaja.
9: I dues estelades gegants, una amb el que és l'estel blau i l'altra amb l'estel groc. Ara bé, aquí hi haurà els parlaments. Jo el que us puc dir és que aquest any, a diferència d'altres anys, l'ANC sí que porta una proposta política per fer els partits independentistes. És a dir, veníem d'uns últims anys, el que es feia molt era denúncia, denúncia de falta de recursos, hi ha mala mobilització de l'independentisme, els partits polítics que no han sabut, doncs, gestionar el que era el post-2017, després de molts anys, diguéssim, d'apuntar la crítica...
1: Ja s'ha acabat, això.
9: Pel que sé, aquest any és la primera vegada en molts anys en què es fa una proposta de futur i es marca un horitzó al calendari.
2: O sigui, em vens a dir que serà com un president posi les urnes, vindrà a ser una cosa semblant.
1: Ja ho veureu, ja.
9: No crec que arribi a la importància que va tenir en aquell moment, no? L'ANC i amb Carme Forcadell, en què va aconseguir que hi haguessin eleccions. No estem parlant d'una petició d'eleccions, ni molt menys. A més, Salvador Illa, doncs, els hi seria igual el que diguessin des d'aquí l'ANC. Però sí que hi ha una proposta als partits independentistes amb un horitzó temporal que descobrirem d'aquí poques hores.
7: Adrià, i a l'espera de veure quina és aquesta proposta de l'ANC, quin és el timing aquí a Plaça Catalunya?
9: Doncs, si tot va bé, l'escaleta diu que quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda han d'arribar aquí les dues columnes i l'acte hauria d'acabar a les 7 en punt. Per tant, el discurs de Josep Vila, president de l'ANC, aniria quan faltessin 5 minuts per les 7 de la tarda, més o menys.
2: I els cantaires?
9: Els cantaires, doncs, els tindrem diverses vegades. Començaran amb el Virolai, que serà la primera... Sí, obrirà el que és aquest acte, el Virolai. Després cantaran el cant de la Senyera. També hi haurà el cant dels ocells. I, evidentment, com no podia ser d'altra manera, tancaran l'acte amb els segadors. Oh, recordem, són 150 cantaires dels 600 que van expulsar de la Sagrada Família durant la visita del Papa, que ells havien d'actuar, i davant la sospita que van tenir Mossos d'Esquadra, doncs, que es volien projectar o es volien ensenyar senyeres...
1: El trapero va ser, el trapero.
9: Els van encapsular i els van fotre fora. Doncs l'Anna se'ls ha agafat i 150 que entraran aquí a l'escenari.
2: Preciós.
3: Doncs aquest és el punt el final, el lloc on acaba aquestes dues columnes, la columna present i la columna futura, al punt de la plaça Catalunya. Gràcies, Adrià Santa Susana. I ara ens queda un minut per arribar a dos quarts on...
7: Hauria d'anar en posta.
3: Exacte, on s'inicia una de les manifestacions.
7: Sí, allà comença una de les dues columnes, arrenca ara, l'altra arrencarà quan faltin 10 minuts per les 5. Allà hi tenim l'Esteve Giral. Esteve, bona tarda.
10: Hola, què tal? Bona tarda, com
7: esteu? Quina ambient hi ha ara, just a punt d'arrencar? Força gent o...?
10: Home, molta gent no hi és.
1: Oh, calla, home, calla.
10: Sí que és veritat que hi ha...
11: Hi ha uns quants centenars de persones, segurament ara veurà un miler llarg de persones. Esperem a tenir xifres després tant de la policia local d'aquí d'Amposta com xifres dels organitzadors, encara no les tenim, òbviament, però sí que és veritat que quan hem arribat a Amposta, i si ho comparem amb altres diades, i ho comparem, per exemple, amb altres manifestacions que hi ha hagut aquí a Amposta, reivindicant, per exemple, doncs, la defensa del riu Ebre, del cabal del riu, o la defensa del delta de l'Ebre, quan va haver-hi, per exemple, doncs, els forts temporals, doncs la veritat és que notem una mica de menys de gent, o menys capacitat de mobilització.
1: No és veritat, encara és aviat. Estan aparcant.
11: Encara és aviat. Encara és aviat, ja les porto posades,
1: doncs
11: gràcies a Déu.
1: I un altre...
11: Un altre dels indicadors és que no ens ha costat, per exemple, gens aparcar, que això a vegades... I que, per exemple, veig a venir que no tindrem cap mena de problema amb la cobertura mòbil, que això també doncs és d'agrair per tots els oients, però també és un d'aquests indicatius de quan hi ha moltíssima gent o molta massificació de gent en manifestacions. Veurem, però, com va evolucionant. Moltíssimes estelades, això sí. Moltes ganes de manifestar-se.
3: Ara els dic una cosa.
7: O
3: callen o tallo el micròfon, perquè és clar, és que està narrant, està explicant aquí l'Esteve Giral, que és el que passa en posta, i vostès no paren d'interrompre. Digues, perdona, Esteve.
11: No, moltíssimes estelades al vent, moltíssimes samarretes grogues, molta gent gran, això sí que és evident, que hi ha com una mena de sal, és a dir, hi ha gent jove i també molta gent gran, potser hi ha un forat més en la gent de mitjana edat o les famílies que acostumem a veure.
3: De mitjana edat estan de pont, sí, ja,
11: estan de pont, segurament, perquè trobes a faltar canalla, trobes a faltar la gent de la mitjana edat i veus moltíssima gent gran, molts caps blancs de gent d'aquesta que segueix mantenint el pols, el pols i les ganes de reivindicar la independència del país.
3: Tot això, perdona, Esteve, però ha començat ara ja, no?
11: Ha de començar aquesta hora caminant aquesta columna del present. La pancarta ja la tenen a les mans i a punt de començar aquesta marxa que els ha de portar en direcció cap al pont penjant d'Amposta per unir-se amb la columna del futur, preciós, i tant, i ajuntar-se allà amb la columna del futur que surt d'un altre punt d'aquí de la ciutat d'Amposta, no massa llunyà, és a dir, que les dues columnes tampoc no que estiguin molt allunyades en l'espai. La pancarta que veiem davant nostra és pel present independència, sí, sí. I soc. Entre els que sostenen la pancarta, doncs, els organitzadors, gent de l'Assemblea, gent d'Òmnium, també hem vist l'alcalde d'Amposta, l'Adam Tomàs, i gent del moviment també social de tot el teixit de les Terres de l'Ebre. Hem vist, per exemple, l'històric dirigent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs, que també ha vingut a donar el seu suport.
1: Sí, de trasbasse, de l'Ebre.
11: Això mateix.
1: Sí, deia, si el transvassament, el riu és vida.
11: El riu és vida.
1: Sí.
2: Una bellíssima persona.
1: Que, com es nota que no saps res de Catalunya? Tu, la que et treuen del teu barri, sí, allà de la quiosquera que et passa les revistes porno, tapades amb un diari de La Vanguardia, a la que et treuen d'aquí ja no saps res.
3: A veure, Marta, digues.
7: Ens escriu una oient, la Grifina, diu: vinc de Terrassa amb els ferrocarrils, amb el servei reforçat. He vist només un Indepe amb samarreta i una urna del 1 d'octubre.
1: Doncs que li diguin a la...
7: Sí. I una altra al metro. Diu,
1: quina diferència de ser intel·ligent a ser gilipolla, perquè la gent anem camuflats perquè no es passi com a Elx, que si tu vas amb l'estelada, com que estan manant els qui estan manant, si tu vas amb la pastelada et casquen.
2: Exacte.
1: I anem camuflats i la portem al tanga.
2: Exacte.
1: És que s'ha de ser gilipolla.
7: Al tanga, eh?
3: Bueno, a tot això, gràcies, Esteve. Anem cap a Girona, on la manifestació de Girona ha de començar...
7: A les 17:14, com a la de Barcelona.
3: Exacte. Saludem el Joel Penya. Joel, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, Toni.
3: Ja diem més quòrum a Girona o, si fa no fa, estem com a Amposta?
12: S'ha de plegar gent aquí a la plaça de Catalunya. Sí que és veritat que hi ha gent de bastant de totes les edats, eh? Hi ha un punt, no, de més...
1: Mira,
12: sí que
1: mira,
12: hi ha molta gent jove,
1: de la gent,
12: gent de mitjana edat. Encara falta per arrencar la...
1: No se sent de la gent que hi ha.
12: Doncs a poc es va fent gran. Per ara hi ha poca organització. Abans parlàvem a Barcelona i a Amposta, que hi ha formades. Aquí encara no hi ha forma de cap columna. És l'única que hi haurà a Girona, no n'hi haurà dues. Només... diferència de Barcelona.
1: Quina mala.
3: Joel, intentem millorar la connexió, clàssic d'aquestes jornades de l'11 de setembre, sí, cavalcades
2: de Reis,
3: cavalcades del Barça, eh? És un clàssic el que és la cobertura. Però bueno, és una mica el segell d'aquesta casa. Saludem també a aquesta hora el president Illa. President, bona tarda.
13: Bona tarda.
3: Aquest matí l'hem vist fent l'ofrena floral al monument de Rafael de Casanova. L'hem vist ajupit, arreglant fins i tot el que són...
9: Bueno,
3: l'hem vist més que la flors, el que és la senyera, la cinta. Quan veus altres mandataris fent l'ofrena floral, no s'ajupen mai. Per exemple, tu quan veus, què diria jo, a Vladimir Putin, quan veus a Schulz, però jo el cinc no seria ara mateix, no seria un dels...
9: Macron.
3: Un dels referents més d'actualitat. Macron. Tots, clar, es queden drets i són altres els que acaben col·locar bé la corona. En canvi, vostè l'hem vist quasi agenollat.
13: A mi no fa res. Ajupir-me per Catalunya. No fa res.
1: Molt bé.
13: No fa res. I si és en els actes oficials, encara menys, que són
3: bons. Ja, però sap què passa? Que són aquests petits detalls, com deia Josep Pla, petits detalls i grans conseqüències. Sí. Quedat una mica, sap? Una mica així, què li diré jo?
13: Escolti, l'únic que és important és que aquesta... L'acte del matí és l'important, com el d'ahir al Parlament. I la d'avui, a la tarda, no és la manifestació de tothom. La verdadera marxa que ens unia tots els catalans i les catalanes era a la vigília de la Diada, ahir, a la P7. Quilòmetres i quilòmetres de cues. Molt més impactants que la cadena humana de l'ANC de fa uns anys. Cadena humana no, cadena de cotxes. Allà sí que va ser una manifestació de tothom. Perquè l'AP7 interpel·la a tothom. I sense estelades, que són un símbol de divisió.
1: Molt bé, president.
3: De president, senyor Santa Susana, realment no he vist una persona més llapona que vostè. Anem amb un altre president, en aquest cas obrim línies amb en aquest cas, Brussel·les. Carles Puigdemont, bona tarda, president.
14: Bona tarda.
3: Bueno, tot apunta, tot indica, segons la rumorologia del Tribunal Suprem, que rebria finalment l'amnistia als voltants del mes d'octubre, president.
14: Correcte. Ara bé, tampoc hi ha pressa. Veient el panorama de desunió, de desànim, de confrontació que hi ha a Catalunya, doncs miri... A Bèlgica tampoc s'hi està tan malament. Vull dir que... A veure, tinc ganes, de ser amnistiat però, i tornar, però, i sí, tot però, això està molt bé. Però bueno, vostè ha vist les enquestes?
15: Sí, no, a veure...
14: Tampoc
15: jo
14: hi ha pressa, perquè realment el panorama és desolador.
15: No, però escolti, vostè ha de venir...
14: No, escolti, els músculs amb patates, un cop t'hi acostumes...
15: Sí, són bons.
14: Tampoc estan tan malament. Vull dir que no cal córrer. Fem les coses amb calma.
3: Podem fer una cosa que costa de fer, que és que se saludin en aquesta Diada Nacional de Catalunya els dos presidents, president Illa, president Puigdemont. Hola, no sé si el president Illa té alguna cosa... Bueno, si més no, a felicitar i a commemorar aquesta Diada.
13: Felicitar res. Ja vaig dir que el rebia al Palau quan vingui, si ve. Jo vull l'amnistia, al principi no la voldria, però ara sí que la vull. I si ve, el rebré, com a figura institucional.
15: I si no
13: res
15: ve?
13: Més. No tinc res més a dir.
15: Però si no ve?
13: Si no ve, doncs no ve.
14: Jo, en tot cas, amb una persona que no ha acatat el resultat de les urnes més importants, que són les de l'1 d'octubre, el mandat del poble, no tinc res a dir-li. Per tant, escolti, per mi com si...
13: Per tant, estem d'acord. No tenim res a dir-nos.
14: No m'interessa.
13: Molt bé, ara sí que estem d'acord. Molt bé.
14: Molt bé. Que et bombin.
13: Molt bé. Imbècil.
14: Gilipolles.
13: Com?
3: Bueno, he intentat aquí un...
7: No ha anat bé.
3: He intentat un moment fraternal i certament la cosa ha anat pel pedregar. Bé, podem saludar qui va generar ahir un dels noms protagonistes, Mònica Folquet, de la jornada d'ahir, que és Sílvia Orriols.
16: Presidente!
3: Senyora, a veure si es calma, senyor Requesens.
17: Deixi que parli, que em rebin com m'han de rebre.
16: Presidente!
17: Ara, digue-ho més alt.
3: Anava a preguntar-li per aquesta Diada què n'espera de l'11 de setembre.
17: Bé, doncs el que vull deixar clar és que no ens aturarem pas per molt que ens amenacin els atacs violents dels que són intolerants com els d'ahir al Fossar de les Moreres.
16: Molt bé, presidente.
17: O el meu propi intent d'assassinat a la cuina de casa meva. Ens donen més força per seguir creixent.
3: Escolti, perdoni un moment. Tenir-ho
17: tot de a veure,
3: senyor
17: intenta...
16: Premsa
17: subvencionada, ja n'hi ha prou. Sí. Deixi'ns parlar, els sem la veu.
16: Prou d'aquesta història, RAC1 és escòria.
17: Més alt.
16: Prou d'aquesta història, RAC1 és escòria.
17: Mitjans subvencionats.
16: Amb la Urriols, l'islam no ens fotrà gol.
17: Ara.
16: Amb la Urriols, l'islam no ens fotrà gol.
17: Primer de casa.
16: Josefina, RAC1 és marroquina. Josefina, RAC1 és marroquina. Josefina, RAC1 és marroquina.
17: Enemics del pernil.
3: Bueno, a veure.
17: Escolteu bé.
3: Primer, senyor Requesens, ja el que està fent avui ja és inacceptable. ja és inacceptable. Eh?
17: Em volien assassinar i no ho van
3: aconseguir. I a vostè, perdoni, va ser un accident domèstic.
17: Sí,
3: eh?
17: Ja,
3: a veure si
17: ja
3: comencem, no? Doncs
17: ja
3: aleshores no inventem les coses.
17: Però el que em va instal·lar la vitroceràmica, saps què portava? Portava una cresta i arcades d'aquestes d'aro. I això vol dir que segur que era de la CUP i tot estava preparat.
16: Sí, senyora presidenta, amb la Urriols. L'Islam no ens fotrà gols.
3: Bueno, va, va, ja Urriol, està bé. Va, ja està bé.
16: L'Islam no ens fotrà gols.
3: No, home, per favor, de veritat. A veure, és una diada, com es pot comprovar, d'unió.
2: Unitat.
3: D'unitat.
7: Molt, eh?
3: I s'està...
7: Una bona sintonia entre tothom.
3: Està quedant clar que és una diada, la diada de tots i de tothom. No sé si té alguna cosa a dir David Fernández al respecte, exdiputat de la CUP, ara que la senyora Urriols em feia esment.
18: Mira, ahir vam estar...
17: Parli.
18: A Fossar de les
17: no
18: Moreres...
17: No l'escolto.
18: Per alçar la veu.
17: Parli més alt.
18: Contra el feixisme.
17: Ara.
18: I avui tornem ara. A que ja venen

0: protagonistes, però abans saludem a Míriam Díaz. Míriam, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Perquè ha estat ara la segona.
2: I, hola, bona tarda.
1: Ara sí.
0: Ha estat seguint els diferents actes que s'estan fent a aquesta hora del matí als Estats Units, concretament a Nova York.
3: Estats Units.
0: Hem fet un seguiment de primer Donald Trump, que ha parlat des de Washington, i atenció, perquè ha sonat el cant dels ocells.
3: Què dius ara? Sí, sí.
0: En aquesta diada de l'11 de setembre a Nova York.
2: Exacte. No t'he de dir que tampoc hi ha hagut massa unitat allà, avui amb aquest aniversari, perquè
3: igual, eh?
2: Donald Trump és el president, ha preferit anar a Arlington, on hi ha el Pentàgon, i no els actes que s'estaven fent a Nova York, on sí que hi han anat doncs, la resta de presidents,
3: sí.
2: Obama, Biden, Bush, etc. Clinton també.
4: Està molt vell, el Bush i el Clinton.
3: Sí, s'han envellit en 4
2: A veure, és que, esclar, són 25 anys després.
3: Hasta l'Obama, eh?
0: Va, per favor, doncs va, discurs... que he de saludar el Bala i a l'Estadilla, que ens estan esperant.
2: Discurs de Donald Trump, que ha renovat la promesa que el govern dels Estats Units va fer en el seu dia als ciutadans fa 25 anys i també els que van morir en aquells atemptats. El president dels Estats Units ho ha dit des d'Arlington, com hem dit, la seu del Pentàgon, un altre dels punts atacats aquell 11S.
5: Avui renovem el jurament sagrat que vam fer inicialment en els seus noms fa un quart de segle. Mai ho oblidarem. Per això lluitem avui en dia. No tenim opció. Només podem guanyar. Lluitarem fort. Lluitarem per guanyar.
2: Ha fet un...
6: There can only be victory.
2: I ha fet un discurs, t'he de dir, clarament electoralista, on ha defensat haver iniciat una guerra contra l'Iran, a qui ha definit com el patrocinador número 1 del terrorisme i garanteix que el país persa no aconseguirà mai un arma nuclear.
0: I ara anem amb el detall. El tenim, no? Tenim el document de quan ha sonat el cant dels ocells al recinte on avui i on hi ha el memorial de les víctimes de l'11 de setembre.
3: Això és allà?
0: Per un moment, jo què acabo de dir? O sigui, tota aquesta explicació que jo ara... tot aquest preàmbul que per situar-ho ben situat... O sigui, de què ha servit?
3: És que podia ser allà o podia ser al Camp Nou.
0: No, és que ja ho he dit, que ha sigut allà al memorial de l'11 de setembre, on van caure les Torres Bessones, que ha sonat fa una estona...
3: Bueno, però t'ho pregunto perquè com que no es veu...
0: Bueno, no es veu, és que estem fent ràdio. Ja fa anys que no es veuen les coses.
3: Ja.
0: A veure, podem tornar a posar, sisplau?

0: Això és el llac, perquè no se sent parlar en anglès ni res.
1: Sí, això no és llaiga.
2: Sí, però com és que el cant dels ocells va amb lletra?
0: Sí. El cant dels ocells té lletra?
2: Sí, però no canten, en aquest cas,
0: no,
2: és la música.
0: No, toca, sí, com...
2: Bueno,
0: però era, se sent com una... Com
2: bueno,
0: una
2: se sent perquè... No, perquè hi ha una font allà.
0: Ah, hi ha una font.
2: Si vostè hi va, si hi ha, no, en aquell memorial hi ha una font. Bé, gràcies, Míriam Díaz. El que farem tot seguit és obrir línies amb els taloners. Per tant, ens n'anem cap a la plaça Catalunya, on podem saludar a aquesta hora el Guillem Estadella i Marc Bala.
3: Bona tarda.
2: Què tal? Com estem?
3: Bueno, ambientar-lo de por, eh?
2: Sí,
4: sí, radiants. Sí,
2: de por,
4: sí, sí,
2: en quin sí, sentit? Sí. Que fa por.
3: Fa por perquè els turistes que passen aquí amb les maletes no saben què passa aquí ben bé. Però està bé, està
2: entretingut. Doncs tu que ets especialista, els hi pots explicar una mica, que és el 11 de setembre. Sí,
3: mira, aquí hi ha dues senyores. Senyora, què passa? Hola, què tal? Que esteu fent fotos aquí a l'escenari o què? El què? Fotos a l'escenari?
5: No, estamos viendo, disfrutando. Este
3: molt bé. D'on venís? De dónde venís?
5: Ecuador.
3: Ah, d'Ecuador. Estáis de vacances?
0: Tots són sud-americans.
3: Ah, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Vienen las vacaciones por Barcelona o qué?
5: Ecuador, sí, muy
0: Colombia...
5: Muy bien,
3: hoy es el día de aquí de Cataluña.
5: 300 millones. La independencia.
3: Bueno, no, estamos en ello. ¿Sí? Ah, mira, veo que estás haciendo una videollamada con alguien. Este está en Ecuador.
5: Sí, está en
3: A ver, que salude. Hola, buen hombre. Que está en la cama, ¿eh? Estaba haciendo alguna marranada. Hola. ¿Qué tal? Buen hombre, en directo para la Radio Líder.
0: Buen hombre.
2: Està sonant de fons el cant dels ocells,
3: ah,
2: també.
3: Ah, sí, estan fent proves amb el cello. So,
0: sí.
2: Ah, ho dic perquè, clar, l'escoltàvem fa un moment a Nova York,
0: sí, sí.
2: I ara resulta que
0: no,
2: estem...
0: No, vols dir que no és el mateix?
2: Bueno,
3: ¿cómo se llama?
2: Es tu churri.
5: Gonzalo Montesinos.
3: ¿Quién es tu churri?
5: Sí, mi novio.
3: Ah, muy bien. Hombre, ¿qué pasa, novio? ¿Cómo te llamas?

0: Montesinos.
1: Gonzalo Montesinos, ¿eh? Estás aquí, estás en, tú estás en Ecuador, ¿no? Ah, estàs en Barcelona? Doncs pues vente a manifestar-te, que nos falta gente.
2: Aquí, no hi ha ningú.
1: Estan aquí, estan aquí. Bueno, mira, aquí hi ha un senyor amb l'estelada. Estic aquí intentant portar gent, eh?
3: Sí, però escolta, has de parlar català.
1: Bueno, però si venen de l'Equador.
3: No t'entenen igual.
1: Tu, però vosaltres sou de l'Equador, d'on veniu?
4: De Guayaquil.
1: Vale, però esteu de vacances?
4: Sí, vacaciones.
1: Ah, vacaciones, estan de vacaciones.
3: Ah, vale.
1: Clar. Què passa que el nòvio és d'aquí?
3: Tota la raó.
1: Clar. Tu què tal? Et veig aquí a primera fila a tope ja, eh?
3: A primera fila. I gent des de Lleida.
1: Des de Lleida, molt bé. Que no us han fotut mani allà i heu de venir a Barcelona, eh?
3: També la fem allà.
1: Ah, també la feu?
3: Però aquí és més renombrada, es veu més a la tele.
1: Ah, tu t'agrada més, no?
3: Se veu més a la tele, home.
1: Tu vols xupar càmera, eh?
3: Oh, tant.
1: És que la senyora està a primeríssima fila, eh? Sí. Per què no crides alguna cosa? Cridem alguna cosa, una mica d'independència?
3: No, és que la cara no.
1: Encara no, estàs guardant força.
3: Hi ha poca afluència.
1: Hi ha poca afluència.
3: Quan estiguin tots aquí, llavors.
1: Vale, molt bé. Molt bé el cello de moment, eh?
3: Sí.
1: Jo estic emocionat, eh?
3: Home, molt bé. És de fondo, però bé.
1: De fondo. Molt bé. Bueno, senyora, visca Lleida, eh? Adéu. Sí que és veritat que hi ha bastant turista. Mira, aquí hi ha un altre que està... A veure aquí. Ui, hola. Mira, hola, què tal? Tot bé? Estàs de... Què fots per aquí? Què fas per aquí? What are you doing here?
5: Ai.
1: Hola. Ah, hola. Parles català, castellà?
5: No, castellà.
1: Ah, molt bé. D'on ets?
5: De la Ciudad de México.
1: Ah, chulísimo México, eh? Molt bé.
6: Tots són aquí.
1: De vacances? De vacaciones?
5: No, vivo aquí.
1: Ah, vius aquí? Pues el català l'entens, no?
5: Claro.
1: Ah, molt bé. Que has vingut a fer la independència?
5: Me encanta.
1: El què?
5: Me encanta todo, que Cataluña sea independiente.
6: ¡Vale, bravo! ¡Viva México! ¡Viva México!
1: ¡Viva México, carajo! ¡Hombre! Claro, vosaltres ja us veu independitzar, vull dir que, clar...
6: Claro.
1: Algun consell que ens puguis donar com a país...
6: Consejos d'independència.
7: Que Catalunya no és independent, eh? A veure aquesta senyora si li queda...
1: No, clar, bueno. Quin consell dones perquè puguem independitzar-nos com México?
6: Com ho van fer ells?
5: Ahí no te...
1: ¿Que cómo podemos hacer para independizarnos? ¿Algún consejo? Que vosotros ya sois independientes.
5: Pues eso tendréis que luchar, ¿eh? Y tener buenos... gente, buenos políticos, ¿sabes?
1: Ah, vale, pues estamos jodidos, ¿eh?
6: Los ríos.
5: La verdad. Yo veo con este gobierno, con el que está ahorita, estamos... Fatal.
6: Ja ho sabem. Ho
1: veus malament, ¿eh?
7: Amb quin govern creu ella que seria millor?
1: Amb quin govern, con qué gobierno creus tú que aniria millor la cosa?
6: Los ríos.
5: Pues yo creo que con Cataluña, ¿no? Con el... con Junts.
1: Ah, con Junts, ¿eh?
5: Sí.
6: Muy bien.
1: Tu vols que torni Puigdemont, eh?
5: Sí.
6: Molt bé.
1: Vols enviar-li un besito a Puigdemont, que segurament
6: esto
1: escolta
6: es
1: la ràdio? Envia-li un missatge a Puigdemont.
5: Puigdemont, regressa a Catalunya, te esperamos.
1: Ole, gràcies, senyora, eh? Adéu. Ah, mira, hola! Què passa?
8: Jo us escolto cada dia.
1: Cada dia. Ah, molt bé, que vens aquí a tope, no?
8: Sí, total.
1: Ah, bé, ens estàs escoltant ara en directe?
8: Sí. Bueno, però no pensava que estàveu vosaltres currant.
1: Com?
8: No pensava que estàveu currant.
1: Però això no t'agrada que estiguem treballant?
8: Sí, però avui no pensava que estàveu currant.
1: Ah, però sí, nosaltres estem explotats.
8: De l'altre cantó.
1: El què?
8: Estic escoltant a l'altre cantó.
1: Ah, estàs escoltant Catalunya Ràdio?
8: Però ja està, ja...
1: Ah, vale, treu-te els auriculars! Treu-te els auriculars, home!
8: No us esperava, quina il·lusió, m'ha fet il·lusió.
1: Ah, doncs ara estem en directe, vols saludar el Clapés? Et passo el Clapés, va!
8: El Clapés el tens, hola, Toni.
7: Hola, què tal, com estem?
8: Bé, home, bé, aquí, doncs, com diu algú, de jaleo.
7: De jaleo, aquí Vicenç Martí...
9: Què fots escoltant
6: nosaltres?
7: Sí,
6: què
8: fa? Bueno, perquè jo tinc la cama als dos cantons de la Diagonal.
7: Ah, molt bé.
6: Una cama a cada banda.
8: Bueno, clar, jo soc fan de vosaltres, d'uns programes de vosaltres, però també de l'altre cantó.
7: Clar, no, molt bé, està bé, escolta.
8: Hi ha d'haver diversitat a la ràdio, no us podem quedar amb tot un cantó, s'ha d'escoltar tot arreu per tenir opinió.
7: Sí.
8: No, que malament i malament, han d'allà.
7: No, ha d'estar... La cosa ha d'estar...
9: Que són uns nyordos aquells que són socialistes?
8: Que no són uns nyordos, collons!
9: Sí, són. Qui mana? Estan entotxicats. És la ràdio PSC.
8: Estem fatal.
9: Home!
8: Vale, d'acord, molt
7: bueno,
8: bé.
7: Bueno, gràcies, una abraçada.
8: I ara, vosaltres.
7: Adéu. Penja. Escolta, a tot això...
1: Que vagi bé, eh?
9: Penja.
7: A on tenim el Marc Bala?
10: Bala? Hola, em sentiu bé?
11: Hola.
10: Hola, guapos. Jo em trobo a l'altra banda de plaça Catalunya. Ara mateix crec que hi ha... No sóc matemàtic, però crec que hi ha tants coloms com manifestants de moment.
11: Calla,
10: potser van guanyant els coloms. Hola, senyora, he vist que estava donant de menjar els coloms.
12: Sí, bueno, perquè al nen li agraden.
10: Ah, li has donat de menjar o què?
12: Està prohibit, això, va, digue-li.
11: Està prohibit.
10: Sí, feu una mica com a Espanya, no? Alimenteu amb molles, només, no?
12: Clar, una mica d'arròs i brou.
11: Està prohibit.
10: No ens alimenten les molles, no?
12: No ens alimenten les molles.
10: Bueno, està prohibit, que ho sàpiga, eh?
12: El que donaven ja els coloms.
10: Sí, ara li demanaré el DNI i portarem la multa, eh?
12: Sabeu que els coloms els fèiem servir de missatgers abans?
10: Sí.
12: I després
10: sí.
12: Els vam deixar sense feina i ara viuen al carrer.
10: Ara m'han fet llàstima.
12: No. Clar.
7: La Colau...
12: Home, has de pensar que la Bíblia, Déu era un colom, eh?
10: Com? Ara... Déu, aviam, explica-ho millor, això. Sí, aquí, estem alimentant a Déu?
12: L'Esperit Sant qui era? Era un colom blanc que deixa embarassada
10: sí.
12: Maria?
10: Sí, és veritat.
0: No deixa embarassada ningú.
12: Era dels animals que nosaltres teníem com més ben posats, no? Eren fins i tot surt de la Bíblia. Eren els nostres primers domesticats, els que ens emportaven les cartes.
10: Jo veig ara, que ens poden deixar embarassats, aquests, eh?
12: I ara els deixem aquí, eh? Ara els deixem aquí i ens fan fàstic. I diem que són rates.
10: Jo no he dit això, eh?
12: Ah, ho diu molta gent, eh?
10: És defensora dels coloms, eh?
12: No, és que em fan pen... O sigui, em sap greu que els haguem posat a aquesta categoria. Ja. Arriba, al final és un ocell.
9: Pobrets.
10: Sí, i què, Catalunya? Què hem de fer en Catalunya?
12: Què hem de fer en Catalunya? Bona pregunta. No serem mai una nació, no? Estem aquí picant pedra, però no ho aconseguirem.
10: No, bueno, que vagi una manifestació... Que jo, hi ha molta gent... Ui, es va tallar... Això pot ser?
12: Sí, s'està tallant
10: una mica. Sí. Ah, aviam, és que ja es va perdre la connexió. Mira, aquí hi ha molta gent jove, he de dir, en aquesta part de la plaça Catalunya.
7: Espera, Marc, permeta'm, mentre busquem un lloc que s'escolti una mica millor, parlant de coloms, quan vàrem fer el programa especial de MotoGP, Marc Serra ens va presentar a un ucraïnès que defensava els coloms.
8: Totalment.
7: I que fins i tot tenia cançons dedicades als coloms.
8: Sí, i n'havia tingut a casa. I...
7: Com es deia aquell home en qüestió?
8: Era un nom complicat, això, eh? Sí, jo no me'n recordo.
7: Bueno, però i que defensava els coloms, el que deia aquesta dona, defensava els coloms,
8: que estaven molt maltractats a Barcelona.
7: Vital misèria, m'apunten que es deia.
8: Exacte. I que en tenia a casa i que defensava que també els podies tenir com a mascota. No cal que estiguin a Plaça Catalunya.
2: I va fer una cançó preciosa.
8: Home, i tant.
7: Sí, senyor, defensant, una cançó defensant els coloms.
2: Sí,
7: doncs, a veure si amb el Bala...
10: Sí, no, ja tenim cobertura o què?
7: Sí, ara ja està. A vegades és que segons on et poses, saps? Talla, ja està, perfecte.
10: Això és culpa d'Espanya.
7: Sempre.
10: És culpa d'Espanya. D'on veniu vosaltres?
11: De Mataró.
10: Ei, ja teniu càntics o què per avui la diada?
11: Sí, tant.
10: Quins càntics heu preparat?
13: Els de sempre. Independència.
9: Molt bé.
10: Te l'has currat, eh?
9: Sí.
10: Hòstia, has estat rumiant, eh?
13: Estic pensant molt, però al final he trobat, sí.
11: Quin? Els Segadors.
10: Cantem-lo, no?
11: Vinga.
10: Vinga, va, tots junts.
14: Puta Espanya i puta PSC.
10: Què has dit?
14: Puta Espanya.
9: No, això corta, eh? Corta ja, corta que vaya entre...
15: Gabriel!
9: Ja està bé, hombre.
15: Morena de les...
10: Però això no són els Segadors,
9: no,
10: eh?
9: Corta.
13: No, són Virolai.
10: Ah, Virolai, vinga, endavant.
15: Montserrat a ser...
10: Quants anys teniu vosaltres?
11: 17.
10: Menors, eh?
11: Sí.
10: I aquí a top amb la independència.
13: Com cada any, des de petits, Sonim.
9: Molt bé.
11: Sí, petit.
10: No teniu un tipus de música... Digues?
11: Formar un grup, Catalans Blindats, per anar cada diada, tots junts, Catalans Blindats TV, també dit. Hi ha molts integrants, som bastants de Mataró, un d'ells, la Mà, és el més famós de tot Mataró, el coneix molta gent, i venim cada diada aquí... I ho donem tot.
10: Gent jove i molt alegre. Escolta, molt alegre. Algun tipus de música més moderna, no?
11: Sí. Jo faig hip-hop.
10: Tu fas hip-hop?
11: En anglès i en català.
10: Ah, doncs una mica de hip-hop en català, com et dius? Nom artístic?
11: Sí, em dic Nanuc.
10: Nanuc.
11: N-A-N-U-C.
10: Vinga, un moment. Fem que rapeixi una mica o què?
16: Vinga, tete. Vinga, eres Saura.
15: Nanuc.
11: Diran que visc a Espanya, però jo visc a Catalunya. Fa molt de temps que lluita, però mai s'independitza. Això és un altre tema que també s'ha de recordar. El que passa i ha passat sempre s'haurà...
10: Molt mal.
16: Fuerte, que se la corta bé. Laura.
10: Que se li ha anat la lletra. Molt bé, vinga,
11: va. Diran que visc a Espanya, però jo visc a Catalunya. Fa molt de temps que lluita, però mai s'independitza. Això és un altre tema que també s'ha de recordar. El que passa i ha passat sempre s'haurà... De recordar.
16: Yeah! Que guapo! Oh, que rima.
10: Home, molt bé, no? Aquest rapero.
7: Molt bé.
10: Algun més d'aquí té algun talent ocult?
14: Jo no sé.
10: Ah, no. Ja teniu prou amb aprovar el que heu d'estudiar, eh?
14: Sí,
10: què tal la tornada a l'escola? Bé, eh?
17: Bueno, tu...
10: Ja feu cara de fumar, eh?
17: Tu sempre has dut. No.
10: Feu cara de fumar, eh?
17: Això mai.
10: Molt bé. Bueno, doncs... Pues,
7: gràcies, Bala.
10: Aquest és l'ambient, eh?
7: Que guapo. Gràcies, Marc, gran testimoni.
10: Perdona,
7: perquè era música i de música tenim un expert en la matèria, com és el Josep Montero,
18: passa,
7: el cantant d'Oques Grasses.
18: Com esteu, tios?
7: Què t'ha semblat aquesta cançó que ens estava, aquest rap que estaven improvisant aquests...
0: No sé si era més trist.
7: Aquests xicots que estan a la plaça Catalunya.
0: Mira, tio, no sé si era més trist el nanuc o la poca gent que hi ha, tio. Vull dir, molt trist aquest, el nanuc, eh? Vull dir, no arribava res, tio. No hi arribava res i, tio, i amb quatre que eren no ompliran res, tio. Tots els que eren allà, tio, no ompliran ni l'estadi olímpic. Si és que no tenen ni puta idea aquesta gent de muntar coses, mobilitzar la penya, tio.
18: Va muntar com el cul, tio, sí o què? Està muntat com el cul, això!
0: Vull dir, si volen que vagi molta penya a les manis, el que haurien de carregar és dir que és l'última diada, tio. Clar, tio.
7: Què diu?
0: Que han de dir que és l'última diada, tio, això mai falla. La pesta és el que et dic sempre.
7: Sí, és que...
0: És el que fem nosaltres i funciona, tio.
7: Sí, sí, és el teu discurs.
18: Voleu que sigui l'última diada, sí o què? Voleu que sigui l'últim dia de Catalunya, sí o què? Voleu que ens distingim com a poble avui, sí o què?
0: Ara veuràs, tio. Ara tothom anirà cap allà. Com està?

0: Bé, a les 5, permetem, avui a les 5 farem una ruta, una ronda novament per diferents punts de Catalunya amb el permís de Josep Montero, però abans també ens acompanya des de la Conselleria d'Interior la consellera Núria Parlon. Senyora Parlon, bona tarda.
1: Bona tarda, consellera Parlon.
2: Bona tarda, consellera.
0: Suposo tot sota control perquè tinguem una diada, una tarda, un vespre de diada tranquil·la.
1: Sí, efectivament, volia demanar de posar precaució a la població perquè tocarà estar doncs, molt pendents, no?, de com avança la jornada si detectem pues, amenaces com pertorbacions en els models meteorològics o un excés d'estelades que fomentin l'enfrontament, doncs haurem d'enviar un S-alert per dissoldre la manifestació i poder avisar i evitar una catàstrofe humanitària. I doncs això és allò, doncs toca estar molt pendents, no?, i això és...
0: No he acabat d'entendre el que ens ha vingut a dir.
1: Que
0: enviarà un S-alert. No sé, quan enviarà l'S-alert?
1: Doncs ara enviaré un S-alert, enviant que enviaré un S-alert i rebre l'S-alert ara.
0: Però quina falera enviant S-alerts, no?
1: Però que hem d'estar pendents, perquè si no, doncs després...
2: Mira, ja està aquí.
0: L'S-alert és que s'acosta a les 17:14. Aquest és l'S-alert.
3: Ara que parlàvem amb la consellera d'Interior, Toni, comentar-te un apunt, que és que han quedat en llibertat els 3 detinguts ahir durant els aldarulls que hi va haver al Fossar de les Moreres previs, doncs...
1: Doncs ara ho envio, ara faig l'S-alert avisant d'això també.
2: És que no van fer res.
1: Ara. L'esteu rebent, no?
0: Sí. Bé, deixa'm a tornar amb els taloners. Novament, Guillem Estadella, Marc Bala, ens acostem a les 5. Podríem dir que cada cop hi ha més ambient a la plaça Catalunya?
4: Aquí molt més xulo ara mateix, perquè sembla que la gent està arribant a última hora. Vaig a preguntar per aquí, aviam.
5: Mira, tinc aquí un senyor. Hola, què passa? Que estàs aquí a tope, eh? No. Ets independentista?
6: Hay que estar disfrutando, ¿no?
5: Disfrutando. Ah, no.
6: Disfrutando del día de hoy, pasarla bien.
5: ¿Tú saps ben bé què estàs fent?
6: Sí, esta es la fecha del Día de Cataluña, ¿no?
5: Sí, bé.
6: Sí, 11 de septiembre.
5: Ara, la diada, eh?
6: Sí, la diada, claro.
5: ¿Saps alguna cosa en català o no?
6: Yo veía el Cracovia cuando estaba...
5: ¿Qué dius?
2: Hostia, sí, claro, veía el Cracovia.
6: Bessel, bona nit, benvinguda al Cracovia. En el programa d'avui...
5: Hòstia!
0: Ah, veieu?
5: Però tu d'on ets?
6: Jo soy mexicano.
5: De Mèxic, eh? Vius a Mèxic o Catalunya?
6: No, vivo en México.
5: I vas aprendre català gràcies a Cracovia?
6: Ah, pues lo hice un poco, eh? Porque hace tiempo que ya no lo pasan.
5: I sabries imitar algun personatge? Aquí sabries imitar?
6: No. Yo creo que el que más me daba risa era un poco Cristiano, pero era más a modo de... Tú sabes cómo le imitaban el bicho, no sé.
5: A ver, fes del bicho.
6: No, dice, tienen envidia de mí porque soy rico, soy guapo, no sé qué decía, ¿no?
5: Muy bien. Y te falta el su.
6: El su, sí, pero no, yo soy del Barça, ¿eh?
5: Vale, vamos.
6: Recuerdo ese programa del Cracovia, el Pedredol, que también lo traían ahí Josep Pedredol un poco de bajada.
5: Ah, imita al Pedredol, foli.
6: No, decía, ¿cuál era la frase del Pedredol? Pínchame, becarios no, dice, becarios no.
5: Hòstia, boníssim. Home, jo crec que tu saps l'himne de Catalunya, els Segadors, o l'himne del Barça?
6: Bueno, yo voy a estar por allá viendo al Barcelona la próxima semana, el miércoles. Sí.
5: Pues canta l'himne del Barça ara mateix, en directe per tot Catalunya.
6: Tot el camp! Ya me pusiste de nervios, pero bueno.
5: Pero molt bé.
6: Hay que pasarla bien, disfrutar. Te veo por allá que estás reportando todo excelente. Entonces espero haya sido una buena entrevista.
5: No, molt bé. Home, jo crec que hauries d'acabar amb un visca Catalunya ben fort perquè et senti tothom. Vinga, fot-li.
6: Dale, visca Catalunya!
5: Gràcies! A veure si ens haurem d'anar a Mèxic tots i totes, eh?
4: Guillem, t'he de dir que no tothom està tan despert, eh? Hi ha un senyor aquí fent la migdiada, eh?
5: Els
4: taloners saps que despertem a la gent per la migdiada. Espera, hi ha un senyor aquí a la gespa. Hola, a veure, perdoni, que estava dormint vostè.
7: No es pot dormir.
4: No. Va, t'ho preparar perquè està dormint damunt de l'estelada, eh?
7: Ja, ho dic per no atacar-me, eh? Vull dir, però, bueno, l'estelada la porto dintre.
4: Molt bé. Hosti, portava molta estona dormint aquí o què?
7: No, ara acabo de dia dormint, acabo d'estirar ara. Fa 5 minuts.
4: Molt bé, li he tocat una mica la pera, eh?
7: No. Estic esperant que arribin les dues manis.
4: Les què?
7: Les dues manis.
1: Manis.
7: Tenen les dues... No ho sabem,
4: sí,
7: manis.
4: Sí.
7: No?
4: Tenen dues... És que entès manis.
7: Manis.
4: Sí, molt bé. És que jo també dormiria aquí amb vostè, eh?
7: Ah, doncs mira, posa't aquí, eh?
4: Ah, m'hi poso, eh?
7: Home, sí.
4: Espera, que hi ha lloc a l'estelada, un moment, que em poso amb aquest senyor. Però jo el volia despertar perquè estic una mica despert a les 17:14, eh?
7: Déu-n'hi-do.
4: Sap quina hora és ara o no?
7: Encara falta una mica per les 17:14.
4: Bueno, però que no li agafi dormint.
7: No, en aquesta música no dormo.
4: Molt bé, doncs que vagi bé. Vale. No, no vull molestar, eh?
0: Bé, mentre...
4: Estava dormint aquest senyor, eh? Confirmo, confirmo.
0: Gràcies, Marc, gràcies, Guillem. Ara hi tornarem. Abans, però, teníem una qüestió que hem posat sobre la taula a l'inici del programa, una mena de moviment. Quines vibracions que heu notat, sí, a l'edifici...
5: I tant.
0: ...de RAC1. Penseu que tindrem declaracions d'aquí uns moments, perquè ho hem anat a preguntar amb un especialista en la matèria, que no té res més a fer, que...
5: Bueno, s'ha d'aclarir això, eh?
0: Home. Sí, no.
3: Això ja ho
0: tenim,
3: jo,
0: ho tenim aclarit. No sé per quin dels 74 chats del programa se m'ha explicat que tindríem un especialista, però ara mateix no ho trobo. Bé, el que sí que tenim és una reflexió d'un oient,
3: un missatge d'un
0: oient, al voltant d'aquest possible moviment sísmic.
3: Sí, perquè és el Bruno, que ens diu: per molt que avui no treballin a les obres del carrer de sota, poden haver-hi esfondraments. Que no us passi com els del Putxet. Agafeu tot avui i aviseu que algú vingui a mirar-s'ho urgentment. I diu, a continuació, la Marta Cailà té raó.
5: És la part que més li ha agradat del missatge, sens dubte, a la Marta.
4: T'hi has fixat que...
0: Tenim una explicació pel que fa al terratrèmol que tot seguit ens l'apunta la Mònica Folquet.
3: Doncs mira, és una resposta que ens fa el geòleg Llorenç Planagumà.
8: Molt bé.
3: Que diu, m'ho he mirat i avui el terratrèmol més proper és a Zuriza, al Pirineu, entre Aragó i Navarra.
0: Atenció, eh? I l'heu notat aquí, a la plaça Francesc Macià.
5: No, potser és el carrer Aragó, ha dit.
0: No, escolteu on ha estat.
3: És d'escala petita, 1,8. Si hagués d'apostar per la causa, potser seria el perllongament del túnel de l'L8 de Ferrocarrils.
0: Veus?
3: Veus? Que es fa just al costat de l'edifici.
0: Sí, però si la tuneladora encara no... Crec que no ha arribat.
4: Però hi ha moviments de terres.
3: Però què m'has dit a mi?
0: Que avui no
3: quan
0: hi ha obres.
3: Quan jo t'he portat la contrària, m'has tractat aquí de...
0: No, perquè, perdona, jo he passat per les obres i no hi ha ni un operari, avui,
3: però
0: no hi ha ningú.
3: Però mira què t'està dient l'expert. El que és evident és que
0: però
3: alguna cosa ha
0: passat. Però aquesta tuneladora per on... crec que no està a la nostra estrada.
4: Ja hi ha el forat fet.
0: No, però el forat és de l'estació, que jo ho he parlat amb un enginyer d'obres que esmorza cada matí aquí, i hem estat parlant abastament. I quan li vaig preguntar...
4: Bueno, però aquí hi ha una entrada a l'estació, o no hi ha estació aquí?
8: Està fet arcalaix,
0: ara li vaig dir una cosa. O sigui, avui puc acabar disparant-lo. Perquè jo acabo de dir, hi ha el forat fet de l'estació que hi haurà aquí a plaça Francesc Macià.
4: Per tant, hi haurà una estació.
3: Senyor Marcel.
0: Hòstia, de veritat.
5: Són els nervis de la diada.
0: Que estic per anar a buscar l'escopeta de balins, eh?
4: És que no ho expliques bé.
3: Ara sobre Toni, la Mònica Usart també ha revisat les dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i diu que avui no els consta res.
5: Però és igual, però moviment hi ha hagut.
3: Zona
5: és
3: que,
5: és que és igual,
3: a veure,
5: són
3: si
5: diversos.
3: Som 3 o 4 clar, més, som 1, 2, 3, 4, 5 persones que hem notat aquestes
5: que
3: vibracions.
5: Eh?
0: A lo millor teniu allò que se'n diu
3: el mal de
0: cames. Allò,
3: no.
0: Cames
5: no,
0: inquietes.
5: No, ja ho he dit jo, que
3: no.
5: Cames inquietes.
3: Prometo, i a més hem comentat, quan vingui el Toni, el que passa que després ens hem oblidat.
0: Sí, jo no he notat.
3: Li hem de dir, perquè tu ets bastant sensible a aquestes coses.
0: Sí, però jo no he notat, No he notat res. Digues.
3: Era aviat.
0: Ara, vosaltres sí, aquí apunteu. Ara hauríem de saber si... Que aquesta és una altra feina que pot fer, que no té res més a fer l'Anabel Luna, saps? De dedicar-se a les vostres dèries. Sí. Home, clar, perquè
5: no, però potser estem
0: fent el ridícul. De moment sismològic no n'hi ha hagut.
5: Potser
0: ara hauria de trucar
5: veïns.
0: A l'Anabel a preguntar
3: a
0: si la tuneladora està en marxa i està a lo loco.
3: Ah!
0: Però si la tuneladora està a plaça Espanya, que crec que ni l'estan muntant ni s'ha mogut, no ha començat a perforar.
3: Que pregunti l'Anabel.
8: Bócalo en el chat GPT.
3: Perquè aquí...
0: Sí, va, si ara tots aneu al chat GPT, que ho sap tot.
8: Bócalo.
0: Va, que són les 5 i 6. Oi que tenim publicitat a Lujas? Vale, fem una pausa per la publicitat.
4: Sí, per favor.
0: Per què, per favor? A veure, que li vagi bé.
4: Perquè és el vàter.
3: Ha d'anar al vàter, vostè ho ha de dir, això.
0: Miri, li vaig dir una cosa, vingui en panyals, eh? A més, ha vingut acompanyada de la d'aquesta,
4: sí,
0: la Dulce Maria.
9: Ai, ja, mi amor, estàs
4: culicado. Veus, tu fixa't. Perdona, Dulce.
9: Este señor se culicado.
3: Hombre, però Dulce Maria, no li diguis això.
4: Dulce de leche, escúchame, Dulce de leche, que dius que...
0: Però, escolti, perdoni un moment. Però això que està dient és cert?
4: Què diu?
9: Que està culicado.
3: Oh, per favor.
9: Se culicado encima.
8: No, no.
9: Yo lo tuve que limpiar esta mañana.
8: No, esto yo no me acuerdo.
10: Pero que María no ho expliquis, això.
0: Sí, és que esto no...
9: Ay, está abierto el micro.
0: Pues sí, sí, sí.
10: En tot cas, canviem... Canviem la cadira i ja està.
8: Fixa't que tots els sud-americans són aquí. No hi ha ningú. Només queda el Milei allà.
0: Sí, però clar, la sort que té que la Dulce María està aquí per fer...
9: Me da cobijo y me da calor.
0: No, però dic per ajudar-lo vostè i a tants d'altres, si no, no sé què faria.
8: Claro, exacto, sí, sí.
9: Eso, ¿quién le limpiaría el culecito?
0: Bueno, va, ara tornem.
11: RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Únic s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeco.es.
16: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
17: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: RAC 1.
19: A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
20: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
21: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
22: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
23: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
19: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
23: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
11: RAC 1. Tots som un milió. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
0: Són les 5 i 10 minuts, d'aquí 4 minuts comença el recorregut de les 3 columnes, les dues de Barcelona i la de Girona. Primer de tot ens n'anem a Amposta, on ja fa estona que s'hi camina, Esteve Giral.
24: Doncs sí, fa estona que s'hi camina i de fet acaben de confluir les dues columnes, la del present i la del futur, i ara mateix en aquest moment, just en aquest moment, arriben al punt de l'entrada del pont penjant d'Amposta, per tant, un dels moments culminants d'aquesta manifestació. Déu-n'hi-do l'arribada de gent que ha acabat arribant. Jo calculo que ara vora un parell de milers llargs de persones, segurament potser alguns més. Ratifiquem aquelles sensacions inicials, s'han anat afegint molta gent i fa goig, fa patxoca, perquè ara mateix el mar d'estelades davant del riu Ebre, tocar del riu Ebre, a tocar també d'aquest pont penjant, la imatge és bonica, un dia esplèndid aquí a Amposta i un dia pràcticament d'estiu. Per cert, Toni, que s'ha acostat el típic manifestant que m'ha preguntat allò de el Toni avui fa festa. Ja li he comunicat que el Toni avui no fa festa, sinó que el Toni avui treballa i està aquí al peu del canó.
0: Molt bé, doncs això vol dir que no escolta RAC1, sinó que estava fent com un altre oient que estava escoltant, cosa que em sembla molt bé, Catalunya Ràdio. M'agrada també aquesta, en fi, aquest control que sembla...
24: Aquesta preocupació,
0: d'aquest anunci que fem cada matí de... Com es diu aquella empresa? Time... Sí, una empresa que cada dia s'anuncia. No, TimeNet, que et controla l'entrada de...
1: El control horari.
0: El control horari. Hi ha oients que em fan el control horari, eh? Mm? Tant a mi controlar... Sí. Sí.
3: Però mira que és fàcil, eh? És posar la ràdio
0: sí,
3: i sabran...
0: Això vol dir que avui, no l'ha posat.
2: No, era oient, però avui no havia sintonitzat i tenia aquest neguit, el neguit de si feies o no pots.
0: Sí, bueno, esclar, és que avui, amb aquesta diada de festa, el que deia, hi ha molta gent que s'ha agafat de dia festiu complet i no està a cap de les manifestacions. Gràcies, Esteve, ara tornem, anem a la columna present, a la capçalera de la manifestació. Ara mateix l'estem veient a través del canal 24 Hores. Cesc Giró, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, capçalera ja formada, tota a punt, amb la gent cridant independència. Davant de tot hi ha els motards que obriran camí d'aquesta capçalera present, la capçalera que hi ha, on hi ha els presidents de les entitats convocants, l'Assemblea Nacional, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell per la República, la Intersindical i el Siemen, també a darrere. Hi ha tots alguns dels expresidents de l'Assemblea Nacional Catalana que aquesta setmana també s'han fet una fotografia conjunta per demanar la mobilització de cara a aquesta diada. De fons, hem sentit fa uns moments crits d'independència i aquí pràcticament podríem dir que un petit compte enrere perquè queda menys d'un minut perquè aquesta capçalera comenci a caminar. Una capçalera que seguirà per la Gran Via fins a arribar a plaça Catalunya. Fa uns moments de l'ANC ens demanàvem si podíem fer també una crida a que els manifestants s'incorporin al carril central d'aquesta Gran Via perquè els cossos de seguretat els hi han demanat que els laterals havien de ser carrils d'emergència. Per tant, demanen que tothom que s'estigui manifestant i que tingui la ràdio posada doncs també s'incorpori aquest carril central. Queden poc menys d'un minut, uns pocs segons perquè comenci a caminar. Aquí ja es nota aquesta remor abans doncs, de que els agents que s'encarreguen de... Sentiu de fons crits d'independència, sí. No? Que s'encarreguen de donar el tret de sortida d'aquesta manifestació, indiquin a la capçalera que ja pot començar a caminar. De fet, estan mirant el telèfon, els donen l'ordre i, per tant, comença ja a caminar aquesta manifestació amb crits d'independència. Se senten els clàxons també d'aquests motards que obren pas i la manifestació doncs ja avança cap a plaça Catalunya.
5: Un èxit.
0: 17:14 comença aquesta columna.
5: Independència!
0: A veure si em permeten...
5: Independència!
0: Dic, anem a conèixer si la segona columna... És que es fa difícil.
2: El futur.
0: També ha començat a caminar Alba Carnicer.
6: Sí, ara mateix, fa només uns segons, la columna Futur ja s'enfia via Laietana amunt, passarà per la ronda de Sant Pere i acabarà a la plaça de Catalunya. Al capdavant hi ha els tractors que van obrint pas. De fet, no serà gens fàcil perquè està la via Laietana completament col·lapsada. De fet, ara mateix estem parats perquè no es pot avançar. De fet, des de l'organització, també, com deia el Cesc abans, fan una crida que tothom es col·loqui a darrere de la pancarta perquè realment no es pot passar.
5: Què us he dit? A tope!
0: Això és una
6: al capdavant... Digues, Toni.
0: No, anava a dir que és una qüestió que...
5: Independència! Independència! Recunyorda! Independència!
0: Dic que això de les pancartes s'hauria d'organitzar d'una altra manera perquè sempre passa el mateix, sí, com diu el senyor Virgili. Sí, la gent es posa davant de la capçalera.
7: No pot avançar.
0: No, clar, ara tenim el que ens deia... Per tant, Alba Carnicer, no podeu avançar.
6: Ara estem avançant molt a poc, i de fet, Toni, ja des de l'organització, i em sorprèn perquè encara és molt aviat, però ja tenim xifres, des de l'organització diuen que en aquesta columna hi ha, atenció, 80.000 persones.
5: Més, 800.000, s'han equivocat el número.
6: Sí que és cert que la Guàrdia Urbana ho rebaixa a 3.000, però bé...
5: De qui mana la Guàrdia Urbana? Socialistes?
7: 3.000, amb la Gran Via plena...
0: Però un moment, el que em sorprèn és que no hem començat ni la manifestació de l'11 de setembre, que està començant ara, i ja estem donant dades per part tant de l'organització com per part de la Guàrdia Urbana.
5: Només una columna,
0: I atenció a la diferència, de 80.000 a 3.000.
25: No.
3: Alba, la columna present, hem vist a la capçalera que hi anaven els representants de totes les entitats convocats. A la columna Futur, qui hi ha a la capçalera?
6: Sí, aquí a la capçalera hi ha els membres de les assemblees territorials del Barcelones de l'ANC i diversos col·lectius o entitats de la societat civil. Podem veure bombers, 200, la pagesia amb els tractors, molts joves CDRs també, és a dir, no hi ha els representants de les entitats convocants com a tal, sinó que hi ha doncs, això, les assemblees territorials i la societat civil.
0: Ara mateix també a la capçalera de la manifestació, Oriol Junqueras, que el podem sentir.
4: Vivienda digna i transporte digno para todos.
5: En castellano? Però què és això?
0: Va, perquè li estan preguntant diferents mitjans a la capçalera i li estan traslladant les preguntes i en aquest cas si li fan la pregunta en castellà...
7: Que pongan les letres, que pongan les letres!
8: Assistia a aquesta.
0: Eh?
7: Que pongan les letres!
0: Bé, dit això, ens n'anem a Plaça Catalunya. Allà hi tenim l'Adrià Santa Susana, que suposo ja... podríem dir que està...
5: col·lapsat de gent.
0: Amb molta més gent, o no? Per les imatges,
5: a tope.
0: No massa.
9: A veure, hi ha gent, però aquí hi ha bastants llocs buits. Suposo que la majoria de gent, doncs, aquest any sí que ha fet més cas d'anar a les diferents columnes. Aquí hi ha gent que s'està esperant, però la plaça no està plena. Sí que hi ha, doncs, tota una part que està acordonada perquè està buida, perquè puguin arribar i confluir les dues columnes. Però, vaja, Plaça Catalunya ara mateix no seria el lloc on hi ha més gent de totes les... dels punts on hi ha manifestació ara mateix. Aquí, què és el que tenim? Doncs tenim, de moment, proves de so. Hi ha hagut la presentadora de l'acte, que és la directora de la llibreria Ona, Iolanda Bataller, qui farà doncs, de mestra de cerimònies, i també tenim doncs, aquests 150 cantaires que van ser expulsats de la Sagrada Família, que acompanyats d'una violoncel·lista doncs, han fet les seves proves de so ara cantant el Virolai. Només per dir una cosa, el que deia ara mateix... Mira, ara estem escoltant...
5: Calleu, calleu!
9: El cant de la senyera.
5: Oh, calleu!

0: Amb el seu permís, ens demana pas el Cesc Giró perquè hi ha problemes amb la capçalera pel que fa a avançar la capçalera. Cesc.
1: Totalment, perquè hem topat amb un tap considerable de gent a la plaça Universitat que no deixa avançar la capçalera, i ara aquí al costat tenim els tècnics de l'Assemblea Nacional Catalana que estan estudiant què fer, cap on redirigir aquesta capçalera, perquè ara mateix per Gran Via a l'alçada de la plaça Universitat no es pot passar. Estan fent una feina ingent tots els voluntaris d'intentar de fer una mena de cremallera perquè la capçalera pugui passar, que la gent es vagi obrint a banda i banda per deixar passar aquesta capçalera principal que ha d'arribar fins a plaça Catalunya. Però de fet és que estan considerant fins i tot desviar la capçalera si no s'acaba obrint aquest tap.
0: Doncs deixa'm preguntar a la Violeta Martos, que la tenim alçada amb una terrassa d'un hotel. Violeta, a veure, explica'ns què es veu des de l'alçada.
2: És un èxit.
3: Des d'aquí us puc assegurar el que explicava ara el Cesc, que és a dir, veiem moltíssima gent, però és veritat que veiem la Gran Via ocupada, però la columna no camina. Veiem com també cada vegada s'hi afegeix més gent, sentim els crits, veiem molt de lluny com avança aquesta columna, que ja estaria a punt d'entrar a plaça Universitat, però veiem que no camina. Els Mossos estan intentant obrir el trànsit, van amb dos cotxes davant, però des d'aquí també, en general, podem veure a banda d'aquest tap que comentava el Cesc, doncs els manifestants, persones de totes les edats, des que som aquí doncs hem vist el que també han explicat els altres companys, passejar molts grups de nois, noies, adolescents, també gent gran que estan aprofitant per asseure's als bancs d'aquí de plaça Universitat, que normalment els utilitzen gent que va en patinet per fer acrobàcies, i pel que fa als manifestants, doncs centenars d'estelades, senyeres també l'estelada negra. El que ara molta gent s'està agrupant als laterals de la Gran Via per esperar perquè aquesta llengua, no?, doncs aquesta gran columna del present, doncs pugui caminar, i mentrestant doncs esperen per poder afegir-se.
0: A veure, recordem que aquesta columna del present surt del carrer Casanova i quan arriba a l'alçada d'Aribau, Aribau Gran Via, ha de fer un gir cap a Ronda Universitat. I aleshores ha de passar per la plaça Universitat. A hores d'ara, la plaça Universitat i el que seria Ronda Universitat, hi ha gent o es pot accedir, és a dir, la manifestació hi pot accedir caminant?
3: Sí, no, la plaça Universitat ara mateix potser hi ha un centenar, però si pot passar tranquil·lament, la gent ja està passejant. El problema és a la Gran Via.
0: Bueno, però si la manifestació camina i gira cap a la dreta, per tant, no, si no hi ha gent, no hi veus problema del que seria caminar, no? De passar.
3: Sí. Exacte, o sigui, és com que està bloquejada just abans d'entrar a plaça Universitat. Està a Gran Via.
4: Sí, el tap és allà.
0: Bueno, però sí, això, el tap es destapa, no? És a dir, si hi ha després espai, doncs la gent que es mogui cap a plaça Universitat i diria que ja està. Bé, tenim, i tornarem d'aquí uns moments, tenim una altra manifestació ja en marxa, que també ha començat quan faltava un minut per arribar a un quart de sis, que és la de Girona. Allà hi tenim Joel Peña. Joel.
5: Doncs mira, la manifestació, que sí que efectivament ha començat a les 17:14, però encara no han començat a caminar. El que ha passat ha sigut com una mena de catarsi. La imatge des del carrer per on comença, no ben bé de plaça Catalunya, era tothom cantant l'himne dels Segadors, estelades, lletres gegants que posava Llibertat. A peu de carrer no es veu on s'acaba la gent, i mentre passava tot plegat, els Marrecs de Salt, que és la colla castellera d'aquí de Girona, estaven alçant dos pilars de quatre. Ara aviat ha de començar a caminar aquesta manifestació, que si parlàvem de motors i tractors, aquí a Girona l'encapçalarà, i això li agradarà a en Vicenç Martí, un 600 que està pintat com si fos una estelada.
2: És
5: que porta les portes. Exacte, ara no me'n recordo el cognom, però són tres gironins que han voltat bastant. És un cotxe bastant típic a les manifestacions independentistes, que això sí que porta la matrícula de Madrid, també ho hem dit tot, I això, la manifestació, que és a punt de començar, anirà per carrers amples del centre de Girona i acabarà a la Copa, on hi hem passat abans i ja estava l'escenari tot plegat muntat, i de moment, doncs això, una quantitat molt gran de gent, només és d'on ho veiem nosaltres.
2: Posa una xifra. Posa una xifra.
5: No ho sé dir perquè ara estic a peu de carrer i no puc veure la part que queda com més allunyada de la plaça de Catalunya. Llavors, com no sé si aquesta part està molt plena o molt buida, no puc dir ara mateix
4: quanta gent hi ha. Ja ho dic jo, un milió de persones.
6: Aquest 600 independentista del que parlava el Joel és d'en Pep Pladevella, que és un bomber de Salrà, que està decorat amb els colors de l'Estelada, com deia ell, amb la matrícula de Madrid, i el 2014 va viatjar fins a Escòcia coincidint amb el referèndum d'independència. També va anar fins a Brussel·les l'any 2017.
5: També ha anat a Brussel·les.
6: Sí.
5: I a diverses manifestacions, també va anar al Baja, totes les manifestacions de la Via Catalana, etcètera, les ha recorregut amb aquest 600, vull dir que és un 600 que encapçalarà aquesta manifestació, però que té una història, que malgrat que tingui la matrícula de Madrid, és una anècdota perquè realment, doncs això, no? Per la causa independentista ha voltat moltíssim.
6: Sí, senyor.
0: Deixem-me preguntar a l'Alba Carnicer si havia la Ietana, concretament a l'alçada de la catedral, on hi havia la capçalera de la columna Futur, sí que ha pogut caminar.
7: Sí, Toni, estem avançant molt lentament. Encara estem a la plaça de la catedral, vull dir, només hem avançat uns metres. Sí que hi ha hagut un moment bastant crític i és que uns manifestants volien entrar dins el carrer amb una estelada molt gran. El que passa que s'ha hagut d'esperar a que la capçalera passés més endavant perquè si no s'hi formava un tap i no es podia passar. De fet, s'han format com dues capçaleres, l'oficial, diguem-ne, i una més endavant perquè tota la gent que estava a les voreres, que s'havia de col·locar al darrere, doncs no ha cabut i s'ha hagut de posar al davant. Però ja estem enfilant Via Laietana amunt.
0: Gràcies.
6: Elisabet Carnicer.
0: Alba Carnicer.
7: Alba.
6: Perdó, que t'he canviat el nom. És típic meu,
0: entre
6: això.
0: Entre el terratrèmol, nom.
2: Avui no hi és tot.
0: No, bueno, avui...
6: Diria que vostè, escolta, Toni, ja et vale.
0: No, avui, és avui. Avui que
4: l'Elisabet és la de TV3.
0: Encara no s'ha connectat.
6: Perdó,
0: a la diada. Demana pas Cesc, endavant.
1: Sí, per dues coses. La primera, perquè la capçalera ha aconseguit desfer aquest tap que hi havia
0: que era tan
1: a la
0: difícil,
1: plaça universitat.
0: Home, si tenim plaça universitat sense ningú i hi ha la gent fent un tap, apreta i tires.
2: Apreta.
4: Sí, però a vegades et fas una fissura, si tens un tap i apretes.
0: Va, per favor.
1: La gent ha fet cas i s'ha posat als laterals. I, per altra banda, hem fet consulta sobre aquesta dada que dèiem, que explicava l'Alba Carnicer des de la seva columna, a l'Assemblea Nacional Catalana, i el que ens expliquen és que ells no donen dades fins al final. Asseguren que segurament si algú ha dit alguna cosa pel micròfon és algú que s'ha vingut amunt, que diguéssim que s'ha excitat pel moment d'eufòria d'aquest inici d'aquesta manifestació, però que ells no donaran xifres fins que tota la concentració, tota la convocatòria d'aquesta manifestació hagi acabat. Per tant, de moment no confirmen aquesta dada que algú hauria dit per micròfon.
2: Hi ha una gernació, es veu la tele,
4: Ja es veu, no sé cap.
2: Hi ha una gernació terrible.
4: No sé cap.
2: Terrible, no sé cap.
0: Gràcies, Cesc Giró. Arnau Vila, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: A veure, que tancarem aquesta mena de moviment sísmic que heu notat alguns aquí a la Torre Barcelona i que d'altres com Joan Torres no hem notat res.
2: No.
0: La Marta Cailà, que si són les obres, que si la tuneladora, que si...
6: Jo no sé què és, però que ha tremolat,
0: que si és una rata que ha canviat d'habitacle.
6: No.
0: A veure, Arnau Vila, tu que estàs a les obres, hi ha operaris avui?
8: No hi ha ningú,
0: però ningú és ningú.
8: No es mou un ànima aquí ara mateix.
0: No, és que no hi ha ningú. És que ja ho he dit jo quan he arribat. Sí. Que no hi ha
8: però
0: ningú.
8: Això és pitjor, llavors.
0: Passa clar, quan que arriba en Tirolina des de Sant Cugat, no se n'ha assabentat.
8: Però, a més, Toni...
6: Jo no passo per allà.
0: Però com pot ser que no passi? Si estan aquí, està a tocar aquestes obres.
6: Escolta'm una cosa, hi ha moltes maneres d'arribar a RAC1. Jo baixo per...
0: No, moltes tampoc.
2: Però si baixes per Calvet...
6: Baixo per Calvet, creu la diagonal, però, si pujo l'edifici...
0: Però tu que vas amb uns auriculars, sí, només de la sorollada, de la remor que hi ha de les obres...
6: No m'he fixat.
0: Però no, jo de veritat...
2: O si baixes pel Calvet, no hi has de passar per les obres.
0: Clar, no, però ja ho sents, ja sents les obres, sents el xivarri, que no sentiu res.
6: Perquè no estic atenta als sorolls de la ciutat.
8: No, però queden amagades,
9: Queden
8: amagades.
0: L'altre.
9: No sé jo nada, coño.
0: De veritat, veia equip de periodistes, Són periodistes de... En fi, de...
8: No, però és veritat que...
0: Periodistes d'ordinador, això és el que sou.
8: Ole! A més, deixeu-me dir...
0: No sortiu al carrer, no esteu al cas...
6: Esclar que sortim al
0: carrer. No, però no us doneu... O sigui, aquestes coses... Obres, a veure, pam, què fan, què no fan... Jo vaig parlar amb l'enginyer, pam, no sé què, parles, a veure, de què es tracta, quin dia... Avui passo, avui no fan obres. Aquestes obres s'han acabat, les obres aquestes
6: perquè
0: ja han sortit.
6: Perquè tu passes per aquí.
0: Bueno, però
6: és normal que t'hi fixis.
8: Jo no hi passo, tampoc.
9: Però és veritat que quan hi passes no veus el forat, perquè hi ha unes plaques d'aquestes de metall que no et deixen veure.
4: Una mampara.
0: Et deixen veure, però veus tot de gent que van amb uns cascos amunt i avall i veus que tot el dia entren, com es diu això, els perros aquests, senyor Paco Pérez?
4: Això és l'armadura de los encofrados.
0: Vale, pues los encofrados, que els veus que entren, surten.
4: Por supuesto que sí, se están entrando ahí toda la armadura y se están echando.
0: Bueno, total.
4: Y con la Bilbao van excavando.
0: Hoy no, es que no hi són, ja s'ha acabat. No. Aquesta fase s'ha acabat.
4: S'ha hecho el cajón ja.
0: Anem al tema.
8: No s'ha acabat, eh? Ja veig aquí unes muntanyes de varilles apilades per col·locar.
4: Porque esto ha sobrado. Esto ha sobrado, tiene que venir lo de la chatarra.
0: L'obra gran, l'obra gran.
8: Pues hay mucho, eh?
0: Bueno, anem al tema que ens ocupa.
8: Sí.
0: Hi ha algun operari? S'estan fent obres?
8: No hi ha ningú.
0: Doncs ja està.
2: Doncs ja està.
8: No, espera.
0: Corto i cierro, ja.
8: Que no, que et reforço la teoria. Perquè
10: he consultat
8: a 4 o 5 comerços del voltant i que no han notat mai res, ni vibracions, ni tremolors.
10: A veure un moment. És a dir, ara que no sí que ens posarem serioses, avui, no vol dir... Esteu qüestionant el que us hem explicat?
0: Potser us tremolen les cames en un dia com la diada.
10: No, us tremolen res.
0: Us tremolen les cames?
9: Quan tu i la Keila...
0: Potser hi ha altres qüestions que no vull entrar-hi.
9: Quan la Forqueta i la Keila m'han dit...
0: Teniu tremolor vaginal, no sé.
10: Va, home, va. Jo me'n vaig. Apareu.
6: No hi ha dret. S'ha acabat.
10: Home,
0: no sé, és que...
10: La Forqueta i jo
0: us passen unes coses que ningú li passa.
6: A veure, Toni, creu-me. Mira'm un moment a la cara que et prometo que hi ha hagut vibracions.
10: Home,
6: que coincidia amb la Mònica i jo, que dèiem ara i és ara. Les dues a la vegada ho notàvem.
4: Ai.
6: I sense haver parlat amb l'Arnau Vila, ell també ho ha notat.
0: Bueno, Arnau Vila, massa gimnàs.
8: El que passa, però què vols dir? Perdona, les vibracions les he notat igual.
0: Bueno, clar, et passes el dia... Mira, perdona, excés d'exercici quan arribeu, els que tot el dia passeu al gimnàs, que viviu al gimnàs... Exacte, quan sortiu, us tremola tot el...
8: Perdona,
0: perquè massa màquina. Bueno, però tu també fas coses...
8: I Marc Serra?
0: Tot el dia estàs a...
10: I Marc Serra?
8: Marc Serra ho ha notat.
0: Marc Serra és al revés. Se li mouen la...
4: Les lorzes.
0: Les lonzes que...
4: Ai, les lorzes.
0: De jugar a pàdel. Aquest és el tema.
11: Ustedes no quieren decir que eso ha sido culpa de Culicagado de Virgilio.
6: Per favor. Dulce María, no tornis a dir, per favor, t'ho demano.
10: És molt desagradable.
11: Es que a lo mejor...
0: Pero ya lo ha cambiado...
11: Sí, le puse
12: pero no lo digas, aquí delante de todo el mundo, porque...
13: ¿Qué peste?
11: Está apagado este micro.
4: Vas empañado, hostia.
12: Bueno,
4: això ja és... Ja, bueno, el cuerpo se pide tierra, eh?
12: És l'antesala de la Dios.
4: La terra ja t'arriba sota el nas, eh?
11: Le siento mal lo que le preparé. Y a lo mejor cuando
12: es que usted me hace unos manjares.
0: ¿Qué le ha preparado hoy para dinar?
12: Una cosa de México.
11: Unas arepas. No sé dónde eres. Mi amor.
12: Ah, no, soy mexicana, ¿no?
0: Pero todo es
12: mismo.
0: Ara no sap d'on és?
6: Usted no sap d'on és.
0: Però quina poca atenció li presta,
12: pero
0: no?
12: Si toca, pero Colòmbia toca en México.
0: Ah, sí, venga, tot és el mateix. Venga, fot-li pel gros. Bé, deixeu-me fer una pausa. Tenim l'11 de setembre en marxa, però avui us volem parlar i explicar què va passar fa 50 anys, senyor Virgili, a la Diada de Sant Boi de Llobregat.
12: No hi vaig anar.
0: Eh?
12: No hi vaig anar.
0: No, per això vostè no parlem amb vostè, sinó
12: jo
0: parlem...
12: Jo no hi vaig a Sant Boi. Tinc per costum no anar-hi.
0: Ho parlarem, si li sembla, amb un expert en la matèria, que és l'historiador, professor d'Història Moderna, l'Àngel Casals, i una persona que sí que hi va ser, tot i que era un adolescent.
12: Sí.
0: Estem parlant de Liu Forn. Ara ho expliquem.
14: Versió RAC1.
15: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
16: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
18: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
17: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
22: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
23: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
24: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
25: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
24: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
26: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
24: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
27: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
24: I tu? Ets un d'ells?
28: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
29: RAC1 Podcast.
28: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
30: Sant Boi de Llobregat, l'11 de setembre, tants milers que hi érem i no hi érem pas tancats.
31: Parla Jordi Carbonell.
32: Poble de Catalunya, irreductible en la teva voluntat de viure lliure.
30: Sant Boi, com pot ser, és viva la parla de Verdaguer.
0: Avui fa 50 anys de la Diada de Sant Boi de Llobregat del 76, el primer 11 de setembre legal després de la mort del dictador. Fins a 100.000 persones, segons el diari Avui, van assistir a l'acte on es van desbordar totes les previsions. Bé, preguntes que un es fa amb el pas de la història. Per què es va fer la Diada de Sant Boi i, per exemple, no a Barcelona? Qui va participar? I com és que, estem parlant de l'any 76, el règim i la censura ho van permetre? Doncs d'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts, en aquest 11 de setembre, amb l'Àngel Casals, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona. Professor, bona tarda.
33: Hola, molt bona diada.
0: Ben retrobat, bona diada. I amb el periodista Iu Forn, que quan tenia 14 anys hi va ser-hi. Iu Forn, bona tarda.
34: Sí, bona tarda.
0: Bona tarda, benvinguts. Bona diada als dos. Bé, professor Casals, per entrar en matèria, en quin moment estava la dictadura que va permetre celebrar aquesta diada, això sí, a Sant Boi de Llobregat?
33: Hem de tenir present uns quants fets claus. Primer, el 20 de novembre del 75, la mort del dictador, i per tant ja estem en la primera fase de la monarquia. Juan Carlos ha assumit el títol de rei, però manté encara com a primer ministre, com a, en aquell moment en deien, cap del govern, a Carlos Arias Navarro, sí, que havia estat l'últim cap de l'últim govern de Franco. Arias Navarro és substituït el mes de juny del 76 per Adolfo Suárez, en el que havia de ser el primer canvi important, en el qual el que s'intenta és donar un procés d'apertura al règim. Llavors, des del punt de vista del govern de Madrid, El canvi que hi ha és que tenim a un nou president del govern, Adolfo Suárez, que té, segons va escriure temps després, Torquato Fernández Miranda, la missió de canviar el règim franquista a partir d'un procés de reforma política. Què està passant a Catalunya? A Catalunya, ja des de l'any 71 s'havia fundat l'Assemblea de Catalunya, que és un organisme unitari que va aplegant organitzacions polítiques, socials, sindicats, etc. A partir del 73, quan comença la crisi econòmica, que és un element molt important, que de vegades s'obvia, no? Però que serà un element molt important, comencen les primeres vagues obreres a la zona del Baix Llobregat i a la SEAT. I, per tant, el règim comença a perdre una certa capacitat de control dels carrers, no tant perquè hi hagi una resistència política contra el règim, sinó perquè comencen a haver malestars obrers per al descens de nivell de vida. I ja quan arribem al 76, allò, Franco mort, a més hi hauria el tema del Sàhara, queda un altre element fonamental, que és que sí que comencen a haver moviments de resposta política molt clars. Dos exemples. Un, les vagues de fam de Lluís Maria Xirinacs davant de la Model, demanant l'amnistia, que tenen un ressò que escapa al que s'havia previst, i, d'altra banda, aquell mateix estiu s'havien començat a fer l'anomenada Marxa de la Llibertat, que era un seguit de columnes que anaven recorrent el país, que tenia entre els seus capdavanters, perquè la gent s'orienti, Àngel Colom i aquests moviments cristians, una mica hereus del 68 francès, i després també un element important que havia estat que el febrer, el dia 1 i el dia 8, hi havien hagut manifestacions molt importants en defensa de l'amnistia, que havien donat peu a una repressió policial duríssima. Per tant, tenim un règim que, d'una banda, intenta reformar-se des de dins, amb la figura d'Adolfo Suárez, i de l'altra, un carrer que a Catalunya, o una societat que a Catalunya, allò sembla que pot escapar-se de la dinàmica de canvi que vol imposar Madrid. I llavors cal buscar

0: l'antiga caserna de la Ciutadella, és on hi havia la seu del Parlament de Catalunya, per tant, era un lloc simbòlicament molt potent, i el règim tem que allò se li escapi a les mans, i llavors comença a plantejar condicions. Per exemple, algunes de les concentracions o d'actes que es van autoritzar fora de Barcelona, per exemple, van autoritzar a Manresa i a Terrassa, es van autoritzar amb la condició de que no se'n digués Diada Nacional.
1: I com se li havia de dir?
0: Dia de l'11 de setembre. Llavors, la gent ja suposaria el que hagués de suposar. I en el cas de la governació del govern civil de Barcelona, el que era governador a l'època, Salvador Sánchez Terán, considera que allò se li pot anar a les mans i planteja que Barcelona no. De fet, ho fa 5 dies abans, jo crec, això ja no es pot demostrar, però jo crec que ho fa amb la idea de que es desconvoqui
1: clar.
0: I se n'oblidin.
1: Clar.
0: I és Josep Benet, historiador, perquè els historiadors són útils de tant en tant, el que se'n recorda de que Sant Boi, de que Sant Boi està enterrat Rafael Casanova i que pot ser un bon lloc per fer una concentració d'aquest tipus.
1: I aleshores la convocatòria es trasllada a Sant Boi i aquí sí que tenen l'autorització per fer-la?
0: Sí, hi ha la famosa reunió nocturna a última hora a casa del propi governador civil...
1: A veure, que aquí la Míriam Díaz, perdoni, té sí. algun document al respecte.
2: Sí,
1: a veure,
2: que, home,
1: què és el que passa?
2: Investigant...
1: Sí, la convocatòria de la manifestació es desconvoca, o sigui...
0: No, estan suspens.
1: Estan suspens, però clar, com és que s'autoritza a Sant Boi aquesta manifestació?
2: Clar, veient que l'organització deia nosaltres igualment sortirem al carrer, doncs és el senyor Sánchez Terán qui la matinada del 9, crec, o del mateix 2 nits abans, convoca doncs, els organitzadors a casa seva. Entre ells hi havia Pere Portavella, que en aquell moment, diguéssim que va ser com una mica el director, o era el director doncs, d'aquest acte. TV3 fa uns anys va aconseguir parlar amb els dos protagonistes d'aquesta negociació in extremis, Pere Portavella i Sánchez Terán, i t'he de dir que l'alcohol hi va ajudar.
3: Jo li vaig aclarir que no veníem a donar-li permís i que de totes maneres faríem la manifestació.
4: Quedamos en que tendríamos reuniones en mi casa.
3: Llavors estava asseguts allà i bueno, anava oferint begudes i tal i qual, no?
4: A les 3 de la mañana es difícil ofrecer cosas y tener a las chicas de servicio de mi casa despiertas.
3: Ofereix, no sé qué, chinchón, es muy bueno tal y cual.
4: Sí, le ofrecí el chinchón. Lo que no sé es lo que me pidió, porque ya eso hay que tener una memoria prodigiosa.
3: A mí si me apetecería, ¿tiene usted del mono? I diu, ja empezamos.
2: Doncs així va anar. A vegades et penses que negociacions d'alt nivell, no? I aquestes... Doncs aquí, el xinxon i l'altre...
1: Però això quants dies abans de l'11 de setembre era?
0: 3 dies abans.
1: 3 dies abans. I aleshores el governador, o sigui, dona permís.
2: Sí, amb unes condicions, no?
0: Sí.
2: Que era el que deies tu, de treure la paraula nacional.
0: Clar, sí, no? La paraula nacional... No podia fer-se esmena a Tarradellas, per suposat, res de signes republicans, res de parlar d'autodeterminació, que era un dels punts de l'Assemblea de Catalunya, no? És a dir, una cosa com a bastant... S'intentava que fos una cosa bastant descafeinada. És més, la pròpia tria dels oradors, dels 3 oradors que van haver, també era, en certa mesura, una concessió, un punt de trobada, perquè, clar, els 3 oradors van ser allò, Jordi Carbonell, que hem sentit abans,
1: sí.
0: Que era un intel·lectual reconegut, reprimit allò pel franquisme, membre de l'Assemblea de Catalunya, que anys després va acabar sent president d'Esquerra Republicana de Catalunya, avui en dia ja ha desaparegut. L'altre era Miquel Roca i Junyent, allò que parlava en nom del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que era una organització diferent de l'Assemblea de Catalunya, formada per partits més o menys moderats, Unió Democràtica, Convergència, Esquerra Republicana, Partit Carlí, tota aquesta mena de forces. I l'altre era un senyor que, possiblement... I l'altre, possiblement a la gent no li dirà res, que era un senyor que es deia Oriol Saltó, que era un empresari i poeta, que havia estat militant de la Lliga abans de la guerra i que era un dels promotors d'intentar ressuscitar la Lliga com a partit a la transició, que després van treure un 0,17% dels vots, o sigui que no. Però, bueno, que era, diguem-ho així, el més moderat, l'home més... I, per tant, clar, diguem-ho així, entre la gent que hi havia a la plaça, no?, i els oradors que hi havia a la tarima, hi havia una important diferència ideològica. O sigui, possiblement la gent que hi havia a la plaça era més d'esquerres que els oradors que que estaven intervenint.
1: No, que són els que van permetre orar, no? Els que van permetre parlar.
0: I a més, se'ls va demanar que passessin abans

0: un guió de les seves intervencions, que després no van ser respectats, aquests guions, perquè es va passar un missatge de Tarradellas, Jordi Carbonell va dir el que va voler, i després el discurs de Jordi Carbonell sí que va ser censurat a l'hora de passar-lo per la televisió. Sí que va haver un intent de controlar allò, hi havia policia, bastanta policia infiltrada, plens d'enganxines de Comissions Obreres per fer-se passar per sindicalistes, és a dir, no, hi havia una... Se va intentar que allò quedés sota el control del règim.
1: Segons el diari Avui, s'hi van plegar 100.000 persones. Les imatges d'aquell dia mostren fileres de cotxes anant cap al Baix Llobregat, gent que hi va anar caminant, o fins i tot el que són els actuals ferrocarrils de la Generalitat. I un d'ells va ser el periodista Iu Forn, que en aquell moment tenia 14 anys i que... suposo que amb el pare, no? O amb el company... O vas anar sol?
2: No, amb un company de...
1: amb 14 anys.
2: Amb un company de l'escola, sí. A veure, els temps han canviat.
1: Que amb 14 anys, amb els pares, pràcticament... Bueno, 14 anys... Sí, però un acte polític crec que no...
2: No, però ara la gent va a la universitat a fer les portes obertes amb els pares, els avis, els tiets...
1: Sí, exacte.
2: I no, a la meva època no anava així, això, no. No, però vam anar, vam agafar...
1: Vols dir que quan anaves a la universitat a conèixer... O és igual, l'escola anava sol, anaven els pares.
2: Jo els hi dic al meu pare o a la meva mare... vaig a la universitat a les... Bueno, no existien les portes obertes. Vaig a matricular-me, que si m'acompanyeu, encara ara m'estarien mirant amb cara d'estupor. Deia, aquest nen no està bé. Aquest nen s'ha donat un cop al cap i ja l'hem perdut. Sí, no.
1: És que m'ha sorprès que anessis aquí amb 14 anys. Vull dir, sí. I com...
2: No, però me'n recordava, la Marxa de la Llibertat s'hi va venir... Jo tenia relació amb un poble i van venir els de la Marxa de la Llibertat i recordo que... Sí, també ens hi vam apuntar. Mm. Ens apuntàvem a tot.
1: I aleshores...
2: Així ens va anar.
1: Bueno, d'allà... O sigui, d'aquell moment estem on estem. Però com sorgeix la idea d'anar i què en recordes d'aquell dia?
2: Ja s'ha explicat que Sánchez Terán tenia molt interès en impedir que es fes l'acte a Barcelona i al final es va impedir i vam dir, doncs, escolta, ara sí que hi hem d'anar. Ja que ho impedeixen, doncs anem-hi. I ja està. I vam agafar un tren que no havia agafat en ma vida. Llavors es deien ferrocarrils catalanes.
1: Sí, ferrocarrils catalanes.
2: No sabia ni d'on sortia el tren i vam agafar un tren. El que sí que has de dir que hi ha molts records que no sé si són meus o són de les imatges que he vist després, però el tren sí que el recordo molt atortinat, molt atortinat, una mica ple.
1: Bueno, perquè hi havia, en aquella època, almenys els que anaven al Vallès, hi havia tercera classe i segona classe.
3: I
1: els de segona
2: durar,
1: classe...
2: Això.
1: El seient era de vellut, eh?
3: I tant,
1: vull dir, es notava, eh?
3: També havies de pagar més, Evidentment, era més car.
2: Doncs, el tren sí que
1: s'ha perdut.
2: S'ha perdut tot.
1: S'ha perdut, perquè fixa't, abans podies viatjar i ara vas... Exacte, com un borrego al ferrocarril.
2: I va tothom.
1: Exacte.
2: No, i això, el tren anava... Semblava, saps aquests trens de la Índia? Doncs una mica ple, anava. Això sí que ho recordo. Recordo molta gent en les terrasses de la plaça, que ara no sabria situar, perquè no recordo el recorregut des de l'estació de tren fins a la plaça, però hi havia molta gent als balcons i a les terrasses. Recordo que hi havia moltes pancartes, que és una cosa que s'ha perdut, la pancarta, que és un senyor que l'aguanta per una banda, una altra per l'altra, això s'ha perdut. I recordo, només recordo que parlava, que va parlar el Carbonell, de la resta ho he vist després, però no tinc cap mena de record. I pitjor encara, de la manifestació de l'any següent, no me'n recordo absolutament de res. De la del Passeig de Gràcia només recordo un petit, allò que se'n diu un frame, que se'n diu ara, d'un moment. O sigui,
1: però tu eres conscient que era una manifestació, com deia moment el professor Casals, històrica, és a dir, que era un fet...
2: Sí, perquè, clar, home, després de Franco manifestar-se...
4: Penses que és tonto?
2: Una mica sí, però... I sí que vaig tenir la... O sigui, en algun moment vaig pensar, ara entrarà la Guàrdia Civil a la plaça. Percepció meva, percepció meva, perquè és que no entenc, o sigui, era allò de dir, ostres, ens estan deixant manifestar el 11 de setembre i no passarà res, saps?
1: Això va existir la possibilitat, professor, d'una intervenció policial?
0: Sembla ser que no, perquè entre altres coses Sánchez Terán el que va fer va ser, va disposar policies, però la policia que va ser a Sant Boi havia estat triada perquè no hi hagués cap policia que hagués participat en els cossos antirepressius, allò, de les manifestacions anteriors. Per tant, era policia... Clar, també hem de tenir present una cosa, que això de vegades s'oblida, però que en aquell moment era important, que era, ningú sabia com s'acabaria allò de la transició. I, per tant, hi havia molta gent del règim, policies, jutges, etc, que en aquell moment sentien una certa inquietud de vés a saber com acaba això, a veure si encara haurem de donar explicacions. No? I, per tant, la policia va mantenir una actitud molt prudent, primer perquè era policia que no havia estat implicada en fets repressius anteriors i possiblement per aquesta prudència de vés a saber com acabarem.
1: Míriam.
3: Ha costat molt trobar documents d'aquell dia perquè justament només es va autoritzar a transmetre aquella diada a Ràdio Barcelona. Doncs l'aleshores cap de programes, Joan Castelló Rovira, explicava a la mateixa Ràdio Barcelona com els va afectar la censura.
4: El delegat d'Informació i Turisme estava assegut al control, crec recordar que potser hi havia Manolo Cornejo, Manolo Terán, i jo, exclusivament, i el delegat d'Informació i Turisme, que ho tutelava absolutament tot. I tenia el dit posat a la cinta per si s'havia de parar.
3: Atenció. Àngel, com deies, va ser un acte permès, però estrictament vigilat. De fet, molta gent recorda un helicòpter sobrevolant, no sé si li ho recorda, i que la gent el xiulava, una mica com passa ara. Sí.
5: Jo l'helicòpter no el recordo.
0: Sí, l'helicòpter va aparèixer tot just començar l'acte, perquè va ser la presentadora de l'acte, la Pepa Arenós, la que va assenyalar l'helicòpter i la gent el va començar a xiular, va estar una mica per allà, però tampoc hi ha cap prova que aquell helicòpter fos un segurament que era un helicòpter de la policia, però més enllà d'això no va haver una presència policial descarada.
1: Un home, en fi, tan vinculat a Catalunya com vostè, senyor Virgili, em sorprèn aquest silenci sepulcral des de que hem començat a parlar d'aquest 50è aniversari de la primera manifestació de la Diada a Sant Boi.
5: No, és que no hi vaig anar a Sant Boi, no hi vaig mai. A mi Sant Boi em fa por. Jo tinc por que si un dia vaig a Sant Boi...
1: Se'l quedin. Exacte. Bueno, no m'estranya.
5: Sempre he tingut aquesta... És una cosa personal, que tinc jo dins meu.
1: Sí, sí.
5: Però dic, me fa l'efecte que sortiran aquells homes, m'agafaran amb una camisa...
1: Ho entenc perfectament, perquè sí.
5: I ja no em veuran mai més.
1: El que passa que hi ha més gent que necessitaria tractament fora que a dins. Però bé...
5: Sí, però, però el senyor Forn, fixa't, amb 14 anys ja tenia consciència política, vostè.
6: Claro.
1: Això avui en dia costa més de trobar, és a dir, gent, tot i que fa un moment quan hem connectat amb la plaça, em sembla que amb la plaça Catalunya,
3: el Mar Bala ha dit que hi havia molta gent jove.
1: Sí, sí.
5: I ara quan venia cap aquí també hi havia bastanta gent jove
1: vull dir que potser sí que bàsicament el dibuix que ens han fet tant el Cesc Giró com que ara d'aquí una estona hi tornarem a connectar és que hi havia gent, per exemple a Tortosa hi havia gent, això ens ho explicava l'Esteve Gerard, gent gran.
3: Exacte.
1: I gent jove, i la gent diguéssim de mitjana edat, doncs no hi són. Potser estan aprofitant el cap de setmana. Anem al que es va declarar, el que es va expressar, el que es va dir.
3: Anem amb els discursos,
1: exacte, en aquest 11 de setembre fa 50 anys.
3: Com dèiem, hem pogut recuperar el discurs sencer de Jordi Carbonell, membre de l'Assemblea de Catalunya, que va reivindicar la unitat de forces per la Diada, però sense oblidar l'objectiu d'una Catalunya-Estat.
7: Som intransigents en la nostra moderadíssima posició, perquè no volem que la prudència ens faci traïdors. Els qui estan acostumats a actuar amb la contundència i amb la duresa que els permet la força, que no s'equivoquin, moderació no és feblesa.
3: I atenció, temes que podríem dir que poden ser de rabiosa actualitat. Per exemple, el tema de la migració. Carbonell va ser contundent en l'agraïment i defensa dels nouvinguts, a qui també va considerar catalans.
7: Volem ruptura per establir l'ordre veritable, l'ordre democràtic. I en aquesta democràcia autèntica hi participaran no solament els descendents d'aquells llinatges fa temps establerts al país, sinó que també hi participaran aquells que han vingut a treballar-hi de fa poc i que volen formar-ne part. Terra de barreja, aquesta és la seva originalitat, l'originalitat de la barreja. Per això, com a través dels segles, els nouvinguts són benvinguts, són nous catalans.
3: I va passar a llegir els quatre punts d'objectius de l'Assemblea de Catalunya, entre ells us sonarà l'amnistia.
7: L'amnistia general per als presos i els exiliats polítics és una exigència absoluta si volem que el clima de pau substitueixi el clima de violència, si volem que els problemes tinguin solucions polítiques, fruit de la llibertat democràtica i no de la coacció.
3: I així va acabar el discurs.
7: Catalans vells i nous, catalans units en la nostra consciència comuna, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Visca Catalunya!
5: No ha canviat res. Si
3: fragments que, escoltats 50 anys després, podríem formar part
1: Li vaig a preguntar al professor, que,
3: no?
1: Com dèiem, és professor d'història moderna, si, perquè el comentari ràpid és no ha canviat res. Jo, vostè creu, professor, que no ha canviat res?
0: Home, sí, que han canviat coses.
1: Vale, és que, clar, és que sempre estem en fases fetes. No ha canviat res, a veure si que han canviat coses, no?
0: El que passa és que hi ha una cosa que és important, que moltes vegades en història és el que acostuma a passar, que és que llegim la frase amb els ulls d'avui i no amb els ulls de les persones que ho deien i les persones que ho escoltaven. Clar, aquí quan es parla llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, per exemple, en el cas de l'estatut d'autonomia, es parla de l'estatut d'autonomia el 32. Es parla d'un estatut d'autonomia nou. Es parlava de la restauració de l'estatut d'autonomia el 32 com a pas previ, en tot cas, a un referèndum d'autodeterminació. És a dir, i es parlava també de l'agermanament amb els altres pobles de l'Estat per la construcció d'un nou règim, etc. És a dir, les paraules no volien dir el mateix que volen dir avui. Hem de dir present que, esclar, que en aquell moment, quan es parlava d'autonomia, es parlava de la restauració de la Generalitat amb el president Tarradellas. A començaments del 77, que és una cosa que la gent no recorda, a començaments del 77, Adolfo Suárez va crear una cosa que es deia el Consejo General de Catalunya, com va crear una cosa que era el Consejo General de Basco, que intentaven ser una mena d'organismes suplantadors d'un règim d'autogovern, i que el que pretenien era liquidar la trajectòria històrica. És a dir, aquell Consejo General de Catalunya havia de ser l'embrió d'una nova autonomia, quan arribés el cas, obviant la Generalitat, que és el que va passar amb el govern basc. Els catalans no ho van acceptar, però els bascos sí. I per tant, no estem com fa 50 anys. Aquestes coses, allò, ja dic, és molt important tenir molt en compte els contextos i el significat concret de les coses que es diuen quan es diuen, no? Perquè això és molt fàcil, allò, caure en generalitzacions injustes.
2: No, és que aquella època, a l'any 76, Tarradellas no havia tornat, no hi havia estatut, i on ara actualment hi ha el Palau de la Generalitat, hi havia la Diputació, i recordo hi havia manifestacions que s'havien fet a la plaça Sant Jaume, on el crit era Samaranch fot el camp, perquè Samaranch i camp rima, no sé si us heu adonat. I la gent hi va haver diverses manifestacions perquè es volia que la gent demanava que la Diputació fos substituïda per la Generalitat. Era tot aquella època, i esclar, aquí no hi havia Constitució, no hi havia Estatut, no hi havia Tarradellas, hi havia la Diputació Provincial i el Governador Civil, que era el que decidia si la manifestació era a Barcelona o era a Sant Boi.
0: Que, i a més encara...
2: Va ben xinxón con las chicas del servicio, que aquella hora... Chicas del servicio.
1: No estaven,
2: no? No chica, no, chicas.
3: Chicas, plural.
2: Sí. Que ha sonat elegant.
0: Que a més a més s'havia reimplantat la censura prèvia, que s'havia tret el 66 al Madrid de Premsa de Fraga, que després del 69 es va reimplantar quan va haver l'estat d'excepció, i que el rei Juan Carlos hi havia fet la primera visita a Catalunya, i hi ha aquell acte, que si no recordo malament, és el Palau de Congressos de Montjuïc, on Samaranch i allò rep el rei, li fa un discurs no sé què, tot en castellà, i Juan Carlos contesta fent part del discurs en català. Ja en aquell moment encara era Navarro el president. I això, el Liu, si no se'n recorda, li farà molta gràcia. Abans d'estar a la revista El Papus, que
2: això
0: en
2: aquell
0: sortia,
2: i tant,
0: perquè va fer un acudit. En aquella època l'alcalde de Barcelona era Joaquim Viola Sauret.
2: Sí, senyor.
0: I van publicar El Papus una nota que deia visita del rei. No? I posava, Samaranch recibe al rei i Viola a la reina. I van segrestar la revista per aquesta frase.
2: que, per culpa, entre cometes, després el Papus, temps després, va rebre un atemptat de l'ultradreta que van matar a l'Antonio, el porter de l'edifici del Papus, que va haver una manifestació de periodistes bastant important en aquella època a Barcelona, i va ser una mica la fi del Papus, i molta gent va marxar el jueves, que ja s'havia fundat, i esclar, a veure, quan et foten una bomba que anava per la redacció i va esclatar a l'entrada de l'edifici, doncs quan et passa això, bueno, ja. Saps?
1: Escolteu, hem volgut que ens expliquéssiu aquest 50è aniversari de la Diada de Sant Boi de Llobregat. La manifestació, em diuen que hi ha arribat a Plaça Catalunya, la veig com allò de la volta ciclista, com es diu allò, Lujas?
5: El multicolor?
1: No, però el pelotón el veig amb les imatges aèries que ens està oferint el 3CAT Info, molt allargassat, diguéssim, molt estirat, i la gent, doncs, ja s'hi han trobat, ja han fet la trobada a Plaça Catalunya, que és a on s'ha concentrat els actes d'aquesta recta final d'aquesta manifestació. Professor Casals, com sempre, un plaer que ens hagi acompanyat. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Sempre, en fi, coneixem i sabem coses noves. Si no li sap greu, pot quedar.
2: Pot quedar, que ja...
1: Sí, que ara comentarem...
2: Hi ha pastes?
1: Comentarem. No, de moment no n'ha aparegut.
3: No.
1: Hi ha pastes i estàs de sort que hi hagi aigües. Només et dic això. Són les 6 i 3 minuts.
6: Versió RAC 1. RAC 1. Un estiu que canviarà les seves vides.
8: Catalina!
9: Se tropezó con un escalón.
6: El retorn al cinema de Lluís Omar.
10: És una provocació darrere un altre.
6: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
11: Abuelo!
12: No deixaràs de sentir-la prop.
6: Forastera. Una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
13: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
14: Únic s'escriu amb H o sense H?
15: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: RAC 1. Som a l'inici d'un llarg viatge.
18: Va cap a la pilota, Rafinha!
6: Per davant, molts mesos d'emocions i incertesa.
18: Encara Javi Hernández davant d'ell, Dumfries. Se la posa a l'esquerra per la centrada, la rematada, gol! Cala!
6: Al final del trajecte pot haver-hi glòria o decepció.
18: El Barça ha perdut les finals de l'ACB. El Barça es tira per tercera temporada, un any en blanc.
6: Però fins llavors, estem decidits a gaudir del camí.
19: I si el voleu fer amb nosaltres, sereu benvinguts cada dia a la Nit Esportiva de Catalunya. Notícies, tertúlia, entrevistes...
6: Cada nit, a 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser, 7a temporada.
20: Que cabe duda que yo sigo, ¿no?
19: Sí, ve, Sergio, ya en parlaré.
20: Vendré los jueves a comentar la Conference League, ¿no? El Jablone, el Drita y el Lugano, ¿no? Que rima con estantería.
19: Val, gracias, Sergio. Adeu, adeu, adeu.
6: RAC 1. Tots som un milió. RAC1.cat és un portal de notícies.
21: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
6: RAC1.cat és fàcil.
21: Notícies.
6: Actualitzada.
21: Ràdio en directe.
6: Tot RAC1 és
21: a RAC1.cat.
6: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Són les 6 de la tarda, 6 minuts. Anem a donar un tomb pels diferents punts de la manifestació. Comencem per la plaça Catalunya. Va, anem a saludar, en aquest cas, l'Adrià Santa Susana. Adrià, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Ja podríem dir, no sé si podem confirmar que han arribat ja les dues capçaleres.
8: Doncs sí, les dues capçaleres han arribat al que és plaça Catalunya. Ara falta que entrin al que és a l'interior d'aquesta plaça i les dues capçaleres s'uneixin en una sola i acabin, doncs, confluint en aquest interior de la plaça Catalunya. Hem de dir que aquestes dues capçaleres estaran encapçalades per dues persones diferents. Diguéssim, a la una capçalera, doncs, hi ha Miquel Mayol, que és secretari nacional de l'ANC, que és una de les figures històriques de l'independentisme de la Catalunya Nord. De fet, va ser el primer eurodiputat nord-català al Parlament Europeu. I l'altra columna, doncs, l'encapçalarà Laura Cruzet, que és una jove de l'Assemblea de Joves de Catalunya. Amb això volen simbolitzar, doncs, una persona més jove, una persona més gran, les dues que s'uniran també aquí al bell mig de plaça Catalunya, representant aquest present i aquest futur de l'independentisme, doncs, que esperonen l'ANC i Òmnium Cultural. Segons l'escaleta, aquesta arribada de les columnes hauria de ser d'aquí 3 minuts. Veurem si van sota timings o no, però sí que seria, diguéssim, cap d'aquí més o menys un quart d'hora, quan hauria de començar el que és l'acte polític i els primers parlaments. Estem esperant, doncs, que les dues capçaleres entrin aquí al bell mig de plaça Catalunya.
1: Gràcies, Adrià Santa Susana. Des d'un punt alçat de la Ronda Universitat tenim a la Violeta Martos, que ara queden manifestants donant un tomb.
11: Sí, la gran major part de manifestants ja han passat. Des que hem parlat per última vegada ha continuat circulant la gent. Primer la capçalera, després els manifestants, després una estelada gegant. Han avançat a poc a poc, s'han anat en alguns punts, alguns buits enmig, alguns taps, com comentava al principi el Cesc. Això sí, han aconseguit omplir el carril central de la Gran Via, també la Ronda Universitat. Ara fa pocs minuts acaba de passar un gran grup de gent jove amb timbals i tambors, que són els que descaradament han fet més soroll i han animat més aquesta columna fins que han arribat ells. La veritat és que havia transcorregut amb certa calma i silenci. L'altre gran moment amb crits ha sigut ara, quan precisament per davant meu ha passat el grup d'Aliança Catalana, del partit d'extrema dreta, que sí que s'han encarat potser amb alguns manifestants i han fet alguns càntics, com per exemple sou vosaltres els feixistes. Des d'on soc jo ara ja puc veure com s'acosta al final la cua de la columna, que s'endinsa a la Gran Via Passat Iribau, que és fins on m'arriba a mi la vista. A l'altra banda de la terrassa veig el que comentava ja l'Adrià, com la capçalera ha caminat per la ronda de la universitat i ara ja ha arribat a plaça Catalunya.
1: Doncs anem a la columna del present, que és la que sortia des de la Gran Via, carrer Casanova. Allà hi tenim Cesc Giró. Cesc, doncs, en quin punt estàs?
22: Mira, Toni, ara mateix s'acaben d'unir les dues capçaleres, la del passat i la del present i la del futur, amb aquestes dues persones que, empunyades amb les estelades, que avancen cap a la plaça Catalunya, mentre de fons sona el virolai. Segons està previst a l'escaleta, doncs sentim el virolai de fons, mentre aquests dos activistes de l'Assemblea Nacional Catalana, d'edats diferents, d'orígens diferents, doncs estan caminant amb pas lent cap a la plaça Catalunya, cap al centre de la plaça Catalunya. De fons hi ha les dues pancartes que ara arrepleguen, i el que farà tota aquesta gent és entrar en processó cap a la part central de la plaça Catalunya. La gent fent silenci ara mateix mentre sona el virolai, que canten els cantaires que van fer fora de la Sagrada Família, amb un violoncel també sobre l'escenari. Mentre sona això de fons, doncs, es fa aquest acte d'inici de l'acte central de la diada d'aquesta manifestació, que ara arriba al seu punt culminant.
5: El virolai el canten, que és una cosa preciosíssima, el canten perquè quan estava prohibit cantar els segadors o qualsevol altre cant patriòtic, era l'únic que deixaven cantar les autoritats en aquestes èpoques que ara explicaven.
1: Sí, amb el professor Casals.
5: Tot, en aquestes èpoques estava prohibit encara els segadors i es cantava el virolai perquè diu la catalana terra. I aleshores molta gent que eren comunistes, astrocomunistes o anarquistes, cantaven el virolai, diguéssim, com a himne substitutori dels segadors.
1: L'Alba Carnicer, que també dedueixo que en la columna Futur, que és aquesta que sortia a Via Laietana Catedral, també ha confluït i està al costat, o diguéssim, al mateix nivell que el Cesc Giró.
0: Exacte, Toni. Just tinc el Cesc aquí al meu costat, que us ha fet una molt bona explicació. Ara veiem com estan entrant els membres de l'Assemblea Nacional Catalana. Avancen a ritme lent, ara s'han parat. Podeu sentir els crits d'independència amb el virolai de fons.
4: Preciós.
0: Aplaudeixen. Hi ha moltíssima gent, moltíssima, Toni. Molts joves pujats a les figures, a dalt de les figures que hi ha a Plaça Catalunya. Es poden fer mal, de fet, però esperem que no.
4: No, deixis. Fixa't, hi ha una generació, i no ho esteu dient.
3: Bueno, ara, ho està dient vostè tota l'estona.
1: Sí, exacte. Des de que ha començat el programa, que permanentment estan vostès amb les
4: generacions. Hi ha una generació,
1: a veure,
4: i no ho dieu.
1: Víctor Massip, que estaves a la cua de la columna present, la que sortia de Gran Via Muntaner, fins a on has arribat?
7: Doncs nosaltres ara estem avançant per la ronda de la universitat. Hi ha una gran distància, això sí, entre el grup d'Aliança Catalana i la resta de manifestants. Ja estan bastant separats i l'únic així destacable, sí que els cridaven feixistes i ells fent els seus càntics com si vols treballar per la català, doncs un senyor des del balcó els ha vist i els ha ensenyat l'ocult. És l'únic així destacable i la resta d'incidents han sigut només crits.
4: Mare.
1: Bueno, interessant la dada d'ensenyar el cul, Ens quedem, ha estat un dels moments d'aquesta diada. Tot això, el Joan Torres, que repassarà molt ràpidament predeclaracions, aquest final, aquest acte que es viurà d'aquí una estona a Plaça Catalunya. A veure, repassem.
23: Declaracions d'aquesta tarda. Mira, per una banda, de les entitats civils independentistes que han reclamat a l'inici d'aquestes manifestacions reprendre el camí cap a la independència. Per una banda, el president de l'ANC, Josep Vila, reclamant un nou embat.
24: El que avui engegarem aquí ha de tenir una continuïtat i ha de guanyar força. Per tant, fem un crit a la gent a poder començar un nou embat i el començarem si tots hi som.
23: Per altra banda, Xavier Antich d'Òmnium ha demanat tornar a afrontar d'una vegada per totes el conflicte polític i l'autodeterminació.
25: S'acosta el moment de tornar a abordar el conflicte polític. Un conflicte que no està resolt i que no volem normalitzar. Després de 10 anys d'exili i de repressió, és evident que només resoldrem aquest conflicte amb l'exercici de l'autodeterminació.
23: I pel que fa a partits independentistes, teníem el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, fa una estona demanant no excloure ningú de la identitat catalana.
26: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres. Identitat vol dir igualtat, i la defensa de la identitat de Catalunya vol dir que volem compartir amb tothom la nostra llengua, la nostra cultura i un projecte de futur amb salaris, amb habitatge i en transport digne per tothom.
23: Missatge dirigit a Aliança, qui també s'ha referit Junts per Catalunya. El seu secretari general, Jordi Turull, ha demanat no abandonar l'esperança.
27: Nosaltres ens concentrarem en això, en canviar aquest estat d'ànim i de percepció dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Creiem que el millor antídot per l'extrema dreta és justament el que estem fent des de Junts per Catalunya. No trinxerar-se amb idees ideològiques, sinó concentrar-se en les solucions d'allò que està deixant a la gent sense esperança.
23: Són les declaracions que tenim fins al moment.
1: Molt bé, ens queden dos punts per connectar. Els he deixat pel final perquè vull saber com, ara, a partir d'ara, com seguiran aquest acte. És l'Esteve Giral, que el tenim en posta. Esteve, bona tarda.
28: Hola, què tal? Bona tarda.
1: I ara, la pregunta és, i ara què feu?
28: Doncs mira, ara és un moment una mica de dispersió, perquè hi ha gent que està començant a enfilar cap a casa, mentre la pantalla aquí del final de la manifestació, de la capçalera de la manifestació, han connectat amb Barcelona, i hi ha molta gent que aprofita per recórrer també a peu aquest pont penjant meravellós d'aquí d'Amposta, que lògicament està tallat al trànsit, i avui és un dia, doncs, per poder recórrer-lo, passejar-lo, fa goig. Molta gent que es fa fotografies per recordar el dia, i molta gent que comença també a enfilar camí cap a casa, i moltíssima gent també que segueix, doncs, a la manifestació, seguint ara les imatges que arriben des de Barcelona. És un moment de dispersió, una mica sembla l'hora del pati d'aquesta manifestació de la Diada aquí a Amposta.
1: I a Girona, Joel Penya?
29: Doncs just al contrari, és un moment de concentració, perquè la gent acaba d'arribar a la Copa, que és un parc on es fan les barraques i els concerts per la Festa Major. És un espai molt, molt espaiós, que s'està omplint com un ou, perquè realment encara continua arribant gent. La capçalera hi ha arribat fa un parell, tres minuts, i encara continua entrant aquí. A davant hi ha una pantalla, hi ha la connexió amb Barcelona, i està tot muntat pel concert que hi haurà cap a un quart de vuit, calcula la direcció, d'un grup que es diu Acoplats, que són uns empordanesos que fan versions de rock, de música tradicional catalana, i vaja, versions de rock català. O sigui que ara la concentració que estarà tothom a la Copa aquí a Girona per seguir el que passi a Barcelona i aquest concert.
1: Molt bé, doncs, Joel Penya, gràcies. Obrim el temps de tertúlia. Ho fem amb un habitual d'aquestes diades, que és el Josep Maria Martí Rigau, periodista i cronista parlamentari. Josep Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvingut. També ho fem ja amb un altre habitual, que és l'Antonio Baños. Antonio, bona tarda, periodista.
9: Bona tarda.
1: Saludem la Natàlia Rodríguez, directora del Diari de Tarragona. Natàlia, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
1: I avui, com a fitxatge estrella, saludem el periodista Iu Forn, que has reenganxat després de la seva, de la seva presència. Fa 50 anys a la primera diada, 11 de setembre, que no es podia dir exactament diada, sinó que s'havia de dir jornada 11 de setembre.
12: Sí, com que ha vingut l'hora d'abans, les meves aportacions han estat tan brillants, diu, calla,
1: no, jo no suposo...
12: va baixar el nivell.
1: Mira, doncs ja et faré la primera qüestió, que tu ets un home ingeniós. El lema "i soc i som independència", tot
12: sense,
1: i que el senyor...
12: Sense se'n deixar l'accent.
1: Sense l'accent
12: diacrític. Qui ha d'anar?
1: Que el senyor Virgili...
10: Estic d'acord amb tu, eh?
12: A veure...
10: Molt a favor.
12: Home, sí...
10: Sí, ara, perquè...
1: Quina anàlisi em fas de l'eslògan, del lema?
12: Quin era? Que m'he perdut.
1: I soc i som independència.
12: Bueno. Mira, jo, abans dèieu això... Que,
1: ho dic per ja obrir el meló... De...
12: L'Esteve Giral parlava que la gent que està a Amposta no sap què fer ara, no? I m'ha vingut al cap... M'ha vingut tres diades, segur que... No, hi ha una altra que també... hi ha la de l'Ou Ferrat... La de l'Onada, la del Punter i la del Pali. Aquell una que,
1: disculpa, la de l'Ou Ferrat no la recordo.
12: Que era una cosa, jo estava... Aquella que em va tocar a Girona, hi havia una cosa que havies d'ensenyar al cel, com si hagués el Meteosat...
9: Em sap greu, però la de l'Ou Ferrat crec que és meva. Bueno, meva, vull dir, jo hi era...
12: A la secretariat teva, explica'ns
9: que... No, idea dir. Meva no, que hi era el secretariat, no, però, idea bueno, meva no.
12: És a dir, en definitiva,
9: que, viure,
12: que no sabem acabar-ho. És a dir, n'hi va haver una que a mi em va tocar... Se m'ha tocat treballar a la diada. Em va tocar estar a la Diagonal, a prop de les universitats, aquella zona d'universitats que hi ha a la Diagonal de Barcelona, i era una cosa que era com... Si
5: la B baixa, aquella B baixa.
12: No, la B baixa, no, la B baixa era
1: Sòries. Va, no liem, aquestes tres, a veure, no, la del Punter, que aquesta no la recordo, la de l'Ou Ferrat, que no sé de quina
10: en parles. Jo tampoc no sé de
12: quin
10: parles. Jo vaig estar...
12: Això, quina idea, no?
9: Era una...
12: Feia molta calor.
9: Sí, sí.
10: Totes han fet calor.
12: I aquell any em va tocar seguir tot el dia el president Puigdemont, i em va tocar anar a Girona, perquè ell anava a Girona, i era, hi havia com un paper, que hi havia com una rodona de color, com groc, i era un Ou Ferrat, i ensenyaves, s'havia d'ensenyar... No sé,
10: és veritat, perquè t'havien de fer una foto de...
9: No era tan fàcil.
12: No, no era
9: fàcil.
12: Bueno,
1: però
9: aquestes... Que era l'any 16,
12: però
9: potser,
12: o 17. El tema és, no sabem acabar...
10: Això té una explicació.
12: No sabem acabar les... sabem acabar. L'11 de setembre, a totes aquestes manis, no sabíem... La gent es mirava i deia, s'ha acabat ja, què fem? Anem a casa, ens quedem? O sigui, ha d'haver un final.
1: Bueno, però al final sí que ara es tindrà a la plaça Catalunya, que és el final amb aquests parlaments...
12: Sí, però Amposta, per exemple, Amposta,
1: sí, no, Amposta,
12: no sap què ha de fer.
1: Bueno, perquè...
9: Després, quan hi ha finals, us queixeu de vandalisme.
12: Però un final...
9: Vull dir, aquí no voleu... O sigui, voleu un final que operístic, perquè després, quan la canalla... fa el seu final, que és com s'ha de fer les coses. Ai, no. Però no, més... containers, pobres...
10: Contenidors, no.
2: Però Amposta han començat abans d'hora, no?
1: Han començat abans d'hora. El que passa que si acabes Amposta a la manifestació mirant una pantalla, doncs clar, hi ha gent que baixa.
10: A més, d'aquí anar a la manifestació, estàs tan animat, has quedat amb no sé qui, t'esprem... Arriba el moment, arribes allà, fas la mani, que a vegades no et pots ni moure del lloc i
12: ja està.
1: Bé, ara estem esperant allò que és un clàssic de la manifestació, allò que fa el recompte. Primer s'ha... Que només començar la manifestació hem tingut com una sorpresa, perquè ens apuntaven que l'ANC havia dit 80.000 persones i la Guàrdia Urbana 3.000. I ara, després, tot això s'ha... És a dir, s'ha reconduït...
9: S'ha negociat.
1: I s'ha dit que es donaria unes altres dades que aquestes no eren vàlides. Sí, Josep Maria.
2: De 80.000 a 3.000...
1: No, que no s'han donat per vàlides que això que algú havia, que algú de l'organització havia filtrat, però que no eren certes.
2: A més, es donava una circumstància curiosa, que és que tu has comentat, venia escoltant-ho amb el cotxe, És que no havia començat... No havia començat la manifestació.
1: I ja donàvem les dades, clar.
2: Uns i altres. Jo també he quedat parat quan he sentit això. Si no ha començat la manifestació. En tot cas, em sembla que és una vida amposta. Hi havia gent, però hi havia 2.000 persones. O...
10: No tinc les dades encara. Però hi havia molta gent, me diuen. Sí, també. Ara Amposta és petit. Però, el pont tampoc no és Brooklyn, per entendre'ns.
2: A veure, era una diada francament difícil. No. Jo crec que les xifres seran baixes, tot i les discrepàncies que hi haurà entre guàrdies urbanes i organitzadors.
1: Clàssic.
2: Però avui hi havia la tempesta perfecta perquè tot anés malament. Per exemple...
1: Bueno, però, ja, dies... o sigui, perdona, ja esteu donant per fet que ha anat malament.
2: No. Que la participació... Esclar, és que vulguis que no, tots... ja sé que no és una mala praxis aquesta, però recordes els passats i veus que cada any va fluixant.
9: Clar. Mira, el 12 d'octubre, dia de la raça, en el passat hi havia molta més gent, ara hi ha menys.
2: Exacte. Era molt
9: bueno, un fracàs.
2: Era complicat. Hi havia, en tot cas, era complicat. Al marge de si hi havia molts o pocs, era complicat.
1: És divendres, era un pont, és festiu...
2: Exacte, sí. Perquè la P7 hi havia 25 o 30 quilòmetres. Després, bon temps... Després, desmotivació general que encara s'està passant, el dol o l'emprenyamenta o la frustració del 2017 i com va anar. I després el tema dels polítics, els partits polítics, això ja s'han esforçat els presidents, tots els presidents de l'ANC, sobretot, això no els polítics, els partits polítics no han d'intervenir, és una cosa nostra, de l'ANC, de l'Òmnium, dels organitzadors. Per què? Perquè, esclar, escenes com la d'ahir, n'hi ha hagut sempre, ja portem molts anys que el fossar de les Moreres hi ha garrotades, però, esclar, veient gent que porta les mateixes banderes i que van a batusses, això encara és un element més, pots dir que sí, que a Madrid la política va així, deixar. Realment això encara desmotiva.
9: No,
2: jo, sí, com a mínim, el meu, jo parlo amb gent,
9: bueno,
2: i
9: et diuen,
2: escolta, és que aquests polítics jo no els
9: en el meu no. Els polítics, sí.
2: Sí, parlant dels polítics.
9: També pensa que és cap de setmana, fa sol, sí, i els trens no, i els trens no van. Ja també, vull dir que la gent que ha de venir en tren tampoc pot arribar.
2: Però
9: no sé si...
2: I en definitiva, i amb això acabo, no estic jutjant ni qualificant si Aliança és això, és allò, el de més allà, però realment aquesta diada, penso, veient una mica tots, que qui ha comunicat i ha fet més remor i de qui s'està parlant abans d'ahir, ahir, avui, i es continua parlant, és de l'Aliança de la Sílvia Oriol. Uh-huh. No.
1: Diada nacional que arriba després d'aquest descens, aquest desgast de l'independentisme, i per donar-vos més elements a comentar, perquè la manifestació acaba ràpid, i a més crec que ja hem escoltat els dos missatges dels dos convocants de la manifestació, per tant, poca cosa més crec que podrem afegir aquesta tarda. Però sí que m'agradaria comentar l'enquesta que publica avui El Mundo, que situa Aliança, tal com deia el Josep Maria Martí, com a segona força al Parlament amb 25-28...
9: 400 diputats.
1: 25 i 28 escons.
9: Sí,
1: a veure, no, la pregunta que us faig, després de valorar les altres forces, també aquesta enquesta apunta que es podria fer una majoria independentista, però clar, amb forces de tota mena, és a dir, des d'Aliança passant per la CUP, és a dir, tots junts, quina anàlisi feu d'aquesta enquesta que avui ha publicat El Mundo? A veure, no sé, per exemple, Natàlia.
10: Jo penso que els resultats que ha donat l'enquesta publicada pel Mundo són bastant normals, tenint en compte el soroll que estem escoltant tot el dia. O sigui, les eleccions autonòmiques, en principi, no seran fins al 2028, si no vaig errar. Abans d'això, segur que hi haurà unes generals que tothom ja t'està dient que són el mes de març, que les convocaran al desembre. Allà hi haurà una gran batacada, si no canvien les coses, perquè jo crec que al Pedro Sánchez ja no li queden més conills a la xistera, però jo sé, no ho sabem. Després venen les municipals. Diguem-ne, l'impuls, la pulsió que et porta a votar un partit com Aliança Catalana ja s'haurà gastat una miqueta. O sigui, aquests partits que viuen molt del que és emocional, d'aquestes solucions immediates, de la identificació d'un culpable, aquestes coses que són com a molt retributives, perquè t'agrada molt saber per què passen les coses, qui en té la culpa i quina és la solució. Bueno, li queda temps. A Aliança Catalana jo crec que tot això se li farà molt llarg. Mm-hmm. Per tant, crec que són normals en el context d'ara, però crec que d'aquí un any no seran així. Mm.
12: Em mireu a mi?
1: Podeu intervenir qui vulgui, perquè si no he d'anar...
12: Hi ha altres enquestes...
1: No, demana quan vulguis.
12: Aquesta enquesta diu que 27...
2: Segona força.
1: Sí, 290.000. Ho tinc aquí anotat. De 25 a 28 escons.
12: És que hi ha enquestes que n'hi donen 30, 31.
1: Sí, aquesta, 25, 28.
12: I aquestes ben fetes i que té un partit polític.
2: No, aquesta és Sigma 2, l'empresa que ho ha fet. És,
9: I d'on traurà tants diputats?
1: Mundo, però diu, Liu, que hi ha enquestes de partits polítics, no? Dius, Liu, que,
12: sí, partit...
1: que es mouen amb 32.
12: 30, entre 30 i 32, sí. Mm. Hi ha enquestes, en principi, que estan ben fetes. Per què? És que jo, hi ha un tema que aquí suposo que amb el Baños discreparem moltíssim. El feixisme se l'atura de moltes maneres. Per exemple, anant als barris a explicar què penses fer perquè la gent que vota, perquè és clar, l'Aliança Catalana en les enquestes o no les enquestes, on sigui, la voten persones i les persones sempre fan les coses per un motiu, doncs tu has d'intentar entendre perquè la gent actua així. És a dir, als Estats Units, Donald Trump el van votar 78 milions de persones. No hi ha 78 milions d'imbècils que voten un senyor que està boig. O sigui, la gent té uns motius. La gent té uns motius. Llavors, el feixisme és el combat anant a veure quins motius hi ha. I veig que això...
9: Però per què hauria d'estar en contra, jo, d'això?
12: No, perquè hi ha la cosa
9: que...
12: El feixisme se'l combat al carrer... Sí, sí.
1: No, per exemple, el feixisme se'l combat amb cordons d'aquests...
9: No, no. Paraula, pregunto. Un moment, el feixisme...
10: Home, mira Alemanya, no dona bon resultat.
12: El feixisme, ni a Itàlia, ni a França, ni a la Gran Bretanya.
10: Cap lloc.
9: El feixisme és una cosa. Aliança Catalana, el problema que té és de, diguéssim, de circulació neuronal. Vull dir, és una gent que és com un circo reluí d'intel·ligència artificial. Vull dir, és una cosa... És a dir, no són feixistes perquè feixistes són ordenats.
12: No,
9: i això dic... és una banda com la de l'Anglada, que ja podeu... O sigui, pot tenir 400.000 milions de diputats. El problema és que no podran governar com Ciudadanos. És una comunitat d'al·luvion que, bueno, una mica han tret gent dels garatges on viuen, de Josep Maria, Sincels i de gent rara, i, vale, voteu-los. Jo us dic una cosa, jo vaig votar José María... Ai, al...
12: No, el de
9: Rumasa.
1: José María Duran Mateos.
9: Ruiz Mateos.
10: Quan es va presentar
9: l'europarlamentària, el vaig votar perquè... Total,
1: sembla que es va...
9: Vol dir això que Ruiz Mateos és Napoleón? No. Vale, voteu... És que dona igual els resultats de l'Aliança Catalana.
1: També es va presentar, perdona, en unes eleccions europees, Jesús Gil.
9: També. Vale. Dona igual, com si són majoria parlamentària. No poden governar perquè no són res. Putos moros, no pots... O sigui, si no saben... Aviam, heu escoltat a la senyora aquesta?
10: Sí.
9: Quan li preguntaven sobre què era la inflació, sobre les... O sigui, no té ni puta idea de res.
10: Sí, però...
9: Ara, voteu-la, bé. A mi no em preocupa, això. Això no és feixisme. Això és... Bueno, no, punteria post-procés,
12: d'acord. No, jo dic perquè ahir, per exemple, van anar a manifestar-se i hi havia un grup que s'autonomena antifeixista que van allà, hem d'aturar-los i no sé què. Vale.
9: Van anar a...
12: Jo soc de Badalona i conec bé el fenomen Albiol i tothom que s'havia de fer unes
9: escolta'm una cosa.
12: Un cordó, s'havia de fer
1: cordó sanitari.
12: 18 regidors de 27. Arribarà un dia que traurà més regidors. O sigui, traurà 32 de 27.
9: Resulta que la CUP i els antifeixistes trauran un diputat. I aquesta senyora tindrà 400 diputats. Però ahir, al Fossar... eren 200 persones i 8.000 antifeixistes. És a dir, que si realment fos feixista, tindria els carrers. I no té el carrer perquè té el Sureda, quatre fatxes mal digerits i quatre tonteries. En canvi, en contra d'ell, hi havia 8.000 persones organitzades i enquadrades.
10: Antonio, tu i jo vivim en països diferents, eh?
9: Sí, segurament.
1: D'aquest contrast d'opinions. Josep Maria.
2: Josep Maria, no ho dic. Aliança Catalana i la Sílvia Orriols està recollint, per una banda, o sigui, dient-los i només, són feixistes, amb això no n'hi ha prou.
9: No.
2: Perquè la majoria no en són. Els que votaran, la majoria
9: també
2: no són.
9: També es va votar el Cicli 4, vull dir, és el mateix, no fotem.
2: Tu has esmentat Ciutadans, certament. Ciutadans també, en el seu moment, l'antisoberanisme, els friquis, els que estan emprenyats amb la situació, busquen...
9: És molt natural.
2: Ruiz Mateos, Xiquili 4, etc. I llavors, Ciutadans va guanyar. Va guanyar unes eleccions al Parlament de Catalunya.
9: I no va saber governar Espanya.
2: No va saber. És que ni es va presentar, que va ser, crec, un greu error de la Inés Arrimadas, no es va ni presentar al debat d'investidura.
9: Amén.
2: Però va guanyar. però va guanyar, atenció, sí, en plena eufòria...
9: Guanyar no importa,
2: no,
9: és governar el que importa.
2: Qui van quedar segons, sí, sí, ja, això ja ho sé, però va guanyar, o sigui que va treure més vots que Junts en aquells moments i que Esquerra Republicana. Per què? Perquè anaven per separat, evidentment. I la CUP també anava per separat, tots els altres anaven per separat. I què va recollir aquesta persona? El vot, evidentment, de l'espanyolisme, dels espanyolistes rancis, els antisoberanistes, els antiindependentistes i molts altres. Ara, sí, escolta, mira, va haver-hi unes eleccions, després de les eleccions autonòmiques, aquell any, fa 2 o 3 anys que va haver-hi tantes eleccions, va haver-hi les generals també. Les generals a Berga és una plaça forta de sempre de la CUP, no?
9: Sí.
2: Va quedar davant Sílvia Riols, o sigui, l'Aliança Catalana va quedar per davant de la CUP. A Berga, a les generals.
9: Molt bé.
2: No, això demostra que rasca per
9: sí,
2: tot, però per
9: donar
2: no només feixistes.
9: Estem d'acord. No, si jo no les he dit feixistes. No, he dit que precisament l'Aliança Catalana, una cosa que no és, és feixista, perquè el feixisme té un sentit i té una organització. Això és una banda de diguéssim...
1: Natàlia, sisplau.
3: Jo, amb tot el carinyo i tot el respecte, crec que estem comparant coses que no es poden comparar, una mica allò dels naps i les cols. El que passava fa uns anys, passava fa uns anys. El que està passant ara té unes circumstàncies diferents. És a dir, estem surfejant una onada que és diferent. És una onada que no és catalana, no és de Berga, no és de Tarragona ni és de Barcelona, és europea, com a mínim. Com a mínim, és la mort d'un determinat neoliberalisme que cau en mans d'aquests grups magues, i ara li poseu tots els noms que vulgueu, i això té una consistència que més igual que siguin 4 replegats, els noms que tu dius, el que sigui, la gent que està votant amb això, li posis el copito de nieve al davant, el votaran, perquè l'espai polític que s'està creant ara, sí, ja arribarà algú que l'agafarà, i l'agafarà amb intel·ligència. No és com fa 5 anys, com fa 6 anys, com fa 3 anys. Les coses han canviat, estan canviant molt ràpidament, i ara no estem sols, malauradament, davant d'una...
9: Però tu li votaràs copito situació... de nieve, però si fots copito de nieve de
3: conseller d'Educació, la cosa
9: no anirà bé.
3: Escolta, la Marine Le Pen segurament serà la presidenta... Moment, deixa'm acabar.
9: No té res a veure amb aquesta senyora.
3: Bueno, això ho diràs tu. Això ho diràs tu. La Marine Le Pen...
9: Sap llegir i escriure.
3: Això també ho diràs
1: Moment,
3: tu.
1: Antonio.
3: Això també ho diràs tu.
1: Digues, Natàlia.
3: O sigui, en l'últim debat de fa 7 anys, aquella senyora va fer un ridícul espantós, perquè tampoc no sabia diferenciar entre inflació i què és el contrari d'inflació?
1: Deflació.
3: Deflació. Sí, senyor. Vale. No, tampoc ho sabia.
9: O estanflació, que també existeix.
3: També. Pues eso. Aquesta senyora segurament serà presidenta de la República Francesa i encara avui en dia tampoc no sap distingir entre inflació i...
23: Deflació.
1: O estanflació.
3: Però fixeu-vos. Juro que m'ho estudiaré.
9: Pues governi.
3: Vale. Bueno, vale, d'acord, si aquest és la teva... No, t'ho dic perquè han canviat radicalment les coses.
9: Sí.
3: Aquesta senyora governarà.
9: A mi em fa por són els racistes i els feixistes intel·ligents. Aquests sí que fan tan por. Meloni fa molta por, perquè Meloni al final s'ha fotut al centre de les institucions, governa amb Draghi i controla tot, i sembla que és una senyora estupendament simpàtica, però continua les seves... O sigui, era una missina, o sigui, era de Mussolini.
2: Sí.
9: I va jurar lealtat a la República de Saló. Aquesta em fot por. Ara, vale. Estem parlant de la senyora aquesta.
1: Josep Maria, perquè vull introduir un altre factor en aquesta diada. Vull introduir un altre factor. Josep Maria.
2: Per el que comentava la Natàlia, que no estem en l'època anterior i que s'ha de tenir en compte el nostre entorn, atenció, aquest any que ve, que sí, hi ha eleccions a diversos països europeus potents, per exemple, a França, com has dit
3: tu. El maig.
2: Exacte. Itàlia, també, que se suposa també, que la Meloni...
3: Ah, bueno. I a la Meloni li ha sortit competidor.
2: I,
9: sí, exacte.
2: I per la dreta. Polònia.
9: Polònia.
2: Hi ha diverses eleccions nacionals a països del nostre entorn que sembla que, que el corrent pot tombar cap a la dreta...
1: Més dreta.
2: Però atenció,
6: és que, però és que
3: encara hi ha més dretes a la dreta.
6: El que es considerava no fa pas gaire extrema dreta, Meloni...
9: Ara s'ha centrat.
6: Sí, ara s'ha situat sí. I a França...
3: Ja hi signaríem ara amb una Meloni.
6: I a França ha passat han aparegut grups encara més. Per què? O sigui, és que torno al que deia abans. S'ha de començar a intentar pensar per què la gent a Europa, i nosaltres formem part d'Europa, per què la gent està tan emprenyada i diu anem a cremar-ho tot. O sigui, pensem...
1: Per què creieu que la gent està tan emprenyada i vol cremar-ho tot?
6: El jo, Baños ho sap.
8: Jo, no. No, perquè tu penses que jo defensaré, diguéssim, el progressisme.
6: No, jo no penso res.
8: Bueno, per si de cas.
6: Què és el progressisme, Baños?
8: Bueno, aquests que no van mai pel carrer a preguntar què li passa a la gent i que està, diguéssim, pues, en street foods i merdes, no sé. Vull dir que no.
10: O què vol?
1: Fent bueno, renders.
8: Colaus, per dir-ho d'alguna manera. No, pijos, progres, ja ens entenem, no? Això també ha mort aquests anys. I crec que en aquesta diada, i fa ja un temps, també ha mort l'independentisme. És a dir, la canalla que puja, bueno, canalla, ja té 20 i pico d'anys i són grans, aquesta canalla ja ha viscut amb la desastre. És a dir, crec que l'any que ve, la gent que va néixer el 2008 ja pot votar. És a dir, no hem viscut mai ni el benestar del qual nosaltres estem parlant, ni la sanitat pública. O sigui, ja van néixer amb la crisi. Llavors, aquesta gent... Hosti, ja està enquadrant-se tant a la dreta o a l'esquerra, però d'una manera més realista. I jo crec que l'esquerra, no el progressisme, l'esquerra té una gran oportunitat si escolta el jovent, enquadra la gent i li diu, bueno, és que la gent que vota a la dreta té la mateixa por que la gent d'esquerres, que és a no poder fer la vida, a no poder tenir pis, a perdre no sé què, a que vinguin de fora o no vinguin de fora. Són pors. I estem votant tots amb por, perquè tots tenim por. Bueno, jo sóc autònom, ja em diràs. Llavors, clar, hi ha una nova esquerra a construir, i jo crec que aquí, jo pel que estic veient de l'esquerra independentista, i suposo que l'esquerra nacional, de la que vulgui ser espanyola, el to ha canviat. O sigui, el hipisme ja ha mort, gràcies a Déu. I aquí podem plantar cara, i tens tota la raó. No s'ha escoltat mai... O sigui, hem estat escoltant a tot Déu, menys a la gent que estava però, patint, no?
10: Més a la gent que suposadament però, havia de votar aquestes formacions.
8: Exacte, menys la gent que era objectivament...
10: Aquella gent s'ha abandonat, o sigui...
8: No, pensàvem aquí a...
6: Allò que pensen d'allò els barris obrers i que es va deixar de dir barris obrers, què voten?
1: No, voten... voten Vox. Bueno, voten Vox o Partit Popular.
8: El meu vot, el meu barri, perdona, voten Ciutadanos i Ciutadans sí, i
1: doncs,
8: voten...
1: A veure, deixa'm introduir un altre nom, que és el de Carles Puigdemont, perquè, clar, fa 9 anys que és a l'exili i després d'una conversa entre passadissos al Tribunal Suprem, sembla que finalment Marchena donarà el vistiplau a partir del moment que li arribi del Tribunal Constitucional perquè Carles Puigdemont torni a Catalunya. La pregunta que us trasllado és si això pot, del que estem parlant, modificar alguna cosa. És a dir, si Junts, que està en un moment on té la sensació que cada dia perd més votants, si Puigdemont seria com el revulsiu per recuperar el terreny perdut.
10: O quin paper creieu
1: que farà sí. Carles Puigdemont en la política catalana?
2: N'hem parlat fora, això, abans d'entrar.
10: Sí, jo potser em mullaré una mica. Jo crec que és, evidentment, una molt bona notícia, sobretot per ell, per la seva família, per l'entorn. No sé si és una bona notícia pel seu partit, que podrà ara sí fer, diguem-ne, la feina... que té a fer sense elements estranys, vull dir, amb tothom a casa, però tenen una afanyada a fer, perquè hi ha, tots ho sabem, hi ha molta gent dins de Junts que els agradaria molt que doncs, el president Puigdemont fes conferències.
1: Ja. Sí, sí, ens entenem, ens entenem. Sí, com els expresidents.
2: Has acabat, o...
10: Bueno, sí, et poses així,
1: que es convertís en un, allò que deia Felipe González, un jarronxino, que va dir aquesta frase un dia en una entrevista amb Juli Otero, que hi havia el Jordi Pujol, el president, i des de que va dir això, no para, és un jarron que no calla.
10: No calla, és un jarron parlante.
1: I va dir, somos jarrones chinos, i cony, des de que va dir això, tot el dia el jarron no para de xerrar.
6: I sempre a favor dels seus.
1: Bueno, sempre a favor cada cop més a la dreta. Josep Maria.
2: Carles Puigdemont, inicialment volia tornar que se li reconegués que era el president amb una certa solemnitat. Repeteixo i afirmo que és una gran, almenys per mi, és una gran notícia que per fi el Tribunal Suprem deixi d'haver el ridícul internacional i apliqui l'amnistia. Però Carles Puigdemont inicialment volia tornar amb un reconeixement social i polític i fer un pas al costat. Això és el que va dir inicialment.
10: Que ja l'ha fet diverses vegades, sí, aquest pas al costat.
2: Sí, és que governar, o sigui, encara que sigui governar un partit o dirigir un partit a tants quilòmetres de distància, sense tenir el pols del partit de què passa aquí, què passa allà, és molt difícil. Això, els bascos, el PNB i Bildu, després del desastre del 17 i tal, els hi van recomanar, tant Esquerra, i ho sabeu vosaltres, sí, tant Esquerra com a Junts. Els presos i els exiliats, escolta, màxim suport i tal, però que no manin els partits perquè els hi falta perspectiva, els hi falta agilitat davant de determinades situacions i serà un problema per a vosaltres. Els hi van dir tant amb uns com altres, no han fet cas ni Junqueras ni Puigdemont, no han fet cas, però els van advertir. I és que passa això. Aleshores, jo crec que l'arribada de Puigdemont en aquí, si es produeix ara a l'octubre o novembre, tal com ahir va filtrar interessadament el Tribunal Suprem, doncs pot alterar una miqueta el tema. Realment, no, jo crec que la Sílvia Riols no pot surfejar, i menys a la zona de Girona, amb tanta comoditat com fins ara. Jo crec que alguna cosa sí que pot sacsejar l'ambient polític del dia d'avui, per exemple.
12: Jo crec que ningú en aquest moment, només que Carles Puigdemont sap què té decidit fer, perquè jo crec que ho té decididíssim.
1: Vols dir que potser torna i fa un pas
11: cap endavant.
12: És una de
1: un pas cap endavant o cap a l'esquerra.
11: O cap a la dreta.
12: El Martí ho deia.
11: La llenca.
12: Abans de tot allò dels famosos

0: Tant la Guàrdia Civil, la policia francesa, el
1: no
0: CNI,
1: si el
0: els Mossos, va anar i va tornar, eh? Mm-hmm. Vull dir que el ridícul era de Puigdemont, però, vamos...
1: No, bueno.
0: Les forces de l'ordre constitucionales...
2: No, no, ridícul, no.
3: Bueno, però anem a la pregunta.
2: No, de Puigdemont, sí. No.
1: O sigui, ell,
2: no
1: ell, va, ell va fer el que volia.
0: Ell va fer el que volia fer, però vull dir que va tornar i amb una intenció política. No va
3: però, però pot canviar, creieu, és a dir, el vot, és a dir, pot canviar la inèrcia, la tendència que ara mateix hi ha, o no?
2: El seu retorn?
3: Sí, clar.
2: Sí, bueno, a partir d'aquí...
3: Clar, o sigui, a partir d'ara no escoltaràs a Josep Rull...
2: No. O
3: fer la plàtica
2: però potser tampoc
3: o Turull. No, escoltaràs a Carles Puigdemont,
2: però
3: és a dir,
2: no sense Puigdemont i llavors el partit es recomposa.
3: Ara, però vull dir que Puigdemont té una tirada. Sí. Perquè això al final és una qüestió de comunicar, o sigui, al final ja la porta té aquest do que et ven un plat sense
1: llenties. Sí, però les dues ànimes de Junts.
3: No, vull dir que...
1: Han conviscut fins ara amb un equilibri una mica així perquè precisament hi havia aquesta distància física i s'havia d'agafar un avió per anar fins a Waterloo, consultar, tornar... I sempre manava, eh?
4: Sí, des d'allò, sí. Amenat sempre. S'alentia tot.
1: Però ara que ja no hi haurà aquesta distància, perquè des de Girona a Barcelona, doncs hi ha poquet, jo crec que potser sí que tindrà alguna conseqüència geogràficament limitada, això sí que ho penso.
0: Jo crec que
1: zones de Catalunya Girona. On no tindrà.
0: El president Puigdemont crec que lamentablement va malbaratar un capital polític increïble que tenia des de l'exili. Des que va decidir dirigir el partit en lloc de ser la figura del president a l'exili, és igual, ho va malbaratar. Ara, quan torni, recordem, no va poder enterrar la mare. És a dir...
1: Ni el pare.
0: És a dir, vale, Puigdemont, no sé què, ja, jiji. Ha estat 9 anys fora de casa. No ha pogut enterrar la mare ni el pare. És a dir, recordem que tot això és la repressió d'un estat democràtic europeu equiparable. Vull dir que a mi dona igual que torni, que faci el que vulgui, però, sisplau, no oblidem que més enllà del paper... més folclòric que li podem assignar ara que en torni, que jo crec que té una cosa una mica limitada, també, estic d'acord amb vosaltres, eh? Però recordem el que simbolitza, fins i tot, malgrat lui, vull dir...
2: Sí, hi ha una cosa que és molt cruel, que és la memòria de la gent.
0: Exacte, és molt cruel.
2: I la gent...
0: Per això ho deia avui.
2: Quan van sortir els presos polítics de la presó... A fora no hi havia una manifestació de 2 milions de persones per rebre'ls.
0: Ja no.
2: No hi havia ningú.
0: No.
3: Sí, ja tenim dades de la manifestació.
5: Tenim dades de la Guàrdia Urbana.
3: Guàrdia Urbana.
5: I segons la Guàrdia Urbana, assistència de 45.000 persones a la manifestació d'aquest any.
6: Toma!
5: 17.000 més que l'any passat.
3: Doncs, aquestes són les dades de la Guàrdia Urbana. Ara esperem les dades de...
7: A Barcelona,
5: A Barcelona.
7: Perquè falta Girona i...
0: Ciutat multicultural, Barcelona.
3: Bé, d'aquesta resolució, d'aquesta amnistia, també s'han resolt que Oriol Junqueras podria presentar-se a les properes eleccions. Creieu que ho farà?
1: Sí.
3: O sigui, no descarteu que s'hi presenti. I qui també entraria en la llista, entenc, és Salvador Illa, que en el seu missatge institucional, que per cert va ser poc seguit per la ciutadania catalana...
7: Què dius ara?
1: 45.000 persones?
4: Tres canals, ho donaven simultàniament, tres canals.
3: Doncs no era el dia. Vull dir, no era el dia...
1: No, la perquè gent... són 3 dies de pont, i fa calor, i fa bon
3: temps. La gent se'n va anar a Televisió Espanyola. Va parlar d'expressions, va expressar paraules, com per exemple, de que Catalunya és un sol poble.
8: A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort.
3: Aquest discurs creieu que la gent el rep i el creu? És a dir, tu escoltes aquest discurs del president de la Generalitat i, diguéssim...
7: T'engresques.
1: No
3: es tracta d'engrescar, es tracta de que realment el creguis i segueixis el que ella t'exposa.
1: Tornem a estar una mica amb el que dèiem abans, és a dir, no reconèixer el problema és traslladar d'alguna manera, i crec que això sempre ha estat un error, traslladar a la gent que pensa votar aquest tipus

0: de formacions, que és a qui es dirigeix aquest missatge, ja els tracta directament, doncs, de racistes, etc. Quan tu la primera regla és no insultaràs el votant, insultes el, o no criticaràs el votant que voti sempre, sempre, màxim respecte. Jo crec que això ja és un error en l'utilització. I després, que també es veu una mica el llautó, no?, d'aquesta contraposició amb Aliança Catalana, que creu que amb ell li permet, doncs, a treure un millor rèdit. Jo, malauradament, crec que, dèiem també abans, que potser s'ha de reinventar la fórmula de la Diada perquè, doncs, ens ho passem una mica millor i potser puguem tornar a tenir l'esperit del 76. Això no ho sé. Jo crec que també els missatges, no dic que no s'hagin de fer, però potser també s'ha de canviar.
1: Però potser aquest esperit del 76, perquè abans ho comentàveu vosaltres i també ho expressava el professor Casals, tot això ha canviat. És a dir, estem en paràmetres diferents, en moments
0: diferents.
1: Totalment. És a dir, això de la potser unitat del 76 han passat 50 anys. Potser ara...
0: Sí, però doncs, continuem Catalunya, cantant el Virolai, eh?
1: Catalunya, bueno, sí,
2: sí,
1: cantem el
2: Virolai. Mira,
3: i els francesos la Marsellesa, eh?
0: Sí, però és
3: també ha canviat una mica,
0: la Marsellesa, la Marsellesa canten el tallar-li el coll.
4: Exacte.
3: Sí, però ningú discuteix sobre l'himne, diguéssim, no? I aquí el
4: nostre... Els jugadors de futbol no, de la selecció
3: no la van cantar, no canten,
4: eh?
3: Bueno, aquell...
4: No, el canten, eh?
3: El 98, sí, ja ho sé.
4: No, canten, eh? L'Arta.
2: Escolteu, el tema que esteu dient, que jo estic d'acord també, el tema de les diades potser s'han de replantejar. El Toni Baños en aquí, que està com a organitzador.
3: No, no,
2: però és que s'ha de replantejar també altres coses. I mira, parlàvem ara del nostre entorn.
1: Però perdona, un moment, abans de passar el foc. Vosaltres dius, s'ha de replantejar la diada. Bueno, però què faríeu?
3: No,
1: perquè jo, clar, a mi em sembla... No, o sigui,
4: què es feia antes?
1: Bueno, no, és que no es feia,
4: res.
1: No es feia res.
3: És una entitat privada la que organitza les manifestacions.
2: Una,
3: vull dir, bueno, l'ANC i altres que s'ajunten i tal. Però és que abans era aquell acte a la Ciutadella que va inventar Maragall, que era un acte cívic, on posaven cuiners...
2: I l'ofrena floral.
3: L'ofrena floral sí. Que després també el poble, que era un moment molt maco, que és que tu podies insultar a tots els teus polítics, uns per massa poc, que era una cosa molt civilitzada, doncs ja ens ho entenem.
4: I després quan feien la
3: però
4: prova...
3: Però no hi ha una diada organitzada.
4: Donava positiu. Però anaven personatges, alguns d'ells, que anaven amb un estat, que dius...
3: Sí, difícil de...
4: Poc que fem llet, apareix aquest senyor.
1: Sí,
2: no, jo el que volia comentar, sí, que es pot fer, no ho sé, però mira, també ens hauríem de potser de replantejar, ara ja en Baños no em saltis a la jugular, però el tema de dreta, esquerra, esquerra, dreta... A veure,
3: un moment.
2: Hi ha hagut unes eleccions, les més recents han sigut aquestes, les de l'AN, aquest de Saxònia, sí, a Magdeburg, sí. No? Ha guanyat el partit d'aquest, sí, extrema dreta, filonazi, tot el que vulguis. Estan a tres escons de la majoria absoluta. I pot ser que governin perquè s'abstingui un altre partit. Quin partit és? D'extrema esquerra.
3: Bueno,
2: atenció.
4: Pro-rus.
3: No, d'extrema bogeria, perquè allò també...
2: Què els uneix? Perdoneu, i amb això acabo ja. Què els uneix, sembla? L'odi, l'islamofòbia i l'odi a la immigració.
3: Sí,
2: atenció,
3: sí,
2: que els paràmetres de la gent estan
3: canviant.
2: I això de només... És que aquests són molt de dretes, aquests són d'esquerres. Atenció, eh? Atenció, perquè
3: és que, perdona,
2: estem contemplant més coses.
3: Aquest partit... Bueno, de fet, estem entrant en una fase populista, que vol dir que les persones valen més que les ideologies, diguéssim. Perquè aquest partit d'extrema esquerra, per dir-ho, es diu partit de la Sara Berkenhenten aquest. Uh-huh. Vull dir, tu no pots portar el partit. Ni tan sols Mussolini era del partit de Mussolini, no? Vull dir, no tenia el nom del partit. És a dir, que també estem... estan apareixent...
2: Llança, eh?
3: Sí, però estan apareixent ficus per tot arreu. Per això, a mi, la Sara Berkenhenten aquest, Oriols i altres flores, apareixen, evidentment, quan un cos està podrit, apareixen els fongs. I és aquest moment el que estem vivint, no? Fongs que surten de la socialdemocràcia podrida, del 2008, de la democràcia cristiana, de l'Europa en crisi...
0: Però tu saps que els fongs són molt intel·ligents i no moren mai.
3: No moren mai.
0: Jo,
3: no moren
0: si
3: mai.
0: Reencarno, vull ser un líquen.
3: Però tampoc arriben... Tampoc arriben
0: a reencarnar amb líquen, jo.
3: Sí, però tampoc arriben a ser com un roure a dalt, eh?
0: No mors mai. Sobrevius sí, i passes per tot arreu. No, jo,
4: sí, sí, tornem allò que dèiem. Davant d'aquesta situació, que és a nivell europeu, quina és la resposta? Uns discursos...
0: Bueno, clar.
4: Que no diuen absolutament res.
3: Això és veritat. Estem d'acord.
4: Uns debats que no aporten absolutament res. No es diu...

0: O sigui, la gent...
1: Sí, però perdona, amb aquest fet, no? O sigui, disculpeu, però, per exemple, demà dissabte, que ho tinc aquí anotat, Salvador Illa arriba a la meitat de la legislatura. Segons el CEO, el PSC es troba en el seu punt més baix pel que fa a l'estimació de vot, que és el 24% des de que governa. Aquí hi ha diferents qüestions que va plantejar el president del govern català fa 2 anys... i que aquestes forces que ara m'esmentàveu, forces de dreta i extrema dreta, no mencionen. Per exemple, de l'habitatge no se'n parla.
2: 50.000 pisos.
1: No, això va prometre Salvador Illa. Han passat 2 anys. Sí, sí, això, però... que jo,
3: però no els hi cal.
1: No, però és aquí on vull anar. Després, perdoneu, un moment, perdoneu. Del nou sistema de finançament, tampoc en parlen. De què ha de rebre Catalunya, tampoc se'n parla. És a dir, que anem a un debat electoral
2: Arroja.
1: Que només es discuteix la immigració i aquesta és la gran qüestió. És a dir, és el que mou el vot. Jo us pregunto, clar, si no es discuteixen altres coses, poc marge de maniobra té, en aquest cas, entre d'altres, els partits més d'esquerra, o si més no, que aposten més per la convivència.
4: El nou sistema de finançament, vosaltres, estimats companys, creieu que s'aprovarà?
2: Ha sigut bombolles? Són dietes. Vull dir, han anat allà...
1: Però la pregunta és, el nou sistema de finançament, que en aquest cas el govern espanyol ja l'ha aprovat, només falten els vots a favor de Catalunya...
2: Circulen.
1: Tot això creieu que passarà factura? O les factures, que la gent es mourà, allò que dèiem, pel vot de càstig del govern amb qüestions com la immigració...
3: No es vota amb el cervell,
1: No. Clar, però és el que estic dient.
3: No es vota amb
1: que
3: el
1: no
3: cervell.
1: Pul...
3: No, en tot cas, no es vota amb el còrtex.
1: Clar,
3: es vota amb un altre tipus de cervell.
2: Exacte, sí.
3: No, el més reptilià, el més primitiu, que és infinitament necessari, també.
1: Aleshores, davant aquesta expectativa és el que està passant a Europa. De què es parla? Per què guanyen els partits de dreta i extrema dreta? Sobretot d'extrema dreta. Doncs per tot el punt que s'ha situat en el debat polític de tot arreu, a través de les xarxes... de la immigració.
0: Però és que ells marquen el discurs, el debat...
1: O sigui, el cas, per exemple, del que ha passat a Ceuta, està claríssim que això ha estat benzina per... I evidentment, gent que viu a Ceuta t'explica el que estan vivint i és una tortura, també.
3: És una tortura. Dir,
1: perquè, clar, això també...
2: Plazas de soberania, donde nació la legión,
1: s'ha de ser solidari, però vull dir que també s'ha de tenir present a la gent que hi viu, no?
0: Digues. És que el populisme marca el debat, i la resta de partits... O sigui, això és com
3: un
0: partit
3: de futbol... No s'hi cal fer res.
0: Un partit de futbol. Foten els 11 dintre l'àrea... i tu no hi ha manera de fotre gol. I llavors, de sobte, un rebot, es fot un tio a córrer i ja te l'ha clavat. Doncs això és el que permanentment estan fent els populismes a Europa. I la resta de partits, doncs això, discursos buits.
2: Ara.
0: Que no diuen... Dius, és l'11 de setembre. Ah, sí, Catalunya serà independent. Bueno, molt bé. Però què més? És a dir, i què més?
3: No, quan te diuen la solució és la independència, sí, dius, d'acord, però jo no la veuré segurament. Em vols donar una solució que em toqui a mi en vida meva?
0: No. Al meu barri, jo no puc viure al meu barri, la sanitat va així aixar, els mestres estan a punt... Pisa és un desastre, vaig a buscar un transport públic i resulta que no sé què... I la sensació que tinc és que tot és un desastre. Llavors, quina és la recepta que em donen? Un discurs buit mentre un altre m'està dient.
3: La culpa és...
0: La culpa és del Baños.
3: Exacte, la culpa és del Baños.
2: Ja em vindreu a buscar per arreglar les coses. Però, o sigui, els espanyols sou tremendos. O sigui, m'estàs dient... M'esteu dient que el problema és que la independència no em solucionarà...
0: No dic això.
2: Jo dic, Espanya em soluciona els trens. Espanya em soluciona el pressupost de salut. Espanya em soluciona els mestres. Espanya em soluciona... Oi que no soluciona res? Llavors de què esteu parlant? Perquè voleu ser espanyols? Per la Roja, perquè se come bien.
3: Jo sóc a Tarragona, no vull ser res més.
2: Per què voleu ser espanyols?
5: Aquí no la posen gratis.
2: Per això, menys mal, perquè no sou espanyols.
0: Banyos, la PEM, la APA. Vull dir, que jo no estic dient que la independència no és solució, però quan tu em dius la solució és la independència, sí, perfecte, totalment. Li compro. És com dir, vull macarrons, molt bé, me'ls farà bullits sols o m'hi pensa posar algú?
2: M'he fotut un llibre, jo vaig fotre un llibre el 2016 de 400 pàgines explicant la república possible. Llavors, no et diguis, nadie ha dicho nada, collons, jo ja he dit moltes coses i molta gent ha dit...
3: Ho has dit amb un llibre, però és un llibre dels llibres.
2: Bueno, és un llibre, però almenys llegiu-lo.
3: Jo me'l compro i me'l llegeixo, però...
2: Jo te'l passo un PDF.
4: D'entrada ens estalviaríem el dèficit fiscal anual que se'n va cap a Madrid.
0: Sí, sí,
4: d'entrada.
2: És que el que em sorprèn és... No, la independència no soluciona res. Espanya...
3: Però això Espanya... portem dient-ho quants anys. Sí, però és que la gent...
4: Amb la independència se suposa que això acabaria.
3: Sento, no sé si acabaria.
2: Que soluciona. Però què però... soluciones, espanyol? No, és que la independència no la veurà la vida meva.
0: No
2: Espanya.
0: Això.
2: No van els trens,
3: Baños,
2: no van els cotxes...
3: Espanya, no,
2: Ceuta,
3: no Espanya.
2: Hòstia, no va es... Ceuta, no va...
0: Torna a fer això del xiulet, que m'agrada
2: escolta'm, molt. Sí. Sí, Espanya, perdona, Espanya compra Pegasus amb diners públics per espiar el Pere Aragonès. I els marroquins compren Pegasus per espiar el ministre de Defensa...
1: No, i Pedro Sánchez. Per espiar Pedro Sánchez.
2: Voleu ser espanyols?
1: Permeteu, anem un moment a plaça Catalunya.
2: Per què voleu ser espanyols?
1: Disculpeu, que tenim a l'Adrià Santa Susana ja...
2: Ah, no, crec que... no vull independència, no vull ser espanyol.
1: Perdoneu, deixeu-me anar a plaça... Sisplau, deixeu-me anar a plaça Catalunya on tenim a l'Adrià Santa Susana amb el... Crec que és el darrer discurs del president de l'ANC.
5: Sí, Josep Vila, que comença la part principal del discurs. Escoltem-lo.
6: És, doncs, en nom de l'Assemblea, que avui ens adrecem al conjunt del país, a tota la seva gent, a tots i cadascun de vosaltres, a les entitats cíviques, a les organitzacions sindicals i empresarials, per fer-vos una proposta.
4: Calleu.
6: Volem fer-vos una proposta, assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil, el de la gent, el de les entitats cíviques, protagonitzem un punt d'inflexió. Ens cal fer-ho. Una acció col·lectiva i continuada en la lluita per l'alliberament nacional. Una acció que, iniciada avui, aquest 11 de setembre, continuada demà 12, demà passat 13 i cada dia, ens porti a l'eclosió d'una majoria social favorable a la independència. Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització, amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1er d'octubre, sí, i que signifiqui el desencadenant, el primer gran pas d'un nou embat fort i decidit per guanyar la independència.
2: Sí, sí.
6: Que ningú ho tergiversi.
2: Sí, sí, sí, sí.
6: L'objectiu no és venir aquí a fer cap floritura escènica per d'aquí un any, no. L'objectiu és articular en el dia a dia i empoderar la societat civil del país perquè prengui la iniciativa la societat civil del país i lideri aquest nou embat. Cal deixar d'una vegada l'etapa de les lluites internes, els retrets i la desmobilització. Convertim els errors del passat en aprenentatges. Obrim decididament una nova etapa. Sortim al carrer amb força i diguem ben alt que ja n'hi ha prou, que hi som i que Catalunya vol la independència. No hem vingut aquí a vendre fum. Aquest compromís de país que impulsem no s'improvisa. Es treballa i tots ens hi hem de comprometre. Per això anunciem ja avui els primers passos.
2: A veure.
6: Des de l'Assemblea convocarem abans d'un mes, sí, una cimera amb les entitats civils independentistes.
7: Fixa't. Toma!
6: On compartirem aquest compromís i teixirem les complicitats necessàries per tirar-lo endavant.
7: Fixa't.
6: Convidem a tothom. Convidem a tothom una des d'una transversalitat àmplia i no partidista a ser part d'aquest projecte. L'element més important per guanyar la independència som la gent. Som nosaltres, som la gent. Tots i cadascun de nosaltres hi hem de jugar el nostre paper. Impulsarem, així ens hi comprometem des d'aquí, impulsarem accions connectades amb els col·lectius en lluita. Plantarem cara i respondrem amb determinació a qualsevol decisió política o judicial que persegueixi la nostra desnacionalització. Cridem a activar arreu del territori, nuclis organitzats que esdevinguin altaveus i promotors d'aquest projecte i aportin a reflexió i proposta. Disposem d'un any per fer-ho, de l'11 de setembre del 26 a l'11 de setembre del 27, per posar en marxa aquest primer imprescindible pas. Evidentment en vindran més, per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país. Per tornar a creure els uns en els altres.
7: Tenim a tocar.
6: I ho aconseguirem, perquè aquest és un país que s'ensorra i reneix. Alhora que cau i s'aixeca, que dubta i tot seguit torna a l'acció.
7: Sí.
6: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. I som, i cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat.
7: Sí,
6: companys i companyes, res de decadència.
3: No.
6: Independència. Capgirem aquesta Catalunya decadent, presidida per un govern incapaç i al servei de l'amo de Madrid.
3: Ara.
6: I som, i soc, per un compromís de país valent i decidit, per un nou embat, per la independència. Visca Catalunya lliure!
3: Visca
6: els països catalans lliures!
1: Doncs és el Josep Vila en directe des de la plaça de Catalunya. Doncs aquesta era la proposta, no sé qui us ha semblat.
3: El mateix speechwriter que el president Illa.
4: Amb el que respecta als partits polítics, no? aquest distanciament, sí. M'ha recordat el discurs de Dolors... A mi m'ha recordat una mica el tema de la Dolors Feliu de l'any passat, allò, llista cívica fora partits. Bueno, no ens hem mogut gaire amb aquest tema.
2: Però jo crec que... Perdona, crec que és correcta la línia. Però
0: la pregunta és... les persones que tenen pensat votar Aliança Catalana, quan han sentit... Que voten precisament per estar emprenyats, quan han sentit que farem una cimera
7: transversal
0: i uns nuclis i unes coses, que els ha solucionat la seva vida? I en general a la resta, els que no voten, els que no són votants, què els hi soluciona la vida? Aquest és el...
2: Com celebrar la Diada d'Extremadura també soluciona molt la vida dels catalans, eh?
0: Sí, també, sí. Perfecte, sí. Per tant, doncs, fins que no comencem a solucionar la vida de la gent, doncs potser les coses no aniran bé.
2: Aquí estem d'acord.
1: Tinc una oient, que és bo que és una oient habitual del programa, però que sempre està enfadada amb mi permanentment pel que diu, perquè acaba el text dient així sempre. Vull dir que sempre ho faig malament. Aleshores, ella em diu com sempre.
7: Com sempre.
1: Com sempre. Per tant, faig una mala praxis del meu ofici. Ens hem quedat sense l'opinió dels tertulians sobre el per què no hi havia gent en l'alliberació dels presos. El senyor Toni Clapés ha tallat l'iuforn. Perdona, disculpa, i així sempre.
7: Com sempre.
1: La pregunta és, quina era la qüestió sobre l'alliberació dels presos perquè la Montse Pineda pugui tenir un sopar tranquil?
0: Montse, mira, sóc el que estava dient això. No, jo ja havia acabat, eh? Vull dir que la meva... No, o sigui,
1: no, quan... perquè em renya, i no, jo dic, no, no sé, no, és que li traslladaré a l'Iu Forn, amb aquest disgust que li he generat, no, a la Montse Pineda, dic, a veure si podem arrodonir la explicació que has donat, perquè he considerat que no, jo t'he tallat, perdona, i així sempre.
3: Era un exemple de desmotivació.
1: Perquè ella considera que sempre tallo i...
0: No, jo havia de...
3: El quoteren demostrant...
1: Per tant, en silenci, i torna a fer...
0: No, no, dic, no, que... davant, estàvem parlant d'això, de la gent, de les el temps passa, la gent perd la memòria, i les coses no són iguals ara que fa 10 anys, ni que fa 5, ni que fa 3, i quan van sortir els presos, qui hi havia per rebre'ls?
7: 4 gats.
0: No, i llavors aquí acabava jo la frase, vull dir que no m'he tallat, jo a mi mateix, vull dir que... qui hi havia?
8: No, t'ha tallat ell, perquè compra't un pernil i talla, a més de tallar la gent.
1: Per tant, acabaves aquí, eh?
0: Sí, jo em sap greu, no tenia gaire conversa.
1: No, perquè m'ha sapigut greu, dic, deixa'm...
3: Així sempre.
1: Deixa, perquè, clar, és ella considera que ho faig sempre.
0: Dit això, però per què em talles, Clapés?
1: No, per això ho dic.
0: I al ball es m'agafa el braç.
3: Sí, és veritat, hi ha hagut un moment d'agressió.
2: Soc molt tocón.
1: I després, per part del bany, també, que com se m'ha passat pel cap convidar amb aquestes expressions al voltant del partit de...
0: Una vergonya.
2: De qui?
0: De l'Oriol.
2: A veure... Els meus diuen que sóc oriolista, o sigui, imagina't jo quin paperot.
0: Què diu que ets oriolista?
2: Sí, bueno, que tendeixo i que sóc cupvergent.
1: Copropietari?
2: Cupvergent.
1: Cupvergent, mare meva.
0: Home, amb aquest telèfon que tens...
1: Jo, perdoneu, eh?
7: Com és que tens un telèfon
2: tablet?
1: El que sí que us dic una cosa, després d'escoltar el president de l'ANC...
7: Estàs il·lusionat?
1: No. Què ha dit? Que s'ha de refer, s'ha de tornar a començar, s'ha de relligar i tal, veient el país...
7: Jo feina sempre, per anys.
1: No, ho veig, no. Com sempre, impossible.
2: No.
4: Ha fet una crítica molt forta
2: aviam.
4: Als partits. Crítica fortíssima als partits i reivindica que la societat, entès jo, que la societat civil, organitzant-se d'aquesta manera...
1: Sí. Doncs, però, tot això ja es va fer...
4: Sí, portem anys.
1: Vull dir que és el dia de la marmota.
4: Què de nou aporta?
1: Però a veure, què pots fer? Si és que tampoc pots fer massa cosa més.
2: És que el que estem commemorant és Casanova i la caiguda de Barcelona, però és la marmota, de fet, perquè arriben els borbònics i diuen, bueno, ara entrareu dintre d'un espai imperial que podreu... No, després, jo què sé, Primo de Rivera, després Partero, després... És igual. I el 2010, el 2006, un nou estatut, aprovaré el tio de les joies, aprovaré lo que diràs...
3: Ja no parlem de les joies,
1: Bueno, estem esperant de...
3: Estem parlant del pèrit, però bueno, tampoc... A veure... Perdona,
1: El Pèrit va deixar obert que va dir que podrien valdre 3 milions i mig d'euros. El va dir el Pèrit.
8: Era un regal. Si jo te regalo tu una sarrecada, me diràs que no la pot.
1: Antonio Baños.
2: Anem encetant el 2010 amb la il·lusió, 17, a la presó tot 10, s'ha acabat, i sempre acaba igual. És a dir, estenem la mà... Us en recordeu quan Rovira, Turull i Herrera van anar al Parlament espanyol? Hola, somos indígenas buenos. Llavors, ens foten la clatellada, ens deprimim, però, evidentment, el país no està millor.
1: Perdona, és que hi ha un incident a l'escenari. Cesc Giró, què està passant?
9: Doncs mira, ha acabat l'acte aquí a l'escenari principal i han sortit tres encaputxats amb una bandera espanyola i l'han cremat. Això ha provocat un petit incendi a l'escenari que han apagat ràpidament els serveis tècnics amb un extintor. El que passa és que això és una cosa que, segons l'organització, no estava del tot prevista. No estava previst que hi haguessin tres persones que sortissin a l'escenari amb l'estelada i ha sigut la manera en la que ha acabat, per sorpresa de tots, aquest acte final.
7: Saps res.
2: Aquí és, l'Anita Llano.
0: Mira, fa una estona dèiem
2: tradició.
0: Que no sabem acabar els
2: són actes. Tradicions.
3: Mira, ja.
1: Aquí s'ha acabat amb tres encaputxats cremant la bandera espanyola. A veure,
2: Si fossin 30.000 encaputxats encara, però tres no farem gaire res,
3: No.
1: Adrià Santa Susana, tens dades a comentar de la manifestació, que amb això ja donaríem...
7: Sí, perquè es veu una gerració.
1: Ja donaríem l'acte per...
7: A la tela es veu una gerració i no ho està
1: dient. Anava a dir l'enterro, però bueno, no, l'acte.
2: Nois! Va, va!
8: Nois!
7: Nois!
2: Ja, a més, quinti collons.
7: Si hi havia una germació, explica-ho.
1: Jo, perdoni, les imatges aèries ara de la plaça Catalunya...
2: Si hem arribat fins aquí, sí, ja...
1: Les he trobat fins i tot justetes, és a dir... Que...
7: Ets una mala gent. Persona.
1: Sí, bueno, jo comento el que veig. No, escolti,
8: enterro els pèls del teu cul.
2: Tampoc hi havia més gent quan va guanyar el Mundial La Roja.
8: Enterro dels pèls del teu cul, serà.
3: Escolti, per
8: perquè aquí està més ple de gent que mai, i ja ho han dit els datos, eh?
1: Jo després, ara que diu l'Antonio, jo després de veure el que vaig viure a Barcelona... No quan va guanyar Espanya, que també, sinó quan es va classificar per la final a Argentina, hi ha més votants, argentins per la independència d'Argentina que no de catalans per la independència de Catalunya. Jo vaig quedar estupefacte, vaig dir, hòstia, però on vist? Sí, sí.
3: On vist? El pequeño Buenos Aires, perdona.
1: Home, però tu...
3: Que no és tan pequeño.
2: Ley de nietos, home.
3: Que no és tan pequeño.
1: Sí, va ser... sí, home, sí, ja vaig amb l'Adrià, però un moment, és que estic acabant de parlar i passa l'Adrià. Sí, però estic acabant d'exposar una cosa, és que després la Montse aquesta que em renyava també m'esteu tallant.
3: Sempre així. Sempre
1: la Montse Pineda es queixa. A veure, Adrià, què passa?
5: Que tenim la data oficial de l'any...
1: Bueno, però per això tanta pressa...
7: No
1: et posis
7: nerviós.
1: Ja, és que... Hòstia, per un moment he pensat, s'està cremant l'escenari amb els organitzadors a dins. Pensa, vinga, pas.
7: Pas.
1: Bueno, per la dada dels quatre números. Vinga, anem.
2: Pujarà la pressió a l'ull, eh? Això... Catalunya és viva, és això.
1: És que de cop i volta una... Pas. Bueno, va, a veure, què hem d'explicar? Calleu!
3: Calma, home.
1: Calleu!
3: Va, Adrià, les dades.
5: Bueno, vull dir...
3: Pobre Adrià.
5: També internament, quan tingueu la dada...
1: Ah, però és que aquí l'Anabel Luna també... Perdona, és que vaig dir una cosa. Sí. A l'equip s'entra amb uns histerismes, uns nervis, per coses que dius, escolta...
7: Bueno, perquè m'interromps.
3: Però la dada l'anem a nosaltres.
1: Clar, sí, la dada, sí. Anem,
3: la dada d'espècie.
1: Sí, però ara en té més dades, l'Adrià. Vinga, anem amb les dades.
7: Esteu interrompent-li un fort últimament.
1: Demano pas.
5: Ragi curt, al final és un número. 130.000 persones. Entre Barcelona, Amposta i Girona, la xifra de l'ANC, seran més de 100.000 persones a Barcelona, diuen, més unes 15.000 a Girona
2: més.
5: I 13.000 a Amposta. Seria això.
7: Fixa't.
3: No hi caben. 130.000.
7: Dos Melilles. Dos Melilles.
1: Ja està?
7: Dos Melilles.
2: Bueno, espero quanta gent hi haurà el dia de la Constitució. I calculem.
1: Bueno, és
3: cau en pont.
1: Perdona, si els independentistes van baixant i els altres aviat empatarem.
2: Perdona, avui...
1: Uns baixen, els altres són els mateixos.
2: El centre d'estudis d'opinió deia que a Catalunya només hi ha un 29% de gent que vol ser espanyola. Ja està. Bueno. La resta, dubtosa...
1: No, la resta són argentins, que no te n'has adonat.
2: Són italians.
1: Són argentins.
2: No
1: hi
2: ha ningú. Ja ho sé, que són argentins. Escolta,
7: no,
2: des d'aquí, Mario, un saludo. El meu veí de dalt és argentí.
1: Tots. Ja, escolta, a sota de casa meva...
2: Sí, també.
1: Sis.
2: Tot arreu.
1: Sis, mates
7: Mate.
1: I com es diu això, aquesta...
7: Les
1: bombetes. No, això que fot una pudor que no es pot aguantar. Una mena de, no sé, d'incens o no sé què tot el dia. No sé què foten. Però això sí, això sí, bons veïns. Escolta, no fan soroll, vull dir, es comporten fantàsticament, vull dir, no tinc cap...
2: Sí, però hi ha un subsector de professor de surf i de ioga amb un moño pial. Que aquests, uf...
3: La carn i la literatura bones.
1: Sí. Sí, bueno, i el país, que és un país apassionant.
7: No, al país ara no hi ha ningú, només hi ha Milei.
1: A veure, que aniré tancant...
2: I des d'aquí el van
1: avant. A veure, Anabel Luna, he d'acomiadar algú a part de l'Adrià Santa Susana o la resta hi ha empirat? Ah, l'Estadella, però què fa l'Estadella? Però què fas?
7: Estadella?
2: Això no es fa a la ràdio.
1: Encara estàs a Plaça Catalunya.
2: Però què és aquest?
1: Ah, no! Que estàs a un macroaplec dents... Remember!
7: Fulga!
1: Encalla, que estàs a l'Odegàs, Estadella!
10: Efectivament, aquí estem, amb alegria! Una mica de macroaplec!
1: Això sí que és un canvi a la diada.
8: Quina festa, això!
10: Estem aquí a l'Odegàs, que la gent que no ha anat a la diada està aquí durant el... Mira, ole! Ole! Sí, està aquí el cuina punxant, aquí hi ha gent a tope. Mira, hola, què tal? Heu anat a la diada o què?
11: Perdona?
10: Que si has anat a la diada?
11: Celebra la diada, sí.
10: Has anat, eh?
11: Molt bé, aquí.
10: El què, el què?
11: Què?
10: Has anat a la diada?
11: Ah, no.
10: A tu?
11: M'he vingut aquí directament.
10: Claro, directament a l'Udegas, eh?
11: Directament. La millor manera de celebrar la diada.
10: Visca Catalunya!
11: Visca Catalunya!
10: Ara!
1: Estem canviant diametralment el que és un altre punt àlgid de la diada.
10: Què passa, màquina?
3: Bueno, quan
2: a tope. Però què és tardeu?
10: A tope.
3: És una possibilitat, eh?
8: Anem a la plec.
10: El què?
8: Macro a plec. A tope.
10: Ara vas a tope tu també, eh?
1: Fuadete.
10: Ole, artista. Has anat a la Diada d'Alemanya o no?
8: No m'ha donat temps.
10: Ho fan
0: unes hores.
8: Preparant-me per la tarda.
10: Ara. Ah, tu has vingut al tardeo, eh?
8: He vingut al tardeo.
1: Perdona, és de Catalunya.
10: Una mica de cançondeo, eh?
8: I tant, que no falti.
10: Ara, mira, la teva senyora ho està durant tot, eh?
8: Senyora, senyora.
10: Ah, senyora, què passa? Ole!
12: Hola.
10: A tope, no?
12: A tope, molt bé.
10: Ole, estàs a gustico, eh?
12: Yupi!
10: Ah, molt bé.
3: Yupi.
10: Molt bé.
0: Això no és la Mani, no?
3: No. Potser la Mani triomfaria més així, no?
1: Home, mira, és que abans parlàvem... Què faríeu de nou? Potser sí que hem de posar...
3: Pots portar el Bad Bunny.
1: No, és que...
3: Convidem el Bad Bunny.
1: Bueno, no, però, per exemple, estem en connexió amb el Guillem Estadella a la sala Ludegas. Començava a les 6 i acaba a les 11 aquesta sessió. Macro a plec, dance... Això sí, en anglès, la nomenclatura, perquè ho entengui.
2: Dansa?
1: No, no. Macro dance, remember.
2: No, ho has llegit malament, és dansa.
10: Aquí la gent va a tope.
2: No, és dansa en català. Per què dius dance? És dansa. Macroplec, dansa.
1: Dansa, remember. Digues, Estadella.
13: Estic a punxar. Ara tengo 20 y yo voy a salir.
10: Ah, molt bé.
1: Home.
10: Hoy he salido, eh?
13: Hoy he salido, la primera vez.
10: Ah, molt bé. Però no has anat avui a la Diada, no?
13: Sí. Estava por a manifestar, venir aquí, he dicho.
10: Vas una mica a tope ya, no? També.
1: Una mica
10: de cachondeo.
1: Lleva golosina adentro.
10: Ai, ole.
1: Què li ha dit?
10: Creiem que hauríem de fer una mica de xou, no? Perquè avui és la Diada Nacional de Catalunya.
1: Vinga, tete.
13: No.
10: Home, sí, que és la Diada.
13: Què vols que canta? Va, dime.
10: Vull fer una mica de Visca Catalunya, els segadors.
13: Jo és que soy de Madrid, però...
10: Ah, ets de Madrid?
13: Sí.
10: I què fas aquí? Ah, festa, vale, m'assenyala la festa. Bueno, pues alegria, eh?
13: La festa.
10: Ara, ole.
13: Mira, parlo català, festa.
10: Ole. Molt bé, així m'agrada, eh? Fins ara, Cuqui. Molt bé, molt bé.
1: Bueno, Estadella, com que, a veure, els testimonis tampoc estan generant molt d'interès, si et sembla...
14: No, que és el més interessant de la tarda.
10: Espera, que tinc un senyor. Què passa, senyor?
14: Me pasa, loco.
10: Què li passa?
14: Que senyor res.
10: Ui. Què passa? Estàs aquí...
14: Ah, home, a la Diada, aquí, Macro de Plec.
10: El què?
14: El dia de la Diada.
10: El dia de la Diada, eh, aquí.
14: Ah, Macro de Plec.
10: I vostè està aquí a tope.
14: Musicó de Catalunya.
10: Ole! Perquè, però tu ets molt català o no?
14: Bueno, soc català.
10: Vale, i avui no has anat a la manifestació?
14: Del Barça i d'Esquerres.
10: Ara. Mani, eh?
3: Ara.
10: Els
3: teus companys, els
10: teus. Has vingut directament aquí?
14: Clar que sí.
10: Vols enviar algun missatge a tots els catalans avui?
14: Però vaig a votar, eh? Vaig a votar, eh?
10: Vas a com?
14: Vaig a votar.
10: Què vas votar?
14: A les urnes.
10: Ah, que vas votar.
8: A l'1 d'octubre.
2: Vam votar, vam guanyar. Clar que sí.
14: No, que també.
10: Vale, un missatge pels catalans.
14: Jo porto el meu llit i...
10: El què?
14: Jo pugui.
10: El meu llit?
3: Què diu?
14: Que vota en la cama y donde pueda.
10: Buena diada.
14: Os tengo que traducir yo.
0: Sort que tenim un traductor.
1: I són les 7, sí. Exacte, sort del traductor. Bueno, digue-li que toma que segueixi...
14: Bueno, he dicho
3: te la dona a casa. No, és que continua, esperem. No interrompis, Clapés, no interrompis.
10: Mira quin temazo.
14: Vull passar molt bé amb els col·legues.
10: Ara.
14: Gin tònics i...
1: Ja ves, tete.
3: No puc creure.
10: Ara, visca Catalunya.
14: Ja que sí, home.
1: Agua estilada, tete.
10: Molt bé. Bueno, aquí tenim el contrast de la Diada, eh?
1: Sí.
10: La gent està a tope. Vols que... Mira, tinc aquí una altra. Què passa, màquina? Tot bé?
15: Què passa, màquina?
10: Tot bé, com va?
15: No t'escolto.
10: Ah, que no, hòstia.
1: T'has sordo, tete.
10: Ah, no, a quina orella et funciona?
15: Com?
10: Que quina orella et funciona?
2: No se oia nada, coño.
15: No
10: t'entenc. Quina oreja? Que oreja te funciona?
15: Aquesta.
10: Què tal? Com estàs?
15: Estic molt bé.
10: Estàs a tope, eh?
15: Estic molt bé avui, aquí.
10: Has anat a la Diada o no?
15: He vingut aquí a veure si està aquí el...
10: El què?
15: El president del Barça.
10: Ah, la Porta.
15: Però la Porta no està avui.
10: Ah, no. Avui no és el dia. Avui, si vols, pots saludar el Clapés, que està el Clapés.
15: Hòstia, el Clapés, tio.
10: Sí?
1: Que guapo.
15: Hòstia, tio. L'adoro. Aquest noi és el millor del món.
10: Senyor.
3: Noi, eh?
15: Ah, senyor, ja. Bueno, jo li dic el noi perquè sembla que és un noi, eh?
10: Vols te'l passo, si vols dir-li alguna cosa o què? Mira, li passo els auriculars, eh? L'orella bona.
15: El meu ídol.
1: Bueno,
10: Mira, s'està posant els auriculars.
15: Clapés, tio.
1: Ah, què tal? Com estàs?
15: És el millor, tio.
1: Bueno, no ho diguis, que encara m'ho creuré. Escolta, a donar-ho tot, eh?
15: A donar-ho tot aquí, a l'Udegas.
1: Clar. Gas, aquí.
15: És el millor, tio.
1: Bueno, una abraçada.
15: Una abraçada.
1: Adéu.
15: Visca Catalunya.
1: Visca. Bueno, va, Estadella, anem bueno, recollint, que
16: sí,
1: això va degenerar.
16: Si voleu venir...
1: Sí, digues, digues.
16: Si voleu venir, doneu el nom a l'entrada i passeu.
1: Vale, ara li dic a la Natàlia Rodríguez, si li interessa, al Josep Maria Martí.
16: Ha tornat el senyor d'abans, què? Què ha passat?
17: Jo senyor, no.
3: Ah.
17: Caballero, caballero.
16: Ah, caballero, caballero. És que hem de marxar ja, hem d'acomiadar la connexió. Vols dir adéu?
17: Passa-t'ho bé, passa-t'ho bé.
16: Ole, adéu, mi niño.
17: Disfruta, disfruta.
16: Adéu, adéu.
1: Ara, a aquesta hora de la tarda ja va anar, la gent ja va...
3: Pensa que han començat a les 6 aquesta festa, eh? Vull dir, ja fa estona, eh?
2: I els companys,
1: no,
2: eh?
1: No, l'Estadella està estupendo.
16: Ara està,
2: vale.
16: Està punxant el Codina.
1: Ah, molt bé. Records
16: el Codina. Espera.
3: A veure què posa.
16: Codina, mira, a veure, m'estic apropant. El Matina Codina, espera. Codina! Codina! Ei, ei! Clar, he de cridar. Ei! Codina!
18: Codina! Ei! Quin no vigilles, que no te veo.
1: Jo no m'he vist mai un reporter Codina? Dins la cabina.
19: Home, què passa? Doncs que estem a l'Odegas, amb una festa Remember que està posant la pell de gallina a un miler de persones ara mateix.
16: Tu has anat avui a la diada o no? Què has fet? Digue directament aquí, eh?
19: No, jo més que la diada he fet la mig diada.
16: Vale. Algun missatge pel Clapés, que és que hem d'acomiadar ja la connexió.
19: Clapés, tu passaries molt bé l'Odegas amb aquesta música, que segurament és de quan ja tenies 25-30 anys.
1: Molt bé.
16: Bueno, pues, adéu, Codina.
19: Doncs... temazos i visca Catalunya.
1: Ara. Visca, visca.
19: Catalunya és un dia molt especial. I aquí tenim la pell de gallina.
16: Ara,
1: molt bé.
16: Adéu, Ernesto, grande.
1: Adéu, Estadella.
16: Adéu, guapos, que vagi bé.
1: Adéu, adéu, adéu. Treu.
2: Escolta, que havien convocat una cimera de l'ANC i ara ens vens amb això, que...
3: Va. Sí, la cimera s'ha quedat com una mica xoc, no?
4: Sí. És un final de diada diferent.
1: Diferent, sí. No. Bueno, escolteu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, perquè ara, canviem el decorat i el temps que, em queda a mi, de vida també. No ho saps mai? No ho saps mai?
16: Què és avui?
2: Avui s'acaba. Encara ho veuràs, tu.
1: No ho saps mai.
2: S'acaba avui? Encara ho veuràs.
1: Que, pam, no, dic, el temps que ens queda l'aprofitarem per parlar del temps afegit i, entre d'altres, de què va ser president del Barça i va ser afusellat per la dictadura.
20: Però no vamos otra vez a la discoteca.
1: No, ja està, n'he tingut suficient.
20: En el bàter d'ahí me hicieron a mí.
21: Versió RAC 1.
22: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
23: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
24: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
23: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
24: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
25: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
26: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Where if you take your expertise further?
27: 205 cavalls i només 4,3 litres?
28: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
29: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
30: T'ha anat bé de gust la rutina?
29: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
30: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
31: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
34: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
35: Hola, sóc Marc Casado.
0: Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
28: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
5: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
6: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
7: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
6: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
7: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
6: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
8: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor el al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
6: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
5: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
9: RAC1 Podcast.
5: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC1.
10: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
11: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
12: Únic, s'escriu amb H o sense H?
13: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
17: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
21: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Brà valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Brà i La Vanguardia.
5: Actualitzada al minut.
35: Alertes d'última hora.
5: Tot el que sona a RAC 1.
35: Contingut exclusiu.
5: RAC més 1.
35: Fàcil.
5: Ràpid.
35: Còmode.
5: RAC1.cat.
35: RACU.CAT.
5: RAC1.cat. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
36: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Dos quarts de... Bueno...
3: Què està passant?
1: A veure si afinem el bolígraf, en aquest cas el micro, perquè si no... prendrem mal. Anava a dir que ara sí, dos quarts de vuit del vespre. Edgar Fornós, bona tarda.
2: Molt bona tarda i bona diada.
1: Bona diada, Edgar. Abans, però, tenim a Marta Gailà, que té una recomanació a fer a tots els que esteu amb nosaltres compartint aquesta diada.
3: Sí, perquè Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar 20, vincular de la hipoteca i ho portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Un 40% menys. Això està garantit. I la gràcia és que et donen les mateixes cobertures. Però això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Si us interessa, heu de trucar al 917-700-700 o entrar a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Gràcies, Marta. També saludem a l'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
0: Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Anem amb la pregunta. Avui farem un temps afegit express, mai millor dit temps afegit, avui, amb la pregunta que hem formulat a la xarxa relacionada amb, bueno, amb aquest 11 de setembre i amb Flick.
0: Sí, i que no s'ha explicat abans, però que la podeu trobar als stories d'Instagram i encara podeu votar una estoneta. Avui us preguntem si Flick hauria de parlar en català, amb dues opcions.
1: A les rodes de premsa.
0: No, a les rodes de premsa. Però
1: a casa seva parla com José María Aznar en l'intimitat en català.
0: Home, t'imagines que parla en català a casa?
1: Bueno,
0: podria
1: ser. Per què no?
0: Això deia Messi, que Messi el parlava en l'intimitat.
1: I bé que s'ha demostrat.
0: Doncs sí o no.
4: I tant.
2: Doncs avui amb aquest temps afegit de butxaca i de col·leccionista ens acompanya el professor Frederic Porta. Bona diada, Frederic, i també la Gemma Mallorca. Com està, Gemma?
16: Molt bé, bona diada.
2: Ja, la pregunta que ara justament us formulàvem, què voteu? Flick hauria de parlar en català, Gemma, sí o no? Aquestes alçades a les rodes de premsa.
16: A mi sí m'ho compensa després, els discursos d'inici, final de temporada, celebrant títols. Parla en català, a mi que parli o no català en roda de premsa, tant me fa.
2: Per tant, un tant me fa, ni sí ni no, tant me fa, Frederic Porta.
19: Que no cal. Que no cal en el sentit de que si s'expressa prou bé que ho fa en anglès...
2: Com que no cal?
19: I així es guanya temps per pensar-se les respostes, que és el que fa, doncs que duri molts anys parlant en anglès i així, doncs, bueno, es pensarà millor les respostes.
0: L'audiència del Versió, per això, amb un 72% dels vots, diu que sí.
2: Veus?
0: Diu que sí.
1: Vostè, senyor Virgili, si votés... No, a la pregunta que estem fent, una mica de brillo...
0: Sí, sí, sí. Que sí o que no?
1: Ah, que sí.
4: Sí.
1: Que hauria de parlar en català. Ah, va, perdoni. Perdoni, no, és que deia sí, sí. No, és que pensava que em deia sí, sí, dic, no sé.
20: Bona tarda, soc Guten Tag.
1: Home, Hansi Flick, què tal?
4: Adelante, eh? Adelante y sin parar, sí,
1: però,
4: ahora,
1: però dígale... Però,
4: sin parar, eh? Sin parar,
1: però,
4: eh?
1: Perdoni.
4: En català.
22: Que li digui en català.
4: Sin parar, eh? A tota màquina, tu. Tu no pares.
20: La veritat és que...
4: Com un
20: ja
4: loco,
20: fa...
4: eh? Però...
2: Està parlant en català?
22: Sí, sí, estic parlant en català.
20: Thank you.
2: Deixeu-lo parlar.
20: La veritat és que fa molt de temps que sé parlar català.
2: Ah, sí? Veus?
20: Fa molt de temps, però no ho faig públicament perquè no tinc ganes de parlar amb vosaltres.
2: Com?
20: Ni amb la resta de la premsa catalana.
2: Com?
20: Sou tots molt pesats i no vull que em foteu el cap com un timbal.
22: I tant.
20: I amb una atura en català.
2: Va, home, va.
20: En teniu fins als collons.
2: Okay, sí,
1: home, va, per favor. O sigui, parles català.
20: Jo parlo català.
1: Ho estem demostrant, parles català.
20: No sé per què us interessa tant que parli català si el màxim referent del Barça, Johan Cruyff, ja va dir que no serveix de res perquè no és un idioma internacional.
2: L'altre.
20: I ell no li donava l'atura tant com a mi.
23: Hauries de parlar en català, això sí. Bueno, que
24: sí, però jo intento sempre de ser... com es llama? Internacional. Entonces podemos hacerlo en alemán, en inglés.
20: ¿En alemán?
23: Bueno, a Cataluña
24: en,
23: Radio.
24: En todo, pero la gente que aprende el inglés, que aprende el alemán, somos un país, una ciudad internacional.
22: Ahí, ciudad.
24: ¿Y por qué reducirlo solo a catalán? Vamos a hacerlo en inglés algún día. Bueno. Y a ver si mejoramos la calidad... de nuestros oyentes.
23: Claro. No, tu ja saps. Els oyentes tenen molta qualitat.
24: Sí, però això...
23: És diferent.
24: Sí, però hoy día todo el mundo viaja y cuando vas mañana a Inglaterra no puedes hablar català.
23: No, però totes les...
24: Hay que hablar inglés.
23: Però és que una... Però ara estàs barrejant dues coses que no tenen res a veure.
24: Sempre.
23: Tu sempre. Estàs barrejant dues coses que no tenen res a veure. Una cosa és...
24: Però suena bien.
23: Sí, però és un poco tramposo, Johan. Perquè una cosa és clar, saber idiomes i una altra cosa és que les emissores de ràdio tenen una llengua amb la que
24: s'expressa normalment.
23: Doncs ja està, doncs això és tot. Sí, els convidats...
24: Però ara t'hago tu...
23: Claro, sí.
24: T'hago tu torrilla internacional hablando un idioma más.
23: No, però si aquí els oients no tenen problemes en... Si justament els catalans són bilingües. Vull dir, aquest no és el problema. Aquest és el... Aquest problema segur que no el tenim.
24: Yo no digo que no tienes razón, pero me gusta la discusión.
23: A mi també. Va, això otro día continuamos.
20: Ja l'heu sentit?
1: Collons, al final el Bassa s'acaba parlant en castellà. Otro día continuamos. Final se surt amb la seva, eh?
22: Ja passa, ja.
20: Doncs ja l'heu sentit, a partir d'ara tornaré a parlar sempre en anglès. I més us val no tornar-me a preguntar pel català, si no voleu que foti el camp.
6: Ah, no, no, no.
20: Adéu
6: no.
20: I bona diada.
16: L'altra cosa és que si Hansi Flick, o sigui, entre escollir que parli castellà o català, prefereixo, evidentment, que parli català primer.
6: Home, clar.
16: Ara, en les rodes de premsa, com funciona, com funcionem, ens incloem els mitjans de comunicació, que parli en anglès ja li va bé.
19: I tant.
6: Així no té tanta, tanta pressió. Bé, de seguida entrem en matèria, però abans, si us acabeu de llevar, ja és una miqueta tard. En clau Barça, l'egipci Hamza Abdelkarim ha ampliat la seva vinculació amb el club fins al 2030, clàusula de 150 milions d'euros. Un futbolista que va arribar, ho recordem, el febrer passat, procedent de l'Al-Ahli, en qualitat de cedit. Ara ja és futbolista ja pràcticament de primer equip. Ha passat la pretemporada amb Hansi Flick i aquesta signatura, l'acte serà el dia 15, dimarts, a les 5 de la tarda, al despatx del president Laporta. De seguida, parlant de Laporta, l'escoltarem perquè avui ha estat a l'ofrena floral de Rafael de Casanova, però abans, Gemma Mallorca, a mi em vas encandilar, em vas enamorar quan vas fer una defensa del catalanisme i del Barça a TV3 fa uns dies, després de la polèmica amb l'estelada d'aquell aficionat a ells. Des de quan i per què el Barça sempre ha anat de la mà del catalanisme?
16: Des de tota la història. Fem un repàs ràpid del que ha passat al llarg de la història amb el Barça i el catalanisme. Començo el 1925 en plena dictadura de Primo de Rivera, quan es xiula l'himne espanyol, la marxa reial, i es clausura l'estadi per 6 mesos. Només 10 anys després, bé, 11, al 1936, en plena guerra civil, el president del Barça, Josep Sunyol, en aquell moment és afusellat per les tropes franquistes. El 37, el Barça marxa de gira americana i es presenta com un símbol d'una Catalunya republicana. Allà se'ls coneix com així, a Amèrica i a Mèxic, i quan tornen, en un moment en què Franco ja guanya la Guerra Civil i no confiava, evidentment, amb el Barça, molts d'aquells jugadors són castigats per 2 anys de suspensió i d'altres han de marxar a l'exili. I el Barça sempre, bé, durant el franquisme, això ens ho explicarà sempre el Frederic, però durant el franquisme va ser un dels centres on es podia parlar català quan anaves a l'estadi. Va haver-hi aquell anunci quan encara no s'havia tornat a parlar català, on es va anunciar que s'havia perdut un nen i es va fer en llengua catalana. I com dic, al llarg de la història, ja en la història més recent, el Barça sempre s'ha posicionat a favor del poble català.
6: I, evidentment, sempre participa en aquesta ofrena floral que ens preguntem, Frederic Porta, professor, des de quan el Barça va i assisteix amb aquesta ofrena floral a la tomba Rafael de Casanova?
19: Doncs des del 1919. 1919, perquè un any abans havia estat l'únic club esportiu que s'havia manifestat a favor de l'Estatut d'Autonomia, que encara trigaria a l'Estatut de Núria 14 anys en arribar ja sota la Segona República. Però com bé deia la Gemma, hi havia altres qüestions anteriors, el 1908 ja es vincula al catalanisme, etc, etc, i també hi ha el fet de la mort de Sunyol, per exemple, que és marca un punt d'inflexió, per dir-ho així.
6: I que ara en parlarem, perquè és la gran història, no tan sabuda com ens creiem, aquesta... Josep Sunyol, quan el van afusellar, el Frederic Porta avui ens ho explicarà. El president Laporta avui era, com dèiem, també Pere Romeu, per exemple, amb representació del Barça femení, com la seva capitana, Patri Guijarro, i era Fermín López representant el futbol masculí, i evidentment totes les seccions hi han dut la seva representació. Els periodistes han preguntat al president Laporta sobre els somnis, les il·lusions del Barça aquesta temporada.
7: Tenemos una especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
6: Aprofitem també, perquè heu sabut aquests dies sobre la pressió, si els futbolistes han de pressionar els cracs de l'equip, se li va preguntar a Mbappé, també a Lamine Yamal, doncs això on opina el president Laporta.
7: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos 2 equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión. No cabe la relajación y lo que tenemos que hacer es estar pues eso, muy, muy, muy, muy comprometidos, con mucha, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer pues los jugadores, de pensar sobre todo en el equipo, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
6: Mira, i ara, a més, s'ha passat aquest matí amb tota la comitiva blaugrana. Avui el tenim aquí. A més, hem vist molt bé el president.
8: Sí, home.
6: Més prim, a més.
8: Sí, home, estic molt una mica tranquil. Estic fit i molt content perquè l'ofrena ha estat un èxit. Llàstima que el florista només m'ha donat l'ofrena de flors del Barça i no ha fet tot l'encàrrec complet, perquè jo li havia encarregat també que em preparés una ofrena de flors de la Federació Espanyola. No ha tingut temps de fer-me-la. No, home, és que no podem trencar la concòrdia i penseu que som els principals subministradors de la Roja. Per tant, hem d'estar amb tothom. Visca Catalunya Lliure, visca, dins d'Espanya! Visca!
9: Ja, president, quin canvi, no?
8: Visca Catalunya Lliure, dins d'Espanya! Visca!
16: Sí, ha canviat molt la versió del president.
10: Què ha passat aquí?
16: En els últims anys, sí, sí.
1: Bueno, és canviant sempre.
10: Però...
1: Perquè...
10: Però com pot ser, diu?
1: Vaig estar perquè la darrera va evitar l'homenatge dels mundialistes al Camp Nou, i en canvi va fer un homenatge a l'Estelada. Per tant, bueno, diguéssim que...
8: Però vaig estar amb la Roja.
1: Vaig estar amb la Roja. Sí, però per això dic que va anar a donar suport a la selecció espanyola. Però vull dir que, bueno, és canviant, no? Però tal com va dir vostè, s'ha de ser obert a tot i a tota l'estat.
10: S'ha de quedar bé amb tothom.
1: Per això, bueno, que és del que es tracta. Com a president sempre has d'estar...
8: Per tothom.
1: Has de tocar tots els pals.
6: Gemma, no sé si vols dir alguna cosa, perquè has fet mala cara quan el president Laporta parlava de la Roja i de l'ofrena floral, o passem pàgina o palabra.
16: No seré jo qui criticaré els pensaments d'una persona. És a dir, jo tinc molt clar el que penso jo, i jo crec que Laporta sap molt bé el que representa. O sigui, al final representa el Barça, i és el que hem explicat. Hem fet les pinzellades al llarg de la història. Llavors, ell sap que representa un club català, catalanista.
8: I on està Catalunya? Està a Espanya, no? Pues ja està.
6: Parlant de història i parlant de pinzellades, avui anem de cara a barraca. El professor Porta, avui ens d'una enciclopèdia de Josep Sunyol, qui va ser president del Barça del 35 al 36, malauradament molt poc. Per què tan poc temps, i qui era aquesta figura?

0: influir en les idees catalanistes, era un polític i advocat de la Lliga. Ell era d'esquerres, era diputat per Esquerra Republicana i també va treure, per exemple, un diari que es deia La Rambla, que era molt seguit, que tenia un lema que es deia Esport i Ciutadania. Ell ho tenia molt clar. Ell volia que els valors de l'esport servissin per a la ciutadania catalana. Aleshores, Suñol arriba a la presidència del Barça, això gairebé ningú ho sap, ni el senyor Virgili, que era contemporani. Que,
1: no, no em ve present.
2: No,
0: no, no, havia estat...
1: no em vaig trobar bé aquell any.
0: Ah, sí. Havia estat president de la Federació Catalana i del RAC.
2: Ah, sí?
0: I del Real Automòbil Club de Catalunya, que ja funcionava. Aleshores, arriba al Barça, arriba un Barça que esportivament està molt fluix, afablit després de la generació de Samitier i companyia. La República no li havia sentat bé, perquè la gent estava més pels mítings polítics, i ell refà l'equip a base de fitxar talent de casa. I fitxa gent que comentava ella abans, que
1: ara
0: després és depurada, no? Com ara, exactament. Gent com Escolà, el catedràtic, que li deien el catedràtic, de Sants, Raic, de Molins de Rei, Balmanya, de Girona, Ventolrà, Iborra, Nogués, Montlloc, Bayo, Areso, tenien un equiparro. I també tenien el capità, era Antonio Franco, que era el tiet del que va ser l'enyorat periodista Antonio Franco.
3: Ah, sí? Ah, mira, no
0: ho sabia. Que sí, no va anar a la Gira de Mèxic perquè tenia una plaça al Banc d'Espanya i va preferir mantenir la plaça futbolistes d'aquella època. Bé, doncs el dia 6 d'agost, com a diputat en Corts per Esquerra Republicana, té una missió que és anar a portar diners a la gent que està a la Serra del Guadarrama, que ja començaven els combats perquè els facciosos volien conquerir Madrid. Se'n va cap allà en un cotxe oficial, amb banderes oficials i tot plegat, acompanyat d'un periodista de la Rambla que es deia Ventura Virgili, d'un xofer i d'un tinent de la República. I tal com arriba Ventura Virgili...
1: Era un cosí germà...
0: Però llunyà, no?
1: De lluny. Sí.
0: De lluny, sí. Sí, ja m'ho han dit, això.
1: Però no ens fèiem, eh?
0: No ens fèiem.
1: No.
0: Era de part diferent de família.
3: Frederic, jo, a veure, entrem en aquesta branca, arribarem en lloc i és un cul de sac, perquè aquest home anirà inventant i resultarà que al final el Suñol és ell reencarnat.
4: Et liarà.
0: Doncs, perdoneu, arriba a la caserna i es pensa que la caserna és republicana, és lial a la República, i comença a donar visques a la República, segons expliquen, gairebé com a llegenda no provada, no? I en aquell moment són detinguts i són afusellats sense cap mena de judici ni res de tot això. Tan greu va ser la cosa que encara les restes no s'han trobat. No s'han trobat les restes. I a Espanya, a part del president Suñol, és una cosa a recordar, que no hi haurà democràcia plena fins que no traguem de les cunetes els 110.000 cossos de republicans i també de nacionals que encara estan a les cunetes. És el segon país del món amb més morts a les cunetes fruit d'una guerra civil després de Cambodja. Espanya. Bueno, i aleshores, bueno, ja la seva figura va quedar tan en l'oblit, Toni, tant, que durant 36 anys no se'n va parlar. Fins que la persona que el ressuscita, per dir-ho així, és Manuel Vázquez Montalbán, en un pròleg d'un llibre bàsic de la història del Barça, que es diu Barça, Barça, Barça, escrit per Joan Josep Arteig. Llavors, fixa't tu com devia anar, perquè el mateix Vázquez ho devia sentir, que li diu Suñol i Barriga, en lloc de Suñol i Garriga, que eren els seus cognoms. O sigui, era una cosa de sentides. I després sempre ha hagut aquesta política, que tant l'Arnau com l'Edgar em preguntaven abans, de si el nom va a menya o a migriega. I és una cosa que els catalans no ens hem adonat, que històricament, com la normativa gramatical de Pompeu és de 1932 només, moltes famílies arrosseguem noms escrits en castellà per documents en castellà, i que són noms catalans. O sigui, jo tinc un íntim amic que es diu Torner i escriu amb E accentuada, i és de l'ofici, Torner. A la meva família hi havia molts forners, i uns els escrivien en E amb accent i els altres ER. Doncs bé, en els documents, Suñol firmava en enya. Quedava, no ell firmava amb enya, sinó que li firmaven oficialment en castellà José Suñol. I ell firmava els seus articles, les seves declaracions, amb NY a la catalana.
2: Molt bé.
0: I el que és curiós...

0: és que els seus fills, després de tota aquesta història tan tràgica, van adoptar la grafia castellana.
1: Què dius?
0: I els,
2: per evitar de represàlies.
0: Possiblement per evitar represàlies, i van seguir el nom en Josep Sunyol. I d'aquí que la gent...
3: No, encara fa poc hi havia la petició de la família que el cognom Sunyol és, reclamava la família, que és amb la enya, no amb la N-Y, que
2: però
3: és la grafia.
2: Però ells ho escrivien bé en Y.
0: Sí, però...
2: Ells ho escrivien bé en Y.
0: Ells ho escrivien en Y, sí, però els documents d'aquella època...
3: Està
0: a més, pensa una cosa. La meva generació, la del senyor Marcelí, per exemple, tots coneixíem, parlant del Barça, Juanito Segarra, Antonio Ramallet.
1: Sí.
0: A mi de petit em deien Federico, perquè no era popular...
2: Marcelino.
0: La manera... Marcelino.
2: Gran Marcelino.
0: Perquè no era massa popular, o sigui, havíem adoptat la manera castellana de dir. I així es passa a molta grafia de molts noms catalans. Per exemple, Carles Pujol. Jo estic convençut que ets un Pujol. Però algun funcionari en algun moment que no sabia escriure la grafia catalana li va posar una Y i vés a saber, i avall, com diu el professor.
1: Curiós, perquè des de Madrid al Jordi Pujol li deien Pujol i justament a moltes vegades al Carles Pujol li posàvem una jota. Crec que volia dir alguna cosa, senyor Marcelí.
2: Sí, jo volia comentar que no és l'únic màrtir del Futbol Club Barcelona, perquè ara... No, i no cal anar tan enrere, perquè ara mateix tenim un màrtir, que és una cosa que...
1: Digue-li.
2: Jo m'emociono cada vegada que el veig per la tele.
1: Ja sé per on vas.
2: Perquè surt aquell anunci dels telèfonos, del dialoguem.
1: Sí.
2: No teniu l'anunci, poso perquè jo...
4: Parlem, sí.
1: Parlem, Déu.
2: Bueno, dialoguem, ens diu, parlem, és tot el mateix.
5: Sé que encara soc molt jove, però ja veus que la vida tot pot canviar en un minut. Avui estàs aquí, i demà...
2: I demà...
5: Qui sap?
2: Exacte.
5: Pot tenir un punt trist, sí, però també pot ser inspirador. Avui toca marxar. Una nova ciutat, una nova cultura, un nou club. A partir d'ara, em deixaré la pell per uns altres colors, segur.
2: No.
5: Però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra, la meva gent, el seu somriure.
2: I la bandera catalana i la música de Rossinyol. No l'han afusellat.
3: Bueno, crec que
2: però ha hagut d'exiliar a Galícia, que no sé què és pitjor.
3: No
2: la terra de Franco.
3: No se n'han anat exiliats.
2: Allà plou, allà plou tots els dies, sí. I només el pulpo, només mengen pop.
1: I Franco.
6: Ai, de veritat, si em deixen rematar...
2: El Racing de Vigo.
3: Sí, silenci.
6: Celta de Vigo. Deixeu rematar el tema de Josep Sunyol, que la llotja es va inaugurar l'any 2015 i que aquest febrer el Barça va canviar-li el nom de la llotja per Llotja Spotify, i l'explicació que donaven en el seu dia és que s'estava, que era provisional fins a l'espera de buscar-li un nom oficial quan s'acabin les obres. Però que actualment la llotja no es diu Llotja Josep Sunyol.
1: Molt malament,
0: Però tinc entès que quan acabi l'estadi es tornarà a dir Josep Sunyol.
2: Segur.
0: De part de la directiva.
6: Clar, però llavors, etiquetat en enya o en B-N-Y? N-Y. No està tan
0: serà
6: clar.
0: Serà N-Y.
1: Claro. N-Y, per tant, com estava escrit fins ara.
0: Tal com escrivia ell, el seu nom.
1: Ens queden segons, però, Frederic, quan van matar Josep Sunyol, qui va dirigir el Barça? Qui va presidir el Barça?
0: Bueno, aquesta és una altra història molt forta, perquè fa 10 anys la va descobrir, 10 anys només, el savi de l'arxiu del Barça, que és l'amic Manel Tomàs. Mm. Aviam. Quan va començar la guerra, molt ràpidament, i es va quedar en mans d'un comitè d'empleats durant el període revolucionari de la guerra a Barcelona, que va durar fins als fets de maig. Molt bé. En gent com Àngel Mur pare, Rossend Calvet, etc etc. Aquest és el tornar de la gira. Tothom pensava que durant tota la guerra ells havien portat el club, i no, el van donar a un directiu, el van deixar com a president, a un directiu que es deia Francesc Xavier Casals, que havia estat conseller d'Economia en el govern de la Generalitat de la Segona República i també secretari general del CATSI, que era el sindicat de dependents de comerç, no? Un sindicat molt fort aquí a Catalunya. I l'home va portar el Barça, i les primeres actes ho deien que per absència de Sunyol encara, per respecte a Sunyol, perquè no sabien què havia passat amb ell. Després ja es van... tema per publicacions a la premsa nacional i tot plegat, que Sunyol estava mort. Val. Quan aquest home va acabar la guerra, ell va dir, jo no tinc cap delicte de sang, entregaré el testimoni als nacionals. No? El van agafar i el van engarjolar a la Model. I l'any 47 aquest home va morir, Francesc Xavier Casals, en un exili interior. I una neta seva, mai va saber que havia sigut president del Barça per por.
6: Home, que trist. No saber-ho.
4: No, no, no, no, no, no.
1: Avui, classe magistral, del professor i alumne de Gemma Mallorca. I més capítols que queden de la història que home, seguirem
3: no,
1: parlant.
3: No, home, però, si el...
6: no te l'acabes, la història, eh?
3: Home, és que, clar, per això el Frederic Porto no para de fer llibres.
2: No,
3: sí. Sí, és que no te... Home, només això. Amb aquests dos passatges això ja dona per un llibre.
2: I tant.
3: Jo he quedat corprès de, no només del que has explicat de Sunyol, sinó també de com va seguir la història. Sí, per això ho dic.
1: I ara ens trobem en un bon moment, perquè és el Barça més català de la història des de la Guerra Civil, però això ja en parlarem un altre dia, senyor Marcelí. Està content que no hi ha gent que va a l'exili. No es preocupi.
2: Estic content perquè ara anem molt bé.
1: Sí, ara anem bé.
2: Anirem, però fatal.
3: Va, que hem d'acabar. Hem d'acabar. Frederic Porta, bona diada. Gemma Mallorca, igualment. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona diada a tothom.
6: I visca Espanya.
7: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç. El torró. Torró.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
10: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
11: Bé, ja som a casa.
12: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
12: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
14: Tradició, cultura i natura en família.
13: Lo 13 de setembre a Deltebre.
14: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
13: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
14: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
15: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Verisure.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
20: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
7: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
21: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
22: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, si no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
7: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà.
0: Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1. Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
4: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
5: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
23: Únic s'escriu amb H o sense H?
24: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
25: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
28: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
29: Tot allò que t'agrada,
30: molt més fàcil de trobar.
31: El que encara no has escoltat
32: i segur que t'agradarà.
33: Un nou aparador d'àudios i podcast.
34: Endreçats i a un sol clic.
35: Per triar i remenar.
36: Amb tot el contingut dels programes.
37: I també els podcasts originals de RAC1.
38: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
39: I som tots.
40: Més fàcil.
41: Més directe.
42: Més intuïtiu.
43: Més RAC1.
44: Tots som un milió.
45: RAC 1. Tots som 1.
46: Pràcticament les 8 i un minut. Bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: L'ANC emplaça l'independentisme a unir-se de nou l'any que ve, quan es complirà ja una dècada del referèndum.
2: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
1: Aquesta és, doncs, la proposta que ha llançat el president de l'entitat, Josep Vila, que espera que la manifestació d'aquest any sigui un punt d'inflexió. Per això també proposa la celebració d'una cimera de partits i d'entitats per començar a posar fil a l'agulla i recuperar la unió entre els partits independentistes. Queda el dubte de si també s'inclourà o no Aliança Catalana. L'entitat ha xifrat en 130.000 les persones que han participat avui a les tres convocatòries a Barcelona, Amposta i Girona. De seguida connectarem amb aquestes tres ciutats per saber-ne l'última hora i també repassar què n'han dit els partits polítics, i també traurem el cap per les altres manifestacions convocades, la de l'esquerra independentista a plaça Urquinaona i la del grup neonazi Núcleo Nacional, que ha acabat escortada per la policia. Una jornada, la d'aquest 11 de setembre, però que molta gent també recordarà pels atemptats de les Torres Bessones del 2001. Han passat 25 anys ja dels atacs d'Al-Qaeda i avui s'ha fet un acte per recordar les víctimes a Nova York. Anirem fins allà per saber com ha anat, mentre que, coincidint amb aquesta efemèride, Donald Trump ha tornat a fer de Donald Trump i ha aprofitat la jornada per justificar la guerra amb l'Iran. Ara de seguida també l'escoltarem. I a banda d'això, Ceuta encara ocupa bona part de l'actualitat d'aquests dies. Avui ha estat el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, qui ha carregat de nou contra el govern espanyol. Diu que els va avisar diverses vegades del risc imminent d'una entrada massiva d'immigrants, però que la Moncloa no el va voler escoltar. Literalment assegura que li van dir que no fos tan pesat. Pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana que començarà amb algun ruixat a la costa, però que acabarà, Mònica Usar, amb temperatures més altes.
3: Sí, de moment aquesta matinada es formaran aquests xàfecs en punts de la costa que podrien tocar demà entre el matí i el migdia, punts del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i també el Garraf, i a la resta, en canvi, farà més sol. I diumenge serà un dia tranquil, sense pluja, amb temperatures més altes, però aquest ascens el notarem encara més a principis de la setmana que ve.
1: D'aquí una estona ho ampliarem, i avui a les 10 de la nit estarem d'estrena aquí al 9C. Cada divendres hi ha una nova secció amb la Zoé Ribaudí. Es diu Manual imprescindible per anar pel món, i l'objectiu és que la Zoé ens doni cada setmana alguns consells per saber comportar-nos com cal en determinades ocasions. Vaja, curt i ras, saber anar per la vida. Avui els primers consells es podreu escoltar de 10 a 11:45 de la nit. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8:04. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: La manifestació independentista aplega 130.000 persones a tot Catalunya, segons l'ANC, 60.000 segons la policia. Com sigui, malgrat aquest ball de xifres d'uns i altres, la protesta ha congregat més gent que l'any passat. Només a Barcelona, l'Assemblea ha xifrat la manifestació en 100.000 persones i la Guàrdia Urbana en 45.000. Per tant, mirem la dada que mirem, hi ha un petit repunt d'aquesta mobilització de l'independentisme als carrers. La pregunta a hores d'ara és si això persistirà en els propers mesos. En qualsevol cas, la concentració d'avui no té res a veure amb les grans mobilitzacions de la darrera dècada, en què l'independentisme havia arribat a plegar més d'un milió de persones als carrers. L'ANC és conscient de l'actual situació i per això ha centrat aquesta diada en proposar un pla per recuperar la força de l'independentisme.
4: El president de l'entitat, Josep Vila, ha fet una crida a utilitzar la tardor de l'any vinent, la del 2027, per tornar a recuperar l'autoestima i la mobilització als carrers, aprofitant que farà 10 anys de l'1 d'octubre. Per això, els propers dies, l'Assemblea convocarà una cimera d'entitats independentistes. L'ANC vol que aquesta cimera es faci d'aquí menys d'un mes. La idea és recuperar la unió que hi havia el 2017. El que l'entitat no concreta és si té previst fer una segona cimera, en aquest cas amb els partits independentistes.
1: Com dèiem, doncs, aquesta és l'estratègia que l'Assemblea acaba de desgranar des de Plaça Catalunya de Barcelona fa pocs minuts, que és on s'han fet els parlaments d'aquesta manifestació. L'ANC i Òmnium també han fet una crida a acabar d'una vegada per totes amb les batalles partidistes. Anem cap allà, Adrià Santasusagna, bon vespre.
5: Bon vespre. Feia temps que l'Assemblea no feia una proposta ambiciosa a l'independentisme i amb un horitzó clar. L'octubre del 2017, 10 anys després del referèndum, l'entitat planteja aquest any que queda com un any de recuperació del moviment i per preparar un nou embat contra l'estat espanyol. Josep Vila, president de l'ANC, llançava la proposta.
2: Disposem d'un any per fer-ho, de l'11 de setembre del 26 a l'11 de setembre del 27. per posar en marxa aquest primer imprescindible pas. Evidentment en vindran més, per reactivar-nos i organitzar-nos arreu del país, per tornar a creure els uns en els altres.
5: Això passarà per buscar suport entre col·lectius diversos i crear nuclis organitzats arreu del país, també per fer una cimera que l'ANC assegura que serà transversal i que es farà d'aquí menys d'un mes. Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, per la seva banda, ha avisat que el retorn dels exiliats també ha de ser un revulsiu.
6: Hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. I serà el moment d'abordar, per fi, el conflicte polític.
5: Per tant, les entitats que marquen aquest any, que queda fins a tardor del 2017, com un any de preparació del moviment, de preparar el terreny per tornar-ho a intentar.
1: Gràcies, Adrià. Els partits independentistes que encara no han respost oficialment la proposta de les entitats, però abans de començar la manifestació també han llançat missatges a favor de recuperar la unitat d'acció. Esquerra i Junts també han fet pinya en contra de l'extrema dreta, que ha tornat a fer acte de presència a la manifestació amb la seva pròpia capçalera, també des de Barcelona. Cesc Giró, bon vespre.
7: Bon vespre, sí. Jordi Turull, secretari general de Junts, i Oriol Junqueras, president d'Esquerra, enterren la destral de guerra dels últims anys i fan coincidir els discursos amb la línia que les entitats han marcat aquesta diada. Sumar esforços per fer un nou embat.
8: Sempre nosaltres aquí hi serem a l'hora de generar estratègies conjuntament amb els altres partits independentistes, però posant això sí la independència com a absoluta prioritat.
9: Un país no es construeix ni restant ni dividint, sinó sumant, perquè volem que tothom comparteixi la nostra llengua, la nostra cultura.
7: I també fan pinya contra els discursos d'odi i l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Sílvia Oriols, des de la manifestació, però hi dona la volta, fa com si sentís ploure, diu, perquè no es considera d'extrema dreta.
10: Jo és que no em dono per al·ludida, perquè com que no sóc d'extrema dreta, no sé exactament a qui volen confrontar, però Aliança Catalana segur que no. Som un partit nacionalista i no som extremistes de cap de les maneres. De fet, els extremismes els van veure i el fossar de les Moreres, amb tot de persones intolerants i respectuoses.
7: Tot i això, diversos militants que estaven a la seva capçalera han fet crits supremacistes com Catalunya Catalana i no musulmana diverses vegades.
1: Gràcies, Cesc. A Barcelona la marxa ha començat, com és habitual, a les 17 i 14 minuts, amb dues columnes, una que ha caminat des de la Gran Via amb carrer Casanovas i la segona des de Via Laietana a tocar de la plaça Catedral, totes dues sota els noms de Present i Futur, que han acabat unint-se a plaça Catalunya. Les ha seguit l'Alba Carnicer.
11: Una manifestació que ha col·lapsat els carrers de la capital del país. Les dues columnes, la del present i la del futur, han tenyit de groc el color de la samarreta d'enguany, Gran Via i Via Laietana. Els motards i els tractors han anat obrint pas, això sí, amb molta dificultat. Les dues marxes han anat avançant lentament, fins i tot amb alguns punts crítics on s'hi han generat taps. Durant el recorregut, els manifestants s'han convertit en un mar d'estelades, onejades principalment per gent jove. També s'hi han vist castells i sentit crits contra agents de la policia espanyola al seu pas per la comissaria de Via Laietana. Malgrat que els discursos contra l'extrema dreta han protagonitzat la jornada d'avui, el cert és que els de Sílvia Oriols, també a la manifestació, s'han limitat a ser un reducte ubicat al final de la columna del present i els manifestants els han ignorat. Una jornada, per cert, que culminarà amb els ja tradicionals concerts per la llibertat d'Òmnium Cultural. Aquest any hi actuen La Gossa Sorda i els punxadiscs DJ Trap ella i DJ Cuso.
1: I a banda de Barcelona, la manifestació també s'ha fet a Girona i a Amposta. A Girona, 15.000 persones han omplert els carrers de la ciutat segons l'Assemblea, 11.000 segons la policia. La manifestació que ha acabat fa pocs minuts a la Copa amb un concert. Anem també cap allà, Joel Penya, bon vespre.
4: Bon vespre. La manifestació ha arrencat a les 17:14 amb els assistents cantant Els Segadors, un munt d'estelades a l'aire i dos pilars de quatre de la colla castellera Marrecs de Sal. A partir d'aquí, l'única columna que hi havia a Girona s'ha començat a moure sense incidències i encapçalada, això sí, per un Seat 600 pintat d'estelada. El propietari, en Pep Pladevella, explica a RAC1 que volta amb el cotxe des de fa 16 anys i és un cotxe que ja és conegut.
12: Hem anat a Bèlgica 3 vegades, hem cruzat la manifestació, vam anar quan hi havia els presos polítics. O sigui, és un cotxe que ha fet moltes i moltes coses. Com fa tant temps que corre, la gent el coneix, i mirem demanar aquí a Girona, doncs, vine a encapçalar, doncs, encapçalem.
4: Finalment, els participants han omplert de gom a gom la Copa, on han escoltat els parlaments tant de Girona com de Barcelona, han aplaudit la crema de la bandera d'Espanya i han vist el concert del grup empordanès Acoblats. Ha sigut una manifestació tranquil·la, amb càntics per a la independència, contra l'estat espanyol i també contra la selecció.
1: I a les Terres de l'Ebre, també ball de xifres en la manifestació que hi ha hagut a Amposta, més de 6.000 persones s'han trobat a les dues columnes que han confluït al pont penjant, una xifra que cau per sota dels 2.000 manifestants, si seguim les dades que han donat els Mossos d'Esquadra. Des d'Amposta, Esteve Giral, bon vespre també.
13: Bon vespre. Si ball de xifres a banda, la manifestació ha complert amb les expectatives dels organitzadors. Les Terres de l'Ebre han tornat a demostrar capacitat de mobilització amb molts veïns i veïnes de les comarques averenques, però també amb molta gent vinguda del Camp de Tarragona i de més enllà. La Isabel Quadrat, d'Alcanar, i la Roser Casanova, d'Amposta.
14: Ha perdut pistonada, però la gent que és independentista ho continua seguint. El que hem de fer és que surtin altra vegada a casa, sortim aquí al carrer com avui.
15: I la desesperació ens ha tancat una mica a casa, però no hem de perdre del tot el fons de la gerra, sempre hi ha l'esperança.
13: Milers de persones s'han trobat en dues columnes, present i futur, de la lluita independentista, fins a l'entrada del pont penjant sobre el riu Ebre. Aquí música i lectura de manifestos. Final una mica descafeinat, perquè bona part dels manifestants no s'han quedat a seguir l'acte de Barcelona a través de la pantalla gegant, tal com havien previst els organitzadors, i han optat, en canvi, per creuar l'Ebre, badar una mica amb vistes al riu i anar marxant cap a casa.
1: Gràcies també, Esteve. El testimoni de la manifestació de l'Assemblea i Òmnium l'ha agafat la manifestació que fa l'esquerra independentista cada any a Barcelona. Ha començat a plaça Urquinaona i encara continua, en aquest cas, a la plaça comercial del Born. Anem cap allà. Víctor Massip, bon vespre.
16: Bon vespre. Doncs sí, ara mateix continua aquesta concentració de l'esquerra independentista. Fa 10 minuts que han acabat los parlaments i hi ha unes 2.000 persones que han arribat entre crits de fora feixistes dels nostres barris. Ara l'ambient és força festiu. Han començat a posar versions dels Segadors, hi ha hagut una actuació de música tradicional i ara continuen amb música més festiva que sentiu de fons. En els pròxims minuts està previst que s'ajuntin amb la manifestació antifeixista contra el núcleo nacional que hi ha a Verdaguer, i a la plaça comercial del Born ha parlat Laia Canigó, la portaveu d'Arran, que ha reivindicat com una victòria contra l'oficisme la mobilització d'ahir al fossar de les Moreres i ha assegurat que van demostrar molta força al carrer.
1: Gràcies, Víctor. Bon vespre.
16: Bon vespre.
1: I un dels pocs moments d'atenció que s'ha viscut aquesta tarda ha estat a la plaça Jacint Verdaguer a Barcelona. Era el lloc on l'organització neonazi, Núcleo Nacional, havia convocat una concentració a favor de la Unitat d'Espanya, un acte que no s'ha acabat ni fent perquè un miler d'antifeixistes han ocupat la plaça. Ara ve un ampli dispositiu policial, els ha frenat fins que els ultres han hagut de marxar escortats de la plaça. Ho ha seguit el Jordi Claret. Jordi, bon vespre.
17: Bon vespre. Com ja ha passat en diades anteriors, els col·lectius neonazis i espanyolistes han volgut tenir un espai de protagonisme. Aquest cop era Núcleo Nacional qui pretenia plegar-se per reivindicar l'hispanitat catalana en plena diagonal a la plaça Jacint Verdaguer. La convocatòria era a les 6 de la tarda, però hores abans la policia ja s'havia encarregat de blindar la zona per evitar que la contramanifestació topés amb els ultres. La resposta ha estat aplastant. Al voltant d'un miler de persones mogudes per entitats antifeixistes han boicotejat l'acte fins al punt de que no s'ha pogut fer. Els cordons dels antiavalots han aconseguit separar-los. Només s'han viscut alguns moments de tensió per llançaments d'objectes, pintura o petards. Finalment, el grup ultra ha marxat escortat per desenes d'agents i els antifeixistes han fet via cap a Arc de Triomf.
1: I precisament ha estat una diada marcada pels discursos contra l'extrema dreta. De fet, al matí, a les tradicionals ofrenes florals, al monument de Rafael Casanova, el govern, el Parlament i també l'Ajuntament de Barcelona han llançat un missatge amb un denominador comú. Catalunya, han dit, és terra d'acollida. N'han parlat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president del Parlament, Josep Rull, i també l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
18: Al nostre país, ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda. Catalunya som tots i totes.
19: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració. Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve.
20: Davant dels discursos que ens volen dividir, reivindiquem una Barcelona i una Catalunya obertes, cohesionades.
1: Una de les polèmiques del dia justament s'ha viscut a Ripoll, on feien un acte per celebrar la diada. Allà, a l'Ajuntament de Sílvia Orriols, s'ha hagut de desmarcar d'unes declaracions que ha fet Ramon Cotarelo, que l'havien contractat precisament per fer una glosa. Les paraules, concretament les que he dit, són aquestes.
21: O fins convertint en això i vivint com ciutadans de segona pagant un impost, o fent la guerra i per descomptat perquè ells afecta siguem derrotats.
1: la qualitat de l'àudio no és del tot bona, però diu: o ens convertim a l'islam i vivim com a ciutadans de segona pagant impostos, o fem la guerra i, per descomptat, pel que fa a ells, són derrotats. Tant Junts com Esquerra han criticat les declaracions, l'han qualificat de míting d'aliança, però és que el propi Ajuntament, com dèiem, també ha hagut de sortir al pas. En un comunicat diu que les reflexions expressades són opinions pròpies del glossador i no un discurs consensuat prèviament amb la institució. Tot això, doncs, és el que ha anat passant durant tot el dia, i el punt final de la diada el posarà l'acte institucional que organitza com cada any el govern. Ha començat fa pocs minuts al Teatre Nacional de Catalunya i es centrarà en commemorar els 50 anys de la primera diada postfranquisme. Anem cap allà, Violeta Marcos. Martos, bon vespre.
0: Sí, bon vespre, Anna. Un acte que, com deies, tindrà un marcat protagonisme aquesta efemèride i que ha començat a les 8 amb el cant de la senyera interpretat per una cinquantena de cantaires. Ells han donat pas plantant una senyera a l'escenari a la primera actuació de la nit a càrrec de la ballarina Lorena Nogal. També han pujat a l'escenari Gerard Quintana i Josep Tió, que han interpretat l'himne de Sopa de Cabra, Podré tornar enrere. Les actuacions s'intercalen amb vídeos i testimonis, com el que ha explicat la fotògrafa barcelonina Pilar Aymerich o l'advocat Miquel Roca. Més enllà d'aquesta efemèride, l'acte també aprofitarà per recordar altres aniversaris de figures importants pel país i pel catalanisme, com el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, la mort de l'escriptor Josep Vallverdú aquest estiu, o el 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals i de l'expresident Josep Irla. Per tot plegat, la cultura, l'art i la música tindran un paper molt rellevant en aquest acte, amb les actuacions d'un ventall d'estils musicals ben diferents, com Joan Dausà o Andrea Motis, i també propostes, doncs, més irreverents, com Naïm Smiley. L'acte és la cloenda a les celebracions institucionals per la diada, que van començar a tot just poc més de 24 hores amb el discurs del president Salvador Illa i la hissada de bandera al Parlament.
1: Gràcies, Violeta. Bon vespre.
0: Bon vespre.
1: I més enllà de la diada i de totes aquestes mobilitzacions que s'han viscut avui, una de les incògnites és com es traduirà electoralment tot plegat. Justament avui, una altra enquesta dispara les expectatives d'Aliança Catalana, un sondeig d'El Mundo que pronostica que si avui se celebressin eleccions al Parlament, els de Sílvia Oriol serien segona força amb entre 25 i 28 escons a tocar del PSC.
4: Segons l'enquesta, els socialistes s'enfonsen i es quedarien només amb entre 31 i 33 diputats. Esquerra seria tercera, amb entre 19 i 21, empatada amb Junts, que cau fins a la vintena de diputats. El PP i Vox també estan molt igualats, amb una forquilla d'entre 13 i 15 escons, molt per davant dels comuns, amb 4, i la CUP amb entre 3 i 4. L'independentisme recuperaria la majoria absoluta amb aquests resultats, però la suma és inviable perquè ha d'incloure en una mateixa equació Aliança, Esquerra, Junts i la CUP.
1: Doncs bé, sobre els resultats d'aquesta enquesta d'El Mundo i de com arriben els partits també a aquesta diada, avui li hem preguntat a la directora de Món Economia, Gemma Aguilera, què en pensa.
3: L'enquesta de Sigma 2, publicada en plena diada, deixa una fotografia rellevant. El PSC baixa i perd la majoria amb les esquerres, mentre Aliança Catalana es dispara i fa explotar l'aritmètica tradicional. Però més enllà de les xifres, que sempre tenen un punt de cuina política, es dibuixa una batalla molt concreta, o PSC o Aliança Catalana, sense grisos. El bloc del tripartit no sumaria, ni tampoc l'independentista. Una aritmètica que d'entrada posaria tota la pressió sobre Junts. Aquí apareix la paradoxa. El PSC vol frenar Aliança convertint-se en el seu principal adversari. Però si tota la política catalana s'acaba llegint en clau de plebiscit, Sílvia Orriols deixa de ser una força marginal i passa a ocupar la centralitat electoral. I aquesta polarització arrossega tots els partits. Junts i Esquerra es veuen obligats a confrontar amb Aliança pel vot independentista. El PP pel vot de dretes, i els comuns intenten sobreviure com una crossa d'un PSC que fa molt de temps que ha monopolitzat l'univers de l'esquerra.
1: Passen pràcticament 20 minuts de les 8 del vespre. L'altre 11 de setembre, com dèiem, en començar, és el dels Estats Units, avui que s'han commemorat els 25 anys dels atemptats a les Torres Bessones. Aquesta tarda s'ha fet l'acte d'homenatge a les víctimes, ara de seguida us l'expliquem, però és que abans Donald Trump no ha desaprofitat l'ocasió per fer política. El president nord-americà no ha assistit a la cerimònia principal a Nova York per poder fer un discurs des del Pentàgon, que va ser objectiu del tercer gran impacte d'un avió l'any 2001. Des d'allà, Trump ha utilitzat l'acte de record per justificar la guerra amb l'Iran.
22: Names a quarter of a century ago, we will never...
23: Són noms d'ara fa un quart de segle que no oblidarem mai, per això lluitem avui. No tenim opció, només hi pot haver victòria. Lluitem amb força, lluitem per guanyar.
22: We don't have a choice. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
1: Trump, doncs, que a les portes de les eleccions de mig mandat ha escollit un dia tan simbòlic per tornar a acaparar protagonisme. Més detalls, corresponsal de RAC1 als Estats Units, Javier de la Sotilla.
2: Trump no ha volgut compartir el protagonisme amb els seus predecessors i l'alcalde Mamdani a Nova York i ha optat per segon any consecutiu per absentar-se de l'acte principal. Ha presidit una altra cerimònia des del Pentàgon en record a les víctimes de l'11 de setembre per l'avió que es va estavellar contra l'edifici una hora més tard que l'atac contra les Torres Bessones. El republicà ha aprofitat gran part del seu discurs per justificar el conflicte a l'Iran i ha assenyalat que la guerra contra el terror que va començar fa 25 anys continua avui vigent a l'Orient Mitjà.
5: La República Islàmica de l'Iran és el principal patrocinador del terrorisme al món i us garanteixo que no tindran mai de la vida cap arma nuclear.
2: El president, acompanyat de la primera dama Melania Trump, ha parlat després dels discursos del cap del Pentàgon, Pete Hegseth, i el cap de l'Estat Major Conjunt, Dan Kane, que també han fet referències a l'Iran. Quan falten menys de dos mesos per les eleccions de mig mandat, la Casa Blanca aprofita qualsevol ocasió, inclòs un homenatge a les víctimes, per justificar una guerra que ja fa mig any que s'allarga sense un final clar a la vista.
1: I mentrestant a Nova York, com dèiem, s'ha viscut aquesta cerimònia avui d'homenatge a les víctimes. Un acte solemne amb la lectura de noms de les prop de 3.000 persones que van morir al World Trade Center, una cita que ha posat a la mateixa fila tots els expresidents nord-americans vius, evidentment, excepte Donald Trump. Ho ha seguit des de Nova York el corresponsal Marc Tió.
6: Ha estat una cerimònia sense discursos polítics, centrada en els familiars de les víctimes, però que ha permès veure la tensa interacció entre alguns dels líders. Per exemple, l'alcalde Zoran Mamdani li ha donat la mà a l'exalcalde Rudolf Giuliani, que tot just fa uns dies considerava una provocació que hi anés. Mamdani és el primer alcalde musulmà de Nova York i el suport a Palestina ha aixecat crítiques dels republicans. Entre els assistents també hi havia els expresidents Bush, Clinton, Obama i Biden i les seves respectives dones, que s'han saludat amb el vicepresident J.D. Vance. La tradicional lectura dels noms de les víctimes s'ha fet envoltada de fortes mesures de seguretat i un gran desplegament de banderes nord-americanes al World Trade Center.
1: Per tot plegat, avui RAC1 ha fet un especial dels 25 anys des de Nova York amb Jordi Basté, amb el món a RAC1 des d'allà, i també un programa de 3 a 4 de la tarda. Hem pogut sentir testimonis de persones que van viure en primera persona aquells atemptats. Són la Susana Alonso, mediadora social, que vivia a Brooklyn, l'Esteban Creste, que és periodista de Telemundo, que ho va cobrir, i l'Humberto Acosta, un càmera, que va ser a la zona 0, i també en Will Jimeno, un policia que va quedar sota les runes.
8: Ja estava fent el cafè quan vaig sentir dos motors molt forts que passaven just per sobre del meu pis.
24: Lo que sentí es que era el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
25: Yo veo el humo, pero veo un avión que viene de la derecha, viene en velocidad y se estrella. Es el segundo avión.
26: Tomó 3 horas para sacarme a mí, y 22 horas para mi sargento. Somos los únicos dos que sobrevivimos de abajo las torres.
1: Els testimonis també han recordat com els dies següents van rebre molt suport i també recursos de diversos països. I més enllà dels Estats Units, els atemptats de l'11S van donar la volta al món, evidentment, i tothom sap on era i què estava fent quan va veure aquestes imatges. Justament avui ho han recordat en declaracions al món a RAC1, entre d'altres el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.
27: Estava en la sede del Partit Socialista, en la calle Ferraz, en Madrid, viendo las imágenes, conmocionado y desde luego siendo muy consciente de que el mundo cambiaba ese día.
28: Era la diada, una festa d'alegria, però aquell dia vam quedar realment molt colpits.
1: Aquell 2001, Jordi Pujol encarava els seus dos últims anys al capdavant de la Generalitat. I arribarem a 9:15 i mentrestant a Alemanya encara continua la ressaca per la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Ara els ultres s'han carallat atenció contra el canciller Friedrich Merz per acusar-los d'instar a la neteja ètnica amb la proposta de deportacions massives.
4: Merz va qualificar Alternativa per Alemanya de força destructiva i va alertar que la paraula remigració significa fer una neteja ètnica per origen o color de pell. Ara el partit d'extrema dreta creu que el canciller ha creuat una línia vermella i ha mogut fitxar els jutjats. El cap del Departament Legal del grup parlamentari diu que la insinuació és tan explícita que el sistema judicial ha d'intervenir. El cert és que l'article 46 de la Constitució alemanya estableix que cap parlamentari se'l pot jutjar per unes declaracions a la cambra, però els insults difamatoris són una excepció. Ara la justícia podria obrir una investigació.
1: El govern espanyol torna a quedar en evidència per la gestió de la crisi a Ceuta. Ara el president de la ciutat autònoma acusa l'equip de Pedro Sánchez de voler treure-se'l de sobre. Juan Jesús Vives ha explicat que a la Moncloa li van dir que era massa pesat quan els dies anteriors a l'entrada ja va trucar advertint que hi havia una situació crítica. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
7: El govern espanyol va restar importància a les advertències que feien des de Ceuta, fins al punt que li van demanar a Vives que no els truqués més. Ho ha explicat ell mateix avui al matí.
9: Yo, aquel mismo día 27, llamamos a Moncloa. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
7: Tot plegat quan la crisi s'ha cobrat la primera víctima política. La mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta ha plegat. És Gonzalo Sanz, que tenia informació del CNI que suposadament no va transmetre al delegat. Però Vives considera que Sanz és un cap de turc i que hauria d'haver-hi més dimissions.
9: Que lo que está ocurriendo deja al gobierno en muy mal lugar. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no puede limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar.
7: Sanz plega defensant la seva versió, diu que sí que va traslladar l'avís del CNI al seu cap.
1: I mentrestant encara porta cua també el comunicat del Marroc en què es desvincula de la crisi. El document de Rabat no ha convençut ningú. El PP denuncia que tot és una mentida que cada vegada es va fent més grossa i Adrià, el soci del govern espanyol Sumar, també s'ha afegit a aquestes crítiques.
7: El PP troben a faltar explicacions de Sánchez després del comunicat del Marroc i acusen el president espanyol de tenir la mà tova a l'hora de defensar Ceuta. N'ha parlat Juan Bravo.
10: Una declaració de Marruecos. ¿Cuál es la respuesta de Sánchez? Calla. De rodillas ante Marruecos. Y tiene que salir el presidente Feijóo a defender a los ceutíes, a los melillenses y a los españoles.
7: I el soci del govern espanyol, Sumar, tampoc es creu la versió del Marroc. A Onda Cero, la ministra Mònica García ha traslladat a Rabat tota la responsabilitat.
11: Por activa o por pasiva, por acción u omisión, Marruecos hizo o no hizo en función de su responsabilidad. Y en esa responsabilidad, bueno, pues tenía la llave de la puerta y o la ha abierto o la ha dejado abierta.
7: García també ha criticat que la protecció de la frontera entre la Unió Europea i Àfrica estigui en mans del Marroc.
1: Vuit i 28 minuts. Avui ha engegat a Madrid el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 amb els primers entrenaments i sessions de classificació. Un esdeveniment, però també carregat de polèmica, que ha fet retornar la Fórmula 1 a la capital espanyola 45 anys després, en un circuit semiurbà de 5 quilòmetres i de 400 metres. Un traçat que passa pel recinte firal d'IFEMA i molt a prop també de zones residencials com Valdebebas, on una part dels veïns s'hi oposa frontalment, i no només pel soroll, també per com aquest model de negoci transforma i, diuen, condiciona aquest barri. De nou des de Madrid, Roger Perciba.
12: Sí, els cotxes ja circulen pel circuit de Madrid. Es confirmen els temors de veïns com Constantino Blanco, que veu la Fórmula 1 com una amenaça pel futur del barri.
13: Repulsa absoluta de semejante monstruo que se lleva 400 millones, 6.000 vecinos expulsados porque hace que nuestras viviendas y nuestro barrio deje de ser ni vivienda ni barrio, 700 árboles cortados, todo un desastre económico, social y ecológico.
12: Ajuntament i Comunitat de Madrid defensen que la Fórmula 1 portarà beneficis a tothom, minimitzen les queixes dels veïns. Veïns com Joan Rosca, des de casa seva, de suportar ell i la seva família pics de més de 100 decibels al pas de cada cotxe.
14: Els helicòpters, que no paren de sobrevolar la zona, i després els cotxes. Els cotxes, sí, segueixen sent horribles. És horrible.
12: Veïns que, per cert, no es donen per vençuts i han convocat més protestes demà i diumenge, el dia de la carrera.
1: I més enllà de la Fórmula 1, el que també porta cua és l'àtic que la Comunitat de Madrid va comprar presumptament per Isabel Díaz Ayuso. Avui aquest tema ha protagonitzat també el debat de l'estat de la regió al Parlament madrileny. Ayuso, que denuncia una campanya de persecució personal i ha aprofitat per carregar contra Pedro Sánchez.
15: Mentiroso, señor Sánchez, porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
1: L'oposició de Més Madrid i el Partit Socialista acusa Ayuso de corrupta i li han exigit que publiqui els documents de la compra-venda de l'àtic. Passa un minut de dos quarts de nou, el cap de setmana llarg per la Diada ha arrencat també de la pitjor manera possible a les carreteres. En les últimes hores, atenció, han mort 3 persones per accident de trànsit.
4: Una és una dona de 27 anys que va morir ahir la nit a Altafulla, al Tarragonès. Per causes que encara s'investiguen, 3 cotxes van topar a l'N340. L'altra és un motorista que ha xocat frontalment amb un vehicle a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, en aquest cas a l'N260. I la tercera víctima mortal, un altre motorista de 28 anys a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, ha xocat contra un cotxe a la C-59. El balanç total ja arriba a 93, les persones que han mort aquest any a les carreteres.
1: I d'altra banda, la vaga que van anunciar els sindicats de metges de tot l'Estat ja té data. Si no hi ha acord abans amb el Ministeri de Sanitat, l'aturada, que recordem que serà indefinida, arrencarà el 28 d'octubre i té el suport de Metges de Catalunya. Els sindicats protesten contra la reforma de l'Estatut Marc del sector sanitari. Volen forçar que el Ministeri que dirigeix Mònica García a negociar-ne un de propi per la professió. El Festival de Venècia tanca aquesta nit la competició oficial. Després de 2 setmanes de cinema, demà al vespre es donarà a conèixer el nom de la pel·lícula que s'endú l'ansiat Lleó d'Or. Entre les favorites hi ha NASA, el documental de Yuval Abraham i de Rachel Zohar sobre els bombardejos israelians a Gaza, que hi va fer història amb 24 minuts i mig d'aplaudiments. Però entre els noms que més han brillat també en aquesta edició hi ha Penélope Cruz i Javier Bardem, que són els protagonistes de Búnker, la nova cinta de Florian Zeller, enviat especial de RAC1 a Venècia. Adrià García, bon vespre.
0: Bon vespre. Penélope Cruz i Javier Bardem han tornat a demostrar que la química que tenen fora de la pantalla també funciona davant la càmera. Ella és qui arriba amb més opcions d'endur-se el premi a millor actriu, mentre que Bardem ho té més complicat. Entre els actors, Robert Pattinson ha brillat a Primetime, mentre que John Malkovich ja sona amb força de cara als Oscars pel seu paper a Wild Horse 9, la comèdia negra de Martin McDonagh. És, de fet, una de les pel·lícules que més consens ha generat entre públic i crítica. Ara bé, Venècia no sempre premia les grans produccions nord-americanes. També han guanyat pes Possible Love, del sud-coreà Lee Chang-dong, i Look Back, l'adaptació del manga de Hirokazu Koreeda. I costa pensar que el cinema italià es quedi sense premi. La millor situada és Sucederà esta noche, de Nanni Moretti, que també té participació catalana.
1: Això, com dèiem, serà demà, quan sortirem de dubtes. Avui l'última estrena és el documental dirigit i protagonitzat per Russell Crowe, el protagonista de Gladiator, que passarà d'aquí a uns minuts per la catifa vermella del Lido per presentar What Love Builds, una pel·lícula autobiogràfica sobre la seva història d'amor, Adrià, amb la música.
0: Sí, abans de convertir-se en una estrella de Hollywood, Russell Crowe ja vivia enganxat a la música. El documental repassa aquesta passió i com l'ha acompanyat durant tota la seva carrera. De fet, Crowe assegura que bona part de l'actor que és avui dia neix precisament d'aquí, dels escenaris. Everything that I
3: do... Tot el que faig com a actor de cinema està marcat pel fet que sé com portar un públic en directe. Encara que no siguin a la sala, sempre tinc present què està entenent l'espectador. I això em ve directament del rock and roll i del teatre.
0: Malgrat l'expectació que ha generat l'arribada de l'actor novazelandès, la pel·lícula no competeix a la secció oficial. L'última de les aspirants al Lleó d'Or ha estat Ritorno a Buenos Aires, sobre les seqüeles de la dictadura de Videla.
1: Doncs demà sortirem de dubtes del que passi en aquest Festival de Venècia. I a casa nostra, el segon dia de la Fira Tàrrega ha estat marcat per les propostes familiars i també reivindicatives. Els espectacles han començat a primera hora del matí i acabaran ja de matinada. Només avui s'hauran programat 57 funcions des de Lleida. Julen Andrés.
16: 4 dies on Tàrrega és la capital del món cultural i ho diuen les xifres. En aquesta segona jornada s'ha donat a conèixer l'impacte que arriba a tenir el certamen i ratifica així la seva importància. N'ha parlat la directora executiva de la Fira, Abigail Ballester.
17: Amb els 2 últims anys, amb els 6 mesos posteriors, que estem parlant d'un període de temps molt curt de venda, que normalment les ventes ja són un any, 2 o inclús 3, sobretot a nivell internacional, estem parlant de 6 milions d'euros de facturació de les companyies que han vingut aquí. De Tàrrega surt el 40% aproximadament de les ventes que es fan d'arts de carrer.
16: Avui, de la quarantena d'espectacles, 10 són estrenes, s'ha vist dansa, acrobàcies amb la tapeïda o reivindicacions amb Col·lectiu Ameno, que ha criticat la gestió dels boscos.
1: I d'altra banda, Ràdio Associació ha recuperat i digitalitzat 2 discos enregistrats durant la Guerra Civil. Se senten així perquè aquests discos, com dèiem, es van gravar el 1938 per l'Orquestra Simfònica de l'emissora, quan era director Joan Pic Santa Susana. De fet, ha estat la seva família qui ha trobat aquestes peces úniques, una troballa que l'entitat considera excepcional pel valor històric que té. Joan Capel.
2: Els discos estaven en mal estat i només s'ha pogut recuperar fragments musicals i un discurs polític de l'època per a la lluita contra el feixisme. Quan les tropes franquistes van entrar a Barcelona, els arxius sonors de l'emissora es van eliminar. Per això aquest descobriment és tan especial. La troballa, però, també té un valor documental pel que fa a l'ús d'aquest tipus de discos durant la guerra, sobretot per enregistrar discursos polítics.
5: Però la guerra sigue. La lucha continúa porque es decisión inquebrantable del pueblo llevarla hasta el único final compatible con nuestra dignidad de hombres libres.
2: L'àudio original és de Viviano Fernández Osorio i Tafall, que va ser alt comissari de l'exèrcit de terra de la República i parla de la defensa de Madrid i Catalunya quan ja feia pràcticament 2 anys de l'inici de la guerra.
1: Doncs bé, parlant de música, tot i que ben diferent, els fans d'Oasis sortiran dilluns de dubtes.

0: el 14 de setembre, dilluns, com dèiem, a les 5 de la tarda, quan els germans Gallagher anunciaran dates i països de la gira, que ja fa temps que s'insinua. La data i l'hora l'han projectat els mateixos Oasis en un espectacle amb drons que s'ha fet sobre l'Etihad Stadium al camp del Manchester City. El vídeo el podeu trobar al seu perfil a les xarxes. És una gira que tot apunta, vaja, segons les pistes que han deixat anar, molt ens hauríem d'equivocar, que passarà per fi per Barcelona. I abans dels esports, us expliquem que ha tornat el RAC and Go, el podcast per a emprenedors de RAC1, i en aquest capítol escoltareu la història d'en Josep Dosta, que un dia, fent esquí nàutic al Pantà de Sau, va perdre les ulleres a l'aigua. En Josep va desenvolupar, per tant, unes ulleres de fusta que no s'enfonsen i va tenir tant d'èxit que les va vendre per tot el món amb el nom de Budis. Podeu escoltar la seva història en la nova entrega de RAC and Go a l'app i també al web de RAC1.
1: Si vols saber-ne més, entra a RAC1 Podcast i escolta el nou capítol de RAC and Go. Cada 15 dies i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
0: Vuit i 38, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva amb el Quim Salvador. Quim, bon vespre.
2: Bon vespre, Anna.
0: El president del Barça, comencem per aquí. Joan Laporta, que vol, diu, tots els títols d'aquesta temporada, no?
2: Discurs ambiciós del mandatari barcelonista aquest matí a l'acte institucional de la Diada.
3: Este año nos hemos fijado como objetivo ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos. Sí.
2: Laporta ha estat acompanyat a la tradicional ofrena floral al monument de Rafael de Casanova pel jugador del primer equip masculí de futbol Fermín López, la capitana Patro Guijarro, l'entrenador Pere Romeu del femení i també representants de les seccions. D'altra banda, el Barça ha renovat el davanter egipci Hamza Abdelkarim fins a l'any 2030 i li ha incrementat la clàusula de rescisió de 15 a 150 milions.
0: D'altra banda, el Real Madrid, Mourinho, justifica els xiulets que hi va haver al Bernabéu a Vinícius.
2: Sí, el tècnic portuguès interpreta la xiulada al davanter brasiler al partit de Champions de dimarts contra l'Inter com una mostra de les expectatives que l'afició madridista té en Vinícius Júnior.
4: En Portugal hay un proverbio: tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tienes un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quiere frutos. Y el mejor va a llegar.
2: El Madrid jugarà demà partit de Lliga al Bernabéu contra el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. També jugarà demà l'Espanyol a un quart de 5 a Pamplona contra l'Osasuna. Grosabel, Quique García i Puado són baixa a l'equip periquito. I la cinquena jornada de primera divisió comença aquesta nit amb el partit Sevilla-València, que arrencarà a les 9.
0: I d'altra banda, en bàsquet, d'aquí a pocs minuts, el Barça i el Manresa, que jugaran l'accés a la final de la Lliga Catalana. Anem doncs cap a Tarragona. Dani Aguilar, bon vespre.
5: Bon vespre. A les 9 arrenca aquest darrer partit de la fase de grups. El dirimirà la segona plaça de la final, on hi espera l'Ilerna Lleida. Barça i Manresa s'enfronten amb les mateixes absències en clau blaugrana, les d'Embuoma, Macondú i Kevin Panther, que segueix sense jugar per control de càrregues. El Manresa torna a la llista Rafa Villar. Abans, fa pocs minuts acabat, el Joventut s'ha imposat al Fiat Girona 95-84, el ja intranscendent partit del grup 2, amb el debut d'Eli Ndiaye com a nou jugador verd i negre.
0: Gràcies, Dani, que vagi bé. Bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Hi ha alguna cosa més, Quim?
2: Sí, aquest vespre ha començat la Lliga Sobal d'Embuoma amb victòries dels dos equips catalans, el Barça 32-48 a la pista del Logronyo i el Granollers 38-34 a casa contra el Cangas. També han arrencat aquest divendres el Gran Premi de San Marino de MotoGP a Misano, amb Marco Bezzecchi primer i Marc Márquez segon a la primera jornada d'entrenaments, i com dèiem abans, la primera edició del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al Madrid, amb el líder Kimi Antonelli al capdavant d'aquesta primera jornada. I en tenis, és a punt de començar la primera semifinal masculina de l'Open dels Estats Units, Alexander Zverev contra Karel Khachanov. Francesc Tiafoe i Ben Shelton jugaran de matinada a la segona, i Elena Rybakina i Aryna Sabalenka s'han classificat avui per la final femenina, que disputaran demà dissabte.
0: Gràcies, Quim, que vagi bé, bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9. A aquesta hora ampliem la previsió del temps amb la Mònica Usart. Mònica, bon vespre.
6: Hola, què tal? Bon vespre.
0: Ho dèiem abans, que som a les portes d'aquest cap de setmana assolellat a bona part del país, excepte, però, a la costa central, on demà s'esperen alguns ruixats, no?
6: Sí, de fet, hem d'estar pendents a partir d'aquesta nit d'aquests ruixats que es formaran davant del mar i que podrien tocar entre demà al matí i demà al migdia algun punt de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf o també Maresme. Són de curta durada, passarien ràpid, però tot i això, durant el matí i migdia podrien descarregar. La resta del país no, s'espera un dia tranquil i amb sol i com a molt a la tarda amb algun ruixat entre el Berguedà i el Lluçanès. Les temperatures continuaran semblants a les d'avui. Avui hem tingut valors que encara han arribat als 34 graus al Dover, 33 a Benissanet i també a Vinebre, 31 a Girona. Demà podria baixar una miqueta més, entre els 25 i els 30 graus, però a partir de diumenge torna a pujar la temperatura una altra vegada. I a principis de la setmana que ve passarem calor. Tindrem valors màxims de 35 graus a Ponent. No tornarem a tenir aquells 40 que vam tenir encara la setmana passada, no, però estaran 5-6 graus per sobre del que tocaria aquesta època de l'any. A més, dies tranquils. Pinta que dimecres de la setmana que ve sí que podrien arribar algunes pluges, però encara queden dies. I les nits sembla que encara seran suportables.
0: Com a mínim tenim una bona notícia.

0: I abans de la tertúlia, avui seguint aquesta diada de l'11 de setembre, Anna Salvador, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
1: Doncs que aquest cap de setmana farà 25 anys que es va estrenar aquesta sèrie.
2: Cuéntame cómo se ha
0: ido. M'estic sentint molt gran, ara. Quan ja comences a tenir records clars de fa 25 anys, ja per no parlar avui també, evidentment, dels atemptats a les Torres Bessones, fa una mica de por, eh?
1: Sí, no? Estem parlant, evidentment, de Cuéntame cómo pasó, que es va estrenar concretament el 13 de setembre del 2001.
0: Just després dels atemptats, no recordava que hagués estat així.
1: Exacte, i per tant aquest diumenge farà, com dèiem, 25 anys exactes des que es va començar a emetre aquesta ficció sobre la família Alcántara, una sèrie que, per cert, es va acabar convertint en la més llarga de la televisió a l'estat espanyol amb 23 temporades.
0: 23?
1: 23.
0: Jo no sé, pensava que havien estat 18, que ja em semblava una barbaritat, perquè 23,
1: doncs
0: vull dir...
1: Sí.
0: Doncs, és que feia ESO quan la mirava, eh? Passat molt de temps,
1: tenia
0: eh?
1: Uns mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: És clar, no puc ajudar.
0: No recordes aquest inici,
1: no,
0: ja m'ho
1: imagino. Recordo.
0: Digues.
1: Per celebrar aquesta efemèride i per si algú té temps i ganes de tornar-la a veure doncs, des del principi, aquestes 23 temporades...
0: Ostres, quina feinada, tornar-la a veure.
1: Exacte. Doncs Ràdio Televisió Espanyola tornarà a començar des de zero les emissions del canal 24 Hores
0: Mare
1: que
0: meva.
1: Tenen dedicat a aquesta sèrie a la seva pàgina web. Per tant, doncs, ja ho sabeu, a partir de diumenge s'hi tornen a posar.
0: Mira, Anna, doncs ja ho saps, escolta,
1: sí,
0: si tenies
1: moment...
0: mesos quan va començar, sí. Doncs ara és l'ocasió per mirar Cuéntame.
1: Un pim-pam.
0: A veure, va tenir temporades bones i temporades doncs, no tan reeixides.
1: Ben passo algunes.
0: Sí, passen
1: vaig
0: algunes.
1: A les bones directes.
0: Gràcies, Anna, que vagi bé.
1: Fins ara.
3: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Passa ara un minut de 9:15. Comencem la tertúlia d'aquest divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. Avui amb l'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Oriol, com estàs?
1: Molt bé.
0: No ens havíem saludat encara, eh?
1: No, encara havíem...
0: Aquesta nova temporada no havíem coincidit. Això dels futbols i aquestes coses ha fet que, mira, fins al cap de 15 dies...
1: Les coses bones es fan esperar a vegades.
0: Jaume Clotet, periodista, escriptor, com estàs?
2: Bona nit.
0: L'Imma Lucas, també periodista. Imma, com estàs?
3: Què tal? Molt bé.
0: Bona nit. I l'Oriol Soler, periodista del diari Oponés. Oriol,
4: bona nit.
0: Benvingut, que no ens havíem vist encara aquesta temporada, eh?
4: Correcte.
0: Ben tornat.
4: Gràcies.
0: Sí, que has estat per aquí l'estiu,
4: oi? Encantat d'estar aquí, sí. Vam estar amb el Sergi i en Budio uns dies i ara hi ha temporada regular aquí al 9C.
0: Exacte.
4: Encantats.
0: Ens hi tornem a posar, a veure el que el futbol només ens permeti. Ara de seguida parlarem i us preguntaré per què us sembla aquesta proposta que ha fet el líder de l'ANC en aquesta manifestació de l'11 de setembre, en aquest discurs final que ha convocat doncs, a tot l'independentisme per tornar-se a reunir de cara a la tardor de l'any que ve, que es compleixen 10 anys de l'1 d'octubre. Deixeu-me primer que connecti amb el centre de Barcelona amb l'Adrià Santa Susagna, que ha estat seguint els parlaments de les entitats precisament que participen en aquesta manifestació. Adrià, com estàs? Bona nit.
5: Hola, bona nit, què tal?
0: M'imagino que per aquí tot tranquil, ha marxat tothom ja o encara queda ambient?
5: Sí,
0: eh?
5: Sempre queda ambient, però normalment ja es va concentrant més cap al passeig on hi ha l'Arc de Triomf, el passeig Lluís Companys, que és allà on es fan els concerts de la Diada, però vaja, hi ha hagut bastant ambient, eh? Molt, vull dir que a la Diada sempre hi ha gent fins a altes hores i a més sabent que demà és dissabte, vull dir que la nit és llarga per qui vulgui allargar-la, evidentment. Altres crec que retirarem aviat.
0: Adrià, tinc la sensació, ara si no, tu em corregeixes, eh? Però que sí. Els últims anys, quan aquestes diades no eren tan multitudinàries, a vegades costava fins i tot trobar una mica el titular de la jornada més enllà de la gent que hi havia participat. Avui, en canvi, el líder de l'ANC ha sorprès una mica amb aquest anunci que ha fet al final dels parlaments, no?
5: Sí, ha sorprès perquè una de les coses que fins ara l'independentisme, després de no haver sabut gestionar el post-2017 i haver-se esbatussat tots entre tots, doncs una de les coses que havien evitat sempre era posar horitzons temporals, no?

0: Fer-se una data, perquè deien que això, doncs, al final era fer-se un tret al peu. Ara, l'Assemblea, després d'anys en què les manifestacions eren més per denunciar, no?, per denunciar que no s'està fent prou per la llengua catalana, per denunciar la manca d'inversió en infraestructures, en educació, en sanitat, per denunciar el que fa l'estat espanyol contra Catalunya. Doncs això s'ha fet, però no ha estat el principal. És a dir, per primera vegada en els últims anys hi ha una proposta activa per intentar reunificar l'independentisme. També és veritat que això, el fet temporal que l'any que ve sigui els 10 anys clavats d'aquella etapa del 2017, això ajuda, però l'Assemblea també ho ha sabut aprofitar per marcar ja un horitzó d'aquest any, de l'11 de setembre del 2017 i la tardor del 2017, no com a punt culminant de res, sinó com a punt inicial.
1: Un reinici,
0: no? Per recuperar aquesta unitat. Exacte. Mm-hmm. És a dir, es marquen tot aquest any que queda per intentar recosir mica a mica el moviment, començant per aquesta cimera d'entitats independentistes que ha anunciat Josep Vila que ha de ser d'aquí menys d'un mes, que es convocarà, i que això possiblement després doncs, es pugui ampliar també a partits independentistes, etc, per intentar buscar aquesta espècie d'unitat que sí que va existir el 2017. De fet, podem escoltar el president de l'ANC.
2: Una acció que, iniciada avui, aquest 11 de setembre, ens porti a l'eclosió d'una majoria social favorable a la independència. Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1er d'octubre.
0: Clar, i aquí hi ha dos factors. Un que ha posat damunt la taula també Xavier Antic, el president d'Òmnium Cultural, que és el retorn dels exiliats. És a dir, si tot va bé, i a més, doncs, a les darreres hores teníem notícies, no?, que Pablo Llarena estava disposat a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, que el Suprem doncs, aplicaria la doctrina del que digués el Tribunal Constitucional. Això també, en certa manera, pot fer revifar l'independentisme i tenir entre cometes doncs, totes les peces damunt del tauler d'escacs, no? És a dir, no tenir ningú tocat per la repressió i, entre d'altres, evidentment, la figura de Carles Puigdemont, quan torni aquí a Catalunya, doncs, que ell pugui decidir quin és el seu rol, però és un factor important també doncs, que pot fer revifar part de l'independentisme, com deia Xavier Antic.
2: I hem d'estar encara més preparats. Després de gairebé 10 anys de l'1 d'octubre del 17, hem de tancar definitivament la carpeta de la repressió. Han de tornar els exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. I serà el moment d'abordar per fi el conflicte polític. No ens cansarem de repetir-ho. No hi haurà normalitat fins que no es reconegui el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya.
0: Clar, i aquí hem de sumar una última cosa, que és que la tardor del 2027 la màquina dels partits polítics ja estarà tota marxa, perquè recordem que a la primavera del 2028 hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Que
1: sí, serà un escenari totalment diferent al d'ara.
0: Totalment, exacte, i és una manera del que busca doncs, l'ANC, també Òmnium, intentar rearmar una mica l'independentisme doncs, perquè les properes eleccions, a veure si aquesta majoria independentista que fa temps que no està al Parlament, doncs, pot tornar a existir. També aquí hi haurà el factor Aliança Catalana, independentista, però que és incompatible, no?, amb la resta de partits que de moment no hi volen pactar.
1: Ara et volia preguntar, Adrià, precisament sobre això. L'ANC, sobre aquesta cimera que proposa que es faci d'aquí a menys d'un mes, no ha especificat o ha deixat expressament obert el fet de que hi participi o no Aliança Catalana?
0: Clar, el que en principi semblava que era una cimera amb entitats, partits, etc., en aquest primer moment els partits no hi estan convidats. És a dir, que hem d'esperar una cimera amb ANC, Òmnium, Consell per la República, Intersindical, CIEMEN, organitzacions socials i polítiques del país, però en que no hi participin, almenys en un primer moment, els partits.
1: D'acord.
0: És a dir, volen que vagi més enllà. Evidentment, si el que és la unitat independentista volen que es traslladi també d'alguna manera a les urnes, al final hauran de fer una crida als partits independentistes i veurem si en aquest moment conviden o no Aliança Catalana i quina força té en aquell moment. Però almenys fins ara l'assemblea, el que és com el que és l'aparent institucional, doncs sí que s'havia desmarcat del discurs d'Aliança Catalana. De fet, l'any passat aquest va ser un dels temes de la diada de l'any passat i Lluís Llach deixava molt clar que ni aigua amb Aliança Catalana.
1: Clar, és que després també parlarem aquí la tertúlia de l'enquesta que publica avui el Mundo, on si sumem els partits que defensen la independència, doncs sembla que remunta aquest suport a la independència respecte a altres enquestes d'aquests últims anys, però clar, és el que deies tu abans, que aquesta suma és impossible perquè ha d'incloure Aliança Catalana, la CUP, Esquerra i Junts. Per tant, una conjunció bastant difícil.
0: És molt complicat, i més tenint en compte que, almenys pel que marca aquesta enquesta o la tendència, el partit majoritari independentista seria Aliança. Per tant, seria el grup que en principi voldria ostentar la presidència en un possible pacte entre partits independentistes. Clar, tot és molt complicat, a banda que no veig a hores d'ara la resta de partits independentistes pactant ni per activa ni per passiva amb Aliança Catalana els resultats del Parlament de Catalunya. A les municipals veurem què passa, però almenys al Parlament de Catalunya ho veig bastant improbable a hores d'ara.
1: Adrià, ja per acabar, dues preguntes també una mica més de sensacions d'avui, tu que hi eres. El perfil, et volia preguntar, pel perfil dels manifestants, perquè he vist alguns tuits que deien hi ha molta gent jove, realment era així? O sigui, hi havia gent molt gran, entre cometes, i molt jove, o estàvem acostumats potser en aquestes manifestacions més multitudinàries que havíem viscut en els anys al voltant del referèndum, que fos molt transversal aquesta manifestació? Això ha canviat ara?
0: Sí, a mi és una de les coses que m'ha sorprès, de fet, perquè si bé el 2017 doncs veies des de nens petits a gent gran, aquests últims 4-5 anys potser la gent adulta i més gran era la majoritària en aquesta manifestació de l'11 de setembre. Però aquest any és veritat que hi havia molta gent jove, molts nanos d'entre 14 i 20 anys, i segurament alguns que tenien també més de 20, però que es feia notar, no era que veiessis que era un noi jove que anava amb la seva família, sinó grups de joves, d'amics que havien quedat per anar a la manifestació, que tenien iniciativa a l'hora de fer càntics, no? Doncs que expressaven aquesta voluntat o aquest pensament polític de la independència de Catalunya. Molts d'ells segurament que eren molt petits o que ni se'n recorden del que va ser la tardor del 2017. Clar, un nano que ara surti amb 15 anys a manifestar-se en tenia 5 o 6 el 2017. Per tant, són gent que potser sí que per família doncs, van viure des de petits doncs, anar a alguna manifestació, però que mai activament, o almenys per iniciativa pròpia, doncs, havien sortit als carrers. I això crec que també es trasllada a les dades, no? d'assistents, tant les que ha donat l'Assemblea com les que ha donat la Guàrdia Urbana.
1: Són millors que els últims anys.
0: La tendència. Tenquen la tendència dels últims anys. Sempre acabàvem amb menys dades d'assistents de la manifestació de la Diada de les de l'any anterior. Aquest any es trenca la tendència tant per les dades que ha donat l'Assemblea, que ha donat 130.000 persones entre Barcelona, Girona i Amposta. L'any passat en van dir 100.000 entre Barcelona, Girona i crec que Tortosa, sí, era Tortosa, la tercera població. I la Guàrdia Urbana, aquí a Barcelona, doncs havia dit 40.000 persones, d'aquest any 47.000. És a dir que, si mirem la tendència, és igual que uns diguin 30.000 més o 7.000 més, la tendència és a l'alça, ara mateix. Evidentment, estem molt lluny de les grans manifestacions de 1.5 milió de persones o 2 milions de persones a Barcelona. Però aquest canvi de tendència de començar a augmentar la mobilització al carrer crec que ve en bona part també per la gent jove que ha decidit sortir, i veurem si d'alguna forma això es va mantenint i agafen la iniciativa i cada cop doncs, es va ampliant més la mobilització, o si ha estat cosa doncs, puntual d'aquest any.
1: Mm-hmm. També després analitzarem aquí la tertúlia. Els estic posant molts deures, els tertulians, perquè no els estic deixant parlar. Molts deures, no, però anava a dir, ja analitzarem també després per què aquest augment de la gent jove, si és que realment hi ha una adhesió més gran a l'independentisme, o això també es pot relacionar amb el que les últimes enquestes que hem anat explicant, doncs relacionen la gent jove amb uns pensaments també més de dretes, que això potser podria lligar també amb els resultats que abans parlàvem de l'enquesta del Mundo, però vaja, després ho analitzarem. Adrià, no sé si vols explicar alguna cosa més d'avui.
0: No, estarem pendents de la data d'aquesta cimera que vol convocar l'Assemblea i els partits polítics que de moment, com és tradició, les últimes manifestacions doncs han tingut un paper bastant residual, diguéssim, en aquesta manifestació. Fins i tot Sílvia Orriols, que s'ha manifestat sense problemes al centre de Barcelona, tampoc no hi ha hagut cap punt de tensió com sí que es va viure ahir al Fossar de les Moreres.
1: Mm-hmm. Doncs ara li preguntarem també al Cesc Giró per aquesta reaccions polítiques. Gràcies, Adrià, que vagi bé. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: I tenim per aquí ja el Cesc, oi? Cesc Giró, bona nit.
3: Hola, bona nit, Anna.
1: Doncs precisament, l'Adrià, que ara ens deia, els polítics han tingut un paper secundari. Clar, sobre la proposta concreta que ha fet l'ANC, no han pogut reaccionar, no? Perquè han parlat abans que el president Josep Vila fes aquestes declaracions.
3: Exacte, sí, no n'han parlat perquè no han fet cap reacció posterior del pronunciament oficial de l'Assemblea ni cap comunicat. El que tenim dels partits és aquesta intervenció que fan abans de manifestar-se, un representant de cada partit, i també hi veiem una diferència respecte als altres anys, i és que el discurs d'alguna manera va en la línia del que ha proposat després l'Assemblea, és a dir, hem vist com d'alguna manera ja no hi ha hagut tant una destral de guerra oberta entre Junts i Esquerra en aquests discursos, acusant-se mútuament amb retrets sobre les actuacions polítiques, la línia política de cada partit, sinó que hi ha hagut directament apel·lacions a la unitat d'acció, per una banda, i per l'altra també una crítica a l'extrema dreta. Anem per parts, si voleu. Pel que fa a la línia política independentista, no parlen, evidentment, de cimeres i de res concret del que ha proposat l'Assemblea, però sí que, tant en els discursos de Jordi Turull com d'Oriol Junqueras, secretari general de Junts i president d'Esquerra, hem vist aquest filó d'intentar recuperar la unitat, d'intentar recuperar la unitat d'acció per reforçar l'independentisme.
4: El millor antídot per l'extrema dreta és justament el que estem fent des de Junts per Catalunya. No trinxerar-se amb idees ideològiques, sinó concentrar-se en les solucions d'allò que està deixant a la gent sense esperança.
5: Identitat no és allò que volem que ens separi d'un altre, sinó allò que volem compartir amb els altres, perquè volem que tothom comparteixi la nostra llengua, la nostra cultura. Aquest és el millor camí per sumar una majoria.
3: I com dèiem, aquesta segona, diguéssim, unitat de discurs pel que fa a l'extrema dreta i a l'Aliança Catalana, en aquest sentit, Junts per Catalunya i Esquerra també tanquen files en aquesta diada, sobretot després del que va passar al Fossar de les Moreres, per reivindicar aquesta oposició als discursos d'odi i als plantejaments que posa sobre la taula Aliança Catalana. Per tant, d'alguna manera, la presència d'Aliança Catalana i l'extrema dreta en aquesta diada ha unit el discurs de Junts i Esquerra, que en les diades anteriors havia estat discordant, havia estat, diguéssim, ganivets creuats entre aquestes dues formacions. Ara veurem si al llarg d'avui, demà, sobretot dilluns, quan es reuneixin les executives, tindrem l'opció de preguntar més concretament per aquesta proposta que fa l'Assemblea, per aquest calendari que dissenya de cara a l'any que ve, amb el desè aniversari de l'1 d'octubre com a referent, com a horitzó.
1: Doncs, evidentment, estarem pendents de la resposta també que puguin donar els partits polítics a aquesta proposta. Cesc, gràcies, que vagi bé, bona nit.
3: Bona nit, una abraçada.
1: Ara sí, eh? Ja us deixo parlar. Que us he tingut aquí gairebé 10 minuts, però també volia fer com un repàs una mica més extens del que ens permet l'informatiu de tot el que ha donat de si aquesta diada. D'entrada us vull preguntar com veieu aquesta proposta que ha fet l'ANC, si us ha sorprès, si tenint en compte que demà es fan 10 anys, doncs era previsible que es convoqués a una cosa doncs, una mica més gran que el que s'ha anat fent aquests anys. Juliol, començo per tu.
6: Bé, sobre la proposta de l'ANC, jo crec que l'independentisme, en aquest cas el que representa l'ANC, però tot el moviment en general, ja sap el que és i el que significa posar-se uns terminis i uns objectius que no responen a la realitat i que són irreals. Llavors, preparar d'aquí un any el que en paraules del president de l'ANC ha dit un gran embat, doncs bé, pot servir com a commemoració de la dècada que es fa del 1er d'octubre, però més enllà d'això, no sé si políticament pot sorgir alguna cosa més. A mi m'ha semblat més aterrada a la realitat la proposta que ha fet Òmnium al matí, és a dir, reagrupar una mica el catalanisme tradicional davant l'amenaça que suposa Aliança Catalana, perquè aquesta és la gran diferència de fa 10 anys, que a l'independentisme li ha sortit un partit d'extrema dreta que impedeix fer majories al Parlament i tensiona a tots els partits, especialment Junts, i impedeix aquesta cohesió mínima, perquè ja sabem que la unitat també fa 10 anys era simplement de façana, però que no permet construir res. Llavors, bé, a veure què passa l'any que ve, però d'entrada em sembla que suposa tornar una altra vegada a pronosticar o a intentar uns terminis que al final t'acaben cremant com a moviment i que no responen a la realitat.
1: Mm-hmm. Jaume.
7: Aviam, a mi crec que l'ANC està fent d'ANC, és a dir, està intentant revifar el moviment independentista i jo crec que amb declaracions avui del president de l'ANC, del president d'Òmnium i dels partits, jo crec que estem començant a veure que les peces es comencen a moure en una direcció concreta. Després de 9 anys, des de l'1 d'octubre, en la qual hi ha hagut un gran desencís, una gran frustració, una gran desorientació del món independentista, que, per exemple, ha portat a un govern del PSC en minoria, no? un escenari totalment estrany fa 9 anys, les peces es comencen a moure. Avui ha dit el president de l'Òmnium al matí, o en una entrevista, no sé on ho ha dit, de s'ha acabat plorar, és hora de construir, va dir aquesta paraula, s'ha acabat el temps de plorar. Crec que el que diu el president de l'ANC va en aquesta línia, de començar a deixar de sortir, com deia l'Adrià, als carrers, a lamentar-se, a criticar aspectes concrets, sinó començar a construir. I després una part que jo també avui he percebut, que hi ha molta gent jove. Hi ha gent que m'ha dit que hi havia més gent jove que gent gran, fins i tot, no?
1: Per això li preguntava a l'Adrià, no? Quin perfil havia vist, també?
7: I jo, des de fa un temps, i suposo molta gent també, jo veig molta gent jove que s'agrupa, no en partits polítics, sinó amb entitats, revistes, associacions, o sigui, hi ha un, de gent que ni tan sols va poder votar fa 9 anys perquè eren menors d'edat.
1: Sí, sí, el que deia l'Adrià, que molts potser tenien 6, 7, 8 anys.
7: Hi ha gent dels 20 als 30 que estan fent una pila de coses, estan movent de dretes i d'esquerres també, per cert. I, per tant, hi ha una efervescència que, per cert, quan el CEO pregunta sobre l'independentisme, surt un 45%, que on podria pensar que això s'hauria d'estar apaivagant, i al contrari, un 45% també passa entre la gent jove, a mi em sembla rellevant, perquè vol dir que el 55% estan en contra de la independència, però històricament qui es mou són els independentistes. Vol dir que hi ha un 45% de gent que vol la independència, però no hi tenen al davant un 55% frontalment en contra, perquè tendeixen a moure's menys la gent que està en l'estatus quo. Per tant, jo crec que la gent, sempre ho hem dit, la gent sempre hi és, la gent pot estar enfadada, rebotada, pot no votar, però crec que la gent hi és. Jo no sé si això tindrà prou força, com deia l'Oriol, per recomençar un embat com en aquests termes. Però sí que jo crec que hi ha un petit canvi d'inflexió. Per exemple, és anecdòtic, però no tant. L'altre dia, el partit aquest de l'Elx, un nano que menor d'edat, crec
1: sí,
7: que era.
1: Sí, de l'Estelada.
7: Exacte. Mm-hmm. S'hi va tornar a la policia. Llavors, jo no sé si això és una flor que fa estiu o no, però és veritat que hi ha com una petita represa. No sé si tindrà prou embarcadura per tirar-ho endavant o no. si el retorn dels exiliats això ho pot impulsar molt o no, jo crec que menys del que molta gent es pensa, però sí que també és veritat, i amb això acabo, que això també passa, o aquesta represa pot passar, perquè el govern de gestió que se'ns havia dit que tocava després de 9 anys de perduts o no sé què, veiem un govern de gestió que no funciona. I si en aquest país hi havia un partit de debò de gestió, era el PSC. I jo crec que qualsevol ciutadà veu que hi ha moltes coses del dia a dia que no funcionen. Ni mestres, ni Mossos, ni metges, ni transports, ni res. I, per tant, com que això no funciona, la gent diu, escolta, doncs potser s'ha de tornar al que vam intentar fa un temps.
1: Imma. Jo crec que, per ser honestos, si les coses no funcionen, no és d'ara, no? És a dir, és un problema tenir una vaga de professors a l'inici de curs, ja vam acabar així també. És un problema també tenir una vaga de metges convocada. Bueno, jo crec que hi ha moltes coses a la casa per endreçar, moltíssimes, i moltes coses que s'han fet malament. El que passa és que fa una dècada hi ha dues coses, no? Jo crec que aquesta majoria social i la majoria política existia. Tant al carrer com al Parlament. I el que tenim ara, jo estic d'acord amb el Jaume Clotet, no? Que hi ha com un cert moviment, no? per molt petit que sigui. I jo crec que ha de ser també frustrant tenir dades de manifestacions un 11 de setembre de més d'un milió de persones i ara tenir 100.000. O sigui, per mi això és, bueno, forma part de la frustració a la que l'independentisme ha sotmès a la societat des de fa una dècada.
8: Tu aquesta proposta d'avui de l'ANC la veus més com una voluntat que com una realitat d'aconseguir que l'independentisme es torni a unir de cara en un any?
1: És que si no hi ha voluntat, és que si no hi ha això, no? És a dir, si no existeix una voluntat d'unitat, d'unió, què és el que faran? Perquè, clar, tenen aquí al darrere, no?, un partit que és Aliança Catalana, que està trepitjant molt fort. El problema està en que quan al carrer veuen al Congrés dels Diputats que hi ha els dos partits independentistes catalans que només fan que tirar-se els plats pel cap i que ni parlen entre ells, ni la Míriam Nogueras ni el Gabriel Rufián s'entenen, doncs dius, bueno, i aleshores què farem aquí, no? I després hi ha la gran incògnita que no es va resoldre fa una dècada i que haurien de resoldre. D'acord, han canviat les coses, aleshores, i ara com es faria? Vale, ens unim per què i com? O sigui, és a dir, com ho farem? Perquè, no hi ha un cor de l'independentisme que hagi patit un atac de cor i ja no existeix. No, és que existeix, és que hi ha una part de la societat que creu que de manera independent doncs, a Catalunya estaríem molt millor. Perfecte. Doncs aquesta creença s'ha de materialitzar amb un document que digui, d'acord, i això ara com ho farem perquè no passi el que va passar el 2017?
8: Oriol Ribet, que avui tenim dos,
9: sí,
8: Oriols,
9: sí,
8: eh?
9: Aquí sí, tenim un problema.
8: Que els divendres no estic acostumada que hi hagi dos Oriols. Sí, avui Ribet.
9: Ribet. A veure, jo crec que aquí el que passa és que algunes coses han de canviar perquè tot segueix igual. És a dir, que estem igual. En els percentatges del que pensa la gent, doncs hi ha un 50%, un 45%, un 55% de gent independentista i un altre percentatge que no ho és. Per tant, el projecte independentista no té cap viabilitat present i futur. Això és una cosa que sap tothom i que hem constatat amb el procés, i per tant això no s'ha mogut. Què sí que ha canviat? Doncs que l'independentisme, aquest percentatge alt d'independentisme, ara es concentra en una formació que és l'Aliança Catalana. I aquest és el xoc que veiem avui en tots aquests discursos ben intencionats i aquesta cosa de l'ANC. Perquè hem passat d'un moviment que es presentava com un moviment modèlic, de tenir un paper a terra i amb una certa superioritat moral, hem passat a un moviment que està en xoc, perquè el pal de paller en aquest moment, segons apunten les enquestes, i es palpa, és Aliança Catalana, que és una formació de dreta radical, és a dir, una formació que en els seus postulats relacionats amb la immigració, per exemple, és una formació de dreta dura, com la que hi ha als continents europeus en auge, però que per la resta, pel que fa a la qüestió independentista, diu el que fins fa 4 dies deien Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya. El que passa és que van Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya van fer aquest gir pragmàtic que deia la Imma i van decidir investir Pedro Sánchez i van decidir abandonar tot allò que havien dit durant els anys del procés. Què fa l'Aliança Catalana? L'únic que fa és recuperar i dir exactament el que deien aquests partits durant el procés. Hem d'anar a la lluita, no ens podem rendir, hem de declarar independència, etc, etc, etc. I què fa la gent? Li compra aquest discurs, o una part molt important de la població, li compra aquest discurs. I el que veiem és la diada del xoc que això provoca en les classes ben pensants de l'independentisme. Com ens ha pogut passar això? Com ens ha pogut sorgir aquesta criatura dins del moviment? Doncs li ha sorgit a l'independentisme perquè estava en l'essència de l'independentisme. Quan proclamava que havíem de desqualificar completament l'estat espanyol, que l'estat espanyol era l'enemic, que els catalans que no eren catalanoparlants pràcticament eren estrangers a casa nostra... Tot això que estava en el rerefons del discurs d'Esquerra i de Junts durant el procés, es digués més o menys implícitament, estava en el discurs, això hi ha una formació, que és l'Aliança Catalana, que ho verbalitza, ho exterioritza i ho diu d'una manera absolutament explícita. I com a resultat d'aquesta manera de dir-ho explícita i del malestar que hi ha amb aquestes formacions independentistes i amb la situació general, efectivament, del país perquè fa alguns serveis bàsics, doncs emergeix una formació que, segons sembla, ratlla els 24-25 diputats i que, per tant, trasbalsa completament l'escenari polític. I, per tant, veiem una diada del xoc i del trauma que això provoca.
1: Ja estàs atribuint a Junts i Esquerra la culpa. No m'agrada parlar de culpes, de que hagi sortit un partit com Aliança.
9: Tampoc parlo que sigui la culpa. Jo només dic que és una conseqüència lògica del procés. És a dir, Aliança, pel que fa al procés independentista, diu exactament el que deia Junts i Esquerra. El que passa és que Junts i Esquerra van abandonar aquest discurs radical i van dir tot allò que us vam dir, oblideu-vos-en completament de tot allò que us vam dir. Ara serem pragmàtics i negociarem amb el PSOE i farem president a Pedro Sánchez. Tot allò, més val que us en oblideu. Doncs una part de la població molt important ha decidit no oblidar-se'n. Ja està.
6: Jo crec que no acabo d'estar d'acord amb que ara mateix Aliança sigui el pal de paller de l'independentisme. Pot ser puntualment, ara que les enquestes li donin el lideratge, però crec que també el que mostra avui és que hi ha un catalanisme que va més enllà dels partits independentistes que, no està articulant encara com fer-hi front perquè el context preelectoral l'impedeix, però que sí que és una diada on, des del PSC fins a Junts, passant per l'expresident Pujol, per exemple, tothom ha enviat un crit d'alerta.
9: Però jo ho dic pal de paller, en el sentit que fixa't que tothom acaba parlant d'Aliança Catalana. És l'elefant a l'habitació.
6: Sí, sí,
9: No dic que acabi articulant majories o que acabi siguent el líder, el partit líder de l'independentisme. Jo no dic que això passi, ja veurem, falta molt per les eleccions. Però en aquest moment, qui articula el discurs independentista, qui el concentra i qui fa que tot giri al seu voltant, és Sílvia Orriols i la seva formació.
6: I que jo crec que més enllà de aquesta, per mi, proposta que no està gaire aterrada a la realitat del nou embat de l'ANC, que tampoc no sé massa què vol dir, jo crec que el gran factor diferencial d'aquí un any serà que molt possiblement a la Moncloa hi hagi un govern de PP i Vox que... Recordem que històricament ha sigut el Partit Popular i Vox, encara més, ha sigut el gran generador d'independentistes. Llavors, aquest per mi serà el canvi fonamental d'aquí un any, no tant una estratègia independentista molt marcada per aquest context electoral que farà impossible, jo crec, per la pròpia realitat. Bé, la història a vegades es repeteix. L'independentisme pot repetir els seus errors estratègics que va fer el 2017, però crec que el factor diferencial serà aquest, el qui estarà a la Moncloa i com això incideix en el si d'un moviment que crec que anirà més enllà dels partits independentistes tradicionals.
1: Jaume, estàs d'acord amb el que diuen els dos Oriols?
7: Mig-mig. És a dir, estic d'acord que hi haurà elements diferencials. Per exemple, un és, estic d'acord amb l'Oriol, que hi haurà un govern segurament PP-Vox a Madrid, i això és una màquina de fer independentistes que 24 hores al dia. Dos, hauran passat eleccions municipals, i també veurem com queda el mapa municipal a Catalunya, i la força que pugui tenir o no Aliança Catalana en l'àmbit municipal. Després, és veritat, jo penso que les causes que van donar origen al procés independentista el 2010, per molt que s'hagi fet les coses bé o malament, les mateixes causes continuen estant allà. És a dir, no s'ha resolt el finançament, per dir un tema, la sensació de que la llengua està pitjor que abans es manté, la sensació de que l'Estat no ens entén es manté segurament, menys guanya el PSOE que guanya el PP, però això es manté. I, per tant, la sensació de que la situació és la mateixa, jo crec que la té molta gent. I sobre Aliança, dues coses. Primera, jo crec que el procés va impedir o va tapar el naixement d'una força d'aquestes característiques. Aliança Catalana és un producte polític que arreu d'Europa existeix, és a dir, partits més o menys populistes, més o menys d'extrema dreta, més o menys eurofòbics, islamofòbics, tot això existeix a Europa. Aquí no el teníem perquè hi havia un altre tema polític que era el gran tema, que era el procés independentista, i per tant això no va tenir espai per créixer. Ara que l'independentisme o el procés es desinfla, doncs troba la via, i per tant aquest espai existeix. Té, per meu parer, una representació possible, potencial, molt gran per dues raons. Primera, té un hiperlideratge molt personal, com per cert passa a altres països europeus, quan hi ha un hiperlideratge aquest espai creix bastant, i dos, i estic d'acord amb l'Oriol Rivet, en aquest cas, que si tots els partits polítics, entitats socials, sindicats, tothom, els mitjans, no per aquest programa, es parla d'aquest tema constantment, li dones aire. Poso un exemple. Si des d'aquest mateix moment, fins a les eleccions del Parlament, ens dediquem a parlar tots, per exemple, del PACMA, el PACMA farà 5 o 6 diputats, si tots en anem parlant, no? Llavors, jo aquest estiu, quan vaig veure a la UC de Prada, que el tema central era aquest, i en parlaven no partits polítics, intel·lectuals, periodistes, i si tot el temps parla d'aquest tema constantment, que ho entenc perquè és una novetat pels catalans, se li dona un espai que potser és veritat que a mig termini s'anirà situant al lloc que li correspon, i en aquest cas també estic amb Oriol Soler. Veurem amb què queda. No desapareixerà, tampoc crec que guanyi les eleccions. Per tant, a mig termini anirà a l'espai que li correspon en altres països del nostre entorn.
1: Sí, però home, jo no és per defensar els companys de professió, però és veritat que jo crec que el creixement d'Aliança no és degut només a que se'n parli als mitjans de comunicació. Vull dir que és com una roda que, si tu vols, es va potser retroalimentant, però hi ha hagut un creixement d'Aliança Catalana en d'altres espais, perquè sovint s'escapa de l'espai tradicional dels mitjans de comunicació.
7: 100%.
1: Que, clar, sí que hi ha una part que s'ha d'explicar, evidentment.
7: Els problemes de la gent, segons el CEO, són l'habitatge, la inseguretat, no arribar a final de mes, una sèrie de problemes normals. I llavors trobes entitats que no són estrictament polítiques o organitzacions, que el gran debat és com aturem l'extrema dreta, que em sembla molt bé, però crec que se'n parla moltíssim. Evidentment, crec que hi ha gent interessada a parlar-ne perquè es retroalimenta amb el seu propi partit polític. Un exemple molt clar és, jo crec que la CUP li interessa constantment la confrontació amb Aliança perquè creu que retroalimenten els dos espais, però em sembla una mica irresponsable. Que no dic que no se n'hagi de parlar, però dic que se'n parla matí, tarda i nit.
10: Però això és la política, no? Bueno. És a dir, la política ha de trobar el seu enemic, perquè si no tens enemic, com t'enforteixes, no?
7: Aleshores,
10: sí, clar. Sí, clar, o adversari, exactament, o l'adversari, no? I l'adversari, és a dir, ha d'estar contraposat amb el teu canvi ideològic i amb el que tu proposes, perquè és que si no, clar, precisament per això, no?, que el Pedro Sánchez, doncs, sempre ataca a Vox, no? Clar,
7: què fa Feijó?
10: És a dir, ningú neja Feijó, perquè, clar, però què fa? La pinça, no? Perquè després Feijó també hagi de, doncs, pactar amb
7: Vox. Però això juga amb Vox. Quan el president Illa al Parlament dialoga...
10: És que la política és foc.
7: Sí, però el president Illa al Parlament de Catalunya dialoga constantment amb Sílvia Orriols. Constantment. No és perquè sí, és una decisió presa per alimentar un espai per dividir l'independentisme, que és legítim, però llavors...
10: Clar, Jaume, si però troba... és que aleshores tothom alimenta aquest espai. És a dir, bueno, el món periodístic alimenta aquest espai, el món polític alimenta aquest espai, i jo crec que al final que la gent tampoc no és tonta, no?
9: De fet, sí, de fet, aquesta maniobra també l'ha fet Junts per Catalunya.
10: És que ho fa tothom.
9: Junts per Catalunya ha passat de, recordem-ho, fins fa ben poc, d'ignorar completament l'existència d'Aliança, directament en entrar en la confrontació dels temes concrets.
10: Clar, no? Perquè ha vist que si no entrava quedarà fora de joc.
9: Vull dir que, de fet, la carta de naturalesa Aliança se li ha donat per la força dels fets i de la població. Mira, abans de les eleccions autonòmiques va haver una operació mediàtica per intentar que l'alternativa independentista fos aquella formació de Clara Ponsatí i com es diu aquella formació? Sí, la formació aquella...
10: Alhora?
9: Sí, exacte.
7: Quina operació mediàtica?
9: Bueno, s'intentava parlar d'aquesta formació precisament per no parlar d'Aliança Catalana. No parlava ningú d'Aliança Catalana. I malgrat això, Aliança va treure dos diputats. És a dir, que no estic massa d'acord que... No estic massa d'acord que el fenomen Aliança es produeixi per un efecte mediàtic o per un efecte...
7: Perquè existeix. Només dic que estem avui, s'ha comentat en aquest programa abans, de que hi ha enquestes que li donen segona força, jo dic que...
8: Sí, l'enquesta d'avui del Mundo li dona entre 25 i 28 escons.
9: Però això no és resultat... Els mitjans no creien realitat.
8: I el PSC 31 i 33.
9: Això és passat. Això pertany a l'època dels mitjans del segle XX. Els mitjans de comunicació ja no tenen aquesta capacitat exclusiva de crear realitat. Hi ha les xarxes socials, hi ha moltíssims altres espais on aquestes discussions que els partits polítics no volen tenir sobre immigració, sobre inseguretat, etcètera, etcètera, es produeixen. I aleshores, si des dels mitjans s'ignoren o des de les formacions clàssiques s'ignoren, el resultat és calamitós, molt pitjor del que es podria produir si realment ens posem a debatre sobre les coses que s'estan debatent a les xarxes i que duen el creixement d'aquestes formacions. Perquè aquestes formacions no creixen perquè la gent sigui imbècil o perquè la gent sigui un irresponsable. Aquestes formacions creixen perquè des de la política ben pensant i des de la política del cofoisme, que és la predominant, s'ignoren les realitats quotidianes de moltíssima gent.
7: Compte pensar que les xarxes són la realitat.
9: I aquesta moltíssima gent, com que n'està fins al capdamunt, acaba votant formacions d'aquest estil.
8: I el que deies abans, Jaume, que aquest espai existia, evidentment, vull dir que la gent no ha aparegut de nou, aquesta gent ja hi era. El que passa és que la diferència és que la composició política que hi havia abans sí que permetia que hi hagués uns acords entre l'independentisme, la composició política d'ara amb aquest nou espai, amb altres elements, com és, per exemple, el del racisme, fa que sigui impossible, no?, que hi hagi aquesta trobada. Llavors, clar, aquí l'independentisme també s'haurà de plantejar què fa i de quina manera camina els propers anys, perquè si això es manté amb aquesta estructura rígida d'aquí a un temps, serà impossible trobar un acord en aquest sentit.
7: Jo ara em vaig superlluny. Tinc una intuïció.
8: Vinga,
7: tinc una intuïció que s'ha dit abans.
8: M'agrada.
7: Fa un moment s'ha dit que la crida que ha fet l'ANC per parlar de tot això és al marge dels partits polítics. I jo aquí interpreto que l'ANC, l'Òmnium, i crec que hi ha més coses parlades que no sabem, han decidit fer, de moment, segurament, un bypass a la política partidista. És a dir, com que si anem al Parlament ens embarrancarem perquè, havent-hi una majoria absoluta independentista, serà una majoria absoluta inoperativa pel que tu estaves dient, Anna, que és així, busquem la manera de fer coses fent bypass al Parlament de Catalunya perquè allà no trobarem la via, no? I, per tant, fer com un... Vaig superlluny, un moviment democràtic, més de carrer, més popular, més cívic, digue-li com vulguis, almenys en aquesta fase, perquè si, com el fa 10 anys, es confia en una declaració al Parlament de Catalunya, evidentment això no sortirà bé, perquè la majoria absoluta que hi hagi, que hi haurà majoria absoluta independentista, no serà operativa.
9: Jo també llanço un altre vaticini. No trigarà gaire Aliança Catalana a ser una formació amb plena carta de naturalitat dins de l'independentisme i dins d'aquest tipus de partits. Estic segur que aquesta pretesa barrera o cordó sanitari que es vol implementar saltarà pels aires si no ha saltat ja. De fet, Junts per Catalunya ja crec que l'estaven donant progressivament.
8: Oriol Soler.
6: No, sí que igual que una mica, no? El que es va demostrar per la força dels fets el 2017, que és que la independència és impossible en aquesta arquitectura constitucional espanyola i europea, jo crec que ara tornar-ho a plantejar, doncs no sé massa si pot acabar, esperem que no acabi amb tanta gent a la presó com el 2017, però que no
8: home,
6: hi ha una via...
8: Home, si s'intenta amb un govern de PP i Vox al govern espanyol, potser...
6: Llavors, quina, comentàvem, majoria inoperativa des del cantó independentista. L'enquesta d'avui, però també crec recordar per la memòria l'enquesta del CEO, també diu que la majoria d'esquerres que hi ha ara, que és justa, o sigui, va 68, també es perd. Per tant, el risc en unes noves eleccions al Parlament de Catalunya és un Parlament ingovernable o unes noves aliances que superin tant la tradicional majoria independentista com la majoria actual d'esquerres. Llavors, amb aquesta situació tan complexa, és amb el que... Perquè al final l'ANC pot plantejar un embat fora de... Ara, de moment, sense partits, etc. Però els partits són un actor fonamental, les institucions també, vull dir, intentar fer coses al marge, no? També era molt irreal que tot ho fessin els partits el 2017 i que tot ho fes al carrer, no? Vull dir, ni una cosa ni l'altra, vull dir, mm-hmm. vull dir, i ara el mateix, si plantejar fer coses al marge de les institucions, doncs home, tampoc no sé si tindrà massa èxit.
1: 2 minuts i arribarem a 2:15 de la nit. El Jaume Clotet deia que feia aquest exercici d'anar molt endavant. Nosaltres avui, el que hem fet és l'exercici d'anar enrere, concretament. 10 anys enrere, per això tinc aquí al costat el sotseditor del Nou Cel, Pep Tormos. Pep, bona nit.
11: Hola, bona nit.
1: Pep, tu has anat a buscar una mica la hemeroteca sonora, no?
11: Sí.
1: D'aquests últims anys, l'11 de setembre, per saber també quina ha estat l'evolució, no?
11: Sí, dels últims 10, des del 2016 fins al 2025, 10 onzes de setembre, molt diferents, sobretot amb el punt d'inflexió del referèndum i les últimes diades més descafeïnades. Si et sembla, comencem pel 2016.
1: Vinga.
11: Així és com començava Joan Maria Pou aquell dia a la portada del 9C.
12: Avui, als carrers de Catalunya, hi havia una gentada de por. La mobilització ha estat un any més colossal, prou multitudinària, perquè qualsevol observador amb ganes d'entendre què passa es faci moltes preguntes i capti que a Catalunya hi continua havent un conflicte polític de 3 parells de collons, i ja em perdonareu el llenguatge tècnic. Si poses 10 politòlegs, 10 sociòlegs, 10 líders polítics i 10 periodistes, per exemple, d'arreu del món, que no estiguin intoxicats pel que està passant a Catalunya davant la tele i els demanes que mirin les concentracions i que escoltin què s'hi diu, segurament el primer que els vindrà de gust és preguntar què redimonis passa en aquesta societat, com és que hi ha una gentada de por que surt al carrer.
11: Això era just un any abans del 2017, i ja el 2017, marcada, òbviament, aquella diada pel referèndum, per la prèvia de l'1 d'octubre, faltaven només 3 setmanes.
1: Clar. Mm-hmm.
11: Així començava el, no ho sé, Agnès Márquez aquell dia.
13: Ha tornat a passar, i ja van 6 diades consecutives. Avui, segons dades de la Guàrdia Urbana, 1 milió de persones han sortit al carrer en el que aquest any té l'afegit de ser el primer acte de campanya del sí per al referèndum de l'1 d'octubre, que oficialment la campanya començarà aquest divendres vinent. I és això el que fa de la diada d'aquest any una diada diferent. Serveix de preàmbul del que pot passar...
11: Això era el 2017, 2018, ja ha superat el referèndum. Va ser una diada...
1: Ja, que ja duiem 6 diades consecutives amb aquestes xifres altes, el 2017.
11: I l'any següent, 2018, una diada en què el clam al carrer era clarament el retorn dels presos i els exiliats.
13: Per 7è any consecutiu, l'independentisme ha sortit al carrer en una mobilització pels carrers de Barcelona en la diada més especial amb dirigents independentistes a la presó o bé a l'exili. La Guàrdia Urbana assegura que 1 milió de persones han omplert l'avinguda
11: Diagonal. Ens plantem ja el 2019, havent superat el clímax, ja es comença a observar per primer cop una desinflada en el moviment independentista.
13: Segurament, segur, de fet, la d'avui ha estat la diada més difícil des que va començar el procés, perquè de fet ha estat una diada menys en el carrer, segons les dades de la Guàrdia Urbana, un 40% menys que l'any passat, 1 milió l'any passat a 600.000 persones aquest any, que són moltes, moltíssimes, això ningú ho pot discutir.
1: La xifra de 600.000 ara també sembla estratosfèrica.
11: Vista en perspectiva, sí, però clar, per primer cop, el 2019 ja es començava a parlar de menys gent que en edicions anteriors. 2020, òbviament, marcada per la pandèmia, sense marxes massives, concentracions petites amb mesures de seguretat, i aquí ja destaca un canvi de to de les entitats independentistes contra els partits. De fet, no sentirem cap resum, sinó 2 documents de veu dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, en aquell moment, Elisenda Pelutier i Marcel Mauri, amb un missatge directe.
14: Partits independentistes, sit and talk. N'estem farts de la divisió i de la tàctica. I exigim ja una estratègia. Si no us hi poseu, la paciència de la gent no durarà per sempre.
15: Avui apel·lem als polítics sobiranistes i independentistes a que no us deixeu endur pels interessos de partit. Us demanem que penseu en el país sencer, perquè si no, la ciutadania sabrà posar-se de nou al capdavant.
11: Per tant, avisos ja a 2020 cap als partits independentistes. 2021, aquell dia, sense no ho sé, era dissabte, però amb un nom propi en la diada, el de Jordi Cuixart, que va tornar a participar en la manifestació després de 4 anys en què va estar a la presó.
16: Ens voldrien emprenyats, ens voldrien frustrats, disgustats entre nosaltres mateixos, però no. Els interessos de part No poden aigualir les victòries col·lectives. No ho permeteu. Vosaltres sou la força que fa que el poble estigui unit. Som sempre i serem un sol poble, que ningú no ho dubti.
11: Això era el 2021-2022. Tampoc, sense no ho ser aquell dia, era diumenge, dia d'esports, diada amb una polèmica, la no presència de cap dirigent d'esquerra a la manifestació independentista, amb els republicans...
1: La diferència, també.
11: Amb els republicans ja al capdavant de la Generalitat, això ho explicàvem.
17: La protesta no ha comptat amb la presència d'Esquerra. No hi ha anat ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni cap conseller republicà. En un acte de la tarda, el líder republicà Oriol Junqueras ha fet un discurs contundent on ha defensat un independentisme inclusiu.
18: Quan nosaltres parlem de ser inclusius...
11: Recordem que aquest any, després de 4 anys, Oriol Junqueras ha tornat a participar a la manifestació. 2023, diada amb la negociació política i la possible investidura de Pedro Sánchez de l'horitzó, i ja amb tu, amb l'Anna Ballonesta, al capdavant del 9C.
1: L'independentisme que aplega més de 100.000 persones en una diada marcada per l'amnistia, 115.000 assistents segons la Guàrdia Urbana i 800.000 segons l'ANC s'han concentrat aquesta tarda a Barcelona, sigui com sigui, una xifra que queda...
11: 2024, ara fa 2 anys, continuava baixant l'assistència a les concentracions.
1: La d'aquest 2024 es podria definir com una diada nacional de tràmit per l'independentisme, d'aturar-se i de pensar, de fer autocrítica, analitzar per què la xifra de participants ha caigut en picat en aquesta edició fins a les 70.000
11: persones. I 2025, la de l'any passat, última diada de Lluís Llach com a president de l'ANC i amb ja una polèmica sobre la presència d'Aliança Catalana a la manifestació. Sí. El mateix Lluís Llach al matí deia al Monarracu que tothom era benvingut en aquella marxa, tot i que no li agradava directament, deia Aliança Catalana, i aquell vespre, després de tota aquella polèmica, deia això des de l'escenari.
19: Una demanda explícita als partits independentistes. Som entitats diverses i a vegades ens contradiem en les decisions puntuals, però quan hem de parlar del futur d'una Catalunya lliure, ens agafem de les mans perquè sabem que els uns sense els altres no arribarem enlloc.
11: Doncs aquest seria el recull d'evolució de les manifestacions independentistes els últims 10 anys.
1: Gràcies, Pep.
11: Fins ara.
1: Passen ràpid, 10 anys.
6: Quin viatge, quina màquina del temps que hem pujat.
1: No sé, alguna cosa que us hagi fet ballar el cap ara quan escoltàveu aquest resum o que us hagi sorprès de les manifestacions d'aquests últims 10 anys?
6: Bé, a mi m'ha cridat l'atenció, no? Sobretot, i recordat, clar, no? Aquesta evolució també, no? De l'ANC, no? També de primer de demanar el sit and talk, no? Després directament d'advertir que es presentaria en un partit polític, no? Directament a les urnes, que crec que això també va ser el 2022 o 2023, no? I ara tornant a una proposta més de cap a la societat civil, però no ha sigut un... Bueno, clar, moltes manifestacions que, clar, nosaltres com a periodistes també hem viscut al carrer, no? I treballant, i Déu-n'hi-do com passa el temps.
10: Sí, al final jo crec que la necessitat del sit and talk és, o sigui, és real, perquè és que si no ho fan tampoc aconseguiran aquesta nova unitat que es busca i que necessiten. I després l'altre punt d'aquest sit and talk és l'estratègia, és a dir, que és el que jo deia abans, no? També quina estratègia faran com perquè sigui diferent per evitar el fracàs que va suposar, doncs, la declaració d'independència el 2017.
1: Mm-hmm. Oriol?
9: No, que realment és un moviment que en fi, amb aquest repàs ràpid que ha fet el Pep, doncs es veu doncs la desinflada espectacular que ha tingut com a resultat, és indubtable, d'un fracàs anunciat pel fet que xocava contra un estat sòlid dintre de la Unió Europea, però també doncs, els errors estratègics i tàctics i de tota mena i personals que han comès els seus dirigents, alguns dels quals segueixen en actiu, jo crec que incomprensiblement, sincerament, i que al final l'han dut doncs, a la bancarrota, no? Que és on és ara, i d'on, per tant, ha sorgit una alternativa, que és l'alternativa d'Aliança Catalana, a la qual s'han aferrat doncs, molts d'aquests... que van protagonitzar aquestes manifestacions massives d'aquests anys.
1: Mm-hmm. Jaume, què et passava pel cap quan senties aquests documents?
7: Com ha canviat tot, perquè hi ha hagut manifestacions, que ens ha explicat el Pep, on hi havia tantíssima gent amb el tema dels presos i els exiliats, sí. Jo tinc la percepció de que per molta gent independentista, els presos i els exiliats estan, em sap greu dir-ho així, estan amortitzats, no se'ls culpa de res, però estan, ja que s'han de retirar. Hi ha molta gent que diu que passa a gent nova, no? I fa pocs anys movien centenars de milers de persones. Vam tenir una amnistia fa 4 dies i la gent no se'n recorda d'aquesta amnistia, no? I per tant, sí que han passat coses. Esquerra va deixar de venir, ara ha tornat. És a dir, sembla que no passi res en 10 anys o que el xoc del fracàs del procés deixi això aplatanat. I no és veritat, van passant cosetes, no? I com les que avui estàvem comentant aquí, i per tant, si es mira bé, van sempre passant coses i crec que en passaran de més.
1: Sí, digues,
20: i una qüestió de fons que no deixa d'estar irresolta, que és una mica quin encaix ha de tenir, si ha de tenir un encaix Catalunya en el reste d'Espanya, vist, no?, que el pla independentista és irreal i inassumible. Vull dir, aquesta qüestió... Mm-hmm. No? Es digui conflicte polític, es digui encaix, es digui qüestió catalana, segueix sense estar resolta.
9: Però tu ja saps que hi ha problemes a la vida que no tenen solució.
20: És possible, és molt possible que no es pugui resoldre mai.
1: No, anava amb l'element que comentaves abans, Jaume, m'ha semblat entendre que, ho has dit implícitament, que el possible retorn de Carles Puigdemont, que ara amb les declaracions que ha fet Llarena aquesta setmana sembla que sí que podria estar més proper, això tampoc no tindrà un efecte massiu, no?
7: Jo crec que tindrà un impacte, segur, tindrà un impacte. S'equivoquen els que diuen que tindrà zero impacte i s'equivoquen els que diuen que tindrà un impacte, vamos, que serà un canvi de rasant. Jo també ho penso, això. Llavors, tindrà un impacte, no sé si electoral o polític, o si l'any que ve el fet de que pugui estar a la diada, als carrers, no sé, de Barcelona o de Girona, tindrà un impacte multiplicador. Tindrà un impacte segur. Increment de la mobilització, o una miqueta, estic convençut d'això, segurament molt menys dels que voldria mateix Junts, o del que es pugui pensar molta gent, perquè no vull dir-me aquestes paraules, però per molta gent, la gent que va liderar el procés en el seu dia, és igual, d'Esquerra, de Junts, abans parlat del Jordi Cuixart, també en un tall de veu, crec que per molta gent, aquesta gent va tenir un paper i s'han de començar a apartar i donar espai a persones noves.
1: Veurem què és el que acaba passant. 20 minuts per les 10 de la nit, fem una pausa i anirem fins a Nova York.
21: RAC 1. La casa de muñecas de Gaby arriba a Ànec Blau. Els dies 25, 26 i 27 de setembre no et perdis el show en viu i Meet and Greet per conèixer els teus personatges favorits. Uneix-te a l'app del Club Disfrutoners i entra en els sorteig per accedir-hi. Més informació a anacblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
22: Únic s'escriu amb H o sense H?
23: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
25: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
26: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
27: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
28: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1 recupera el que vulguis a l'instant.
29: Tot el que passa a RAC1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
30: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 de la nit. Fins ara hem estat parlant de la diada de l'11 de setembre, però evidentment aquesta data doncs, també està marcada per un altre esdeveniment històric, mundial, molt més recent, aquest fa 25 anys, com són els atemptats a les Torres Bessones. I aquesta tarda, a hora nostra, s'ha fet un acte a aquesta zona on es van esfondre els edificis, coincidint també amb l'hora exacta de l'impacte dels avions. Avui el Monarracó ha fet un programa especial amb testimonis i supervivents d'aquells atemptats i també amb el Jordi Basté i amb l'equip que ha viatjat fins als Estats Units, doncs s'hi han tornat a posar, en aquest cas de 3 a 4 de la tarda, que és com dèiem, s'ha fet aquest acte de commemoració amb la lectura dels noms de les quasi 3.000 víctimes i per això aquesta hora hem dit que aniríem a Nova York perquè volem saludar una persona. Basté, com estàs? Bona nit.
0: Bona nit, bona,
1: bona,
0: nit, tal,
1: bona tarda
0: estàs?
1: Per tu, no?
0: Sí, aquí són 3:45 de la tarda.
1: 3:45.
0: Sí, 3:45.
1: Com esteu? Com va la son i el jet lag i aquestes coses?
0: Fatal. Fatal. És fatal perquè vens per 3 dies. O sigui, no és allò que dius, vens aquí a passar 15 dies i mira, et vas adaptant, no t'adaptes mai i dors molt poc. Però bé, en fi, és igual, hem vingut aquí a treballar i aquesta és la història, o sigui, cap problema.
1: No, Jordi, et volíem trucar també perquè n'hem parlat molt, estem veient contínuament imatges de les torres, imatges d'ara fa 25 anys a Nova York, però tu que hi ets, et volia preguntar també quin és l'ambient que es respira a Nova York aquests dies? No sé si en general, a la ciutat es nota quin dia és o més enllà de la zona de les Torres Bessones pròpiament, la ciutat segueix el

0: Les imatges són meravelloses, a més creant la figura de les dues torres del World Trade Center, allò va ser espectacular, i la nit va ser espectacular. Això d'avui matí ha estat una mescla d'un homenatge molt més, diguem-ho, avorrit, entre d'altres coses, perquè l'homenatge era llegir el nom de totes les víctimes, sí, i llegir 3.000 noms. Doncs es fa farragós, però en fi, la vida que continua aquí a Nova York, ja saps que Nova York és una ciutat que ni dorm mai i que té una quantitat de gent diversa i diferent i que la gent mira els uns i els altres, que la fa adorable. I jo crec que la gent aquí ha anat vivint, ho ha anat perquè, clar, gairebé, si tu passeges per Manhattan, vas veient que cada 4 o 5 hi ha un lloc de policia, hi ha un lloc de bombers... I aquí el sentiment, ja saps que també va flor de pell. Però en general la vida aquí ha continuat, la gent avui ha anat a treballar, els nanos han anat a estudiar i per tant s'ha viscut com un dia bastant normal.
1: Jordi, tu has pogut parlar amb diversos supervivents de l'atac terrorista. Mira, en tenim algun dels que hem sentit també aquest matí.
2: Le digo a mi compañero, él trabaja para IBC, le digo, vamos a movernos para la esquina. Me dice, déjame hacer unas cuantas tomas más. Él es americano. Y yo le digo, ok, y me voy. Cuando me muevo a la esquina, que ya no estamos preparando, que se ve en el video todo eso, veo que se cae la torre. Y me acordé de él. Él desapareció. Nunca lo encontraron.
1: Aquest és l'Humberto Acosta, que era càmera de televisió, que ara el sentíem que ho va viure en directe, i també has parlat, entre d'altres, amb un policia, el Will Jimeno, que ha explicat que es va quedar enterrat amb altres companys sota les runes.
3: En total era 13 horas, pero 10 horas hasta que lo encontraron, entonces tomó 3 horas para sacarme a mí, y 22 horas para mi sargento. Somos los únicos dos que sobrevivimos de abajo las torres.
1: Clar, són històries que tenen 25 anys, evidentment, però que encara fan posar la pell de gallina. No sé, a tu, de parlar amb tots aquests testimonis, amb d'altres que també has tingut l'oportunitat de poder entrevistar, què és el que més t'ha impactat?
0: El cas de Will Jimeno és molt, molt, molt, molt interessant. De l'atemptat. És la part més cruel i recomano molt a la gent. És una pel·lícula molt americana, és allò que en diuen una americanada, que està dirigida per l'Oliver Stone, que es diu World Trade Center, que és una pel·lícula que explica la història real de dos supervivents, que és el sergent i el Will, del Will Jimeno, que és aquest el que interessàvem avui, la història real de dos policies, un era el sergent, l'altre era un soldat, un policia que feia mesos que s'havia llicenciat, és a dir, que havia tret el títol, i que la primera torre els enganxa a la caiguda de la primera torre amb el cotxe pel mig del cotxe de Manhattan, i la segona hi van a rescatar gent. La segona els enganxa també arribant, però quan entren a buscar gent, cau una torre i ells queden sepultats. El personatge del sergent el fa el Nicolas Cage, el personatge del Will el fa el Michael Cera. La recomano molt perquè és quedar-se durant 13 hores un i el sergent 18 hores. Ell té, a més, és allò que dius, bueno, és que esclar, la realitat és la que és que el veus que té una part de la cama que va amb una part ortopèdica, però a més té un forat al genoll que, segons ell mateix ha dit, li cap un dit, de les ferides, d'un ferro que se li va clavar. Clar, és a dir, és el sentiment i el record de tota aquesta gent, i en el cas d'ell ha sortit molt bé, perquè a més li va néixer la filla que estava esperant, i en el cas del càmera de televisió ha estat molt més dur per ell. Ell no havia entrat mai al museu, és...
1: Heu fet el recorregut junts, oi?
0: És intolerable, per mi el museu és... Quan dic intolerable vull dir que és insuportable, que és un museu que busca l'extrem, busca la responsabilitat, busca la pena, busca el drama, o busca tot, i passejar amb ell, la conversa va durar 40 minuts i la vam haver tallat diverses ocasions perquè el pobre càmera es va plorar perquè va perdre company i junta la CBS al seu costat perquè no va voler córrer quan tocava. I clar, tot això t'ho poses amb la pell i realment penses, hòstia, com et pot canviar la vida? Disfrutem de la vida perquè això et pot canviar d'un dia per un altre. Quan et lleves al matí dius, mira, me'n vaig a treballar, treballo al World Trade Center, em pujo a la planta 50 i allà de cop i volta apareix un avió i et destrossa la vida a tu i tota la teva família. Una cosa està molt bé veure en perspectiva, però tant, tant...

0: cal fer un exercici d'empatia com aquest, no?
1: Jordi, doncs res més. Avui també res. Volíem copsar l'ambient que heu pogut captar les persones que ho heu viscut en primera persona i que heu pogut viure, doncs, aquesta commemoració dels 25 anys dels atemptats des de Nova York. Moltíssimes gràcies i res, bona feina. Ens veiem la setmana que ve.
0: Ens veiem la setmana que ve. Gràcies,
1: que
0: Anna.
1: Que vagi bé, una abraçada.
0: Bona
1: nit,
0: ciao,
1: bona
0: ciao,
1: nit.
0: Ciao.
1: Si no heu pogut veure aquestes imatges d'aquest muntatge que es va fer ahir a la nit amb els drons, realment és impactant, perquè surten els drons, crec que ara són 2.000, no em feu dir la xifra, gairebé els 3.000, coincidint amb les víctimes mortals que hi va haver a les Torres Bessones, vull dir, hi ha el mateix nombre de drons que de víctimes mortals, i construeixen exactament amb el mateix volum les Torres Bessones, vull dir que és una imatge molt, molt impactant. Tu deies, Jaume, que hi vas anar quan eres molt jovenet i que vas anar a les Torres Bessones, eh?
2: Sí, jo hauria de tenir 19 anys, crec. Vaig anar a l'estiu a fer una mena de beca a Nova York i recordo que treballava molt i vam anar de nit. I recordo que vam pujar de nit a les Torres Bessones. Com ha dit el Jordi Basté, la ciutat no dorm mai, per tant, es pot visitar, era tot el dia, i tota la nit. Vam pujar de nit, vam fer fotos des de dalt, fotos que tinc, evidentment, en paper, perquè en aquella època no hi havia altres coses. I per
1: és
2: tant,
1: com es conserven les fotos, jo crec.
2: Exactament.
1: Eh?
2: I a vegades les miro i penso, estic en un edifici, ara deia abans a l'Oriol Soler, un no lloc, no? Estava en una planta d'un edifici que no existeix, no? Jo amb uns amics, eh? I és, cada cop que en parlo o ho veig o surt per la tele, em penso, és curiosíssim estar en un lloc que va desaparèixer de manera tan tràgica.
1: Aquest matí ja hem fet l'exercici de preguntar a diverses personalitats, entre elles el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, o l'expresident Pujol, també, de què feien aquell dia o què recordaven, però és una cosa que crec que en l'imaginari col·lectiu tothom recorda què estava fent. No sé si l'Oriol, que tu ets més petitó, si ho recordes també, quants anys tenia?
3: Jo tenia 9 anys.
1: Ah, sí, encara
3: no, però
1: amb 9 anys ja es tenen records.
3: Abans d'entrar ho comentava amb l'Emma, que jo me'n recordo perfectament, perquè estàvem a casa, va acabar de dinar i jo crec que ja tenia la vocació periodística en mi, que no em vaig desenganxar de la televisió. Me'n recordo perfectament del Xavi Coral a TV3.
1: Totalment,
3: tota la tarda.
1: Sí, sí.
3: I mentre els meus cosins allà jugant PlayStation, jo enganxat a la televisió.
1: Imma?
4: Buah, jo just entrava a la redacció de la ràdio, llavors era com ràdio, i entrava a les 3, és a dir, i jo vaig entrar i vaig veure la redacció tot allà parada mirant la tele i dic, oi, què passa a la tele? Miro cap a la tele i dic, i quina pel·lícula és aquesta?
1: Ostres!
4: Clar, estava tothom així, dic, però què passa, no? És a dir, era com, no?, una pel·lícula americana, perquè dius, no t'ho pots creure. I sí, doncs va ser una tarda bastant moguda, ho recordo, com si fos ara.
1: Mira, la Mercè m'apunta que són 2.977 drons els que s'han enlairat per reconstruir aquest volum de les Torres Bessones. Oriol Rivet.
5: Bueno, jo era a Mèxic. Jo vaig viure allà, jo era a Chiapas, una zona una mica revolucionària, i vaig veure fins i tot gent que ho celebrava, d'alguna manera.
1: Ostres.
5: Sí, gent, bueno, allà l'antiamericanisme i l'antiyanqui està una mica arrelat, en aquella època potser més, estem parlant de 25 anys, no? I en fi, la feina que vaig tenir per tornar, amb avió, clar. Vaig patir una autèntica...
1: Això t'anava a preguntar, sí, però sí, tornaves l'endemà o al cap de pocs
5: tornava
1: dies?
5: Tornava al
1: o
5: cap d'una setmana a través de Houston, i evidentment no podia tornar a través de Houston. Recordeu que es va tancar l'espai aeri americà durant setmanes,
1: sí.
5: És a dir, que jo vaig haver d'agafar un avió que feia altres rutes alternatives, no? Em gira abandonant els aeroports. Bé, és un fet que ha canviat la història, no? Aquell optimisme del famós fi de la història, on ja no hi hauria conflictes i on tots viuríem feliçment en el capitalisme liberal, se'n van anar a Norris, no? I per tant, doncs, és el que dius tu, tots recordem on érem, què fèiem, i l'impacte brutal del que va passar i del que va venir després, que va ser igual més salvatge que el que va passar aquell dia, perquè recordem, van venir guerres, van venir violacions de drets humans, van venir presons il·legals de Guantánamo, van venir autèntiques barbaritats que tampoc han aconseguit fer un món millor el que hi hauria hagut si no hagués passat això, no?
1: Avui, de fet, Donald Trump, que no era a Nova York, sinó que era l'acte que es feia al Pentàgon, a Washington, per tant, ha utilitzat aquest acte de record per justificar la guerra amb l'Iran actual. Vull dir que...
4: Bueno, és que sempre han de tenir una justificació per iniciar una guerra, vull dir-te...
1: Sí, però vull dir que no ha trobat la justificació a 25 anys enrere. Bé, en fi, ja ho hem dit abans, Donald Trump, un dia més fent de Donald Trump. Ja està. 5 minuts per arribar a les 10 de la nit. Anirem acabant, però abans, mira, hem anat avui, viatjarem una mica en aquesta part final de la tertúlia, perquè de Nova York acabarem anant a Venècia avui també, on hi ha l'Adrià Garcia des de ja fa uns dies al Festival de Cinema. Adrià, com estàs? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit, com estem?
1: Doncs a veure què passa demà, no? Perquè s'acaba ja aquest festival, demà sabrem els guanyadors, i res, et volia preguntar una mica què és el que més t'ha cridat l'atenció a tu o el que creus que té més números demà de poder guanyar aquest Festival de Cinema de Venècia?
6: Mira, aquest Festival de Venècia crec que hi ha hagut una gran sorpresa. Amb l'any passat, no sé si ho recordeu, però va ser un any marcat políticament per les protestes a Venècia, perquè doncs, hi va haver una pel·lícula que va ser La veu de Hind, Rajab, sí, que va ser una pel·lícula que es va quedar a les portes d'aconseguir el premi, el màxim premi de la competició, que és el Lleó d'Or, vaja. I aquest any doncs, tenim una altra pel·lícula que parla sobre el conflicte del Pròxim Orient, que és NASA, i que és una pel·lícula que, podríem dir, que ha commocionat, diguem-ne, el festival, i ho ha fet el penúltim dia de competició. És a dir, el Festival de Venècia va començar dimecres de la setmana passada, i NASA, que és aquest documental del que ara us parlava, es va projectar ahir. És un documental que parla o que explica a través del testimoni dels soldats israelians com s'organitzen els bombardejos a Gaza durant els últims anys de la guerra al Pròxim Orient, i és un documental, la veritat és que inclou algunes revelacions que per la fredor i doncs per la cruesa del que s'explica han estat molt impactants, i de fet bona mostra d'això és que doncs,
1: el rècord d'aplaudiments, no?
6: Aquesta pel·lícula, el rècord d'aplaudiments,
1: 24 minuts i mig. Tu hi és?
6: 24 minuts i mig d'aplaudiment.
1: Tu, Adrià, ho vas veure, sí, això, sí, sí. Aquests aplaudiments?
6: És a dir, nosaltres anem als passis de premsa, sí. Aquests són els passis de públic, sí. Però nosaltres seguim de ben a prop doncs, tot el que passa dins el Palazzo del Cinema. Nosaltres estem al Palau del costat, però sí que tenim connexió directa amb tot el que està passant, i és veritat que doncs, seguint-ho a la distància és bastant impactant una cosa així, perquè de fet és curiós perquè el rècord justament va ser l'any passat, amb la pel·lícula, exacte, que us comentava ara, amb La veu de Hind, Rajab, que va aconseguir 22 minuts d'aplaudiment, aquest any 24 minuts i mig. Per tant, veurem si això es materialitza en premi o no, perquè és cert que aquest any doncs, ha estat un any de bon cinema aquí a Venècia. És veritat que hem tingut poca representació catalana, també hi ha hagut poc, per exemple, cinema espanyol, però sí que hi ha hagut grans pel·lícules. Sony amb força, per exemple, una pel·lícula japonesa, que és de Hirokazu Koreeda, un clàssic, diguem-ne, dels festivals europeus, que és Look Back, però també el més nou de Lee Chang-dong, és un director coreà, que sembla que de moment és una de les pel·lícules doncs, que ha tingut més bona crítica, i com no, un clàssic de Hollywood, que segurament veurem als Oscars, que és Martin McDonagh amb White Horse Nine, que és com l'altra gran pel·lícula, diguem-ne, i la pel·lícula que aposta per arribar més lluny, sobretot en aquesta gala doncs, dels Oscars, que ha passat enguany per Venècia. Per tant, tot una mica obert, encara no sabem el què, però si jo hagués de destacar una pel·lícula, com tu em deies, crec que NASA és la que ha causat més impacte, diguem-ne, al públic de Venècia.
1: A quina hora se sabrà això, Adrià, demà?
6: Demà comença la gala a les 7, i com a tots els grans festivals europeus no es donen només un premi, sinó que hi ha diverses seccions, diguem-ne, de premis. Hi ha els premis de la interpretació. Aquí, per exemple, tot està molt obert. Sí que és veritat doncs, que, per exemple, Penélope Cruz és un nom que sona amb força per la categoria femenina. En la categoria masculina el nom que sona amb més força és el de John Malkovich, el veterà actor de Wild Horse Nine, i després hi ha doncs, diferents premis, com Premi del Jurat, Premi del Guió i el Lleó d'Or. Per tant, hi haurà uns quants premis a repartir. Veurem qui s'emporta el gran premi de la nit, que és el Lleó d'Or, Això, el que us deia, de moment, de portes en fora, sembla que la que ha causat més impacte és NASA.
1: Saps quan es podrà veure als cinemes? Quan està previst que s'estreni?
6: No hi ha data d'estrena encara, però la intenció és que es pugui estrenar en breu. És a dir, en breu us estic parlant d'aquí un mes i mig, la pel·lícula, això és el que ens explicaven avui. Per tant, jo crec que... I això ha confirmat, la pel·lícula passarà primer per les sales i després arribarà a les plataformes, però primer passarà per les sales. És a dir, que moltes vegades aquests documentals no els podem veure en una sala de cinema. Val la pena veure'l a la gran pantalla, perquè doncs, el so, les imatges, més enllà del que pugui explicar a nivell de testimonis, són poètiques, i crec que la manera en què s'explica i es mostra aquest fenomen dels bombardejos, sí, i com els soldats, amb la cruesa correlat en tot plegat, crec que val la pena veure una gran pantalla.
1: Doncs a veure què és el que passa demà. Adrià, que vagi molt bé. Una abraçada.
6: Bona nit. Adéu-siau.
1: Doncs a veure que si realment reconeixen aquesta pel·lícula, no em puc imaginar, 24 minuts i mig aplaudint, espero que hi hagués relleu, perquè, no sé, si aplaudeixes a vegades 3 o 4 minuts i les mans ja et fan mal...
5: I en els meetings de Fidel Castro, això.
1: Déu-n'hi-do. Però realment serà molt interessant també poder veure aquesta pel·lícula. Quina reacció tindrà el públic en general quan puguin veure NASA? Són les 10 i gairebé un minut. De seguida us acomiadaré, però us volia demanar també que em deixeu aquest últim minut de tertúlia d'avui per recordar una persona important per nosaltres, per aquesta casa, perquè el dimecres, dia 9, va fer 10 anys que va morir la nostra companya, la Laura Martínez. Aquest dimecres no teníem programa, no vam poder fer, però avui sí que li volíem dedicar unes paraules per acabar, perquè malgrat que han passat 10 anys, doncs, evidentment, no ens hem oblidat d'ella. La Laura, que era la cap de societat d'aquesta casa en aquell moment, va morir només amb 43 anys per un càncer de pell. Era una persona pacient, amable, discreta, també una periodista professional i rigorosa, i sobretot també una bona companya. I dic que la recordem cada dia perquè és cert, perquè en el document on els companys de societat anoten cada dia els temes per l'endemà, encara conserva el nom a l'encapçalament de la pàgina de la Laura. És com un petit recordatori, un petit homenatge dels companys també d'aquesta casa. Així que sí, que cada dia s'imprimeix aquest document que encara porta el seu nom i els seus cognoms, i encara que sigui doncs només de passada, durant un segon, algú de la redacció cada dia pot llegir el nom de la Laura en veu baixa. Des d'aquí, per tant, aquest record per part dels companys d'informatius i de RAC1, i una abraçada a la seva família i també als seus amics. 10 i 2 minuts. Moltíssimes gràcies a tots quatre per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui. Oriol Rivet, Jaume Clotet, Imma Lucas i Oriol Soler. Fins la propera. Que vagi bona molt bé.
3: Bona nit.
1: Fem res, una pausa i de seguida actualitzem la informació.
7: No ho sé, amb Anna Ballonesta. El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
9: Ja s'acosta.
10: 3, 2, 1...
9: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarracu.cat.
7: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 3 minuts. A aquesta hora actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
11: Bona nit.
1: Què és el més destacat a aquesta hora?
11: Doncs que els partits independentistes ja tenen sobre la taula la proposta de l'ANC, que vol fer una cimera de partits i entitats per començar a posar fil a l'agulla i recuperar la unitat. Aquesta tarda, des de l'escenari de la manifestació a Barcelona, el president de l'Assemblea, Josep Vila, ha instat l'independentisme a plegar-se de nou l'any que ve, quan es complirà una dècada del referèndum.
12: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1er d'octubre, i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
11: L'ANC i Òmnium també han fet una crida a acabar d'una vegada per totes amb les batalles partidistes. La manifestació independentista ha plegat 130.000 persones a tot Catalunya, segons l'Assemblea, 60.000 segons la policia.
1: I després de les manifestacions, aquesta nit s'ha posat punt final a les celebracions per la Diada, amb l'acte institucional des del Teatre Nacional de Catalunya, que ha estat un homenatge a la memòria, que ha tingut un marcat també accent cultural. L'ha seguit la Violeta Martos.
13: La música, la dansa, la cultura i l'escriptura han sigut el fil conductor d'un acte sense discurs polítics. L'objectiu era recordar que fa 50 anys es va celebrar la primera Diada postfranquisme i commemorar també els aniversaris de figures rellevants per la cultura catalana i pel país. Per això l'acte s'ha desenvolupat amb un marcat missatge a favor de la pau, la inclusió i la memòria. I amb aquesta mateixa intenció s'han anat intercalant actuacions musicals, com Andrea Motis, que ha interpretat una versió de Sort de tu, d'Oques Grasses, o Alosa, que ha cantat Blanca Flor, amb la dansa de Lorena Nogal, i vídeos amb els testimonis de l'organista Montserrat Torrent, la fotògrafa Pilar Imerich o la advocat Miquel Roca. També amb el recital de poemes de Josep Vallverdú, mort aquest estiu, o Clementina Arderiu, de la que aquest any se'n celebren 50 de la seva mort. També s'ha recordat el centenari de la mort d'Antoni Gaudí amb un vídeo amb imatges del gran espectacle que es va organitzar quan el papa Lleó XIV va visitar el temple al juny.
1: Gràcies, Violeta. I a Madrid, Pep, Irene Montero oficialitzarà demà la seva candidatura a les eleccions espanyoles en Podem.
11: Enmig dels dubtes sobre com s'acaba configurant l'espai a l'esquerra del PSOE i la proposta d'unió que fa Gabriel Rufián, Montero tira pel dret i demà farà la presentació de la candidatura a Madrid. Sota el lema Pau, Casa, Feina, l'exministre d'Igualtat plantejarà els seus eixos principals, per exemple, la regulació de l'habitatge, la reducció de la jornada laboral a les 35 hores setmanals i un salari mínim de 1.800 euros.
1: Gràcies, Pep, que vagi bé. Bon cap de setmana. Als esports, Gerard Ballera, bona nit.
14: Bona nit.
1: Com estàs? Ben tornat, anava a dir ben tornat, però crec que tu has tornat abans que jo.
14: Alguns hem tornat abans. Sí. Alguns des de mitjans d'agost que som aquí.
1: Però vaja, volia dir hola, perquè encara no havíem coincidit en antena, la redacció. Sí.
14: Encara tenim una conversa pendent, més profunda,
1: sí,
14: en aquest cas.
1: Sí, tenim més coses en comú després de tornar.
14: Sí, noves
1: maternitats, facetes. Paternitats, exacte. Sí. De moment, abans d'això, què fareu avui, el diràs?
14: Doncs mira, farem tertúlia amb el Carlos Martínez, el Ferran Correas i l'Albert Fernández. Hem de parlar de la demarcació de davanter del Barça, amb un Rafinha que estrena aquesta posició i de manera excel·lent. Avui, per exemple, l'han nomenat millor jugador del mes d'agost a la Lliga i entra a l'11 ideal de la Champions a la primera jornada. També de la renovació de Hamza Abdelkarim, del jove egipci que avui ha renovat un any més amb el Barça i li han pujat la clàusula de rescisió fins als 150 milions d'euros. Dels xiulets del Bernabéu a Vinícius, avui que Mourinho n'han parlat. I també anirem cap a Madrid per parlar del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Sé que vosaltres n'heu parlat més des d'un punt de vista social. Nosaltres intentarem analitzar-lo des del punt de vista esportiu i des d'aquesta nova pista que tanta i tanta polseguera ha aixecat per les seves nombroses curves, els seus nombrosos revolts que hi ha en aquest circuit de Madrid. I farem la volta al món. L'estrenarem, la secció de futbol internacional, per tercera temporada consecutiva amb el Jaume Naveira.
1: Doncs t'escoltem a partir de dos quarts. Gràcies, Gerard. Fins després. Que
14: fins després, que vagi bé.
1: I repassem ara també la previsió meteorològica amb la Mònica Usar. Mònica, bona nit de nou.
15: Hola, bona nit.
1: Què, com ho tenim, això? Tornen a pujar les temperatures,
15: sí, tornen a pujar a partir de diumenge i encara ho faran de manera més evident a principis de la setmana que ve. Tornarem a tenir alguns valors de 35-36 graus fins i tot a les comarques de Ponent, però de moment avui encarem una nit més fresca, podríem dir, amb unes temperatures més suportables, ara mateix amb 21 graus a l'Observatori Fabra, 25 a Tarragona, 22 a Girona i també a Roses, 23 a Lleida i 15 graus a Puigcerdà. I demà començarem el dia amb alguns ruixats a tocar de la costa central, que es poden repetir fins al migdia de manera intermitent, a la resta més sol, i diumenge tranquil amb sol i amb temperatures més altes.
1: Gràcies, Mònica. Bon cap de setmana.
15: Que vagi bé.
1: 10 i 8 minuts, fem una pausa i de seguida arriba la Zoè Ribaudí amb nova secció aquí al 9C.
16: 9C, amb Anna Ballonesta. La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
17: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
18: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
21: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
20: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
22: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
20: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
23: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
20: I tu? Ets un d'ells?
24: Rack and Go, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
25: RAC1 Podcast.
24: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
26: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 11 minuts.
27: Manual imprescindible per anar pel món.
1: Abans us dèiem que aquesta temporada ens hem proposat ser millors persones. Bé, millors persones no ho sé, però si més no intentar-ho. I sobretot intentar també sobreviure als petits reptes quotidians que ens posa la vida. I per això avui estrenem aquesta nova secció i cada divendres que el futbol ens ho permeti, doncs la Zoè Ribaudí ens portarà el seu manual imprescindible per anar pel món. Zoè, com estàs? Bona nit.
28: Anna, bona nit.
1: O sigui que tu ens vens
28: molt contenta d'estar aquí.
1: Ens vens a instruir una mica d'aquelles situacions que et generen una mica de neguit o de cosa allò a la panxa de dir... Ai, és que...
28: Aquí què he de fer? Com ho he de fer, això, ara?
1: Tu ens ajudaràs, no?
28: Sí. Bueno, jo
1: faré... Faràs de coach.
28: Faré de coach el que bonament pugui, Anna, perquè jo ja sabeu que no sóc la millor instructora del món, però escolta'm, aquí hem vingut a
1: aprendre coses. Ens encanta que ens instrueixis a anar per la vida, anar pel món. Anirem construint cada setmana aquest manual, no?, de per anar pel món. No sé, potser a final de temporada em pots fer un llibret, no?
28: Fins que ho sapiguem fer tot.
1: D'aquest.
28: Farem una bíblia de...
1: Sí, anava a dir, guarda tant, per si la segona, tercera temporada. Va, escolta'm, anem al gra, que se'ns ha fet una miqueta tard, Zoè. El primer dia, per què vols començar?
28: Jo volia començar per les presentacions. Crec que és important que fem un manual de com presentar-se, no? Perquè ara és setembre, comencen coses noves, gent nova, projectes nous. Jo ara mateix m'estic presentant aquí, potser hi ha molta gent que no sap qui sóc, que estem aquí introduint-nos.
1: És la Zoè, l'heu pogut escoltar aquest estiu, i altres estius també, no és el primer estiu que treballa aquí a RAC1. Ja està, presentada.
28: Presentada, no.
1: No, però hi ha situacions d'aquestes que ens generen molt més neguit.
28: Exacte, i sobretot és important que ens pensem que és molt fàcil, però has de fer les coses molt bé, d'entrada, perquè si no, les coses poden allargar en el temps. I una cosa que ara facis
1: malament...
28: Una mala
1: impressió inicial
28: ja, ho pot espatllar per sempre. Anys, pam, ja l'hem liada. Llavors, com que els primers segons d'interacció són molt importants, us porto el manual imprescindible per presentar-se i caure sempre en bon peu. Llavors, clar, Anna, que tu què fas? Quan estàs a presentar amb algú, el primer que hem de fer és saludar-nos.
1: Sí.
28: Clar, aquí sempre hi ha un problema, no? Com saludes a una persona que acabes de conèixer? Què fas? Li dones la mà?
1: Oh, sí. No.
28: Els dos petons? Una abraçada?
1: No suporto aquest moment de donar la mà aixafada perquè l'altre t'està intentant fer dos petons. Sí. O hi ha aquella situació que posa molt i molt nerviós de començar per l'altra banda a fer petons i gairebé fer-te
28: un petit... petonet.
0: Un petó a la boca al primer moment.
28: Passa molt, no saps molt si per incòmode, la dreta, si per l'esquerra. A mi a vegades m'agrada fer com aquest ei d'home hetero, que aixeca una mica el cap i fa ei, i ja està.
0: Clar, però no, depèn de qui vagis a conèixer.
28: Clar, has de saber una mica en quin context està jugant, no? Però clar, aquí és veritat que sempre mai saps com has d'actuar. Llavors aquí algú et diria, home, tu el que has de fer és deixar actuar l'altre i adaptar-te al que faci ell.
0: Sí, clar, però si tothom fa el mateix.
28: Exacte, i a més això és un error, perquè no estem parlant d'una salutació, Anna. Això és molt més important. Aquí estem instaurant un rol, clar, i ja estem dient qui remenarà les cireres dels dos, qui manarà més, i tu no pots perdre ja d'entrada. Tu ja has de ser una mica portar la veu cantant, no? Perquè si no ja estem anant de perdedors des del principi. Llavors,
0: la teva proposta és tirar pel dret.
28: La meva proposta és tirar pel dret, però més encara et diré. La meva proposta és que la salutació comença abans de sortir de casa. Tu has d'anar ja preparada amb una frase del que diràs. Has de decidir-ho abans.
0: No, a favor.
28: Jo mateix sempre faig, o sigui, arribo a un lloc i dic, ai, hola, Anna, una abraçada. I remarco molt, una abraçada. I llavors, tu ja saps que m'has de fer una abraçada.
0: Hola, Anna, dos petons, dreta.
28: Però si ho instruccions. Clar, si ho integres així bé, amb naturalitat, la gent ho fa, perquè ja no, bueno, no, han de seguir el teu joc. Per tant, es ve preparat
0: de casa. Has de ser ràpid, eh? Perquè imagina't que tu dius, hola, una abraçada, i jo ja t'estic fent dos petons, saps?
28: Clar.
0: Has de ser com els pistolers de l'Oest, eh?
28: Sí,
0: aquí.
28: Sí, és el primer que has de fer. Encara, abans de mirar-li la cara, ja li has d'haver dit una abraçada o dos petons.
0: Val.
28: O dones la mà.
0: O sigui, tu ens recomanes a tots aquells que hagueu de presentar-vos algú els propers dies o que per casualitat us trobeu algú, si us sabeu amb antelació, des de casa ja penseu, va, sí, faré dos petons o faré una abraçada, sí, sí, o el que sí, sigui. I si us trobeu algú pel carrer que de cop us presenta algú, heu de tenir ja una estratègia per aquests casos.
28: Exacte.
0: No? De dir, quan em presentin algú, estiro la mà.
28: Sí, sí, sí.
0: Ah, hola!
28: Sí, sí.
0: I llavors, si estires la mà, dius, vale,
28: sí, sí, sí,
0: mà,
28: tu
0: ja
28: està. Ja ho has de donar tot fet.
0: Val.
28: Perquè l'altre només s'hi adapti i jugui el teu joc.
0: Doncs em prenc nota. Vas preparant. Què més?
28: Després hi ha un altre tema.
0: Què?
28: Que és el nom.
2: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb coca.
28: Això, Anna,
0: sí.
28: Jo...
0: Home, si dius Xavier...
28: No,
0: és fàcil.
28: No és veritat. No és veritat. Jo tinc una teoria perquè és que sembla que hi hagi com una mena de norma social, una obligació, de que a la primera vegada ningú entengui el nom de ningú per sigui fàcil o difícil. És a dir, a mi em passa perquè em dic Zoé, però és que jo estic convençuda que tu, que et dius Anna també, si no és amb el nom, és amb el cognom. Ballonesta,
0: home, sí,
28: què
0: vol?
28: Ballonesta,
0: sí.
28: No et deuen...
0: Perquè, sí, és horrible.
28: És horrible. La gent en aquest moment es col·lapsa. De sobte és com que durant mig minut perdem completament el nord, perdem la capacitat de processar informació i som...
0: Home, però jo crec que Anna s'entén, que tu amb el teu deus tenir un historial de dir, em dic Zoé, com?
28: Sí.
0: Què t'han dit en comptes de Zoé?
28: No, m'ho diuen tot, a mi em diuen, jo dic, em dic Zoé i em diuen, ah, Joel. Les iaies del meu poble em diuen, ah, Joel, i dic, no, Zoé, i diuen, ah, Zoé, i dic, no, i diuen, Zoé, i dic, mira, és igual, deixem-ho córrer, i aquí entres en un altre univers ja, que és el moment en què tu ja deixes de ser tu i acceptes que tens una altra identitat.
0: Tu et deixes dir... Foe.
28: Jo em deixo dir de tot, perquè dic, jo aquesta lluita ja la tinc perduda, i a vegades no vols perdre temps, perquè al final també un ha d'anar per feina, vull dir, aquesta vida no tenim gaire temps. Llavors, pues, a vegades has de fer unes renúncies, però llavors aquí el que passa és que després tu t'has presentat a una persona que ha entès malament el teu nom,
0: sí,
28: i aquesta persona et presenta a una tercera persona de, mira, he conegut la Zoe, i dius, merda, ja hem creat aquí un encadenat, i aquí ja perds la barrera.
0: Ja, però costa, o sigui, cansa, més que costa, cansa anar a dir, no, perdó, és que no, em dic no sé què.
28: Clar, però també és cansat de dir, mira, Z-O-E amb accent obert a la E, la Z... No... I dius, mira, escolta, m'és igual, digue'm com bonament puguis, que al final el que volem és una altra cosa. Jo no estic sola, Anna, en aquesta lluita.
0: No, segur que no.
28: Tenim un àudio d'un oient que es diu Elia.
0: Ah?
28: Aquí la cosa, des de petita, se li va anar de les mans, però molt més heavy que el que em passa a mi.
3: Jo, quan vaig néixer, em van posar Elia fins al cap d'uns dies que la meva mare va decidir que em diria Abril. Llavors, només em deia ella, Abril, i tota la resta de persones em deia Elia. Llavors, ella va decidir que em va presentar-me a les seves amigues com a Abril, i a la guarderia com a Abril. Llavors, jo, de petita, tenia clar que m'havia de girar, per exemple, amb els meus pares i amb les meves germanes amb el nom d'Elia, però amb la meva mare només em girava si em deia Abril.
28: Això és molt bèstia.
0: No,
28: això
0: no
28: és molt bèstia.
0: Ser.
28: A mi això em passa.
0: No pot ser.
28: Jo, Anna, al restaurant reservo sempre amb el nom de la meva germana. Jo dic que em dic Berta
0: perquè
28: i iaia...
0: Perquè
28: és més fàcil. I aquí tu has de saber una mica on has de lluitar i on
0: no. Però això que li passa a l'Eli és molt fort. Ara estic pensant, però, que a la meva família hi ha un precedent d'això.
28: Sí i o què?
0: Mira, jo tenia un tiet, marit de la meva tieta, que tota la vida era el tiet Antonio. Antonio. Doncs pues, Antonio, vull dir, és un nom ben fàcil, no?
28: Sí.
0: Doncs, no sé, potser quan tenia 10 o 12 anys, així un dia random, la meva mare em va dir... Ah, no, que el tiet no es diu Antonio. No, es diu... no, es diu Román, però tota la vida li han dit Antonio.
28: I d'on li venia? No se sap.
0: Mira, no ho sé ara mateix, però jo li vaig seguir dient Antonio. De fet, tothom li deia Antonio, és que no, encara no conec ningú que li digués Román, però sí, el seu DNI deia que es deia Román.
28: Bueno, això és ben fort per la persona, curiosa. Perquè ha d'aprendre a viure amb dues identitats completament diferents.
0: Sí, absolutament.
28: Això és molt fort. Jo ara no sé, i no és broma, no sé com dir-li a la meva psicòloga que porta un any dient-me malament el nom.
0: No
28: goso.
0: Mira, aprofita.
28: Ah, però és que si em sent, ara em moriria de vergonya, realment.
0: Com et diu?
28: No, Zoe.
0: Zoe.
28: Almenys no em diu Zoe.
0: Zoe, no és tan difícil.
28: És ben fàcil, Zoe. Aquí la tàctica és, has de saber quan has de lluitar i quan no. En un restaurant no val la pena, perquè tu vols és que t'apuntin per tala per 3 o tala per 4. Ara, amb una persona amb qui preveus tenir un mínim contacte, tipus una primera cita, doncs jo tinc una tècnica.
0: Clar, anava a dir.
28: Per exemple, jo en les primeres cites dic...
0: A veure, explica'm.
28: Jo afegeixo el meu nom a la conversa i dic, sí, perquè mira, jo sempre penso, home, Zoe, t'hi has d'espavilar, no sé què.
0: Llavors ho vas repetint
28: i a veure si així li entra el cap.
0: Zoe.
28: Exacte. No? I si després de tot això encara no et sap dir el nom, llavors ja no és que no pugui, és que no li interessa prou. I això també és una informació que et dona aquesta persona.
0: Exacte. Ja serveix per descartar.
28: Exacte.
0: Mira, aquest sí i aquest no. Vinga.
28: Efectivament. I tenim més consells en aquest moment.
0: Ah, més consells.
28: Sí,
0: a veure.
28: Perquè després el que pot passar en una presentació és que tu arribis tard, no?
0: Sí.
28: I a vegades pot passar que tu arribis tard i tothom ja s'hagi presentat. Llavors... Mm-hmm. Aquí és molt important saber, un petit recordatori d'inici, que tan impuntual és arribar 10 minuts abans com 10 minuts tard.
0: Sí, per mi, arribar abans d'acord.
28: És ser impuntual i és mala educació.
0: Sí, total.
28: No ho dic pas perquè jo arribo sempre 40 minuts tard als llocs.
0: No, però jo què sé, si vols arribar puntual, màxim de puntual, un minut abans.
28: Clar.
0: Un minut abans d'allò.
28: Clar.
0: Ai, mira, tinc el rellotge que l'acabo de tenir. Però 10 minuts?
28: No.
0: Falta de respecte.
28: A més, sí, falta de respecte total. Aquí què passa? Tu arribes 20 minuts tard, que sigui una reunió, un sopar, i la gent ja té un context que tu no tens.
0: Sí.
28: Llavors entres i tothom et mira. I aquí et surt una reacció molt humana, que és intentar entrar... tipus perfil baix, sense fer soroll, dient perdó moltes vegades seguides, fent molt visible amb la cara que estàs com molt dolguda i que et sap molt greu, però això...
0: És que estic molt estressada.
28: Clar.
0: No sabeu el que m'ha passat per arribar tard aquí.
28: Això és un gran error, perquè està comprovat que com més intentes dissimular, més evident fa que l'has liat moltíssim.
0: Ja.
28: Llavors, jo crec que hem de començar a entendre que arribar tard no és una cagada, sinó que és una oportunitat narrativa, perquè tu entres i ningú sap què t'ha passat, i això ja et dona una certa aura, un cert misteri. Llavors... És una carta de presentació, et dona una profunditat del personatge i tu pots jugar com ningú sap on eres, què feies, i això és molt millor que arribar i dir alguna cosa sobre tu.
0: O sigui, tu, la recomanació d'avui per anar pel món és arribeu tard.
28: Aviam, no, però si arribes tard, juga això com una carta de presentació i fes-te misteriós en plan... No diguis gaire, no donis explicacions, que la gent estigui allò pensant, que tot el que hagi passat en aquells 20 minuts abans no sigui important.
0: Fent molts gestos, no? Com
28: clar.
0: És que si sabies, si sabeu el que m'ha passat...
28: I en aquest
0: moment, que la gent se t'acosti, no?
28: Clar, i en aquest moment les persones que hi havia en aquest grup deixen de ser importants. El més important és com, quina tia tan interessant, l'Anna, que profunda que és, no? Jo crec que aquest és el punt.
0: I llavors potser sí que es queden amb que et dius Zoe. No, en aquest cas, a la primera.
28: Esperem que sí.
0: A mi t'he de dir, però, que em fa una mica d'angúnia quan arribes tard a un lloc i la gent en general no es coneix perquè tu ja no saps els rols previs que hi havia.
28: Això és
0: llavors,
28: veritat.
0: Ja no saps si hi ha dues persones que ja es coneixien prèviament. Llavors, la teva interacció és com d'intentar descobrir què ha passat aquí mentre jo no hi era.
28: Això és veritat.
0: Intentar encaixar. I a mi m'agrada tenir totes
28: les... I nosaltres que som una miqueta boges d'observar-ho tot, això és veritat.
0: No, però m'agrada... Poder tenir el control de, d'acord, aquests no es porten bé, o aquest l'ha saludat molt fredament, controlo la situació, i llavors a partir d'aquí ja pots caminar una mica més segur.
28: Amb això tens raó, però quan tu entres amb aquesta situació tan exagerada i tan desmesurada, tu estàs creant un nou rol a dins d'aquest grup, llavors tu potser també passes a tenir un protagonisme, Anna.
0: Molta feina.
28: En aquest moment, què pot passar? Que algú et diu, perfecte, has arribat tard, només faltaves tu, presenta't. I aquí hem de tenir en compte que tot és qüestió de segons. No és qüestió d'hores, és qüestió de segons. Està comprovat que els humans necessitem realment molt poc temps per fer-nos una idea de l'altra persona, perquè és un mecanisme de supervivència, ho hem de saber molt ràpid. Per tant, els tres primers segons són claus, i això genera molta pressió, perquè tu, quan dius hola, no estàs dient hola, o no sents que estàs dient hola. Sents que estàs intentant transmetre com oi, sóc simpàtica, sóc normal, no sóc intensa, tinc sentit de l'humor, però tampoc massa, no ens passéssim, m'agrada compartir les coses, els meus pares m'estimen, he anat a l'escola pública, tot això passa només en 3 segons, i és quan aquí quan comences a fabricar una versió de tu mateixa de cara als altres. Però aquí arriba un punt que jo crec que tu estaràs d'acord amb mi,
1: sí,
28: que és que llavors de sobte la gent li dona per fer preguntes, com no absurdes, però que et deixen molt descol·locada, tipus, quina és la teva pel·lícula preferida?
1: Ai, no.
28: I en aquest moment de sobte has perdut tot el coneixement, de sobte no has vist mai una pel·lícula, no has escoltat mai música,
1: no has llegit mai un llibre,
28: no has menjat mai, no saps res de la teva vida, i llavors, per voler ser interessant, tu acabes dient alguna mentida, i llavors dius, ah, no, jo sóc molt de cinema independent, per dir alguna cosa genèric, llavors l'has cagat, perquè a partir d'ara ets aquesta persona, llavors al cap de mig any et diran, ah, tu ets la que, i tu diràs, no, això ho vaig dir una vegada, i no és veritat, llavors de sobte et trobaràs
1: merda,
28: que t'han comprat unes entrades per anar a un festival de pel·lícules iranianes en blanc i negre, i ja no podràs tirar enrere.
1: No, els hi desmuntes la imatge totalment.
28: No pots, és que en aquest moment el que has de fer és no parlar mai amb categòrics i sempre parlar amb frases ambigües.
1: Jo és que t'he de dir que, no, ara ens anem del tema, no suporto quan et fan aquestes preguntes.
28: Jo
1: de,
28: tampoc.
1: I quin és el teu color preferit? I, saps? Dius,
28: i què et diu això de mi?
1: Sé, m'agraden molts colors. I no. Què te portaries a una illa deserta? Doncs jo què sé.
28: És el típic al cap de 2 dies dius, ai, era aquesta, quan estava escoltant una cançó, era aquesta la cançó que hauria d'haver dit. Et genera molta culpa, molta frustració.
1: Molta.
28: Aquí has de defugir totes les preguntes. Llavors, per exemple, si et diuen pel·li preferida, tu dius, ah, sóc bastant de cinema. I no sabran de quin. I així tu et dones marge de maniobra per anar pensant.
1: Clar, està bé.
28: Sempre
1: està bé. Va, aquesta,
28: ambigüitat.
1: Aquesta sí que me l'apunto, vale, per quan m'hagi de presentar.
28: Me la compres, estic molt contenta, doncs.
1: I què més?
28: Doncs,
1: per anar pels llocs, a
28: mira,
1: veure.
28: Doncs aquí hi ha una cosa que és que hi ha gent que sembla que tingui un manual d'instruccions. Jo crec, Anna...
1: Per què?
28: Ara no t'enfadis amb mi, perquè jo t'he posat dins aquest sac. Jo t'he posat dins aquest sac i no vull que t'enfadis amb mi. Però hi ha persones...
1: Ja ho decidiré jo, si de cas.
28: Hi ha persones que no es presenten. Entren amb el seu propi manual d'instruccions. Llavors, per exemple, tothom sap que a l'Anna Ballonesta no li agrada gens l'olor de colònia. No li agrada la gent que porta perfums molt...
1: Correcte.
28: Molt elaborats. Li agraden les olors naturals, no?
1: No tothom ho sap encara que ho heu anat escampant aquest estiu. Doncs no tothom ho sap encara.
28: Doncs ara ja, per acabar-ho de rematar.
1: Sí.
28: Llavors, tu, quan coneixes algú, a mi se m'ha dit que tu ets capaç de dir hola, sóc l'Anna, encantada, sort que no portes colònia, perquè realment jo ho passaria molt malament.
1: Sí.
28: Jo, Anna, això...
1: Això podria passar.
28: M'ho he apuntat aquí com una clau d'èxit. O sigui, per mi no és bogeria, això és la perfecció.
1: Sí, jo podria dir, sí, sí, ai, que bé, no portes color... Home, però depèn de quina presentació, vull dir, si és alguna
28: no,
1: cosa
28: en una presentació
1: feina,
28: informal, un petit seria... company de feina nou, alguna cosa
1: això
28: així
1: sí,
28: divertida, de
1: sí,
28: festa... I això ho trobo un gran encert, perquè aquí tu li estàs donant a l'altra persona informació de què ha de fer, què no ha de fer, quina versió de tu mateixa pots portar davant de l'Anna, per exemple, i és fer un cribatge, també. Com que tenim poc temps, és a dir, vale, amb aquesta persona ens entendrem, o no, o mira, jo sempre vaig amb colònia, amb l'Anna ja no m'entendré. I això ho trobo superbé.
1: No, però jo a vegades, a veure, si algú em cau molt bé i porta colònia... Doncs
28: pots fer l'esforç.
1: Sí. L'únic que, per mi, les olors a vegades són com si tu sentissis un soroll, com un martell que està picant, que tu et molestaria.
28: És una cosa que no pots controlar.
1: Que tu dius, bueno, puc seguir, però estan fent obres al pis del costat i m'està molestant, però he d'anar fent... Doncs per mi, a vegades, les olors són com això, saps? Com una cosa que m'està molestant, però he de fer vida normal. Llavors, clar, si algú em cau molt bé, doncs li accepto que porti colònia.
28: Li acceptes, però potser li has dit, i a mi em sembla bé, perquè és una informació que té, que en aquest cas sí que és una informació molt important.
1: Ja, però hi ha gent que potser... Vaja, una mira aquesta rara, que ara m'ha molestat, que porti colònia.
28: No, Anna, això et dona misteri.
1: Però em pot tancar portes, també.
28: No, home, no, per què?
1: Perquè hi ha gent que deu voler dir, mira, aquesta noia, doncs, escolta'm, jo no hi tinc res a dir. A veure si ara m'hauré de posar menys colònia per parlar amb aquesta noia, ja està, i em tanca la porta.
28: Jo no
1: I potser m'he deixat de conèixer persones encantadores.
28: No, perquè no haguessin sigut compatibles amb tu. Això et dona personalitat,
1: val,
28: Anna.
1: D'acord. També hi ha gent que t'he de dir que s'ha deixat de posar colònia, eh?
28: Veus? Són els del teu equip, aquest,
1: clar,
28: ja.
1: Per, no, vull dir que deixar-los d'entrada et fa perdre potser algú que amb el temps s'adapta.
28: Però ja no ho sabràs mai.
1: No ho sabré mai.
28: La vida que ens hem perdut simplement no existeix, Anna.
1: Exacte.
28: En fi, això, res, o sigui, per molt que fem moltes coses, res ens lliura d'un moment molt perillós, que és quan tu perds el control de la teva imatge. Paraules, paraules, paraules.
1: Què vols dir?
28: Allò que tu comences a parlar amb una persona que estàs coneixent de zero i en aquest moment, no sé per què, comences a parlar més del compte i mentre estàs dient una cosa t'adones que no l'hauries d'haver dit, llavors, com que ja no pots tirar enrere, comences a intentar corregir-la sobre la marxa, sí. La bola es va fent més grossa i llavors tu comences a patir encara més i dius, merda, perquè l'he explicat a aquesta persona que tinc davant que quan era petit em vaig desmaiar en un decatlón i llavors encara per arreglar-ho intentes posar una capa més, expliques tota la història de vida dels teus pares,
1: jo és una liada. Jo podria ser aquesta persona, també.
28: Jo també.
1: Allò quan em poso nerviosa o em posa molta tensió, que dius, omple els espais, que no, l'estratègia ha de ser que parli l'altre. Però jo no en sé d'això. Mira que la teoria la sé, però la pràctica...
28: Jo tampoc, i a vegades costa. La gent fa un silenci com per deixar que facis i llavors has d'omplir-lo encara més.
1: Sí, i llavors aquí és quan la cagues. Vale, Zoé, tu i jo hem de canviar això, ens ho hem d'apuntar.
28: Sí, però amb això jo vull dir una cosa, que és que tu quan perdis el control de la teva imatge no has d'intentar recuperar-lo. Llavors, sobretot, no t'has d'obsessionar amb això que has fet, no has d'arribar a casa i demanar-li al ChatGPT què ha fallat i què no en la teva interacció i si has dit massa més coses de les que tocava, perquè el problema és que tu pots passar-t'ho tot el dia pensant, Déu meu, què haurà pensat aquesta persona de mi? Però és que pensa que en aquest mateix moment l'altra persona està fent exactament el mateix amb la seva pròpia intervenció. Probablement està a casa pensant, per què he dit això, per què he dit allò altre. Yeah. A ningú li portem més del que ens pensem. I això, sincerament, és bastant alliberador.
1: Però a vegades els nervis ens juguen males passades. I fa que sobrereaccionem.
28: Sí, això sí, però...
1: Quan estàs nerviós.
28: Però res, o sigui, això és més en el teu cap que en el cap dels
1: altres. Ja ho sé, però clar, canviar el teu cap a vegades costa. Queden 30 segons.
28: Escolta'm.
1: Què?
28: Conclusió. Consell definitiu. Si tot això no funciona, tu fes directament el ridícul.
1: No.
28: Sí. Si no pots evitar el ridícul, l'has de fer tu. T'has d'anticipar, fes tu la broma abans que te la facin. Si vas molt lletja, tu ja et dius que vas molt lletja. I aquí és la clau de qualsevol presentació. No cal que caiguis bé. Només cal que l'altra persona marxi pensant quina persona més rara, aquesta, l'Anna o la Zoé. Perquè almenys se'n recordarà tu i això és ser memorable, Anna.
1: Ai, mira, no sé si em serviran gaire, aquests consells.
28: Home,
1: per
28: no
1: anar...
28: em diguis això.
1: No, perquè no ho sé si realment ens faran canviar la vida o no, però vaja, que seguirem els teus consells, Zoé, tot el que puguem. Gràcies i fins d'aquí 15 dies, perquè divendres
28: exacte,
1: que ve
28: hi ha futbol.
1: Així que el manual de la Zoé, d'aquí 15 dies. Gràcies, que vagi molt
28: a
1: bé.
28: A tu, Anna.
1: Nosaltres hi tornem dilluns, ara el t'ho diràs. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallero.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. Si haguéssim de destacar un jugador del Barça en aquest inici de temporada, molts escolliríem a Rafinha. I és que ens hem passat tot el juliol i tot el mes d'agost parlant d'un buit a la plantilla, a la demarcació de davanter centre, quan vet aquí que resulta que el brasiler s'hi ha adaptat a les mil meravelles, millor que ningú. 6 gols en 5 partits, escollit avui entre l'11 ideal de la jornada de la Champions i també avui millor jugador del mes d'agost a la Lliga. Són alguns dels mèrits de Rafinha, que si es manté sa i estalvi durant tota la temporada, cosa que no va passar a la temporada anterior, segurament l'any que ve tornarà a ser entre els 30 finalistes a la pilota d'or. Avui ens preguntarem com és possible que Rafinha, que va començar jugant d'extrem dret al Barça i que va millorar i molt quan el van fer jugar de fals extrem esquerre, ara sembla que hagi jugat tota la vida com a fals nou. L'havien fet jugar de nou alguna vegada en tota la seva carrera? Intentarem trobar la resposta d'aquest Rafinha 3.0, el nou capità del Barça, una de les cares visibles del projecte de Hansi Flick a la gespa. Parlant de davanters, avui el Barça ha ampliat el contracte de Hamza Abdelkarim fins al 2030, és a dir, un any més del que va signar el mes de febrer. Hamza va fitxar pel Barça el mes de febrer fins al 2029. El que passa és que va ser el màxim golejador de la pretemporada i el club s'ha mogut ràpid perquè només tenia una clàusula de rescisió de 15 milions d'euros. Li han apujat fins als 150 per evitar que algú se l'emporti aquest mercat ja d'estiu no, però sí al mes de gener. 150 milions d'euros i una pujada també de sou pel futbolista, més que merescuda, tenint en compte el rendiment que, insisteixo, va tenir durant els partits de pretemporada, jugat només una estona encara en aquest tram inicial de temporada oficial. Tot plegat en un dia, en una diada nacional de Catalunya, en la qual el Barça ha fet la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova. Ha estat al matí, encapçalats pel president Laporta, juntament amb d'altres representants del club com Fermín. Un exemple d'integració i de respecte per aquest país, també per aquesta llengua. Fermín, sempre que se li ha preguntat en català, ha intentat respondre en català, i avui ha estat un dels escollits perquè representés el club en aquesta ofrena en el dia de la Diada Nacional de Catalunya. No només el Barça ha estat en aquesta ofrena floral, sinó que l'Espanyol i d'altres entitats esportives també hi han estat, com sol ser habitual, cada 11 de setembre. De tota l'actualitat del Barça, d'altres temes d'actualitat, en parlem aquí al Tu diràs de seguida, la tertúlia, avui tertúlia de divendres, amb el Ferran Correa, el Carlos Martínez i l'Albert Fernández.

0: Abans hem de repassar un munt de coses que s'han acabat, d'altres que estan en joc. Per exemple, ha començat la cinquena jornada de primera divisió amb un partit entre dos clubs històrics de la Lliga Espanyola, el Sánchez-Pizjuán. Hola, Miquel Agut, bona nit.
1: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Estan jugant el Sevilla i el València.
1: I està sent un bunyol històric, realment. Aviam aquesta jugada, ara que en parlem, aviam, a terra un jugador del València a l'àrea, ha arribat a la pilota abans el porter Odisseas Blajodimov. Però vaja, el partit està sent difícil de pair i són dos històrics que estan fent un recital històric de futbol, en el benentès de la ironia, el Sánchez-Pizjuán. A la primera part, tot plegat més equilibrat. A la segona, millor el Sevilla, que ha fet lluir-se el porter Dimitrievski i que, a més, ha rematat en un corna cop de cap al pal. O sigui que l'equip local hauria d'estar per davant el marcador. Està jugant Gaià, al lateral esquerre del València, el futbolista que va rebre les disculpes de Rodri pels comentaris del futbolista blaugrana a la banqueta de Mestalla, en aquella conversa amb Cubarsí després del partit del cap de setmana passat, i jugava perquè l'han canviat fa molt poc, Arnau Martínez, que ha completat una hora de partit a la dreta de la defensa valenciana, ha entrat Mafeo ara en el seu lloc. Un partit que va tardíssim, perquè ara mateix som al minut 25 de la segona part, o sigui, encara en queden 20 més el temps afegit. A la primera part hi ha hagut pausa d'hidratació, o sigui que déu-n'hi-do amb el que ens queda encara de partit. El València, que amb un empat no sortiria de la zona perillosa de la classificació.
0: Atenció a la portada, Miquel, de Superdeporte, del dia d'avui. El titular és Demostrar que no sois malísimos.
1: Correcte.
0: Aquest és el titular de la portada del diari esportiu més seguit a València.
1: Sí, sí, sí, és el Mundo Deportivo, per entendre'ns, de l'afició del València. I l'Albert Fernández, ara quan arribava a la redacció per la tertúlia, ens deia, heu vist la portada de Superdeporte? O com dirien a l'APM, ho heu vist, la portada de Superdeporte? Jo no havia tingut ni l'interès ni l'ocasió, i realment m'ha cridat l'atenció, evidentment fent referència a les paraules de Rodri Cubarsí a la banqueta de Mestalla, però agafant-les segurament també amb doble sentit, com volem dir, nosaltres creiem que sou bastant dolents.
0: Sí.
1: Aviam si demostreu que no ho sou.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. De moment estan competint al camp del Sevilla fora de casa, i tenint en compte totes les baixes que té el València, em sembla que Corberán signa amb sang aquest empat a 0, Sevilla 0, València 0. Encara 20 minuts pel final, amb l'agut seguirem el tram final d'aquest Sevilla-València, i després parlarem també de la jornada de demà, dels dos partits que farem en directe a RAC1, a les 9, Real Madrid-Rayo Vallecano. Ha parlat Mourinho dels xiulets a Vinícius, que es van sentir l'altre dia en el partit de Champions al Bernabéu contra l'Inter, també d'altres qüestions, i abans d'aquest partit, a la tarda, un quart de cinc, Osasuna-Espanyol, el Sadar també en directe a RAC1. Recordo que el Barça juga a un quart de cinc al Ciutat de València diumenge contra el Llevant. Per cert, que el pròxim partit de l'Espanyol és al camp del Rayo Vallecano, dimarts de la setmana que ve. Ja se sap de totes que el partit es jugarà a Butarque, on els madrilenys han jugat ja els seus dos primers partits com a locals. S'està fent encara una auditoria externa a l'estadi de Vallecas. No s'ha acabat. Avui mateix un representant de la Comunitat de Madrid explicava que encara no han rebut aquesta auditoria. I, per tant, si algun aficionat de l'Espanyol s'ho pregunta, doncs aquest Rayo Espanyol jugarà a Leganés, a l'estadi de Butarque. Demà també, a les dues del migdia, Racing Alavés. L'Alavés l'únic que li pot pispar el lideratge al Barça, en cas de victòria. I a dos quarts de set, Athletic Club Elx. Això a primera. A segona divisió, aquesta nit s'ha jugat també el Burgos 3, Ceuta 1, el Burgos, que supera el Girona i se situa tercer a la classificació. Demà a dos quarts de set, Girona-Castelló. Després buscarem l'última hora d'aquest partit de la visita del líder de segona a Montilivi. Recordo que diumenge a dos quarts de set hi ha el Mallorca-Sabadell. A primera federació en joc al nou estadi ara mateix el partit del Nàstic, que obre la jornada i de moment amb bones notícies, perquè al quart d'hora de la segona el Nàstic està guanyant. Nàstic 3, Algeciras 2. De fet, guanyava 3-1. Ara mateix ha retallat distàncies l'equip d'Algeciras. Recordo que demà a dos quarts de cinc juguen els altres dos equips catalans de la categoria, Europa Hèrcules i Eivissa Sant Andreu, i a la Lliga F, ja al tram final, el partit que inaugura la tercera jornada, el partit del Real Madrid a Riazor, el Madrid que sumarà els 3 punts després de deixar-se Dos punts l'altre dia de forma inesperada a casa contra l'Eibar. De moment, Deportivo 0, Real Madrid 2, a dos minuts pel final, més l'afegit. I de la resta del futbol internacional, una notícia. Hat-trick de Mastantuono amb la Fiorentina. Sí, sí, Mastantuono, que no havia començat gens bé la temporada tampoc a la Fiorentina, que crec que feia temps que no marcava més d'un gol en un sol partit. Doncs avui n'ha fet 3 en la victòria, ja el temps afegit, de moment, de la Fiorentina, 2-4 al camp del Venècia. Say

0: Futbol en directe i bàsquet en directe. Avui, que és la Diada Nacional de Catalunya, s'està decidint aquesta nit l'últim finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona. Dani Aguilar, bona nit.
1: Hola, Gerard Ballera, què tal? Bona nit.
0: Està jugant l'últim partit de la fase de grups d'aquest torneig entre el Barça i el Kitsanàs Manresa. Entre aquests dos equips sortirà l'últim finalista de la final de diumenge, Dani.
1: Que s'enfrontarà l'Hilernat Lleida, que ja espera des d'ahir en aquesta gran final de diumenge al torn del migdia aquí al Palau d'Esports Catalunya. Ara mateix sona la botzina de final de tercer quart. Mana de 7 al Barça, 55 Kitsanàs Manresa, 62 Barça, amb un gran tercer període blaugrana. De fet, el descans i pràcticament durant tots els minuts del partit llevat de l'inici anava per darrere el Barça, però ha sortit un quintet enèrgic. Primer Justin Robinson i després l'energia d'un nano que potser no ha de tenir molt protagonisme, però que avui ha revolucionat com a mínim el ritme i l'intensitat del seu equip, com Agustí Noval, i un altre que té talent i talent li en sobra, com Tyrese Martin, que és d'aquells jugadors, Ballera, que em fa l'efecte que hi haurà un moment que dirà vinga, comencem a jugar. I amb el talent que té també ha començat a desllorigar el marcador. No havia anotat cap punt fins al descans, 6-2 ara. Final del tercer quart, més 7 per al Barça, 55 Kitsanàs Manresa, 62 Barça en aquest partit, com deies, per una plaça a la final de la Lliga Catalana.
0: Per què va tan tard, Dani, el partit?
1: Perquè a la primera part hi ha hagut moltíssimes faltes. De fet, al primer quart, perdó, li en recordo, crec que al cinquè o el quart minut de partit, tots dos equips pràcticament estaven ja al bonus. Hi ha hagut moltíssimes faltes al primer quart, això ha fet estirar i estirar el partit, i mira que tots dos equips, ja ho saps, intenten córrer, però clar, quina és la manera de tallar el ritme, Gerard? Quina és la manera de tallar les transicions? Doncs amb un pal, amb una falta, i així també ho ha començat a fer el Manresa, també el Barça, per això estem ara mateix a hora i 41 minuts i portem tres quarts, és a dir, anem per sobre de les dues hores clarament. T'he de dir també que és una tònica en aquests partits de pretemporada que s'allarguin, aquest s'estirarà de valent amb un bon ambient aquí, al Palau d'Esports Catalunya. És la diada, la gent s'ha apropat a veure el Manresa, a veure el Barça. Abans, per cert, deixa'm dir-te que s'ha jugat un intranscendent partit ja del grup 1, el grup en què el Lleida és líder. Entre la Sisa Joventut i el Fiat Girona ha guanyat la penya 95-84 amb bon debut d'Eli Ndiaye, del jugador del Real Madrid, cedit al Joventut, avui s'ha anunciat, i avui ha debutat Ndiaye.
0: Molt bé, doncs seguim amb el Dani Aguilar, aquest últim quart que decidirà el finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet. El segon, el primer és l'Hilern Lleida, de moment dominant el Barça contra el Manresa. Fins ara, Dani.
1: Fins ara.
0: Tot plegat en una nit també en la qual han començat les lligues de futbol sala i d'handbol, la Lliga Sobal. A la de futbol sala, primera jornada, encara en joc el partit de l'Indústria Santa Coloma. La segona meitat perden els colomencs 1-3 contra el Palma. Recordo que demà a la tarda el Barça s'estrena a la pista del Valdepeñas amb un format difícil d'entendre, amb una lliga d'obertura i una altra de clausura, com si fos el futbol mexicà, i uns play-offs fins i tot per decidir el campió al final de la temporada. Ha canviat de format la Lliga de Futbol Sala després de molts i molts anys. I a la Lliga Sobal, debut magnífic pels dos catalans, victòria del Barça 32-48 de la pista del Logroño i victòria del Freiking Granollers contra el Cangas 38-34.

Dos minuts i seran 3:15 de la nit. Avui que a l'última mitja hora del programa anirem cap a Madrid, perquè ha començat avui el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, el circuit de Mad Ring, així li diuen. Parlarem amb el Fabio Marchi, periodista de Mundo Deportivo, després dels primers entrenaments lliures per saber una mica què li ha cridat l'atenció, del paddock, de la pista, dels espais pels VIPs, que em sembla que n'hi ha molts, de les graderies, dels aficionats que han anat a veure ja aquesta primera jornada d'entrenaments lliures, amb el Fabio Marchi, com dic, a l'última mitja hora des de Madrid. Això d'una banda, de l'altra, en Quim Salvador també ens explicarà l'última hora del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Demà hi ha la cursa a l'esprint. I tenim en marxa aquesta hora, al migdia, primera hora,

0: segons sobre Primo Roglic i 3 minuts sobre Félix Gall. L'etapa l'ha guanyat un dels ciclistes escapats, l'irlandès Edward Dunbar. 11:15, corren per aquí els tertulians d'avui. Hola, Carlos Martínez, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: També el Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, Albert Fernández, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Ferran amb un ull al partit del Barça de bàsquet. Dani, que ja és a l'últim quart, entre el Barça i el Manresa.
4: Sí, el Barça ara amb màxima diferència, més 11, 57 a 68, 2 minuts transcorreguts d'aquest darrer període. Bons minuts ara de Juan Núñez, un jugador que clarament s'haurà d'adaptar a aquest ritme vertiginós de Seklić. Doncs ara, amb bons minuts, després d'un inici complicat de partit, 5-7, 6-8, a 7:59 per al final.
0: Tens alguna opinió formada de la nova plantilla del Barça de bàsquet? Ferran, encara no.
2: Em va fer molta gràcia que els van presentar com a si fossin concursants d'Operació Triunfo.
0: No, home, però sempre, clar, si n'hi ha 11, si n'has de presentar un cada dia, el Dani Aguilar no té dies de festa, no, directament.
2: I que,
0: ja.
2: I que a més a més, no, molts són... Martin, sí, Robinson i alguns que sí, però molts són perfectes desconeguts per la immensa majoria d'aficionats. Sí que és cert que pel que s'ha vist tant l'altre dia el primer partit de la Lliga Catalana com avui, és un equip que correrà moltíssim i molt físic. Molt més físic que abans, això segur.
0: Veurem si és la fórmula guanyadora, aquesta, la del Barça de bàsquet, amb el nou estil d'Alexander Seklić i amb els fitxatges, aquests 11 fitxatges que ha fet el Barça de bàsquet.
4: Deixa'm dir-te una cosa molt ràpida, Gerard, que t'ho he comentat abans, sense Kevin Panther. Panther no ha jugat cap dels tres enfrontaments fins ara que ha disputat, ni l'amistós, ni els dos primers de Lliga Catalana, per control de càrregues. No, no hi ha... Mira que ho hem preguntat i repreguntat, Gerard? Hi ha alguna molèstia? No, en principi tot és control de càrregues, de moment absent Kevin Panther.
0: Sí, també podríem dir doncs, que encara no el veuen al 100%, no?, per jugar amistosos i que de moment s'està entrenant, no? Que control de càrregues sembla com que estigui carregat, no?, d'algun, no sé, d'algun entrenament.
4: No entenc quin esforç haurà fet, sí, exacte.
0: Vull dir, és un eufemisme.
4: Sí, sí,
0: Carlos,
4: sí.
0: Carlos, control de càrregues quantes vegades es diu en el futbol? Control de càrregues, quan hi ha alguna coseta així de dir encara no està al 100%?
1: Es diu cada vegada que vols que un jugador no s'espremi al 100% perquè ve d'esforços anteriors forts. Ja està. No,
0: ja està.
1: No em sembla res tan estrany.
0: No, no, per això. Però vaja, no sé. Em sembla un eufemisme, però entenc també el club que, en fi, li ha donat aquesta explicació a l'absència de Kevin Panther, que no ha jugat encara en aquesta pretemporada per control de càrregues. Dani, com ho deixem?
4: 7 minuts per al final del partit, 60 Manresa, 68 Barça.
0: Ara de seguida fem una pausa. Ha marcat el Sevilla, el Pizjuán, agut.
5: Això és correcte, tot i que haurem de veure si el VAR valida el gol. Ha marcat Juan Iglesias amb un cop de cap en una falta lateral picada per Kokorashvili, i el cop de cap de Juan Iglesias de moment val l'1-0, però haurem de veure si el VAR valida la jugada o no, perquè jo crec que vindrà de molt poc si és fora de joc o no, si és gol legal o no. I ara es fan canvis, de moment s'aprofiten els canvis per revisar la jugada, marcar línies i veure si la posició de l'ex del Getafe és correcta o no. Ja fa el xou Luis García Plaza a la banqueta, com sempre, si el gol fos a favor del rival estaria demanant que l'anul·lessin, com que és a favor del Sevilla ja riu irònicament perquè preveu que pugui haver-hi alguna mala notícia pels seus interessos. Veurem què passa. Ara som al minut 83, en queden 7, i de moment el resultat és d'1-0 amb el gol que ha arribat poc després que el València hagués rematat al pal. O sigui que, si el gol és vàlid, serà un 1-0 amb pocs minuts per davant per capgirar el resultat. Aviam, s'han fet els canvis, i jo diria que el gol ja es deu haver revisat, suposo, no?
0: Sí, si no van molt lents. Si no van molt lents per ser un gol que s'està mirant la posició del fora de joc.
5: Doncs suposo que després dels canvis que fan els dos equips deu donar-se per bo el gol i que farà la centrada inicial correcta al València des del cercle central. Per tant, gol del Sevilla, ha marcat Juan Iglesias. A nivell de classificació, amb aquest gol el Sevilla seria 6è, mentre que el València es quedaria amb un únic punt juntament amb l'Elx a baix de tot de la classificació.
0: El millor sobrenom que
2: Són molt malos.
0: Bé, avui com a mínim estan competint, com a mínim estan dins del partit. El millor sobrenom que Edu de Batlle li va posar a algú del món del futbol.

0: Tampoc són gaire bons.
1: No, tot i que han començat bé la temporada amb alguns partits que han aprofitat de forma puntual, com l'expulsió que van tenir a Sant Mamés. Sí. Luis García Plasta, li va dir Edu de Valle a l'entrenador del Sevilla per el pesat, per com de pesat és a la banqueta. Avui ho ha tornat a demostrar.
2: Ah, i ha marcat el meu ídol, Juan Iglesias.
1: Sí.
2: A veure, que després de l'empat del Girona contra el Getafe, Montilivi va dir que eso era jugar con el pan de sus hijos. Com perquè ell és d'un comportament impecable al terreny de joc, sempre ho ha estat.
1: Com sempre, com Damián, més o menys. Sí. 10 minuts i les 11. 1-0 al Pizjuán, Sevilla 1, València 0. S'ha acabat a la Lliga Femenina, el Depor 0, Madrid 2. Pausa i de seguida tornem i obrim la tertúlia aquí amb el Carlos, l'Albert i el Ferran.
3: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 15.900 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
5: Citroën.
4: El setembre és increïble a Citroën Pones.
6: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
8: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
9: La majoria de casos, amb tractaments conservadors, millora. Ajustant o canviant els hàbits. El sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
8: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
10: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
8: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
11: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
8: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
3: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
12: RAC1 Podcast.
3: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
13: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
14: el 94.543, 94543.
13: Sèrie...
14: 103.
13: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: Potser el món ens fa mal i l'amor vell se'n va a papallones amb veles de vidre i si et dic la veritat...
3: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
15: Dit mentida.

0: 6 minuts i seran les 11 de la nit. Hola, Clara Rodergues, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: T'agrada aquesta cançó que hem posat per començar avui la tertúlia del
1: sí,
0: Tu diràs?
1: Soc bastant de ginestar, sí, sí.
0: És bastant?
1: Molt. Sí, sí, molt.
0: Vam venir a Sant Celoni, res, fa uns dies, no és?
1: Has vist?
0: D'aquí que, mira, hagi decidit doncs obrir la tertúlia amb aquesta cançó.
1: Sí, m'agrada. Ha anat bé la festa major?
0: Eh?
1: Ha anat bé la festa major?
0: No l'hem tastada massa, però vaja. Bé, sí, sí. Més de dia que de nit. Coses de la paternitat. Coses de la paternitat. Sí, sí, sí. És així. A veure, mira, estic bastant cansat del tema de la pilota d'or. Estic bastant cansat del tema de la pilota d'or. Però acaben de sortir unes declaracions de Mbappé al diari L'Equipe en les quals torna a fer campanya ja de manera, a grosso modo, o sigui, de manera descarada, sense mascareta, diguéssim, de manera pública i notòria. Diu Mbappé, ningú ha fet millor temporada que jo, la temporada passada, ningú ha fet millor temporada passada que jo, crec que aquest any he fet coses diferents, per això considero que puc guanyar la pilota d'or. Mbappé, que parla en aquesta entrevista de France Football, que em sembla que ahir va tenir una primera entrega, i deia el Jaume Molló, no parla Mbappé de la pilota d'or, no és per reivindicar-se, no és per fer campanya. Doncs sí, Correas, veig que és per fer campanya i que estarem fins al 26 d'octubre amb aquesta campanyeta. Fa pinta, eh?
2: Sí, a més, Mbappé cada vegada és més... s'assembla més a Cristiano Ronaldo. Jo pensava que ningú podia superar a Cristiano, crec que encara no el supera, però va camí, perquè el fet de... No sé, jo puc entendre que Mourinho digui que ha de guanyar la pilota d'or Mbappé o que algun altre company ho digui. Potser molts no ho diuen, perquè Bellingham també la deu voler guanyar ell i Vinícius sap que no la guanyarà, però també la vol guanyar ell. Però que ell, cada vegada que surt, digui que ha de ser per ell, em sembla... No sé, crec que això no... Jo crec que a Messi mai el vaig escoltar dir això. A Cristiano sí, però a Messi no. Cada vegada és més Cristiano. Jo tinc clar que no l'ha de guanyar Mbappé. No sé qui la guanyarà, però no l'ha de guanyar Mbappé. Ja no pels títols, perquè no ha guanyat res, sinó que per rendiment. Si ens posem a mirar el rendiment individual, ja no per no dir un del Barça, Harry Kane ha tingut millor rendiment que Mbappé.
0: Ell en aquesta entrevista, diguéssim, que diu que respecta si hi ha algú doncs, que pensa que hi ha d'altres futbolistes que el poden guanyar, diu que fins i tot doncs, entén perfectament no? que hi hagi gent que voti a d'altres futbolistes, però que, segons el seu parer, ningú ha fet millor temporada passada que ell. No va guanyar cap títol.
2: Que li diguin a Xavi Alonso.
0: No va guanyar cap títol. No va guanyar cap títol. Què en penseu? Insisteixo, és un tema cansat. A més, perquè estem encara a 11 de setembre, tot i que ara hi ha hagut aquesta llista dels 30 finalistes, i és un tema que crec que cansarà una mica a mesura que vagin passant els dies, perquè seguirem parlant del mateix. Però l'altre dia ja va sortir la roda de premsa, crec que una mica amb aquesta intenció, tot i que el Madrid diu que no va sortir per fer campanya, i avui, a la revista que dona el premi, surt i diu, ningú ha fet millor temporada que jo, i em mereixo, crec que em mereixo el distintiu, no ho sé... Jo crec que Leo Messi això no ho hagués fet mai. No li hagués calgut, però jo crec que no ho hagués fet mai.
3: Jo... Bueno, anem a partir d'una base. Jo no hi crec en els premis individuals, ni m'agraden. Llavors és una cosa que em rellisca bastant, però si haig d'opinar, vaig molt en la línia del Ferran. És a dir, si parlem de rendiment purament individual, hi ha jugadors que han rendit més que ell. I a més, han guanyat més títols. Perquè Harry Kane, al Mundial, va fer... el mateix que Mbappé, que és arribar a semifinals, sí, el tercer i quart lloc, això és el partit de la xocolatina. Uh-huh. I després ha guanyat Bundesliga, no recordo si Copa Alemanya...
0: Sí,
3: Copa
0: sí, Alemanya,
3: també.
0: Lliga i Copa. Sí,
3: llavors,
0: sí.
3: Dius, com a mínim és això. Però per mi, el rendiment individual ha d'anar acompanyat d'un rendiment col·lectiu. I en el rendiment col·lectiu hi ha jugadors, tant del PSG com a campió de Champions, com de la selecció espanyola com a campions del Mundial, que crec... que han rendit tant o més que ell. Per tant, per mi no hi ha debat. Repetint el mateix, eh? A mi els premis individuals em semblen tal. Ah, jo no m'imagino a Leo Messi sortint a donar una roda de premsa dient que ell mereix guanyar la pilota d'or. quan l'ha guanyada ha sigut perquè indiscutiblement la mereixia.
0: Jo no ho recordo, potser estic equivocat. Potser algun dia va dir sí, crec que m'han de votar perquè fem millor temporada que la resta, però...
2: La temporada de la Masia, l'any de la Masia, que van Iniesta...
0: Messi, Xavi...
3: 2010,
2: després de guanyar Espanya al Mundial, Messi... Jo no recordo exactament les paraules, però el recordo dient que jo s'ho mereixia possiblement més Xavi o Iniesta que ell.
3: Jo ja et dic, jo penso que més enllà del rendiment d'Mbappé, jo crec que hi ha rendiments de jugadors sumats al rendiment col·lectiu que superen el que ell ha dit per molt, per molt.
0: D'entrada, aquí hem de diferenciar, Albert, entre un esport individual i un esport col·lectiu. Perquè, clar, és veritat que és un premi individual, però estem parlant d'un esport col·lectiu, no estem parlant de l'Zverev Kachanov, que estan jugant ara mateix York, dir, eh?
4: Però si jo sí que puc entendre que els premis individuals formin part una mica de la salsa del futbol, donant un punt, donant...
0: Sí,
4: vull
0: sí.
4: dir, a la NBA hi ha l'MVP i no passa res. Vull dir,
0: I no es valora tot el que s'ha fet amb l'equip i els resultats de l'equip a la NBA?
4: Mira, crec que hi ha dues claus en el tema Mbappé. La primera és que és un futbolista de 27 per 28 anys que, de fet, no té cap pilota d'or, i mai ha estat... a les travesses fins l'últim segon. No hi ha hagut una no recordo una temporada que ell freca amb un altre, no. Mai ha estat per guanyar-la les setmanes abans. Però, en canvi, d'Mbappé ja fa 4 o 5 anys que es diu que és el millor del món, o hi ha molta gent que pot sostenir que és el millor futbolista del món. I entenc que algú li ha fet veure, o ell mateix, que aquest és un any una mica especial, que està una mica obert perquè no hi ha un gran favorit, i li diu, apreta ara perquè igual ja no tens més opcions, perquè el temps passarà, perquè per guanyar, quan no hi ha Mundial o Eurocopa, segurament has de guanyar la Champions, perquè si no és realment... Vull dir, i ell veu que es pot quedar sense pilota d'or i ara està posant una mica tota la carn a la graella. És cert que encara reforça més aquesta imatge que tenim de futbolista egoista que pensa més en ell que en l'equip, vull dir, ho està reforçant clarament, però sembla que no li importa gaire. I respecte al premi, si l'ha de guanyar o no, jo crec que la pilota d'or és un... o sigui, hi ha dos extrems que per mi no la poden guanyar, que són ell i Fabián, del que també es parla. Ell no la pot guanyar, en la meva opinió, perquè no ha guanyat res, si no ha guanyat res... Per mi, realment, has de tenir una mica, no?, d'èxit individual, i l'altre perquè tenint tot
0: no
4: l'èxit individual...
0: No només no ha guanyat res, sinó, desmentiu-me si no, és que no ha arribat ni a la final del Mundial, ni a la final de la Champions, ni a la final de la Copa del Rei. És que no ha jugat cap final.
4: No, la de la Supercopa.
2: No, ell mesura gols.
0: Va ser, la Supercopa, és veritat.
2: Va ser votador del Mundial. Ell mesura gols, només.
4: Però si és que per això existeix la votador.
0: Exacte.
4: Aquest és el premi. Però llavors, el que us deia, el cas de Fabián no és un jugador que ha estat irrellevant comparat amb la resta de grans futbolistes, ha estat lesionat més de... No, no ha sigut important, o sigui, no té cap mena de sentit demanar per Fabián per molt... No és la pilota d'or no és el jugador que té més títols de la temporada. Això no existeix, això no té cap mena de sentit. I després hi ha una altra clau, que és mirant una mica les cases d'apostes, que no solen equivocar perquè van bastant ben, no?, bastant ben encaminades normalment, quan és una cosa votada per un jurat, donen per molt favorit, ja sé que volem fer mil polèmiques i candidatures i tal, donen molt favorit a Harry Kane, massa com perquè no guanyi. I el segon, per si hi ha algun dubte, el que està més a prop de Harry Kane és Lamine Yamal. Doncs a partir d'aquests dos, jo dic que no guanyarà ningú.
3: A més, hi ha una cosa molt bèstia d'aquesta setmana, que és el contrast entre Lamine, la roda de premsa de Lamine prèvia al partit de Champions, i les declaracions d'Mbappé. És a dir, Lamine surt a la prèvia de Champions i diu aquella de no voy a suplicar porque... Ja, és com, bueno, si algú pensa que haig de guanyar, perfecte, i si no, doncs endavant les atxes. I, en canvi, Mbappé surt dient que ell és mereixedor de la pilota d'or.
2: Jo crec que surt per això,
3: sí,
2: per dir-ho.
0: I ara aquesta entrevista al France Football i com ha apropat, les relacions a Florentino Pérez amb France Football quan havia trencat relacions amb aquest premi, segurament perquè el propi Mbappé potser els hi ha demanat, de dir, escolta, ajudeu-me perquè si no encara serà més difícil de guanyar-lo. Vull dir que hi ha moltes pistes que denoten una... No? Una mateixa manera de fer.
4: El canvi de votant a Espanya de periodista.
0: El canvi de votant a Espanya de periodista.
4: Això és una mostra clarament que hi ha un gran interès en intentar aconseguir una, no? una bona notícia pel Madrid, que seria una pilota d'or per la seva estrella.
0: Sí. Doncs el 26 d'octubre a Londres ho sabrem, però vaja, que Mbappé continua fent campanya amb aquesta entrevista que s'ha publicat ja íntegrament a la revista France Football i al diari L'Equipe. Ara que deies això de Harry Kane, es fa a Londres la gala. Vull dir que també els hi sortiria tot rodó que per primera vegada, crec, en molts anys es faci la gala de la pilota d'or a Londres, perquè no em sona que els últims anys s'hagi fet allà i que la guanyés Harry Kane. No crec que hagi estat casualitat, eh? No crec que hagi estat casualitat, perquè a més això ho van anunciar abans del Mundial i segurament hagi
4: pogut canviar coses. És el gran favorit. Passa que aquí ens agradarà i farem mil tertúlies obviant aquesta realitat, però la realitat és que el gran favorit és Harry Kane.
0: Ha fet més gols que Mbappé la temporada passada, ha fet més gols que Mbappé
4: i ha jugat molt millor
0: i d'entrada és un jugador d'equip i ha jugat molt millor i ha entès molt bé la feina que s'ha de fer en un esport d'equip, que és la feina col·lectiva, fer jugar els companys i no només mirar per si mateix. Per tant, ja només en aquesta comparació Harry Kane-Mbappé surt perdent el futbolista del Real Madrid. 4 minuts per sobre de les 11. Atenció, que s'ha acabat el partit al Pizjuán i continuen les males notícies pel València. Gut.
5: Això és correcte. Ha perdut 1-0. Gol de Juan Iglesias. Fixa't com ha estat el partit, que és l'MVP. Ha acabat 1-0, guanyant el Sevilla amb un gol de cap després d'una falta lateral de l'ex del Getafe. I amb aquest 1-0, d'una banda, el Sevilla és tercer amb 10 punts. Tercer. Futbolísticament, el Sevilla, per mi, està molt lluny d'haver estat el tercer millor equip de la Lliga fins ara, però amb els punts a la mà és tercer, i el València és cué amb un únic punt i amb un menys 9 de diferència de gols. La cara de Corberan, evidentment, amb la cara pagava quan se n'anava pel túnel de vestidors cap al vestidor del València i per encarar també la roda de premsa, que segurament serà fàcil avui després d'aquest 1-0. Per tant, el València cué després de perdre el camp del Sevilla per aquest gol solitari a la segona part de Juan Iglesias.
0: Recordo que el Barça visita el camp del Sevilla el cap de setmana que ve, entremig el partit contra el Racing dimecres a l'Spotify Camp Nou, el cap de setmana que ve, dissabte a les 9 hi ha un Sevilla-Barça al Pizjuán abans de que hi hagi la primera aturada de seleccions. Un aficionat del València ensenyant el dit, no, els futbolistes?
5: O ensenyant el dit o fent algun gest, potser fins i tot una mica més contundent. Ja estem a punt de començar a veure's la jornada 5, aquest partit, però potser estem a punt de començar a veure els jugadors del València anar a disculpar-se davant de l'afició, allò que fan amb els ultres que els van a veure a fora.
2: A l'aeroport. Avui l'arribada no serà
5: i tot aquest tipus de coses. Però la gestualitat dels jugadors del València és la jornada 5, però sembla de la jornada 34. Tranquil·lament. O sigui, ja fa temps que estan patint per mantenir la categoria, però és que han començat pitjor gairebé que cap de les últimes temporades, segur. Vaja.
2: Jo crec que Corberan no passa d'aquest cap de setmana.
4: A València es deia que fins a l'aturada.
0: Ara tenen a l'Alavés Reial Societat, a l'Alavés a fora i Reial Societat a casa. Però no són dos partits fàcils,
1: Que l'ambient està en crisp. Ara l'altre dia, quan va acabar el partit...
0: No, i l'aturada és molt llarga, L'aturada és molt llarga. És molt llarga, de 3 setmanes.
1: Des de la zona de la sala de premsa s'escoltaven els crits a fora de com els van estar esperant acabar el partit. Està farta l'afició.
5: No, perquè clar, és que a més com que Peter Lim és inaccessible, doncs llavors has d'abocar-ho tot a l'entrenador i a l'equip.
4: La gran culpable és la propietat, i és Peter Lim.
0: Tenen un munt de baixes, això també s'ha de dir. Ho comentàvem l'altre dia, la baixa de Guido Rodríguez, Omar Sadik. Vull dir que tenen, crec que és l'equip amb més baixes de tota la Lliga en aquest inici de temporada. Vull dir que posem-hi aquest asterisc, però tot i així, doncs, estan com estan.
2: És la plantilla del València, que no és una bona plantilla, però crec que hi ha unes quantes a primera pitjors.
3: Sí. Jo comparteixo plenament.
2: A l'Els, al Màlaga, i un parell segurament.
3: Tu vas un equip, els 11 millors del València, amb tots disponibles, i no és un 11 per quedar 17è o 18è. No, no. O sigui, és un 11 per quedar entre el 10 i el 13.
2: Sí.
3: No et dic per fer Europa, però per quedar entre el 10 i el 13, si tu poses tots els jugadors disponibles... A més, hi ha una cosa amb la que estic d'acord amb Corberan, que ho va dir aquesta setmana. Hi ha dos jugadors que la segona volta de l'any passat són absolutament claus, que són Guido i Sadik, i no té cap dels dos.
0: Clar. No, per això.
3: I per mi són jugadors, i no ho dic per excusar-lo, perquè no tinc cap mena de relació amb ell, però crec que són dos jugadors de molt pes a nivell de joc i a nivell d'estructura d'equip que et fan...
5: Sí, però tampoc, i amb això acabo, però tampoc no has fet cap equip. fa, què fa, dues temporades i mitja, crec que és entrenador, i van a batzegades i un dia juguen malament i l'altre dia juguen pitjor.
0: Fa mala pinta. Gràcies, Agut.
5: A disposar.
0: A Tarragona s'està acabant o s'ha acabat ja el partit de... l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana de Bàsquet. Dani.
6: Connexió puntualíssima, botxina final ara mateix, guanya el Barça 77-90 fins que Justin Robinson ha volgut, que deia Gerard Soler a Twitter. I té tota la raó, 17 punts del Barça arribat de París, que fa el seu primer, jo et diria, molt bon partit, sobretot en aquesta recta final, amb el seu nou equip, amb l'equip d'Alexander Sekulic, amb 17 punts Justin Robinson, 11 Balcerowski, 15 Parra, 10 Tyrese Martin, màxims anotadors d'un Barça que torna a la final de la Lliga Catalana. No hi va ser l'any passat, per tant, cau el campió, cau el Kids Anas Manresa, que no podrà revalidar el títol. La final diumenge a les 12 i l'Air de Lleida, Barça.
0: La fem en directe a la via al web a RAC+1, Dani?
6: Correcte, aquí estarem amb el Puig a les naus, al comandament, i el Jordi Colomer comentant. Per tant, aquest partit que podreu seguir en directe a RAC+1 en aquest primer títol oficial.
0: Molt bé, ens demanes pas si tens algun protagonista del segon finalista del Barça de bàsquet que s'enfrontarà a Lleida en aquesta final de diumenge al migdia. Fins ara, Dani.
6: Fins ara.
0: Del Barça de bàsquet a l'actualitat del primer equip del Barça de futbol. Avui clara que ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, com sempre motiu de la diada de l'11 de setembre. Laporta que en la mateixa intervenció ha volgut ser prudent i ambiciós, sí. O sigui, en la mateixa intervenció. Laporta n'ha estat pur,
1: sí,
0: vaja.
1: Sí, una barreja, perquè, clar, tenint en compte el magnífic moment de forma del Barça amb aquest ple de victòries a la Lliga, a la Champions, aquest joc tan espectacular de golejada en golejada, doncs...
0: Espera, que el Dani Aguilar em demana pas amb un jugador del Barça. Dani?
6: Sí, amb Agustín Oval, amb un dels jugadors que li ha donat energia a aquest equip quan la necessitava més contra el seu exequip. Agus, felicitats. Quina sensació t'ha deixat un partit que ha estat difícil i ho sabíeu?
7: Bueno, muchas gracias. Primero, mucha sensación encontrada porque es mi ex equipo, mucha gente conocía. Pero bueno, el equipo necesitaba un cambio de energía. Entré a darle dinámica, a cambiar un poco el partido, lo logré. Así que nada, primero contento por la victoria y segundo por poder ayudar al equipo.
6: Dos partits consecutius en 48 hores, les cames amb aquest estil, amb aquest ritme. Tu estàs acostumat a Manresa, però com estan?
7: No, bueno, cansado, pero bueno, ahora toca Lleida el domingo, a descansar mañana y bueno, a ver si podemos ganar la final y llevarnos el título.
6: Què t'han dit els teus excompanys? Vaja, a l'Hugo, el Pierre i el Ferran, que no n'hi ha molts.
7: Que sigo siendo el mismo cabrón de siempre.
6: Felicitats, Agus.
7: Home, arriba, gràcies.
6: Amb l'Agustín Oval.
0: Que bo.
6: Mira, escolta'm una cosa, Gerard. Sí. T'ho dic així amb confiança amb els oients. Compartim la confiança.
0: Sí,
6: tant de bo que aquest tio jugui i tingui minuts, perquè ens pot donar bons moments de ràdio.
0: Sí.
6: Uruguaixo absolut, un tio que té una sang, un caràcter, un punt d'honor espectacular, i que és d'aquests que abans, per exemple, ha provocat una falta en atac, s'ha fotut a picar amb les mans a terra els seus companys, rient, però rient allò amb carinyo, no? I és d'aquests que connectarà amb el Palau Blaugrana, segur.
0: Segur, i fa pinta de ser molt bon tio, en les distàncies curtes almenys, fa pinta de ser molt bon tio, a banda d'un jugador molt simpàtic, dels més simpàtics que té aquest Barça de bàsquet a la plantilla amb els 11 fitxatges que ha fet aquest estiu. Dani, línies obertes, si hi ha qualsevol cosa més a Tarragona.
6: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara, gràcies. El Dani Aguilar amb l'Agustín Oval, finalista, un dels jugadors finalistes d'aquesta Lliga Catalana de Bàsquet, Barça-Lleida, a partir de diumenge. Parlava la Clara, ens explicava que el president Laporta havia estat prudent i ambiciós, sí, en el mateix discurs d'aquest matí.
1: Sí, perquè el que dèiem, no? Amb aquest inici de curs es pot desfermar una mica l'eufòria, però Laporta diu que cal tocar de peus a terra.
8: Toquemos de pies en el suelo, això només ha fet que començar, esperem que segueixi així, però la veritat és que estàs molt bé, un gran nivell, un gran compromís, a més allò que deien de que per guanyar s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem, i això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
1: Ara bé, són candidats a tot i Laporta vol guanyar-ho tot.
9: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Uh-huh. Y por lo tanto esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de, de tensión y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer pues los jugadores, de pensar sobre todo en el equipo, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
1: I sobre aquesta concentració que diu, en part, ho comenta perquè la plantilla és molt competitiva i és important que cap jugador relaxi.
9: Todo el mundo tiene que estar muy atento porque hay mucha calidad en la plantilla, y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien, por lo tanto todos tienen que estar muy alerta y muy, muy comprometidos y en tensión. No cabe la relajación, y lo que tenemos que hacer es estar pues eso, muy, muy, muy, muy comprometidos.
1: A banda de Laporta i altres membres de la Junta Directiva, Fermín López ha estat l'encarregat de representar la primera plantilla, Pere Romeu i Patrí Jarro del femení, i entrenadors, capitans o altres responsables de les seccions també hi han anat. Això ha estat aquest matí, que també és el matí que el Barça ha tornat a la feina després de la golejada contra el Feyenoord, ja pensant en diumenge a la visita a camp del Llevant, amb Eric García, que després de perdre's el partit per sanció a Europa tornarà a la llista amb aquesta màscara protectora del nas, i també s'ha entrenat Visibu. Demà a les 10, última sessió, i a les 12, roda de premsa de Hansi Flick.
0: Ets dels que fa volar coloms o dels que toca de peus a terra, Ferran, amb aquest inici de temporada del Barça? President Laporta, ja ho has vist. Peus a terra, però objectiu als 4 títols. I per què no n'ha afegit algun més de cara a la pròxima temporada?
2: Home, a veure, d'entrada el Barça fa molt bona pinta. Recordo que Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria l'equip al 100%, i si l'hem de veure millor encara després de l'aturada, doncs serà un Barça superlatiu. Fa molt bona pinta, fa molt bona pinta, i jo crec que el Barça s'ha de centrar, com sempre, a guanyar la Lliga, primer perquè és la competició de la regularitat, perquè això et portarà els altres títols, perquè si la guanyes tu no la guanya el Madrid, això és així, i bueno, intentar guanyar tots els títols, sí, però la Champions... Si no l'has guanyat des del 2015 és per alguna cosa. És molt complicat, perquè la temporada passada també feia molt bona pinta, hi ha una jugada que hi ha una expulsió, a sobre et marquen el gol a la mateixa jugada i tot se'n va a fer bunyetes. Per tant, a la Champions és que qualsevol cosa et marca. El dia de l'Inter el Barça estava a la final i va haver una jugada allà, que si és falta, que si no, de Gerard Martín, però te'n vas anar fora quan la jugada anterior és un pal de Lamine. Són detalls. Per tant, jo sóc dels que crec en Champions que tu has d'estar intentar estar sempre a semis. Si estàs 7 o 8 anys seguits a semis, algunes rasques.
0: Clar, hi ha, per exemple, molta gent que parla de sempre de si hi ha lesions, de que s'ha d'esperar que no hi hagi lesions, de jugadors importants, com va passar la temporada passada, que el Barça va ser molt castigat per les lesions, especialment Rafinha, que després en parlarem i hem vist com d'important és, no? Però no sé si encara és prou d'hora com per treure allò, totes les conclusions del món, de que aquest equip va llançat i que és tan superior a tothom que ho serà així cada partit. Evidentment hi haurà algun partit que no serà tan senzill, no? Però no sé si és tan matemàtic com de dir els 5 primers partits han estat tan bons i tot ha sortit tan rodó, que és difícil que la temporada, diguéssim, vagi per un altre camí que no sigui un camí d'èxits. Després, que estic amb el Correa, sobretot el que no és la Lliga, les competicions curtes, hi ha un partit pot passar de tot, no? Però no sé, la sensació que com a mínim la temporada serà molt similar, crec, a la primera temporada de Flick, si és que no hi ha lesions. No sé, jo tinc aquesta sensació, i això que només són 5 partits i costa treure conclusions d'aquests 5 partits. Carlos, Albert.
3: A veure, jo vaig dir en Antena fa poc, per mi que el Barça estigui a aquest nivell, no, ja no avui, fa 15 dies, a finals d'agost, és una cosa impensable. Sí, quan sempre parlem de les pretemporades, del que costa, que venen de jugar al Mundial i tal. Clar, veure el Barça jugar aquest ritme, amb aquesta vitalitat, amb aquesta energia, a l'hora de pressionar, a l'hora d'atacar ràpid, és atípic. Però també, com a professional, tinc el dubte de... Jo sé que durant una temporada hi ha daltabaixos i no saps quan... O sigui, hi haurà algun moment que no tindràs aquesta energia. No sé si serà el novembre, el febrer...
0: Sí, novembre, hi va haver el primer any de Flick.
3: Exacte. Llavors, a nivell de Lliga, tinc clar que si alguna cosa ha demostrat el Barça de Flick sempre és regularitat en el, tant en el joc com en els resultats. I després en Champions, al final, en Champions, detalls i detalls serveix. Des d'una errada, un mal arbitratge...
0: Una expulsió?
3: Una expulsió. Dóna igual, una mala elecció d'un jugador. O sigui, que tu aquell dia escollis a Joan en comptes de Pere, de lateral esquerra, per enfrontar-se a no sé qui. I una mala elecció, un mal dia d'aquell jugador, et mata l'eliminatòria. Llavors, al final, això crec que el que ha dit el Ferran, ho va dir el Pep en el seu dia, que és estar a semis de Champions cada any. Aquest és l'objectiu. L'objectiu no pot ser guanyar, perquè la Champions al final és molt difícil amb el nivell d'equips que hi ha i tal. Llavors, el teu objectiu és estar semis cada any. I com ha dit ell, algun any t'equivoques i la rasques segur.
2: La rasques segur.
3: La rasques segur. Ah, les sensacions que transmet el Barça ara mateix, per mi són immillorables. Clar, també, ara vaig a ser una mica dolent. Ja sé que hi ha gent que em matarà per això, però a quins rivals s'ha enfrontat el Barça fins ara? Rivals de...
0: Jo també, per exemple, tenia aquesta sensació la primera temporada i després es va demostrar que el Bayern, el Madrid i tots els que van anar passant i el Barça els va anar guanyant també. També tenia aquesta sensació, però és veritat, tens tota la raó.
3: No, cap dubte. No, si jo, si això...
0: Tu mires el calendari del mes de setembre i mires el calendari del mes d'octubre i no té res a veure. Són dos mons paral·lels, sí, però completament diferents.
2: El PSG, el Madrid, el Betis...
0: Galatasaray...
3: Cap dubte...
0: Villarreal...
3: Que aquest equip ho pot fer sobradament i que segurament ens tancaran la boca i dirà i guanyaran i tal, i serà... Però, o sigui, el que diem sempre, anem a veure, sobretot, com responen i com arriben, ja no com responen, com arriben a una situació d'eliminatòries contra equips grossos, tot això. Llavors, jo dic, o sigui, un component d'alegria i de fe, sí, clar, evidentment, si per no tenir-ho amb l'espectacle que estan donant cada setmana, però cautela.
0: Sobretot també quan escoltem els elogis de, per exemple, el mateix Cesc que deia, no, és que dan miedo.
2: Van Bronhorst.
0: La resta d'entrenadors, no? Com parlen del Barça, ho dic perquè moltes vegades aquí som els primers, no?, que elogiem a Rafinha, elogiem a Lamin, elogiem a Flick, elogiem a tothom. Però quan veus com et miren des de fora, o com miren el Barça des de fora, comences a entendre també el nivell de l'equip.
2: Jo crec que aquesta temporada, a més, pel fet de que s'ha d'arribar fresc al final, que és quan et jugaràs els títols, Flick té una gran plantilla, o sigui, té 18, 19... O sigui, hi ha moltes vegades que dius, no, és que té 14, 15, 16 jugadors titulars. És que jo crec que ara té 18 o 19 titulars. És que Balde, que és un jugador que si es pot recuperar, és un molt bon futbolista, un molt bon lateral, no ha jugat ni un segon a aquesta lliga.
4: I li costarà jugar, de fet,
2: Sí, bueno, li costarà perquè no li entra Flick, però...
4: Perquè té dos per davant.
2: Bueno, però si, jo crec que Balde, si recupera el seu millor nivell, és millor que Xavi Espar. Al lateral esquerre, O sigui, com en un altre lloc, serà millor Xavi Espar.
0: El problema és que ara el lateral esquerre fa unes funcions que no feia quan Balde ocupava el lateral esquerre i si ha de fer aquestes funcions Xavi Espar o Balde, les fa millor Xavi Espar. O Cancelo.
2: Això era per posar un exemple de que un jugador que no ha jugat cap segon pot ser titular perfectament al Barça.
3: De fet, Deco crec que ho diu a l'entrevista al Món RAC1.
0: Sí.
3: Ell ho diu, que diu... El Balde, al seu millor nivell, ha de jugar. O sigui, jo comparteixo aquesta opinió del Ferran. O sigui, al final, crec que és un jugador que ara se l'està menystenint, entre cometes, perquè no està jugant, però que és un jugador que fa 2-3 anys al·lucinàvem tots amb ell.
2: Però és això, sí. I a més, Flick ja s'està veient en aquestes 5 primeres jornades. Juga Fermín, el dia següent juga Olmo. Això... Al final, ells també ho han de saber portar, Però ha jugat Gordo, però l'altre dia va jugar Dejemi. Cubarsí no ha estat titular en tots els partits. Ha jugat Christensen, que diria que 3 o 4 partits. Gerard Martín, un sí, un no. Ha jugat Espar, però l'altre dia ja va jugar Cancelo. Eric García, Koundé. O sigui, he dit tots aquests noms. Rodri, Bernal. Pedri, potser és el que més està jugant, però crec que perquè Gavi no hi era. O sigui, Gavi ara està, també.
4: Gordona de Gemi.
0: Només hi ha un jugador lesionat. De fet, ha passat una cosa, hem anat a l'altre extrem, ha passat una cosa que, perquè De Jong va venir lesionat. No s'ha lesionat ningú, Ferran. No. Cosa que no passa, això tampoc és habitual. Ni passarà.
4: No espereu que el Barça estigui així.
0: No, per això.
2: té
0: gran... Però tot i així, encara que es lesionin, té molts.
2: El que vull dir és que té molts i que els està fent servir. O sigui, perquè podria dir, no, mira, jo jugo amb aquest 11 i els altres ja entraran quan es lesionin. No, els està fent servir.
3: De fet, de la primera plantilla, o sigui, de jugadors amb dorsal, exceptuant Brian Fariñas, que acaba d'arribar, el cas de Valde, que és el cas potser més que més clavellem, però la resta pràcticament diria que tots han jugat algun partit.
2: Sí. I tots, crec que tots han estat titulars.
0: Albert, en aquest debat de la prudència, com et mous?
4: Crec que hi ha un precepte molt totalment Cholo Simeone, no? La seva gran frase, que és el partido a partido. I crec que ara mateix és una gran idea pel Barça seguir el partit a partit. Per què? Perquè cada partit és diversió, és passar-s'ho bé, és fer un futbol de qualitat i no pensar tant, no, en les semis de la Champions, si arribarem... Tu vas jugant i vas veient i vas competint i a més tu vas passant bé i vas fent que la gent s'ho passi bé. Sí que penso que la qualitat de l'equip dona per pensar en que el Barça pot guanyar qualsevol títol, estic convençut, però també hem de ser conscients de que hi haurà dificultats. I sobre el que encara no ha jugat contra ningú, que deia el Carlos, és cert, el Barça no ha tingut un rival d'un nivell fortíssim encara, però una cosa és jugar 5 partits i guanyar-ne els 5, i una altra és guanyar-ne els 5 de pallissa'ls. Però de pallissa, jugant contra equips i fer-los veure... No són tan dolents.
0: No, com si fossin, Albert, d'una altra categoria.
4: D'una altra categoria o d'una altra edat. O sigui, a vegades fa la impressió d'homes jugant contra nens. I llavors et penses, molt bé, certament no és un gran rival, però si la diferència és tan gran, segurament quan juguis amb un altre d'un nivell superior, com a mínim seguirà sent bastant bo. O sigui, no tinc cap mena de dubte que quan el Barça jugui a París farà un bon paper. Jo ara mateix no tinc cap mena de dubte si guanyarà. Futbol poden passar moltes coses, però crec que és per estar il·lusionat, però amb peus a terra. Partit a partit. Anar parlant ara del que guanyaràs o deixaràs de guanyar, és que no et dona res, en realitat.
2: Jo fa uns anys deia... És que quan veus un partit de la Premier, sobretot quan veies el City, el United... United, potser no tant. El City, el Liverpool, el Chelsea, l'Arsenal, deies... És que això és un altre futbol que el que juga aquí, perquè el ritme era brutal. És que el Barça ara està en aquell nivell.
0: Clar. I per què? Perquè segurament els entrenaments de fa 6 o 7 anys, o 8, no tenien la mateixa intensitat que com deuen entrenar ara.
2: No, 7 o 8, fa 4.
0: Fa 4. Sí. Fa 4 ja podies entrenar com bèsties que el talent tampoc et donava. Però fa 8 el talent et donava i el Barça jugava un altre ritme.
3: Però ja no només és l'entrenar un ritme o un altre, sinó és el perfil del jugador. O sigui, ja no parlo només de talent, parlo del perfil condicional, de l'energia, de tal... O sigui, tu, al final, ara tens uns jugadors amb un perfil condicional diferent al que hi havia fa uns anys, i, a més, amb una energia i amb una joventut... És que l'altre dia... És que el Barça és la plantilla més jove de la Lliga. Té 24 anys de mitja. Això...
0: Es nota. Però es nota al camp.
3: Però és un tema físic. Si tu tens...
2: I tens a Chesney, que si no el tinguessis...
3: Sí, exacte, bona observació, Ferran. Tu tens aquesta edat i en aquesta edat vas amb moto. I en aquesta edat se't permeten tots... Vaig a posar un exemple lleig. Tu ara, amb 22 anys, pots sortir cada dia de la setmana i arribarà el cap de setmana i correran com animals. Amb 30, si portes anys fent això, ja no et dona... Doncs, i no estic dient per cap jugador del Barça, estic posant un exemple extrem.
0: Sí.
3: Però de dir, tu, si a sobre de que són bons, de que tenen un perfil condicional bo, a sobre tenen aquesta joventut i aquesta... Clar, tenen un nivell d'energia, tio, que jo, clar, tu veus a Fermín, i allò és una cosa... O sigui, a mi hi ha vegades que, que l'estic veient i m'està accelerant a mi. O sigui, m'accelero jo, saps? De veure el córrer i de veure el pressionar.
0: És una de les coses bones que el Barça en algun moment hagi tingut fair play, s'hagi hagut de buscar la vida a la Masia i hagin sortit aquests nanos.
4: Els fills de la ruïna, no? Els fills de la ruïna.
0: Els fills de la ruïna, per exemple, podria ser el títol del nou llibre o de la nova pel·lícula del director Albert Fernández. Albert Fernández. Una pausa. De seguida tornem, parlem de Hamza. Explica la Clara per què l'ha renovat al Barça ara, a principis de temporada. I ja que estem parlant d'un nou, parlarem també de Rafinha. Ara tornem.
10: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
11: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
12: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
13: La veritat és que va sobre rodes.
12: Tan content estàs?
13: Això també.
12: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Volver a Europa.
17: Volver a levantar la copa.
18: Volver a Neptuno.
19: A Cibeles. A Canaletas.
20: A la Plaza Nueva.
21: A la Plaza Mayor.
22: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
23: RAC1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
24: Per exemple, la influencer Cèlia Espanya ens explicarà la seva experiència amb l'anorèxia nerviosa.
25: I arriba un punt que mai ne tens prou, saps? I estàs atrapat a una presó. Llavors jo va arribar un dia que dic, és que no, si no puc fer la meva vida perquè estic tan condicionada a les normes que m'he posat que no puc fer res.
23: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos quarts de 12. Aquí seguim el Tu diràs. Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes, Clara, ni van fer la volta al món, pel que no li van demanar mai aquella cita o que al final no es van dedicar al que els apassionava, si mai heu tingut un Honda Civic, o si mai no heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Parlant de la Volta al Món, el tram final del Tu diràs, el Naveira estrena tercera temporada de la Volta al Món, parlant de les seves històries de futbol internacional aquí al Tu diràs. Els últims 15 minuts de programa passarà per aquí el Jaume Naveira. Deixeu-me dir que s'ha acabat el partit de futbol sala que teníem en joc de l'Indústria Santa Coloma, amb derrota de l'equip català 2-4 contra el Palma, i que continua en joc la primera semifinal de l'Open dels Estats Units de tenis. Zverev també ha guanyat el segon set, per tant domina 6-3 i 7-6, ara servint 2-2 al tercer set, al cap de sèrie número 1 d'aquest torneig, que és a punt de plantar-se ja en aquesta final i dubtar el seu segon gran slam, després de guanyar tot just aquesta temporada el primer gran slam de tota la seva carrera. Dit això, a veure, aquest matí, a banda de l'ofrena floral, notícia també amb la renovació clara de Hamza Abdelkarim, el davanter egipci.
1: Sí, una de les sensacions de la pretemporada, màxim golejador amb 4 dianes, ha vist millorat el contracte i firma fins al 2030, quan el Barça va decidir quedar-se amb propietat Hamza, que va arribar el passat mes de febrer, cedit per l'Al Ahly d'Egipte, el contracte era fins al 2029, i amb una clàusula de 15 milions d'euros, ara amb aquesta nova assignatura, per un any més del que ja estava estipulat, la clàusula es multiplica per 10, passa a ser de 150 milions d'euros. De fet, segons va explicar l'Esport la setmana passada, Hansi Flick va limitar també els minuts del davanter, mentre el mercat encara seguia obert, per evitar posar-lo a l'aparador i que algun club pogués pagar una clàusula tan baixa. Ara, qui vulgui endur-se Hamza, en canvi, haurà de rascar-se i molt la butxaca. Al contrari del que va fer el Barça, que només va pagar 1,5 milions a l'Al Ahly, doncs ara qui el vulgui haurà de pagar una bona morterada. Si bé és cert que el Barça li pot acabar costant una mica més per algunes variables de partits jugats o gols marcats. El director esportiu d'Eco recordava ahir al Món RQ el potencial de l'egipci.
2: Y tenemos para mí un que es Hamza. Este sí podemos decir que ya es un 9 quizás de futuro y que es un perfil más de esto de 9, ¿no?
1: Per ara, Hamza només ha jugat 10 minutets, va ser contra el Rayo en el tram final entre els 5 últims i l'afegit. Per cert, l'acte de renovació serà el proper dimarts, dia 15 de setembre, a les 5 de la tarda, al despatx del president Joan Laporta, i després atendrà els mitjans de comunicació.
0: Moviment molt encertat del Barça, que s'ha mogut molt ràpid i que ha tancat aquesta renovació. Està el Barça també intentant renovar Brian Fariñas, que aquest té fitxa del primer equip, també, per ampliar-li el contracte i perquè la clàusula de rescissió és de només 15 milions d'euros, també. I creuen que hi pot venir algun altre equip i endur-se'l, i per tant faran el mateix moviment, en principi, que amb Hamza Abdelkarim. S'ho ha guanyat el nano, també. Si no hagués fet la pretemporada, segurament aquest moviment no hagués existit. També, com que la clàusula puja, el sou també serà diferent, és a dir, no puja perquè sí, sinó que has de renovar el futbolista. A banda de fer-li un any més de contracte, li has de pujar el sou. Segurament han pactat una quantitat entre les dues parts. I en el cas de Hamza, a mi em queda el gran dubte de com es gestionarà realment la seva participació aquesta temporada al primer equip. Perquè, clar, és un nano tan jove que necessita jugar. Probablement el primer equip tindrà poques oportunitats i haurà de baixar el filial. Però alhora, com deia Deco en aquesta entrevista al Món RQ, és l'únic perfil de davanter centre d'àrea que té l'equip. Per tant, a mi, tinc el dubte de si baixarà molt amb el filial o si tindrà certa participació amb el primer equip. Com ho veieu vosaltres?
3: Jo, per mi, és una cosa que a mi, si jo fos gestor del Barça, em preocuparia. Perquè crec que és un noi que pel perfil que té, enteneu-me bé, pel perfil que té, acabarà baixant molt poc al filial, excepte quan el filial jugui després del primer equip, perquè al final és un perfil que Flick voldrà tenir a la banqueta sempre.
0: Clar, per això.
3: Si et posa el partit més tancat i tal. Llavors, acabarà baixant molt poc al filial, a no ser que el filial jugui el dia després, però, per exemple, aquesta setmana el Barça juga diumenge. Doncs ja no jugarà amb el Barça Atlètic, perquè Flick el voldrà portar convocat. Però la por que tinc és que si no es dona aquest escenari de partit, jugarà molt poc, perquè al final tens Rafinha, que és el que està jugant de nou titular, i tens d'alternativa Gabriel Jesús, que de moment està sortint bé, perquè surt i fa ocasions, fa gols, juga...
0: I no només això, deia abans el Correas. Hi ha 5 canvis, 6, si es dona el cas com ha passat en un partit d'aquests que ha jugat l'altre dia, que ha jugat al Barça, a Mestalla, quan hi ha un cas de commoció cerebral, però hi ha 5 canvis, i hi ha molts jugadors que són titularíssims, que estaran a la banqueta i que també hauran de sortir abans de Hamza, no només per la nòmina de davanters, sinó pels canvis ara mateix i per com està estructurada la plantilla, si no hi ha lesions, que n'hi haurà, eh? I segurament tindrà més espai Hamza quan passi alguna cosa. Però ara mateix l'encaix és difícil per un nano tan jove que ha de jugar i que al primer equip li costarà.
4: Hi ha una altra opció, però que tampoc podrà segurament jugar mai, que és la Youth League, perquè per edat podria. I no, i pel tipus de rivals, i crec que per mostrar la seva qualitat, em sembla un bon torneig, però clar, si es juga al matí mateix que el Barça té partit de Champions pel vespre, és pràcticament impossible.
0: Sí, per ell, Carlos, molt millor entrenar amb el primer equip que amb el filial.
3: Sí, això,
0: això per suposat.
3: Això 200%. O sigui, el nivell de ritme, de apretar-te, d'exigir-te, que hi ha en el primer equip, és impensable que hi hagi.
0: Però,
3: no en aquest filial, en qualsevol.
0: Però, clar, a la seva edat també és bàsic que jugui, no? Que jugui, però que no jugui 10 minuts cada 3 setmanes.
3: No, que competeixi, jo crec que és molt, o sigui, és molt necessari. Anem a veure si hi ha... Si el Barça pot tenir l'habilitat, perquè a segona ref jo crec que pots col·locar els partits més o menys quan tu vulguis, entre cometes. Llavors, a veure si el Barça té l'habilitat d'anar col·locant partits després del primer equip. I jo crec que aquesta situació, un any, la pots aguantar. Has de dir, hòstia, jo el màster que faràs per entrenar un any amb el primer equip del Barça, amb els ulls tancats i les mans emmanillades. Sí. Però és veritat que a la llarga, doncs aquest noi necessita competir, perquè la millora real ve quan competeixes. Llavors jo espero que el Barça tingui l'habilitat de dir, escolta, doncs si el primer equip juga dissabte a la nit, el Barça Atlètic diumenge a la tarda, i que aquest noi pugui jugar, encara que el limitis i li diguis a Belletti, escolta, aquest noi pot jugar, això es fa, o sigui, no es diu públicament, però això es fa, escolta,
5: 60 minuts,
3: 45, dona igual, però són minuts de competició que anirà guanyant aquest noi. I tal, el tema de la Youth ho veig complicat, i em semblaria genial, com tu has dit, perquè crec que és una competició que l'ajudaria, però em veig molt complicat pel mateix, perquè juguen al matí abans de que jugui el partit de Champions i jo crec que Flick se'l voldrà emportar convocat gairebé sempre per això que et deies, per aquest perfil de que si el partit se't tanca, és el rematador
4: que
3: més...
4: Que no l'ha tingut encara, Carlos, al Barça. Vull dir, és que no s'ha trobat, de fet, no està molt lluny de trobar-se en aquest context.
0: Sí. Correas, de Hamza, vols dir alguna cosa?
5: Jo crec que és un... Bueno, l'operació del Barça, tant quan aconsegueix que arribi cedit, com després comprant durant l'estiu per 1,5 milions, diria que poc després, o no sé si es va anunciar poc després, o mentre aquest nano, que té 18 anys, va jugar al Mundial. Va jugar al Mundial i allò sí que era un aparador i va jugar tots els partits, eh? Sí, sí. 10 minuts, un quart d'hora, però va jugar tots els partits. L'operació és molt bona quan el compra, ara quan el renova. De jugar, jo crec que ha de jugar, i com que ha de jugar, jo, si tens a Rafinha, que és ara mateix el nou titular, i tens a Gabriel Jesús, que jugarà moltes vegades d'inici, o sigui, jugarà d'inici i llavors Rafinha entrarà o al revés, jo l'envio al B.
0: Jo tu al B, directament?
5: Sí, sí, al filial. Si un dia Gabriel Jesús no hi és, va al primer equip. Si un dia Rafinha no hi és, va al primer equip, però si no, al filial, igual que a Visibu,
0: Clar,
5: els dos.
0: Insistim, estem en una situació inusual, que és la de que no hi ha lesionat, només hi ha Frenkie de Jong. Ara, Hansi Flick ha de descartar sempre un futbolista, va ser l'altre dia Brian Fariñas, sí, no?
5: A Mestalla.
0: I a la Champions no va haver de descartar ningú?
5: No, hi havia Eric sancionat.
0: D'acord, sí, és veritat. Però Eric ja torna, com ha explicat la Clara aquest diumenge, amb la màscara, al Ciutat de València. Però estem en una situació poc habitual. A priori sempre hi ha costum haver dos lesionats. Un de llarga durada, ja el té, de moment Frenkie de Jong, i l'altre que, pel que sigui, doncs té alguna cosa. I, aleshores, jo crec que haurà de triar poc Flick durant la temporada, encara que tingui una nòmina gran de futbolistes. Però és un bon debat. No sé què té el cap Hansi Flick. Jo estic amb el Carlos. Crec que se'l voldrà quedar sempre a la banqueta per tenir situacions de partit tancat i tenir un golejador l'àrea petita, diguéssim, que algun partit així jo crec que el Barça tindrà durant la temporada, segur, n'estic segur, i veurem si pot anar combinant amb el filial o no. Hamza Abdelkarim, tot i això, renovat fins al 2030, un any més i clàusula de 150 milions d'euros. El que estic segur, el Barça el va comprar per 1,5 milions. El que estic segur és que si algun dia surt del Barça...
4: Serà per molt més. Sí,
0: serà sí. Per molts més calés del que el va comprar. Per tant, el negoci ja és rodó i la feina de Deco, en aquest cas, una vegada més, és excel·lent. Hem parlat de Hamza. Vull parlar de Rafinha, el nou del present, la gran sorpresa de tots fa algunes setmanes. Algú s'esperava aquest rendiment de Rafinha com a davanter centre? Amb un sí o un no, Carlos?
3: No.
0: Val. Albert.
4: Només sí o no, eh?
0: Mm.
4: No.
0: Val. No. Clara?
1: No.
0: Val. Doncs aquí, diguéssim que coincidim tots, no? És difícil d'imaginar-se que Rafinha podria tenir aquest rendiment. Sé per on va l'Albert, que segurament creia que podia tenir també les seves opcions i que ha de ser una bona alternativa. Rafinha, alguna dada de Rafinha, Clara?
1: Mira, hem recuperat unes que es van publicar fa uns dies d'aquestes que tira la Lliga amb aquest acord amb Microsoft de la Liga Beyond Stats. Fins a la jornada 3, algunes dades... per tant, falten alguns partits, eh? Algunes dades que... Un partit, de fet, falta,
0: partit,
1: que expliquen... el que està fent Rafinha en aquesta posició de nou és el jugador, fins a jornada 3, amb més sprints, 179, per davant de Xavi Espart, 166. De fet, en aquest top 10, menys Rafinha i Aubameyang, que és quart amb 163 sprints, tots els jugadors són jugadors de banda, extrems o laterals. I tant de sprint, per què? Doncs perquè és que ho hem comentat als partits del Barça Juga RAC1, que no para de desmarcar-se, és un no parar de moviments de Rafinha. Són 113 desmarcades, també en el top 1, fins a la jornada 3. El segon, Aubameyang, n'havia fet 31 menys. Mbappé, per exemple, és quart amb 67, 46 menys que Rafinha, i Gordon també apareix en aquest top 10 amb 60 desmarcades. A més, comparant amb la temporada anterior, intervé menys, però té més impacte. Menys accions ofensives, 35 aquest any, 53 la passada, fins a la jornada 3. Menys passades, 23,4 contra 35, però més gols, més remats i també més regats en aquestes accions. El rendiment és espectacular, ho estem comentant, i l'escenari ha canviat per complet de ser un candidat a sortir fa un parell d'estius, que ara ja Deco parli obertament de la seva renovació, ho va fer ahir al Món RAC1.
2: Nosotros estamos intentando siempre que los jugadores estén equilibrados a nivel de contratos, que no estén por debajo ni uno del otro, para que no tengamos aquí muchos problemas, pero creo que estamos consiguiendo y ya creo que Rafinha seguramente de los jugadores que costaríamos que estuviera más años y vamos a hablar con él.
1: Recordem que Rafinha va renovar el maig de l'any passat, del 2025 fins al 2028.
0: Tu que has estat uns quants equips professionals, Carlos, us ha passat mai de dir hòstia, no l'havíem provat mai en aquesta posició i pues, si és la seva, si encara és millor que d'extrem esquerra o d'extrem dret o de lateral esquerra o de lateral dret o
3: sí,
0: és...
3: Jo recordo un cas similar l'any de Sevilla amb Machín, que en un moment donat, ostres, ens havíem fitxat un pivot defensiu que era l'Ibrahim Amadou, que no va sortir gens bé tal, i de sobte Pablo, que en aquest cas va ser ell 100%, va tindre una il·luminació de provar Ever Banega de 6, però de 6 únic, no allò de doble pivot, no, 6 únic. O sigui, nosaltres jugàvem al mig del camp, que era Ever Banega, Pablo Sarabia, Mudo Vázquez. O sigui, que eren 3 mitges puntes gairebé tal. I va tindre un rendiment absolutament extraordinari. M'ha vingut al cap perquè ho has dit...
0: Està bé.
3: Algun cas que recordis. Però... Ja dic, més enllà d'algun cas puntual, no recordo casos tan bèsties. En el cas de Rafinha, també hi ha una cosa, eh? Per mi hi ha molt de mentalitat. O sigui, aquest tio ara mateix, si Hansi Flick li diu és que pot ser el millor central esquerre del món,

0: 2-0, sí, sí, l'han enfocat diverses vegades. Està veient espectador de luxe a Flushing Meadows als Estats Units veient no aquesta semifinal.
1: Ja dic, jo crec que en el cas d'aquest, hi ha molt de la mentalitat aquesta que ell té, de què s'ho creu, i de que, clar, a més té una confiança cega amb el míster. Jo estic convençut que aquí hi ha una conversa prèvia en què Flick li diu, escolta, jo ara mateix ara et veig d'això, estic segur, perquè tu no fas això de, no, vaig avui, m'il·lumino i el poso. No, en el futbol professional es xerra amb el jugador i, escolta, jo veig això, jo crec que ho pots fer bé, per això i tal. I ella està en un moment en què, clar, el que li digui Flick, que és el tio que l'ha reactivat i que l'ha fet un altre cop, que tothom el tingui a la boca, doncs clar, ell diu, míster, endavant, que jo el que faci falta. I clar, com a més està en aquest estat de confiança, que és el que et dic, que ell ara mateix es creu Ronaldo Nazario, doncs clar, surt allà i la rebenta, perquè és així. Ja dic, però jo, casos aquests, si hi ha algun... Bueno, al final, Jesús Navas, per exemple, que sí, que és un extrema lateral, que sembla que sigui menys canvi. Bueno, al final aquest és d'extrema davanter, tampoc, si m'ofereixo, però canvis així que diguis, ostres, que em recordi... Sí, ara m'ha vingut també el cap Jesús Navas a dir, ostres...
2: A veure, jo t'he dit lo del matís, perquè jo sí pensava que per la seva, el que diu el Carlos, per la seva mentalitat, per la seva capacitat per anar a l'espai, perquè té aquest retall en sec i tal, vull dir, que tenia certes característiques que més o menys podrien fer que fos un davanter competent. Però el que no esperava tant és la definició d'elit, de davanter, de ara que parlava de Ronaldo Nazario. És que no falla una jugada d'un contra un contra el porter. No ha fallat una. Jo no recordo. Totes les que ha tingut, més o menys clares, pam, pam, pam, pam, cap endins.
3: Bueno, és aquella estadística que encara no ha xutat fora, no? És tot entre els tres pals.
0: L'altre dia no sé si va xutar alguna vegada fora, però fins l'altre dia no.
4: A mi em sona una fora l'altre dia.
2: Clar, i amb això, generalment, es neix. És a dir, normalment hi ha moltes coses que es poden entrenar, però l'instint de la que tens cap a dins, que la tenen els grans davanters de la història, amb això es neix. I de moment, a mi em fa la sensació que o és una gran ratxa i després començarà a fallar, o hem descobert aquí un descobriment impressionant que ha passat. Vull dir, Samuel Eto'o era un extrem regolinxi fins que algú li va dir jugar davanter centre i es va convertir en un davanter brutal.
0: Samuel Eto'o també és un altre...
4: Sí.
2: Però clar, Eto'o va tenir la sort que li van dir amb 20 anys o amb 21.
1: Ja, això deia, crec que ho va dir Deco també a l'entrevista d'ahir, si no recordo malament.
3: És el
1: també,
3: que
1: també.
3: Ell havia jugat que millor no ho havia estat. Sí, sí.
0: Mm-hmm. Doncs no, i després és recordar també com definia Rafinha, no?, a la seva primera temporada. L'estat de confiança en el que estava. Clar, estava en un estat de confiança molt diferent del que està ara. Vull dir que estava...
4: Que Rafinha va passar de
0: 0 a 100, sí.
4: De marxar. És que ell ho ha reconegut públicament en entrevistes, sí, que es va plantejar marxar després de... abans d'arribar Flick, i que va ser Flick que li va dir,
0: sí, però,
4: no, tu d'aquí no marxes.
0: D'acord, em sembla perfecte l'estat de... Però passar només per l'estat de confiança de 0 a 100, no de 0 a 100, ja m'enteneu, que era un futbolista que havia marcat gols al dit, etc.
1: És que té unes condicions i, a més, a l'estat de confiança l'ajuda això. O sigui, que jo no dic que només sigui l'estat de confiança, és té unes condicions que s'adapten bé, jugues amb un equip com el Barça, que a més et generen futbol i ocasions per fer, però, a més, és el que et dic, és que ell ara mateix, en el seu cap, és que, o sigui, ho dic mig en broma, mig en sèrio, però és que ell ara mateix, en el seu cap, ell està pensant que és Ronaldo Nazario. O sigui, és així.
2: Sí, sí.
4: No, i que és una cosa que, com deia el Carlos abans, això està parlat des de la pretemporada. És a dir, el Barça, una vegada marxa Lewandowski, una vegada, tot i que no ho donàvem... O sigui, no, el club et deien que no, Ferran, ja veurem, però jo crec que el club, quan comença a haver el rum-rum del PSG, tenen clar que Ferran acabarà marxant. Saben que l'objectiu número 1 és evident, perquè ho han reconegut tothom, és Julián Álvarez, però que és molt complicat fitxar Julián Álvarez. I des d'aquell moment, Deco i Flick diuen, si no ve Julián, què hem de fer? És cert que al final arriba Gabriel Jesús com una alternativa que tindrà Flick allà, però és Flick, i parlar amb Deco, però sobretot crec que és mèrit de Flick, que diu, bé, jo tinc a Rafinha.
0: Però és que a mi m'agrada més de davanter centre que quan ha jugat a mitja punta.
4: Recordo que també en aquell moment...
0: O sigui, m'agrada més de referència que encara que jugui pel mig.
2: Perquè el tema de la ruptura a l'espai, com a davanter tens tot el camp lliure per davant i que a mitja punta has
4: aguantat. I segurament el fitxatge a Gordon tampoc és casualitat. O sigui, no és casualitat. O sigui, el fitxatge a Gordon es fa perquè saps que Rafinha jugarà ja i que necessites a Gordon a l'extrem. I entre els dos, o sigui, és que pressionen el que no està escrit.
0: De fet, jo

0: 6 minuts per sobre de la mitjanit. Hem anat 10 anys enrere, en els inicis de Rafinha al futbol europeu, per parlar amb el Víctor Campelos, l'entrenador del Celje d'Eslovènia. Després del Sevilla 1, València 0, a la sala de premsa li han preguntat a Corberán si té pensat dimitir o marxar de mutu acord amb el club, tot i que té contracte fins al 2028. Ha dit que té forces per revertir la situació i que després d'una derrota doncs no és el moment per parlar d'aquesta qüestió. A la zona mixta, també, o al flash interview de les televisions d'Andret, li han preguntat a Gaià, el capità de l'equip, per les declaracions de Rodri l'altre dia, en aquella conversa privada que sortia i que el van captar les càmeres de Movistar juntament amb Cobercí. D'altres coses deia allò de són malíssimos, referint-se a l'equip que tenia al davant, el València. Ha dit que ja que no hi volia entrar, que era precisament una conversa privada. Ja va explicar dimecres que Rodri, que havia parlat amb Gaià i que s'havia disculpat. I la portada ara mateix del web de Superdeporte és: el València de Corberán és insostenible. Dos punts, Rodri tenia razón. Aquesta és la portada de Superdeporte ara mateix, després d'aquesta derrota, 1-0 del València, que deixa ara mateix l'equip de Corberán com a cuer destacat de primera divisió. Parlant de València, diumenge, 4:15, llevant Barça. El Barça visita un dels camps, ho repassarem demà, que en l'última dècada no se li ha donat massa bé. Carlos, del Llevant, què? Què ens en pots dir? Quatre pinzellades d'aquest equip que es va salvar la temporada passada, en el tram final, no?
1: Sí. Bueno, jo crec que és un equip que té un enorme mèrit a l'haver fet aquests primers partits, exceptuant el dia de l'Espanyol, que crec que és un dia que estan molt malament, condicionats per 3.000 milions de baixes, jugadors que no havien pogut inscriure, jugadors que marxaven, tocats, tot. Crec que la resta de partits han competit molt bé, basats sobretot en una solidesa defensiva que ha de ser inquebrantable, perquè a dalt, exceptuant el dia del Betis, que es van desfermar, la resta de partits no han marcat i els hi costa molt, perquè crec que a més han tingut una pèrdua de talent considerable en la part ofensiva. Però crec que
0: quin dels equips de la zona mitjana baixa de primera no té pèrdua de talent cada estiu? Fa 5 anys que els equips van perdent talent.
1: Però clar, tu, sobretot si poses una balança, el que han perdut amb el que han fitxat, perquè tu pots dir, no, és que, m'ho invento, però el Sevilla perd talent, però en fitxa de jugadors, com a mínim, que com a expectativa poden donar aquest nivell. Jo crec que l'expectativa dels jugadors del Levante no és igual al nivell, o sigui, de Carlos Álvarez, per exemple, no hi ha cap dels jugadors que han arribat que igual el nivell de Carlos Álvarez. Llavors és complicat per un equip així. Crec que, ja dic, té un mèrit enorme, però crec que si el Barça està al nivell dels últims partits, és difícil que el Levante pugui plantejar un partit difícil pel Barça, més enllà de que segurament es replegaran, faran que el partit sigui farragós. És un horari que pel Barça és lleig, que a més farà calor a València, segur.
0: Sí, com llavors, diumenge passat, també t'he de dir.
1: Llavors, són d'aquells partits que et pots fer farragós, sobretot per això, de dir, si et plantegen un escenari tancat, si és el dia que no t'entra, que et costa circular, a veure com està la gespa, totes aquestes coses. Però jo crec que és un equip que, més enllà de la seva solidesa defensiva i de que té bons jugadors, Ivan Romero, que per sortir a la contra, i que l'any passat, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, ara potser em confong,
0: No, l'any passat el Barça guanya l'últim minut. 2-3, ha de remuntar, perd 2-0 el descans.
1: L'any passat amb Calero és un equip que, defensant amb un bloc molt baix i sortint a la contra, va ser capaç de fer-li mal al Barça. Llavors ja et dic, jo crec que ha de ser un partit que, si el Barça està al nivell habitual dels darrers partits, no ha de tenir problema. Però que aquests factors que parlem de gespa, calor, tot això, més un plantejament defensiu sòlid del Llevant, no li pugui complicar la tarda.
0: Parla Flick a les 12, no?, en aquesta prèvia de demà del Llevant. Voleu afegir alguna cosa ràpidament, que parlarem també del Madrid, que juga demà contra el Rayo, i del que ha donat de si la roda de premsa de Mourinho. Voleu afegir alguna cosa del partit del Barça contra el Llevant?
2: No, bàsicament això, el que deia el Carlos, si el Barça està bé.
0: Victòria i 3 punts. Alguna cosa més, Albert?
3: No, res. Jo crec que espero un equip realment molt tancat, un Llevant molt tancat, i més o menys estaran còmodes. Ivan Romero, en aquell partit que parlàveu, crec que va fer una primera part brutal. No? De fet, la temporada no va ser tan bona, però va fer molt de mal al Barça. I és un Llevant que és una mica... De fet, s'ha quedat amb algun dels jugadors que van pujar fa dues temporades. Oriol Rey, no? que està jugant de nou és important al mig del camp, Brugui, que va fer un partidàs contra el Betis, i en teoria de qualitat són pitjors per mi que el curs passat, però mai saps, no? Et poden complicar una mica el partit, però crec que el Barça és 95% favorit per guanyar, clar.
0: Ara en parlarem, sobretot d'aquest partit, i escoltarem el que digui Hansi Flick. Parlem també d'aquest Real Madrid-Rayo, demà en directe a les 9 al Santiago Bernabéu. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: A veure, Mourinho, una altra roda de premsa. Avui ha justificat, en la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, se n'ha parlat poc, suposo, com sempre, habitual, sí. En aquest tipus de partits de Lliga abans de que el Madrid jugui contra un equip amb que no sigui Barça o Atlètic de Madrid. S'ha parlat dels xiulets que va rebre Vinícius al Bernabéu, no?
4: Sí, i Mourinho ha recorregut a la cultura popular per interpretar, vaja, per justificar directament els xiulets del públic del Bernabéu a Vinícius Júnior.
5: En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tienes un árbol que está con mucho fruto. Y que ha hecho Vini aquí en los últimos años es un árbol que tiene mucho fruto. Y la gente tira piedras porque quer frutos, quer o melhor de Vinícius. E o melhor vai chegar.
0: Per cert, enhorabona i xapó a l'editor del 14-15, el Xavi Rocamora, que ha lligat aquesta declaració de Mourinho amb la baixa de Jorge de Frutos pel partit de demà a les 9. La veritat és que m'ha semblat sensacional i no li trauré el mèrit ni evidentment la seva autoria. Ha estat del Xavi Rocamora. Dit això, ara seguim escoltant Mourinho. Què us sembla en aquests xiulets sobre Vinícius? També Mbappé l'han xiulat, no? D'aquesta mala maró, bàsicament, que hi ha al Santiago Bernabéu. 2 anys en blanc són molt llargs i l'afició del Madrid no perdona, no? Jo ho veig així. I tampoc és tonta. És a dir, que l'afició del Madrid veu els partits del Barça, alguns, d'altres segurament no deuen posar la tele, perquè ja moltes vegades esperen el que hi haurà, però hi ha gent que veu futbol i veu com juga el Barça. I la gent no és tonta. No?
2: No, però no sé si tota la gent. Sí que hi ha gent crítica i gent que xiula, i és cert que en els camps se senten molt més els xiulets que els aplaudiments, i hi ha gent emprenyada, sobretot per la temporada passada del Madrid, que va ser molt dolenta, i amb jugadors que no sé si li van fer el llit, però que no volien a Xavi Alonso, entrenador que tampoc volia el president... Va venir Arbeloa, no, allò no va funcionar de cap de les maneres. Però jo crec que al Real Madrid el que els importa és guanyar. Sempre ha estat així. Que no, aquí el Barça, Barça vol guanyar i jugar bé, però allà volen guanyar. I estic convençut que, sí, van però, haver, que, no, que l'altre dia...
0: Però no, dia no creuen, jo crec que hi ha aficionats de Madrid que no creuen que ara mateix l'equip estigui en la línia de guanyar.
2: Volen guanyar.
0: I veuen també que el rival que els hi ha de treure, o sigui, que amb els quals els hi han de competir el títol, és un equip, jo crec que ara mateix, superior al Real Madrid. Després poden passar moltes coses, però superior.
2: Superior és. Però jo crec que el que volen és guanyar, i el que sí que volen, ja no dic si jugar bé o no, és... que els seus jugadors treballen.
1: Això t'anava a dir.
2: El que volen és que treballin. I allà el que no suporten és veure Vinícius a Mbappé, per dir dos exemples... Sí.
1: La indolència.
2: Que no treballin, que no baixin a defensar. I per això l'altre dia, Mourinho... Vinícius va fer dues
0: sí,
2: curses
0: cap enrere... Sí, però tu creus que si fot dos gols Vinícius en les 8 contres que va tenir contra l'Inter, el xiulen... Jo crec que no, el problema és que no està sent decisiu en atac i que, esclar, al final se't veuen totes les vergonyes.
1: Jo estic molt d'acord amb el que ha dit el Ferran. O sigui, jo crec que el públic del Madrid es basa en dues coses. La cultura de la victòria, és a dir, la cultura del guanyar. Ells no l'entenen. O sigui, el Barça, històricament, ha necessitat jugar bé per ser campió. Sobretot els anys que ha sigut campió de Champions, ha necessitat ser molt superior en el joc i tal. El Madrid, no. El Madrid l'hem vist guanyar Champions defensant, tenint un 25% de possessió, tal. Però hi ha dues coses que el Bernabéu no perdona. Una és no guanyar, i porten dos anys sense guanyar, i l'altre és la indolència, el de dir, el no m'esforço o no m'ho deixo tot. I perdonen molt més el jugador amb menys talent però que s'ho deixa tot, que no el jugador amb molt de talent. I la gent de Madrid, jo estic segur de que tenen la sensació amb Vinícius de que és una mica sí però no. És a dir, és que este tío sí, es muy bueno, pero, pero lo saca cuando quiere. I jo crec que l'opinió de l'aficionat del Madrid és aquesta, és a dir, tenen la sensació de que aquest jugador juga a la carta, o sigui, selecciona quan vol jugar.
2: I a Mbappé, és, este dia ha llegat aquí, després de dos, tres anys que no vengo, al final ha arribat, hòstia, des que està ahí no guanyem.
3: Sí, i no només no guanyem, sinó que on estava, ell hi ha marxat, comença a guanyar, no? Comença a guanyar les Champions. Sí, el cas de Mbappé és més per aquesta sensació de ser una mica egoista. Crec que això està ja traslladant-se al públic, no? La gent veu que, no, que el Madrid no és la seva prioritat, sinó és Kylian Mbappé. I després, el Madrid, és que ho està demostrant amb les declaracions. Però, en quant a rendiment, al final fa gols, és un jugador que està, jo crec que la seva feina la compleix. I és més o menys el mateix Kylian Mbappé que era abans, no? No crec que sigui un pitjor futbolista. Però sí que penso que Vinícius, que a més l'han estat veient dia a dia en el Bernabéu, a dia d'avui és pitjor futbolista que el Vinícius de fa dues temporades. No només per l'esforç, no només per el fet de si treballa més o menys, sinó perquè quan té la pilota és menys definitiu, és més lent, jo diria que és un jugador més lent, genera menys i l'acaben de renovar fins, no, sis temporades. L'acaben de renovar per una pasta sis temporades i la sensació és més de que va cap avall, que s'està mantenent o va cap a dalt. I no és un jugador tan veterà. Per tant, la sensació és que, sobretot d'ençà d'aquella pilota d'or que no va guanyar, en caiguda. No, té moments de crac, perquè és un crac, per suposat. Té, quan està motivat i et pot guanyar un partit, Però la sensació general és que Vinícius és pitjor futbolista que fa dues temporades i també que fa una temporada, o sigui, que va una mica pitjor.
0: Curiosament, des que ha arribat Mbappé a l'equip, sí. Poques vegades ha jugat Vinícius sol sense Mbappé, ho hem vist també, la temporada passada va estar en algun moment lesionat i tampoc és que revertís la situació, eh? Vull dir que és una mica trampa el que dic, però és veritat, sí, des que va arribar Mbappé a la plantilla. Què més ha dit Mourinho?
4: Doncs seguint en la línia argumental dels xiulets a Vinícius, ha dit que el públic pot dir el que vulgui, però ha llançat aquest missatge ja reclamant indirectament el suport de l'afició.
5: Quan existe unión entre un equipo que trabaja como equipo y su estadio, es imbatible. Pero, pues cada estadio en determinado momento tiene el derecho de reaccionar y de tener los comportamientos que quiera.
4: I ara que parlàvem d'Mbappé, també s'ha referit a les paraules, una mica altives, de Kylian Mbappé abans del debut a la Champions.
5: Las declaraciones de Kylian, pues, las puedo comentar. Tiene razón. Un jugador que te mete 40 goles no es nunca un problema para un equipo. Y cuando tú consigues que exista empatía, que exista amistad, que exista compromiso, que exista respeto, pues, imagínate tú.
4: José Mourinho, que recupera efectius pel partit de demà contra el Rayo, Asensio, Camavinga, Bernardo Silva i Arda Güler han tornat a la convocatòria. Ja només li queden tres jugadors de baixa, que són Militao, Rodrigo i Mendy, i el tècnic portuguès ha deixat entreveure que hi haurà rotacions, però no ha volgut avançar si Diomandé serà titular per primera vegada des que va arribar al Real Madrid. Per cert, una curiositat, que el Gran Premi de Fórmula 1, que s'està fent a Valdebebas, al costat de la Ciutat Esportiva del Madrid, està afectant la logística de l'equip merengue. Mourinho ha explicat avui a la roda de premsa que s'ha hagut de llevar tres quarts d'hora abans per anar a la feina, a dos quarts de set del matí, quan normalment es lleva a un quart de vuit. I per demà, dia de partit, mantenen l'habitual concentració a Valdebebas, però els jugadors tenen l'opció de deixar els cotxes al Bernabéu i anar a la Ciutat Esportiva amb autobús per no trobar-se amb els embussos que genera el Gran Premi a la zona. Per cert, Mourinho ha explicat, li han preguntat, que té entrada pel Gran Premi, però diu que només anirà diumenge a veure la cursa si demà el Madrid guanya el partit, que diu que si no va bé...
0: Si no cap a casa. Si tot fos això, 3/4 abans de la feina, Carlos. Alguns s'han de quedar desperts fins a les 6 de la matinada. Alguns s'han de quedar desperts fins a les 6 de la matinada, com a mínim, de vegades. Del Rayo alguna cosa, a banda que De Frutos sabem que no jugarà?
4: Doncs que no només De Frutos és baixa, arriba en quadre el Rayo al Bernabéu, 7 baixes, a més de De Frutos, també hi ha sancionat Fran Pérez i estan lesionats i si Palazón, Batalla, Balliu, Anteca i Bertú. Beñat, San José, que és l'entrenador, va elogiar ahir la roda de premsa prèvia amb un entusiasme, jo diria que poc habitual, l'entrenador del Madrid, José Mourinho.
6: Si pudiera quitar un jugador del Real Madrid para este partido...
7: A Mourinho quitaría. Sí, no un jugador, a Mourinho. Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Sí, es verdad que también tienen uno de los mejores porteros de la historia del fútbol y uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. O sea, es algo ya palabras mayores. Pero bueno, yo como colega de profesión, pues la verdad que igual a Mourinho, ¿no? Que es uno de los mejores que ha habido como entrenador, la verdad.
4: Mourinho li ha agraït públicament aquestes paraules, ha dit que demà li farà una abraçada. El Rayo és 14 a la Lliga amb 4 punts després d'haver guanyat el Racing, haver empatat amb l'Alavés i haver perdut amb el Barça i el Sevilla. Per cert, hi haurà demà àrbitre català al Bernabéu, Víctor García Verdura dirigirà el partit amb el canari Juan Luis Pulido Santana assistint-ho des de la pantalla.
0: Sí, designació de contrastos, eh?
2: D'on és l'àrbitre?
0: Sí, exacte.
4: Calla. Que
0: dius nada más. Calla, que potser es marca un xúster demà a Mourinho a la sala de premsa. Això voldria dir que el Madrid no suma els 3 punts. No m'imagino cap altre escenari, i més amb les baixes que té el Rayo. No sé, algú confia en el Rayo?
2: No.
0: Silenci, l'Albert directament no vol contestar, perquè és que...
3: No, a veure, no hi confio perquè no perquè el Madrid estigui molt bé o estigui sent un equip demolidor, sinó perquè el Rayo no està en un moment bo, ni futbolísticament, ni la plantilla ha estat tancada amb èxit, ni
2: ella.
3: Sobretot psicològicament, perquè la situació que té ara mateix el club és molt complicada. Entonces, si crec que el Rayo puntuarà al Bernabéu, la pregunta és clarament no.
1: No, perquè històricament el Rayo, tu, igual que parlàvem fa 2 setmanes quan va vindre al Camp Nou, que històricament és un equip que aquí sempre, o sigui, el guanyes, però sempre et posa el partit apretat. Històricament el Rayo al Bernabéu...
0: La temporada passada van estar a punt de guanyar, però els van xular un penal al temps afegit i van acabar perdent. Agut, hola, eh? Què volies dir?
8: No, que està
0: ràpid,
8: bé,
0: que...
8: Està bé la designació de Pulido Santana com a àrbitre de VAR, perquè va fer comentaris catalanòfobs dedicats a Estrada Fernández, però va dir que és català, muy català, perquè clar, si ets poco català, ets català bueno, sí. Però si ets muy català, ets català malo.
0: Sí, sí, sí.
8: I ell va fer comentaris d'aquesta mena...
0: L'han posat per equilibrar, perquè
8: l'han posat
0: un català a l'àrbitre de camp, però un vigilant
8: Víctor García Verdura,
0: a la sala bord.
8: Maresmenc, àrbitre de camp, i algú que va fer comentaris catalanòfobs, doncs premiat dirigint partits des del VAR.
0: L'Agut que ha vingut a explicar-nos l'última hora del partit de l'Espanyol, i també del Girona, en parlarem. Primer l'Espanyol, que juga 16:45, visita el camp de l'Osasuna amb l'intenció de furgar la ferida dels navarresos.
8: Sí, perquè a Pamplona encara tenen una ferida bastant grossa del 5-2 que van encaixar al camp de l'Alavés. Avui a la roda de premsa de Ramis, com a mínim la meitat de les preguntes, gairebé mitja hora de roda de premsa ni més ni menys, sobre aquell partit. Diu que intentaran posar-hi remei i que ja han oblidat aquell partit. No s'espera que hi hagi una rebuda hostil a l'equip perquè tenen 7 punts en aquesta arrencada de Lliga, però sí que venen d'aquest cop dur al camp de l'Alavés. L'Espanyol té 4 punts, l'equip navarrès en té 7 i els blanquiblaus, recordem-ho, només han guanyat un partit fins ara i venen d'empatar agònicament contra el Sevilla amb el gol de Marcos en l'última jornada. Tot i això, tot i aquesta arrencada irregular, Manolo González està satisfet amb el que està veient de l'equip.
9: Con buenas sensaciones, el equipo está bien, tenemos partidos mejores, peores, como todos los equipos de la Liga. Estamos en la jornada 4, que ningún equipo está rodado al 100%. Es momento de intentar que el equipo mejore, lo que hemos dicho. Hay cosas que detectamos que hacíamos muy bien antes y no estamos haciendo, que hay que volver a hacer bien. Y bueno, seguir potenciando lo que hemos querido este año, que el equipo crezca con balón y que tenga más posesión que otros años. Tenemos que intentar cada partido ser mejor, mañana competir al máximo nivel, ser mejor que Osasuna para poder ganar, porque sabemos que si no somos mejores que ellos va a ser complicado sacar el partido.
8: Això és el que diu el tècnic, que ha fet viatjar una convocatòria de 25 jugadors amb 3 baixes, Gorosabel, Puado i Quique. Osasuna té 4 baixes sensibles, el lateral dret Gosier, el central Errando, el migcampista Moi Gómez i el migcampista ofensiu Aymar Oroz, que són absències importants. Això sí, tenen Budimir el temible en atac per intentar fer-se forts a casa. Algú a qui ha elogiat molt Manolo González en la prèvia. També de la prèvia es pot destacar que la temporada passada l'Espanyol va guanyar 1-2 al Camp d'Osasuna amb gols de Romero i Quique, i va ser el dia de la permanència matemàtica. Àrbitre debutant a primera aquesta temporada, demà al Sadar, Bastard, Cervera, Balear, al bar hi haurà el madrileny Gálvez Rascón.
0: Ho fem tot a RAC1, eh? Un quart de 5 aquest Osasuna Espanyol. A 7:15, Girona-Castelló, ara en parlarem amb l'Agut, i a les 9 doncs, acabarem amb el Real Madrid-Rayo. Del partit de segona del Girona, la visita del líder, eh?
8: Correcte.
0: A Montilivi, continua sent líder a aquesta hora de la nit, el Castelló és un dels grans partits de la jornada segona, Agut.
8: Sí, perquè de fet és la tercera jornada en què el Girona juga contra l'equip que comença la jornada líder. Va passar contra les Palmes, va passar Gijón contra l'Sporting i tornarà a passar demà. En tot cas, en els dos precedents hi ha hagut victòria. Veurem si també en aquest cas se sumen els 3 punts. El Girona té 7 punts, el Castelló en té 10 i hi ha tota la plantilla disponible. No ha dit res Quique Álvarez de Benat, que va ser substituït al descans al camp de l'Sporting per unes molèsties, llevat de Justin Porto i Unai. El tècnic està content perquè té el vestidor unit i centrat després de les turbulències del mercat de fitxatges.
10: Està clar que les victòries ajuden a que hi hagi més alegria, però jo veig als entrenaments que la gent està ficada i això és el que necessitem per competir-ho. I això estic convençudíssim que és el que necessitem, a part de futbol, per suposat, i de fer-ho bé, que en això crec que tenim marge de millora. Però sobretot això és la base per tenir un grup fort, que jo crec que ara el tenim i que la gent està ficada, és la base per poder lluitar-ho.
8: I alerta sobre el Castelló, perquè a banda de ser un bon equip que ha començat bé la temporada, ja ve de jugar la promoció per pujar la temporada passada i té Pablo Hernández a la banqueta.
10: Té una base important de l'equip que s'ha quedat, molt complicat de jugar-li perquè és un equip molt valent, molt pressionant i que quan té la pilota sap què fer amb ella, no? I a part que no és un equip que especuli, sinó que quan troba avantatges o quan et roba la pilota et corren i van a fer-te mal, no? Tant l'any passat com els partits que he vist jo ha incomodat molt els rivals.
8: Esperem que guanyi el Girona, però en aquesta pretemporada es va jugar a la Ciutat Esportiva un amistós, Girona 3, Castelló 3.
0: Carai.
8: O sigui que si mantenen els registres golejadors, demà podem acabar afònics. El partit a Montilivi començarà a 6:45, arbitrarà Sánchez Villalobos, andalús, i al VAR hi haurà Cuadra Fernández, que era internacional fins la temporada passada i que l'han desterrat al VAR, madrileny adscrit al Col·legi Balear.
0: De dónde serà l'àrbitre? Demà també, a Montilivi?
8: No, el de camp no m'agrada, però vaja, això és una altra cosa. Espero que tingui un bon dia.
0: Difícil,
8: ara, que vigili i no es cordi els pantalons tan amunt, perquè si no s'escanyarà.
0: És ja, difícil que no...
8: Ja el veuràs demà.
0: Que no... Sí? Val,
8: sí, ja. Mare de Déu. Jo quan el veig, aquest home...
0: És el base dels Pistons dels 80,
8: si no?
0: No?
8: S'escanyaràs, com es cordi una mica... Així a Tomàs. Com es cordi una mica fort els cordons, el vaja s'ofega.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Agut, escoltem demà.
8: Aquest
0: una abraçada.
8: Aquest apunt t'ha agradat.
0: Que vagi bé. Adéu, sí. Demà m'hi fixaré. 2 minuts i 2:15. Ara tanquem tertúlia i ara anem cap a Madrid per parlar d'aquest Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que és una de les grans novetats del cap de setmana pel que fa en el món esportiu. Abans, hola Clara Rodergues, bona nit de nou. Pot ser que hi hagi alguna possibilitat que Jenni Hermoso jugui demà contra el Barça o no?
11: Veurem, perquè demà hi ha un Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda. És cert que Jenni Hermoso, que ha tornat, recordem, a l'equip matalassí aquesta temporada, encara no ha jugat ni tampoc ha anat convocada a cap partit. De moment, a les xarxes del club no hi ha cap novetat, cap notícia sobre si viatjarà o no, però vaja, aquest duel a les 7 de la tarda, partidàs, el Barça amb la possibilitat de tornar-se a col·locar líder, ara ho és el Madrid, després d'haver guanyat 0-2 a camp del Depor, encara sense Aitana, que continua al marge, tot i que Romeu ha dit que va pel bon camí, amb els dubtes de Van Aston i Paredes, les dues amb molèsties, i Gemma Font també, mica en mica, tornant als entrenaments. Gini, recordem, va jugar al Barça dues etapes, 181 gols en 224 partits, per tant, és una jugadora que, si acaba venint, serà ben rebuda per l'afició blaugrana, el Johan Cruyff. També demà juga l'Espanyol, a les 12 del migdia, camp de l'Atlètic Club. Les blanquiblaves per ara han perdut els dos partits jugats i, en canvi, les basques ho han guanyat tot. I a la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la segona eliminatòria i tindrem un equip català, l'Europa, que l'any passat va jugar contra el Madrid, si no m'equivoco, aquest any contra el Villarreal. I acabo amb un petit apunt sobre l'Èxia. Recordem que la setmana passada va obrir aquest canal Eleven TV en què ofereix els partits de la Lliga Anglesa i vam veure el partit debutant contra... El United, ho he explicat en una entrevista en aquest precisament canal, feta per una companya seva, excompanya i bona amiga com és Virginia Torrecilla, que per què va decidir fer això? Doncs és per un motiu molt simple, i és que la seva àvia estava un dia a casa seva i li va dir, mira, me'n vaig a Londres. I l'àvia, i com el podré veure jugar? I Alexia va dir, doncs va, anem a veure què podem fer. Va preguntar, li van dir que no es feia, no es podia veure a Espanya, tal, va dir, doncs, crearé aquesta possibilitat. I va obrir aquesta, va comprar els drets per poder fer els partits, que recordem és gratis, eh? Vull dir que no fa negoci, eh? Té clar que no vol fer negoci, simplement és una porta perquè la gent pugui arribar a la Lliga Anglesa i que, per tant, pugui tenir més ressò la Lliga Anglesa també aquí a Espanya, que sabem que sempre hi ha molts problemes per poder veure partits que fins a una setmana abans pràcticament no sabem on es veu.
0: I que l'àvia doncs, pugui
11: veure els partits tranquil·lament a casa
0: pugui
11: seva.
0: Pugui veure la seva neta, exacte.
11: La seva neta.
0: Molt bé. Clara, gràcies. Que vagi bé, bona nit. Carlos, Ferran, Albert, ha estat un plaer tenir-vos en aquesta nit de divendres aquí a la tertúlia. Ara parlem de Fórmula 1. No sou gaire de Fórmula 1 o no?
1: Jo de Fórmula 1.
0: El Carlos, res.
1: Molt de MotoGP,
0: Ferran?
2: No gaire.
0: No gaire.
2: No gaire.
0: Albert,
2: i...
0: No gaire, perfecte.
2: No gaire, però sé que hi ha moltes crítiques. Moltes crítiques, això de...
0: Moltes crítiques. Pareu l'orella. Pareu l'orella. Pareu l'orella.
3: Matt Ring.
2: Jo pensava que l'altre dia ho estaven escrivint al diari i pensava que... No, t'has equivocat, és Madrid. No, és Madrid.
0: Matt Ring, sí. Ara en parlem amb el Fabio Marque, el periodista de Mundo Deportivo, que és a Madrid. Abans, una pausa. Gràcies, companys. Que vagi bé. Bona nit. Adéu.
12: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
13: Volver a Europa.
14: Volver a levantar la copa.
15: Volver a Neptuno.
16: A Cibeles.
17: A Canaletas.
18: A la Plaza Nueva.
19: A la Plaza Mayor.
20: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
21: 205 cavalls i només 4,3 litres?
22: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 15.900 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 15.900 euros. Finançant amb Stellantis Financial Services.
26: Citroën.
25: El setembre és increïble a Citroën Pones.
27: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de Collbaix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
28: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
29: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
28: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
30: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
28: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
31: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
28: I tu? Ets un d'ells?
32: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
33: RAC1 Podcast.
32: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: 4 minuts per sobre, 2:15 de la nit. Sabíeu que tornen els dies del drac, eh? Domo de Jaeco tornen els dies per estalviar de l'11 al 26 de setembre. Aprofita una oportunitat legendària, estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco, sí, fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més no paguis fins al 2027, condicions subjectes a finançament, consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaeco, tornen els dies per estalviar, xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Notícia als Estats Units, Alexander Zverev, el tenista alemany, primer finalista de l'últim gran slam de la temporada, de l'Open dels Estats Units. Ha guanyat en 3 sets, 6-3, 7-6 i 7-6 contra Karen Khachanov, ara a partir de la 1 de la matinada, la segona semifinal. I és també notícia aquest cap de setmana el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, per primera vegada, una de les grans novetats del calendari de Fórmula 1, a Madrid... al circuit Mad Ring i ha estat avui i serà durant tot el cap de setmana el periodista de Mundo Deportivo, el Fabio Marchi. Hola, Fabio, bona nit.
1: Hola, bona nit. Com estàs, Gerard?
0: Bé, què tal? Molt bé, molt bé. Quan vas arribar a Madrid? Has arribat avui o ja vas arribar ahir?
1: Doncs vaig arribar dimarts, perquè aquest Gran Premi està sent una bogeria d'esdeveniments, molts més que a Barcelona, perquè ja sabem que moltes seus de moltes marques patrocinadores de la Fórmula 1 van a Madrid, venen a Barcelona i allà esdeveniments, però he de dir que, per exemple, dimecres tenia 4 hores. Impossible de dividir-se.
0: Quatre esdeveniments. Dius, a veure si... No sé si pots moure res, potser 10 metres, perquè està la cobertura que penja d'un fil, Fabio. Està la cobertura que penja d'un fil. A veure si mantenim millor la connexió.
1: Ara sí.
0: I quina està la teva...
1: Quatre esdeveniments el mateix dia. Era una bogeria.
0: Carai. Quina ha estat la teva primera impressió? La teva primera sensació quan entres al recinte del circuit i del circuit en general, tot el que és el paddock, ara després parlarem de la pista també en concret, però una mica quina ha estat la teva primera impressió?
1: És una sensació molt estranya perquè, com ja sabeu, viatgem més o menys a pràcticament tots els circuits d'Europa, els coneixem bé i normalment el paddock sempre és d'una manera molt similar, és a dir, és un carrer, pels que hagin estat al circuit de Catalunya, és un carrer on pel centre vas caminant i a la dreta tens els hospitalities i a l'esquerra tens els camions d'enginyers que estan enganxats als box dels equips. Doncs aquí és totalment diferent. Estem parlant d'un recinte que és molt gran, llavors aprofiten tots els pavellons que tenen a IFEMA i a cada pavelló l'utilitzen per una cosa diferent i això fa que utilitzen els paddocks els divideixen. I el que normalment és un paddock que quan s'omple de VIPs no pots pràcticament ni caminar ni fer la teva feina, aquí, per molts VIPs que hi posis, que s'esperen 20.000 VIPs, que és una barbaritat aquest cap de setmana, sembla que estiguis sol al paddock, que pots caminar perfectament, i han separat els paddocks als hospitalities, han separat els paddocks dels camions dels enginyers que estan al costat dels boxes i, estranyament, com que just darrere dels boxes hi ha dos edificis, dos pavellons, doncs han hagut de ficar alguns camions d'enginyers dins d'aquests pavellons, que normalment estan a l'aire lliure, inclús com que hi ha restaurants i bars hi ha normalment en aquests pavellons, doncs els enginyers, quan surten del box, doncs tenen restaurants i bars allà. També hi ha un altre pavelló amb una pista de pàdel, dos pistes de pàdel, on, per cert, han vingut exjugadors de futbol com Raúl González, molts jugadors, Iker Casillas, per fer un partit de pàdel. També ens han ofert, per exemple, un esdeveniment de pàdel per periodistes. També ens han ofert jugar al costat a les instal·lacions del Real Madrid, en les quals tenen una associació per doncs, utilitzar aquestes instal·lacions, doncs, fer, per exemple, partidets allà. És com raro, és com una ciutat que normalment tu en el paddock camines distàncies curtes. Aquí jo no sé el que ha caminat en tots aquests dies, perquè per anar
0: agrada,
1: al pit lane o pel paddock
0: agrada,
1: és molt llarg.
0: No els periodistes, sinó pel que has pogut saber, els pilots, a les escuderies, agrada, diguéssim, aquesta manera d'organitzar-se, perquè és completament nou, pel que dius, de la resta de grans premis.
1: Sí, avui parlava amb companys que porten la comunicació dels equips de Fórmula 1 i em deien que era molt xulo perquè, sobretot, també et vas trobant sorpreses a cada cantonada. Hi ha per exemple, un stand de pernil el Joselito, i mentre tu estàs treballant doncs pots passar per allà i agafar pernil. Hi ha truita, hi ha croquetes...
0: Home, el menjar, això és importantíssim.
1: I l'únic que no agrada tant és que, com que les distàncies són molt llargues, no tenen tan controlat el minutatge que, pel qui no sàpiga, qui acompanya la de comunicació, que acompanya el pilot, és la que controla la seva agenda, i l'agenda dels pilots és ho tenen al minut. És a dir, jo he arribat a fer entrevistes que a les 10:00 m'han apagat la gravadora perquè m'han dit prou, és que hem d'anar a un altre lloc. I és així.
0: De la pista, Fabio, hi havia molts dubtes, no?, de com reaccionaria, dels revolts que hi ha, de l'exigència, es parla d'aquest revolt, no?, de la Monumental, una de les un dels rebots més exigents de tot el campionat. Al final ha aguantat prou bé o creus que s'ha d'anar seguint durant tot el cap de setmana, en aquesta primera jornada?
1: M'ho deia l'altre dia Carlos Sainz, que quan es va estrenar el circuit de Bakú, per exemple, tothom deia també que era una bogeria, perquè també està entre murs, i podia crear l'efecte contrari, de psicologia contrària, d'anar més en compte de lo normal, i que no va passar res en aquell primer any. I després totes les carreres de Bakú va ser una bogeria. Aquí podria passar el mateix, però jo crec que és una pista molt més complicada, és tècnicament una de les pistes més complicades de tot el calendari i ja s'ha vist en categories inferiors que hi ha hagut accidents bastant forts. A Fórmula 1 ja hi ha hagut un accident avui amb bandera vermella i el més normal és que visquem una classificació molt caòtica amb bastants accidents i sobretot a la carrera que hi hagi algun safety car que pugui canviar la cosa. Ho dic, és un circuit molt complicat, hi ha moltes curves, hi ha molts revolts que són que no veus el següent revolt ni veus si hi ha un cotxe després. Llavors, a classificació, per exemple, els cotxes que vagin en volta lenta, si ve darrere un cotxe en volta ràpida, doncs podrà ocasionar moments de tensió i jo crec que serà caos. Caos és la paraula. Potser caos. No passa res, però serà caos.
0: Caos a Matt Ring aquest cap de setmana vaticina el Fabio Marchi. I l'última, que no tenim més temps. Fabio, opinió personal, t'agrada la pista, el circuit? Creus que s'hi podrà veure una bona cursa, que es podrà establir el calendari com un gran premi xulo o creus que serà d'aquells grans premis que no hi passen moltes coses?
1: A mi m'agrada la pista en el sentit de que això, que passaran moltes coses i que potser poden haver-hi sorpreses any rere any, potser alguna carrera no, però a la majoria hi haurien de passar coses. De fet, avui el Fernando Alonso ens deia que el principal és acabar la carrera i llavors t'assegures un gran resultat. Això vol dir que la resta que no acabi, potser doncs, potser que hi ha molts cotxes que poden no acabar. I després parlava també amb el team principal de Williams, que em deia que ell creu que aquesta carrera serà referència en tota Europa perquè és el model, és un model perfecte perquè hi ha molt d'espai que els equips aquest primer any no volen utilitzar, però que sí que volen ficar molts hospitalities seus també per portar més clients, més sponsors i ara mateix, per exemple, hi ha 12 hospitalities VIP en tot el circuit. Avui he entrat a un en el que l'entrada més o menys costa uns 5.000-6.000 euros. Correcte. I allà dins hi ha de tot. Això vol dir que a banda de Mònaco pot ser una gran referència per 10 anys tenen contracte, per molta gent que vulgui anar a un gran premi de Fórmula 1 que es pensi que vulgui anar a Madrid.
0: Doncs a banda d'una cursa, diumenge, en aquest gran premi d'Espanya de Fórmula 1, pel que ens explica el Fabio Marchi, molt de negoci en aquest sí. Gran premi, en aquestes instal·lacions d'IFEMA, en la qual s'hi ha construït aquest circuit. Demà a les 4 de la tarda, la classificació, 12:45 del migdia, l'última sessió de lliures. Avui han dominat els Mercedes, que segueixen sent els grans dominadors de moment d'aquest Mundial, i especialment el líder del Mundial italià, Kimi Antonelli. Gràcies, Fabio, una abraçada i a gaudir del cap de setmana. Del pernil, de les truites i del que puguis provar.
1: Gràcies, bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: I abans de fer la volta al món amb el Jaume Naveira i parlar una mica de futbol internacional, hem parlat una estona del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, amb la novetat d'aquest circuit a Madrid. No és novetat el Gran Premi de San Marino de MotoGP, Quim Salvador, que crec que fa anys que ja es corre. No et vull atracar, no et preguntaré per quants anys fa que es corre, però és un dels clàssics del calendari de MotoGP.
2: Deixem-ho aquí, és un dels clàssics perquè si em fas dir no, de les exactes, ara mateix no les tinc.
0: No, ni a l'Oriol Jové tampoc, perquè no recopila dades del Mundial de Motociclisme de moment, que sapiguem. Dit això, avui activitat a la pista amb Marc Márquez i Marco Bezzecchi, liderant o marcant els millors temps en aquest primer dia que no serveix de gran cosa encara.
2: Bé, hi ha la pràctica, la Q0, que marca el tall d'accés directe a la Q2, però també serveix sobretot per veure tendències, no molta igualtat en aquesta primera jornada de Misano. Els 10 primers en un marge de menys de 6 dècimes de segon, que això és enorme.

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: També ha brillat avui Àlex Márquez, tercer a la pràctica, i Pol Espargaró, pilot de proves de KTM i substitut de Maverick Viñales a l'equip Tech 3, que s'ha classificat directament per la Q2 amb una sorprenent novena posició a la pràctica. El granollerí, que és comentarista habitual de DAZN, avui ha parlat pel micròfon que fa servir habitualment, però com a pilot satisfet.
4: Es imposible que no surjan dudas, ¿no? Cuando va pasando el tiempo te vas haciendo mayor y te vas subiendo a la moto con menos frecuencia. Tienes otros trabajos, otros quehaceres que no te permiten rodar tanto en moto y siempre tienes esa duda de si seguiré estando en ese nivel, ¿no? Y las dudas son es lo que te hace mejorar día a día, ¿no? Y en mi caso hay muchas más porque no estoy aquí al 100%, por lo tanto me ha costado mucho, pero bueno, hacer eso al menos me quita una espina y bueno, me saca una sonrisa.
3: En canvi, avui ha estat discretot el líder Jorge Martín, que sí que s'ha classificat per la Q2, però pels pèls, amb el desè millor temps i a més de mig segon dels seus rivals al campionat Marc Márquez i Marco Bezzecchi. El pilot madrileny d'Aprilia reconeix que està tenint una mica de dificultats, però confia, diu, en el seu ritme.
5: Hemos vuelto un poco a las sensaciones de inicio de año, que el time attack me cuesta más. Siento que me empuja mucho con la blanda y bueno, todo el entreno en general he ido sufriendo. Y bueno, en cuanto al ritmo no me encuentro mal. Creo que las sensaciones respecto al año pasado son muchísimo mejores y es cuestión de mejorar esa vuelta, ese time attack, para salir delante, porque en cuanto al ritmo no creo que estemos muy lejos.
3: Entre els que hauran de disputar la Q hi són Alex Rins, 18è amb Yamaha, i Pecco Bagnaia, el company de Marc Márquez del box oficial Ducati, que continua en crisi i ha quedat 19è. I això que Misano s'hi entrena sovint. Demà la Q començarà quan faltin 10 minuts per les 11 del matí. La pole es decidirà a la Q2 entre 1 i 2 quarts de 12. L'esprint a les 3 de la tarda.
6: Mollet, si haguessis de dir el principal rival de Marc Márquez en la lluita pel títol en aquestes últimes curses, creus que és més rival Bezzecchi o Jorge Martín?
3: Ara mateix és Bezzecchi, que a més, si no fos pel reguitzell de caigudes i la lesió que va tenir, ha estat el més regular i el més ràpid a la pista aquest any. Però jo crec que Martinator té algunes a la màniga que en algun circuit sortirà, per exemple, a Indonèsia, i és clar, és el que va primer. Per tant, jo crec que la lluita és clarament a tres bandes. M'he mullat poc, però és sincerament com ho veig. Si vols que em mulli, crec que guanyarà Márquez.
6: Perfecte.
7: RAC 1. Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
8: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: La Volta al Món.
1: Vinga, va, una temporada més, un divendres més, farem la Volta al Món. Els divendres a la nit aquí al Tu Diràs amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
2: Què tal, Gerard, bona nit.
1: Encantat de tenir-te aquí un divendres més i una temporada més.
2: Igualment.
1: Tu Diràs.
2: Igualment, encantat d'estar aquí.
1: Seguir fent la Volta al Món, hem visitat

0: durant aquests últims dos anys molts països diferents, amb moltes històries del futbol internacional, doncs ho seguirem fent, perquè cada any la veritat és que hi ha històries que el Naveira ens vol explicar. Amb alguna novetat, perquè aquest any el Jaume també ens farà saber els seus titulars de la setmana.
1: Sí.
0: No sé ni jo ara mateix quins són. Perquè no me'ls ha dit el Jaume, seran els seus titulars. Mm. Penseu en què pot, diguéssim, posar èmfasi al Jaume Naveira.
2: Sempre és més maco sorprendre.
0: Sí. Però que no serà un titular pensant en el més destacat, segurament, del futbol internacional, sinó que ens pot sorprendre també amb d'altres qüestions que ell hagin cridat l'atenció i que ens vulgui destacar en aquest resum de la setmana dels titulars. I, de fet, començarem per això. Abans de visitar un país i de que el Jaume ens expliqui alguna història relacionada amb el futbol, anem amb els seus titulars, va. El primer titular, Naveira.
2: El primer titular és que el Middlesbrough medita demanar-li una compensació econòmica al Burnley perquè la seva gespa i un tractament anti-cucs va arruïnar les seves samarretes. El Middlesbrough portava una samarreta visitant de color blanc, la samarreta, els pantalons i també les mitgetes, i el tema és que aquest tractament i la substància química que hi van posar, sumada a unes condicions d'humitat, doncs ha fet que aquestes samarretes i aquests uniformes doncs quedessin amb unes taques verdes que no es poden treure. Llavors el Middlesbrough ha perdut part del seu equipament de visitant de la temporada després d'haver passat pel camp del Burnley, o sigui que volen que els compensin econòmicament per la pèrdua d'aquest material i per la seva inutilització.
0: Mira, a principi de temporada, Balaïdos va sortir un fong també i no s'hi va poder jugar, van haver d'ajornar el partit. Calla que no passi a Vallecas, això algun dia també. Segon titular, va.
2: El Milan inscriu dos equips femenins a competicions masculines.
0: Com?
2: Sí, els equips sub-17 i sub-15 jugaran a sub-14 i sub-13 masculina, respectivament, perquè, el Milan doncs, considera que és una bona decisió per fer que els equips femenins d'aquestes categories doncs, puguin créixer i trobar-se en un entorn més competitiu, així que les han inscrit en competicions masculines d'equips on els jugadors doncs, són de dos anys menys, que consideren que també físicament doncs, pot estar més equiparat.
0: No està el Milan entre els equips ara mateix punters a Itàlia del futbol femení, no hi és entre aquests, però vaja, aquesta és la curiosa, diguéssim, estratègia que tenen per potenciar-los. I acabarem amb l'últim titular que vols destacar.
2: Que personalment és el meu preferit. Dominica, la selecció de Dominica, sí. País del Carib, busca porter per la propera aturada de seleccions a través de Twitter. Un home que té una corredoria d'assegurances a Londres i que té orígens a Dominica, doncs algú des de Dominica li ha dit: escolta, ens falta un porter perquè per una lesió imprevista doncs, no tenim substitut i n'hem de buscar un. I llavors per Twitter ha fet una piulada demanant a veure si algú coneix algun porter que tingui orígens dominicans, que tingui un pare o una mare de Dominica, perquè això faria que els tràmits doncs, fossin molt més fàcils. O sigui, no caldrien ni tan sols tramitar-li un passaport, perquè si es demostra que té origen de Dominica, doncs llavors ja podria, a la propera aturada de seleccions, que és d'aquí a dues setmanes, doncs ja representar a la selecció de Dominica a la Nations League de la CONCACAF.
0: Si algun porter ens està escoltant i creu que pot tenir alguna opció d'anar seleccionat per Dominica, escolta...
2: Sisplau, que li parli a aquest usuari, després li passo
0: les gestions. Parlant de porters, cap a quin país anem per començar aquesta temporada al Tu diràs de la Volta al Món?
2: Avui comencem forts i anem cap a Uganda.

0: Això que sona de fons ara és l'himne d'un poble, d'una tribu ugandesa.
1: Correcte, i és que el nostre protagonista doncs, podria convertir-se en rei d'aquesta tribu ugandesa, sent a dia d'avui compte jugador de novena divisió anglesa. Parlem de George Desmond Camurasi. Juga al South East Dons d'aquesta novena divisió anglesa, però també està a la línia successòria doncs del regne de Toro, que ha vist com ha perdut el seu rei després de la mort del que era el seu cosí. Clar, parlem d'una persona que té orígens ugandesos, que a xarxes socials doncs, ha parlat amb orgull d'Uganda, però que al cap i a la fi doncs, és nascut a Londres i que té dona i fill anglesos. I bé, doncs això passa perquè Uganda és una república presidencial que té el mateix cap d'estat des de fa 40 anys, però tot i això existeixen al país 5 regnes bantús tradicionals que no tenen poder polític a nivell nacional, però que sí que tenen una influència cultural doncs, a la població de les seves regions. Llavors, el regne de Toro és un, una població que és d'uns 2 milions de persones i, com dèiem, doncs, el 27 d'agost va morir el seu rei Oyo Enyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, que tenia 34 anys i va morir per un càncer. Oyo havia heretat el tro doncs, amb 3 anys només, el 1995, per la mort del seu pare, però no va poder exercir, evidentment, fins als 18, doncs perquè no estava en condicions de poder fer-ho i, per tant, es va establir una regència on la reina mare va ser qui va prendre possessió del poder. Llavors, doncs, bé, ara s'ha donat aquesta situació i el tema és que la reina mare havia dit als mitjans, o bé, li havia dit, millor dit, al cap d'estat, i el cap d'estat ho va dir als mitjans, que l'hereu seria un fill del rei que s'havia mort, però ningú li coneixia ni dona ni fill, o sigui que realment, clar, no sabíem molt bé de qui es parlava.
0: És un tema central ara mateix, podríem
1: dir. Sí, home, i tant.
0: A Uganda.
1: No, és que clar.
0: No, és que he vist tertúlies de ràdio parlant sobre aquesta qüestió al país.
1: Clar, i això, doncs, ha provocat que hi hagi rius de tinta, com se sol dir, sobre qui serà el nou rei doncs del regne de Toro, no? I bé, doncs, el tema és que el regne va constituir un comitè de 21 ancians per supervisar el procés de successió. I la seva funció consisteix en, bé, vaja, identificar el successor, anunciar-lo formalment i preparar les cerimònies associades a aquesta successió. Aquest dissabte, Oyo, el rei que va morir, doncs serà enterrat i s'espera que aquell dia es conegui el nou rei. El tema és que hi ha filtracions a la premsa de la votació. I a la premsa el que ha sortit és que de 21 han votat 18, perquè hi ha 3 que no han votat. No ho sé.
0: No ho sabem.
1: No se sap.
0: No sabem.
1: Però 15 d'aquests 18, doncs, sembla que han decidit que, efectivament, el nostre protagonista, George Desmond Camurasi, sigui el rei.
0: Per majoria absoluta.
1: Aplastant. Sí.
0: Majoria aplastant, la votació dels 18 ancians que formaven aquest comitè. Això, per tant, demà hauria de saber-se i anunciar-se, a priori.
1: Sí. És correcte. Sí. Llavors, Camurasi, el nostre protagonista, Camurasi, el porter del South East Dons, va dir al seu Instagram fa uns dies: demano als ugandesos que mantinguin la paciència i permetin que el comitè compleixin amb els seus deures d'acord amb les nostres tradicions culturals. Clar, és que al final, quan va sortir el seu nom, doncs, i veient que a més vivia a Anglaterra, que era futbolista, doncs va generar una gran expectació, no? I bé, doncs, Camurasi és una persona amb una història de vida interessant, com a mínim. I és que, ell va tenir una adolescència prou problemàtica, també, diguem, doncs, una entrada difícil a l'edat adulta, fins al punt de que, després que la seva mare morís quan ell tenia 14 anys, doncs ell confessa que això li va portar a conèixer males companyies i, fins i tot, a trepitjar la presó. Però compte, és que ell, quan era jove, explica que l'Acadèmia Nike el va descobrir i que va acabar jugant a futbol a Barcelona. No s'especifica si dins de les instal·lacions del Barça o no, entenc que sí, i diu que Pep Guardiola el va observar. O sigui que aquí estan a menys de 6 graus de separació, pel que sembla.
0: Sí, és probable que Pep Guardiola estigués entrenant al camp de la ciutat esportiva del costat.
1: Fa pinta, sí.
0: I ell digués que l'estava observant, no?
1: Sí.
0: Però vaja, I devia ser per allà. Vull dir que sí. No crec que s'inventi la visita a Barcelona.
1: Vull pensar que no. Vull pensar que no.
0: Sí. Però déu-n'hi-do, de ser rei d'una tribu d'Uganda a que en la seva adolescència, diguéssim, Pep Guardiola, segons explica aquest porter...
1: Estigués dins del mateix codi postal, no?
0: Estigués dins del mateix codi postal i l'estigués, diguéssim, observant. He vist també alguna foto amb Mbappé d'aquest porter.
1: Sí, és veritat, jo també l'he vist.
0: Sí. Circula per les xarxes, sí, amb un Mbappé molt jove. Jo diria que era l'Mbappé del Mónaco.
1: Sí.
0: Diria que és una foto de fa...
1: Jo crec que sí.
0: De fa uns quants anys, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir que ara té 36 anys.
1: Sí.
0: Novena divisió anglesa, estem parlant... No sé quantes divisions pot tenir el futbol anglès, perquè en té tantes i n'hi ha que estan fins i tot en la frontera entre ser semiprofessionals i amateurs, però no sé quina és la classificació.
1: Jo diria que l'última reconeguda, i que es té en compte, doncs, per exemple, per decidir els equips de la FA Cup, on entra entre tots els equips federats del país, jo crec que l'última diria que és la onzena o la dotzena, o sigui que estem parlant d'un nivell que està absolutament a les profunditats del futbol anglès. I de fet, doncs, el club on juga aquest home és un club prou jove i fundat per un raper no gaire conegut, l'he consultat abans del perfil a Spotify, però un raper, doncs, va ser el fundador d'aquest equip, el South East Dons, on juga el futur rei de Toro, no? A Uganda.
0: Ho sabrem a finals d'aquesta setmana. George Desmond Camurasi, porter de 36 anys. Són aquestes històries que a vegades ens deixa el futbol. Ara recordo la que també està lligada amb un jugador català, amb el Jordi Amat, que se'n va anar a Indonèsia i que ha acabat sent príncep allà, no? Vull dir que a vegades... Sí. A vegades hi ha aquestes relacions, evidentment, amb la vida privada d'una persona, d'un futbolista en aquest cas, o d'un porter, i en aquest cas, en el cas de Jordi Amat, diguéssim que no s'hi havia perdut res a Indonèsia fins que se'n va anar cap allà a jugar, etcètera, etcètera. Però en el cas del porter ugandès, sí que evidentment té unes arrels molt marcades al seu país. Doncs, Naveira, gràcies. Oh, això ja ha arrencat. Sí. Uganda, primer país visitat. Veurem on anem en els pròxims dies.
1: Més amunt d'això serà difícil, eh?
0: Serà difícil. Una abraçada.
1: Vinga,
0: que vagi bé. Bona nit.
2: Winamax, el més important és guanyar.
0: Abans de marxar, l'últim minut amb el Quim Salvador, de què hem d'estar pendents, Quim?
3: Doncs de la segona semifinal masculina de l'Open dels Estats Units de tennis, que és a punt de començar, està programada ara a la una, entre Frances Tiafoe i Ben Shelton. Ja que hi som amb el tennis i l'Open dels Estats Units, demà dissabte, 10 de la nit, hora d'aquí, seran les 4 de la tarda a Nova York, final femenina, la jugaran Yelena Rybakina i Arina Sabalenka, que són les dues primeres del rànquing 8. La número 1 és la bielorussa Sabalenka, que ha eliminat a semifinal Jessica Pegula per 7-5 i 6-2, i la casaca Rybakina, número 2 del rànquing, ha eliminat Coco Gauff en 3 sets, 3-6, 6-4 i 6-4. Abans del tennis, a la tarda, penúltima etapa de la Vuelta Espanya d'alta muntanya, és la vintena i la reina, amb 188 quilòmetres de recorregut entre Calahorra i l'ascensió final de categoria especial al Collado de Aguacil, amb un port de tercera categoria i 3 més de primera pel camí. Enric Mas defensarà el mallot vermell de líder amb 1 minut i 37 segons de marge sobre Primoz Roglic i 3 minuts 01 sobre Félix Gall, amb Richard Carapaz quart a 5 minuts i 7 amenaçant el tercer graó del podi. La Vuelta s'acabarà diumenge amb una etapa de perfil pla a Granada. I a les 8 del vespre, semifinal del Mundial Femení de Bàsquet, Espanya-Estats Units. Abans França i l'anfitriona Alemanya s'hauran enfrontat també per un lloc a la final a 4:45 de la tarda.
0: Gràcies, Quim. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembolsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC 1, tu diràs. Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
4: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
5: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
4: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
6: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
4: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
7: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
4: I tu? Ets un d'ells?
8: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
9: RAC1 Podcast.
8: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
10: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: I fins aquí el Tu diràs d'avui. Demà tornem a partir de les 11, com cada dissabte, per repassar tot el que hagi passat durant la jornada esportiva. A les 4 s'hi posarà el Puig i companyia amb el partit de l'Osasuna espanyol i ja no pararem fins a la 1 de la matinada amb Ràdio Esportiva. Que vagi bé. Bona nit.
11: Tu diràs.
8: RAC1. Notícies. Bernat González.
12: Bona nit. Passen 8 minuts de la 1 després d'una jornada en què l'independentisme s'ha tornat a mobilitzar per la Diada amb diverses manifestacions i més de 130.000 persones entre Barcelona, Girona i Tortosa, 60.000. Segons la Guàrdia Urbana, les protestes han continuat fins fa ben poca estona al centre de la capital, a la zona d'Arc de Triomf, amb unes poques desenes de joves que han cremat alguns contenidors i han protagonitzat diversos enfrontaments amb la policia entre crits, cops de porra i corredisses fent el joc del gat i de la rata. A aquesta hora ja hi hauria, com a mínim, 3 persones detingudes per aquests incidents. Allà hi havia en Cesc Giró.
13: El so de les sirenes dels Mossos d'Esquadra s'ha fusionat aquesta nit amb els altaveus del concert d'Òmnium Cultural al Passeig Lluís Companys. Un centenar de persones, alienes a la festa, s'han passat tota la nit jugant al gat i la rata amb els agents, cremant diversos contenidors pels carrers i llançant objectes als policies, que els han intentat dispersar amb diverses càrregues i carrusels amb les furgonetes. Els bombers també han hagut d'intervenir per apagar les flames que han format grans columnes de fum. Ara la situació està molt més tranquil·la, el centenar de manifestants ja s'han dispersat i els concerts continuen com si res hagués passat.
12: Més enllà d'aquests incidents aïllats, aquesta tarda també hi ha hagut un altre punt calent al passeig de Sant Joan de Barcelona, on hi ha coincidit el grup neonazi Núcleo Nacional i una nombrosa contramanifestació antifeixista. Els Mossos hi han desplegat els llantabalots per evitar el xoc entre totes dues concentracions. Els manifestants han encès alguns contenidors i la policia ha acabat dispersant a la gent. Sigui com sigui, la jornada també ha estat marcada per la protesta de l'ANC que ha fet amb la proposta de l'ANC que ha fet a les entitats i partits independentistes de posar fil a l'agulla i recuperar la unitat. Aquesta tarda, des de l'escenari de la manifestació de Barcelona, el president de l'Assemblea ha instat l'independentisme a plegar-se de nou l'any que ve, quan es complirà una dècada del referèndum.
14: Una majoria que volem que s'expressi amb una gran mobilització la tardor del 2027, just quan s'escauran els 10 anys del 1 d'octubre i que signifiqui el primer gran pas d'un nou embat, fort i decidit per guanyar la independència.
12: L'ANC i l'Òmnium també han fet una crida a acabar d'una vegada per totes amb les batalles partidistes i després de les manifestacions fa unes hores s'han posat punt final a les celebracions per la Diada amb l'acte institucional des del Teatre Nacional de Catalunya, un homenatge a la memòria que ha tingut un marcat accent cultural. I a Madrid, compte enrere perquè arrenqui el Gran Premi de Fórmula 1 de diumenge, envoltat de polèmica i queixes pel fort soroll que pateixen els veïns. Aquest divendres han començat una part dels entrenaments que continuaran aquest dissabte amb la classificació ja a la tarda. El cas és que el circuit passa pel recinte firal d'IFEMA i molt a prop de zones residencials com Valdebebas, on una part dels veïns s'hi oposa frontalment, i no només pel soroll i les molèsties, també per com aquest model de negoci amenaça de transformar el barri i la vida dels seus habitants. En parla RAC1 Constantino Blanco, portaveu d'Stop Fórmula 1 Madrid.
15: repulsa absoluta de semejante monstruo que se lleva 400 millones, 6.000 vecinos expulsados porque hace que nuestras viviendas y nuestro barrio deje de ser ni vivienda ni barrio, 700 árboles cortados, todo un desastre económico, social y ecológico.
12: L'Ajuntament de Madrid i el govern d'Ayuso, però, desestimen les queixes dels veïns, les consideren polititzades i fora de lloc, però la protesta continua i durant tot el cap de setmana hi ha convocades diverses mobilitzacions. I ara els esports. Amb Quim Salvador.
3: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana després de guanyar aquesta nit el Manresa per 77-90 a l'últim partit de la fase de grups. El rival dels blaugrana a la final de diumenge a Tarragona serà l'Ilerna Lleida, que ja es va classificar ahir. La cinquena jornada de la Lliga Masculina de Futbol ha començat aquesta nit amb victòria del Sevilla 1-0 contra el València al Sánchez Pizjuán. L'equip sevillista se situa tercer amb 10 punts i el valencianista és cué, amb només un. L'Espanyol jugarà aquest dissabte a Pamplona contra l'Osasuna, a un quart de cinc, sense Gorosabel, Quique García ni Puado, que estan lesionats. Aquest vespre ha començat la Lliga Sobal d'handbol amb victòries del Barça, 32-48 a la pista del Logroño, i també del Granollers, 38-34 a casa contra el Cangas. També ha arrencat la Lliga Masculina de Futbol Sala amb derrota del Catgas Santa Coloma a casa contra el Palma, 2-4. El Barça jugarà demà a 7:15 a la pista del Valdepeñas. I Alexander Zverev és el primer finalista de l'Open dels Estats Units de tenis, després de superar aquesta nit Karen Khachanov per 6-3, 7-6 i 7-6. Frances Tiafoe i Ben Shelton s'enfrontaran a la segona semifinal, que és a punt de començar, i Arina Sabalenka i Elena Rybakina jugaran aquest dissabte a la final femenina.
12: I un últim apunt pel que fa al temps. Durant la nit es formaran alguns ruixats davant de la costa central, que entre dissabte al matí i al migdia podrien tocar terra al voltant del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i el Garraf. En qualsevol cas, serien de curta durada. A la resta predominarà el sol i l'ambient serà semblant al d'aquest divendres. Diumenge s'espera un dia tranquil i amb temperatures una mica més altes. Això és tot de moment. Més informació al portal web de notícies de RACU.cat. Ens actualitzem també al punt de les 6 del matí.
16: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
17: a RAC1.cat.
16: El portal de RAC1.
18: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
19: Ciutadans de Catalunya.
18: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
20: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
21: I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
20: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
21: Bon dia, Òscar Dalmau.
20: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
21: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
20: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
21: Avui farem el programa en rigorós diferit.
20: Sí, per qüestions relacionades amb que és dia festiu al país.
22: Sí, és festiu, segur.
20: Sí, home, si avui no és festiu ja em diràs.
22: No, sí, jo estic a favor de la Diada Nacional de Catalunya, tothom dret, tothom dempeus, eh?
20: Molt bé.
22: I de que sigui festiu també estic a favor, però...
20: Però què?
22: Home, no ho sé, això que explicàveu ahir, que si estem durant la Diada Extremadura, que hi ha tot de gent que vol que la Diada Nacional de Catalunya sigui inclusiva. És a dir, que sigui espanyola. Hi ha un munt d'indepes que, a més, s'esbatussen i no ho fan per saber qui és més indepes, sinó per saber qui és més de dretes o més d'esquerres. Sí. I a mi què m'importa?
20: Som un país complex.
22: No, som un país complex. Som un país ocupat, botiflermà, home.
20: En fi, avui repassarem alguns dels millors moments d'aquest primer tram de temporada.
21: Sí, per exemple, el Duque de Fire trucarà a Tevi de Foix perquè ens expliqui per què cada cop hi ha més rics a Madrid.
20: I perquè a Catalunya, en canvi, la quantitat de rics s'ha estancat.
21: Voleu que us ho digui jo? Perquè uns...
20: No cal, ens ho imaginem, Mohamed. Sí.
21: També en aquest especial diada parlarem de vagues de professors, de l'informe PISA, amb un professor anònim o mig anònim.
20: I sentirem la Zoraida des del Ministeri de l'Interior. Tot això i molt més a La Competència, un programa que no passarà a la història...
21: Però us farà companyia.
18: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La Competència.
21: Atenció, que si les coses no canvien, si les negociacions no avancen, el primer dia d'escola
1: Hi ha vaga.
2: No, sisplau, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: No, no, no.
1: De moment no hi ha acord entre la conselleria i els mestres. No hi ha acord.
2: Va, sisplau, va. Va, que la gent ja n'està farta de males notícies, oi que sí? No volem males notícies, oi que no?
1: No volem...
2: Què voleu? Bones notícies, sí o no?
17: Sí!
2: Ara, per tant, doneu una bona notícia d'avui mateix. Una bona notícia d'avui mateix.
1: Quina és la bona notícia que hem de donar avui?
2: No heu de dir no hi ha acord. El titular ha de ser que hi pot haver acord.
1: Sí, clar.
2: Fixa't
1: clar,
2: com canvia la cosa,
1: clar,
2: eh?
1: Clar que canvia, perquè no és el mateix. La notícia és que clar, aquí pot haver acord.
2: A veure, perquè hi hagi primer, no hi ha d'haver acord. Bueno, això, clar, estem d'acord, això?
1: Sí, sí, estem d'acord, estem d'acord.
2: O sigui, que no hi hagi acord és un primer pas
1: perquè
2: hi hagi acord.
1: És l'avançada, sí. Clar,
2: és l'avançada de la bona notícia.
1: Sí, sí, sí,
2: i això
1: sí,
2: és com convertim una presumpta mala notícia en una bona notícia i tothom content. Sí, i el govern de Salvador Illa encara més content.
1: Sí, home.
2: I que consti que jo no tinc cap simpatia pel molt honorable Runner.
1: Aviam, una cosa. Nosaltres el que hem de dir, parlant de l'actualitat, és que no hi ha acord. I el que hi ha és el que hi ha.
2: Escolta, és que se us nota molt. Se us nota molt. Se us nota molt. Fes-te una mica aquí al costat del llavi que tens...
1: Que tinc, aviam, què dirà?
2: Teniu traces, d'anti-PSC, és que...
1: No, home, no.
2: Antisocialisme, no, és que aquesta ràdio no... No, és que tu poses aquesta ràdio i ja veus que aquesta ràdio no...
1: No?
2: No, fake news tota l'estona, eh?
1: Ah, sí?
2: La gent, no, aquesta ràdio, RAC1, no.
1: Està segur que vostè sent aquesta ràdio?
2: Sí, no, RAC1, eh?
1: No,
2: tanquem RAC1.
1: Sí, val.
2: I millor posem una ràdio que expliqui les coses des de l'objectivitat.
1: Això, bueno...
2: Connectem amb la ràdio que explica la veritat sense partidismes. La ràdio parcial.
1: La ràdio parcial.
2: La ràdio neutral.
1: Això existeix.
2: La ràdio de tothom. Tots som un.
1: Eh?
2: A Ràdio Illa. A Ràdio Illa.
1: Sí.
2: Comencem amb política. Salvador Illa aconsegueix fer contents els veritables perjudicats de la vaga de professors, que són els alumnes.
1: Què vol dir, ara?
2: Com que després de 3 mesos els alumnes se'ls fa costa amunt la tornada a l'escola, i aquí en tenim alguns d'alumnes que estan amb la cara de dir, hòstia, hem de començar dimarts, quin pal, és que això no d'allò, doncs gràcies al Salvador Illa, el primer dia de classes, nens i nenes, serà festiu! Yeah. Fixa't! L'alegria. Veus que sí? Bueno, això és donar una notícia positiva.
1: Escolti,
2: com Déu mana. A veure si apreneu a donar les notícies.
1: Sí, en tot cas, la notícia és aquesta, que de moment no hi ha acord.
2: De qui és aquesta veu que sona ara? Perdoneu, eh? Demanem disculpes als oients de Ràdio Illa, se'ns acaba de colar el senyal una veu. Se'ns acaba de colar el senyal d'una emissora pirata que només dona informació falsa, que divideix i no uneix.
1: Perquè jo no sóc cap emissora falsa.
2: Més notícies.
1: Sí.
2: Hey! Esports.
1: Sí.
2: Anem amb la informació esportiva. El titular d'avui. Avui, Salvador Illa s'ha llevat molt d'hora pensant en Catalunya i ha corregut 98 quilòmetres fent running a un ritme constant de 30 quilòmetres per hora.
1: 30 quilòmetres per hora?
2: Ha passejat pel Vallès.
1: Però això és més...
2: Ha passat pel Bages.
1: Sí.
2: Ha esmorzat breument prop de Berga.
1: Sí.
2: I a les 7 del matí ja era al Palau de la Generalitat.
1: A veure, molt...
2: Treballant per tots nosaltres. Fins aquí les notícies de Ràdio Illa. Amb tu.
1: Amb tu, sí. Doncs ja ho tenim, moltes gràcies, per ser que no és vostè ni d'uns ni dels altres. Ja el nom dona moltes pistes.
2: Bé, en fi, que ja us animem, ja us anirem informant de si hi ha canvis, però de moment el conflicte entre la Conselleria d'Educació... Bé, el Departament, perquè no és ni Conselleria. No, el Departament d'Educació...
23: És que no hi ha conselleries a Catalunya, hi ha departaments.
2: Els departaments.
23: Són consellers que són els caps d'un departament.
22: No. És que ens ha passat una mica com el País Valencià, que van començar sent un regne, després era el País Valencià, i ara és una comunitat espanyola.
23: Ara posa
22: i dia passa any empeny. Aquí anem reduint.
2: No sé per què, però em sona més poder una conselleria
23: que
2: un departament.
23: És...
2: A la conselleria, els consellers aconsellen.
22: Sí.
2: Altres... Els caps de departament departeixen.
22: Exacte.
23: No, és que el cap d'un departament a Catalunya se'n diu un conseller o una consellera.
22: Sí.
23: Però la conselleria és una expressió que fem servir, tot i que en altres llocs, al País Valencià, per exemple, sí que són conselleries, però nosaltres el que tenim són departaments.
2: Però sempre han estat conselleries.
23: Sí, no, sempre han estat departaments. Sí, segons l'Estatut de Catalunya...
2: Bé, avi, què diu?
1: Sí, bueno, que dilluns que ve no hi ha classe.
23: Oi? No hi ha classe.
2: És que dilluns ja no n'hi havia de classe. Perquè dimarts, les classes comencen dimarts.
1: Ah, el dia 8. Bueno, molt lògic, però dimarts tampoc hi haurà escola perquè hi ha vaga convocada.
2: Però això sembla, sí.
1: Ja sabeu què vol dir això, oi?
2: Què?
1: Que els alumnes no comencen fins dimecres.
2: Sí.
1: I els pares han de treballar dilluns i dimarts.
2: Sí.
1: Amb qui es quedaran els nens? El matalàs, tens xarxa? Tens xarxa? Vostè ja...
4: Jo ja pateixo.
20: Però per què, home? Si...
4: Home, aquest cap de setmana hi haurà el que tècnicament es coneix com la trucada del socors. Eh? Jo ja espero el missatge de la meva filla. Mira, mira. Acaba d'arribar. Quina casualitat.
20: Ja és casualitat, sí.
4: Sí,
20: què diu, què diu, què diu?
4: Diu, pare, bon dia, dilluns i dimarts, el Jan, el Leo, l'Ona... És que jo ni els conec, eh?
20: Però si són els seus nets...
4: Ja, però és que cada dia li canvien els noms, eh?
20: En té tres.
4: En tinc... No, no, en tinc més.
23: En té cinc, em sembla.
20: Jan, el Leo, l'Ona...
4: Diu, diu la meva filla, bon dia, pare.
20: Sí.
4: En Jan, el Leo, l'Ona... I ja està.
20: Sí.
4: No tenen escola.
20: Sí.
4: Oi que no et fa res quedar-te dos dies amb els nens?
20: Bueno, la conciliació és complicada. A l'inici del curs sempre ha estat complicat.
4: Sí, jo me diu no, sí. Hòstia.
20: Què passa?
4: N'hi ha un altre.
20: Què diu?
4: Diu, papa, perdona. Em diu mon germà que hauries de quedar-te també amb la Martina i l'Eura. Si
20: ah,
4: no et fa res.
20: Ja en són cinc.
4: Si no et fa res, diu. Clar que em fa res!
20: Avi,
4: jo volia
20: no li
4: estar
20: cridi
4: tranquil.
20: El mòbil, que no el sent.
4: Home, jo he treballat tota la vida.
20: Ja,
4: això és un altre preu.
20: Bueno,
4: jo vaig tenir fills perquè els fills tinguessin fills sí. I s'encarreguessin dels fills. No,
20: ja.
4: No vaig tenir fills per encarregar-me dels nens.
20: Ja.
4: Perquè bueno, ens hem saltat
20: avi,
4: un pas.
20: Avi, no es posi nerviós.
4: Home,
20: no, se li dispara la...
4: Un moment.
20: Hòstia.
4: N'hi ha més, un altre.
20: Què diu?
4: Diu, per cert, com que la setmana escolar serà curta perquè dilluns i dimarts no hi ha escola i divendres tampoc perquè és la diada...
20: Sí?
4: Te'ls pots quedar fins al cap de setmana.
20: Hòstia, s'està complicant la cosa aquí, eh?
4: Estic per denunciar la meva filla a la de Gaia, o com es digui ara...
20: No ho sé, ja es complica, això.
4: Don Limpio?
20: Sí.
4: Un moment.
20: Què li diuen ara?
4: Diu... Com que sé que t'encanta estar amb els nets, ara veiem que el dia 24 és festiu a Barcelona.
20: Hòstia, el 24 de setembre.
4: Hi ha les festes de la Mercè.
20: Sí.
4: Eh? Les dues paraules que més por em fan actualment.
20: Quines són?
4: Lliure elecció.
20: Dia de lliure elecció, eh?
4: Són tres. Dia de lliure elecció,
20: són
4: que és
20: quatre.
4: Una preposició. Sí, la preposició... Si considereu que des...
23: És veritat que a la setmana següent hi ha també molts festius a Catalunya, perquè ja també hi ha les festes de Santa Tecla, i a Barcelona hi ha la Mercè, el 24 és festa...
4: Parlant de Tecla, mira, un altre missatge. Sí, diu, potser és més... Sí, diu, potser...
23: S'ha avançat, no?
4: Sí. Jo ja noto la tremolor abans que arribi.
20: Ja.
4: Diu, potser és més fàcil si es queden a casa teva fins al dia 24.
20: Ja, bueno, clar, sí.
4: Eh? Total, els primers dies a l'escola no fan gaire cosa.
20: Hòstia, amb aquesta excusa, sí, hi ha criatures que ingressen la tercera setmana a escola.
4: Sí.
20: Potser sí que té...
4: Hauré de pagar el mòbil, eh? Sí. No pot ser.
20: Era una perquè... mica de barra, els fills.
23: Un altre missatge,
20: què
23: diu?
20: Què diu?
4: Ara veiem que el 24 és dijous.
20: Sí.
4: Pots quedar-te'ls també el divendres 25, que segur que a l'escola faran pont i te'ls venim a buscar la setmana següent?
20: Bueno, escolti'm...
4: Jo ja no puc
20: bueno,
4: més.
20: Bueno, apagui el... Què diu ara?
4: Papa, que no hi pensava, que el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre tenim reservat un hotel amb bancant a l'Empordà perquè necessitem recuperar una mica la flama de la parella.
20: Sí.
4: Perquè amb els nens l'hem perdut una mica i la psicòloga ens diu que necessitem temps per nosaltres.
20: Hòstia, Déu-n'hi-do.
4: Qui necessita a psicòloga bé. Perquè li digui això?
20: Ja li hauria pogut dir vostè,
4: home, no? La flama l'he perdut jo i no són meus! O sigui, prou!
5: Estàs escoltant La Competència.
6: Efectivament!
5: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: Un parell de borinots.
24: Hola, bon dia. És la ràdio.
5: RAC 1.
20: De parlar de riquesa. De riquesa a l'engròs. Llegim a La Vanguardia que, mentre els rics catalans s'estanquen, les grans fortunes de Madrid es disparen.
24: Ui, quina notícia, quina novetat.
20: Sabia que et dispararies, tu.
24: Home, clar, perquè Barcelona és la capital d'un país ocupat i Madrid és Miami, segona part. I fins aquí la meva intervenció. S'ha agradat? És que no cal res més. No, és que farem La Vanguardia sense... Ja està, ja t'he fet l'article. Ja t'he fet l'article. Barcelona, capital ocupada.
20: Madrid?
24: Madrid, Miami 2. Han fet un Miami aquí a Europa. I ja està.
20: M'espera que el Gru ens donarà més...
25: Sí, t'interessarà molt.
20: Dades, sí.
25: Perquè el patrimoni mitjà declarat a Madrid quadruplica el que es declara a Catalunya.
24: El declarat a Madrid. Sí,
20: el que no es declara ja.
24: El que no es declara, no vulguis declarar.
25: A Catalunya la riquesa s'ha frenat en sec.
20: Bueno, és que a Catalunya hi ha molta inseguretat, eh?
24: Sí,
20: tothom
24: no,
20: se'n
24: sí.
20: va, i claro, els rics...
25: No, home, no se'n va.
20: No pots passejar amb un rellotge de 250.000 euros pel carrer, que t'atraquen, eh? I te'l treuen.
25: Hi ha molt poca gent.
20: Sí.
25: És un problema que ha plantejat i que crec que interpel·la a poc... Per les cares que veig aquí, no veig el rellotge.
20: Com que no?
23: Si tu vas pel carrer un rellotge de 150.000 euros, mira...
25: No vas al migdia a la ràdio a veure uns senyors que estan fent aquesta cosa.
20: Bueno,
25: en tot cas, amb el respecte, eh? Perquè sí que hi ha gent que ara veig amb la mirada una mica de riquesa, eh? Però, bueno...
20: Jo, escolta'm, si fos rica, marxaria d'aquí.
1: Com que...
2: A més, estan en contra de les dones emprenyadores, totes les lleis. Jo, per exemple, que sóc una petita propietària...
1: No, petita propietària...
2: No hi ha manera de fer diners.
1: Vostè té un bloc sencer, com a mínim, de pisos, que sapiguem...
2: Sí, bueno, però els pisos són molt petits, no en puc treure res, pràcticament.
1: Ja.
2: Per què?
1: Per què?
2: Perquè he dividit els dos pisos de cada replà...
1: Sí.
2: ...amb moltes parets de plador.
1: Moltes parets de plador.
2: I ara cada replà hi tinc 12 pisos.
1: Hòstia.
2: I en lloc de donar-me felicitacions... Encara, no, mira que et posaran una multa, perquè això no es pot... Com que no es pot fer?
1: Home, és infravivenda.
2: Perdona, hi ha dèficit d'habitatge.
1: Bueno, hi ha dèficit, és veritat. Vostè ho ha dit.
2: Estic?
1: Vostè ho ha dit, d'habitatge.
2: Dèficit d'habitatge?
1: El que no necessitem són nínxols. O sigui, la gent ha de viure, no ha de morir.
2: Escolta, però es necessiten molts més pisos, el govern no fa res, doncs ja ho faig jo.
1: Bueno, doncs...
2: De dos pisos, posant en foto sis.
23: Però això va dir Salvador Illa, que s'havia de densificar.
2: Ah, exacte, com el iogurt aquell que va bé pels ossos.
1: Dències.
2: Nenes, això a certa edat us heu de fer, una densimetria.
1: Una densimetria.
2: Una densimetria. La Pilarín s'ho va fer i, escolta, bueno, es veu que per dintre és el Robocop, eh?
1: Ah, sí, està forta.
2: Sí, està forta. Diu, no, tens els ossos? Diu, si no ho diries mai, perquè sembla una poca cosa, no sé una cosa...
1: De fet, Robocop per dintre és tou, però per fer...
2: Ah, sí?
1: Sí, és una qüestió de... Però, bueno, ja...
23: Seria més aviat...
2: És exoesquelet.
23: Wolverine sí que té l'exoesquelet.
2: No sé qui és. A quin equip juga?
23: Als X-Men.
24: És com Adama Traoré, però sense racialitzar.
23: Exacte, sense patilles. En tot cas, vostè té pisos, és veritat.
2: Bueno, hi ha 2.500 euros al mes, els llogo.
1: Carai.
2: No tots, eh?
1: No.
2: Cada pis. O sigui, no 2.500 per tots els...
1: No, clar, ja ho he suposat.
2: Cada pis a 2.500 euros mensuals. Preu negociable.
1: Què vol dir, preu negociable?
2: Que jo em demano 2.500, però, escolta, si me'n dones... 3.000, també te'l llogaré.
1: Això crec que no ha passat
2: també
1: mai.
2: També te'l llogo, també?
1: Sí, no, home, i tant, ja.
2: També,
1: bueno,
2: també.
1: No distregui, que parlàvem dels rics de Madrid, que cada cop n'hi ha més i són més rics i aquí no.
23: Clar, i això és culpa o és a causa de les exempcions fiscals de Madrid, perquè els 25.000 rics que han declarat l'impost de patrimoni, 14.000 s'han pogut estalviar de pagar-lo i, per tant, les arques madrilenyes han deixat d'ingressar 732 milions d'euros. Per cert, que a Catalunya hi ha 95.000 persones que han declarat que tenen un patrimoni mitjà de menys de 3 milions d'euros.
24: Bon, és el meu.
23: I a Madrid, en canvi, només n'hi ha 25.000, dèiem, però declaren tenir més de 11 milions d'euros de patrimoni mitjà.
1: Bueno, bon dia, bonjour, bon club, com esteu? Com estàs,
23: bon
1: Bru?
23: Bon dia, Duque de Fire.
1: No sé si heu coincidit a l'estudi, vosaltres dos. A l'estudi no.
23: Ah! Però de l'estudi no ho podem dir.
1: Però la nit és molt llarga, el Bru és músic i...
23: Sí, la faràndula, eh?
1: La faràndula.
23: Coincidim i el país és molt petit.
1: Bueno, i...
23: És igual.
1: Prou. No, al final... bueno, ja en parlarem. Ja en parlarem perquè suposo que els teus jefes volen saber determinades coses de lo que fas, de lo que no fas... Bueno, ho veig a tot molt desmillorats, excepte tu, Manel, que veig que t'ha...
23: No, però si ens acabem de presentar.
1: Bueno, però és que jo tinc una memòria molt curta. Jo sóc com una formiga.
23: Molt bé.
1: En fi, encantat de conèixer, Bru.
23: Igualment.
1: Què fas en ple estiu vestint màniga llarga? Això no es porta ara.
23: No, sí que... Bé, fa molt de fred aquí, francament. Fa molt de fred aquí.
1: Sí, la generació de vidre. Sí. Fa molt de fred.
23: Bueno, el problema és que tinc aquesta samarreta guardada en un calaix aquí a RAC1, és el cas que la porto i a partir d'aquí poc...
1: No estava en un calaix.
23: No, ja serà guionista la pròpia samarreta.
1: La pròpia samarreta. Són molt delicats aquestes generacions, jo vaig ara, patou. Bueno, he sentit que esmentàveu els rics de Madrid i he pensat, deixa'm trucar un amic meu de Madrid que coneix perfectament el món de la faràndula.
23: És el Tevi de Foix, oi?
1: Exacte, truquem a Tevi de Foix perquè no pot ser que hi hagi més rics a Madrid i que els rics de Catalunya s'estiguin estancant. Àlex Culito, pots trucar, sisplau? Utilitza aquests discs que tens com tu només saps utilitzar-los. M'ho han dit a mi. Jo no ho sé.
0: Tevi de Foix, tiripoi de l'otro, what can I do for you, chocho?
1: Bon dia, Tevi, com estàs?
0: ¡Hombre!
1: Hola.
0: ¡Tú, qué dicho, son los oídos!
1: Sí.
0: ¿Dónde te metes que no te he visto en todo el verano?
1: Bueno.
0: Que hace mucho que no te veo, que sí. Te dejas ver menos que la alcaldesa de Ripoll en una mezquita.
1: Bueno, sí, no exageris. ¿Cómo estás, Tevi? ¿Qué has feito que estás vacances?
0: Añorarte.
1: Ajá.
0: Echarte de menos.
1: Uh-huh.
0: Y sudar.
1: Normal.
0: Sudar mucho. Qué calor en Madrid este verano. Qué calor, Dios mío, qué calor, Duque. He sudado más que una menopáusica en clase de spinning.
1: Bueno, sí.
0: Madre de Dios, qué sofoco.
1: Aquí
0: que
1: también. Aquí hacen...
0: Aquí el calor, sí. No es el calor de Barcelona.
1: No.
0: El calor de Madrid es más seco.
1: Es más seco y aquí es más humit y se engancha
0: más. La temperatura suda más en Barcelona.
1: Sí, sí, fins i tot això teniu, sí.
0: Sudan más los catalanes, sí.
1: Sí. Molta calor aquest estiu aquí també, tu pots imaginar.
0: Y oye, sí. Yo he sudado muchísimo por eso. Yo he acumulado tanto sudor que mi nombre salía en la web de los envasaments. Me gusta tanto, sí. Eso que gusta tanto mirar a los catalanes. Sí,
4: ¿sí?
0: Sau, 80%. La llosa del caball, al 90%. Tevi de Fuar, galimando por fuera. Es una cosa, bueno.
4: Oh, qué marrana que ets. Ets marrana, però...
0: A ti que sea marrana.
4: Bueno, sí, però ja parlarem com lo del Bru, ja parlarem després, fora d'antena.
0: Què passa?
4: Ets més marrana que la jungla d'un nen de P3 a classe de plàstica el dia que fan fang.
0: Ui, fan fang. Tu també conoces a fan fang.
4: Com?
0: Fan fang, una drac.
4: Què?
0: Fan fang, una drac de Móstoles de origen chino, divertidíssima. Fan fang, la conocí l'altre dia en el bar de Tito Pin, el hermano de Cuca Pons.
4: Perdona?
0: Tito Pin? Tito Pin i Cuca Pons, sí, que no lo conoce.
4: Home, sí, però Tito Pin i Cuca Pons són germans?
0: Sí, senyor. Tito Pin i Cuca Pons són hermanos, era un nombre artístico.
4: Ah,
0: Tito
4: bueno.
0: Tito Pin i Cuca Pons en realitat se llaman Cristóbal i Purificación López.
4: Ah, va, d'acord. Escolta, te trucava de tota manera perquè veu que els rics a Madrid cada cop són més rics i, en canvi, el patrimoni dels catalans està estancat.
0: Bueno, pero esto es normal, porque aquí en Madrid somos la capital del reino,
4: ya.
0: Con Y, reino que queda más del medievo. Y los catalanes, pues tendrían que saber que aquí en la capital del reino están las cosas importantes de España y necesitan dinerito.
4: Sí,
0: en
4: claro.
0: La gran banca, los ministerios, que no se pagan solo, los ministerios están llenos de ministerios y de subdelegaciones y, bueno,
4: aire acondicionado.
0: En general, sí. las embajadas también.
4: Sí.
0: En Barcelona, pues tenéis consulados, pero eso es embajada de segunda.
4: Ah, bueno.
0: La embajada guapa, mármol, todo eso, sabe lo que es. Bueno. Aquí tenemos también el pelo de Simeone.
4: Pero eso... Pero... ¿Y eso?
0: Una cosa importante también.
23: Te me costa diners. Sí,
4: bueno,
23: sí.
4: Tot, bueno, está bien, todo de cosas en decadencia, ¿me entens? Suposo que te veurà que aquí a Madrid prácticamente no pagueu impostos por el dumping.
0: Ay, mira, Duque, no empiece con lo mismo. Siempre preocupa por el dinero, la pela. Barcelona es buena si la vosa zona, siempre igual.
4: Sí, ¿sabes cuándo te preocupa pels diners? Quan estés tots, perquè te'ls emportes.
0: Bueno, mira, si te tiene que poner así, yo cuerdo.
4: Bueno,
0: que ja. Siempre se está quejando con la de cosa bonita que tenéis Cataluña,
4: Per
0: que
4: exemple.
0: Tenéis la playa, que aquí no la tenemos en Madrid, que tenéis los castellets.
4: Sí.
0: Oye, qué bonito, gente sudada aguantándose el culo.
4: Ya.
0: Qué bonito. Lo único que no entiendo mucho es lo de comer calcots.
4: Pero que calcots, es diu calçot, es que no entens, una cosa que tenim també maca és la ser trencada i no la pronuncia, diu calcots.
0: Pero ¿qué coño quieres una cerrota si la tienes entera, coño?
4: Bueno, porque...
0: El especialito, el catalán especialito, vamos a romper una C, porque la C española no nos gusta, es que de tal.
4: Bueno, tampoc tenim la enya, perquè la virgulilla tampoc... nosaltres tenim en el grec...
0: Los calcots.
4: Los calcots. Què passa, tu, amb els calçots?
0: Pues que no me entran ni con 30 litros de salsa ni cebollas cocinadas encima de un somier. Que no la serví ni en un plato.
4: Bueno,
0: que todavía me acuerdo de aquel restaurante que me llevaste.
4: Ya.
0: ¿Cómo era el pueblo aquel? ¿Vals?
23: Vals.
0: Que tenía nombre de baile, Vals.
23: Vals viene, sí.
4: Son dues celas.
0: Pues ese, me acuerdo de aquel restaurante de Vals que me llevaste, que deberían tener todos los platos sucios, porque a mí me sirvieron los calcots en una teja de barro cocido.
4: Bueno, es que es una tradición.
0: Ahí sí que están en el medievo, en Vals, pero...
4: Qué
0: bárbaro los calcots. Ay, perdóname un momento, perdona.
4: ¿Qué?
0: Uy, hombre, ¿qué tal? Bienvenido.
4: ¿Quién es?
0: Bienvenido. Ay, pensaba que no volvería, nene.
4: ¿Qué? Pero un poco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
0: Gabriel Rufián. Gabriel Rufián. Sí, que me va a decir que marcharía hace 10 años.
4: Sí.
0: Y todavía vuelve cada semana a hacerse la patilla.
4: Bueno, fíjate.
0: Oye, hacemos lo de siempre, ¿no? Sí, el tupé de imitador de Elvis Presley.
4: Sí.
0: Y te hago el degradado de niño de 12 años. Venga, hasta luego, adiós.
8: Nosaltres som...

0: les nits. A RAC1.
1: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
2: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea. Ja. Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
3: Això els alumnes espanyols, eh? Sí. I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escriure. Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
2: Però escolta, un moment, clar,
3: Un moment. A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans,
2: sí,
3: no d'Espanya, tot
2: que...
3: el dia mirant Espanya,
2: a veure,
3: per què és això?
2: A veure, els resultats dels
3: ja
2: alumnes catalans... No, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
3: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable, m'hi hablo en Cristiano, Òscar Dalmauez...
2: No
4: són fiables perquè la majoria dels centres catalans on es va fer la prova de PISA van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
3: Ah,
2: o sigui... Els tontos no van fer l'examen.
3: Un moment.
2: Home, collons, així aprovo jo, també.
3: Però
2: què és això?
3: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
2: Aquest és el problema,
3: doncs
2: que ni així.
3: No, ni així. O sigui, no em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
2: De fet, milloren lleugerament en matemàtiques.
4: Ah, exacte, però continuen caient aquesta comprensió lectora.
2: I això que han examinat els millors, eh?
4: No, els millors no, però han deixat... Deien que per error, no se sap... Error... S'ha empatat a gent per això que ha passat.
2: S'ha empatat a gent. Digueu sense por. Que ens ho digui aquest senyor.
4: Però això no ha passat a tots els centres.
2: Han deixat fora els tontos.
4: No.
2: Bueno, els més tontos. Perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
4: Un senyor plorant i molt vermell a primera fila.
1: Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Gent, calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
2: Afortunadament.
1: Què vol dir afortunadament?
2: Afortunadament.
4: A més, a veure, el tema és que les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, a les que alguns centres ho han fet perfecte, és a dir...
2: Perdona.
4: Sí. No. A veure,
2: hòstia, va. Ojo, eh?
4: Ara li busco.
2: Parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els números... Doneu números.
1: Donem números.
2: Demano números.
1: Però tu, vostè què...
2: Quantes escoles a Catalunya... Es van presentar els exàmens aquests...
4: No s'hi presenten.
2: De l'informe PISA.
4: No és Gran Prix, això. No és un poble de Catalunya que es presenten per lluitar amb una...
2: No hi ha vaquilla?
4: No hi ha vaquilla.
2: Que empaiti els alumnes més tontos?
4: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
2: Falta vaquilla. Aviam, sí. Més o menys, 40 escoles.
1: Sí, jo que sí.
2: D'aquestes 40 escoles,
1: sí.
2: Grosso modo...
1: Sí, ara veig que parla...
2: 30?
1: Sí.
2: 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
4: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
2: Números.
4: Ara han vingut els números.
2: Sí. I de 2.500?
4: I de 2.500...
2: Bons?
4: No tinc ni idea.
2: Quants hi deuen haver? 25. Quan no et donen números és que la cosa va pel padre.
4: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs...
2: Pregunta-li al xat GPT, home.
4: En fi, tornem al tema. Les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
2: Què us passa?
4: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
2: Avui no passaríeu l'informe PISA.
1: No.
2: S'encallen, a l'hora de llegir.
4: Sí, la gent no sap el matí que portem.
1: Bueno, que portes, perquè tothom t'estem preguntant totes les coses, tu no tens la culpa.
4: I a més, això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
1: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
4: Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
2: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
4: Doncs que el nivell...
2: O sigui, el que hauria d'entendre el conto de la Caperucita, que hauria d'entendre un alumne de quart de primària...
4: La Caputxeta ja l'entenen.
2: Resulta que no l'entenen els de tercer, ja. A tercer ja es pensen que és l'abuela...
4: No, a veure, un moment.
2: La que s'ha menjat el llop i li obren la panxa a la Caperucita per posar-li pedres a dintre...
4: No...
2: Ojo al país que ens està quedant, eh? I tot això és per culpa d'aquí?
4: Eh?
2: De Ceuta.
4: Ho diu vostè, ho diu vostè que no ha llegit un llibre en sa vida, eh?
2: Jo llegeixo El Mundo Deportivo, que és el que s'ha de llegir.
5: S'entén tot.
4: El Mundo Deportivo, un lloc on la majoria d'articles el que fan és posar primer el verb i després el nom.
2: Pues vull és el que ens agrada.
4: Salió, Cobercí...
1: Escolta, però centrem-nos en la...
4: Centrem-nos en això. La comprensió lectora, com diu l'avi, repeteix curs, és a dir, que baixa un curs de nivell, però cal dir que en els darrers 10 anys, ja havia baixat dos cursos.
2: Ai, mare de Déu,
4: senyor. És a dir, que els de quart d'ara entenen el que entenien els de primer.
2: Sí. Ai, que la Caperucita Roja no l'entenen ni els de batxillerat.
1: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu d'admirar un a un, però s'entén perfectament.
4: Cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes i la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
2: Sí, a veure un moment, telèfon d'al·ludits, bon dia. Amb qui parlo?
6: Amb mi.
2: Ja. Veure, ens pot dir el seu nom, sisplau?
6: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat. Sí. Soc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
2: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
6: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
2: Ah, hòstia. Martí.
6: Digui.
2: Què?
6: És que em dic Miquel Martí.
2: Ah, hòstia, quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
6: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
2: Bueno, escolti, miri, vagi amb... doncs sap allò de l'anonimat?
6: Sí, ja veig que no serà possible.
2: No serà possible.
6: No, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
2: No cal.
6: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
2: Sí.
6: I molt bé també el dolent, eh?
2: Ah, pues això no sé molt bé què vol dir.
6: Molt malament. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
2: Molt bé.
6: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
2: Bueno, escolti, vostè truca exactament per què?
6: Ah, sí. Bueno, que ara no me'n recordo de fer tot això.
2: Bueno, escolti, doncs pengi, escolti.
6: Ah, no, ja me'n recordo.
2: Sí.
6: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
2: No.
6: Coneix el barri de la mina?
2: El barri de la mina, sí.
6: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. I o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera caient, ximples o babaus.
2: Yeah.
6: Que això per una societat ultracapitalista ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posi en dubte res. Yeah. Entens? Jo tinc 3 nanos de 15 i 16 anys que quan se'ls descorda les sabatilles a classe han de venir els pares a acordar-les les sabatilles.
2: Vaja, ja.
6: Sí. I aquests són els gestos.
4: Però, perdoni, vostè, entenc que vostè és mestre o és professor, vaja, perquè està dient que jo tinc 3 nanos i
2: 3 nanos a classe.
6: Sí. Quan he dit que parlava en nom dels professors, no ho feia com a tècnic de manteniment de RAC1, eh?
2: Ja.
6: Vale, no, que probablement lo de la compressió lectora ja ens està afectant com un atac a d'oli a tots plegats, eh?
2: Sí.
6: D'armau, eh?
2: Però, escolti, què vol dir?
6: De què?
2: No, és vostè que ha trucat el telèfon d'al·ludits?
6: Ah, sí, perdoni. És que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim una classe de 30 alumnes,
2: sí,
6: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria,
2: sí,
6: i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
2: Bueno, i després...
6: 14 pagues.
2: I després també hi ha un problema d'autoritat.
6: Bueno, és que tu li dius a una alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat, i tan content.
2: Ja.
6: Jo no suporto que els polítics i els pares vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina del que ens hem format per formar.
2: Ja.
6: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, fica'm la mà per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
2: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
6: Miri, abans, a tercer d'ESO, ja els ensenyàvem trigonometria.
2: I ara?
6: Ara fem les formes.
2: Les
6: propietats del quadrat.
2: Sí.
6: El primer dia expliquem que el quadrat té 4 costats iguals.
2: I el segon dia?
6: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Digui. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt oient vostre, jo sempre tinc posat Catalunya Ràdio.
2: Això és RAC1, és RAC1.
6: És RAC1, no, Catalunya Ràdio, el que tinc posat
2: no,
6: jo.
2: No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1, eh?
6: Ah, doncs penjo.
2: No, digui. Ja ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
6: Sí, precisament, parlant de vaga, el president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que és justament per lo que fem la vaga.
2: Sí.
6: Prefereix que el teu crió es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet.
2: Bueno, però escolti'm...
6: Estem aquí, en aquesta tessitura, eh?
2: Ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
6: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
2: Però que... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
6: Sí, bé.
2: Què vol dir?
6: D de Dinamarca, començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
2: La lletra D?
6: Sí, de Dinamarca o de Dufí. De Dufí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella, sí, la B de balena i la C de cocaïna.
2: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
6: Sí, bueno, però l'aprendran, Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per als alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C i la D de Dinamarca.
2: Molt bé, i de Dufí. Només això?
6: Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
2: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
6: Sí, bueno, clar, perquè, bueno...
2: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí.
6: Home.
2: Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon de l'Udits, que no sabíem ni que teníem.
6: A tu, Elisenda, gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Més coses relacionades amb la policia. El Ministeri de l'Interior espanyol de Marlaska ha classificat 280 periodistes en funció de la ideologia que presumptament professen.
3: Bravo! Bravo! Bueno, han fet una llista, digueu.
2: Han fet una llista.
3: Podríem parlar de periodistes?
2: Eh?
3: Periodistes o periollistes?
2: Dels periollistes.
3: Ojo, eh?
2: Ho hem sabut perquè...
3: Surten en una llista, eh?
2: Sí, surten en una llista, ho hem sabut perquè...

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Potencial, sí. I figuren 280 periodistes amb la breu descripció de la trajectòria professional, sí. Els mitjans de comunicació on treballen i com valoren el govern de Pedro Sánchez.
4: Bueno, ja m'imagino el primer de la llista.
3: Ah, sí?
4: Òscar Andreu.
3: No, jo, és que jo no soc periodista.
4: Pseudoperrodista.
3: Bueno, això sí, seguríeu...
4: Nacionalista.
3: No.
4: Radical.
3: No.
4: I pallasso.
3: Us fa adreu.
4: Enganyo algú?
3: No, home, un moment.
4: Algú s'ha sentit que diu, no diu veritat? Ningú s'ha aixecat dient, això és mentida.
3: No. Home, no, però...
4: Trenco una llança a la cara d'Òscar Andreu. No,
3: perquè hauria de trencar una llança a la cara. Un moment.
5: S'ha de picar molt fort per trencar-li una llança a la cara, eh?
4: Simplement... T'està dient que la dura.
3: Sí.
4: No, jo no, eh?
3: Sí, no, simplement m'ha semblat que tal com ha dit Pallasso, no ho diu com una cosa maca. Jo m'hi considero.
4: Però és el que deu posar la llista aquesta del Ministeri d'Interior.
3: No,
4: Òscar Andreu treballa en un programa de RAC1,
3: sí.
4: A ciento de ventrílogo.
3: Sí, no, ventrílogo.
4: A sus 70
3: años.
4: Haciendo vececitas aún.
3: Sí.
4: En veces es gracioso.
3: Veces, sí.
4: Pero no tanto como su compañero Óscar Dalmau, al que se le presupone que tiene cara... A pesar de que se le amaga darrere d'unes ulleres grosses i una barba tupida i una peluca.
3: No crec que apuntin això.
4: Espera que no he acabat de llegir.
3: Encara no.
4: Òscar Andreu vive en un loft de 400 pisos cuadrados.
3: ¿Qué es 400 pisos cuadrados?
4: En la plaza de RAC1 Calvo Sotelo.
3: Sí,
4: y tiene dos hijos especialmente vulnerables a partir de las 6 de la tarde porque siempre se olvida de recogerlos después de la extraescolar de piscina.
3: Això no és veritat. Això gairebé res del que he dit.
5: Lo de les 400 pisos quadrados no ho estàs desmentint, no?
3: Tampoc. No sé quina mesura és aquesta. I a més, no surto a la llista del Ministeri de l'Interior espanyol.
6: No hi surt. No, confirmo que l'he...
4: Tornes a mirar-lo, a veure si...
6: L'està repassant i encara no hi surt.
7: Perdoneu una pregunta, que consti que jo estic totalment en contra de fer llistes de periodistes, perquè, bueno, ja sabeu que a l'Alemanya de Hitler ja ho feia Hitler, i a la Unió Soviètica de Stadler, doncs també se feia.
6: No, Stalin. Stadler és els estotxos aquests de colors. Però,
7: vale, però és el que he dit. Moltes gràcies. El que estic dient és que, un, no mola fer llistes, dos, el que no mola tampoc és que Òscar Dalmau ha sortit per fer un personatge...
5: I s'ha oblidat l'ordinador.
7: De manera que no podrà llegir el guió.
5: No, exacte, però com que tot està improvisat en aquest programa, no passa res. Vull dir, ja
7: això què vol dir? Perquè m'ha deixat sol. Estic patint. Si el pilot marxa, estic jo al control.
5: Clar. Home, també tenim l'Òscar Andreu. Vull dir que no...
3: Sí, és veritat. O sigui, una cosa és que marxi el Dalmau, però si marxa el Dalmau no passa res, ja hi soc jo.
5: Clar.
7: No em deixa gaire tranquil. Bueno, total, estic totalment en contra de les llistes. M'agradaria saber si es pot buscar, si surt algun periodista en concret.
6: Si tu em dius qui és, jo t'ho busco.
7: Vale, bro, dic bro. És un periodista molt jove, però molt experimentat.
6: Sí.
7: Està fent pràctiques a RAC1,
6: sí.
7: Perquè els seus jefes pues, són uns usurers i no li paguen, són unes rates.
6: Ara que no hi és, sí, eh?
7: Bueno, però hi ha l'Òscar Andreu.
3: Has estat a punt d'equivocar-te i dir el mal.
7: Fuà, és que és increïble, són massa anys pel meu gust.
6: De moment, per la descripció que m'has donat, no em surt ningú, la veritat.
7: És un periodista de raça que cada dia dona una dada i, a més, està solter, busca parella, ja sigui dona animal o cosa, no està com per demanar. No surt aquest periodista?
6: En tot cas, el ministre de l'Interior espanyol, Grande Marlaska, ha admès que la llista sí, és real, però li ha tret ferro dient que no condiciona per res el tracte del govern amb la premsa.
3: Exacte. Bueno, per aclarir tot plegat, per aclarir aquesta llista, truquem al Ministeri espanyol de l'Interior. Aviam.
8: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Ministerio del Interior. ¿Le atiende Sora? ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, buen día.
8: Espere un momento que hoy me ayudará usted.
3: ¿Qué?
8: Que tengo entre manos un trabajo muy urgente que debo acabar y así podré atenderle.
3: Digui, aviam.
8: Dos horizontal.
3: No, a...
8: Cinco letras.
3: No, señora.
8: Vía pública urbana generalmente asfaltada que permite el tránsito de personas y vehículos.
3: Calle.
8: ¿Cómo que calle?
3: No,
8: voy a callarme cuando yo quiera.
3: No, carrer.
8: No, cuando me lo diga usted, ¿me va a ayudar con el crucigrama o no?
3: Pero es que en lloc de treballar està fent mots encreuats i he dit calle, carrer.
8: No.
3: ¿Eh?
8: Hago crucigramas.
3: No, pero en mots, sí, bueno.
8: Estoy enganchadísimo. 8 vertical, sí. 7 letras, el novio perfecto.
3: ¿El novio perfecto?
8: El novio perfecto, sí, tengo la inicial, una M.

0: Emma.
1: El novio perfecto, ¿alguna sugerència?
0: Ni idea, ara mateix...
1: Ah, calle, con la M, 7 letras, maniquí.
0: ¿Maniquí?
1: El novio perfecto.
0: ¿Qué?
1: No habla, no molesta, está hecho un figurín.
0: Bueno, sí, perfecte, molt bé. I aplaudiment d'una persona una mica ressentida.
1: Y a su lado seguramente debe estar el novio perfecto.
0: És correcte.
1: Un maniquí.
0: Sí. Diuen que sí. Bueno, no faci més per perdre el temps. Senyora, jo l'he trucat per parlar d'un tema important.
1: Sí, perfecto. ¿Me puede decir su nombre en la radio que le paga y a quién vota?
0: No, un moment, ja estan fent llistes des del Ministeri. Soc l'Òscar Andreu, truco de RAC1, de la competència. Sí. Volia preguntar per aquesta llista que, en què etiqueteu els periodistes segons l'ideologia.
1: Òscar Andreu... Mm. La competencia muy violenta.
0: Com que molt violent?
1: Hombre, ¿no es violento usted?
0: No, un control o força, sí.
1: ¿No?
0: No.
1: Y encima negacionista.
0: No, home, no, però...
1: Bien, el típico...
0: Què fa?
1: Terrorista catalán.
0: Un moment, que hi ha una senyora desinflant-se.
1: ¿Sí? ¿Qué pasó?
0: Una senyora s'ha punxat o s'està desinflant? Un moment, perdoni, ja està. Recuperada. No sé si és un senyor o una senyora, ara mateix no veig, però no passa res. Bueno, és que estem en una ràdio, no, Soraida.
1: Sí, dígame.
0: Jo simplement estic fent la meva feina per aclarir per què han fet una llista de periodistes. Una cosa de govern autorita.
1: És pesadíssim. No.
0: Sí,
1: dígame.
0: Ens hem adonat que en aquesta llista no hi surten gaires periodistes catalans.
1: A usted lo que le pasa es que tiene envidia no. Porque su nombre no aparece en la lista.
0: Jo no soc periodista.
1: Porque usted es un don nadie.
0: Home, no, ho dic...
1: Nadie le sigue, nadie le espía, nadie.
0: Sí, és curiós, volia dir que justament no surtin periodistes catalans a la llista d'un govern que s'esforça tant a amagar el conflicte nacional, per exemple.
1: No se preocupe, los periodistas catalanes peligrosos no los listamos.
0: Ah, no surten en aquesta llista?
1: No, les pinchamos el móvil directamente.
0: Ah, val, d'acord.
1: Sí. ¿Conoce Pegasus? ¿Le suena de algo?
0: Sí, bueno, es un mite, ¿no?
1: Sí. Nada, bueno, esto de pinchar el móvil es una tradición de todos los gobiernos. Això bueno, sí. Ya sé. ¿Sabe por qué se llama Ministerio del Interior?
0: No.
1: Porque siempre estamos en el interior de su móvil.
0: Ah, bueno, clar, que no sigui això. Molt bé. Per què fer llistes de periodistes quan pots enviar la policia, anul·lar l'autonomia, enviar polítics a l'exili, forçar eleccions fins quan surt el president que vols? Aquesta seria la meva pregunta.
1: Exacto, sí, gracias por el resumen. Oiga, si ha acabado de hacer el meeting este político, ¿me ayuda con un tema importante, por favor?
0: Sí, endavant.
1: 8 horizontal. Mm. Monedas que le devuelven en un establecimiento 6 letras.
0: Jo crec que és canvio.
1: Perfecto, cambio y le diré yo, corto. Antónimo de largo, cambio y corto.
0: Sí,
1: si no cuelga usted, le voy a colgar yo.
0: Bueno, centris un moment. O sea, las respuestas son cambio y corto.
1: Nacionalista, pesadísimo y no sabe hacer crucigrama.
0: Yo también puedo.
1: Bien, pues cambio y corto.
0: Cambio y corto.
1: Y menos divertido que Óscar Dalmau.
0: Pero... Ei, què passa, Master Cracas?
2: Jo, Albertat. Què fa avui la competència?
0: No, nostra!
3: Ja ho veieu.
4: A mi no em vingueu a molestar.
5: És la de Gondainis.
2: Amb els Oscars. A RAC1.
6: RAC1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
7: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
6: De conversa.
8: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
6: Són territori d'històries increïbles.
9: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
10: Gira, que hi ha algú.
11: Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
6: I també d'entreteniment.
12: S'ha torçat el peu avui.
13: Què t'ha passat?
14: No, venim.
15: És que l'edat no parla.
16: L'edat castiga.
17: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els 4?
6: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2: Al territori del cap de setmana.
6: RAC 1. Tots som un milió.
2: RAC 1.
6: Aquest dissabte, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. A 4:45 des de Pamplona, Osasuna Espanyol amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Pendents de l'Europa Hèrcules de Primera Federació a Can Dragó. A 6:45 a Montilivi, Girona Castelló amb la narració de Miquel Agut. Serem el Johan Cruyff al Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F. I a 9:00 al Bernabéu, Real Madrid Rayo Vallecano. A més, Gran Premi de San Marino de MotoGP, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid i la penúltima etapa de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1:00 de la matinada. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió.
3: RAC 1. Apatrullando la ciudad,
4: apatrullando la ciudad. Aquest diumenge el Barça contra el Llevant de Cañita Brava.
10: Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky.
4: També conegut com a Luis Castro. Des de les 3 a RAC 1, amb Fot-li por i companyia.
10: Camina ja, venga ya, camine.
6: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Venga ya.
3: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
6: A RAC 1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
12: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
13: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
14: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
15: El cap de setmana no canviarem al món, però el mirarem des d'un altre angle.
6: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
15: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
3: RAC 1. Tots som un milió.
6: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, a més avui a la 1 del migdia.
16: Bueno, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada, vostès sabran el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
6: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
18: Home, felicitats a tots, que avui és la Diada Nacional de Catalunya. I, doncs, felicitats a tots, no?
19: Clar, és la Diada de tots.
18: Joel, què tal estàs?
20: Molt bé.
18: Molt bé, no? Bueno, escolta'm una cosa. Nosaltres avui, per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, us oferirem un programa refregit de luxe, de luxe refregit, que no us el podeu perdre. Moltíssimes gràcies a tots i que unegin les senyeres.
21: Neus Cáceres.
22: Vinga.
23: Vinga,
22: doncs avui us vinc a parlar de la Dolly Parton.
21: Home, bravo!
22: Santa Dolly.
21: Bravo.
22: Bé, el que passa que, bueno...
21: Espera, anem a fer-ho bé, perdona, vinga, perquè m'he estat aquí. Avui vinc a parlar de la...
22: Dolly Parton.
21: Ara. Espera, no t'agrada aquesta cançó?
22: No.
21: Espera, para.
22: Quina volies?
21: A veure, quina volies?
22: La 9 to 5. Que és un símbol.
21: Però la 9 to 5 la volem posar al final de tot.
22: Va, doncs pues la de Jolín.
21: Tens Jolín?
20: Ernest, però
19: no,
20: Jolín.
19: No tenim Jolín. Tenim...
21: Però com que no tenim
19: Island,
21: Jolín?
19: No, tenim...
21: Island, escolta, per Island favor, és increïble. Busca'm immediatament. No, però com hem de...
19: Coat of many colors.
21: I, perquè, i Jolín, per què no l'has agafada, Jolín?
22: Perquè no dóna abast.
19: Però
21: per bueno, escolta, no.
22: I coat of many colors.
21: Vaja merda, ja comencem malament. Home, t'estem bombardejant, t'estem boicotejant la
22: secció. Com ho trobava a faltar.
21: Com ho trobaves a faltar el boicot, no? A part morirem de calor en aquest estiu aquí, avui, perquè tenia tot el calor. Sí, puja. Escolta una cosa, perdona, tu quina cançó vols?
22: Si voleu, la que vulgueu.
21: La que vulgueu,
22: sincerament.
21: Llavors, avui parlarem de...
22: La Dolly Parton. Oh, yeah, it's true, we had no money, but I was rich as I could be in my... Doncs mireu, aquesta cançó parla de quan ella era petita...
21: Però aquesta no és Jolín, eh? Que
22: no, no, és Coat of Many Colors.
21: Vale.
22: Ella formava part d'una família...
21: Bueno, diguem que ella s'ha mort, no? Primer, que estem parlant de Dolly Parton, perquè la pobra s'ha mort, no?
22: Això la gent, a un dimecres 2 de desembre, que ja la van entrar...
19: De setembre. Com estem, eh?
21: Com estem, no?
22: Doncs ja però tothom ho sap, que la Dolly Parton...
19: Bueno, per si hi ha algun despistat, o sigui, ens ha deixat aquest
22: estil. La Dolly Parton pobreta. Ens ha deixat
19: poc,
22: aquest
19: estil. Als 80 anys.
21: Als 80 anys, mare de Déu, la Dolly, quin sotrac.
22: El que m'agradaria parlar avui, que és potser d'un dels aspectes que menys s'ha parlat aquests dies, que era una persona molt compromesa amb la seva classe social, que era... obrera i pobra. Ella, la seva família, eren 12 germans.
21: Mare de Déu, senyor.
22: I no tenia ni un duro, evidentment. I llavors aquesta cançó que està sonant, que és el que us he portat aquest quadret, que m'agradaria molt que us...
21: Sí, l'estem mostrant a càmera, no es preocupi. Sí?
22: Que és la història de que quan ella era petita, la seva mà, ella necessitava un abric, i la seva mare va agafar tot de retalls
21: d'allòs
22: que tenia, i era un abric de molts colors. enriolar. I ella li encantava. Va anar a l'escola i se'n van enriure d'ella.
21: Va, el bullying, no? Anècdota, bullying a la nord-americana.
22: Totalment. Aquesta anècdota, i ella estava molt contenta.